0: Nosaltres el portem. Cada vegada que tenim un llibre, el portem i el presentem.
1: I és un encant de persona, o sigui que segur, si pot, perquè està, ell treballa i tal,
0: però és mosso d'esquadra,
1: és mosso d'esquadra, que troba un moment...
2: Ai, que interessant, això.
1: Per venir...
2: Aquestes dobles vides m'encanten. Perquè això és de reportatge. O sigui, tu tens una persona així i el presentes primer com a mosso d'esquadra. Sí, jo tinc la tal, i dius, espérate, ara tanquem un moment, tornes a presentar la persona com a escriptor i t'expliqui tota la... És, per mi, és un reportatge preciós, aquest doble...
0: Clar, i a més, escriptor, com et deia, de que ja és la tercera novel·la que li presentem, i aquesta ha sortit, les altres dues van sortir en castellà només, aquesta ha sortit també en català, ha sortit en català i en castellà, totes dues versions les ha fet el mateix Xus, i ell, doncs, bé, sempre que treu un llibre, doncs, ens escrivim i Enric, el presentem, i tant que el presentem. I aquest el presentem aquest divendres, a les 7 de la tarda, a la llibreria, al Racó. Vindrà un amic seu que també és escriptor, que es diu Leo Coyote, i faran una conversa sobre aquesta Nostra Senyora de l'Abisme, un misteri que passa al Pirineu. Mm-hmm. Nostra Senyora de l'Abisme és un lloc que només s'hi arriba amb cremallera.
2: Interessant.
0: Interessant, que per tant és un lloc relativament tancat, però que hi ha moltíssim de turisme, que hi van a passar el dia.
2: No estem parlant de la Vall de Núria.
0: Evidentment, estem parlant de la Vall de Núria, això no s'amaga.
2: Perdoneu, però bueno, ara a la Vall de Núria es pot arribar. A veure, la gent...
0: Amb cotxe no.
2: No, amb cotxe, no. Però està la pista habilitada perquè puguin arribar els qui són
0: a peu,
2: ferrocates, etc. A peu és molt maco, també.
0: A peu,
2: us dic que ho vaig
0: fer
2: fa 3 setmanes de Caralbs a Núria fins a l'alberg. Preciós.
0: Vinga, aleshores, l'autor, Xus González, jo li vaig llegir una entrevista, suposo que el divendres ens ho explicarà, li vaig llegir una entrevista que va sortir en el Que Leer, en la revista Que Leer, va sortir en portada, el Xus González, aquest mes passat, i explicava en l'entrevista, parlant del llibre Nostra Senyora a l'Abisme, que ell, de jove, havia treballat un any, una temporada... en el restaurant o en la Vall de Núria, no? I sempre li va quedar aquella cosa de dir, en aquest espai així, doncs, així tancat, no? Que realment, doncs, quan se'n va la gent, els turistes, els d'això, doncs, només queden els que hi treballen, els que hi viuen, que dormen allà o el que sigui, però que és relativament tancat i tal. És un ambient, doncs, així com molt propici perquè passi un misteri. Que passi, com en aquest cas, que hi ha unes desaparicions.
1: No ens expliquis més, Enric.
0: No explico
1: més. Perquè ja ens tens...
2: Però la Nostra Senyora de l'Abisme, o sigui, la Verge de Núria l'estem posant com la nostra... Per Sant Gil està allà. Per tant, com és Nostra Senyora de l'Abisme, ell queda exonerat d'això. Per tant, li toca la Verge de Núria. La pobra Verge de Núria, a la que li anem a demanar els desitjos i està allà, que tu pots anar i pots pujar, és la Nostra Senyora de l'Abisme.
0: Bé, això hem de llegir la novel·la per saber-ho, evidentment, però d'alguna manera...
1: I estem dient que no ens acabi d'explicar-ho
2: tot. Sí, ai, Carme, sí.
0: D'alguna manera, si haguéssim posat Nostra Senyora de Núria, doncs no és tan, potser tan suggerent, tan misteriós, tan una miqueta d'això, és com Nostra Senyora de l'Abisme. Mm-hmm. És a dir, que hi entrarem a partir de quan vulgueu, perquè el llibre ja el tenim, ja ha sortit, però el divendres a la tarda el Racó ens el vindrà a explicar.
2: Vale, doncs anem a per un altre llibre.
1: Un llibre totalment diferent, és un llibre deliciós, l'he trobat superdivertit, molt acord amb els temps que estan passant, és una nena, és la Violant, és una princesa. Mm-hmm. A més, els seus pares li diuen cada 5 minuts, no oblidis mai que ets una princesa. Viuen en una casa, en un castell que està caient per tots costats, però ells continuen portant corona i vestits de reis, i ella de princesa, amb els seus farbalans i tal. S'avorreix moltíssim perquè a casa seva se'ls han acabat els euros, els dinerons, ja no té tutors, no té ningú que l'ajudi, i els seus pares els fan fora del castell. Els reis també els fan fora.
0: Ostres.
1: I s'han de buscar una casa normal, un piset petitet.
2: Ui.
1: Petit,
0: això
1: un
0: no
1: pis.
0: Deu ser aquí.
2: No deu ser aquí. No,
1: bueno,
2: no,
1: representa que alguna cosa els hi ha quedat per poder... Van de lloguer, eh?
2: Uf!
1: El rei, la reina i la princesa.
2: No, el rei no va de lloguer i la reina
1: en
2: tampoc.
1: En aquest cas, sí. Ah, perdó. Aleshores, la princesa...
0: Ficció.
1: La princesa, que no se li oblidi mai, la Violant, que és una princesa, veu que els nens ho passen molt bé, que van a un lloc i el que fan és que aquests nens van a l'escola. Mm. I es troba amb una nena que li diu, però on vas tu amb aquests vestits i amb aquesta cosa que portes al cap? Diu, això és la meva corona, perquè sóc una princesa. I d'aquí neix tota una amistat, d'aquí neix tota una història, fins i tot que arrossega el seu pare, això sí, arriba a ser president de l'AFA.
2: Sí.
1: Però és un rei. Home. Li podem perdonar perquè fa moltíssimes coses per ajudar els altres pares, perquè té idees, ell té idees. No té dinerons, però té idees. M'ha encantat perquè això de que una princesa, que a més no se li pot oblidar mai, que és una princesa, decideixi que vol anar a l'escola i mica en mica es va integrant i mica en mica, tot i que ella sap molts idiomes, perquè durant uns anys de bonança ha tingut tutors que li han explicat moltes coses, s'adapta al curs... I el que vol és estar amb companys, amb nens i nenes, i jugar, i saltar, i
2: perseguir-se. Fins i tot les princeses han d'anar a escola, aquest és el títol, no?
1: Que no se li pot oblidar mai que és una princesa, eh? No. Fins a l'últim moment.
2: El nom de la princesa aquesta...
1: Es diu Violant.
2: Ah, Violant.
1: És un nom molt nostrat.
2: Molt nostrat, sí.
1: Molt nostrat, Violant.
2: I aquesta lectura és adequada per a quin... Per a quins...
1: Jo diria que a partir de 8 anys, perquè... O inclús per adults, perquè rius, no? Perquè com que tu pots llegir el substrat, ho entens i dius, clar, pobreta, que la fan anar doncs vestida de princesa. I així no es pot jugar a pilota.
2: Clar. Teníem el conte de, fins i tot, les princeses es tiren pets.
1: Sí,
2: i ara, tenim,
1: i ara fins i tot les princeses... No és el mateix, eh?
2: No, per res.
1: Però m'ha encantat, l'he trobat deliciós i divertit.
2: L'hauré de llegir. A mi el de les princeses que també es tiren pets m'encantava.
1: Aquells, bueno, doncs aquest també.
2: És brutal.
1: Segurament, si la teva filla li llegeixes, bueno, encara que sigui una mica més alt, li pot agradar, perquè és que és divertit.
2: No, haig d'agafar directament alguna cosa de X, de Twitter i de
1: Aespa
2: o de K-pop, perquè bueno, si no em farà cas.
1: Bueno, vale, se sap.
2: Som-hi, vinga, una més.
1: Una altra, després vinga. Aquest, una altra, no té res a veure, es diu Botes de Tro, és la Rita, és una nena, les il·lustracions són així molt espectaculars, és una nena que per allà on va tothom la coneix perquè no para de xerrar, no para de córrer.
2: És com una superheroïna, no?
1: És com una superheroïna.
2: Hosti, tu, com mola la superheroïna.
1: No para. És una nena que, a més, trepitja fort, és molt inquieta, molt parladora... Però quan arriba a l'escola això s'acaba.
2: Ah.
1: S'acaba perquè...
2: És el contrapunt a fins tot, i tot les princeses tot, han d'anar a escola. I
1: tot i que ella és una nena molt espavilada i que li agrada molt aprendre, li costa moltíssim aprendre. Li costa. I ningú entén per què. I resulta que aquí és un... Aquest llibre ens ve a dir que no tots som iguals i que a les escoles hi ha molt tipus de nens, que n'hi ha de neurodivergents i de nens que tenen dislèxia i de nens, i llavors que tots són iguals i que cada un pot aprendre, en aquest cas, amb la seva... amb el seu tempos.
2: Perquè quan dius cada... que tot, a l'escola tots són iguals, a què et refereixes?
1: A l'escola tots els nens són iguals, el que passa que cada un té el seu ritme i cada nen té el seu tempos. En aquest cas, la Rita, quan... la veuen molt, molt apagada, inclús els veïns diuen ja no és Botes de Tro, perquè quan pujava per les escales... Bam, bam, bam. Llavors, diuen, què li passa? I doncs, entre tots, entenen, parlen, també intervé l'escola i els psicòlegs i tal, que aquesta nena té un problema, que aquesta nena té dislèxia, i clar, quan comença a llegir, no, li costa molt comprendre les coses, i per això dic que tots els nens han de tenir el seu tempos, que és molt difícil... perquè les classes estan plenes, però la teoria és aquesta, no? Cada nen té el seu temps per aprendre. Passa que costa en aquests moments.
0: A l'escola, perdona, com a la vida.
1: Bueno, també,
0: tots
1: clar.
0: Tots som iguals i tots som diferents.
1: Tots som diferents, exacte. I llavors, doncs, aquesta, i la nena un cop l'ajuden, ja torna a anar per tot arreu, com és ella, com un tro.
2: Com un tro.
1: Però durant un temps ha estat molt trista.
2: Doncs... la tristesa d'aquestes botes
1: de tro,
2: eh? Que podria ser doncs, un punt de retorn, però en el cas d'Enric Pallarès serà un punt, com el llibre diu que ens presentarà, un punt de no retorn.
0: Punt de no retorn.
1: Oh,
0: Maria Climent. Maria Climent és una autora que ens encanta. És que ens agrada molt. autora d'Amposta, viu a Amposta, que va fer la seva primera novel·la Gina i la vam portar en un club de lectura. En aquell moment vivia a Barcelona perquè estudiava a Barcelona i tal. Després va tornar cap a les Terres de l'Ebre i entre Gina i Punt de No Retorn va editar a casa teníem un himne.
1: Oh, sí,
0: aquella història de tres preciosa. Germanes preciosa. Tu també l'has llegit,
1: sí,
0: Carme.
1: Jo és que la Maria Climent també la tinc al cor.
0: En aquí, Punt de No Retorn, doncs, penso que és una novel·la encara més, no sé si dir, bona, madura, o per, diguéssim, d'alguna manera, tornes a trobar l'humor, la senzillesa amb la llengua, que en aquí sí que utilitza ja d'una manera contínua i amb tots els personatges la seva llengua tan bonica de les Terres de l'Ebre, una llengua preciosa.
2: Sí,
0: no, en els altres llibres
1: es reprimia una mica, no?
0: Anava sortint algun dels personatges, o bé quan anaven al poble, perquè la imatge aquesta del poble, no? Ella, els personatges, els protagonistes, la Júlia, en aquest cas, viu a ciutat ja, no? Però ella, doncs, diguéssim, al poble, i té la família, i té les amigues aquestes que viuen en totes a ciutat, però que es veien fet i tenen la seva vida en el poble, i hi ha una miqueta en tot el llibre aquesta mena de contraposició d'això del poble. El poble que per una banda tens la família i et salva i et cuida i tot això, però per altra banda també te'n vols escapar, perquè tu vols anar més enllà. Tu vols sortir-ne. En aquí, la protagonista, explico en un moment i llegeixo un fragment.
2: Això t'anava a dir. Si ens queden 3 minutets, anem a llegir.
0: Anem a llegir, gairebé. Protagonista, 40-41 anys, amb una nena de 2 anyets, que decideix que està una mica ja col·lapsada de fer de mare i se'n va 3 mesos a Londres, se'n vol anar.
2: Anem a llegir aquest fragment de Punt de No Retorn de Maria Climent.
0: Mira, va dir... Això, este cap de setmana que per a vosaltres dos, referint-se a Gemma i a mi, ha sigut tan fàcil com fer una maleta i sortir de casa per anar a l'aeroport i passar-vos-ho bé amb les amigues, per a mi ha sigut un trencaclosques de logística que arrossego des de fa setmanes. Dissenyar un horari que he hagut d'anar a imprimir per a Toni amb instruccions, puestos i horaris precisos perquè vaigui ell a dur-los i a buscar-los, cadascun allà on li toque. Parlar amb ma sogra perquè es coordinem son fill perquè vaigui on ell no pot anar. Parlar amb ma mare, parlar amb les respectives senyoretes de l'escola perquè des del dia que van saber que marxava 2 dies, los xiquets estaven irascibles. I per acabar, deuré no sé quantes hores de llibertat a Toni a canvi del favor que m'està fent de deixar de banda tota activitat fora de la criança durant este cap de setmana. Així que, com sempre que faig res extra, m'acabo plantejant si no era millor quedar-me a casa i seguir escrupolosament lo que s'espera de mi.
2: Mira, Maria, ja ho faig jo. O sigui, Maria, de veritat,
0: Toni,
2: me sento molt culpable. De
0: Toni!
2: Vés-te'n, de veritat,
0: Toni,
2: els 2 dies. Jo
0: surts en aquest llibre.
2: Punt de no retorn. És que ja he tingut jo un punt de no retorn. Si és que ho sé, si és que la vida va cap allà i ja està. Vinga, som-hi. Anem per un altre
1: bueno,
2: llibre.
1: Parlem
2: per
1: l'últim llibre.
2: Molt
1: aquest ràpid. Llibre ja el vam explicar, però és que el dissabte fem el club del Racó Jove.
0: Club de lectura jove.
1: Club de lectura, i llavors ens hem triat el Gegant de Ferro perquè ens va semblar que més que estem en una època que els nens han de saber qui era el Gegant de Ferro, per què va sortir el Gegant de Ferro, i que no cal que mirin la pel·lícula, que el llibre és molt més interessant, perquè aquest Gegant de Ferro és bo, i només el nen li veu la gràcia, no? Li veu el cor, i al final els ajuda. En el llibre diu això, la pel·lícula és més bel·licista perquè és un... Aquí hi ha un altre gegant, no?, que se'l vol carregar. Però en l'altre no, és un militar. Llavors jo dic, llegiu el llibre i la pel·lícula quan sigui una mica més grans.
2: Quan sigui una mica més grans.
1: Dissabte ens trobarem a les 11 al Racó, els nens que estan apuntats i nenes, al racó, al Club de Lectura del Racó Jove.
2: Això és dissabte. I diumenge podrem veure el casino, que ara anirem, perquè amb el Bueno, el Feo i el Malo, que l'han escrita també, i ara parlarem amb ells. Moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions. El Carme Pomareda, Enric Pallarés, m'ha fet molta gràcia també la lectura. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: A vosaltres.

Tal dia com avui del 1961 naixia Carlos Goyi, músic espanyol, líder de la banda Revolver. Doncs felicitats, anem a escoltar Eso de Saber.

Ostres, tinc molta curiositat per saber quin serà el bueno, quin serà el feu i quin serà el malo, que probablement tots tres tinguin una miqueta de tot això. Avui parlem de teatre, d'una proposta que té una combinació curiosa, eh? Tres actors, tres directors, una obra construïda, en teoria, col·lectivament. Ens acompanyen Pep Tines, Pep Simón,

0: treballant ara mateix, perquè aquesta darrera setmana de l'assaig, jo no sé si aquesta obra ja l'heu estrenada o no l'heu estrenada, i esteu fent simplement, doncs, acabant, no?, de polir cosetes.
1: Sí, la vam estrenar la primavera, era, no me'n recordo, quan?
2: El març,
1: veus? La primavera. I bàsicament no havíem fet res més fins ara, que la reprenem de nou. I per tant, com que portem uns quants mesos sense fer res, doncs hem de tornar a assajar, recordar-ho tot, acabar d'ajustar cosetes...
2: Sí, de la nova, dels nous dies que hem de fer, Rubí és el primer, per tant, per això ens pilla ara aquesta setmana amb els assajos.
0: Ostres, llavors és quan esteu treballant més fort. Qui és el Pep Tines de vosaltres tres?
2: Jo mateix.
0: Vinga, tu mateix. Tu has escrit el text...
2: No puc dir el de les ulleres perquè ja no, n'hi ha un que no em pot fer.
0: Tu escrius el text d'on neix això de el bueno, el feu i el malo.
2: Això neix del més trempat de tots, que és el Cacus, aquest el més petit, perquè hi ha tres textos que vam dir... Nosaltres ja hem fet coses junts, altres vegades, amb Pep Simón. O sigui, la companyia Teatre Cela som... el Caco i jo, llavors en Pep Simón he col·laborat amb els últims gairebé la majoria d'espectacles, i vam dir de fer aquest perquè eren textos que tenia jo de feia temps, els havíem llegit i tal i qual, ostres, potser sí que en podríem treure alguna cosa, i vam començar a treballar sobre aquests textos. El primer títol...
3: S'ha de dir que no estan pensats, escrits, com obra de teatre. Mm. Eren com contes curts. No?
2: Clar, són contes, i llavors... Com que tots tenen alguna cosa a veure amb la mort, el primer títol que li dèiem així és una mica irònic, perquè també tenia a veure amb el resultat de cada un dels contes, era La mort tenia un preu. Mm. Però llavors a ell se li va ocórrer dir que això, que fer el bueno, el feu i el malo, a més això pronunciat en català de la Catalunya profunda.
1: Mm. Bueno, jo crec que va ser en Simón,
0: va ser en Simó, el bueno, el feu i el malo. Clar, l'amor pot semblar d'entrada...
1: De fet, va anar sortint una mica així d'una cosa darrere l'altra, un títol darrere l'altre.
2: I llavors hem deixat aquest títol amb el subtítol La mort tenia un preu.
0: La mort, clar, d'entrada és un tema d'entrada poc donat a la comèdia, no? Per què us interessava precisament portar-la cap a l'humor?
2: Perquè els contes ja són bastant irònics. És una mica això del... sempre dic que els contes aquests són realisme esperpèntic. Llavors busquen uns personatges molt de poble, que tots són referents que tenim d'algun moment o altre, i que arriben a un moment de gairebé tocant a l'absurd en alguns moments, i per això era, no era tant riure-se'n de la mort, sinó riure a partir d'això, de situacions amb la mort i coses així. Mm. Ja venien de sèrie amb els contes. Mm.
0: Jo no sé si esteu així de separats ara perquè esteu assajant, però no sé si us podeu apropar una mica més. Us estem veient nosaltres per vídeo. Si us podeu ajuntar tots tres, com si us estiméssiu. Com si no...
2: A
0: veure, deixa'm que us vegi. A veure, una mica, ara no us veig així. Així, exacte. Sí? Perfecte, ara us veig una mica més. El Pep l'hauria de posar una mica més cap a... ja està, perfecte, ara us veig aquí.
1: Penso que
0: això ho estem fent per vídeo. Després, si fem xarxes, que sortiu tots tres, perquè si no hi ha, una cara que em surt tallada, saps? I dius, la mort ha arribat a aquell moment, no? La guillotina. Que són tres històries independents que tenen en comú aquests tres personatges que es troben davant d'unes situacions que són molt particulars.
1: Bueno, cada personatge té això, una situació diferent davant de la mort o no. Mm.
0: No tenen res en comú.
1: Una manera d'enfrontar-se a la mort diferent. Mm.
3: No sé. L'únic comú que tenen és la mort.
2: Mm. Sí, amb un l'afecta directament, un altre li ve de passada i un altre la vol provocar. El que passa que també els contes a vegades també giren una mica, hi ha anècdotes que capgiren una mica la història. Mm. Però en realitat, o sigui, el nexe comú és la mort, però no perquè els tres personatges tinguin res a veure entre ells. Cada un. Són tres contes independents. El que passa que els hem ajuntat i els hem muntat una petita dramaturgia que van junts, però... I llavors cada actor fa un dels personatges. El que passa que els altres en els contes intervenen més o menys, també intervenen els altres contes.
0: Mm. A veure si no vaig errat, eh? Una persona dona els seus òrgans i de sobte els hi venen a reclamar, Un altre acumulant

0: de suïcidi i una tercera busca desesperadament un motiu per matar a la seva veïna. Són aquestes situacions que són així com bèsties, però que també tenen alguna cosa d'absurdes. És això on pot aparèixer l'humor?
1: Correcte. Aquí són els tres temes, o sigui, això és la frase que definiria cada un dels contes, exactament.
0: Clar, potser hi ha una frontera que és delicada, no?, quan fas humor amb la mort. Com sabeu fins on podeu arribar sense que l'humor perdi aquesta capacitat de sorprendre o d'incomoditat? O d'incomodar?
2: No sé, és difícil, jo. No sé com ho fem, però és que hi ha la manera en què estan escrites les històries, ja és difícil de caure cap a un punt dramàtic o que pugui afectar.
3: Sí que és veritat que amb els assajos o quan s'acostava l'estrena, algunes frases les vam matisar o les vam endolcir una mica perquè potser ens semblava que algú es podia sentir afectat directament.
1: Per exemple, un dels contes, que és aquest que comentava de que intenta 20 i pico vegades de matar-se, de suïcidar-se, per exemple, hem tret bastant la paraula suïcidi, hem buscat altres maneres de dir-ho, i ens vam trobar amb una anècdota curiosa en aquest cas, perquè sempre el dubte és això, ostres, algú que tingui un familiar que li hagi passat o que ella, aquesta mateixa persona ho hagi intentat, això, clar, a veure com dius les coses per no fer mal, també, no? I ens vam trobar, per exemple, a Vic l'endemà a l'estrena, no, de fet era el dia de l'estrena, que ens van dir que una de les dues sessions, perquè com que només hi queden 80 persones, perquè el format també és especial, o sigui, no és a la italiana amb butaques i un escenari, sinó que és diferent, llavors ens vam trobar també que mitja hora abans ens van dir que venia un grup de salut mental d'Osona, ja molt bé, i doncs, no sé, diu, són 15 o 16 persones que han tingut intents de suïcidi. Dic, hòstia, i ens va caure una mica el món a sobre, però després, quan vam parlar amb els seus monitors i tot això, van dir que s'ho havien passat molt bé i que s'ho havien agafat molt bé i ens van treure un pes de sobre.
0: És també aquest poder que té el teatre de posar situacions amunt de l'escenari, perquè de vegades, vistes des de fora, doncs ajuden, o de vegades aprens, o de vegades comprens, o de vegades veus el ridícul, no m'estic referint al suïcidi, però veus el ridícul d'una determinada situació quotidiana quan la poses damunt d'un escenari, que és la màgia que té, no?
2: Sí. Sí, també, perdó, davant de la situació, també qui pren més força és el personatge, el tipus de personatge, no, que és el que li determina la situació, però no deixes de veure en el fons el personatge, bàsicament. Això també fa que l'altre quedi més a segon pla.
0: Us estem veient a tots tres, això és una direcció col·lectiva, això és com una mena de tripartit, que a Catalunya vam tenir un tripartit, no sé com ho porteu vosaltres, ja tenim... Nosaltres ja tenim el que va passar amb el tripartit i no sé si això és fàcil per vosaltres o no, i si és fàcil ens expliqueu el truc, que probablement sigui de benefici.
1: No, claro, fàcil. Com que ens coneixem de fa molts anys ja, de fet ja havíem estudiat la carrera d'art dramàtic junts, ja més o menys, i llavors vam decidir això, com que eren tres contes, eren tres, que tots tres... interpretem més o qui més qui menys. L'altre que dirigim, jo havia dirigit amb en Pep m'havia dirigit poc amb mi, el Caco no ens havia... Bueno, vam dir, doncs va, fem un interpreta, l'altre dirigeix i creuem direccions i creuem de tot, no? I va ser divertit, també.
0: Llavors, us és fàcil dirigir-vos? I qui pren la decisió? O sigui, clar, si hi ha un, que jo no sé si és el que és l'autor, el Pep Tines, qui té aquell com és el president del Constitucional, no? Que potser, pamba, té més pes.
1: No, bueno, anava bé perquè al tenir l'autor aquí, quan hem hagut de retallar, perquè els contes a vegades, clar, estan escrits per pensats per llegir-los, llavors quan els has de posar en teatre has de treure molta palla que hi ha o moltes coses, llavors va bé perquè si tens l'autor a mà, doncs també et dona el vistiplau i tires endavant i tot això. Però bueno, com que també cada un dels textos, la responsabilitat de dirigir-lo és que ha decidit com i de quina manera, i només vam posar-nos d'acord que havia de ser una cosa simple d'allò, algun no ha sigut Tan simple, al final s'ha complicat una mica perquè hi ha un dels directors, i no dic ningú, sinó en Pep Simón, que se li en va i sempre llavors ho complica.
3: Que és aquest del magàfic.
1: Però no, intentem complicar-ho perquè ho fem això, ho fem una sala i a peu pla i amb la gent molt a prop, i llavors intentàvem que hi hagués poca escenografia i poc moviment, no moviment, poc element escènic. Mm.
0: Són tres...
2: I cadascun doncs ha agafat el seu rol, quan li ha tocat dirigir, ha dirigit, quan li ha tocat interpretar, ha interpretat. Mm. I això que deies, no? El fet de tenir l'autor, doncs, que pot reajustar coses de text, etc. Ha sigut molt còmode. Mm.
0: Sou tres...
3: Bueno, s'ha de dir que fa això que deies, que fa molt temps que treballem, jo no només que ens coneixem, sinó que treballem, i sabem tots els habilitats i els efectes.
1: I l'ull de poll.
0: L'ull de poll de cadascú, no?
3: Si hem aguantat tant temps d'així, vol dir que alguna cosa més hi ha que la feina i la professionalitat.
0: Són tres històries extraordinàries, tres històries mínimes, perquè també les podem veure davant de persones aparentment doncs, més de la vida quotidiana. És una obra d'humor negre, però també que parla de moltes coses, no?, que són humanes, com la solitud, la desesperació, les obsessions, les decisions que prenem. O sigui, hi ha lectures més... profundes, darrere de les rialles?
1: Sí, perquè n'hi ha que està basada més en relacions socials, i llavors, a veure això, que parlen també dels polítics que surten pel mig, etc. I un altre, això, més la solitud aquesta d'una persona més que no té ningú gairebé i que està sola i que tot li surt malament i que no acaba de suïcidar-se. L'altre que sembla és un, com un dandi, que és una persona d'aquestes que tu veus baixant l'escala i és la més bona persona de tot l'edifici, però en canvi és el que vol matar la veïna aquesta perquè té aquesta obsessió, perquè té aquesta paranoia. Sí, una mica també té altres temes pel costat. Mm.
0: Diumenge a les 11 la podrem veure aquí a Rubí al Casino. Darrera pregunta, què us agradaria que trobés el públic de la sala aquest diumenge? Què us agradaria que trobés?
3: D'entrada, el que trobarà és un espai escènic molt diferent que nosaltres fa molt temps que fem teatre i em sembla que no havíem fet una disposició de l'espai com aquesta, perquè és circular, absolutament circular. Mm. No és un cercle que queda amagat en un cantó que tens una banda per entrar i sortir. No. Això és tot un cercle i això ens complica. A vegades ens liem nosaltres mateixos perquè els punts de referència són més complicats. I això d'entrada ja és una especialitat que es trobarà al públic quan entri. També es trobarà tres personatges que no són els de l'obra, sinó que són els que serien els equivalents als Mossos de Pista d'un circ, que fan una mica una entrada... el que ens serveix és per preparar el públic per explicar que això va de riure, en definitiva. I molt propers.
0: Us esperem aquest diumenge. Jo diria que molta merda, però el que diria és que surti d'aquesta feina que heu feta, doncs que la puguem veure i que la puguem gaudir. Us esperem aquí.
1: Molt bé,
2: molt bé. I el públic s'ho passarà molt bé.
0: Sí. Una abraçada.
1: Moltes gràcies. Molt adéu.

0: Avui ens acompanya una persona que ha dedicat bona part de la seva vida a la llengua catalana, Enric Larreules, escriptor, professor universitari, especialista en didàctica de la llengua, Creu de Sant Jordi. Hi ha una dada també especialment relacionada amb el que parlarem avui, que és cofundador dels Amics de la Bressola. Enric, ens tornem a veure després d'uns quants anys, eh?
1: Feia temps ara que no venia per aquí, però bé, content, mira, d'estar aquí, de veure't i de continuar fent el que fem.
0: I jo de veure't... Escolta, estàs fantàstic. Te puc dir la teva edat?
1: I tant que la pots dir.
0: Enric Larreula, té... O sigui, com, no sé si teniu al cap la tofa del Carles Puigdemont, doncs el mateix, amb pèl, tot de pèl blanc, amb mitja melena també, o sigui, està cobert de pèl amb la seva barbeta. Ell baixa les escales, puja les escales, entra, surt, i amb una lucidesa que... Enric, jo anava a parlar de llengua catalana, però quin és el secret d'aquesta... de l'estat en el que estàs... No, així, amb 85 anys.
1: No crec que hi hagi cap secret, és anar fent ni tenir sort, clar, vull dir, esclar, la salut depèn de moltes coses, però, esclar, la sort hi juga un paper fonamental.
0: Com Lluís Llach, que tinguem sort.
1: Tinguem sort, clar, escolta'm, vull dir, va com va, vull dir. Mira, et diré una cosa, en 6 mesos, esclar, ahir ho contava, perquè ahir em van avisar d'un altre cas, per tant, sí. En 6 mesos he perdut 6 amics més joves que jo. En 6 mesos, 6 amics, alguns molt amics, d'altres que ens, érem amics però que no ens veiem cada dia. En 6 mesos, sí, o sigui que estic a l'edat en la qual doncs, comencen a haver-hi moltes baixes. Ara, mira, és anar fent i ja veurem.
0: Moltes vegades anar a fer-se gran és anar perdent també tot allò que tens.
1: Sí,
0: perds moltes coses, perds moltes persones i perds.
1: Sí, és cert.
0: I vas perdent també, no només per les persones que ha mort, sinó també per amistats o per altres tipus.
1: Sí.
0: I és una cosa que ens passa i que s'accelera més quan més gran ets.
1: S'accelera, sí, és clar, arriba un moment que... Ja dic, ahir em van notificar la mort d'un que justament el volia convidar a casa per parlar d'una cosa que havíem de parlar i tal. I diu, no, si va morir, però quan? No, la setmana passada. Ostres. Mira, estem a la frontera, vull dir, d'aquest món i el que hi pugui haver en una altra banda, no ho sé, clar, tampoc no.
0: I tu penses en la mort?
1: A veure, hi penso, però no negativament, no em fa por. Penso que bé, el que em sabria greu és patir, evidentment, el dolor. Però la mort en si, no. La mort en si, no. No. Una vegada vaig sentir a dir, no sé a qui, o ho vaig llegir, no fa gaire, que el millor que li pot passar a una persona és que es mori. Perquè aleshores entra en una dimensió diferent on les coses són d'una altra manera i per tant, vés a saber, Toni, no vull ara Santa Càtedra de rebre en tinc idea, Però bé, vull dir, aquell deia això, diu, el millor que li pot passar a una persona és morir, perquè realment en aquest món és molt complicat, Vull dir, ja em passen moltes coses, no? Vés a saber si en un altre espai la cosa serà diferent. No ho sé.
0: Quina és la petjada que t'agradaria deixar?
1: A veure, a mi m'agradaria... Em puc equivocar, perquè aquestes coses... Però m'agradaria tenir la sensació que he fet allò que se suposa que he vingut a fer. No sé si estic encertat o no... Però a mi em sembla que les persones hem de fer alguna... Venim a fer alguna cosa, suposant que això sigui possible, no? Aleshores m'agradaria tenir la sensació que jo he fet allò que venia a fer. I vols que t'ho digui, Toni? Tinc la sensació que déu-n'hi-do, que he vingut a fer coses i que les he fetes. Podria haver fet moltes més i molt millor, evidentment. No estic dient que ho hagi fet tot bé, ni de lluny. Però tinc la sensació que m'he mantingut fidel en allò que jo crec que havia de fer. Per ara, també em podria equivocar o podria... Però per ara crec que he estat el bàndol correcte. No el bàndol dels guanyadors, sinó el bàndol correcte. Em sembla que he fet allò que bonament em semblava que podia jo fer, o col·laborar, o... I això em dona una tranquil·litat
0: Entre elles la Bressola, que celebra aquest any 50 anys.
1: Sí, no? I entre suposo... elles la Bressola, et diré més, entre elles la Bressola, i justament la Bressola és una de les més importants de les, que, de les aventures amb les quals jo m'he ficat. A veure, ara estem... abans ho has dit, jo he dedicat bona part de la meva vida a defensar la meva llengua. En realitat, a defensar-les totes. El que passa és que, a mi m'ha tocat la meva, no? Però, en realitat, defensar-les totes crec que és molt important. És l'invent més important que ha fet la humanitat, la llengua, el parlar, el poder, i que cada grup humà ha creat una cosa extraordinària. La llengua és increïble, és l'invent més important, més espiritual, artístic, emocional, fet al llarg de molts anys per molta gent i per anar-lo modelant, en el qual pots expressar no només el que veus, sinó el que sents. És que és extraordinària la llengua. Aleshores, jo crec que tothom davant d'una llengua hauria de caure de genolls, de dir, ostres, és el monument més important inventat pels humans. I en canvi, en el món en el qual vivim, els estats, per regla general, actuen a la contrària. Actuen a carregar-se totes les llengües menys una. Home, no hi ha dret.
0: Digues.
1: No, això que deies, la Bressola és un intent de salvar el català a Catalunya Nord, que és allà on justament va néixer aquesta llengua.
0: Que tu vas estar a l'inici del projecte. Ens queden 5 minutets, perquè anem situant-nos de temps. Tu vas estar en aquest inici de projecte...
1: Sí, l'any 76.
0: I era molt revolucionari, podríem
1: molt
0: dir.
1: Molt revolucionari, era molt revolucionari. No?
0: I què explica que aquell projecte hagi pogut créixer, mantenir-se durant mig segle?
1: A veure, Catalunya Nord és un tros petit de Catalunya que va ocupar França. Per tant, jo crec que ells sols... potser, no sé si se n'haurien sortit, és molt complicat. Ara, han comptat amb l'ajut del Sud, qui es va crear amb el Francesc Ferrer Gironès i jo vam crear els Amics de la Bressola, al cap de 10 anys d'haver-se creat aquesta escoleta minúscula, i amb això, doncs, entre socis, ajuts, la Generalitat mateixa va ajudar, ha ajudat, està ajudant, tot plegat, doncs, això s'ha mantingut. I bé, hem celebrat els 50 anys.
0: Clar, si mirem més cap al nord, cap a Europa, el català no és encara una llengua oficial de la Unió Europea. Què significaria realment que ho arribés a ser?
1: Bé, significaria un senyal de normalitat. El català, com qualsevol llengua europea, hauria de ser respectada a Europa com ho són les altres. A més, és una llengua, si vas a mirar, que es parla en 4 estats europeus distints, vull dir, compte, vull dir que... per tant, bé, és una llengua normal i hauria de ser respectada, estimada, protegida, com totes les llengües. El fet que no ho sigui és perquè hi ha realment gent que obtusa realment, que militen en contra de la llengua catalana, i és clar, llavors això dificulta molt que, i a tots els països hi ha gent a favor i hi ha gent en contra, hi ha gent que els molesta la diversitat lingüística, hi ha gent que tenen un esperit colonial de domini, de supremacisme, i imposen la seva llengua, els molesta que n'hi existeixin d'altres, i així estem. I ara en aquest moment, doncs, s'ha tornat a presentar l'estat espanyol, ara està fent els deures, és a dir, una llengua seva la presenta com a llengua europea, que, i ara es troba amb la dificultat que hi ha algun estat que encara no ho veu clar, que encara volen més reunions, que tenen por que això costi molts diners, que pensen, no, és que si posem el català i les meves llengües interiors, que jo mateix prohibeixo, també voldran, crearà un precedent, tindré problemes... En fi, hi ha tot aquest sentit colonial.
0: Anem a baixar a Rubí. L'any passat es va presentar la Taula per la Llengua, Plataforma Ciutadana, que vol impulsar l'ús del català a la ciutat, que va néixer amb el suport de diverses entitats, persones... I què creus que pot fer una iniciativa així que no pugui fer una administració?
1: A veure, estem nosaltres en contacte amb l'Ajuntament de Rubí, perquè esclar, és l'administració local, diguem-ne, és qui pot fer més, no? Ara, hi ha alguns espais que potser la institució local, l'Ajuntament, potser no hi té accés. té accés a les escoles, però potser no als AMPAs, les reunions de pares, potser hi ha espais en els quals no hi té una incidència directa, i llavors nosaltres, una institució, un grup de persones civils, per entendre'ns, doncs potser sí que tenim accés, o podem fer conferències, o podem fer xerrades, o podem fer explicar això a grups de persones, entitats esportives... Ara, evidentment, nosaltres no podem fer que un comerç canviï el rètol, anem a suposar. Això és cosa de l'Ajuntament, és cosa de la llei local de normalització lingüística, però hi ha moltes activitats que sí que podem fer com a entitat civil, diguem-ne.
0: Mira, ara entra la Pamela Martínez per dir-nos què és l'agenda, i tu tens preparada una mena d'endevinalla que no sé ni si jo o si la Pamela Martínez serem capaços, la Pam, de fer-ho, o el José, a lo mejor el José és capaç de fer-ho.
1: Sí.
0: A veure, digues l'endevinalla, a veure.
1: A veure, sí, a veure qui ho troba. Hi ha una paraula en català que té les cinc vocals, no en repeteix cap, té les cinc vocals i només una sola consonant. És un cas bastant curiós, no? Perquè normalment és una barreja de consonants i vocals.
0: Perdó, una paraula en català que té les cinc vocals.
1: Cinc vocals, sense repetir-ne cap, i una sola consonant. A veure qui la troba.
0: Haieu? Una paraula amb una consonant i les cinc vocals.
1: I les cinc vocals, sense repetir-ne cap.
2: Jo sóc mallorquina, segur que no existeix a Mallorca aquesta paraula.
0: Enric, l'has de contestar ràpidament.
1: Dic la paraula o què?
0: Digues la paraula i a veure si existeix en mallorquí o no.
1: Sí, perquè és la mateixa, esclar. Sí, és oueria. És una casa on venguin ous, una botiga on venguin ous, és una oueria.
0: Oh.
1: És curiós,
0: té, no? Té ous l'assumpte, eh? Oueria.
1: Sí, sí, és l'única paraula que té una vocal de cada, sí, i una sola consonant, que és molt difícil de pronunciar sense consonants. Doncs bé, aquesta la té.
0: La té. Doncs anem a veure oueria. Quins ous tenim en el cistell pel Rubí el dia de demà, Pam.
2: Doncs mira, demà, com que dissabte és el dia de la salut mental, tindrem el doctor Rigobert Triola, que ens farà una radiografia sobre com està la situació a la ciutat i ens explicarà com, que això també és molt interessant, que de vegades només ens fixem també en els pacients, que és en el que ens hem de fixar, però... I els treballadors i la gent que es dedica a ajudar a aquestes persones que es dedica a la salut mental. Doncs xerrarem amb el doctor Rigobert Triola sobre tot el que envolta en aquest tema.
0: Molt i interessant, 9:20, eh?
2: A les 9:20, exacte, i després tindrem, com sempre, la secció d'Albert Soler de l'escàner setmanal, on fem un resum de l'actualitat de la setmana amb una paraula com a fil conductor de tota aquesta actualitat. La tertúlia, com sempre, i més tard tindrem a partir de les 11 la secció de cinema, en Jacint Fornols, per analitzar les diferents pel·lícules, estrenes, etc. I després tindrem el Gabriel, una entrevista amb el Gabriel Sánchez, que és un influencer rubinenc que xerra sobre monuments de la ciutat.
0: I que té 17.000 seguidors a Instagram.
2: Déu-n'hi-do, eh? Sí, Déu-n'hi-do. I acabarem amb el centre excursionista, amb el Jaume Serra i el Jordi Puig, que ens explicaran quines són les activitats que tenen programades pels propis dies.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Nosaltres, moltíssimes gràcies, Enric.
1: A vosaltres.
0: Ens quedem amb aquesta paraula també que has dit, la oueria. Us deixem amb els serveis informatius. Moltes gràcies de part de José Malagón, de la Pamela Martínez, d'un servidor Toni Bravo. Demà, més Rubí al dia a partir de les 9 del matí.
2: Adeu!

0: Són les 3 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Continguts en xarxa.
3: Rambla 54, em van a Morgades Valldosera.
4: Em van a Morgades Valldosera.
3: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldo?
5: Sí, sí, sí.
6: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. Molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs, bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.

escolteu Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.

0: Quina gran pregunta, no, Ivan? Tu saps quina mena de soroll fa un cocodril?
1: Ni idea. Preguntes unes coses?
0: I de què deu tenir gust?
1: Per menjar-te, el vols dir? Anna, estic preocupat.
0: Per?
1: Per tenir una presentadora que diu coses estranyes.
0: Co-presentadora, Ivan, co-presentadora, que m'acompanyes tu al micro.
1: Amb els botons de la taula, et vull veure.
0: Millor que no. De moment, pots estar tranquil, que no desvarieixo. T'ho pregunto perquè avui parlem d'aquells entrepans excepcionals que ens va dir la Carme Reverte que fan a Sant Cugat, te'n recordes?
1: Sí, i tant.
0: Doncs n'hi ha un que es diu així, cocodril.
1: Ah, d'acord, em quedo més tranquil.
0: Tenen el cocodril, però també en tenen d'altres, com el caimà, el vegetarià, el Popeye, el caloum, el baobab. El seu creador fa 37 anys que els prepara darrere la barra del baobab, que és un bar emblemàtic del carrer Major de Sant Cugat, que durant gairebé 4 dècades s'ha convertit en punt de trobada de diferents generacions. Carme Reverte, ben tornada al Rambla. Què tenen d'especial aquests entrepans?
2: Què tal? Molt bona tarda, Anna. Doncs què t'he de dir? Que estan boníssims. I també et diré que els he tastat tots. I que tinc un favorit. Tinc un favorit. A veure si qui m'acompanya, l'Alassan Ndiaye. Molt bona tarda, Alassan.
3: Bones tardes.
2: Tu te'n recordes, Alassan, quin és el meu entrepà favorit de tots aquests?
3: El vegetarià.
2: Sí, senyor. Bingo. L'Alassan és el propietari i l'ànima del bar Baobab, a qui hem convidat perquè ens parli dels entrepans i de la història d'aquest establiment a Sant Cugat. Alassan, per què creus tu que s'han fet tan populars els teus entrepans?
3: Bueno, la popularitat de les bocates, diguem, totes les bocates que faig, jo la faig, no és pensant que la faig per als clients que serveixen. La faig pensant que sóc jo mateix que tinc que consumir-lo. Llavors, el que m'agradaria menjar bé i tal, també li agradaria també als clients que tinc. Doncs, d'aquesta manera, faig el meu bocata de la manera que puc. Vull cuidar les coses que consumo. Crec que als clients també li agradarien que sóc cuidar-vos.
2: Vaja, que li poses molt de carinyo.
3: Sí.
0: És una bona filosofia, Alassan. Escolta, i amb quins ingredients fas aquests entrepans o què tenen de màgic perquè s'hagin convertit en una marca de la casa, Jo no conec molta gent de Sant Cugat, però tota la que conec et coneix a tu i els teus entrepans.
3: Sí. Diguem, cada bocates té el seu ingredient, no? La única cosa que dona més força a les bocates són les salses que poso.
0: Ah, és el secret.
3: Sí. Diguem, el que és, tot el que porten maionesa són maionesa fet per jo mateixa. I el que porten picant també faig jo mateix el mateix tipus de picant. I doncs, de la manera que la faig, com havia dit abans, que tot el que penso que m'agrada, agradaria també als clients, doncs les coses van així.
0: I de tots aquests entrepans, quin és el que et demanen més? El vegetarià de la Carme, el cocodril amb el que hem començat aquesta secció?
3: El que se't demana més és el baobab.
0: Ah.
3: A vegades, quan el bar és a quasi la meitat ple, diguem, totes les bocates que han demanat són baobabs. Baobabs. Llavors pot entrar quasi un grup de 6 o 7 i llavors tot diuen, mira, volem 6, 7 baobabs. Entens? Les altres també, com per exemple el Popeye i el baobab són iguals. L'única diferència que existeix entre les dues és la salsa. Perquè el Popeye porta el picant i el baobab porta maionesa. Però després, de tot el que, com havia dit abans, la maionesa, tot els que porten maionesa, que és el cocodril, el caimán, el vegetarià, tot aquestes també les demana molt.
2: Alexandre, explica-li a l'Anna què porta, quins ingredients porta el baobab, i així ja vindrà amb la recepta
0: sí,
2: preparada.
0: Sí, amb la recepta de la maionesa, però no sé què més. Sé que porta maionesa i no porta picant.
3: La baobab o popella porta maionesa, però porten a pit de pollastre, a la planxa, tomàquets tallades, enciam i formatge gruyer.
2: I orenga, una miqueta d'orenga.
3: Sí, orenga, quan faig, diguem, el pit a la planxa...
0: Quan el poses directament en el pit.
3: Sí.
0: Jo t'he de dir que jo seria més de Popeye, perquè a mi el picant és una cosa que em motiva, diguéssim.
3: Sí, hi ha molta gent que prefereix també molta... Depèn de la persona, no?
2: Ja veus, Anna, que són ingredients molt bàsics, molt senzills, vull dir que... Però no sabem exactament per què al final el resultat, de la manera que els fa l'Alessant, doncs acaben tenint aquest èxit que avui volem explicar. Dèiem abans que el baobab porta obert gairebé 4 dècades, 37 anys exactament a Sant Cugat, en un dels carrers més emblemàtics d'aquesta ciutat. Va aixecar la persiana el 1989, a la Sant. Jo no sé què és el que a tu et va empènyer a obrir un bar. No sé si tenies experiència o et vas llançar a la piscina, vas anar a l'aventura.
3: Jo no tenia ninguna paciència per estar darrere d'un bar. És la primera vegada que entra darrere d'un bar. Diguem, la persona que tenia una mica de... coneixement sobre aquestes va ser la meva dona, perquè ells tenien una gelateria a Blanes i llavors una mica més clar fent també algunes bocates per als clients tot. Doncs ella coneixia moltes coses sobre tot, inclús la majoria dels ingredients que tenim amb les bocates, va ser ella que també que va introduir totes aquestes coses també. Sí.
2: M'imagino que aixecar un negoci de zero, a més, en una ciutat que per tu era nova, fàcil no és. I va trigar, no?, a començar a funcionar el negoci?
3: Sí, sí. Bueno, no va trigar tant, perquè... La primera cosa que també va ser molt, perquè inclús t'he dit, ja, encara la tinc al costat, hi ha una veïna que jo, una vegada un client em va demanar un frankfurt i jo no sabia ni com se feia el frankfurt. Es va posar dos frankfurt al pan, a bocata. I quan posava el frankfurt al pan, la senyora Maria em diu, a la Santa han demanat només un bocat. Li dic, sí. Em diu, a un bocat poses dos? Jo dic, bueno, és que no sé com se fa.
2: Anava farcideta el bocata.
3: Sí.
0: Un bocata, un frankfurt. Si no faràs negoci.
3: Sí, sí. Sí. Efectivament, ella em va explicar com se fa. I a part d'això, diguem, hi havia un senyor que sempre estava a mirar una mica gran, però era una persona que havia tingut tota la seva vida diferents restaurants a Sant Cugat, a un altre lloc, i tal, tal. I ell sempre venia, a part de que m'explicava algunes coses, com tinc que fer això, com tinc que fer això, de vegades quan entrava i em trobava sentat i tot, i em donava consell, tens que moure't. No te posis el cap ple de prou, perquè si no ve gent i tal, tal, la gent no és al principi que tindràs gent. Vindrà a poc i mirant i amb la confiança que prenen cada vegada que així tindràs els clients. I llavors hi havia molta gent també que han participat per poder... ajudar-me una miqueta sobre això.
0: Són molt acollidors a Sant Cugat, no?
3: Moltíssima.
0: I per què creus que la gent, i sobretot ara la gent jove, doncs se l'ha fet tan teu, el teu bar, el Baobab? Com has teixit aquesta complicitat? Ja sabem que ells et van rebre amb els braços oberts, ens has explicat la senyora Maria i el senyor que donava consells i tal, però mantenir tot això durant tant de temps i acabar convertint-te en un referent, com ho has fet això a la Sant?
3: Bueno, no l'he fet jo només. Els mateixos joves clients de la gent, les primers gent que m'han rebut, que m'han ajudat a portar aquesta... Diguem, de la manera que passen de generació en generació, són ells mateixos que apoyen per aquí i per allà les altres que venen, perquè... siguin amb el Baobab. I, però, a part d'això, de la manera que venen al bar, diguem, fins a que marxin, és com si són a casa seva. I jo també la reben com si són els meus nens. I tota la joventut que m'han conegut d'això, no és que van per qualsevol bar, no. És que van com al bar de casa seva, i la persona que està treballant és un familiar, i així hem portat el Baobab. Diguem, tota aquella gent diu, com ho ha pogut estar? Sí, però jo crec que són els clients més que han pogut portar, ajudar perquè el Baobab sigui el que és.
2: Jo dono fe, Anna, que allò per la clientela és com si fos casa seva pràcticament. De vegades, malestar que ho diguem, a lo millor t'has trobat algú darrere de la barra, no? Sí. Donant-li un cop de mà a l'Alassant. L'Alassant, que ja en un altre episodi del Rambla, si recordeu, el vam anomenar perquè ell té caparrot propi.
0: Ostres.
2: Va ser, sí, i el van escollir els santcugatencs. Va ser el 2003, a la Sant.
3: Sí.
2: Ho recordes?
3: Sí, sí.
2: Quina sorpresa, va ser...
3: Va ser una sorpresa, sí.
2: Sí?
3: Sí, una sorpresa. Perquè quan em van fer aquesta proposició, aquell dia també estava sentat al bar, era un dia, una hora que estava al bar tancat. Llavors va entrar una noia que se diu Imma. Em va dir, mira, Alassant, vinc a parlar amb tu perquè el grup m'han deixat de venir a proposar-te una cosa. Ha dit, d'aquí un mes posaran un caparrot. I el caparrot, sempre que fan un caparrot, és com una elecció. Proposen 3, 4, 5 persones. I llavors la gent deixa com una elecció. Cadascun diu, jo vull que aquesta persona sigui d'alta. Em va dir, aquest any em va donar els noms de tots els que estaven. I, bueno, hi havia 2 o 3 persones que són gent molt... No és només que són de Sant Cugat, però són molt conegut de Sant Cugat, gent, diguem, culturalment conegut i que estan fent coses molt importants per al poble. Doncs jo vaig pensar que amb aquesta gent, jo al mig, jo li vaig dir a la noia, bueno, ningú problema, jo no, si li decideu vosaltres, d'acord, doncs, em dic, bueno, me'n vaig, faig dic això als amics i torno ara. Se'n va anar una hora després va tornar. I va dir, bueno...
2: Amb el resultat, que tenies caparrot.
3: No, el resultat no. Em diu, ja he explicat als meus amics que tu també seràs... com se diu?
0: Caparrot.
2: La qüestió és que el 2003 tu vas sortir elegit, no?
3: Diu, tu també estàs entre les 5 persones que s'ha de... que tenim que decidir qui serà el caparrot. Diu, però per això tenim que fer-te una foto. Diu, si doncs el teu nom surt, llavors...
2: Clar, t'han de construir el caparrot.
3: Sí. Bueno, però això era ja que havia aconseguit jo... Estava preparat per anar de vacances al meu país. Doncs jo vaig marxar, ni me recordava de la cosa tal, tal. I estava allà, de vacances, diguem, 20 dies després, la meva filla em truca. Em diu, papa, hi ha una cosa que vull explicar-te, que no passa res. Diu, si tu te recordes del problema de Caparrot que t'havien proposat i tot això, i diu, bueno, ja el resultat ha sortit. No te posis perquè entre les 5 persones que s'han proposat per al Caparrot, diguem, tu has sigut el segon. I diu, bueno, per estar al segon, que no vol dir que te faran el Caparrot, però està al segon de tot el corp.
2: L'Anna vol preguntar-te
0: sí.
2: Per una qüestió que segur que molta gent et va preguntar en el seu moment.
0: En el seu moment. M'ho estan preguntant de darrere el vidre. La Laia Micó m'ha dit per ordres, escolta'm, el bar, per què es diu Baobab?
3: Pues el Baobab és el nom d'un arbre. És un arbre, bueno, molta gent coneix aquest arbre.
0: Pel Petit Príncep, jo pensava que el conec.
3: Això, efectivament. En Àfrica, diguem, a tot arreu, a molts llocs trobaràs el Baobab. És un arbre que viu molts anys. Quan veus alguna, et diuen, aquest porta 500 anys. Aquest ha portat tants anys. Però, bueno, la meva dona, ella, com que ella és catalana, ella estava allà fent el seu doctorat d'antropologia, doncs ella li va agradar el Baobab i de tot el que ha vist sobre el Baobab. Llavors, quan vam posar
0: va recuperar aquell nom.
3: Em va dir, escolta, el nom del local la posarem Baobab.
2: Doncs. I perquè segurament era l'auguri, no?, que aquell negoci havia de durar molts anys.
3: Molts anys, sí.
0: I per molts anys més. Carme, mil gràcies per haver portat l'Alassane a passejar pel Rambla 54 avui. Ha estat
2: Vens un dia i fem el bocata.
0: I tant, un Popeye. Ha estat un plaer descobrir aquesta història. Ara ja ho tinc clar, un Popeye, jo. Ens encanta la bona gent que genera bon rotllo, com l'Alassane. Alassane, sempre que vulguis, el Rambla 54 és casa teva. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: Adéu-siau.
3: Adéu. Merci. Adéu.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: Pot ser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local. 54. Crec que ho hem de tornar a fer.

0: Estàs escoltant l'Ambla 54 a Ràdio Rosselló.
1: Maria Gateu, ben tornada al Rambla, com estàs?
2: Molt bones, Anna, doncs sí, molt bé, i de fet encantada, amb aquesta selecció musical que heu fet,
1: Avui és que m'han dit que hem de parlar de formatge, no?
2: Doncs sí, Anna, de fet avui surto d'aquí de Rosselló perquè vull que descobreixis el que fan a la Josa del Cadí, a l'Alt Urgell, un municipi situat a la cara sur de la Serra del Cadí i que té una vintena de veïns i veïnes. Doncs bé, resulta que en aquest poble, menudet, hi ha una de les formatgeries més antigues i amb més solera del Pirineu.
1: Ostres, quina!
2: Doncs mira, es diu Serrat Gros, una formatgeria nascuda al 1980 de la mà de l'Eulàlia Torràs i que des del 2006 porten el Raül Alcaraz i la Mercè Lagrava. Elaboren formatges, mató, iogurt, formatge fresc, de tot, I tot ell, i tots aquests productes, amb la llet de les seves pròpies cabres, que en tenen unes 90. Uh-huh. I et vull parlar d'ells perquè són un cas d'èxit en tot el referent al relleu del negoci.
1: Ah, sí? Per què?
2: Doncs bàsicament perquè aquest estiu la Mercè va publicar a les xarxes de Serrat Gros que buscaven un relleu pel negoci, perquè jubilaven. I, sorpresa, han tingut un allau de propostes i d'ofertes, Que ens ho expliqui la mateixa Mercè, no?
1: I tant.
2: Mercè Lagrava, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Escolta, ho he explicat bé, això de l'allau de propostes, per agafar-vos el relleu, Mercè, com ha anat tot?
3: Sí, hem tingut una llarga de propostes, però estem acompanyats per la taula del relleu agrari del Pirineu, que hi ha diferents entitats com els Consells Comarcals, l'Escola de Pastors, Departament de Ramaderia, Escoles de Capacitació Agrària, i ells també han publicat la informació a les seves xarxes, i una d'aquestes publicacions es va fer viral i a partir d'aquí també va anar anunciat en els mitjans de comunicació i, bueno, hem tingut molts contactes de gent interessada en poder fer el relleu.
1: Mercè, sou conscients que normalment això va a l'inrevés, no? Que és complicat aconseguir avui en dia que algú vulgui continuar en un ofici que és sacrificat, sí, com és el vostre.
3: En som molt conscients. Mireu, la nostra data de jubilació és a desembre del 27, i hem començat aquest any justament perquè si no hi hagués relleu tancaríem formatgeria, però hauríem de trobar una caseta per les cabres. I més que res pensem en el temps, doncs, perquè tot el que ens arriba és que negocis familiars de molts més anys, com poden ser una pastisseria al centre de Barcelona, uh-huh, o d'altres tipus de negocis familiars, acaben tancant perquè no hi ha relleu. En el nostre cas, pensàvem que, bueno, aquí dalt, a la muntanya, i a més, acompanyats de 90 cabres, que ningú voldria posar-s'hi, però afortunadament ha sigut una sorpresa molt agradable el fet que almenys tinguem molts contactes de gent jove o no tan jove, gent que ja està en el món ramader o en el món agrari, o gent que no hi és i vol fer un canvi de vida, i que han contactat amb nosaltres.
1: Perquè vosaltres també vau ser el relleu de l'antiga propietària, sí, l'Eulàlia. Com va ser per vosaltres agafar aquest testimoni? Vosaltres sabeu que com se senten i què estan vivint tota aquesta gent que us envien els missatges? Per què heu passat per allà?
3: Sí, sí, totalment. Nosaltres, mireu, la formatgeria nostra va ser de les primeres formatgeries artesanes que es van crear a Catalunya cap als anys 80. El Serrat Gros aquest any farà 46 anys i l'Eulàlia i en Jaume van estar 25 anys i nosaltres els hi vam poder fer el relleu fa 21 anys. Nosaltres veníem de ciutat, voler quedar-nos a viure aquí dalt i vam pensar en fer formatge, doncs perquè en tots aquests poblets de muntanya el formatge es feia a les cases per subsistència. I en el cas concret de Josa s'havia perdut, doncs perquè la gent gran ja no ho feia o ja no hi eren. I vam decidir, ostres, doncs farem formatge. Vam anar a aprendre a fer formatge, vam començar a fer el nostre projecte Josa, però va coincidir en aquell moment que l'Eulàlia i el Jaume ho deixaven i ens van contactar, que l'Eulàlia i el Jaume ho deixaven i ens van contactar si volíem el ramat. Amb la qual cosa, al posar-nos en contacte amb ells, els hi vam oferir el relleu a Ossera, que està

0: I escolta, Mercè, si parlem de producte, no?, de producció, com vau fer vosaltres per canviar el negoci, no? Què heu incorporat, per dir-ho d'alguna manera?
1: Què hem incorporat des d'aleshores? Bueno, després, entenc que bueno, després d'uns anys d'aprenentatge, perquè clar, estàs treballant amb certs vius tant pel que fa al ramat com el tema del formatge, i el Raül i jo encara considerem que ara estem aprenent. Però mira, a mesura que vas agafant confiança, però això quan, crec que passa en qualsevol ofici, no? Les hores de vol i la pràctica et fan que, bueno, que llavors ja vulguis incorporar nous productes, noves coses, i bé, nosaltres els hi vam fer el relleu amb que ells tenien 4 productes i en aquests moments nosaltres tenim la possibilitat de fer-ne fins a 10.
0: I escolta, a les xarxes, per vosaltres, no, encara que sí que aneu acompanyats en tot aquest procés de, diguem-ne, de cerca, no, d'aquest relleu, han estat i són un gran suport. I no parlem només d'aquesta crida, sinó també vosaltres, o almenys tu, no, publiqueu moltes coses del vostre dia a dia. I això suposo que ha ajudat també a donar més veu encara a la vostra producció i professió i als vostres productes.
1: Sí, sí, de fet, quan estàs lluny de tot, com és el nostre cas, que físicament estem en un poblet de muntanya, tot el que és les comunicacions, les xarxes són molt importants. És la teva finestreta al món i t'ajuda que tothom et vagi coneguent o vagin seguint-te i vagin veient com és el dia a dia i com funciona la formatgeria, el ramat i és importantíssim.
2: Mercè, m'ha quedat una pregunta sobre aquest relleu, aquest càsting que podeu fer per substituir-vos al capdavant de la formatgeria. Quina mena de perfils us han arribat? Ens has descrit una mica de tot, no sé si hi ha més gent del sector professional, més gent d'aquesta que a mi m'agafa de vegades, de ho deixaré tot, me n'aniré, aquesta visió romàntica que tenim la gent de ciutat, i no sé si teniu avançat aquest càsting, no sé si teniu candidats o...
1: Sí, mireu, hem tingut moltíssims contactes i hi ha de tot, des del que només s'interessa pel valor econòmic que pot tenir aquest traspàs, com el qui t'explica tot el seu procés del canvi de vida. Hi ha molta gent de ciutat, però hi ha molta gent també que ja hi està en el món rural, en el món ramader, i que vol doncs donar un altre caire a la feina que està fent fins ara i ampliar-ho amb el tema del formatge. Hi ha també bastanta gent que ha contactat, sobretot amb el tema del canvi de vida. Hi ha una miqueta de tot, i pel que fa a les edats hi ha gent molt jove o gent que potser ja no és tan jove però que vol acabar una etapa laboral d'una altra manera.
2: I hi ha algú que tingui més punts que altre? Tens algú que diguis, ostres, no t'ho diré, però sí, tinc bones vibracions?
1: Sí, es pot dir que ho tenim molt, molt avançat.
2: Ostres!
1: Sí, el que passa que, bueno, és el primer cop que ens volem jubilar i és el primer cop que estem fent aquest procés. És un procés que anem lents, anem a poc, sortosament acompanyats per les entitats de la taula del relleu agrari que ens estan acompanyant en temes fins i tot a nivell legal i per poder plasmar per escrit tot aquest tema del traspàs. I en principi doncs sí que ho tenim molt avançat i bueno, només cal dir que és gent jove i que ja estan en el món ramader.
2: Doncs quin gust escoltar aquesta història i sobretot saber que teniu relleu, Mercè. Mercè i Raül, que estem parlant amb la Mercè, sí. Però diguéssim, aquest negoci té dos caps. Moltes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54, doncs, aquesta història d'aquest relleu amb final feliç. I Maria, tu també, una abraçada a totes dues i fins aviat.
0: A tu, Anna, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: contrapàs és una dansa que ens parla d'història. Observant els passos o escoltant les notes, podem saber més de la història i la cultura d'un municipi o regió. Avui us vull parlar del contrapàs de Sant Genís de Palafolls. Bé, de fet, no ho faré jo. Ens ajudarà l'historiador local, Xavier Salicru.
1: El contrapàs és una dansa tradicional que es havia ballat a Catalunya, especialment a les comarques nord-orientals i pirinenques. Un contrapàs amb uns passos molt similars al de la sardana curta, aquella sardana curta que es ballava abans de la reforma d'en Pep Ventura a finals del segle XIX. Molt similar. Són dues danses que van evolucionar conjuntament amb la sardana.
0: Ara que ja estem situats, què té d'especial el contrapàs de Sant Genís i en la història de Catalunya on el podem situar?
1: Bé, partint que el contrapàs genèricament és un gènere de ball, arreu d'aquestes comarques on es va desenvolupar, doncs es van desenvolupar diferents contrapassos. En el nostre, el contrapàs de Sant Genís, conegut amb aquest nom, però no és realment amb aquest nom, sinó que és el contrapàs que es havia ballat tota una zona més extensa, el que coneixem com la Baixa Tordera, però el que va passar és que va ser l'últim reducte on es va ballar pel seu àmbit més rural i més apartat, i és on el van descobrir aquells folcloristes del segle XIX i principis del segle XX, i com el van descobrir allà, doncs li van posar el contrapàs que hem trobat a Sant Genís, i aquest nom s'ha perpetuat, no?, en tot el món del folclore.
0: Sant Genís va ser l'últim reducte on es va ballar, mantenint-se com a repertori de Carnestoltes fins a la Guerra Civil. Però com s'explica la seva preservació? En Xavier Salicru ens ho explica.
1: Sí, doncs aquest entorn més rural i més separat, doncs el que va fer és que aquelles noves modes de música que van anar substituint totes aquestes ballades de contrapàs, allà van tardar més a arribar i vam tenir la sort que vam coincidir que encara es ballava amb aquesta arribada de folcloristes que buscaven informació de les danses antigues de Catalunya. I és per això que es va, doncs, descobrir aquí a Sant Genís.
0: Hem parlat de la dansa i de la seva part més social. Però i si parlem de la música? Com ha arribat als nostres temps?
1: Bé, tots aquests folcloristes que van fer aquesta feina de documentar el contrapàs, el que van fer va ser escriure les partitures de la música que sentien tocar. Aquells músics de tradició oral que funcionaven sense partitura no van deixar un llegat escrit, però aquests folcloristes sí que ens el van recollir. Hi ha un moment molt especial, que aquests folcloristes de principis del segle XX, no, el descobreixen, per dir-ho d'alguna manera, i el que fan és perpetuar-lo en partitures i perpetuar la dansa. Hi ha un moment, aquest que deia, molt puntual, és que el 1921, per primera vegada el contrapàs de Sant Genís puja dalt d'un escenari, i no un escenari qualsevol, sinó l'escenari del Palau de la Música Catalana.
0: En els últims anys, des del municipi de Palafolls, s'està fent una tasca important per traslladar tota aquesta informació a la ciutadania. Poder parlar en persona amb tots aquells que sabien del contrapàs de Sant Genís va ser una peça clau.
1: Sí, hi ha també un moment important, és que als anys 90, tres musicòlegs aterren de nou a Sant Genís buscant encara aquella informació original del contrapàs. Encara poden parlar amb dues persones amb més de 90 anys en aquell moment, recullen la seva informació, reconstrueixen de nou el contrapàs, tant la música, pel que els expliquen aquesta gent, com la dansa, i aquesta gent el que fa és posteriorment, al cap d'uns anys, tornar tota aquesta informació a la gent de Sant Genís perquè puguin seguir ballant-lo, i a partir d'aquest moment, durant uns anys, es van fent uns tallers de contrapàs, una festa del contrapàs, i ara puntualment se segueix ballant. Alguna entitat d'aquí Palafolls organitza algunes ballades de danses tradicionals, i sempre el contrapàs forma part d'aquests diferents tallers que es fan.
0: I per anar acabant, una anècdota. A vegades la casualitat ens juga a favor. Ens ho explica el mateix Xavier Salicru.
1: Sí, això, ens hem d'anar una mica enrere. L'any 36 es fa un gran festival de música i assisteixen de nivell internacional, i assisteixen diferents compositors, i un en especial ve un anglès, en Britten, un gran compositor, i escolta aquestes danses, escolta el contrapàs, i queda impregnat per aquesta música i altres danses i músiques catalanes, i ell, posteriorment, passada la guerra, compon una peça musical inspirada amb aquestes músiques. músiques. I la curiositat amb nosaltres ja és que, doncs, uns anys cap aquí hi ha un concert de música d'en Britten, música és un compositor molt conegut, i una palafollanca que assisteix en aquest concert, això fa pocs anys, i reconeix la tonada del contrapàs, no? I a partir d'aquí, que és una cosa que no s'havia fet pública, comencem a fer recerca i descobrim, doncs, aquest lligam amb en Britten que va assistir l'any 36 en aquest gran festival de música i va escoltar, va quedar corprès d'aquesta música i se segueix escoltant a moltes sales de música d'arreu del món.
0: Qui sap si en els propers anys descobrirem, per casualitat o no, coses noves d'aquest contrapàs i de les seves ballades. El que sí sabem és que gràcies a les seves notes i la manera de ballar-lo, sabem molt més de la cultura històrica del nostre poble, de Palafolls.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
1: Ah.
0: Vinga, va.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
0: No, Rambla 54. Has de vocalitzar-ho bé.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Joventut.
3: Dones de caràcter, nassos prominents, colors intensos i, sobretot, molt de sentit de l'humor. Aquest és l'univers pictòric de l'Elisabet Zavala, una artista barcelonina formada en Belles Arts i Disseny que fa més de 20 anys que viu i treballa a Masdenverge. L'Elisabet és la veïna que avui ens presenta la Blanca Carol. Blanca, ben tornada al programa.
4: Hola, Anna, moltes gràcies. Un plaer, com sempre.
3: Blanca, tu l'has anat a veure, l'Elisabet, has parlat amb ella, oi? Quin perfil ens en fas?
4: Així és, Anna. Si et sembla, començo una mica pel principi, perquè la trajectòria de l'Elisabet va començar fa molt. De fet, de ben jove, quan va descobrir que pintar podia ser molt més que una afició. De fet, ho recorda així.
5: Sense por i sense condicionants em vaig llançar. Això devia tindre 20 i tants i en tinc 70. I no he parat. El que passa que amb els anys vas aprenent i cada vegada, em diverteix més pintar i descobreixo més coses, perquè una mica pintar és buscar, és trobar, és reflexionar amb tu, és... no sé, per mi és la meva vida.
3: Una pintura que ha anat construint a partir d'un llenguatge propi i que té, com dèiem, en el color, un dels seus trets més reconeixibles, no, Blanca?
4: Efectivament, Anna. De fet, l'Elisabet explica que quan va començar a apostar per una pintura figurativa i carregada de color, esta opció no era precisament ben vista en els cercles artístics de Barcelona. Ella, però, va decidir, no?, defensar-la seguint els seus ideals.
5: Mira, jo quan començo a fer aquest tipus de figuració i a tope color, a Barcelona tot era l'abstracció i posar molt de color era de mal gust, eres una hortera. I, saps, era tot abstracte, negre, una miqueta de vermellet, blanc, saps? I llavors jo vaig anar a fer un viatge a la Xina, a Hong Kong, i me'n vaig donar compte que, ostres, que el color ben posat és d'una elegància i dona una alegria que no et dona el negre.
4: I, Anna, si hi ha unes protagonistes habituals en els seus quadres, són les dones. L'Elisabet les pinta allunyades dels cànons de bellesa tradicionals i especialment grans dones a partir dels 50 anys. Són personatges que reivindiquen l'experiència, la personalitat i la capacitat de decidir per elles mateixes.
5: No, la protagonista sóc jo. I llavors és una reivindicació, perquè a la dona, o sigui, tens que tindre unes normes. Si tu no ets prima, alta, rosa, amb ulls blaus, ho tindràs fatal. Et parlo quan jo era jove, ara ha canviat una mica la cosa, però, a veure, no som normatives. Qui no té això, té allò. Llavors, bueno, doncs llavors s'ha d'inflar i s'ha de posar tetes i s'ha de... No... O sigui, valorem pues, l'estil, la saviesa, el ritme, però a veure, cada un s'ha tocat com som.
3: Visca l'Elisabet, molt a favor.
4: Veritat, Anna. També ha buscat una manera molt pròpia d'explicar, d'aplicar la pintura en lloc de limitar-se al pinzell. Treballa directament en les mans. Deixa les marques dels dits visibles a sobre de la tela per aconseguir així una pintura matèrica.
5: Jo volia una pintura matèrica. M'agradava molt el Dubuffet, m'agrada molt Tàpies, bueno, i m'agrada la matèria. I, claro, si ho posava amb el pinzell em quedava massa pla, tot, i llepat, que no ho podia suportar. I llavors, al fer-me jo la pintura la faig com si fos fang, i llavors l'aplico amb les mans i tota la huella que queda dels dits m'encanta, perquè em recorda els dibuixos que feia Talita amb els llapisos de colors, que queda tota aquella línia plena, plena, plena, doncs aquí igual envolta doncs la figura que faig o els personatges que surten.
3: I em deies que encara conserva una part petitona d'aquell neguit, no?, que acompanya els processos creatius.
4: Sí, ella diu que començar un quadre és una barreja d'atzar, observació i imaginació. De fet, una taca sobre la tela pot acabar convertir-se just en un punt de partida.
5: Abans em posava super nerviosa. Què faig? Què faig? Saps allò? Era allò el rotllo en blanc. I llavors sempre embruto la tela. L'embruto i d'aquesta taca començo a veure coses. Mira, aquí sembla que vegi una cama. Ai, que si faig una dona amb la cama dalt. Llavors, que pam, pam, i començo allò que em va passar ahir i de la taca començo a inventar. Al principi m'era dur i ara és l'etapa que més m'agrada i disfruto i tal i qual. Pues per què? Perquè tinc més informació, perquè sé que me'n sortiré segur, no sé, és un divertimento més. Abans tenia una mica d'angoixa quan començava.
3: I el paisatge, Blanca, el fet que estigui a Masdenverge, ell es veu a l'obra de l'Elisabet?
4: Sí que es veu, sí, Anna. La seva obra incorpora el passatge de les Terres de l'Ebre, el delta, els canals, els núvols i la llum formen part d'un entorn que diu li ha portat una nova font d'inspiració. Però per damunt de tot, l'Elisabet vol que els seus quadres provoquen una reacció, que qui els mire s'hi trobe i, si pot ser, somrigue.
5: M'encantaria que cada... Mira, primer, llegir els quadros, perquè no es dona molt importància. Ah, sí, ja ho he vist, ja ho conec. No, cada quadre és una història. I posar-se davant i pensar una mica, riuran i sempre en trauran alguna cosa, dels meus i de tothom. Però, claro, jo et puc explicar dels meus. M'agradaria que la gent necessités veure algun quadre meu per... Ostres, que s'hi trobés bé, que fos feliç, si pogués posar... Pam, aquesta granet de sorra, pues, de felicitat, m'encantaria.
3: Doncs és un desig ben bonic, aquest de l'Elisabet. Blanca, moltes gràcies per acostar-nos vida i obra d'aquesta pintora que ens vol a tots somrient, l'Elisabet Zavala. Una abraçada i tornem a ramblejar ben aviat, si vols.
4: És clar que sí, ens veiem, ens sentim i ens escoltem aviat. Moltes gràcies tant a tu com a l'equip. Moltes gràcies.
3: Fins aviat.

0: El primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54.
0: Ja.
1: I què he de dir?
0: Rambla 54.
1: Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.
2: Unes tisores, una agulla, un didal, una màquina de cosir i un metre. Durant dècades, aquestes han estat algunes de les eines indispensables d'un ofici que avui costa molt més de trobar, el de sastre. Fer un vestit a mida significa començar pràcticament des de zero, prendre les mides d'una persona, estudiar-ne les proporcions, dibuixar un patró, escollir el teixit, tallar-lo i aconseguir que totes les peces acabin encaixant. És una feina de precisió, però també d'experiència. I en Pere Mas en té molta. La seva història amb la sastreria, de fet, havia començat abans que ell mateix decidís dedicar-s'hi. El seu pare ja era sastre i el seu avi també.
3: Quan neixes en un d'allòs, en una casa, que, per exemple, el negoci és de sastreria, esclar, vius la sastreria des de petit. Cap allà, quan tens 11 anys, 12 anys i tot plegat, entens, comences a agafar afició perquè veus com es fa una peça de roba. El meu pare era sastre a mida, el meu avi també era sastre a mida, i jo he seguit també com a sastre a mida.
2: En Pere representa, per tant, la tercera generació d'una família dedicada a la sastreria a mida. L'ofici el va conèixer primer a casa i amb 12 anys aquella familiaritat es va començar a convertir en interès. Però ser fill i net de sastres no el convertia automàticament en un. Calia aprendre una tècnica que durant molts anys s'ha transmès entre tallers, acadèmies i generacions de professionals. I entre tot el que havia d'estudiar, n'hi havia una part especialment important que, vista des de fora, pot sorprendre, la geometria. Perquè abans de tallar la roba cal portar el cos al paper. Les mides del pit, la cintura, els malucs o l'esquena es converteixen en línies, proporcions i càlculs que permeten construir el patró. És, d'alguna manera, el plànol del vestit que després confeccionarà el sastre. En Pere encara conserva alguns dels llibres amb què va aprendre aquesta part de l'ofici.
3: En acabat, tens que anar a una acadèmia per ensenyar-te, com si diguéssim, la tècnica de la sastreria. Que la sastreria, per posar una prenda, va tot, com si diguéssim, amb geometria. Es fa un croquis, es fa sobre la peça, o bé amb patronatge.
2: D'aquell dibuix sobre el paper en sortiran després les diferents peces de roba que formen una americana. Al davant, l'esquena, les mànigues, les butxaques o els elements interiors. I aquí és on la teoria deixa pas a l'ofici, perquè el patró pot estar ben calculat, però el resultat final s'haurà de provar sobre el client, observar com cau la roba i corregir tot allò que no acaba d'encaixar. Un procés que explica per què confeccionar un vestit a mida no és precisament una feina ràpida. Una americana i uns pantalons, dues peces que podem comprar en pocs minuts en qualsevol botiga, però que, fetes artesanalment per una sola persona, poden representar tota una setmana de feina. En Pere calcula que confeccionar un vestit complet pot arribar a ocupar unes 40 hores.
3: Tot un vestit està controlat per fer només una persona que ho faci, està 40 hores, una americana i un pantalón. S'està 40 hores.
2: La manera de comprar la roba ha canviat completament. La confecció industrial ha aconseguit establir talles i patrons que funcionen per a una gran part de la població. Triem la talla, ens en provem la peça i, si ens queda bé, ens l'emportem. En Pere no renega d'aquest sistema. Al contrari, considera que la confecció actual està molt ben estudiada. El límit apareix quan el cos de la persona no coincideix exactament amb les proporcions que aquella talla dona per fetes.
3: Si tu compres un vestit és molt diferent de fer la mida de que el compris de confecció, perquè fent la mida la fas a la mida del cos de la persona. Però si la compres de confecció fan una mida estàndard. Llavors, si el tipus de la persona té la mida estàndard, sí que li va bé. Però si no té la mida estàndard, que per exemple s'inclina o es posa més dret del compte, o fa més panxa, o fa més cadera, entens, és el que varia.
2: Això és el que canvia quan el vestit es fa a mida. El punt de partida deixa de ser una talla predeterminada i passa a ser directament el cos del client. La postura, les espatlles, la cintura o la forma de caminar poden condicionar el resultat, i el vestit es construeix tenint-ho en compte. També permet una cosa, que abans era molt més habitual, conservar la peça durant anys i anar-la modificant. Si el cos canvia, el vestit també es pot adaptar. No tot, però s'ha mantingut igual al taller. En Pere ha conegut l'evolució de les eines amb què treballa un sastre. Encara conserva una màquina de pedal, però també treballa amb una d'elèctrica. I entre una i l'altra hi ha bona part de l'evolució tecnològica que ha viscut l'ofici.
3: Abans, per exemple, al segle X i al segle d'allò no tenien màquines de cosir i tot ho havien de fer a mà. I déu-n'hi-do les peces de l'època de Jesucrist i tot plegat, déu-n'hi-do les peces que feien en aquella època també. Tot era a mà. Però, esclar, a màquina, abans només hi havia la màquina que cosia repunt. Ja en acabat va sortir la màquina que també sobrefilava. Això també era un avantatge. També va sortir l'avantatge de la màquina que ja hi havia un motor ja elèctrica i anava més ràpida.
2: La sastreria a mida ha perdut bona part del terreny que havia ocupat, però no ha desaparegut del tot. Les reparacions, els arranjaments o les peces que necessiten una adaptació especial continuen requerint coneixements de sastreria. Hi ha, però, una part de l'ofici que no té gaire a veure ni amb patrons ni amb màquines de cosir. Un vestit a mida obliga el client a tornar diverses vegades al taller. Cal prendre mides, fer proves i comprovar els ajustos. I quan aquesta mateixa persona hi torna durant anys, la relació acaba sent molt diferent de la que tenim habitualment amb qui ens ven una peça de roba.
3: És propera i, esclar, el client has d'anar una miqueta, esclar, i parles normalment, entens, mentre li emproves una cosa i així, entens, i de vegades parles de futbol i de política, entens? Però hi ha d'haver-hi també una amistat, per exemple, que, com que sempre tens més o menys molts que són clients que repeteixen, clar, entens, i ja saps el tarannà de cada client.
2: Després de tota una vida dedicada a la sastreria, en Pere ha vist canviar les màquines, la manera de comprar roba i també la presència del seu ofici als carrers. El que no ha canviat és el moment en què una peça està acabada, quan després dels patrons, les proves i les hores de feina, el vestit queda exactament com havia imaginat.
3: És una llàstima que l'ofici s'ha perdut. És un ofici molt maco, de creativitat, i que sents orgull quan et surt bé una peça. Principalment quan és una peça difícil i et surt bé, et surt perfecte.
2: Potser avui és molt més fàcil entrar en una botiga i trobar un vestit que ens vagi bé, però a la sastreria d'en Pere el procés encara funciona a l'inrevés. No és la persona qui s'ha d'adaptar al vestit, és el vestit el que s'adapta a la persona.

0: Hola Anna, com estàs? Soc l'Eduard París de Radio Ciutat de Tarragona i aquesta vegada ens endinsarem en un dels punts neuràlgics de la ciutat, com és el barri del Serrallo. Si pensem en el Serrallo, segurament ens venen al cap el mar, els pescadors o els restaurants, però és molt més que això. El coneixerem des de dins a través de tres persones que en formen part i que ens explicaran com l'han viscut des dels seus orígens fins a l'actualitat. Parlarem de la seva història, de la pesca, de la gastronomia i, sobretot, d'aquell sentiment de pertinença que fa que, per a molts, el Serrallo sigui molt més que un lloc on viure. Amb tres veus, amb tres maneres de veure'l i amb una mateixa pregunta. Què vol dir realment ser del Serrallo?
1: Continguts en xarxa.

0: Són les 4 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Continguts en xarxa.
3: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Salutacions, benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Programa que, com bé sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimecres 7 d'octubre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, doncs parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Per una banda, però, és ben cert que a aquesta hora ja tenim algunes incidències a repassar. Malauradament parlem d'accidents. Per exemple, a l'autopista AP7, al tram de Sant Cugat del Vallès, hi tenim un accident. Hi ha un carrer entallat en sentit nord, en sentit Girona, i ja hi trobarem aturades de més de 3 quilòmetres, com et deia, a l'AP7, a Sant Cugat del Vallès i en sentit nord, en sentit Girona. A l'extrem sud, dos accidents. Un a l'autopista B23, a zona d'Esplugues de Llobregat. Hi ha un carrer tallat en sentit Barcelona, aturades d'uns 2 quilòmetres. I a l'autovia de Castelldefels, un altre accident, a l'Hospitalet de Llobregat, ja arribant a Barcelona. També parlem d'un carrer tallat d'entrada a Barcelona. Aquí hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig. Per tant, ja algunes complicacions en aquesta xarxa viària catalana. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.

0: Avui al Connectats parlarem d'eines. D'eines per a la gestió dels mòbils dels nostres fills amb Gerard Vilanova de TIC Activa. Continuarem amb esports i amb el podcast que es posa en marxa a Castellà del Vallès sobre l'hoquei patins. Estic en xoc del company Guillem Plans. Acabarem parlant de l'exposició Demà hi haurà lluna nova de Michael Lawton amb Eduard García, responsable de l'espai Betulia. Tot això és el que tenim preparat des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: bé, doncs és el moment de saber què destaca en la crònica informativa d'avui en els diferents municipis del Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Els jutjats de Terrassa han decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts per haver disparat contra dos guàrdies civils a Can Parellada el dijous passat. La causa està oberta per presumptes delictes de temptativa d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van tenir lloc el dia 1 d'octubre sobre 2:15 de la nit. Els agents perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de serveis. Quan es van apropar al vehicle, els sospitosos a l'àrea de servei Porta de Barcelona, a l'AP7, al terme municipal de Castellbisbal, els detinguts van intentar embestir-los amb el cotxe i es van donar la fuga. Més tard, els agents van localitzar el vehicle aparcat al carrer d'Europa, just davant del camp de municipal, al barri de Terrassa de Can Parellada, on els esperaven els presumptes agressors. Va ser allà on es va produir l'intercanvi de trets. Un agent va rebre 4 impactes de bala i l'altre un. Tot i la gravetat de les ferides, els dos es troben fora de perill. Les detencions es van produir la mateixa nit de dijous. La investigació, però, continua oberta.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Llum verda a la primera fase del pla per climatitzar els més de 2.500 centres educatius públics que hi ha a Catalunya. El Consell Executiu ha aprovat les actuacions de millora en el centenar d'instituts que han prioritzat. N'hi ha 5 de Sabadell, són el Vallès, les Termes, el Miquel Crusafont, el Ribot i Serra i l'Escola Industrial. La consellera Sílvia Paneque és portaveu del govern.
3: 10 milions d'euros destinats a la climatització d'escoles. El primer paquet del global que ens ha de permetre, com saben vostès, actuar en els 2.530 centres educatius a tot Catalunya ja pel curs 2030-2031.
2: Les intervencions preveuen la instal·lació d'aires condicionats o sistemes d'aerotèrmia, així com ventilació mecànica i energies renovables. Les obres es faran de forma progressiva i la Generalitat assegura que es planificaran perquè no interfereixin en l'activitat lectiva. L'objectiu és que aquesta primera fase de treballs estigui enllestida a final de curs 2027-2028.
0: Gràcies, Pol. I a Badalona, avui que és notícia, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'arbre de Nadal de 15 metres d'alçada de la plaça de la Vila s'instal·larà enguany provisionalment a la Plana, un canvi d'ubicació que respon a les obres de pacificació del carrer Francesc Layret i la remodelació integral de la plaça de la Vila, una modificació que implicarà la suspensió de l'espectacle d'encesa que s'havia fet els darrers anys. Ho ha detallat la primera tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Cristina Güera, en una entrevista al Badalona Matí de Ràdio Ciutat.
5: L'arbre de 15 metres anirà a la Plana provisionalment aquest any, l'any que ve doncs ja tornarà, evidentment, a plaça La Vila. Creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn, és una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la Plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums doncs el divendres, i ja el dissabte doncs serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
4: Agüera també ha avançat que enguany els carrers de Badalona s'il·luminaran un 20% més que en l'anterior campanya de Nadal.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral, al Prat de Llobregat, i tenim a Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Servei de Manteniment i Serveis Urbans estan intensificant durant aquests dies les tasques de revisió dels embornals i la xarxa de clavegueram per garantir l'absorció de molta quantitat d'aigua en poc temps. I és que aquesta ha estat una nova jornada de pluges intenses al territori i que el Prat ha deixat només durant el dia d'ahir 39,9 litres per metre quadrat. Escoltem el director tècnic d'Aigües del Prat, Jordi González.
7: Hi ha hagut unes pluges molt intenses, ha caigut molta aigua en molt poc temps i el municipi ha respost molt bé. Al final tenim una xarxa que en condicions habituals és invisible, però en el moment que ha de funcionar, perquè si no hi ha molts problemes. Bueno, s'ha demostrat clarament que la xarxa ha funcionat. És evident que amb pluges molt i molt intenses, ja només pel propi disseny de la xarxa no és capaç d'absorbir tota l'aigua, però es demostra que en el moment que baixa una mica la intensitat, l'aigua s'absorbeix perfectament.
6: Durant els episodis d'aquests últims dies han arribat a caure 80 litres dimarts passat i 120 litres aquest dissabte, 1:30 d'aquest mateix dilluns.
0: Gràcies, Luis, i de retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Esquerra Republicana Castellà homenatjarà el president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. La secció local d'Esquerra Republicana celebrarà el proper dijous 15 d'octubre a les 7 de la tarda a la plaça Lluís Companys la tradicional ofrena floral en homenatge al president, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament al fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc. L'acte, que tindrà lloc davant del monòlit dedicat a la seva memòria, a la plaça que porta el seu nom, vol recordar la figura de Companys com a símbol de dignitat, democràcia i compromís amb el país, diuen els republicans en un comunicat. Com és tradició, l'ofrena reunirà ciutadania, entitats i representants locals en un gest col·lectiu de record i reconeixement. Volem recordar la figura del president Lluís Companys, que va haver de marxar a l'exili després de la Guerra Civil i que va ser afusellat pel règim franquista el 1940 després d'un consell de guerra sumaríssim, sense garanties processals. Convidem a acompanyar-nos en aquest acte del record i d'homenatge al president Lluís Companys, diu la presidenta local d'Esquerra Republicana i portaveu del grup municipal, Dolors Ruiz.
0: Gràcies, Oriol. I a Rubí, avui, que és notícia? Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. A Rubí, Rubí Forma inicia aquesta setmana el tastet d'oficis dels programes de formació i inserció adreçats a joves d'entre 16 i 21 anys que no hagin superat l'ESO. Encara hi ha dues places disponibles. Aquests programes ofereixen una segona oportunitat formativa, apropen els participants al món professional i els poden facilitar l'accés a un cicle de grau mitjà, els PFI, inclouen diferents itineraris, com el de cuina i serveis informàtics, així com especialitats de perruqueria i comerç. La formació es desenvolupa al Centre d'Educació d'Adults Pau Casals en col·laboració amb instituts. També destaca que cada any se celebra la Setmana de l'Ocupació, un espai en què es presenten els tastets d'oficis juntament amb altres opcions professionals. D'aquesta manera, els tastets s'emmarquen en una proposta més àmplia, centrada en donar a conèixer diferents possibilitats relacionades amb el món laboral. El tastet d'oficis ofereix 15 places i en aquest moment encara n'hi queden dues vacants.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat amb Sara Vella. Bona tarda.
10: Bona tarda. La percepció sobre la neteja de Sant Cugat millora segons l'última onada de l'Observatori Sociològic. Gairebé 4 de cada 10 santcugatencs considera que la ciutat està més neta des de l'entrada en funcionament del nou servei de neteja viària. El tinent d'alcaldia Jordi Puigneró considera que els resultats suposen un punt d'inflexió positiu per al govern municipal i destaca especialment els indicadors de neteja, recollida d'escombraries i seguretat. Sentim-lo.
11: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
10: Pel que fa al nou servei de recollida d'escombraries, el 75% dels enquestats diu que el coneix i entre aquests un 46% considera que ha millorat.
12: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: La relació entre els menors i els dispositius mòbils en genera cada vegada més debat entre famílies, educadors i experts. Com posar límits? Com acompanyar els fills en l'ús de la tecnologia? I, sobretot, quines eines tenen els pares per fer-ho? La Mireia Sanz, de Ràdio Sabadell, ha conversat sobre aquesta qüestió amb Gerard Vilanova, del Centre TIC Activa.
1: La nova proposta de reglament europeu que planteja restringir l'accés dels menors a les xarxes socials arriba després de mesos amb iniciatives legislatives dels estats membres que han avançat amb criteris dispars i sense una normativa harmonitzada. Almenys 8 estats, entre els quals hi ha Espanya, tenen propostes de llei en fase parlamentària, algunes de les quals, com les de França o Portugal, en fases avançades. Uns 8 països més tenen propostes d'estudi, en alguns dels quals, com Alemanya o Irlanda, a l'espera de directrius europees de Brussel·les abans de tirar-les endavant. La majoria d'estats que ja han impulsat la proposta plantegen una edat mínima d'accés a les xarxes de 15 o 16 anys, per damunt dels 13 que proposa la Comissió Europea. Avui volem parlar de l'accés a les xarxes socials, de l'accés als mòbils, amb el Gerard Vilanova de TIC Activa. Gerard, bon dia, gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia.
1: Com veus que, per fi, els governs, els estats estiguin plantejant la millor forma de regularitzar aquest accés dels joves a les xarxes socials?
2: A veure, ho has dit molt bé. Per fi s'ho plantegen, i això ja és una passa endavant, perquè vull recordar que portem 20 anys amb els nostres fills totalment desprotegits davant de situacions que ara ja s'han demostrat que són tòxiques i que influeixen negativament en la seva educació. Ara bé, serà això definitiu? No ho sé, a mi em sembla que són tramitacions molt llargues, que fa temps que en parlem, per exemple, a Espanya, com també has explicat, doncs tenim ja un tràmit, una llei per la protecció dels menors en entorns digitals. Després tenim la Unió Europea que, recollint aquesta inquietud de tots aquests 6 o 7 o 8 estats a Europa, però és que recordem que també en altres països com Austràlia doncs ja es va fer una legislació, al final s'han posat mans a l'obra. Això sí, és un camí que sembla no acabar mai, perquè no s'arriba mai a cap conclusió. Aquestes lleis no veuen mai la llum. Recordem que a Espanya doncs, hi ha una aritmètica parlamentària també complicada, és a dir, que s'està tramitant la llei, però finalment s'ha d'aprovar, i per tant, jo el que diria és que endavant, molt bé, tot això feia falta, però els pares hem de seguir atents, hem de seguir posant-nos a treballar amb els nostres fills sobre totes aquestes qüestions.
1: Clar, i aquí suposo la part una mica de l'ou i la gallina, no? Perquè, clar, estem parlant de tot això, però ningú planteja la regulació del mòbil com a tal. És a dir, han sortit moviments, a Sabadell tenim el moviment d'aixecar el cap, no?, que demana que els pares no donin mòbil a les criatures fins que acabin la secundària, fins que acabin l'ESO. Clar, aquí hi ha tot un debat, no?, que al final és un debat que l'estem fent des del punt de vista social i que no s'està regulant, però no sé fins a quin punt cal regular-lo. És a dir, fins a quin punt les famílies necessiten d'aquesta regulació per prendre decisions sobre el futur dels seus fills. Què creus que hauria de passar, Gerard?
2: Home, jo crec que hi ha famílies que ja prenen les seves mesures, però que hi ha un enorme volum de famílies que simplement no hi han pensat, o que simplement hi estan en contra. Val? Per tant, jo crec que sí que fa falta aquesta regulació, perquè, com deia abans, ja s'han demostrat els efectes tòxics de l'accés lliure a internet, de l'accés lliure a tecnologies mòbils. La llei espanyola, a la qual jo feia referència abans, la llei per a la protecció dels menors en entorns digitals, ja preveu el retard fins a 16 anys de la incorporació del mòbil i amb aplicació de control parental obligatòria. Per això deia que aquesta llei porta ja més d'un any de retard en la seva tramitació. Els que estem interessats en aquest tema l'estem esperant, però sembla no arribar mai. També vull recordar que Catalunya i altres comunitats autònomes ja hi ha vigent des de fa 2 cursos una prohibició del mòbil en l'entorn escolar, val? Amb la qual cosa també l'escola s'ha pronunciat sobre l'adequació, la necessitat de tenir aquest tipus de tecnologies mòbils en la vida dels infants.
1: Mm-hmm. Clar, el mòbil al final va lligat a les xarxes socials, però què entenem per xarxes socials? Perquè aquí segurament hi ha una visió diferent del que entenem alguns adults per xarxes socials al que són xarxes socials pels joves a dia d'avui, no? Que no són les mateixes que potser nosaltres estem pendents, ja sigui un WhatsApp o un Instagram, ells viuen en un món diferent, no? I segurament aquí hi ha el primer gap, no?, entre pares i fills.
2: A veure, les xarxes socials també s'especialitzen, o més ben dit, els usuaris donen una especificitat a cada una d'elles. Facebook, que va ser la primera, doncs sabem que ha quedat per franges, Estem parlant del nostre entorn, perquè en altres països del món això pot ser diferent. Però Facebook, per exemple, en el nostre entorn ha quedat reduïda al sector d'edat més gran, els que tenen potser una incorporació més tardana. En canvi, TikTok va començar aglutinant joves i ara pot ser que sigui més transversal. És a dir, tot això va evolucionant. WhatsApp és o no és una xarxa social? Home, és un servei de missatgeria, però un grup de WhatsApp certament s'assimila bastant al que és una connexió entre diferents membres. Per tant, una
1: clar, t'ho deia
2: social.
1: Perquè com a pare pots pensar, no, el meu fill no té accés a les xarxes socials perquè no té ni Twitter, ni TikTok, ni Instagram, però sí que té l'aplicació de WhatsApp. Llavors, el teu fill clar, té accés i... o no té accés a les xarxes socials?
2: Sí, sí. De fet, WhatsApp entra dintre dels paràmetres de xarxa social, per tant, estarà subjecte també a les lleis que s'aprovin.
1: Per tant, aquí també entenc que el que hi ha d'haver, sobretot, és un acompanyament com a pares a nivell de què es pot fer i què no es pot fer en aquests espais i fins a quin punt pots tu seguir o no seguir el que estan fent els teus fills en aquests espais.
2: Evidentment, la raó, la involucració, la preocupació que tinguin els pares supera qualsevol llei, val? Perquè nosaltres, els pares, som els que tenim l'obligació de l'educació i la protecció dels nostres fills i, per tant, nosaltres decidim què entra i què no. És veritat que després hi ha una pressió social. Aquestes tecnologies existeixen des de fa molt, no només en el món adult, sinó també en el món infantil i juvenil. Per tant, els pares necessitem eines, ajudes, que ens donin raons i convicció per aplicar aquest tipus de restriccions. I, evidentment, què millor que una llei que doni suport a aquesta necessitat que tenim molts pares de frenar una mica l'accés de la tecnologia a mans dels nostres fills. Repeteixo, el cas de l'escola és paradigmàtic. Ja tenim dos cursos d'experiència en això. Si l'escola va fer aquest moviment, és perquè els efectes de la tecnologia havien ja estat demostrats, en aquest cas, els efectes perjudicials.
1: Per tant, al final aquí hi ha un marc, no?, que ha de ser la legislació, que al final ens ha d'establir uns límits i a partir d'aquests límits poder-hi jugar com a població, com a famílies, en el que nosaltres considerem que hem de fer, no? Però aquí, per tant, aquesta educació per la família, per l'entorn, sobre com hem de fer ús del telèfon mòbil i de les xarxes socials, nosaltres i també els nostres fills, entenc que és clau, no?, en tot aquest debat, també.
2: Evidentment, i és que és el principal, i venim d'una barra lliure. Durant 20 anys hem tingut la consciència que això era com obligatori, que tothom ho té, que tothom hi participa, i que no fer-ho significava quedar-nos enrere, també en el cas dels nostres fills. No fa pas gaires anys que les escoles venien els seus projectes tecnològics com una cosa positiva per engrescar les famílies a matricular-s'hi. Ara, molts d'aquests projectes tecnològics estan fent marxa enrere. Dit això, l'escola és important, però la família, l'adult, és el principal. I repeteixo que les lleis que es puguin fer ens hi han d'ajudar, ens ompliran de raons, però els pares que estem a la franja d'edat de secundària, per exemple, o finals de primària, la veritat, ens ha ajudat molt, ens ha carregat de raons el fet que l'escola prengués aquest posicionament en relació al telèfon mòbil, prohibir-lo.
1: I en aquest sentit, també hi ha d'haver alguna mena de regulació de cara als adults? Perquè al final, que hi hagi aquesta regulació de cara als joves, jo llegia l'altre dia ara no recordo si era una entrevista o un article, que deia, al final està posant de manifest que hi ha una part de toxicitat al darrere, no? Com quan es començaven a fer les primeres lleis, exageren molt al voltant del tabac, no? Per tant, si realment hi ha aquest problema de toxicitat i aquest problema d'addicció, no només el generen els joves, també l'està generant en els adults, no? També ens està canviant la manera de pensar en els adults. Aquí també hi hauríem de poder anar d'alguna manera?
2: Evidentment, els adults també necessitem aquesta protecció. És més, hi ha molts plans de salut que incorporen l'accés a la tecnologia com una patologia, o més que l'accés al mal ús de la tecnologia com una patologia al nivell de qualsevol altra drogadicció. Repeteixo, no només amb menors, també amb gent gran. Els grans, els adults, home, tenim nosaltres ja l'obligació de cuidar-nos a nosaltres solets, però també necessitem defenses. Per exemple, davant de fets que estan més que demostrats que creen addicció. Estic parlant, per exemple, de l'escrol infinit, que és un d'aquests mecanismes que generen addicció i que aquesta llei que està tramitant la Unió Europea ja preveu prohibir en els infants, en els menors de 15 anys. Llavors, escolta'm, els adults també estem subjectes a aquests mecanismes que de vegades s'assemblen més als de les escurabutxaques que no pas els de la informació.
1: Sí, ja et dic, en aquest programa de ràdio crec que ho equiparaven, no?, el que passa amb el tabac o el que passava amb el tabac, no? Fa 40 anys no hi havia aquesta consciència social sobre el que era el tabac, no?, i tothom funcionava com funcionava, no? Doncs ara, el fet que ho posem damunt la taula, que pot tenir un problema d'addicció pels joves, vol dir que també pot tenir pels adults. I aquests dies que estem parlant de l'informe PISA, ho comentàvem l'altre dia amb la gent de la Fundació Equitat, no?, també hem perdut als adults la capacitat de lectura que teníem anys enrere. També ens ha canviat la forma de llegir el fet de tenir un telèfon mòbil a les mans sempre, els whatsapps i la manera com ens arriba la informació, no?
2: Sí, i això no té per què ser dolent. És a dir, el món avança, el món evoluciona, hi ha algunes formes d'accés a la informació, d'accés a la feina, d'accés als estudis, doncs tot això va variant i generalment la tecnologia digital ha fet una aportació molt positiva a les nostres vides. Som capaços de fer millor les coses de manera més simple, de manera més ràpida, i això en principi ho hem de valorar molt positivament. Ara bé, estan els menors d'edat preparats per assumir o per entrar en aquesta espiral abassegadora d'informació, inputs i estímuls? Doncs jo penso que no, que cada cosa té el seu temps i, com bé deies tu, la societat va tardar molts anys a descobrir, o més que descobrir, a manifestar els efectes tòxics del tabac o de l'alcohol. I quan ho va fer, a poc, a un ritme més aviat baix, va començar a legislar i a prohibir fins i tot la publicitat en espectacles esportius, per exemple. Uh-huh. És a dir, aquest grau de consciència va augmentant fins que arriba un punt en què ja el legislador ja ha de posar un ordre. Això és exactament el que ens ha passat els últims 20 anys. El problema, en el cas de les tecnologies digitals, el problema és que això s'hauria pogut fer molt més ràpid. Ara, després de 20 anys, ja tenim estudis que ens ho expliquen molt bé. Quin és l'efecte cerebral, social, físic de les noves tecnologies amb accés lliure en el cas dels nostres fills.
1: I al final el que necessitem també, entenc, és educar-los en un sentit crític, no?, envers tot el que es troba en el telèfon mòbil, que sàpiguen discernir realitat de IA, no?, a dia d'avui.
2: Evidentment, no ens hem d'oblidar que per moltes lleis que surtin, que situïn l'ús del mòbil a partir dels 14, dels 15, dels 16, internet estarà allà esperant. Els nostres fills arribaran a aquestes edats i tindran un accés lliure. Per tant, tot el que es faci abans en l'entorn de l'escola i en l'entorn de la família ha de servir, i en l'entorn també de les lleis, ha de servir perquè finalment els nostres fills s'incorporin a la societat, una societat que avui dia és digital. Per tant, nosaltres tot això no ho podem amagar. Ara sí que ho podem pautar, sí que podem retardar-ho, sí que podem facilitar l'accés atenent a l'edat i a la situació de cada criatura.
1: Gerard Vilanova, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
2: Gràcies, igualment.

0: Protagonisme en el món de l'hoquei patins. Des d'aquesta emissora ha nascut el podcast de l'hoquei patins Estic en xoc, amb el periodista Guillem Plans. Descobrim aquesta proposta que vol seduir els amants de l'esport amb el conductor del programa. Guillem, bona tarda.
1: Ei, bona tarda.
0: Primer de tot, per què un espai d'hoquei patins?
1: Abans que res, seduir potser és massa. Començarem intentant agradar. I és molt senzill, perquè fa falta. L'hoquei patins, em sembla, si no ho dic malament, és el tercer esport a Catalunya en fitxes, per darrere del futbol i del bàsquet. Hi ha moltíssimes ganes, hi ha molta motivació, però hi ha una comunitat orfa, no està acostumada a consumir productes relacionats amb l'hoquei patins, s'hi està acostumant perquè hi ha cada vegada més propostes i professionals i ben fetes, també des de nivell amateur, però el que fa falta és un pas més endavant. Hi ha ganes de consumir, hi ha ganes de fer-ho, i per tant aquí ens hem de trobar. No volem salvar l'esport, perquè hi ha un clam popular que és que l'hoquei patins, com que no li fa falta encara un pas de gegant per situar-se en primera plana del que seria l'esport en general, però sí que són petits passos doncs, per acostar-nos a aquest objectiu.
0: Quin és el to del programa?
1: El programa vol ser rigorós, perquè som professionals qui ho fem, volem fer informació de qualitat. El que no renunciem és a l'humor. Per què? Perquè és la millor manera de dir al món que no estem acomplexats. Hi ha aquest complex en el món de l'hoquei patins, de no arribem al futbol, de som el germà petit, de no ens estimem prou. La millor manera de dir no estem acomplexats i volem fer coses és riure'ns de nosaltres mateixos amb esperit crític, amb rigor, amb informació i interessar. Perquè si no fem contingut que interessi, la gent, per bona voluntat, no vindrà cap a nosaltres i ens escoltarà. Per tant, busquem temes en profunditat, protagonistes coneguts des de perspectives desconegudes, personatges anònims, perquè nosaltres volem fer un homenatge a tots els herois que mouen aquest esport, que va des del delegat fins al tio que s'està 6 hores al pavelló en el crono perquè el seu fill ha fet el primer partit i marxa d'allà a les 10 de la nit, fins als que porten al bar per guanyar 4 duros, però perquè volen formar part d'aquesta comunitat. Volem ser polèmics, no ens fa por posar el dit a la nafra, i aquesta és una manera de ser rellevant. Si ens escolten, tenim també nosaltres ganes de parlar de temes, encara que puguin ser espinosos. No tenim por i tenim moltes ganes.
0: Tot això et veig que ho expliques en primera persona. Tu has estat una persona que has estat 6 hores en un pavelló. Quina és la tasca que més t'ha tocat fer d'aquestes que narres tu?
1: Mira, jo vaig ser entrenador d'hoquei patins per 120 euros al mes, però és que per guanyar una mica més vaig agafar un altre equip, que era l'escola, que eren 50 euros. I jo il·lusionadíssim, no m'estic queixant, perquè això és el primer pas en el món professional i, de fet, encara quan reviso l'activitat econòmica que entro a la tesoreria general, encara em surt allò i em fa força il·lusió. He estat jugador durant 20 anys, molt dolent, però amb moltes ganes, això no se'm podrà retreure mai. He estat entrenador d'hoquei base i he arribat a estar de dilluns a diumenge fent pavelló.
0: I tot això, tota aquesta època, t'hagués agradat que hi hagués un podcast com Estic en xoc per seguir l'actualitat de l'esport?
1: M'hauria encantat que hi fos. Si hi havia propostes com aquestes, no les vaig conèixer. Sí que jo sempre he rastrejat tot el que s'ha fet sobre hoquei patins, les transmissions d'Esport 3, també les de la xarxa després, que per cert hi vaig tenir el plaer de poder-hi col·laborar. I recordo, com a anècdota, tenir gravat un Barça-Liceo que de tant en tant reclamava als pares que me'l posessin a la televisió i m'era igual, saber el resultat. Però sí, neix. Potser d'aquí neix i no me n'havia donat aquesta necessitat de ara, després d'haver donat tot el que he sabut des de la part esportiva, doncs ara des de la comunicació, que és aquesta intersecció, en el meu cas, que m'agrada l'hoquei, m'agrada el periodisme, anem a fer alguna cosa que uneixi les dues passades.

0: Sions.
1: Quants programes porteu?
0: Ara en portem dos, acabem de gravar el tercer. El primer programa vam parlar amb David Cáceres, que és entrenador de l'Espanyol, més culer que l'avi del Barça. Ell va estar en el primer equip del Barça una temporada, va guanyar la Supercopa i una Lliga sense perdre cap partit de la temporada regular. Després els play-offs no li va anar tan bé a la Champions ni a la Copa del Rei. Sí, ho estic dient bé, una Supercopa i una Lliga. I el van fer fora. El van fer fora sense haver-lo avisat, ho va saber després, que era un entrenador pont, perquè hi anés el següent. Ell havia deixat la feina i, per tant, va passar-ho molt malament. I ens ho ha explicat sense embuts, sense pèls a la llengua. El segon programa vam entrevistar a Ivan Tibau, mític capità de la selecció catalana de Macau, que abans havia renunciat a jugar a la selecció espanyola perquè va ser expulsat en una concentració. Ell era a Andorra i un mitjà de comunicació local li va preguntar: en igualtat de condicions, on jugaries, amb Catalunya o amb Espanya? I ell, una altra vegada sense embuts, sense pèls a la llengua, són dues coses que ens agraden en aquest programa, va respondre que en igualtat de condicions amb Catalunya. Això ho va dir un dia a la tarda, l'endemà a les 8 li van fer les maletes i patar del cul, per dir-ho d'alguna manera. Ens ho va explicar i és el que volem aconseguir a l'Estic en Xoc, que els protagonistes se sentin lliures de parlar. A tu que t'agrada l'esport, per exemple, segur que has sentit moltes vegades els periodistes esportius que diuen: és que jo als anys 80... viatjava amb l'avió del Barça i accedia als jugadors sense que hi hagués el filtre de premsa. Pel
1: que era molt més fàcil, que tot era més de primera persona que no ara, que hi ha molts gabinets de premsa entremig, no?
0: Passava el mateix. Doncs ara l'hoquei patins, que tant de bo duri molt temps, estan una mica en aquesta fase en què pots accedir a protagonistes de manera molt fàcil, que pots parlar amb ells, que no tenen por a que es dobleguin les seves declaracions i això se'ls pugui girar en contra, que és una mica el que ha passat amb el futbol, que si parlen, perquè parlen, si no parlen, perquè no parlen, doncs millor la segona opció, que no es foten en problemes. I de moment estan deixant anar doncs tot el que senten i per això resulten els programes tan interessants des de la meva perspectiva.
1: Clar, la teva perspectiva.
0: La meva perspectiva, què t'he de dir? És clar, sí.
1: Quines respostes heu rebut de moment?
0: Mira, de moment, a xarxes és molt bona. Tenim entre els dos vídeos prop de 60.000 visualitzacions dels reels que estem fets. Això ens parla una mica del patró de consum actual. Sí que ens està costant una mica fidelitzar això a Spotify i a la xarxa Més, que encara no ho he dit, però és on es poden trobar aquests programes. Però crec que és una feina de formigueta, de mica en mica, que no només es quedin amb la primera impressió. Ara estem en un moment en què tots tenim l'encefalograma pla i una capacitat d'atenció de hàmster i no passem més enllà del reel, però si fem l'esforç crec que consumir programes com aquest doncs van més enllà dels 15, 20, 30 segons, minut com a molt, perquè ja és molt que pugui durar el contingut d'Instagram.
1: No només es fa des de Ràdio Castellà, bé, el programa sí que es fa a Ràdio Castellà, però us coordineu amb altres ràdios de l'Estat, oi? Com funciona?
0: Mira, ens coordinem amb Ràdio Sant Sadurní, Ràdio 1-1 de Lleida i Ràdio La Nova de Reus. I aquí, amb tres grans capitals de l'hoquei patins, Reus, Lleida i Sant Sadurní, hi ha Castellà, que és un bolet, que el castellà, en comparació amb ells, no, és petitós, un club ara nacional, però que sí que ens serveix per estar situats a una bona zona de Catalunya, no tota, però sí per arribar a tot arreu, i això aporta pluralitat, riquesa en continguts, en perspectives, també en emocions, perquè tothom es escombrarà cap a casa i és natural i està bé que passi, però serà, doncs, per tant, més repartit. I el que sí que és un fenomen que passa i que trobo que està bé és la riquesa lingüística, perquè Estic en Xoc i ja d'entrada es pronuncia de maneres diferents des d'un punt que des de l'altre.
1: M'encanta el nom em va agradar moltíssim.
0: Sí, no a tothom, ha agradat. Un cop el vaig plantejar aquí a la redacció i em van mirar amb cara estranya. Després sí, després ha encaixat una mica millor.
1: A mi el semantisme, tot el que sigui humor semàntic, a mi em té el cor robat. Ja per anar acabant, anem amb el nom. Com se t'acudeix?
0: Mira, estic en xoc. Jugo amb l'artilugi, amb l'estic i el xoc, que no és que vulguem deixar commocionats a ningú, el que volem fer és sorprendre amb les nostres històries, deixar en xoc els nostres espectadors. A més, és una picadeta d'ullet al Xoc d'Estics, que és un altre programa en què doncs, compartirem alguna cosa, no sabem si els continguts, si formarem part d'ells, però sí, és un nom que ha tingut la seva... el seu bon encaix i que, per tant, n'estem contents.
1: Ara sí, ja per anar acabant, tu que ets coneixedor del món de l'hoquei, en quina situació es troba actualment?
0: És la pregunta del milió. Abans he parlat d'aquesta mena de complexa. El que m'han comentat, sobretot, és que hi ha un problema d'economia, que és que no es genera prou, que no es juga a prou territori mundial i que mai acabarà de ser olímpic. Ho va dir l'altre dia el president de la Federació Espanyola, el Carmelo Paniagua, que no sé si es vol tenir al capdavant algú que no creu en l'impossible, perquè a vegades és si ha de creure perquè acabi sent possible. En qualsevol cas, sí que és veritat que li falta aquest gran pas com per que sigui un producte mainstream, per dir-ho d'alguna manera. Doncs tota pedra fa paret. I en aquesta lluita ens hi trobareu.
1: Doncs, Carme, ja veus que si voleu escoltar l'Estic en Xoc i ja està al corrent del que passa a l'hoquei patins del nostre país. Cada setmana, quin dia es poden escoltar els programes això, o no hi ha un horari definit?
0: Els divendres i convidar la Carme també, si vol parlar d'hoquei patins, ella del Sant Cugat. Però perfecte, ens hi entendrem. Un club que cau molt simpàtic.
1: Doncs gràcies. Estarem atents als nous programes. Que vagi molt bé. Bona tarda.
0: Bona tarda.

0: set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, bona tarda. Soc Rocío Gómez, periodista de Ràdio Castellà i de l'Actual. Avui us vull recomanar un grup de música que és Catriel i Paco Amoroso, que vaig tenir l'oportunitat de veure'ls fa relativament poc al Palau Sant Jordi. El seu últim disc, Free Spirits, ens convida amb molta alegria i moltíssima ironia a reflexionar sobre els nostres defectes, sobre el dia a dia, però sobretot a veure la vida amb molt d'humor. Ara escoltareu la cançó Hasta Jesús tuvo un mal día, que compta amb la col·laboració de Sting. Perquè sí, perquè pots tenir un mal dia, però al final tot es pot solucionar.

0: L'Espai Betuli arrenca aquest nou curs amb una exposició del tot ambiciosa. Demà hi haurà Lluna Nova, de l'artista britànic però resident a Barcelona, Michael Lawton. Una exposició d'art contemporani i abstracte que suposa un punt d'inflexió a la trajectòria de Lawton. En parlem amb l'Eduard García, que és el responsable de l'Espai Betuli. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Bona tarda de nou, Carme. Tinc al telèfon a l'Eduard García, responsable de l'Espai Betuli. Què tal, Eduard? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Martí. Què tal?
1: Molt bé, bé. L'exposició que es presenta com un conjunt de més de 30 obres és Demà hi haurà Lluna Nova, de Michael Lawton. Es construeixen mons imaginaris i també cosmos personals. Com hem d'interpretar aquesta exposició? Què hi trobarem?
2: Doncs mira, justament és una exposició que presentem la nova producció artística de Michael Lawton. Michael Lawton és un pintor anglès que porta vivint a Barcelona ja molt de temps i que ens va interessar molt la seva producció artística, per l'Espai Betuli en concret, perquè la seva producció artística, no, la del Michael, la manera que té de treballar és amb la pintura i l'escriptura alhora, no? És que una cosa no es pot separar de l'altra, i això ens va semblar molt interessant a nosaltres, perquè, clar, com a centre de la paraula, una de les coses que busquem és la, no, les pràctiques contemporànies que treballen amb la paraula, i és el cas del Michael Lawton. L'exposició ens presenta obra nova, que això sempre és interessant, vull dir que no, que és algo nou, algo fresc, que mai s'ha vist abans, i que ens presenta doncs aquesta nova producció que està fent, que és molt diferent a lo que havia estat treballant fins ara i que és un nou camí que crec que és com molt interessant, no? També una mica per això el títol, no? De Mallora i Lluna Nova, parla una mica d'aquest nou camí que està agafant el Michael Lawton i que és nou per ell, però també una mica que fa reflex aquest nou món que ens ve una mica, no? Perquè estem en un moment realment complicat i de molts de canvis, i ell utilitza la pintura, que ell fa pintura abstracta, per parlar una mica d'allò que no podem veure, no? I que no podem expressar en paraules, i ell ho expressa amb la pintura.
1: Precisament sobre el títol també et volia preguntar, perquè tu mateix ho has dit, Demà hi haurà Lluna Nova, pot ser un títol força enigmàtic. Per tant, estem parlant d'un nou inici a la carrera de Michael Lawton, i ho volia deixar palès amb aquest títol.
2: Sí, exacte. Ell, des de sempre, la seva producció artística, ell ha exposat a la Capella de Barcelona o a la Fundació Arranz Bravo d'Hospitalet. Ell sempre, la seva producció artística, té una certa connexió amb el que és la ciència-ficció, no? I ell li agrada molt aquests mons, aquesta imaginar, crear mons nous, que es basa molt en la literatura, i la seva producció artística, les seves pintures i la seva literatura també, perquè com que ell escriu, sempre va molt en aquesta direcció, no? Llavors, li agradava molt la imatge de la lluna, perquè realment té com a, no? Tu quan parles de la lluna ja té aquest simbolisme, no? I li agradava molt la idea de la lluna nova, d'algun nou que inicia, i que sigui com que tinguis una idea, no? Però que tampoc t'ho digui directament, no? I la seva exposició, doncs, és això. Ella ha trobat un nou llenguatge. Ella estava fent una, com a anècdota, que és molt, molt interessant, quan vam estar parlant per fer la nova exposició, clar, hem estat un any treballant amb aquesta exposició, perquè volia que tingués com tot aquest temps perquè anigués fent producció nova. Ella em va presentar primer una exposició i ja semblava que estava tot molt tancat, i al cap d'un temps em va dir: no, he canviat tot perquè estic anant cap a un nou camí, no? I vull explorar-lo, vull treballar-lo i necessito com buscar allò que tinc a dintre, que veig que tinc ganes de treure, no? I d'expressar amb la pintura, crec que he d'anar cap a aquest camí, no? I és cap on ha anat, i és al final l'exposició que hem acabat presentant. I per això una mica aquest Demà hi haurà Lluna Nova és en referència a aquesta nova pràctica seva, no? Aquest nou llenguatge, bueno, aquests nous mons que està creant, que es diferencien molt a el que ell estava fent, i alhora també ell fa referència, no, que la pintura que veiem és molt simbòlica, no? O sigui, hi ha com símbols, és com si estigués creant un nou abecedari, és com que ell crea nous símbols i no els ha parat de repetir, no? Hi ha, per exemple, doncs, portals, no? Com una mena de portals de portes, després hi ha com unes cames que es repeteixen, que també podries veure que és com una N, no? Com una lletra N. Després hi ha com uns símbols així com que semblen uns núvols, però que realment no ho són. Llavors, ell està com buscant aquest nou llenguatge, aquesta nova llengua més aviat, perquè el llenguatge segueix sent la pintura, però com que sembla que li surti com aquests símbols nous, i ell en parla, no?, que aquests símbols no li paren d'aparèixer, que ell necessita com pintar-los i expressar-los, i que aquests nous símbols parlen d'algú nou i que ben bé ell no sap del que parlen, però que necessita expressar-los perquè sap que està parlant d'algú futur, no? Com que aquests símbols busquen entendre allò que ell no sap dir en paraules, no? És com que ell utilitza la pintura abstracta molt per això, perquè més com que ell escriu a l'hora que pinta, ell escriu i té unes idees, però després amb la pintura expressa tot allò que no pot expressar en paraules, no? Llavors aquí és una mica el que està fent també.
1: Podríem dir que és una exposició que marca un inici d'una nova manera de sentir seva, d'una nova manera de pintar, de crear, d'això de crear noves obres. Però amb un llenguatge que per ell encara podria ser desconegut, fins i tot.
2: Exacte, sí, és molt interessant perquè, clar, poques vegades es té la sort, no?, de treballar amb un artista en el que justament no li donguis una sala d'exposicions i ell creï alguna cosa nova, no? O sigui, com algú molt diferent a l'anterior. Que mai saps això cap on pot evolucionar, i és una mica també la gràcia de l'art contemporani, no? D'una producció d'un artista viu que al final ell va fent i no saps quins camins agafarà, no? I ara ha agafat aquest camí i és la sort de que nosaltres aquí a l'Espai Batulli hem sigut com l'espai que és el primer lloc on ell ha començat a treballar amb aquestes noves figures. Llavors, clar, ell utilitza com aquests símbols que ell diu que són com lletres que estan com poblant tota la seva obra, no? I que abans no hi eren. Llavors, és com, ell ho veu com un nou inici, com una nova manera de començar, que ell creu que, òbviament, la seva producció artística tirarà cap allà, però que tampoc sap ben bé el que és, no? És com que a mi m'agrada molt perquè és com que sembla que estigui com, saps, els quaderns d'escriptura, quan ets petit, no?, de cal·ligrafia, sí, que no pares de repetir les lletres, és una mica com aquesta idea, no? És com una mica, la sala d'exposicions s'ha convertit com en la seva taula de proves, no?, una mica com si fos un investigador que està investigant i està provant i està buscant, no? És una mica això el que ell ha volgut representar en aquesta exposició.
1: Fa una estona ens comentaves el procés de gestació d'aquesta exposició, que ell tenia una idea al cap i després va demanar una mica més de temps per poder acabar de reformular-la. Quin paper ha tingut l'Espai Batulli en aquest procés i en aquesta exposició? Entenc que, com deies, el fet que treballi tant en pintura com en paraules és un fet important, no?
2: Clar, doncs, home, el nostre paper d'aquí és sempre doncs, donar una mica l'espai als artistes perquè puguin desenvolupar la seva obra. Al final, nosaltres ens dirigim a aquests artistes perquè ens sembla interessant la seva producció artística i els hi donem com aquest espai perquè puguin presentar la seva obra, no? Clar, en aquest cas concret, doncs, ell a l'escriure i dibuixar, doncs, clar, ens semblava molt interessant perquè del que parla en el text és algo que tampoc veus a la pintura, no? És com que està molt bé perquè es complementen una amb l'altra, perquè el que fa és com eixamplar la mirada de l'artista, tant una altra cosa com una altra, no? Llavors, la nostra feina una mica és com acompanyar, al final. És donar totes les facilitats possibles perquè l'artista doncs, pugui desenvolupar aquesta exposició que ell busca. I, òbviament, la nostra feina també és fer-la interessant pel nostre públic, perquè, al final, nosaltres tenim un públic que és molt fidel a nosaltres i que busquem també que hi hagi públics nous. I el que nosaltres també busquem és que sigui una exposició interessant i que parli i que algú pugui sentir-se doncs, connectat amb l'obra del Michael Laughton, no? Llavors, una mica és aquest acompanyament, aquest fer-lo també conjuntament perquè ell senti que també aquest espai és seu durant aquest temps, no una mica, com que senti còmode en aquesta sala d'exposicions, i nosaltres també a veure què podem com treure d'ell, no? També com de, vale, què ens pot aportar l'Espai Batulli i què pot aportar els visitants i els ciutadans de Badalona, no?
1: Ara que parlaves de públic, l'exposició es va estrenar el 26 de setembre, fa un parell de dissabtes. Quina valoració n'ha fet, en fa el públic? Quin és el feedback que heu rebut? I també quina valoració en fa el propi Espai Batulli?
2: Doncs mira, la veritat és que força bona. O sigui, nosaltres, és veritat que la pintura abstracta sabem que és complicada, no? I que no tothom és molt seguidor de la pintura abstracta. Però és veritat que és una pintura molt gran, de grans dimensions, i que realment sorprèn, no? És algo que xoca al veure. Llavors, les persones que han vingut s'han quedat com molt, no?, hipnotitzades per lo que han vist a la sala, perquè realment és veritat que jo sempre ho dic, no?, que l'art al final cadascú hi connecta d'alguna manera diferent i l'art a cadascú li parla d'algunes coses d'unes altres, no? I en el cas de la pintura del Michael Lawton penso que és el clar exemple. És una pintura diferent, que no estem acostumats a veure, que és pintura abstracta també, però que tot i així utilitza aquesta figuració perquè tu veus coses, encara que ben bé no saps identificar què és, però tu hi veus alguna figura, no? I és aquest tipus d'abstracció figurativa amb la que juga el Michael i que em sembla molt interessant. Llavors, les persones que han vingut realment s'han sentit com sorpreses i al principi, lo típic, no?, que potser entres així com amb una mica de recel, però després vas entrant i acabes realment submergint-te i t'acaba agradant l'exposició, no? Llavors, ara per ara, estem tenint com una bona rebuda i nosaltres estem molt contents perquè ha sigut una aposta, no?, també, de dir, teníem ganes de portar art abstracte a Badalona, que molt poques vegades l'hem pogut veure, llavors teníem ganes de sortir una mica de la norma i de trencar una mica d'esquemes amb aquest tipus de pintura, no?
1: Doncs una exposició, una nova proposta cultural més que oferim des d'aquí, que ofereix l'Espai Betúlia, que recordem està disponible des del 26 de setembre fins al 18 de desembre. Eduard García, responsable de l'Espai Betúlia, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre la trucada del Connectats.
2: Moltes gràcies a tu.
0: Doncs gràcies al Martí, gràcies a l'Eduard García per aquesta proposta que ens deixen avui al Connectats. Fins aquí arriba la història del programa d'aquest dimecres. Demà més, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda fins aleshores, acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.

0: Són les 5 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Què? No importa, una tonteria, nada.
3: No, dilo, ¿qué era?
2: Anoche teníamos menos para trabajar.
3: Sí.
2: Cada vez iba peor, pero fue lo mejor. Quiero repetir eso.
4: ¿Estoy loca?
3: No, para nada.
2: Solo pensaba que no se ha acabado. No hay que darlo por perdido, no aún. Que vamos a luchar todos juntos.
5: Buenos días, Carol.
6: ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
7: Potter, Harry.
8: Empieza el festival.
9: ¿Cómo os llamáis?
10: Sir Duncan el Alto.
11: Nos cuidamos, ¿no? Siempre.
12: Tú aún puedes volver a casa.
13: Vi a los dioses del Olimpo.
14: Dile quién eres.
15: Son tiempos convulsos.
16: No, es un atajo de putos perdedores. Pero son mis perdedores.
17: Bona tarda, són les 6 i 7 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del de sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, on parlem del món de les sèries de televisió, de l'actualitat, del món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindrà un servidor, com sempre, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
18: Bona tarda.
17: Tornem, després de 3 setmanetes,
18: sí,
17: per motius laborals / personals,
18: sí,
17: però bueno, les sèries no s'acaben, o sigui que no hi ha cap problema. Però sí que hi ha hagut estrenes per ahí que ens han passat aquestes setmanes, però alguna sèrie molt potent tampoc, jo crec, no?
18: No, de moment està tranquil·la la cosa.
17: Que ens tirem dels cabells tampoc.
18: No.
17: No crec que hagi passat això, perquè a vegades sí que ens passa, sobretot a l'estiu, sempre ho comentem.
18: Sí.
17: I potser aquest programeta que teníem pensat, que volíem comentar de bé arribar a Casa del Dragón, pues bueno, se va quedar en el limbo de les sèries.
18: Està en el nostre corazón, sobretot de Bear, que
17: sí.
18: desgraciadament s'ha acabat, però bueno.
17: Es va acabar i diem que ens va encantar, això que
18: sí.
17: ho sapigueu, això segur. Doncs, però bueno, ja en el programa parlarem d'una sèrie d'HBO Max, la nostra primera sèrie de la setmana d'aquesta temporada, per parlar d'aquesta nova proposta basada en els còmics d'ADC, que es tracta de Linternes, una de les apostes més fortes de l'any a la plataforma i que ha aconseguit bona recepció crítica i sobretot grans números d'audiència. De fet, és una de les sèries més vistes a HBO dels últims anys. Això m'ha sorprès la dada, perquè després a xarxes no veus tanta interacció. Però bueno, ens haurem de creure el que diu Warner. I a part donarem protagonista pues, al nostre Pedro Pascal, no? Que torna al seu espai setmanal preferit.
18: Sí.
17: Que nos escribe y nos lo cuenta totes les setmanes, no? Però això ja al final del programa. Ara comencem, com sempre, amb l'actualitat, amb les notícies i estrenes. Doncs comencem, parlàvem d'Emmys al primer programa i ara parlem d'uns altres Emmys que sempre diem que els hauríem d'ajuntar d'alguna manera, però bueno, estan separats, són els Emmys internacionals, Núria.
18: Doncs sí, el 23 de novembre tindran lloc els Emmys internacionals i fa una setmana vam poder conèixer els nominats. Espanya ha aconseguit diverses nominacions, Javier Cámara com a millor actor de comèdia per Jakarta o Anatomia d'un instante com a millor minissèrie. Altres nominacions destacades són la interpretació de Ricardo Darín per El Eternauta o Mil Golpes com a millor sèrie dramàtica.
17: I com a millor sèrie de comèdia, si no m'equivoco, la sèrie Animal, de Netflix. Que esto ha passat a Luis Zahera. Bueno, coses rares que passen.
18: Sí.
17: I no està la de Jakarta, que no ho entenem. Com a comèdia no és comèdia, però bueno, igualment. Era una molt bona sèrie. Però bueno, Espanya té bastantes nominacions, ja sabem que tenim molt bona televisió, sobretot de Movistar, que sempre és la plataforma...
18: Sí.
17: que més qualitat mitjana té les seves produccions, no?
18: Sí, vull dir, justament aquestes dues sèries que sí que les hem vist i les hem comentat una mica per sobre, vull dir, és que són boníssimes, vull dir, Anatomia Instante ens va agradar moltíssim, vull dir, funcionava molt bé, i Javier Cámara durant tots aquests anys ens ha anat demostrant el pedazo d'actor que és, vull dir, i s'ho mereix que flipes, i a mi la carta em va encantar moltíssim.
17: Una gran sèrie de carta, impactant, perquè tractava temes bastant durs, la veritat.
18: Sí.
17: No he vist les altres actuacions, però Javier Cámara s'ho mereix sense dubte. I Anatomia d'un instante, és que em recorda a lo de Feijó, no? Allò que va dir al Congrés. És que ja s'ha quedat per
18: mi. Anat
17: top, no? Bueno, però la sèrie està guai, ho vam comentar.
18: Sí.
17: Eren 4 episodis, molt ben fets, la veritat, sèrie històrica, que Movistar aquest any... Sí, és veritat que potser no he vist cap sèrie de Movistar aquest any, així que ho hagi patat més, que sempre cada any hi ha 2 o 3, que ho fan molt bé, però potser aquest any s'ha centrat més en el tema de la bola negra, no?
18: Sí.
17: Que ha sigut, bueno, el hit de l'any.
18: Sí, vull dir, bueno, és que...
17: I jo que no l'he vist, todavía.
18: Que fort.
17: Bueno, la veuré, la veuré. No us preocupeu, perquè al cinema, vull dir, està encara un munt de sessions.
18: Sí, perquè, sí, perquè hi ha molts llocs que no pots aconseguir entrades, vull dir que flipes.
17: Bueno, jo crec que ja toca, no? Que me dejen ir al cine.
18: Sí.
17: A veure, vull anar tranquil, que no estigui patada a la sala, que no me molesten mucho. Jo m'espero uns dies i a veure què tal està la peli. Mm. Doncs veurem què tal aquests Emmys internacionals, on hi ha categories de mejor telenovela, inclús.
18: Que fora.
17: Bueno, els Emmys...
18: És que clar, és que és tot un gènere, eh? Super.
17: Sí.
18: Us he dit,
17: sí. Evidentment, Turquia és la gran guanyadora. Ja de quatre sèries de dues turques. Bueno, hi ha una espanyola, que no sé quina és. Estudio Canal, no sé què és esto. Bella Salvaje. No, Valle Salvaje.
18: Ah, això aquesta no la fan a la 1, potser.
17: És de la 1, sí? Ah, però sí, no ho sabia. Jo és que la televisió nacional ja m'he retirat. Doncs bueno, veurem aquest, ja comentarem el 23 de novembre quan surtin els guanyadors, i anem a parlar dels estrenes, parlant de que alguna sèrie se'ns havia quedat enrere. Una d'elles, jo la volia comentar perquè diuen que està prou bé, és una sèrie que va sortir el dijous passat a Netflix, que es diu A l'Este de l'Eden, que se centra a començaments del segle XX, quan una dona d'esperit independent separa dos germans i desencadena una història que marcarà dues generacions. Aquesta sèrie ha tingut molt bona crítica i ha sigut la sèrie més vista aquesta setmana a Netflix. Té actors molt coneguts, sobretot la que més és Florence Pugh, com a protagonista. I ara no sé si això estava basat en alguna cosa, m'ho havia apuntat i no ho trobo, però és una sèrie que s'esperava bastant.
18: Sí, vull dir, a més, Florence Pugh, que sempre cada projecte que fa, vull dir, té molts focus a sobre, perquè és una actriu excel·lent, i és això, al final, sempre aquestes produccions de Netflix, que hi ha drames i històries d'amor així intercalades, vull dir que segur que ha estat tot un èxit.
17: I creada per la Zoe Kazan, també una actriu, aquesta directora i guionista, o sigui, bueno, està basada en la novel·la de John Steinbeck. Ja ho tenia apuntat. Doncs veiem el trailer d'aquesta minissèrie, que sabem que Netflix, els últims anys, el tema minissèrie és on més triomfa.
0: I believe there are monsters born in this world to human parents. A monster is a variation from the accepted normal. A child may be born perfect, but without kindness or conscience.
4: Can you tell me your name?
0: You may call me Kathy.
4: You've hardly left this room and still you brighten the whole house.
0: You're so kind to me.
4: Brother, a girl like that doesn't just fall out of the sky. Kathy, if you would marry me, I can protect you. You will be happy.
0: Evil is not always apparent at first glance. It can come cloaked in goodness, or beauty, or love, the heart of our oldest stories.
4: You need to get rid of her and throw her out. She's going to tear you to pieces, and I don't want to watch it. Your wife left them motherless.
17: Doncs, com diem, una sèrie amb molt bones crítiques, que també compta amb el seu repartiment amb el Mike Feist, que veiem aquí, i a Christopher Abbott, aquest actor serà el nou doctor Charles Xavier, als Peis dels X-Men, per cert, per comentar. Bueno, jo el conec de la sèrie d'aquells d'HBO, que feia un gran paper, però molt bon repartiment encapçalat per aquesta Florence Pugh, que jo ara no recordo si l'he vist en cap sèrie, a Florence Pugh, abans. A mi no em sona. La veritat. A menys sèries així molt més conegudes,
18: doncs,
17: no?
18: És veritat, sí. Estava pensant i dic, ara no em ve el cap. Potser sí, però ara no.
17: És com
18: no...
17: que m'estranya, no? Ja sabem que molts actors, pues, bueno, eso de rebajar-se a fer una sèrie, els hi costa.
18: Sí, però bueno, també s'ha de dir que és minissèrie, o sigui que,
17: sí, que és
18: sempre aquestes coses...
17: Sí. No tenen aquest enllaç d'anys, no? Una producció, no és el mateix. Doncs una sèrie que està basada en aquesta novel·la que dèiem, que es va fer una pel·lícula a l'any 55, també que es deia A l'Este de l'Eden, i va guanyar un Òscar a actriu de repartiment i va tenir 4 nominacions. Una pel·li de pues, més de 70 anys. Vull dir, bueno, és un clàssic.
18: Sí.
17: No sé si la sèrie estarà a l'alçada d'aquesta pel·lícula, que té molt bona nota i tot això, jo no ho sé. Però ja diem, la crítica la posa molt bé aquesta sèrie de Netflix i potser pues, la Núria i jo pues, li donem una oportunitat, no ho sé. Sí. Jo ara mateix no tinc Netflix, ho he de confessar. Perquè és que és...
18: Jo faig que no tinc.
17: És que és molt caro Netflix.
18: Sí.
17: És que ja diem, no val la pena. O sigui, si tens una tele de qualitat i vols veure la sèrie sense anuncis, en 4K i tota la pesca, són quasi 20 euros.
18: Ja.
17: És que no sé, jo no ho entenc, però bueno, Netflix és el que quiere. I això, pues, tiene conseqüències. Que jo no ho tenga, per exemple. Anem a parlar de la segona sèrie que s'estrena, en aquest cas sí, que és aquesta setmana. Es va estrenar ahir mateix a la nostra plataforma estimada Amazon Prime Video, i és una nova versió de la novel·la de Stephen King, Carrie, que se centra després de la mort prematura i sobtada del seu pare, quan la Carrie es veu arrossegada al despietat ecosistema de l'institut públic. s'ha d'enfrontar a un escàndol de ciberassetjament que sacseja tota la comunitat, la crueltat de les xarxes i el despertar d'uns poders telekinètics que l'acompanyen a la seva adolescència. Una versió que, evidentment, doncs, amb el tema d'aquest cyberbullying, no, doncs, porta una versió més actualitzada de la història, no pas el que vam veure als anys 70, no? La pel·li mítica de Brian De Palma, que era un pel·liculón, sí, de Carrie, de l'any 76, si no m'equivoco, que és difícil superar-la, perquè ja diem, és una gran pel·lícula i si es passa, doncs, feia una actuació boníssima. No? I ara que estem a Halloween, doncs, evidentment, és una molt bona elecció, no? Per
18: sí,
17: veure.
18: És el que toca, vull dir... bueno, Mike Flanagan, que ja l'hem vist en moltíssimes minissèries i que... sempre normalment porta productes que estan bé, o sigui, i això, Carrie al final sempre ha sigut un clàssic. No sé, a veure, quin és la diferència que farà, perquè també vam tenir un remake farà uns 10 anys,
17: sí,
18: no sé quan va
17: 2013.
18: Ser.
17: 2013.
18: Sí, que, bueno, va sortir una mica així, però...
17: Era una pel·lícula qüestionable, sí.
18: Sí, llavors, a veure què és el que posa Mike Flanagan a la fórmula, que pot ser interessant, perquè sempre té aquest punt que posa diferent ell, o sigui que, a veure si...
17: Un dels creadors amb més nom, no, de, sí, dels últims anys, conegut per sèries de terror, sobretot per La Maldició, no, de Hill House, quan es va fer famosa a Netflix,
18: sí,
17: però ara té aquest contracte amb Amazon, va deixar Netflix, passa de malo a malo peor, no? bueno, coses que passen, però aquesta Carrie té bona pinta i pinta a ser una de les sèries més importants d'aquest mes d'octubre.
9: Espero que hayáis pasado todos unas buenas fiestas y todo eso. Por favor, saludad a Carrie White. Ponedselo fácil.
10: Hola, soy Sue, por cierto.
19: Hola.
10: ¿Qué vestido más chulo?
19: Gracias, lo hice yo.
20: No hace falta que lo jures.
19: ¿Y aquí qué se hace?
10: ¿Hoy es tu primer día en general?
19: Me han educado en casa, hasta hoy, claro.
20: Oh, cuánto me alegro.
10: Hay una cosa que nadie entiende de lo que pasó aquí, en Chamberlain. La policía no lo entiende, la prensa no lo entiende, los científicos no lo entienden y ustedes no lo van a entender.
19: Yo soñaba con esto, tener amigos.
21: Quiero saber exactamente qué te están enseñando.
19: ¿Por qué estoy sangrando?
10: No, no, no.
19: ¿Te da miedo que me cuenten cosas que no quieres que sepa?
10: ¡Ayúdame!
22: No puedo expulsar a toda la clase.
21: Esas chicas estaban fuera de control.
10: Se habrá asustado.
22: ¿Cómo se llama?
20: Carrie White.
10: No, más bien Carrie Red.
19: Blady. Carrie.
22: ¿Qué le hicieron a mi hija?
20: Intentamos ayudarla, se le fue la olla.
10: La grabamos.
22: ¿En serio creía que se moría? ¿Por qué? ¡Qué chungo!
19: ¿Por qué no me lo habías dicho?
10: Porque te lo iba a contar.
19: Podríamos haber sido amigas.
10: Le haces daño a otro.
19: ¡Dios hecho!
23: Una caza de brujas. Mi trabajo es proteger el bienestar de los alumnos.
19: De eso va la libertad de expresión.
24: Emergencias, ¿en qué puedo ayudar?
17: Doncs amb actors desconeguts pel que fa a adolescents, però sí amb més coneguts pel que fa als adults. Veiem aquí el protagonista, no me'n recordo el nom, de Scooby-Doo,
18: sí,
17: que també el vam veure a Twin Peaks, me'n recordo jo, fins i tot a la tercera temporada. I a Yellow Jackets, no sé si sortia també, o m'ho estic inventant. Ja no recordo. Ja me pierdo. Tantes sí, sèries, me pierdo. Però la protagonista és Summer Howell, que és la nova Carrie, que jo crec que encaixa bastant bé, no, en el paper. I la mare, que és l'altra gran protagonista d'aquesta història, és Samantha Sloyan, que és una actriu ja que ha treballat abans, no, amb Mike Flanagan, sobretot sí, en aquell paper que recordo de Missa de Medianoche, que era la mala, no, lo que sigue, no?
18: Sí.
17: Era brutal aquest paper que feia. I, en fi, sí que és veritat que el tràiler és molt cliché, jo crec. És tràiler... Sembla... M'ha recordat el tràiler de Harry Potter, com està construït
18: visualment,
17: sí, i tot.
18: La notita de piano, sí.
17: Sí, una mica així, però bueno, no té mala pinta. La història té bones crítiques, aquesta sèrie.
18: Sí, s'ha dit que, clar, Carrie és una història que ja hem vist molt, o sigui, hi ha hagut diverses reinterpretacions i sempre és aquesta història, no?, del final de la noia que pateix bullying i, doncs, en aquest cas és el tema de la revenja, no?
17: Mm-hmm.
18: Sí que és veritat que pot ser interessant el que dèiem una mica, que les temàtiques aquestes noves de les xarxes socials i també m'agrada perquè al principi del tràiler també es veia allò que passaven els escàners i tal, llavors entenc que també parla una mica de l'ecosistema d'instituts a Estats Units en general.
17: Mm-hmm.
18: O sigui que això pot ser interessant, però sí que he vist una mica de discurs a xarxes el tema de que crec que no s'acaba de trobar Hollywood com el com ha de ser la Carrie físicament, és a dir, en aquest cas jo crec que s'acosta una mica més amb el que em puc imaginar, però sí que és veritat que els hi costa trobar com una persona que sigui fora de l'hegemonia, no? En plan, que vull dir, aquesta noia és guapa, vull dir, em sí, refereixo, saps?
17: Uh-huh.
18: I se suposa que la Carrie, tal com es descriu als llibres, és una... Ui!
17: Bueno, bueno, no passa... Halloween.
18: Ah.
17: No és el primer cop que ens passa,
18: sí,
17: això, eh? Bé, eh? Bueno, s'ha anat la llum, perquè
18: sí,
17: si no veieu per radiorubi.cat, pues s'ha ido a la luz, perquè bueno, estan fent bromes, perquè és Halloween i...
18: Sí, és el que toca. Doncs això, que és una noia que entra dintre dels cànons, però és això que en els llibres no es descriu així. Llavors seria interessant sempre veure una versió que surti d'això. Però bueno, mm-hmm, veurem si algun dia la veiem.
17: Sí, perquè si Spacek tampoc era... Diguem que es va... Que
18: no, era guapíssima. Era molt guapa. Vull dir, és que... Sí, clar, és que...
17: Bueno, veurem si algun dia veiem una... cosa, una adaptació física, podríem dir, millor, perquè això també passa, a moltes pel·lis passa, eh? A Harry Potter, abans que ho mencionava, a Hermione, vull dir, a veure, ara està millor escollit, jo crec, en aquest tema.
18: Bueno, aquestes coses de la vida, que sé, allò, la Betty la Fea, per exemple, no? que l'actriu és guapíssima, llavors, clar, és com aquestes coses que jo crec que costa trobar que facin una protagonista de veritat lletja, una persona que no segueix els cànons típics, i,
17: que bueno, per vestir-la malament i posar-li ulleres...
18: No és lletja.
17: Sí, el de sempre.
18: Sí.
17: Doncs veurem què tal aquesta sèrie, també jo crec que li faré una ullada, que està a Carrie. I anem a parlar de les dues últimes produccions que tenim a l'estrenes. Les dues són d'Espanya. La primera és a Movistar Plus i es diu El Castillo. S'estrena avui mateix a la plataforma i se centra en Liesa, un jove inspector de policia, i la seva companya, Osés, que intueixen que alguna cosa està canviant als prostíbuls d'Espanya. Suizo i els seus socis dirigeixen diversos clubs de carretera on s'explota sexualment a dones de tot el món. I una d'aquestes dones és la Clàudia, que amb 18 anys i deixant un fill a Colòmbia arriba a Espanya per guanyar-se la vida. Aquesta sèrie ha sigut una mica meme perquè el protagonista és Raúl Arévalo i ara el veurem que sembla un Walter White de Hacendado. Jo esto no digo, esto lo vais a ver y es así.
1: Que no llenamos 80 habitaciones ni de coña.
2: Ya la llenaremos.
3: Con cada cliente tienes media hora. Las sábanas las coges aquí al principio y cuando terminas las dejas en el cajón que tenemos arriba. Pero eso sí, que no te noten que finges.
5: Policía Nacional, apagamos música, encendemos luces.
2: ¿A quién le debes tú tanto dinero?
24: Entonces usted no tiene mujeres de deuda.
2: ¿Mujeres de deuda?
24: ¿Sabrá lo que son?
2: He visto yo que usted venía con hambre. Claudia.
25: O sea que yo le hago toda esta plata.
2: El agua caliente, el alquiler de este sitio, ¿o eso quién lo paga?
26: No estamos hablando de grandes mentes criminales, los chulos de toda la vida.
2: Tú estás donde tienes que estar, querido.
24: ¿Y te fías?
27: Hola, ¿cómo estáis?
2: Són molt potents, eh?
17: Com... A destacar d'aquesta sèrie són els creadors que hi ha darrere. Isabel Peña, mítica guionista que treballa sempre amb Rodrigo Sorogoyen, que s'ha desenganxat de Sorogoyen, no? Per fer el seu primer projecte en solitari com a creadora, i també Eduardo Villanueva, que també era guionista d'Antidisturbios, per exemple, a Movistar. Així que, equipo B de Sorogoyen. Podríem dir que s'ha, pues mira, s'ha separat del director espanyol per fer aquesta sèrie que està basada en el llibre de Mabel Lozano. I bueno, a priori, a veure, a mi no em crida massa l'atenció, però veient els creadors, potser...
18: Sí,
17: bueno,
18: potser t'enganxa una mica més.
17: No sé, però el que deia de Walter White és una... És tan qual, eh? Si vull dir...
18: Sí, i ets de comentar que... Hòstia, ara m'he recordat que l'actor aquest, l'Omar... No, com es diu?
17: Omar Ayuso.
18: Omar Ayuso, me'l vaig trobar tornant amb l'AVE de Madrid. Me'l vaig trobar a l'AVE. Va ser molt curiós. Però bueno, dato, que surto.
17: Dato curioso. Bueno, ja l'invitaremos un dia al programa. Però aquest sortia a Élite? O no?
18: Sí, va començar també, a Élite,
17: no?
18: Sí.
17: És que Élite no tenia el placer de ver eso. És engendro.
18: Bueno, és que... Eso fue una época.
17: Fue una época. ¿Cuántas temporadas? ¿Set? ¿Vuit?
18: No sé cuántas van a arribar. Yo voy a llevar dos, creo, o así.
17: Bueno, pues Élite hasta llegada, hasta Kylian Mbappé ha llegado Élite. Bueno, estaré expuesto. Sí, pues sí. Fíjate dónde llega Élite. Bueno, anem a acabar amb Netflix, com hem començat, acabem amb una sèrie també espanyola, en aquest cas una sèrie que encandilarà a los abuelos d'Espanya, perquè és la història de Rafael, que es diu Aquel... I la sèrie sortirà demà mateix a Netflix, aquesta sèrie. Bueno, se trata de l'ascens imparable del cantant, de Rafael, des de les seves passions més íntimes, els seus grans èxits, conflictes personals i els fantasmes que l'han acompanyat al llarg de la seva vida. Un viatge emocional de 5 dècades, plenes de llums i ombres. Aquesta sèrie, no sé com estarà, però jo sèries de cantants de Netflix, la que segueixo esperant, és la de Julio Iglesias.
18: Ja,
17: la van prometre... com la gran sèrie espanyola de la història de Netflix.
18: És que és allò sí que és interessant.
17: Però, clar, de moment no la tenim i ens hem de conformar amb un altre gran artista, no? Sí. Com ha sigut Rafael. I veiem imatges, a veure com pinta aquesta sèrie.
28: Me han dicho que se te da muy bien cantar.
29: Bueno.
28: ¿Te gustaría hacer una prueba?
30: Tú has nacido para ser artista. Eso lo tengo claro.
31: Mamá, ¿qué pasa?
32: ¿Nos vamos nosotros o viene la policía a echarnos a pata?
31: Quiero ir a concursos de radio. Pagan, ¿no?
33: Rafael Martos. Recuerden ese nombre. Va a dar mucho que hablar.
30: A mí me encantaría echarte una mano con lo que pueda.
0: Si quieres, probamos.
30: Sí. Nadie te amará.
0: Nadie te amará. Con PH, ¿por qué no? Nadie
4: porque yo. Me importa una mierda que cantes en las radios, en los teatros, porque aquí tú no eres nadie.
6: ¡Nadie!
17: La música se clama, aquesta música, qualsevol fa un tràiler, no? Encara, lo tienen a huevo.
18: Sí.
17: I el protagonista que encarna Rafael en aquest cas és Javier Morgade, també tenia actors com Carlos Santos o Francesco Carril. Bueno, una sèrie, no hi ha crítiques encara, así que no se sabe nada de com està esto, però bueno, a priori a mi no em crida massa, es veu un biòpic de tota la vida.
18: Sí, vull dir, a veure, això és les persones que ells interessi la vida de Rafael, sí, i la seva música, doncs, ja endavant.
17: Sí, sí, però escolta la música, ens anem a l'espot i ja està. I no hem de veure la sèrie. Julio Iglesias, por favor, sacarnos la sèrie ja.
18: Eso puede ser muy interesante.
17: Con guión d'Isabel Preisler, a poder ser. Bueno, ja veurem si surt això algun dia, però ara deixem ja les estrenes i anem a analitzar la sèrie de la setmana, que en aquest cas està a HBO Max i és Linternas.
7: Arreglar la casa. Yo no puedo arreglar el mundo, pero puedo intentar hacerlo un poquito mejor.
17: Doncs amb Bruce Springsteen, de fons, perquè és un dels artistes que tenim en aquesta sèrie, que hi ha bona música a nivell de soundtrack. Potser la banda sonora no és tan interessant, però sí que a nivell d'artistes, com dic. Una sèrie de Linternas que va acabar aquest dilluns amb el seu últim episodi, i una sèrie que, ja dèiem, per els trailers que vam veure, a mi no em cridava massa l'atenció, però sí que la volia veure només pels noms que hi havia darrere, no?, de la sèrie, i tant els actors, i bueno, que al final DC habitualment m'interessa. A superar-los de DC, encara que ja sabem que al cinema pues, no li ha anat massa bé mai, no?, dels últims 20 anys, traient cosetes excepcionals, no?, com Joker o Batman l'última. Però quitando eso, poca cosa. Doncs, Núria, explica'ns de què va aquesta Linternas i a veure què t'ha semblat, sobretot.
18: Doncs la sèrie segueix en John Stewart, un ex-mariner que es converteix en un dels nous Linternas Verdes, i Hal Jordan, un veterà del cos i primer llanterna verda de la Terra. Tots dos acaben investigant un misteriós assassinat a Nebraska que, aparentment, no té res d'extraordinari, però que acaba connectant amb una conspiració molt més gran.
17: La sèrie pues, està ambientada en aquest estat de Nebraska, també per això la connexió amb Bruce Springsteen, amb el seu àlbum Nebraska, que no l'hacen queriendo, bueno, l'hacen queriendo ahí. Bueno,
18: algo mazo,
17: No. És boníssim, sí. De fet, jo el vaig escoltar per la peli.
18: És que t'anava a dir, molt bona pel·lícula, aquella. A mi em va sorprendre bastant.
17: La peli de Springsteen,
18: i
17: una peli que tenia crítiques dolentes, perquè biòpic de tota la vida. Sí,
18: però no.
17: Tenia emoció per mi la pel·lícula.
18: Sí, és que per mi no seguia com l'estructura clàssica, i crec que van fer molt bé d'ambientar-ho en com va fer l'àlbum de Nebraska, perquè crec que és el més com que descriu qui és Bruce Springsteen, més enllà de Born in the USA, que és com el clàssic.
17: És el més personal.
18: Sí, totalment. Sí.
17: Jo no sabia que havia fet aquest tipus de música. Vaig quedar flipant veient la peli, super íntim, molt bonic, la veritat. Però quitant aquesta review que hemos hecho... Que no està malament, Quan podem, parlem de...
18: Review Express.
17: Parlem de pel·lícules, també, de vez en cuando, no? Pues a veure, anem a veure el tràiler d'aquesta Linternas i comentem qui hi ha darrere de la sèrie i què ens ha semblat aquesta sèrie de HBO.
8: Este anillo es la mayor arma del universo. La clave está en saber si hace falta usarlo y cuándo. ¿Acabas de usarlo para falsificar dinero? No. ¿Cómo conseguiste el anillo? Ya lo sabes, no me hicieron ninguna entrevista. Igual tendrían que haberlo hecho. ¿Un poder así no hay que ganárselo? Llevo en esto desde que eras un crío. Si quieres conseguir este anillo, será por encima de mi cadáver. Creo que le caigo bien. Nos miente todo el mundo. No nos iremos hasta que sepamos lo que ocultan. Es un trabajo peligroso. Esto es para valientes.
9: ¿Cómo fuiste elegido?
8: La única pregunta es... ¿Tienes miedo?
17: I segurament sigui el gran lema de la sèrie. No? Aquest Tienes miedo, que és bastant interessant, ara ho analitzarem, què vol dir tot això. Però una sèrie que estava creada per aquests tres guionistes, Tom King, que venia directament dels còmics de DC, del propi personatge de Llanterna Verda, que això és interessant, que estigui a la producció, el Chris Mandy, que és el showrunner principal, que és el creador d'Ozark, de Netflix, i el Damon Lindelof, que ja vam comentar, el creador de Perdidos. I a part, doncs, teníem el cast, el Kyle Chandler com a protagonista i l'Aaron Pierre, aquests dos llanternes verdes, maestro i alumno, podríem dir, en aquesta sèrie. També teníem el Nathan Fillion per aquí, que es colava a part de su pequeño cameo, evidentment, pues, havia de sortir, no? Després de veure a Superman. Jo l'actriu que m'ha sorprès molt, que és la que fa de la Sheriff Kane, que és Kelly MacDonald. M'ha agradat molt aquesta actriu, no l'havia vist mai, i molt bé, la veritat. I dit això, Núria, doncs no sé què t'ha semblat aquesta sèrie, que jo sabia que... Jo sé que no tenies moltes ganes de veure aquesta sèrie, però que, més enllà d'això, al final, no sé què t'ha semblat aquesta primera temporada, perquè hi haurà segona.
18: Bueno, s'ha de dir que sí, vaig anar una mica obligada a veure aquesta sèrie. Jo ets a dir que és una sèrie que... O sigui, crec que al principi no em va acabar d'enganxar del tot, o sigui, tenia cosetes que... la feien interessant, però jo crec que no ha sigut fins veure potser la segona meitat de la temporada que ha sigut quan realment com que he començat a apreciar més la sèrie. Vull dir, s'ha de dir que sempre Llanterna Verde ha sigut un superheroi que jo crec que no ha interessat molt en general, perdó per l'expressió, però és veritat.
17: No ha interessat a nivell de la gent fora dels còmics, no?
18: Audiències i tal, sí. I això, però m'ha agradat aquest focus que han decidit fer una mica a lo True Detective, no? Una mica em recordava l'estil, molt estil d'això, d'HBO, de misteri, de també construcció de personatges, que crec que és interessant. De fet, crec que els millors episodis són aquests que fan una mica de flashback, no? I expliquen la història dels personatges. Crec que és on la sèrie agafa una mica més de consistència. I no sé, o sigui, crec que és una sèrie que està bé. No et diria que és com allò, millors sèries que he vist aquest any, però és una sèrie per mi que està correcta, que fa bons personatges en general, bones actuacions, i un guió que també és...

0: No? Llavors jo crec que pot ajudar la gent que com tu potser al principi no estava tan dins de la sèrie. A mi m'agrada perquè, com sempre passa amb HBO, amb HBO sabem que els últims anys està amb el tema marques i IPs, no? Pues, sigui DC, sigui Harry Potter, sigui Joc de Trons, etc. No fa tant sèries ja de tota la vida originals, no? Però igualment, encara que sigui una sèrie en aquest cas del món de DC o de, que sembla de sèries superhéroes, no sé què, però sí que és una sèrie, es nota que és una sèrie d'HBO, que és el que sempre demanem, no? Que sí, la marca segueixi darrere, tot i que perdi part de la seva essència, no? Per al camí. Però és el que deies, té aquestes referències, no? A sèries detectivesques de la pròpia plataforma, com True Detective, o sèries que vam veure fa menys, com Mero Vista, o Notas, encara que aquestes són més bones, eh? Però bueno, però agafa detallats d'aquestes sèries. Sí. Té aquest cliché mític, no?, de pueblo rural, Estados Unidos, etcètera, no?, de misteri, que ho hem vist mil cops, però clar, amb un bon guió, pues, sempre funciona això. Però jo crec que el que deies tu, els episodis més interessants són els que tenen aquesta història de flashback i tal, sobretot l'episodi de John Stewart. Per mi és el millor de la sèrie, el tercer, aquest que explora la seva història de nen, la relació amb els seus pares, la seva família. Jo crec que aquí està, per mi, el major encert de la sèrie, perquè això sempre ha passat quan hi ha superherois negres i tot el món diu, esto lo woke, no sé què, que esto está metido con calzador, no sé què. A mi aquesta història em sembla genial, que planteja de... Veiem com els Llanternes Verdes en aquesta sèrie, hi ha, bueno, hi ha com un grup d'alienígenes que són els que elegeixen, no?, qui és aquest superheroi, i veiem com es planteja la pregunta de ¿tienes miedo? Això li pregunten als candidats, i depèn del que responguin o el que sentin, pues, seran els Llanterna Verda o no. Clar, que això li preguntin a un home negre als anys 60, 70, als Estats Units, o una dona negra, pues, evidentment, pues, té unes conseqüències que evidentment s'han d'explorar. Jo crec que està bé fer-se la pregunta. I després veure com aquesta mare, sobretot, el personatge de la mare del protagonista, com hi ha aquest lavado de cerebro, no?, al nen des que és petit, com la criança que té... Que és una, a veure, al final és una família afroamericana humil d'Estats Units que veu una oportunitat a través de ser un Llanterna Verda, en aquest cas, no?, de destacar i sortir d'on estan com a persones, pues, al final, pues, racialitzades i dins d'un context, pues, difícil per ells, no? I això em sembla de llarg el més interessant que planteja la sèrie.
1: Sí, perquè al final és això, és molt curiós com la manera, no?, que canvia tot per ell, és a dir, la seva infància, no?, i arriba ja aquell moment, no?, que celebren l'aniversari, em sembla que són quan fa 5 anys, i diuen, ara ja s'ha acabat sent nen.
0: Ja està.
1: Como antes, no?, de a los 7 a laburar el campo, no? Un poco igual. I és això, i m'agrada també perquè explica també una mica aquest context també de, jo què sé, als Estats Units, de violència, les armes, no?, aquesta sensació també d'inseguretat, no? Hi ha un moment que deixen el nen enmig del carrer a la nit, clar, és com... Vull dir, són coses d'aquestes que era interessant, i sobretot això, veure com els pares, no?, van degenerant cap a aquest punt de dir, estimen el seu fill, però clar, també l'han d'entrenar, i ha d'arribar a aquest punt una mica de psicopatia, no?, per dir-ho d'una manera.
0: Bueno, el fin justifica los medios,
1: sí,
0: en aquest cas.
1: Que has de dir que el John Stewart ha sortit millor de lo que podria haver sortit.
0: Perquè al final acaba sent ell mateix, acaba per ser la seva personalitat, més que la imposada, no?, a la seva criança, pues, s'acaba imposant, no? Sí que és veritat que també és interessant el tema de que els Llanternes Verdes són com policies, diguem, intergalàctics. O sigui, estan per diversos sectors, no?, de l'univers, i hi ha molts Llanternes Verdes, no només hi ha un, hi ha centenars, no? Clar, que també que una persona negra sigui policia també és interessant. O sigui, a nivell narratiu, el que planteja, i sobretot, sí que és veritat que al principi la sèrie més, perquè és més dècades enrere, hi havia, pues, més tema, és més difícil, no?, plantejar-ho, però igualment també a l'actualitat és interessant també veure després qui és el Llanterna Verda, que és aquest Nathan Fillion, que és un professor de gimnàsia random, és un pelele, no?
1: Sí.
0: És com, bueno, però enganxa bastant, no?, també amb la, amb la situació que ens van plantejar la sèrie. I després jo crec que l'altre, que com deies, el gran personatge de la sèrie, que és el Hal Jordan, no?, el Kyle Chandler, que fa una gran actuació. I molta gent que era més fan dels còmics deia que no enganxava per res, que com podia ser aquest actor, el Hal Jordan, i després tots han dit, ah, pues bueno, l'ha hecho muy
1: bien.
0: Te lo compro. L'ha hecho muy bien, la verdad. Bueno, jo crec que ho ha fet molt bé l'actor. I sí que és veritat que planteja aquest tema de la falsa màscara, podríem dir, no?, de l'heroi, o el que veiem també, per exemple, d'una altra manera, però veiem, per exemple, The Boys, també, no?, com l'heroi, pues, al final, no és el que sembla, no?, de portes per fora, no?, és un home normal, al final, és un humà que li van donar, pues, aquest anell, però deixa ser una persona amb els seus conflictes i tal. Veiem aquests mini flashbacks quan és nen amb el seu pare, tot això, al final, pues, veiem que no és diferent de la resta, no?
1: Sí, vull dir, em sembla, per això et dic que una de les coses que estan més bé d'aquesta sèrie, que jo crec que segueix una mica, no?, la narrativa HBO que coneixem sempre, que és el tema aquest de prioritzar les construccions de personatges, tot i que la trama també està molt bé, i això, i al final

0: que és una cosa aquesta de construcció que ha anat passant amb els anys, sobretot aquests últims anys que hem vist que els superherois, no? Ja, és com, no són superherois, sinó que són persones i després són superherois, no? Uh-huh. I, però bueno, aquesta sèrie crec que ho fa d'una bona manera, vull dir, és interessant i és això, els dos personatges crec que també combinen molt bé entre ells, i es fa un molt bon duo i que al final jo crec que acaba d'una manera que, o sigui, la seva relació es construeix d'una bona manera. Uh-huh. S'ha de dir que jo, a partir de el que passa d'aquesta temporada, no sé quines són les perspectives de la segona temporada. Perquè això és una cosa que, clar, m'ha deixat una mica...
1: Sí.
0: Com que no sé molt bé què és el que volen fer per la segona temporada.
1: Encaixa bastant com a minissèrie.
0: Clar,
1: o sigui,
0: és que...
1: Com s'ha tancat la sèrie, no, sí, no hi ha uns cabos sueltos. Que dius, uf, és que s'ha de continuar sí o sí.
0: No.
1: Però bueno, de moment s'ha dit que s'està desenvolupant, no? una segona entrega, o sigui que veurem què passa. També estem una mica en blanc en tema de com està l'univers DC ara mateix. O sigui, sabem que es va reiniciar d'alguna manera, no?, amb el James Gunn, que va entrar a Warner i va fer aquesta pel·lícula, no?, de Superman fa un anyet i poc, que tampoc és que va ser un gran èxit. O sigui, va guanyar diners, però no va ser el que esperava tampoc Warner. I ara mateix no sé si l'univers DC té massa futur o no. I si volen interconnectar coses. Jo sempre he dit que DC el millor que ha de fer és coses individuals, perquè sí, sempre li surt millor. O sigui, ja ho hem dit, li va sortir bé amb Joker, li va sortir bé amb Batman, i ja amb Llanternes, pues, li ha sortit bé perquè tampoc està connectat amb res. Vale? Surt el Nathan Fillion, que va sortir Superman, és l'única cosa.
0: Sí.
1: Però més enllà d'això, la pots veure sense veure res més. Jo crec que funciona molt millor l'univers DC si ho fan així.
0: Sí, més tenint en compte que Marvel és com que ja tira moltíssim d'això de que hi hagin tantes connexions. Jo crec que és el punt principal pel que ha desgastat en tanta gent.
1: Clar.
0: Hi ha molta gent que no vol continuar veient coses de Marvel. Potser si DC tira per aquest camí de dir, bueno, no fem les coses com interconnectades, simplement doncs, són diferents projectes, personatges que tothom més o menys coneix, i proposar coses diferents, doncs jo crec que és molt més interessant. Vull dir, és que això, que al final, jo crec que en Marvel la gent ha quedat molt cremada en general, o sigui que si DC aconsegueix fer una proposta diferent, més seriosa i, no sé, vull dir, tractar el seu públic com a adults, que també estaria bé per una època, doncs la veritat és que superbé.
1: També és que el pròxim projecte, si no m'equivoco, ha de fer d'aquí poc, ara per Halloween, són aquesta pel·li de Clayface, no?
0: Sí.
1: Cara de barro, que és un personatge que, a veure, jo no dic que la pel·li estigui malament o no, això ja no ho sabem, però home, si vols reiniciar l'univers DC i que tingui èxit, potser no és la millor idea agafar personatges que no coneix el públic general per res, perquè Cara de Barro, qui lo conoce?
0: Clar.
1: Dir, coneix la gent que sap dels còmics, però més enllà d'això,
0: sí,
1: com crides l'atenció al públic?
0: La cosa és
1: això,
0: que jo crec que l'estan promocionant com si fos com una pel·li de terror de cara a Halloween,
1: i ja està.
0: I que encara que sigui gent que no coneix els còmics o el que sigui, doncs bueno, la pel·li per tenir
1: però
0: els estudios
1: la pel·li
0: i ja
1: ha de ser molt bona perquè sigui un èxit de taquilla, en plan el que ha passat amb Obsession, per exemple,
0: sí,
1: o ha passat amb altres pel·lis de terror de l'estil, però ha de ser molt bona pel·li o que triomfo molt, i a veure, potser ho és, però costa creure que aquest projecte tingui bastants beneficis, però bueno, veurem com avança l'univers DC. Evidentment, per Warner és una gran prioritat, però no sé si ara mateix és el que més haurien d'explotar. Alguns estan esperant encara la segona entrega de Batman.
0: Ja, que a més s'ha tornat a retrasar.
1: Que,
0: vull dir, és
1: sí, que això sortirà pues, bueno, el 2030.
0: Sí.
1: Pattinson tindrà canes, ja... Bueno.
0: Estarem jubilats i saldrà Batman.
1: Va, ja però la veurem, això segur quan surti. Doncs ja dic, recomanem aquesta Linternes, potser no és la gran sèrie de l'any, però a mi m'ha agradat, és un dels estrenes que aquest any no hem tingut grans estrenes, encara queda dia, Núria, lo voy a meter aquí con Cazador, que estic veient Half-Man, ja porto la meitat... I bueno, esa sí que és un gran estreno.
0: Hombre.
1: I em queda la meitat, que bueno, me queda lo mejor segur.
0: Seriote, jo ja et dic que no entenc que no estava nominat als Emmys, o sigui, jo flipo.
1: No. I jo sense veure-la tampoc ho vaig entendre.
0: És que...
1: Perquè, a veure, sent el Richard Gart i tot el que va guanyar abans, bueno, estrany. Però no liamos i vamos a escuchar al nostre meravellós Guillem Uceda, a veure de què ens parla a la seva secció de Better Call Guillem.

0: Avui us vinc a parlar de Slow Horses, una de les meves sèries preferides de l'actualitat. La setmana passada es va estrenar la sisena temporada i dimecres va sortir ja el segon capítol, que té un final que em va fer saltar del sofà. Suposo que el Víctor i la Núria sabran per què i m'entendran, i jo crec que compartiran els motius si ja han vist el capítol, i si no, doncs ja m'entendran quan el vegin. I bueno, volia fer una recomanació també, que és relacionada amb Slow Horses, una sèrie en què els espies, la veritat és que fan pena, i tenen un jefe que espero que cap de vosaltres hagi tingut mai, perquè Gary Oldman fa un paper increïble fent de persona fastigosa, però que és l'única realment resolutiva en tot l'MI5 de Gran Bretanya. I jo volia recomanar, relacionada amb el fet que és a Gran Bretanya, una sèrie de la BBC protagonitzada per l'Idris Elba, que es diu Luther, que té una primera temporada espectacular. És ja de fa uns anyets, però val molt la pena. I abans d'acabar volia mencionar també el fet que, bueno, que va sortir la notícia, o més ben dit el rumor, de que la sèrie de Daredevil Born Again segurament es cancel·laria després de l'última temporada que estrenaran en principi l'any vinent. I no sé què penseu, però bueno, volia deixar-ho caure i ja en parlarem. I abans d'acabar volia demanar perdó per aquesta veu de constipat, però bueno, estan sent setmanes molt dures.
1: Bueno, ho anava a dir. Anava sí. A dir, vaya, voz de carretero.
2: Sí, sí.
1: Mare de Déu, senyor. Ens va enviar l'àudio el Guillem fa una setmana o dos dies, sí, perquè no hi havia programa i no ho sabia. Mm. Slow Horses ja va per la meitat. Ell és un gran fan d'aquesta sèrie, i nosaltres també. Sí. Jo sé què vol dir amb aquest del segon episodi. La Núria també ho saltarà.
2: És que haig de veure-la encara.
1: La comentarem aquí, com sempre, sí, aquesta sèrie que ens agrada moltíssim. Això de Daredevil, sí, l'han cancel·lat, però jo no crec que l'hagin cancel·lat, jo crec que és la tercera i última, ja està.
2: Yeah,
1: o és una excusa, no sé.
2: No sé, hauran posat punt i final, perquè també ja, vull dir, si Daredevil ja va ser una sèrie i ara altra...
1: Serien 6 temporades, jo crec que ja està bé.
2: Flipes.
1: Ja està bé, no? I aquesta sèrie de Luther, no sé, o sigui, quina és, no tinc el plaer d'haver-la vist, no ho sabem, però nosaltres ens fiem del Guillem, que veu moltes sèries britàniques.
2: Sí, bueno, sèries de tot tipus, realment.
1: Sí, jo pensava que anava a dir, quan ha dit recomanació, algo coreano, pensava que anava
2: sí,
1: a dir... No s'ha deixat con la miel en los labios. Doncs a veure de què ens parla el Guillem la setmana que ve. De moment, pues, aquesta recomanació de Slow Horses i de Luther. I aquesta notícia, si no ho sabíeu, pues, de Daredevil, que acabarà amb la seva tercera temporada, o sisena, depèn de com ho veiem. Doncs ara, com sempre, anem a repassar el nostre top 10 amb massa sèries de Netflix. Doncs comencem, com sempre, amb la nostra número 10.
2: A número 10 tenim Youth, a HBO Max.
1: Una sèrie que es va estrenar aquestes setmanes, que no hem tingut programa, que no tenia al radar, i bueno, diuen que és de les millors estrenes d'aquest 2026, sèrie de HBO, que està protagonitzada, si no me'n recordo el nom de l'actriu...
2: Sharon Horgan,
1: l'actriu de Hermanas de Sangre, crec que era Apple TV, una sèrie sí, que estava molt bé, que era Big Little Lies de Apple, sí, d'alguna manera, no era tan bona com Big Little Lies, però també estava guai. I aquesta sèrie, pues, té molt bona crítica. No sé si potser, pues, val la pena aquí una ullada. Però bueno, s'empiecen a acumular sèries. Mm. Perquè aquest mes d'octubre sí que hi ha més produccions interessants, ara comentarem. Però com Carrie, i també surt la de Vision, aquesta sèrie de Marvel. La fa 5 anys que està anunciada. La Diplomàtica també surt. Bueno, saben sèries bones, que han tingut una mica de sequia. Passem al 9.
2: A número 9 tenim Matèria Oscura, Apple TV.
1: La sèrie de ciència-ficció, que ja està més o menys, sí, meitat de temporada. Però bueno, aquesta la Núria no se la voy a obligar que se la vea.
2: No
1: soy tan malo. La setmana que ve veurem quina comentem. Però bueno, potser alguna d'aquí del top. Jo estic entre dues. Jo te dejo elegir. Vale. Però bueno, la més fàcil ja sap quina és.
2: Ja.
1: Però bueno, ara ho decimos. Passem a la 8.
2: El número 8 tenim The Gentlemen a Netflix.
1: La segona entrega de la sèrie, que ja ha baixat les seves dades perquè ja fa unes setmanetes que ha sortit. Però bueno, com sempre, pues, fa molts bons números a la plataforma. La Núria encara no l'ha vist, no?
2: Vaig veure el primer capítol. Vaig de seguir-la, però...
1: Però bé, no?
2: Bé, sí.
1: Com sempre.
2: Sí.
1: Bueno, ja comentarà. Jo aquesta... No, lo siento, no hay tiempo. Passem al 7.
2: Al número 7 tenim Mobland, de Sky Showtime.
1: La sèrie de Tom Hardy i los mafiosos. Veurem si continua Tom Hardy a la sèrie. Ja, vas dir que sí, no, Núria? Crec que va...
2: Sí, sí. O sigui,
1: va sortir que sí, no?
2: Aquest senyor està...
1: O sigui, Tom Hardy s'ha escrit a la Núria, te lo ha dicho. Para que no tengáis dudas, ¿vale?
2: Fui al rodaje.
1: Y vio los puñetazos de Tom Hardy. T'imagines que Tom Hardy s'ha pegat un Helen Mirren, no? Així, i per això, bueno, no sé què ha passat, però bueno, esperem que tot vagi bé a la producció. Passem al 6.
2: El número 6 tenim Slow Horses, Apple TV.
1: La sèrie que comentàvem abans, ja, anglesa, que ja porta 6 temporades i sabem que està anunciada per dues més, no? Que acabarà amb la 8ª, la sèrie com més temporades de la història en 5 anys. Jo crec que mai ha passat això.
2: Que meravella.
1: Bueno, potser als anys 70 o 80, amb una sèrie pública, d'anar pública, però bueno. Passem al 5.
2: Al número 5 tenim Ted Lasso, Apple TV.
1: Que aquesta, dèiem, aquesta potser és la sèrie, no? Que comentem la setmana que ve, perquè ja ha acabat ahir mateix. Va acabar la seva quarta temporada, sí, que jo no he vist l'últim episodi encara. Però bueno, el penúltim va estar molt bé. No sé per on vas tu, Núria, allà, que has vist uns quants, crec. Vist,
2: ahir vaig veure el 6, crec que era, si no recordo malament.
1: Bueno, ja comentarem, però jo el personatge que deia que per mi m'encanta és el personatge de l'entrenadora.
2: Sí.
1: Alice, no? Per mi és el gran personatge dels nous que posa aquesta nova temporada, que hi ha cosetes que ja comentarem. A mi hi ha coses que s'han fet més bola, altres que no, i no sé si justifica l'existència d'aquesta temporada de Ted Lasso. Jo crec que la justificació era que hi hagués una sèrie del club femení que fos una altra sèrie.
2: Sí.
1: Però bueno, no, crec, no van tenir la valentia.
2: Sí, no es van fotre el risc, la veritat.
1: I Ted Lasso, pues, evidentment, ven més que una sèrie de pues, Richmond femení. Jo que sé com l'haguéssim... pues, nombrat, no? Bueno, ja veurem si la comentem la setmana que ve. Parlem al número 4, ara.
2: Número 4 tenim Monstruo, a Netflix.
1: Aquesta antologia del Ryan Murphy, nostre querido amigo, Ryan Murphy, que ha tingut bones dades, com sempre, no? A les seves sèries, però les mateixes crítiques de sempre, això també, no? Com sempre, posant els assassins com foco positivo.
2: És lamentable. O sigui, vaig veure una escena a Twitter que vaig pensar, però aquest senyor, o sigui, com si fos el MCU, saps? O sigui, és que és una barbaritat, vull dir... No sé, és que, bueno, és que no té cap mena de sentit.
1: Jo, tot i això, tinc ganes de veure de Ryan Murphy la sèrie aquesta que va estar en els Emmys, la Love Story.
2: Sí, és que...
1: té bona pinta.
2: És que és el que dic, el Ryan Murphy jo crec que funciona molt bé quan és com camp, no?, i ficció i tal, no?, American Horror Story, Glee, en su momento i tal, però és com, ara s'ha posat amb aquestes coses de la vida real i és com, hacer camp de gente que ha asesinado a otra gente, no sé si és la mejor opción, però bueno...
1: No. Mira que sempre recordo, sempre dic, la sèrie d'American Crime Story, boníssima. O sigui, de les millors sèries de la dècada passada. O sigui, així de clar, Però, bueno, aquesta degeneració. Yeah. Com era la sèrie aquella de l'any passat? La que tenia en Metacritic tenia un 1 o algo així.
2: Sí, aquella que sortia a la Kardashian.
1: Fuà,
2: no?
1: Espectacular. Sí. Aquella sèrie era la sèrie de l'any. Ojalà, un dia l'hauria de veure només per riure. No? Sí. Hate watching, no? Això. No? Perquè val la pena. Però bueno, passa'm al 3.
2: Al número 3 tenim Carrie a Prime Video.
1: Que com es va estrenar ahir, doncs ja la sèrie està la primera Amazon Prime Video. Ja diem, tenim ganes de veure-la i molt bones crítiques de la sèrie, encara que pel tràiler, bueno, el tràiler era un poquito cliché, però bueno, ja veurem. També el llarg que es fa, perquè l'han tret de cop, crec que l'han tret de cop, si no ho dic malament, ara ho busco, perquè Amazon sempre té l'estratègia de o 3 episodis i setmanal o tot de cop, que jo no estic a favor. O sigui, ja està, fuera ya lo de todo de golpe. Que ja, acabe ya esta tortura.
2: Sí, sisplau. O sea, vull dir... És que
1: no són sèries, són pel·lícules.
2: Clar, és que més, veure tota una temporada en una tarda... És que hi ha gent, jo conec gent així, tio, i és com... És que no ho comprenc, de veritat.
1: Però a mi se'm caurà... Los ojos se me caen abajo, o sea, no ho entenc. Pues ha sortit, sí, sencera, tota la sèrie avui. Ai, perdó. Bueno, yo no lo entiendo esto, pero bueno. En fi, passem al 2.
2: Al número 2 tenim A l'Este de l'Edén, a Netflix.
1: Aquesta sèrie que parlava abans de les estrenes és la número 1, aquesta setmana a Netflix. Em sorprèn perquè, a veure, és una sèrie... que sí, que està basada en un clàssic i tal, però bueno, no és un gran nom, però bueno, ha triomfat a la plataforma, molt bones dades aquesta primera setmana, ja sabem que les minissèries pues, habitualment funcionen a Netflix, i més, si són una mica bones, pues, bueno, ajuda més, no? Encara que tampoc la qualitat és un requisit per triomfar Netflix, ja ho sabem. I en el número 1...
2: En el número 1 tenim Linternas, HBO Max.
1: Que és la sèrie pues, més vista l'última setmana, sobretot ja dèiem a HBO amb molt bones dades, però sí que és veritat que pues, no teníem tanta interacció de la sèrie. No, jo voy por la calle i la gente no, dice que Linternas, no? Però bueno, ahí està la sèrie de HBO, que està al nostre número 1. I ara sí, anem a acabar, com sempre, el nostre programa amb l'actualitat al món de les xarxes socials. Doncs com dèiem al principi, tenim de tornada el nostre estimat Pedro Pascal, pues que un altre cop torna a ser viral, Núria.
2: Doncs sí, a les xarxes sempre sorgeixen moments que ningú mai espera. Una de les artistes del moment a internet, Adela, va llançar el seu primer disc fa poques setmanes i el single principal, anomenat Nicole Kidman, ja és tot un èxit a xarxes. És per això que diferents actors s'han sumat al repte i en Pedro Pascal i la pròpia Nicole Kidman tampoc s'han volgut perdre.
1: I amb un vídeo a xarxes, no?, juntament amb Dua Lipa, que, bueno, perquè són ells... Són molt guapos i tot el que tu quieras, però esto ho fem nosaltres i mare de Déu senyor, no?
2: És un quadre,
1: Bueno, els veiem fent el tonto i bueno, comentem... Sobretot vull comentar que em diguis coses de The Last of Us, Núria, que l'ho echo de menos ja.

0: nos hemos quedado con miedo después de ver el vídeo. No, no.
1: Parálisis.
0: Pues aquí teníamos aquel vídeo que veía más, bueno, todo el famoseo aquí, ¿no? Que, bueno, que nosaltres no podem viure aquesta vida, no, per desgràcia. Però el Pedro Pascal sí, la puede vivir, ¿no?
1: Sí.
0: I sempre estem a favor, ¿no?, de tot el que faci l'actor chileno, ¿no?, que ens encanta tant, però, com li deia a Núria, què està passant? The Last of Us, pa cuándo? Això és una pregunta.
1: Això és una bona pregunta.
0: Que, en teoria, l'any que ve hauria de sortir, ¿no?
1: Sí, la cosa és que jo no sé, no tinc molta idea de si ja han començat amb el tema de produccions o coses. És això també com que va haver-hi la movida aquesta, no?, de que va marxar el creador dels videojocs.
0: Sí.
1: I clar, i ara la història ja parteix d'una altra cosa. No sé també si se suposa, entenc que sí, que el Pedro Pascal tornarà per gravar certes coses. No sé si és que ja ho han gravat tot o no tinc ni idea.
0: Seria l'última, no?
1: Teòricament hauria de ser l'última, no sé. Sí que és veritat que aquesta setmana va sortir el creador dels videojocs dient que ara ampliaran la història de Last of Us i no sé què, els videojocs, en plan que tenen projectes, però clar, esto espérate, perquè d'aquí 7 anys va salir. Entonces, no sé quines són les idees de la sèrie, fins quan durarà i quina és la intenció. No ho sé, més tenint en compte el que vam dir, que els salts aquests tan grans d'anys entre temporades fan que perdi interès. I ja la segona temporada, dir, aquesta recepció mixta és una mica perill, però bueno.
0: Jo igualment sempre recordo l'episodi clave, no?, que diz adiós Pedro, està molt bé, però sobretot el penúltim, que era espectacular.
1: Sí.
0: Plorera gorda, no?, aquest episodi. Però bueno, veurem què passa amb aquesta tercera temporada. En teoria, a la primera meitat de l'any que ve hauria de sortir, perquè així pues, HBO ho ha anunciat ja des de fa temps, no?, el rodatge i tot això, i veurem si s'acaba amb aquesta tercera temporada la sèrie. Jo, per molt que passin els anys, crec que serà un hitazo igualment,
1: sí,
0: d'audiència, perquè al final ja ho va demostrar la segona. O sigui, és veritat que la primera va ser una cosa, bueno, molt bèstia.
1: Sí, sí, sí, sí, vull dir, la primera va ser una cosa que jo crec que ningú esperava, jo crec que arribés tan fort, però sí que és veritat que The Last of Us ha sigut aquests videojocs que han marcat moltíssim els 10-15 últims anys de videojocs. O sigui que tothom esperava, no?, a veure com ho adaptaran, i clar, i fer una sèrie així tan ben adaptada i tan bona història, doncs...
0: Bueno, la segona tenies tu alguns...
1: Clar. Ja, jo em refereixo a la primera, el fenomen, que va ser.
0: Perfecte. Sí. Jo com no tinc res a dir d'això, jo no me quejo de l'adaptació. Doncs fins aquí arribem amb aquesta sèrie, veurem com quan s'estrena aquí de Last of Us, segurament, pues, evidentment, la comentarem. I esperem que hagueu dit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries. Núria, ens veurem la setmana que ve, segurament, doncs, per comentar aquesta Ted Lasso. I per acomiadar-nos, us deixem amb el tema Hero, de l'artista britànic Michael Kiwanuka. La cançó publicada l'any 2019 dins l'àlbum Kiwanuka apareix a l'últim episodi d'aquesta primera temporada que comentàvem de l'Internes, concretament Els Últims Instants. Aquest artista molt recomanable, que el vam conèixer amb Big Little Lies, no? Jo crec que pràcticament tothom, no?, amb la cançó de la intro. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 9 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al Cué, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I en cultura arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. I pel que fa al trànsit, pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Ara, però, volem saber com se circula a aquesta hora en concret per la xarxa viària. I, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia.
2: Doncs comencem la jornada d'avui divendres recordant que encara doncs, queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en un dos sentits de la marxa per inundació i des d'ahir està allà la BP5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. Per altra banda tenim 2 accidents i una avaria actius. El primer ha estat a la C25 ahir al vespre a Rajadell en direcció Lleida, on es talla un carril de circulació. El segon accident ha estat durant aquest matí a primera hora, fa tot just una estona, a la AP7 a Sant Feliu de Buixalleu en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. I per últim, doncs recordem aquest vehicle avariat que obliga a tallar un carril de circulació i que provoca 3 quilòmetres d'aturades a la B10 a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Deixem enrere la pluja, però ens ha vingut de cop la fresca. Déu-n'hi-do com ha baixat la temperatura i, de fet, al llarg d'aquestes immediates hores del matí, l'ambient serà de plena tardor. Tenim alguns valors propers als 0 graus. A hores d'ara, les valls pirinenques. També està bufant el vent, amb moltes ganes, sobretot a l'Alt Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. Fa que hi hagi sensació de més fredor, amb alguns núvols enganxats a la costa, també alguna boira que hi ha cap al Prepirineu o l'interior gironí. També s'han acabat les nevadetes de l'Alt Pirineu. De fet, aquesta tarda el temps serà ben assolellat, amb 4 núvols prims, cap ruixat, menys vent i un ambient agradable. De fet, és el que també tindrem al llarg del cap de setmana. Matins frescos, tardes molt confortables i absència de pluges. Si de cas alguns núvols més el diumenge. Estem pendents a la xarxa.
1: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser també desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
4: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
1: L'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
5: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
6: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars. I un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, Maria del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
7: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro. El suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
8: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez. No se entera o no quiere enterarse de la cantidad de desahucios que hay. Literal, dijo Mari Carmen. resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. ¡Es genial! ¡Es genial!
1: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol, insistim, de la lluita per l'accés a l'habitatge. Ens n'informa la Carina Bellbé.
9: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
1: Des d'aquest dijous ja està en vigor precisament el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor del mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I, si hi ha impagament, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xarier, advocada i vicepresidenta del Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
10: Molts dels inquilins, que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el teu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
1: Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge han protagonitzat aquest dijous protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll amb la intenció de traslladar-hi també les mobilitzacions que s'estan produint arreu del país. Aquestes organitzacions consideren que les segones residències i els lloguers de temporada agreugen la crisi de l'habitatge a la zona. També denuncien les problemàtiques com els desnonaments silenciosos i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
11: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí. I al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
1: I quan ja és un quart de vuit del matí, afegim que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
12: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: La situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara, els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament, els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és una de les zones més afectades pels aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros a la comarca. A Granollers, insistim, un dels punts més crítics és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre. Aquests aiguats que han tornat a colpejar i amb força la pagesia, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, un dels sectors més afectats pels temporals dels darrers dies. Finques inundades, cultius malmesos i camins agrícoles destrossats se sumen als danys que el camp ja arrossegava per la sequera. Tot plegat amenaça una campanya de l'oliva que serà més curta que la d'altres anys. És una informació de Canal T.
13: La producció d'oli d'oliva al Baix Ebre i al Montseny podria caure fins a un 60% respecte d'una campanya normal, segons les previsions de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Una davallada que ja venia condicionada per la sequera i que els aiguats dels darrers dies l'han agreujat. Els aiguats han provocat danys en finques, camins i terrenys agrícoles, especialment en zones on l'aigua dels barranquets ha baixat en força.
14: Els barranquets sempre han estat tota la vida baixat aigua, però el que hem de tindre molt clar és com fem les infraestructures que envolten el món rural, inclús el món urbà, no? Podem fer una carretera i canviar el curs totalment d'una aigua que ens pensem que no és molt, però acaba agafant l'aigua de 1.000 o 2.000 hectàrees de muntanya, que quan cauen 200 litres de cop acaben sent verdaders barrancs i li canviem tot el curs, podem inundar un poble o fer qualsevol cosa. S'haurien de repensar molt, no repensar, sinó quan se fa una estructura, a vegades també comptant la gent de territori perquè et pugui donar una informació certa i real de lo que passa per allí.
13: A més, Unió de Pagesos reclama que se tornen a obrir els expedients dels danys de l'any passat que no se van arribar a resoldre.
1: I en aquest context, el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema S-Alert ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa. És un dels punts d'una moció d'Esquerra Republicana que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això, la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
15: Forestal per fer prevenció d'incendis, qüestions hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil, tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho i ens hi hem de posar perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
1: I l'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de 2 setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a 3 persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, Des de Renfe s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen, això sí, les obres de millora de l'espai. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Ens en dona tots els detalls l'Esther Minguell.
16: Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
17: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
18: S'atansen el recurs molt sovint doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra. No? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
16: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
1: Obrir-se camí al mercat laboral no és fàcil, i menys quan es parteix d'una situació de vulnerabilitat. Per trencar barreres, Manresa acull la segona edició de l'Speed Dating Laboral, una fira per apropar persones en situacions complicades a empreses del territori.
19: Les persones en situació de vulnerabilitat sovint es troben amb barreres importants a l'hora de buscar feina. A Manresa, però, aquest dijous han tingut una oportunitat especial. Com l'Anna Maria, unes 200 persones han participat en la segona edició d'aquesta fira organitzada per la Fundació La Caixa i entitats socials de la Catalunya Central.
20: Vinc aquí perquè hi ha aquesta oportunitat, hi ha moltes empreses i entregaré currículums, espero tenir sort.
19: Una iniciativa que té l'objectiu de posar en contacte empreses de la zona i persones vulnerables que busquen feina.
21: Tu vas donar un currículum a una empresa i no te l'agafen. En canvi, aquí, amb aquestes entrevistes tan petites, de pocs minuts, ells ja veuen la persona, l'actitud que té.
22: Es tenen ocasió el mateix dia de poder parlar amb els directius o representants de les diferents empreses i ho tenen molt més fàcil per trobar una feina de manera ràpida.
19: En l'edició de l'any passat, segons l'organització, una de cada tres persones van aconseguir feina. Enguany s'han ampliat les possibles oportunitats amb la participació d'una vintena d'empreses.
1: Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado, 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta.
23: Intentar pues, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
1: I el Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. Us ho dèiem en titulars, la lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Barça en rep el Žalgiris Kaunas a partir de 9:15 en la quarta jornada de l'Eurolliga de bàsquet. Els blaugranes buscaran sumar el tercer triomf a la competició europea i començar amb bon peu els 4 partits que disputaran al Palau en 8 dies. A banda de l'equip lituà, també hi passaran el València, el Maccabi i l'Olympiakos. Els de Sekulic confien en el factor pista per superar un dels rivals més exigents del continent. A la Champions femenina de waterpolo, 3 equips catalans busquen des d'avui el bitllet per a la fase preliminar. El Sabadell, el Terrassa i el Catalunya volen unir-se al Sant Andreu i al Mataró, ja classificats. Ens repassa el camí de l'equip sabadellenc el Toni Arisa, de TV Sabadell.
0: Després de quedar-se fora de la final del play-off i acabar terceres a la divisió d'honor, el femení del Club Natació Sabadell es veu obligat a disputar la fase prèvia de la Champions. Malgrat aquest peatge poc habitual, les sabadellenques parteixen com a grans favorites per acabar al capdavant del grup D i conèixer el seu futur en el sorteig d'aquest dilluns. El calendari de partits arrenca a les 7 de la tarda amb el duel davant el Dong neerlandès. La segona jornada es jugarà dissabte a les 12 del migdia contra el Lille francès. Diumenge, a 1:15, arribarà la gran cita amb el derbi davant del Club Natació Terrassa. Aquesta fase prèvia serà la posada en escena davant l'afició d'una plantilla profundament remodelada. Amb Enric Arnella agafant el relleu de David Palma a la banqueta, el club ha incorporat figures com Martina Tarré, Nona Pérez, Paula Campos, Mardia Keuning, Ryan Neuschul o Jordan Raney. Tot i haver perdut la final de la Copa Catalunya a Mataró en els darrers segons, el Sabadell es presenta com un dels grans favorits de la temporada.
1: El Festival de Sitges ja està en marxa en una edició rècord, on hi hauran 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Fauna Life de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmax, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Emmy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis.

0: L'organització d'unes eleccions, en aquest cas de les espanyoles, recau en gairebé tots els serveis municipals, és a dir, informàtica, brigada, educació, policia, secretaria o comunicació, a banda de mobilitat personal o espai públic. A més, prèviament es fa una selecció del personal municipal que actuarà com a representants de l'administració i com a pont entre les persones de les meses electorals i la coordinació de la jornada de l'Ajuntament. Gemma Figuerola és la cap de processos electorals del consistori.
1: Són els que han de tenir una miqueta la visió de com funciona el procés electoral, perquè al final és la persona de contacte que tenim entre els que estan a la mesa i coordinació, no? Nosaltres, per exemple, els de coordinació estarem a l'Ajuntament tot el dia per dubtes i tal, i de contacte amb el cens electoral, per lo que faci falta. Llavors, aquests representants de l'administració sí que rebran una mitja formació de com funciona una mica tot, donen suport una mica als membres de mesa.
0: Per cert, que una de les qüestions més importants és, sens dubte, el vot per correu. Fins al 19 de novembre es podrà demanar aquesta modalitat a qualsevol de les oficines de correus. Figuerola concreta que els vots per correu s'obriran quan es tanquin els col·legis electorals a partir de les 8 del vespre. També ha remarcat que quan s'inicia el procediment de votar per correu ja no es pot acudir presencialment al dia de les votacions.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 9 d'octubre. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara, els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha amb problemes musculars. I la lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judó en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament, l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I en cultura arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord, amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Faun Alive, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. Avui estem pendents de l'operació sortida d'aquesta tarda de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg.

0: tenim per endavant. Pel que fa, però, a la circulació d'aquest matí, segons el RAC, encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. I des d'ahir es talla també la BP 5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. D'altra banda, tenim dos accidents i una avaria. El primer accident ha estat a la C25 a Rajadell, en direcció Lleida, on es talla un carril. El segon s'ha produït a l'AP7 a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. Per últim, un vehicle avariat obliga a tallar un carril i deixa 3 quilòmetres de lentitud a la B10 entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat en sentit nord. I pel que fa al temps, deixem enrere la pluja i arriba de cop la fresca. Durant les immediates hores del matí, l'ambient serà de plena tardor i fins i tot s'han assolit valors de 0 graus a les valls pirinenques. El vent bufa amb força a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, i això enforteix encara més la sensació de fred. Hi haurà alguns núvols enganxats a la costa i s'han acabat les nevadetes, de l'Alt Pirineu. Aquesta tarda el temps serà assolellat i agradable. El cap de setmana ens portarà matins frescos i tardes confortables. Per ara hem de parlar d'absència de pluges.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: I quan passen 5 minuts de 7:45, tanquem el sumari, tanquem portada i entrem de ple en matèria explicant-vos que els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
2: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
0: I l'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat també en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
3: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
0: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força també en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, Maria del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
5: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro. El suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
6: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez. No se entera o no quiere enterarse de la cantidad de desahucios que hay. Literal, dijo Mari Carmen. Resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. Es genial. Es genial.
0: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal. Ens n'informa la Carina Bellvé.
7: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els enquestats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels enquestats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels enquestats.
0: Precisament des d'aquest dijous ja està en vigor el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals, per tant, del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xerier, advocada i vicepresidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
8: Molts dels inquilins, que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el seu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
0: Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge han protagonitzat aquest dijous protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll amb la intenció de traslladar-hi les mobilitzacions que també s'estan produint arreu del país. Aquestes organitzacions consideren que les segones residències i els lloguers de temporada agreugen la crisi de l'habitatge a la zona. també denuncien les problemàtiques com els desnonaments silenciosos i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
9: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí. I al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
0: A Castelldefels continua el malestar de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que torna a reclamar solucions habitacionals per a tres famílies del municipi que estan pendents de desnonament. La plataforma denuncia que les famílies no disposen d'una alternativa d'habitatge estable i critica la resposta de l'Ajuntament. Segons l'entitat, l'opció que se'ls ofereix és un allotjament d'emergència en una habitació d'hotel durant pocs dies, una solució que considera insuficient. El col·lectiu reclama més inversió en habitatge públic i que el consistori traslladi als jutjats la situació de vulnerabilitat de les famílies abans dels llançaments. Escoltem els militants de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Josep Antoni Jiménez i Esther Casadellà.
10: És una situació pràcticament quotidiana. El problema no és que la gent estigui crispada, la crispació és de sempre.
11: Està abocat al turisme, només es dona prioritat al turisme.
0: I afegim, d'altra banda, que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini per poder aprovar aquest increment abans de les eleccions i que entri en vigor el 2027. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
12: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
0: Quan són 7:45, us expliquem que la situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és precisament una de les zones més afectades per aquests aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros en aquesta comarca. És a Granollers, un dels punts més crítics d'aquests aiguats, on també hi ha un punt crític, que és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Ens en dona tots els detalls l'Esther Minguell.
13: Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també en donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
14: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
15: S'atansen el recurs molt sovint doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
13: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
0: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de dues setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a tres persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, des de Renfe, s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen les obres de millora de l'espai. I ahir es va fer la primera de les 7 jornades de vaga parcial d'abusos convocades pels treballadors de TMB aquest mes d'octubre, que reclamen millores en els calendaris laborals i la jornada de 35 hores setmanals. Les aturades van provocar llargues esperes i cues a les parades de fins a 40 minuts. Segons fonts sindicals, el seguiment va ser del 100%, mentre que la companyia ho xifra en el 66%. Els serveis mínims establerts per totes les aturades d'aquest mes són del 40% en hores punta i del 20% la resta del dia. Les properes jornades de vaga seran dimecres i dijous de la setmana vinent. Un veí de Belianes, de 67 anys, ha mort aquest dijous al matí en un accident de trànsit a la carretera que uneix aquesta població de l'Urgell amb Bellpuig. Per causes que s'investiguen, el vehicle que conduïa la víctima va xocar frontalment amb un camió. El conductor del cotxe va quedar atrapat a l'interior del vehicle. Els serveis mèdics van intentar reanimar-lo, però no li van poder salvar la vida. El conductor del camió va resultar il·lès. L'accident va obligar a tallar la carretera durant dues hores en tots dos sentits de la marxa.

0: Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta.
1: Intentar tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: El Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Club Natació Terrassa afronta des d'avui 3 partits en 3 dies per aconseguir una de les dues places que donen accés a la fase de grups de l'Eurocup. Els de Sergi Mora, ferms a la Lliga, on han sumat 5 victòries en 5 jornades, afronten ara un grup exigent a Europa. En té més detalls Marc Casulleres, de Canal Terrassa.
2: Els agarencs estan enquadrats en un grup complicat, amb dos equips balcànics i un hongarès. A priori, el favorit és el Mana, de Budapest, que l'any passat va arribar a semifinals de l'Eurocup. El primer orgull croat també està cridat a ocupar una de les dues primeres places que donen accés a la següent ronda. I, finalment, el Podgorica farà valer la seva condició d'anfitrió.
3: Qualsevol equip en aquest nivell juga bé. No hi ha ningú partit fàcil. Sí que ens agradaria, òbviament, doncs començar molt bé, intentar guanyar els dos primers partits, cosa que ens donaria de classificació. És el nostre objectiu principal.
4: Fins que no arribem allà, fins que no veiem els partits a l'estat de forma, és complicat dir qui són els més forts. Jo crec que els tres són forts, hem d'anar partit a partit.
2: A diferència de l'any passat, el Terrassa arriba a aquesta fase prèvia amb l'important rodatge de 5 jornades de lligues disputades i l'empenta moral d'haver-les guanyat totes 5. En aquestes fases curtes però intenses, la condició física és un factor clau. Sergi Mora comptarà amb tots els efectius.
0: Aquest cap de setmana es disputarà la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La cita serà al pavelló de Can Vedell de Bigues i Riells. Demà es disputaran les semifinals entre el conjunt anfitrió i el Palau i, per altra banda, entre el Voltregà i el Cerdanyola. Els vencedors s'enfrontaran a la final que jugarà diumenge al migdia i que es podrà seguir per la xarxa Més. L'entrenador del Voltregà, Xevi Cabanes, explica com hi arriben.
5: Fa il·lusió, sí que un dels primers objectius doncs, era intentar competir bé, el tenim, doncs ara un altre mini objectiu doncs, és guanyar la semifinal, no? Anem partit a partit i a partir d'aquí doncs, gaudirem d'un partit més competitiu i que el disfrutarem molt.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat la medalla d'or al mèrit esportiu a Rafael Niubó. El dirigent esportiu ha estat premiat pel seu compromís en la promoció de l'esport popular i de base. Niubó va començar la seva trajectòria fundant l'Escola d'Iniciació Esportiva i la Unió Barcelonina d'Activitats Esportives. Entre el 2004 i el 2006 també va ser secretari general de l'esport i va ser un dels impulsors de les seleccions esportives catalanes. El Festival de Sitges ja està en marxa, en una edició rècord. Hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmex, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles, com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Amy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis. La participació popular centrarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes. Ens ho apropa el David Navarro.
6: La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitza la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins a la cultura popular.
7: Aquest obrador que vam començar fa 6 anys, en què el que vol és teixir sector, ajudar a impulsar els artistes a la seva creació i producció i també que faci xarxa amb altres equipaments, amb altres festivals, fires, tan dedicats a les arts d'arrel com no. Portem ja en aquests 6 anys més de 100 projectes que han rebut l'acompanyament d'aquest obrador.
6: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.

0: Molt bon dia des de Rubí en aquest divendres, dia 9 d'octubre. Us expliquem que el Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional de Circ 2026 al clown rubinenc Leandre Rivera. El guardó té una dotació de 30.000 euros i reconeix una trajectòria artística de referència internacional. El jurat ha destacat Rivera com un gran referent del clown i del teatre gestual a escala internacional. Segons el veredicte, el creador combina la precisió còmica, el ritme i la poètica dels objectes en el circ clàssic, el contemporani i també el del carrer. El jurat ha valorat la seva generositat a l'hora de compartir coneixement amb les noves generacions d'artistes. Leandre Rivera va néixer a Rubí l'any 1966. L'artista va iniciar la seva vocació escènica a la ciutat i l'any 1986 va fundar la companyia Letal, juntament amb Jordi Magdaleno i Enric Caso. Amb aquest col·lectiu va començar d'una forma els seus primers espectacles abans d'iniciar nous camins creatius i el 1993 el pallasso rubinenc va marxar cap a Austràlia. Allà va descobrir el teatre de carrer i va començar a perfilar el seu personatge característic, mut i solitari. Poc després, Rivera presentava a Fira Tàrrega el seu primer muntatge en solitari, Striptease, amb el qual va fer gires per Europa, Àsia i també pel continent austral. I d'altra banda, els bancs dels aliments de Catalunya han presentat la 18a edició del Gran Recapte que es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 punts de venda. Aquí a Rubí, aquest any s'hi sumaran 8 supermercats, el Condis Mariona, el del Mercat i els dels carrers Duran i Bas i Sabadell, els Bonària de Narcís Menart i Lluís Ribas i també l'Aldi de l'Avinguda de l'Estatut. Enguany la campanya solidària se centra per primera vegada en les anomenades noves pobreses. Aquest fenomen afecta a persones que tenen feina però que no arriben a final de mes. L'edició d'enguany arriba en un context d'encariment sostingut dels productes de primera necessitat.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es farà minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres, 9 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. El govern espanyol accelera per apujar el salari mínim interprofessional per a l'any 2027 abans que se celebrin les eleccions del 29 de novembre. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha encomanat al grup d'experts en la matèria que faci una proposta conforme a la inflació, que és de gairebé el 5%. Analitzarem quines implicacions pot tenir aquesta possible pujada amb Josep Ginesta, secretari general de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara, els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal, que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Pel que fa a la persona que es buscava a Pineda de Mar, s'ha suspès la recerca perquè ningú n'ha denunciat la desaparició. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat de la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. I doble titular esportiu, la lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món judo, del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer hora en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I de la cultura us expliquem que avui arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord, amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles, com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson, i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. Pel que fa al trànsit, pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Ara, però, volem saber com se circula a aquesta hora a la xarxa viària. Són les 8 i gairebé 5 minuts, és hora punta. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs, hores d'ara tenim un gran volum de trànsit a l'àrea metropolitana. Les dues rondes van molt carregades i si fem una ullada, per exemple, als accessos nord, hem de mencionar l'AP7 a Barberà en sentit Tarragona, al seu lateral, també en aquest cas en sentit Girona, però hi ha aturades a la C31 a la zona de Sant Adrià, i a la C33 i la C58 cap a la zona de Montcada i també a la zona de Sabadell, per exemple. A la part sud destacar les aturades que hi ha a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona i l'entrada i sortida per la B23, la zona de la Diagonal. Estem en plena hora punta, com dius, cap al mig matí comença l'operació sortida del cap de setmana i aquest pont, i per això us demanem que, sobretot, intenteu preveure el viatge. Molt bon dia.
2: I ara ens fixem en la previsió meteorològica, més tenint en compte que ens interessa de cara a aquest cap de setmana llarg. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Ara sí que sí, va de debò, de veritat, que s'acaba la pluja a tot arreu?
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Ahir encara algunes comarques tenien bon sidral, avui ja no. I, de fet, ja avancem. Demà, diumenge, dilluns festiu també, no s'espera que plogui a gairebé cap indret del país. El que sí que podem dir és que en el lloc d'aquesta pluja ha arribat el fred. I déu-n'hi-do, el bany de realitat tardorenca que tenim a hores d'ara. Hi ha moltes temperatures entre els 5 i els 8 o 10 graus a hores d'ara. I, a més, en alguns racons s'està bufant el vent amb moltes ganes. Sobretot ho fa cap a l'Empordà i també en alguns racons del Pirineu i de les Terres de l'Ebre. Aquest vent que s'endú als núvols. A hores d'ara en tenim alguns de baixos amb alguna boira també a les comarques interiors de Girona, també al voltant de la plana de Vic. La pluja ha marxat, ja està cap a les Balears. Si algú s'hi ha de desplaçar allà, aquest viatge de cap de setmana, potser doncs allà algun ruixat, però a casa nostra no. Demà i diumenge ja diem dos dies tranquils i sobretot el que hem de destacar és que les tardes s'aniran suavitzant, però que els matins seran ben frescos. Per tant, Helena, que ningú torni el dimarts ja refredat o refredada. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona, que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
5: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
2: L'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
6: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
7: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, el tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
2: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població. Això és prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal. Ens n'informa la Carina Bellver.
8: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
2: Precisament des d'aquest dijous ja està en vigor el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xarier, advocada i vicepresidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
9: molts dels inquilins, que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el teu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
2: Més coses. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini per poder aprovar aquest increment abans de les eleccions i que entri en vigor el 2027. L'objectiu és incrementar, doncs, aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadors de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
10: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
2: Aquest increment del salari mínim afectaria més de 2 milions de treballadors, però també preocupa, certament, a moltes petites i mitjanes empreses. Volem entendre com pot impactar aquesta decisió en el teixit empresarial i com ho han entomat des de la PIMEC. Josep Ginesta n'és el secretari general. Senyor Ginesta, bon dia i gràcies per atendre'ns.
11: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
2: Ho dèiem, el Ministeri de Treball ha accelerat el calendari per pujar el salari mínim abans de les eleccions. Com interpreteu des de PIMEC aquesta decisió?
11: Bé, incrementar el salari mínim és una qüestió que succeeix sempre, cada mes de gener, o normalment cada mes de gener. És veritat que els últims anys hem tingut increments una mica més enllà del mes de gener, fruit de la conjuntura política i fruit de les dificultats que han tingut per arribar a consensos, no? Però és una qüestió que succeeix cada mes de gener. Val a dir que, així com en altres èpoques, l'increment del salari mínim impactava molt poc en les persones treballadores. Espanya és un país, Espanya i Catalunya són països que hi ha una alta incidència de la negociació col·lectiva i els convenis col·lectius pràcticament la immensa majoria tenen salaris per sobre del salari mínim. És cert que abans l'increment del salari mínim impactava molt poc perquè la majoria de treballadors estaven per sobre d'aquest salari mínim. Però també és veritat que l'increment que s'ha produït, especialment des del 2018, pràcticament aquest increment que pot estar ara en aquests moments ratllant el 72% aproximadament, si comptem el darrer increment, fa que això ja afecti a molts treballadors i que afecti directament a molts convenis col·lectius en el que les bandes més baixes poden veure's afectades per aquest increment, no?
2: Per tant, entenc que, d'alguna manera, aquesta acceleració no els preocupa excessivament, pel que m'està explicant, eh?
11: No és que no ens preocupi, em refereixo a que és una qüestió que es produeix normalment. El que sí que ens preocupa és que no es compleixi l'Estatut dels Treballadors, no es compleixi la llei i, sobretot, no es compleixi el que venen dient els últims anys els experts que fan aquest informe. Esperem que en aquesta ocasió la ministra de Treball faciliti la informació que reiteradament els experts han dit en el seu informe que no disposen per poder fer un increment com aquell que caldria fer. De fet, han fet increments a partir d'una màxima que és la d'intentar ajustar el salari mínim al salari al 60% del salari mitjà del país. Val a dir que a Espanya, l'any 2019, aquest equilibri entre salari mínim i salari mitjà el tenia molt descompensat. Érem dels pitjors països d'Europa. Pràcticament només arribàvem al 40%, aquest salari mínim, al 40% del salari mitjà, i per tant hi havia una bretxa salarial molt rellevant. Però val a dir que els increments reiterats que s'han fet han produït l'efecte contrari. En aquests moments Espanya és dels països d'Europa, estem pràcticament a un 70% el salari mínim sobre el salari mitjà d'equilibri, i per tant estem ja en una situació molt alta. Però de fet deia que els experts reiteraven, perquè l'Estatut dels Treballadors el que diu és que s'ha d'incrementar amb l'IPC, cert, si puja el cost de la vida s'ha d'incrementar el salari, però també s'ha de tenir en compte la productivitat, la participació del treball també en la renda nacional, l'evolució de l'economia, és cert que l'economia està en una fase expansiva, però sobretot la productivitat, és a dir, millorar tots els factors que envolten el treball. I una cosa molt important, important, que no és menor en el nostre país. Aquest any tornarà a passar, com ja va succeir l'any passat, que junt amb l'increment del salari mínim s'haurà de revisar la tarifa de l'IRPF, perquè Espanya és un país que, malauradament, no aplica l'ajust automàtic de les tarifes de l'IRPF amb el progrés de l'IPC. És a dir, si no ens ajusten les tarifes de l'IRPF, les empreses fan un gran esforç incrementant salaris, però una part d'aquest esforç se l'emporta Hisenda perquè no s'ajusten les tarifes equilibradament com sí que fan molts països en Europa. Per tant, ens preocupa, òbviament, perquè produirà una tensió, malgrat sigui una situació normal, perquè esperem, i dic esperem perquè no sabem què acabarà succeint, però esperem que els experts ajustin el seu informe el que han vingut demanant els últims anys, que l'increment del salari mínim es produeixi amb la normalitat i també val a dir una cosa que ens hem de recordar reiteradament, especialment des de les pimes. Espanya no és del tot un país de salaris baixos, és un país de costos alts. Quan parlem d'habitatge, quan parlem d'energia, quan parlem d'aquests factors, tensionen enormement el poder de compra de les persones, i no és que les empreses no pugin els salaris, que sí que ho fan. De fet, les empreses han pujat els salaris per sobre de l'IPC els últims anys. Ara bé, el poder de compra de les persones cada cop és més petit perquè hi ha determinats factors en mercats regulats que impacten moltíssim en el poder de compra de les persones.
2: I senyor Ginesta, no sé si els preocupa excessivament o no la vaga general del proper 11 de novembre. No sé com encareu aquesta vaga general.
11: Miri, sí que ens preocupa, perquè és una altra vegada entre qui probablement no és el culpable. Miri, la gent que no està d'acord amb el decret, amb els decrets d'habitatge, el que diu o el que expressa és que no pot ser que un problema social de primer ordre pel nostre país i per les persones acabi impactant en els propietaris, no? En un país de petits propietaris com és el nostre, no? I consideren que carregar els neulers en els propietaris no és just, sinó que s'han de fer polítiques públiques per afavorir que hi hagi una millor oferta. Doncs nosaltres amb la vaga diem el mateix. És una sensació estranya que carreguin els neulers del problema de l'habitatge a les empreses, sobretot perquè les empreses poc poden fer per la qüestió de l'habitatge, i en tot cas el que sí que té competències per fer-ho és l'Estat, les administracions i també l'Estat, i no només l'administració de l'Estat, sinó l'administració local, l'administració autonòmica, i en tot cas té a veure amb política pública. I el que diem als sindicats és que estem asseguts en taules on debatem sobre la qüestió de l'habitatge, i estem asseguts. Per què? Perquè a les empreses també li afecta el problema de l'habitatge. Les empreses del nostre país, fa uns dies presentàvem un estudi que analitzava aquesta qüestió, moltes d'elles no tenen dificultats per contractar gent per la qüestió de l'habitatge, per l'atenció residencial en algunes zones, tenen sobrecostos per la qüestió de l'habitatge i tenen dificultats per seguir creixent perquè l'habitatge s'ha convertit en un problema per apropar els treballadors als centres de treball, no? Si això és així, el que plantegem és que ens posem d'acord amb els sindicats, amb les administracions, i treballem conjuntament, perquè el que sí que sabem és que l'endemà de la vaga general seguirem tenint el mateix problema d'habitatge i no ho resoldrà.
2: Acabo ja, senyor Josep Ginesta. Pimec ha quantificat en més de 115 milions d'euros l'impacte dels aiguats d'aquests darrers dies sobre les empreses. Quina fotografia ens deixa aquest balanç i, d'alguna manera, quines són les vostres demandes o les vostres peticions?
11: Miri, el balanç que ens deixa és d'una afectació important, com sempre amb els darrers episodis climàtics, molt concentrada en determinades zones, perquè efectivament això és un dels problemes que tenim, aquesta concentració molt intensa, per exemple Granollers, Vallès Oriental, amb una afectació molt important en determinades zones, i a més a vegades poc previsible. Fixi's, ens vam passar la setmana passada i el cap de setmana gestionant l'episodi del dissabte al vespre, i malauradament el dilluns al matí amb hora punta, que sortosament va tenir una afectació material, va tenir una afectació en persones, però molt menor de la que podia haver estat. Pensi que a la zona de Granollers va caure tanta aigua com la que cau en un any, en poc més de 24 hores, no? Això genera una situació doncs, de dificultats en molts casos. Danys materials vam quantificar en 115, pràcticament la meitat d'aquests anys es concentren al Vallès Oriental, però especialment a la conurbació de Barcelona, no? Barcelonès, el Baix Llobregat, Maresme i els dos Vallesos, no? Aquesta incertesa que provoca aquesta afectació dels episodis climàtics genera sobretot primer per una banda, les empreses sovint una certa incertesa al voltant de què succeirà, què no succeirà i com han d'actuar, no? Per una banda, el que sí que demanem a les administracions és que, atès que alguns d'aquests danys i com es produeixen, i sobretot l'afectació tan directa com indirecta, no sempre pot ser coberta amb assegurances, o com a mínim en aquests moments no ho és, perquè no està previst aquestes situacions, que les administracions donguin el suport al recolzament. De fet, el govern de la Generalitat ja va aprovar el dimarts un primer acord de govern en el que destina ja una part de recursos a gestionar-ho, no? Però no només això. Miri, part de la problemàtica que tenim també té a veure amb el dèficit d'infraestructures. El que no ens pot passar és que és cert que la intensitat és important i això afecta, però el que no pot ser és que quan cauen quatre gotes els trens s'aturin en el nostre país. Això no pot passar. I té a veure amb les infraestructures que tenim. Tenim una major afectació per un dèficit d'infraestructures importants que tenim, no? Però sobretot hi ha una qüestió que és important, la seguretat jurídica. Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer, es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i nosaltres sempre recordem el que l'experiència dels empresaris de València. Els empresaris de València ens expliquen sempre que molta de la gent que malauradament va morir aquell fatídic dia, aquell fatídic divendres, és perquè quan va començar a ploure, quan van començar els aiguats, tothom va entendre l'instint de preservació com marxar cap a casa ràpidament. No, la gent s'hauria d'haver quedat al centre de treball. Dic això perquè sovint, quan rebem l'alerta, pensem que hem de marxar ràpidament cap a casa. No, ens hem de quedar a l'empresa, ens hem de quedar a la... hem de pujar a la segona planta. I la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
2: Josep Ginesta, doncs, ha quedat bastant clara la carta als Reis que ens acaba de fer des del Notícies en Xarxa. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
11: Gràcies a vostès.
2: Parlem encara de pluges i de temporal perquè la situació meteorològica, per sort, evoluciona i de forma favorable, i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament, els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és una de les zones més afectades per aquests aiguats, especialment a la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Encara relacionat amb el temporal, els serveis d'emergència han abandonat completament la recerca del jove que es buscava a Pineda de Mar des de diumenge, quan una persona va alertar que un home havia caigut a la riera mentre feia unes fotos. Segons han confirmat el Notícies en Xarxa, els bombers de la Generalitat, no s'ha denunciat aquesta desaparició i, per tant, s'ha deixat de considerar com a possible víctima del temporal.

5 minuts per arribar a 8:45. Abordem la crònica esportiva. Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, al Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado, 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Micaela Pollers.

0: El Festival de Sitges ja està en marxa en una edició rècord on hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmex, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis.
1: Molt bon dia des de Rubí en aquest divendres, dia 9 d'octubre. Us expliquem que el Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional de Circ 2026 al clown rubinenc Leandre Rivera. El guardó té una dotació de 30.000 euros i reconeix una trajectòria artística de referència internacional. El jurat ha destacat Rivera com un gran referent del clown i del teatre gestual a escala internacional. Segons el veredicte, el creador combina la precisió còmica, el ritme i la poètica dels objectes en el circ clàssic, el contemporani i també el del carrer. El jurat ha valorat la seva generositat a l'hora de compartir coneixement amb les noves generacions d'artistes. Leandre Rivera va néixer a Rubí l'any 1966. L'artista va iniciar la seva vocació escènica

0: Aquest any s'hi sumaran 8 supermercats, el Condis Mariona, el del Mercat i els dels carrers Duran i Bas i Sabadell, els Bonària de Narcís Menart i Lluís Ribas i també l'Aldi de l'Avinguda de l'Estatut. Enguany la campanya solidària se centra per primera vegada en les anomenades noves pobreses. Aquest fenomen afecta a persones que tenen feina però que no arriben a final de mes. L'edició d'enguany arriba en un context d'encariment sostingut dels productes de primera necessitat.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Tot seguit analitzarem aquest nou escenari de càlculs i estratègies polítiques amb Lluís Pastor, professor de comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal, que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Pel que fa a la persona que es buscava a Pineda de Mar, s'ha suspès la recerca perquè ningú n'ha denunciat la desaparició. Dels esports, avui doble titular. Es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. I la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer hora en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I avui, com cada divendres, fem una ullada a les novetats de la cartellera. Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton. I Jessica Chastain fa molta por a la otra madre.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després també de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat

0: Ficat la mort com un assassinat. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
1: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
2: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
0: La història de la Mari Carmen ha trasbalsat la política espanyola. També està clar la vida social. Però en pocs dies ha passat de ser una dona anònima desnonada a convertir-se en símbol i bandera, però també en motiu de confrontació entre partits polítics. L'exemple més recent, el minut de silenci que es va intentar fer ahir a l'Assemblea de Madrid. Analitzem si aquest és o no un cas d'instrumentalització política i ho fem amb Lluís Pastor. Ell és professor de comunicació de la UOC. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bon dia, Helena. Què tal? Gràcies a tu per convidar-me.
0: Com es construeix un símbol mediàtic? Mari Carmen era una dona anònima fins fa dues setmanes. Què ha fet que el seu cas s'hagi convertit en una icona social, però també i política?
3: Doncs mira, el fet de convertir un fet, diguem, del dia a dia en una icona, com tu has dit, perquè de fet la Mari Carmen s'ha convertit per aquestes properes eleccions amb la icona que està movent, diguem, passions i està movent sentiments a Espanya, passa per moltes coses. En aquest cas concret, fixa't, si tu el que vols mostrar és una situació d'injustícia i de vulnerabilitat, que és el que passa amb els desnonaments, en el moment en què el cas gira al voltant d'una persona que mostra aquesta injustícia i que mostra sobretot aquesta vulnerabilitat, ja tens un primer pas donat. És a dir, el fet de que sigui una senyora i una senyora gran fa que amb una espècie del que podríem anomenar la piràmide de la vulnerabilitat, doncs trobaries que a la base d'aquesta piràmide el que menys empatia genera pot ser un home adult que se suposa que es pot guanyar la vida. En aquest mateix cas també trobaríem una dona adulta. A partir d'aquí, si trobes una parella que tenen fills, a la que apareixen fills petits que són desnonats, ja l'empatia es multiplica, i a la que apareix una persona que ja té la màxima vulnerabilitat perquè ja no està en el mercat laboral i a sobre el seu cos físic no respon, diguem, per poder tenir una feina, per poder estar en el dia a dia d'una manera normal, com era el cas de la Mari Carmen, que sempre va aparèixer en cadira de rodes o sempre va aparèixer en camilla, el grau d'empatia es multiplica fins a molt amunt. Què passa? Que això es converteix en el símbol, en el signe d'un fet social que és per si mateix injust i que afecta a les persones més vulnerables, amb la qual cosa ajuntes les dues coses i tens una icona perfecta per poder esgrimir una bandera de lluita enfront d'una cosa que no està bé.
0: Lluís Pastor, parlaves de sentiments i és cert que la història de la Mari Carmen ha commogut molt. És fàcil que en casos com aquest l'emoció es barregi amb la política? És a dir, com detectem quan un gest és sincer i quan es fa servir en clau de propaganda?
3: Aquesta és una bona pregunta i si tinguéssim la resposta, tindríem la resposta pràcticament a tot. L'emoció sempre està a la política. No es pot fer política prescindint de l'emoció, perquè l'emoció està impregnada a la nostra vida. És a dir, raó i emoció són les dues peces que fan funcionar el motor del dia a dia, amb la qual cosa qui digui que l'emoció d'estar fora de la política s'enganya i ens enganya, perquè habitualment ho diuen polítics que saben que ells utilitzen l'emoció quan els interessa. És a dir, que emoció i raó són dos elements que sempre estan implicats en la política. Recorda Churchill quan deia aquelles frases que han passat a la història, no? Sempre hi ha emoció i política vinculats, no? Llavors, el fet de que tu deies quan és sincer i autèntic i quan és construït, La comunicació sempre és una construcció, tu ho saps. La comunicació és una construcció. Llavors, quan el senyor Feijóo està dient apartem les emocions que diguem, d'alguna manera subsumeixen del cas de la Mari Carmen, no et diu apartem les emocions que subsumeixen del cas de Ceuta. És a dir, que cadascú mou i les emocions que més li interessen en funció del seu ideari polític.
0: Lluís Pastor, ens queden moltes preguntes al tinter. Un altre dia te les haurem de fer. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
3: Gràcies, Helena. Una abraçada.

0: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles sortint des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia d'avui i les 3 de la tarda de demà dissabte, coincidint amb el cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Les retencions més importants de tornada a l'àrea metropolitana de Barcelona s'esperen per dilluns a la tarda. La previsió és que augmenti la mobilitat cap a zones d'interior i muntanya amb l'inici de la temporada de bolets i excursionisme, tot i que encara es poden mantenir desplaçaments cap a la costa. Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després, sobretot, dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents. Precisament la pagesia catalana arrenca avui la primera de les mobilitzacions d'aquesta tardor. Convocats per la JARC, pagesos i ramaders de les comarques de Lleida protagonitzen aquest matí una tracturada que busca col·lapsar la capital del Segrià. Fins a Torre-serona, des d'on sortiran alguns dels tractors participants, s'hi han desplaçat el Ricard Gómez i la Carla Rodrigo de Lleida Televisió. Bon dia, Carla. Tot a punt aquí veig per arrencar ja aquesta mobilització, si més no des d'aquest punt, eh?
1: Doncs sí, som aquí a Torre-serona, que és un dels punts des d'on aquest matí es donarà inici a la mobilització de tractors cap a Lleida. Bé, el sector reclama mesures degut a l'augment en els costos de producció i avui mateix en parlarem amb Joan Carles Massot, que és el president de la JARC. Bon dia, Joan Carles.
2: Bon dia, què tal?
1: Bueno, quin és el principal motiu que us porta avui a sortir al carrer i a convocar aquesta manifestació?
2: Bueno, és la situació actual del sector que estem patint, no? Sobretot la crisi de costos de producció i sobretot afegit amb això pues ja costa prou la incorporació dels joves, no? I clar, nosaltres ara el que prioritzem sobretot és mesures estructurals, no? Pel sector, les mesures fiscals que hem anat reivindicant tots aquests anys i a partir d'aquí, pues, bueno, plantar-nos i sobretot també les mesures de crisi que necessitem per en aquests moments.
1: El gasoil agrícola s'ha augmentat el seu preu en un 62%. Com ha afectat tot això, bueno, aquest preu, a les produccions i als seus costos?
2: A veure, d'una manera molt forta, i fins i tot amb aquesta pujada del gasoil, moltes explotacions s'estan plantejant iniciar la sembra de cara a l'any que ve, i això és un perill per a futur per a la sobirania alimentària, no? Cal constatar, com has dit tu ben bé, ha pujat més d'un 60%, i amb el topall que presenta el Ministeri dels 20 cèntims, nosaltres creiem que és insuficient. La Unió Europea autoritza fins al 70%, un topall de fins al 70%, d'augmentar més encara la disminució. I nosaltres el que plantegem, que en aquest 70% que planteja la Unió Europea, ens anaríem entre els 40 i 45 cèntims, que és el que s'hauria de baixar el gasoil agrícola.
1: I, per exemple, tot el que són fertilitzants, energia i l'alimentació animal també ha tingut un augment en el seu cost. Llavors, quines mesures concretes reclameu a dia d'avui?
2: A veure, la pujada dels fertilitzants degut als conflictes bèl·lics, això ha tingut una incidència molt forta. Llavors, el Ministeri ja va fer una aportació al sector i en aquests moments hi ha una altra aportació complementària per la pujada dels fertilitzants, amb la qual a Catalunya li toca uns 2 milions d'euros i el Departament de Catalunya pot complementar amb un 200%, o sigui, seria 6 milions d'euros. De moment està tot damunt de la taula, no? El Departament d'Agricultura només parla, però no ha proposat res en ferm per donar suport al sector.
1: Doncs moltes gràcies, Joan Carles Massot, president de la JARC, i avui mateix els carrers de Lleida s'ompliran dels pagesos i els seus tractors fent sentir el seu malestar.
0: Gràcies, companys de Lleida Televisió. Una manifestació que arrencarà, si no tinc mal entès, a les 10 del matí, com deies bé, al centre de Lleida. Gràcies, companys, pendents d'aquesta moguda.

0: Tres quarts de nou, la situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a la fase d'alerta. Ara, els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat una tempesta que ha provocat tres morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. I és que el Vallès Oriental és una de les zones més afectades pels aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Encara relacionat amb el temporal, els serveis d'emergència han abandonat completament la recerca del jove que es buscava a Pineda de Mar des de diumenge, quan una persona va alertar que un home havia caigut a la riera mentre feia unes fotos. Segons han confirmat les notícies en xarxa, els bombers de la Generalitat no s'ha denunciat aquesta desaparició i, per tant, s'ha deixat de considerar com a possible víctima del temporal. Encara parlant de temporal, Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el seu secretari general, Josep Ginesta, que també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals.
1: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
0: I abans dels esports us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa a Torre Baró un operatiu especial per recuperar les zones afectades per les pluges, també. Els darrers dies s'han reportat una vintena d'incidències a Torre Baró, però tot el barri s'ha vist afectat per l'arrossegament de terres, vegetació i altres materials de forma generalitzada. L'Andrea Martínez i l'Anna Ruiz són en aquest punt, en aquest barri barceloní. Bon dia, Anna. La fotografia és bastant dantesca darrere teu, eh? Déu-n'hi-do.
2: Bon dia, Helena. Sí, la situació és complicada aquí a la part baixa de Torre Baró. Et mostrem ara mateix quins han estat els efectes dels aiguats en aquesta part del barri. I sí, un pla d'emergència desplegat per l'Ajuntament intenta solucionar els desperfectes que pateixen els veïns. Així que parlem ja, Helena, amb Valeria Ortiz. Ella és la presidenta de l'Associació de Veïns de Torre Baró. Valeria, bon dia.
3: Bon dia.
2: La situació molt complicada en aquests moments.
3: Sí, sí, ahora mismo nos cuesta recuperar la normalidad, pero bueno, estamos esperando a que los operarios hagan efectivo su trabajo.
2: I quines han estat les conseqüències, Valeria? Perquè alguns veïns no podien accedir a casa seva, hi ha hagut dues línies de bus que han deixat de funcionar.
3: Sí, exactamente. En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia, sobre todo, y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3, sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
2: Valeria, ¿y cuántos días han de pasar para que las cosas se solucionen?
3: En teoría, hoy ya se van todos los tres efectivos que están trabajando aquí, así que bueno, ahora mismo estamos como ahí a la espera de ver qué es lo que va a pasar.
2: Clar, perquè la gran pregunta és com evitar que això torni a passar, perquè clar, aiguats i temporals tornarem a tenir-los, no?, en els propers mesos.
3: Totalmente, al final el cambio climático ha llegado para quedarse, así que nosotros desde la Asociación de Vecinos de Torre Baró estamos solicitando y pidiendo hace ya muchos años un plan de emergencia para barrios de montaña como el nuestro.
2: I Valeria, una última pregunta. Què podeu fer els veïns des del punt de vista de l'autoprotecció? Quina és la cultura per protegir-vos davant els aiguats, tempestes com els que hem patit els últims dies?
3: Claro, hasta ahora no lo habíamos vivido nunca, así que los vecinos pues han actuado con sentido común de intentar tener todo limpio, desagües, pocos desagües hay también en Torre Baró, y entonces hemos salido directamente a las calles a limpiarlos.
2: Valeria Ortiz, presidenta de l'Associació de Veïns de Torre Baró, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts, en aquest matí molt fresca aquí a Torre Baró. Es viu especialment la baixada de temperatures. Helena, una zona de Barcelona que ha patit de manera directa els efectes dels aiguats i de les tempestes dels últims dies, com a barri de muntanya que és.
0: De 10 minuts per arribar a les 9. És temps per a la crònica esportiva avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui que torna la Lliga de Primera Divisió. Molts ja l'esperaven amb candeletes, eh?
4: Sí, s'ha fet llarg per a molta gent. Aquests 19 dies d'aturada pels partits de seleccions, aquests dies d'aturada per partits internacionals. Avui, però, ja torna a la Lliga i ho fa obrint foc aquesta nit l'Espanyol a la Rosaleda de Màlaga en la visita al CUE de la categoria. La gran novetat a la llista de convocats de Manolo González és Javi Puado, 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta blanquiblava.
5: Intentar tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
4: I el Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en 2 entrenaments per preparar aquest duel contra el conjunt madrileny. L'únic dubte és ara mateix si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup per problemes físics als quals va tornar des de la concentració al Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espart, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. A la Lliga Femenina de Bàsquet, una de freda i una de calenta per als equips catalans. El Cadí la Seu ha sumat el primer triomf del curs, imposant-se al Leganés per 70-60. Per contra, l'Esper Girona ha encaixat una nova derrota davant el Bàsquet Mallorca per 83-89 a Fontejau. Amb aquesta desfeta, les de Roberto Íñiguez acumulen 2 partits perduts en 2 jornades al campionat domèstic, a més d'haver quedat fora també de l'Eurolliga per haver perdut a la fase prèvia. I nova victòria del Barça a la Champions d'handbol. Va superar el Dinamo de Bucarest per 34-27. És el tercer triomf en 3 jornades dels de Carlos Ortega a la fase de grups. Dicamem, amb 6 gols, i Àlex Gómez, amb 5, van liderar l'anotació dels Blaugrana. El tècnic valora el triomf, però diu que encara hi ha marge de millora.
6: Era importante los 2 puntos, sin duda. Lo hemos sacado holgadamente, pero también creo que podemos hacerlo mejor, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Satisfecho por 2 puntos. Hay clara mejoría en algunos jugadores que tienen que aportar mucho, pero hay camino por recorrer también.
4: Doncs una victòria que encamina l'equip ja cap a la main round de la competició continental.
0: Gràcies, Marta.
4: Adéu.
0: Vagi molt bé, bon cap de setmana.
4: Igualment.
0: I és temps ara per fer un repàs a la cartellera de cinema. Com cada divendres, ens acompanyen David Navarro.
7: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
8: ¿Qué problema hay?
7: Algo cambió.
9: Se han puesto borde conmigo porque son blanca.
7: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
8: ¿Y?
7: Nosotros.
10: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts 2 dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
11: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
12: ¡Ya bastas!
13: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
14: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
10: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus 3 fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els 3 nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
15: No hay países malos. puesto el de doña gritona, claro.
16: Bienvenida.
17: Creo que necesita uno más grande. ¿Qué te parece?
18: ¿Mami?
17: ¿Lista para salir?
10: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
18: Intentes enganyar-me.
17: Bella, soy yo.
0: La participació popular centrarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel.
10: La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitza la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins a la cultura popular.
19: Aquest obrador que vam començar fa 6 anys, en què el que vol és teixir sector, ajudar a impulsar els artistes a la seva creació i producció i també que faci xarxa amb altres equipaments, amb altres festivals, fires, tan dedicats a les arts d'arrel com no, portem ja en aquests 6 anys més de 100 projectes que han rebut l'acompanyament d'aquest obrador.
10: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
3: La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
2: A peu de camp. Tots fem esport.
4: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.

0: Informatius de Ràdio Rubí.
1: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
2: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
3: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
4: A veure, parla'm una mica tu.
5: Hola, sóc el López.
4: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
6: Vale.
4: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
6: Em van a Morgades Valldosera?
4: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
6: Sí, sí, sí. Rambla 54, amb Anna Morgades Valldosera.
4: Vale, doncs pues ja està.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
8: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
9: Són les 9 del matí.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: passen uns segons de les 9 i un minut del dematí. Avui és divendres 9 d'octubre. Bon dia, Rubí. Tancam la setmana del Rubí al dia amb una mirada posada en l'actualitat informativa amb les notícies més destacades d'aquest matí i també en la salut mental. Demà se'n commemora el Dia Mundial i avui en xerrarem amb el doctor Rigobert Triola per reflexionar sobre la importància de cuidar la salut emocional. I abans, com dèiem, repassarem aquestes notícies de la jornada. Bon dia, Toni.
1: Bon dia. També tindrem l'escàner setmanal amb l'Albert Soler, la seva paraula, que ens fa de fil conductor del resum informatiu de la setmana. La recomanació musical del Robert Fernández, la tertúlia avui amb Joan Manel Fernández, Carme Pumareda, Maria Àngels Ruiz i Rosa Latorre.
0: I si ja estàu pensant tant els plans del cap de setmana, Jacint Fornols ens durà les seves propostes a la secció de cinema.
1: Avui també descobrirem com les xarxes poden ajudar-nos a conèixer millor el nostre patrimoni. Parlarem amb Gabriel Sánchez, influencer rubinenc, creador de Medievalismes, un projecte que ja té més de 17.000 seguidors que divulga la història romana medieval de Catalunya. Recentment ha publicat reportatges sobre l'església evangèlica i l'ermita de Sant Mús.
0: I continuarem connectats amb el territori, amb el centre excursionista de Rubí, de ben segur que ens xerraran de la Fira de Muntanya, del nou grup de travesses i del calendari excursionista d'aquest mes d'octubre.
1: Salut, actualitat, cinema, patrimoni, muntanya, per arribar al cap de setmana amb noves idees i propostes.
0: Benvinguts a les pròximes 3 hores de Rubí al dia. Comencem.
2: Rubí al dia.

0: L'Ajuntament de Rubí ja prepara les eleccions generals del 29 de novembre. La ciutadania pot consultar el cens electoral i corregir possibles errors entre el 12 i el 19 d'octubre. El sorteig de les 90 meses electorals es farà el 2 de novembre en un ple municipal extraordinari.
1: I 8 supermercats a Rubí participaran els dies 13 i 14 de novembre a una nova edició del Gran Recapte del Banc dels Aliments. La campanya se centra per primera vegada en les anomenades noves pobreses, persones que tenen feina però no arriben a final de mes. Els organitzadors fan una crida per mobilitzar 17.000 voluntaris arreu de Catalunya, on unes 170.000 persones necessiten mensualment aquest ajut.
0: I el clown rubinenc Leandre Rivera ha guanyat el Premi Nacional de CIR 2026, que concedeix al Ministeri de Cultura i està dotat amb 30.000 euros. El jurat n'ha destacat la trajectòria internacional, la combinació d'humor i poesia visual i la contribució a les noves generacions d'artistes.

0: Abans d'entrar en matèria, com sempre, volem conèixer primer quina és la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. S'acaben els ruixats que ahir una altra vegada descarregaven amb ràbia en alguns indrets metropolitans. On més va ploure va ser en alguns municipis del Vallès Occidental i també del Maresme. Tota aquesta pluja marxa i en el seu lloc el que ens ha quedat és un ambient molt més fred. I de fet, a hores d'ara tenim moltes temperatures que, sobretot el Penedès i el Vallès, es mouen entre els 7 i els 10 graus. Per tant, si encara no heu sortit al carrer, a hores d'ara hem d'agafar una bona jaqueta per sortir a l'exterior. Després, la tarda acabarà sent agradable, de 19 a 22 graus. Per tant, el sol s'hi estarà prou bé. Un sol que serà ben present avui. 4 nuvolets prims i prou. També una miqueta de vent aquest matí cap al Baix Llobregat o al Penedès i al Garraf. I poca cosa més els propers dies. Per tant, cap de setmana llarg. No s'espera tampoc que hi plogui. Matins bastant frescos, sobretot el de demà. I tardes que ja s'aniran espavilant pel que fa a la temperatura. Més suau. N'estem pendents a la xarxa.
0: I ara és moment de saber com estan les carreteres i per això connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant que pel que fa a retencions, doncs a hores d'ara tenim força tranquil·litat. Es preveu que ja es comenci amb més intensitat aquesta operació sortida del cap de setmana llarg a partir del migdia o també primera hora de la tarda. A hores d'ara tenim alguna retenció, les vies habituals, però en direcció a Barcelona. I hem de destacar que tenim dos accidents, un a la C25 a Rajadell en direcció a Lleida i el segon a la AP7 a Sant Feliu de Buixalleu en direcció a Girona amb els vehicles al voral. Tot i així hem de destacar que tenim dues avaries actives. Una a la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta, en sentit nord, en direcció al Nus de la Trinitat, on es talla un carril de circulació i es provoca 2 quilòmetres de retencions. També tenim, en aquest cas, una avaria a la AP7 a Cerdanyola del Vallès, que en direcció a Tarragona doncs, talla un carril de circulació i provoca poc menys d'1 quilòmetre de retencions. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia!

0: Començam el repàs a les notícies d'aquest dematí i ho fem, com sempre, amb la Patri Díaz. Bon dia, Patri.
1: Molt bon dia.
0: L'Ajuntament de Rubí ja ha posat en marxa el dispositiu administratiu i logístic per garantir el bon funcionament de les eleccions generals del 29 de novembre. La convocatòria s'ha publicat aquest dimarts al butlletí oficial de l'Estat. Un dels primers passos és comprovar el cens electoral. L'Ajuntament posa les llistes a disposició de la ciutadania, especialment de les persones que han canviat de domicili dins de la ciutat o que s'hi han instal·lat recentment. La consulta es pot fer amb certificat digital o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, a l'OAC. Si cal corregir alguna dada, es podrà fer del 12 al 19 d'octubre. Un altre dels passos clau serà el sorteig de les persones que hauran de formar part de les 90 meses electorals de Rubí. Es farà un ple municipal extraordinari previst per al 2 de novembre.
1: Organitzar unes eleccions implica la participació de bona part dels serveis municipals, des d'informàtica, brigada i la policia, fins a educació, secretaria, comunicació, mobilitat i espai públic, entre altres. A més, l'Ajuntament selecciona personal municipal que fa de representant de l'administració als col·legis electorals i actua d'enllaç entre les meses i l'equip de coordinació que segueix tota la jornada des de l'Ajuntament. Gemma Figuerola és la cap de processos electorals.
2: Es fa una selecció de personal municipal que fa de representant de l'administració. Que aquests són els que han de tenir una miqueta la visió de com funciona el procés electoral, perquè al final és la persona de contacte que tenim entre els que estan a la mesa i coordinació, no? Nosaltres, per exemple, els de coordinació estarem a l'Ajuntament tot el dia per dubtes i tal, i de contacte amb el cens electoral per lo que faci falta. Llavors, aquests representants de l'administració sí que rebran una mitja formació de com funciona una mica tot, donen suport una mica als membres de mesa.
1: La jornada electoral, en cas el dia 29 de novembre, començarà a les 9 del matí i s'allargarà fins a les 8 del vespre. Un cop tanquin els col·legis, començarà el recompte dels vots i s'emplenarà la documentació oficial de l'escrutini. Se'n faran arribar dues còpies als jutjats, mentre que una tercera la recollirà un funcionari de Correus. Pel que fa al vot per correu, es podrà sol·licitar fins al 19 de novembre a qualsevol oficina de Correus. Gemma Figuerola recorda que els vots per correu s'incorporen al recompte un cop tanquen els col·legis electorals, és a dir, a les 8 del vespre. També adverteix que un cop iniciat el procediment per votar per correu ja no es pot votar presencialment el dia de les eleccions.
2: Per començar, quan tu inicies un vot per correu, ja no pots fer-ho a la mesa, perquè ja les llistes ja estan marcades aquelles persones que han iniciat el procediment. Si no l'han acabat, és igual, no podran votar igualment. Per exemple, dir, va, doncs demano, començo a demanar per correu, et donen tota la documentació. Després tens un segon pas que has de portar el teu vot, no?, per dir-ho d'alguna manera, perquè això es procede. Si no fan això i diuen, bueno, ja votaré el dia de les eleccions, no. Tenim el problema de que la gent diu, és que vota per dos lots, no.
1: La campanya electoral començarà el 13 de novembre, acabarà el dia 27. El 23 de novembre serà l'últim dia per publicar, difondre o reproduir sondejos electorals. Finalment, les noves Corts es constituiran el dia 23 de desembre i a partir d'aquell moment s'obrirà el procés d'investidura.
0: I a la plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 27 anys per un presumpte delicte contra la salut pública. La detenció s'ha produït després d'escorcollar un local on els agents van trobar 40 grans de cocaïna i petites quantitats de haixís i marihuana. També han localitzat diners en metàl·lic, bàscules i bosses de monodosi.
1: En el marc d'aquesta mateixa actuació s'han escorcollat altres domicilis. Segons la nota de premsa dels Mossos d'Esquadra, la droga es venia en un bar rubinenc, concretament al carrer Verge de Fàtima. Les detencions s'han produït després que la policia portava temps investigant aquest cas. La dona ha estat detinguda, a més, en dues ocasions anteriors, durant el mes de setembre, per part, en aquest cas, de la policia local de Rubí. En tots dos casos, el motiu de la detenció ha estat el mateix, delicte de tràfic de drogues. La investigació continua oberta i, per tant, les actuacions encara no s'han donat per concloses.
0: I el Banc d'Aliments de Catalunya va presentar ahir la 18a edició del Gran Recapte, que tindrà lloc els dies 13 i 14 de novembre amb més de 2.000 punts de venda. Aquí a Rubí, aquest any, se sumaran 8 supermercats, el Condis Mariona, el del Mercat i el dels carrers Duran i Bas i Sabadell, els Bon Àrea de Narcís Menard i Lluís Ribas i l'Aldi de l'Avinguda de l'Estatut. Enguany, la campanya Solidari se centra per primera vegada en les anomenades noves pobreses. Aquest fenomen afecta persones que tenen feina però que no arriben a final de mes.
1: L'edició d'enguany arriba en un context d'encariment sostingut dels productes de primera necessitat. De fet, el preu dels aliments han pujat prop d'un 32% a Catalunya des del 2020. Segons les entitats socials, cada mes unes 170.000 persones necessiten aquest ajut a tot el país. Carme Casacuberta, Lluís Fatxó i Pol Valdemà, responsables dels bancs d'aliments de Girona i Barcelona i membre de l'entitat Bona Voluntat en Acció, respectivament, adverteixen de l'asfíxia econòmica que pateixen les famílies treballadores i demanen una resposta comunitària.
3: Avui us venim a demanar que us mobilitzeu, que ens ajudeu a fer arribar aquest missatge a tothom. Les noves pobreses són un problema de país i els problemes de país els hem d'afrontar entre tots.
4: La inflació en aquests moments és un impost extra a la pobresa. La capacitat adquisitiva de les famílies està disminuint en relació a lo que és l'evolució dels seus salaris i de la capacitat de despesa que tenia abans.
5: Que al final, perquè una persona pugui deixar de rebre els aliments, però no només, sinó de tindre aquest acompanyament integral, necessita com a mínim dos feines habitualment, o dos o tres feines fins a trobar una feina estable, una feina amb les suficients hores i el suficient salari.
1: Per fer front a aquesta situació, els bancs d'aliments faran una crida per mobilitzar 17.000 voluntaris. Tothom qui vulgui col·laborar ja pot tramitar la inscripció al web granrecapte.org. L'objectiu principal dels organitzadors és cobrir tots els establiments col·laboradors durant les dues jornades de recollida. D'aquesta manera, les entitats volen assegurar tant el subministrament d'aliments com també l'atenció continuada a les persones ateses.
0: I a la plana cultural, el Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional de Circ 2026 al clown rubinenc Leandre Rivera. El guardó té una dotació de 30.000 euros i reconeix una trajectòria artística de referència internacional. El jurat ha destacat Rivera com un gran referent del clown i del teatre gestual a escala internacional. Segons el veredicte, el creador combina la precisió còmica, el ritme i la poètica dels objectes en el circ clàssic, el contemporani i el de carrer. El jurat també ha valorat la seva generositat a l'hora de compartir coneixement amb les noves generacions d'artistes. Així mateix, els membres del jurat han aplaudit la importància de la seva mirada dramàtica en espectacles recents com Gota, Triplete, Guf o Ufa.
1: Leandre Rivera va néixer a Rubí l'any 1966. L'artista va iniciar la seva vocació escènica a la ciutat i l'any 1986 va fundar la companyia Letal, juntament amb Jordi Magdaleno i Enric Casso. Amb aquest col·lectiu va començar d'una forma els seus primers espectacles abans d'iniciar nous camins creatius. L'any 1993, el pallasso rubinenc va marxar cap a Austràlia. Allà va descobrir el teatre de carrer i va començar a perfilar el seu personatge característic, mut i solitari. Poc després, Rivera va presentar a la Fira de Tàrrega el seu primer muntatge en solitari, Street Tease, amb el qual va fer gires per Europa, Àsia i el continent austral. Al llarg de més de 40 anys de trajectòria, el creador ha impulsat projectes reconeguts al capdavant de la companyia Leandre Clown, amb obres com N'importe quo, Ches Leandre o Fràgil. Aquest reconeixement del govern espanyol s'afegeix a altres guardons de prestigi, com ara el Premi Nacional de Catalunya de Circ 2006, el Premi Ciutat de Barcelona 2014 i el Premi FETEN de l'any 2023. Per cert, que tot just divendres passat, Leandre representava el Teatre Municipal a Sala, la seva última obra, N'importe quo.
0: I el Centre Aragonès de Rubí ja celebra les festes del Pilar de 2026. El cap de setmana passat va tenir lloc el pregó, ajornat de dissabte a diumenge per l'alerta de pluja. L'artista especialitzat en restauració i conservació d'antiguitats, Sebastián Moreno, va ser l'encarregat de pronunciar-lo. L'acte també va incloure la imposició de bandes i una mostra de vestits tradicionals del Matarranya exposats a la Biblioteca Mestre Martí Tauler.
1: I la programació continua diumenge amb l'ofrena floral a la Virgen del Pilar i també un sopar de germano, i dilluns, que és 12 d'octubre, se celebrarà la tradicional missa baturra a l'església de Sant Pere. El president de l'entitat, Francisco Gracia, n'ha donat més detalls a Rubí al dia.
6: La missa és també el 12 d'octubre, missa major, que en costumbre com en Zaragoza i tal, que sempre s'ha hecho, los aragoneses, los que han podido, siempre se han acercado a Zaragoza. Este puente, como es un puente, también Rubí va a perder bastantes vecinos y van a marchar a Zaragoza. Y la verdad es eso, ¿no? Que es un día importante, es muy importante.
1: Les celebracions culminaran dissabte 17 d'octubre amb el tradicional Festival de Jotas, que fa més de 40 anys que se celebra. D'altra banda, l'Hermandad de Galega manté en aquest mes d'octubre les sessions de cinema documental en vermut, cada dissabte al migdia, i prepara noves activitats, com per exemple una actuació musical pel Dia Mundial contra el Càncer de Mama i una masterclass de munyeires el dia 24 d'octubre a l'esplanada del Castell.

0: I just abans que arribi el cap de setmana, arriben els esports amb Sisko Lara García. Bon dia, Sisko.
1: Què tal? Molt bon dia. Doncs cap de setmana en què bona part dels equips tornaran a la competició després de l'aturada arran de la pluja del passat cap de setmana. Qui sí que jugarà com va fer la setmana passada va ser la Unió Esportiva Rubí, que diumenge a les 12 del migdia rep a la Unió Atlètica d'Horta, equip que ha començat pel bon camí a la Lliga Elit. La Unió Esportiva Rubí, 4 de 9 punts possibles, bon camí amb l'empat a Manlleu el passat cap de setmana. Un equip al rubinenc que doncs podran seguir el partit en directe i en aquesta casa. Quan faltin 5 minuts abans de les 12 del migdia, que arrencarem per aquest partit entre Unió Esportiva Rubí i Unió Atlètica d'Horta. Encara en futbol, i a la primera catalana serà dissabte quan jugui el Joventut 25 de setembre. Llarg desplaçament el que li toca perquè se'n va fins a la Seu d'Urgell per disputar la quarta jornada al grup 2 de la primera catalana del futbol. De moment, dos empats i el partit ajornat del passat cap de setmana. L'Olímpic de Can Fatjó, de la seva banda, també se'n va de Rubí, però més a prop se'n va al Baix Llobregat per visitar la Fundació Atlètic Sant Just. Serà diumenge a 6:45 de la tarda quan s'enfrontin en la quarta jornada al grup 4 de la segona catalana. I anotem també les cites pel que fa al futbol sala del cap de setmana, amb dos partits, un a les 4 i l'altre a les 6 de la tarda al pavelló de la Llana. Les noies en segona nacional grup 2 que disputaran el seu encontre amb un Esportiu Rubí que rebrà el Castelló per mirar de sumar 3 punts després d'haver rebut la primera derrota en el passat cap de setmana en Lliga. Els nois, de la seva banda, es veuran les cares amb el Pineda. De moment, dos partits, dues victòries. El conjunt del David Parrilla, que va pel bon camí i vol continuar per aquí en aquesta lluita per estar entre els millors a la tercera nacional i al grup 1 de competició. Tercera jornada, dissabte, a les 6 de la tarda, en un divendres en el que també estem pendents d'aquestes finals i posicions en el Mundial World Roller Games, en què hi ha participat en la selecció absoluta femenina en presència de moltes jugadores de l'Hockey Club Rubí Cent Patins, com el júnior masculí, amb el Pol Olivera, rubinenc.

0: Aquest dissabte 10 d'octubre se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que ens convida a xerrar de benestar emocional, de trastorns mentals, però també de persones que conviuen amb aquestes situacions i de professionals, dels professionals que les acompanyen. Cada vegada xerrem més de salut mental, però encara hi ha moltes preguntes sobre com estem, quins problemes detectem, quan hem de demanar ajuda, de tot això en xerram amb el doctor Rigobert Triola, psiquiatre i responsable del Centre de Salut Mental per Adults de Rubí. Doctor Triola, bon dia i benvingut al Rubí al Dia.
1: Bon dia i moltes gràcies.
0: Per començar i per situar-nos, per fer una primera mirada, si haguéssim de fer una radiografia de la salut mental de la població adulta de la nostra ciutat, quina fotografia, quina imatge tindríem actualment, a dia d'avui?
1: Bueno, és una imatge, és una foto que no està allunyada d'altres espais, localitzacions, població adulta. Clar, què n'hi diem, població adulta, aquí?
0: Això és interessant, també.
1: Cada cop l'adolescència es va allargant més i arribem ja fins als 35 anys que som adolescents, a partir d'aquí. No, és que aquestes són les dades, Fins a 35 encara es considera adolescència. Tardana, però adolescència. Foto, és una població Rubí que sabem que és classe mitja, treballadora fonamentalment, i evidentment viu una mica de les conseqüències o de les situacions que es donen, per exemple, els factors socioeconòmics i laborals, les xarxes socials i la hiperconnexió, són dades que jo penso que les hem de tenir molt en compte. També en població adulta o en població juvenil o infantil que acabarà sent adulta, compta amb el tema de la hiperconnexió i xarxes, aïllament social, l'impacte de la pandèmia del Covid-19.
0: Esteu veient l'impacte de la pandèmia?
1: Sí, tot això és important. Es calcula que s'ha doblat, almenys en població juvenil, s'ha doblat la patologia o els trastorns mentals des del 2018 fins al 2022, ben bé al mig de la pandèmia. Es va fer un estudi pre, un estudi post, i s'ha doblat els trastorns. Doblat, Això és molt important. Uh-huh. A veure, també és important tenir en compte això, Hi ha més demanda, també hi ha més consciència, també estem treballant la reducció de l'estigma, la gent cada cop li fa també menys impacte poder parlar de la salut mental, això vol dir que s'aproxima també als dispositius assistencials, això és bona cosa.
0: Per això també potser
1: augmenta la demanda, tant en població infantil juvenil com en població adulta. Però vaja, si tinguéssim que fer una fotografia no ens allunyaríem de lo que seria la població dels nostres entorns. Però hi ha un fet que és destacable, que és que hi ha un increment molt notable de la patologia, del trastorn que estem atenent. I no sempre hi ha els recursos suficients per poder-ho atendre. Això també s'ha de dir.
0: Uh-huh. Ara en xerrarem de tot això, però abans volia preguntar-li, hi ha algun col·lectiu que ens preocupi més que d'altre?
1: Sí, clar, hauríem de posar l'èmfasi a població infantil i juvenil i també la població de majors, de persones grans, Ho dic perquè són els dos extrems i, per tant, són els extrems més vulnerables, Per tant, aquests dos col·lectius fa que ens preocupin. La població gran o major viu més anys, no sempre viu bé, És a dir, no vivim bé pels anys que vivim, a vegades vivim malament. Aquest viure malament vol dir soledat, vol dir pèrdua de persones estimades, aquest aïllament. Lògicament, les famílies ja no són com eren abans, els fills marxen, els fills no tenen aquell vincle. Hi ha més soledat amb les persones grans i aquest és un dels elements molt importants. I la banda, lògicament, d'infància i joventut. Aquesta ens preocupa especialment.
0: ara ens apuntava algunes causes que podien provocar això. Quan xerrem de salut mental, sovint pensam en ansietat, en depressió, però potser no són les problemàtiques més habituals que ateneu, o sí, no sé.
1: Sí, són les més prevalents. Ansietat, depressió, però esclar, no hem de descuidar trastorns de la conducta alimentària, no hem de descuidar els TDAHs, i un emergent que està sorgint amb molta força ara són els trastorns de l'espectre autista. Això parlant d'aquestes franges d'infància i joventut. Però deixa'm fer un incís, perquè quan diem salut mental, no, què estem dient, no?
0: Això és important, també.
1: Salut mental.
0: És com molt ampli, eh?
1: Sí. Deixa'm que et faci una referència. En realitat, la salut mental és com pensem, com sentim i com actuem quan ens enfrontem a les diferents situacions de la vida. Pensar, sentir i actuar en funció del que ens passa a la vida. Tu pots actuar d'una manera, jo d'una altra. Podríem dir que és l'estat d'equilibri, salut mental, entre una persona i el seu entorn. Sí? Allò que garantitza la seva participació laboral, intel·lectual i de relacions amb els demés, per tal

0: seguit d'elements que condicionen. Evidentment, abans comentàvem, no?, que hi ha uns factors, no?, com els socioeconòmics i laborals, com aquelles poblacions en les que el nivell de renda o de recursos és més baix també patirà més patologia mental, això està demostrat. O bé, com la intensitat de l'ús en les pantalles i les xarxes socials incrementa aquella pressió sobre la imatge corporal, la compareixença constant amb els altres, la sensació d'observació... És a dir, compte amb aquesta hiperconnexió i com això afecta els nostres joves, els nostres infants. Uh-huh. Atenció als pares, atenció als adults, han d'estar vigilants.
1: Aquestes pantalles afecten més els joves que els adults? Perquè els adults, n'hi ha algun adult molt enganxat,
0: sí, esclar.
1: Eh?
0: El que passa que l'adult ja té un sistema nerviós ja més madurat, amb la qual cosa el d'infant encara està per fer. I si el que està per fer, el que està per desenvolupar, està mediatitzat, no?, per aquests elements que estem dient, això pot modificar molt i molt la seva manera d'estar. L'aïllament social, no?, la pèrdua de xarxes de suport, aquest suport comunitari, aquest cara a cara, aquest contacte físic que cada cop anem perdentment perquè ens anem aïllant més, cada cop som més individuals, cada cop vivim més, no?, amb els cascos, amb les xarxes, i poca connexió presencial, de contacte. Estem perdent això i era molt important. L'impacte, com us deia, del Covid, no?, això ha sigut molt important. Per tant, tots aquests elements estan també condicionant.
1: Expliqui'ns com funciona un centre de salut mental per adults. Qui pot anar? Com s'hi accedeix? Perquè de vegades la gent no sap com arribar-hi.
0: Sí, sí, et sembla? Començaré per dalt. Nosaltres som unes estructures, uns dispositius assistencials de salut mental que depenem del Consorci Sanitari de Terrassa, sí? I, per tant, nosaltres disposem en aquests moments per la població de Rubí i Castellbisbal i Sant Cugat amb un dispositiu que és el Servei de Rehabilitació Comunitària. Això és específic, amb Sant Cugat i Rubí. Per la resta, Castellbisbal i Rubí, estem ofertant salut mental infantil i juvenil, salut mental adults, a partir dels 18 anys, sí? Ofertem un centre d'atenció i seguiment a les drogodependències, sí? I també ofertem el que se'n diu un CDIAP, no?, que és un centre de desenvolupament integral, infància i l'adolescència, sí? De 0 a 3 anys, aproximadament.
1: No és de 0 a 5?
0: 0 a 3, 0 a 5, varia... Hi ha poblacions, potser
1: depèn,
0: sí.
1: Depèn de la població. Igual, això no ho sabia.
0: Abans, és que ara fa temps que no ho reviso, no sé si eren fins als 3 o als 4, potser han allargat fins als 5, compte. Això potser ho tens tu més clar que jo. Però sí que és aquesta franja, no?, primerenca. I d'aquests dispositius no hem de perdre de vista un dels elements capdals, que són els CAPs. Els metges de capçalera, els equips d'atenció primària, amb l'infermeria, amb el metge, amb treball social, tot això que està en els CAPs. Perquè acostumen a ser ells els que fan les derivacions cap a aquests dispositius. Dir-vos que hi ha un entremig, que és que cada un dels CAPs disposa d'un equip d'un psiquiatre, un psicòleg i una infermera en salut mental especialitzada que dona suport un cop a la setmana en aquests metges de capçalera, en aquests equips d'atenció primària. És el que se'n diu el programa de col·laboració en primària. Sí? És un primer filtre, és una primera derivació en el que el metge detecta, recull una demanda o ell és capaç d'identificar una problemàtica i deriva primer en aquests equips, i aquests equips atenen o deriven en el centre de salut mental adults o centre de salut mental infantil i juvenil. En el cas del CAS, Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències, s'hi pot accedir de manera lliure. voluntàries, sempre.

0: sempre sense necessitat de derivació.
1: Els professionals de salut mental sou essencials per ajudar en aquestes persones, però teniu prou recursos per atendre les necessitats de salut mental de la població?
0: No, mai n'hi ha prou de recursos. Estem sempre reivindicant, evidentment, més recursos, i aquests són escassos, i ens trobem en situacions molt complicades quan, doncs, algun professional marxa o quan un professional diu: he trobat una feina al costat de casa a Barcelona i me'n vaig, no? Llavors dius, bueno, i què fas, no?, amb aquella cartera de clients que aquest professional porta, saps? Mm-hmm. Ha de venir un reemplaç, però aquests reemplaços no sempre venen, no sempre es troben, i per això dificulta molt la gestió, el maneig d'aquests equipaments, eh? Per tant, és important, parlem de metges, però també parlem de psicòlegs, també parlem d'infermeria,
1: Quan un pacient arriba fins a vosaltres, fins al centre de salut mental, què és el que feu? Quins són els primers passos que et segueixen?
0: El primer pas que fas, lògicament, és fer una entrevista on t'avalues, no?, la situació d'aquest pacient, i a partir d'aquí és el que tu determines, fas un diagnòstic de presumpció, i a partir d'aquest diagnòstic fas un tractament. Aquest tractament pot ser farmacològic, psiquiatria, pot ser psicològic, psicoteràpia, pot ser control i seguiment d'infermeria, o pot ser un mixte, és a dir, el pot veure el psiquiatre, el pot veure el psicòleg i també el pot veure infermeria. Això des de lo que seria l'equip de salut mental adults, En el cas dels metges, psiquiatres, psicòlegs i infermers que estan en els CAPs, aquests fan una atenció més concreta, més de curta durada, És una mica fer triatge, és a dir, aquest és un pacient que jo el puc veure una o dues vegades, retoco i retorno al capçalera, o aquest és un pacient que requereix un tractament més continuat, més intensiu, i per tant el derivo al centre de salut mental adults. Dues coses que m'he oblidat de dir-vos. Salut mental infantil i juvenil, sabeu, o ja us ho dic, es va traslladar l'equip de salut mental infantil i juvenil del carrer Nou, a la Peles Mestres, a prop de la plaça Pitàgores, de Rubí, en un local, no?, del que lloga el Consorci Sanitari de Terrassa, però que s'ha fet amb suficient amplitud per inquibir-hi també un hospital de dia, d'acord?, per infància i joventut. Per tant, hem guanyat un dispositiu molt important i molt demandat en aquesta població des de fa molts anys, Per tant, aquesta és una molt bona notícia, que no faig més que acompanyar i dir: estem en el Dia Mundial de la Salut Mental. Dia Mundial de la Salut Mental són unes dades, són unes dates, uns dies, no només és el dia 10, fem activitats, i el dia 16 tota la població de Rubí està convidada a un portes obertes d'aquest hospital de dia i nou centre de salut mental infantil i juvenil al carrer Apeles Mestres, situar-vos a la plaça Pitàgores. Allà ja sentireu sorolls de batucades i grups d'animació. A les 6 de la tarda us acompanyaran a tot el que és la visita a les instal·lacions noves. Aquesta és una cosa. L'altra cosa que us volia dir és, a nivell ambulatori, aquesta és la nostra oferta, però no hem de descuidar que quan hi ha una situació d'urgència, aquesta urgència s'ha d'atendre des de l'hospital. L'Hospital de Terrassa ofereix una atenció les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, per qualsevol urgència psiquiàtrica. I, a més, també ofertem hospitalització psiquiàtrica. Val? També un hospital de dia per adults, que està situat a Terrassa, però que acull la població de Rubí.
1: Doctor, ens quedem sense temps ja per acabar. Quin considera que és el principal repte de la salut mental a Rubí per als pròxims anys?
0: El principal repte, disposar de recursos, sensibilitzar la població, lluitar contra l'estigma, donar veu a primera persona, és a dir, aquells que pateixen amb si la malaltia mental, donar-los veu, donar-los visibilitat, donar-los un lloc, un espai, això és molt important, perquè ens hi hem de mirar allà. És molt bo, és molt important, aquesta primera persona que es faci més visible. Però hem de lluitar contra l'estigma i hem de tenir recursos.
1: Doncs amb aquest desig d'aconseguir lluitar contra l'estigma i aconseguir tenir més recursos, perquè sempre són insuficients, doctor Triola, moltíssimes gràcies per ser-hi aquí avui per explicar-nos com funcionen els professionals i com està la situació de la salut mental a Rubí.
0: Gràcies a vosaltres, perquè heu obert un espai que ens ajuda a donar un sentit i una visió a la salut mental. Gràcies.
2: Què passa a la ciutat? T'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.

0: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
1: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
2: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
3: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
4: Here comes the sun. Here comes the sun.
3: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.

0: És moment de fer el repàs de setmanal a l'escàner setmanal. Jo ara escoltava aquesta cançó i me'n recordava d'algú que no li agrada gens.
1: Sí, exacte. Tenim un company que és una mica radical amb els gustos musicals.
0: Sí, sí, sí. Però a banda d'això, bon dia, Albert.
1: Molt bon dia,
0: Pam. Comencem amb aquest repàs, explica'ns.
1: Vinga. Doncs mira, jo crec que aquesta setmana, mira, la setmana, sembla que va ser la setmana passada, no?, que vaig també escollir una... No, fa dues setmanes, la paraula que era molt evident, que era la de la setmana, i avui també
0: he
1: escollit una molt evident, que crec que, vaja, està protagonitzat per la paraula elecció.
0: I tant. És evident, i a més ja la tenim, els periodistes la tenim marcada a la front i ja començam a estar nerviosos i tot. Va, primera elecció de la setmana.

0: Doncs aquesta setmana, a més és que va ser dilluns, 9 del matí, posem la televisió i escoltem això.
1: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
0: Doncs apa, com tens el diumenge 29 de novembre?
2: Malament.
0: Malament. No et va bé? No et va bé treballar?
2: No em va bé.
0: José, tu què tal? No pots? Bueno, ja m'espavilaré, ja farem alguna cosa. Doncs ja s'havia insinuat el divendres, quan Junts va tombar els decrets Mari Carmen, per cert, descansi en pau, que Pedro Sánchez podia avançar les eleccions i dilluns es va confirmar, es va agafar aquells cap de setmanes de reflexió que li agraden i dilluns es va confirmar, va sortir davant el Palau de la Moncloa, allà en aquell porxo, faristol, etc. I el 29 de novembre tots els ciutadans espanyols estem cridats a les urnes per escollir els nous 350 diputats del Congrés. Que no escollim un nou president o presidenta, eh? Tu que has fet polítiques, bé que ho saps, que no som França, no som Estats Units. Mira, apunta-t'ho per la propera secció amb l'Adrián, que expliquem que no escollim el president.
2: Mm-hmm. Això no ho té clar la gent, eh?
0: No,
2: perquè voten en funció d'això, que
0: clar,
2: és...
0: Clar. I de fet és que les campanyes estan enfocades així, tots els partits, sobretot els que poden ser presidents, juguen amb això. Per tant, és evident que es pugui generar aquesta confusió, però llavors passa el que passa. Fa 3 anys, no 4, 3 anys, va guanyar Feijó i ha governat Sánchez. Per tant, no es vota el president.
2: Jo torno a fer la meva reivindicació que faig sempre, a totes hores, de, per favor, incorporem cultura política a les escoles.
0: Correcte.
2: No donar-los ideologia. No, cultura política perquè sàpiguen per on van les coses.
0: Totalment.
2: Els grans ja els hem perdut. Comencem amb els petits.
0: Amb els més petits. I per culpa d'aquest avançament electoral, perquè aquestes eleccions tocarien al voltant de l'estiu de l'any que ve, que és com faria 4 anys de les últimes, doncs molts municipis s'han vist obligats a canviar els seus plans, no? La llei electoral, la LOREC, no permet que les institucions facin actes que puguin ser interpretats com a campanya o promoció de mèrits polítics, etc. Per tant, l'Ajuntament de Rubí, per exemple, ha hagut d'anul·lar el Parlem d'Habitatge, una sèrie d'actes per parlar d'aquest problema de la societat. I és curiós, perquè dimarts, o sigui, aquesta convocatòria es va fer dilluns, dimarts va venir Jordi Arnaiz, el regidor d'Habitatge, a parlar-ne, i em sembla que va ser dijous, no?, que es va donar l'ordre de la suspensió. Entenc que alguns van haver de fer consultes per dir, escolta, això com pot ser considerat? Perquè hi ha un altre acte, que és la revolució energètica, que es manté. Per tant, això consideren que és menys política i el Parlem d'Habitatge, sí. A més, clar, és que ha donat la casualitat que l'habitatge serà un dels temes de campanya.
2: Exacte.
0: És l'esperó, diríem, que ha fet convocar les eleccions i serà un dels temes de campanya. Per tant, en aquest cas era bastant evident que segurament s'havia d'anul·lar.
2: I fins i tot a nosaltres, el Rubí al Dia, també ens ha afectat molt aquesta convocatòria d'eleccions.
0: Exacte, com bé saps, hem hagut d'anul·lar les entrevistes mensuals amb l'alcaldessa i les entrevistes setmanals amb els portaveus dels grups municipals. Doncs pel mateix motiu, no? Perquè durant el període electoral, del 6 d'octubre al 29 de novembre, els partits no poden fer servir aquests espais a la ràdio per fer campanya per a les eleccions generals ni fer crides al vot.
2: Millor així, doncs. Segona notícia.
0: Aquesta setmana també hem conegut que els sindicats majoritaris han convocat una vaga general per a l'11 de novembre. El motiu de la vaga té a veure amb les eleccions, ja que el motiu és l'habitatge, com deia abans, l'argument que va fer servir Pedro Sánchez per avançar les eleccions. A més, la data escollida també l'ha condicionat al calendari electoral, ja que l'11 de novembre és 24 hores, una mica més, abans que arrenqui la campanya electoral, que arrenca, ja sabem sempre, no? la nit del, a les 12 de la nit, del 12 al 13 de novembre, en aquest cas, doncs arrenca la campanya. Doncs la vaga s'ha convocat per just el dia abans, que és dimecres 11.
2: Mm-hmm. Sí que s'ha vist condicionat moltes coses, aquest avançament electoral, i les que no sabem, que segurament que hauran condicionat i que nosaltres no sabem perquè no s'havien arribat a convocar. Tercera elecció de la setmana.
0: Setmana. Doncs el centre excursionista de Rubí no ha tingut elecció i s'ha vist obligat a suspendre també la marxa infantil després que ja hagués de suspendre la caminada nocturna. La culpa és la pesta porcina africana. En parlem menys ara, però continuen vigents les restriccions d'accés a l'entorn natural. Ara, segons m'expliquen, perquè jo ja no hi vaig, el torrent dels Alous i l'antic camp de golf és una rambla absoluta, però oficialment està prohibit organitzar-hi res, llavors, per tant, no poden. Escoltem Jordi Puig, president del Centre Excursionista.
3: Llavors, la primera opció que vam fer va ser endarrerir la data de la marxa. En lloc de fer-la a finals d'octubre, vam passar-la al 15 de novembre, amb la intenció de si les restriccions, doncs, d'alguna manera, es tiraven enrere, però no ha estat així, no? Però tampoc ens hem resignat a no fer l'activitat, no? Per tant, doncs, amb la comissió de la marxa i a través també de la Junta del Centre, doncs, vam valorar d'adaptar, no? Adaptar-nos a aquesta realitat.
0: I l'adaptació ha sigut, doncs, traslladar l'esperit de la marxa infantil a una nova fira de muntanya que tindrà lloc a fora del pavelló de la Llana i també a l'exterior de la Masia de Can Serra, el 15 de novembre, farà que al voltant d'un mig miler d'infants gaudeixin d'un matí de jocs d'aventura, activitats de tot tipus, sense moure's, allà a la Llana, però en tot cas intentar portar aquest esperit. No serà el mateix, evidentment, que la marxa, però segur que els infants i joves de Rubí s'ho passaran bé igualment.
2: El manco, això no ha estat per culpa de les eleccions.
0: Ah, això no.
2: Quarta notícia.
0: Doncs l'elecció del doctor Eduard Estivill, el doctor de la Son, ha sigut tancar la seva carrera de conferenciant i divulgador sobre temes de la Son a Rubí, concretament en una conferència de l'Aula d'Extensió Universitària a la Biblioteca de Rubí. Després de 784 conferències arreu del món, ha posat punt i final, com dèiem, a la nostra ciutat. Escoltem el doctor Estivill.
4: Bueno, perquè sóc molt gran, ja, bueno, molt gran, faig moltes coses i aleshores ja n'he fet més de 700 d'entrevistes o de xerrades com aquesta. I aleshores espero que hi hagi relleu i tinc la meva filla, que també fa aquest tipus de feina i potser més endavant vindrà ella.
0: Tot i això, el doctor Estivill no es jubila encara, ja que seguirà en actiu en la seva consulta mèdica i a través de fent pedagogia de la Son a les xarxes socials i en podcast.
2: Quin personatge, el doctor Estivill. O l'estimes o l'odies. Jo no vos diré de quina banda estic. Última elecció de la setmana.
0: Pam, els teus fills ara mateix estan a l'escola?
2: Sí, els meus fills han anat de cap avui a l'escola.
0: Molt bé, doncs els meus no.
2: Ah!
0: Els meus no.
2: Però te diré una cosa, els meus no varen anar dijous i divendres passat, O sigui, està
0: amigo.
2: Compensat.
0: Molt bé. Doncs ara explicarem per què passa això. Tu no vius a Rubí i, per tant, això és diferent. Però a Rubí, els alumnes dels centres públics, avui, 9 d'octubre, no tenen escola. Totes les escoles i instituts públics tenen dies de lliure elecció o lliure disposició perquè, en funció de com cauen els dies festius i les vacances, facin els dies lectius que han de fer, que són 175, ni un de més ni un de menys. Per tant, arriba un moment que vens al calendari, poses els festius, les vacances, tal, i dius, ostres, hi ha 6 dies en què no ha d'haver-hi classe i són dies laborables. Doncs són aquests dies de lliure elecció o disposició.
2: Que ens venen meravellosos, eh?
0: Exacte, clar, els pares... Clar, no són dies festius, per tant, els pares no tenim festa, etc. En el meu cas, jo ja tinc els nens grans i no és un problema, però clar, quan érem petits era allò, la dona o tu, un dels dos havia d'agafar festa, o els avis, o el que fos, perquè evidentment no es podien quedar sols a casa.
2: Complica la vida, complica la vida, sí.
0: Fem un recordatori molt ràpid. Quins són els 6 dies de lliure disposició que hi ha a Rubí, en les escoles de Rubí, que faran aquest curs? Avui, 9 d'octubre, amb el qual sumen 4 dies des de amb el dilluns 12 d'octubre, fan un bonic pont els nens.
2: Déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Nosaltres són 3, però ells en fan 4. També serà lliure de disposició el 2 de novembre, val? Perquè l'1 de novembre, festiu, la castanyada, cau en diumenge aquest any.
2: Doncs, i el passama dilluns,
0: i el passama
2: meravellós.
0: Dilluns, veus que bé? Llavors sí, el pont, el 7 de desembre. Normalment aquests dies de lliure disposició es fan servir pels ponts, però clar, aquest any, aquest curs, només hi ha un de pont. Del com han caigut, doncs han hagut de fer això. Llavors, el 8 de febrer, que és el dia després de Carnaval, del cap de setmana de Carnaval, el 30 d'abril, pel mateix motiu que l'1 de novembre, perquè l'1 de maig, en aquest cas, cau en dissabte, doncs el divendres 30 d'abril també és lliure disposició.
2: Però l'1 de maig és laborable.
0: Sí, però no a l'escola. Bueno. Han de buscar una excusa. Vull dir, aquests dies s'han de posar en algun dia.
2: Sí, sí, ja veig.
0: I llavors el 17 de maig, que és la segona Pasqua, que era un dia habitual de festa de Rubí, era una de la festa local de Rubí, que es feien els xatos, doncs aquest any, per segon any seguit, no és festiu local a la segona Pasqua, però els nens, també, l'any passat va passar, sí que tindran festa aquell dia, aquell dilluns. Déu-n'hi-do.
2: M'hauré de mirar els dies de festa a Mata de Pere, eh?
0: Tot ja tens tots clars? Saps que la setmana passada em vas tenir, però els que venen no els tens clars?
2: Els de la setmana passada no els tenia ubicats i va ser una sorpresa, va ser, i ara què faig? I els pròxims els hauré de mirar perquè no tinc ni idea. O sigui que gràcies pel recordatori. Albert, moltíssimes gràcies per dur-nos aquest repàs de les notícies de la setmana.
0: Gràcies
2: a tu. Fins la setmana vinent.
0: I bon cap de setmana llarg a tothom.
2: Igualment.

Molt bon dia, què tal? Com esteu? Recomanacions musicals. Us podríem parlar, per exemple, avui dels Oques Grasses i els seus concerts a l'Estadi Olímpic i les mogudes que han tingut amb el temps, no? Podríem parlar també de la programació del Primavera Sound que s'ha presentat, però no ho farem. No farem pas això. Parlarem de... com us ho diria? De música de qualitat de proximitat, gairebé de quilòmetre zero. Sí, sí, perquè el centre de Rubí, l'espai sociocultural de l'Aurora, els amics i amigues de l'Aurora tenen una programació magnífica amb actuacions de formacions i de bandes com aquesta que estem escoltant, King Pac. Diuen que són un duet d'indie blues nascut a Anglaterra amb un so cru i visceral que combinen riffs de guitarra intensos amb una base rítmica contundent i plena de groove. Les seves cançons, amb segell propi, beuen del blues amb un caràcter britànic marcat. El directe destaca per una energia autèntica i una connexió immediata amb el públic. Aquests són els King Pac? I havien d'haver actuat el passat cap de setmana, el dia 3 d'octubre, a l'Espai Sociocultural de la CGT, aquí a la plaça en Cercle, però no va poder ser degut a les inclemències meteorològiques i ja sabeu tot el que succeeix. Doncs la bona notícia és que demà, dissabte, a les 21 hores, tindreu l'opció, sí, de gaudir dels King Pac reprogramats perquè interpretin temes com aquest que hem escoltat o aquest altre que és senzillament meravellós. Recordeu, demà a partir de les 9 de la nit, King Pac, amb temes com aquest, Lipstick on a Snake. You can't hide. Oh, quin bon rotllo. I a Rubí, no us ho perdeu. Per cert, si voleu saber més coses de l'escena musical rubinenca, aquesta nit a partir, aquesta nit a partir de les 7 de la tarda, us espero al Rubí Sound, on sonarà música dels King Pac i moltes més coses. Gaudiu de l'escena musical rubinenca i de bona música a Rubí, com la del

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
3: El flamenco tiene una voz, un ritmo y un alma. Melismas, acordes y zapateo. El espacio dedicado a la cultura y a la música andaluza. De la mano del periodista sevillano Chema Cejudo. Disfruta de una hora para descubrir artistas, historias, música y toda la pasión del flamenco. Cada miércoles de 9 a 10 de la noche. Escucha Melismas, acordes y zapateo en Radio Rubí, en el 99.7 de la FM y también en radiorubí.cat. Melismas, acordes y zapateo, la pasión del flamenco.
4: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
5: Actualitat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
4: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
5: Actualitat. Els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Bravo.
1: Com deia la cançó, nosaltres també busquem tenir-vos ben a prop, molt ben a prop. 3 minuts que passen de les 10 del matí. Encetem aquesta segona hora de Rubí al dia, un programa que ha començat amb la Pamela Martínez a les 9 amb la informació de la nostra ciutat i que ara anem a desgranar, anem a escorxar. Pam, bon dia.
2: Bon dia, una altra vegada.
1: Una altra vegada. Què és que anem a escorxar, va?
2: Doncs mira, ara teníem un debat interessant aquí fora de micro i jo vos proposaré el tema que el clown rubinenc Leandre Rivera rep el Premi Nacional de Circ, a veure què vos pareix, perquè és una persona que, com deia la Carme Pomareda, va néixer aquí i el van veure néixer com a artista aquí a Rubí, per tant... el coneixen i el coneixen molt bé els nostres tertulians. A banda d'això, també volia proposar que ahir ja es va presentar el gran recapte, el tradicional gran recapte, que es farà el 13, si no vaig malament, el 13 i el 14 de novembre. El 13 segur, ara no sé si...
1: 13 i 14 de novembre.
2: 13 i 14 de novembre.
1: En 8 supermercats d'aquí, de Rubí.
2: Exacte. I se centra per primera vegada en les noves pobreses. S'estan demanant voluntaris, per si voleu presentar-vos.
1: No, les pobreses, que encara que treballis tu, que no treus cap.
3: Sí, sí, és veritat, això. No. Encara ja, que treballis, sí, no arribes.
1: No arribes.
3: Hi ha molts pobres treballadors, o sigui, molts treballadors pobres, millor dit, molts.
1: Perdoneu, és curiós, perquè vam tenir l'entrevista a Frater Nadal aquesta setmana, i justament la gent de que està en les cues són gent que treballa, que no arriba, i que per tant ha d'anar a Frater Nadal a buscar aliments, a buscar roba, perquè no arriba.
2: Ja duim uns anys que passa això, i la veritat és que és bastant, bastant greu. A banda d'això, el tema de la setmana, la repercussió social que ha tingut la mort de Mari Carmen, que ha provocat les mobilitzacions que ha provocat i les mobilitzacions que seguiran venint, també demanar-vos la vostra opinió sobre això.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Som, a vosaltres.
1: Són temes que debatrem en aquesta taula que hem pogut ja escoltar amb la Carme Pomareda. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Bon dia.
1: Joan Manuel Fernández, bon dia.
4: Bon dia.
1: Jo estic tenint problemes ja de veu, perquè aquest matí, bueno, no sé si vosaltres també ja al nas, Rosa La Torre.
3: Hola, bon dia.
1: Han baixat les temperatures de tal forma.
3: Jo encara ni m'he tret la jaqueta.
1: Sí, que ja saps quan estàs moquejant, ja notes allò una mica la gola inflada, dius, ai...
5: Escolta'm, que ens posarem un altre cop el morrió aquell,
1: el murió,
5: si estàs el constipat,
1: no, no, bueno, no, no ho juguem. Sé, no ho sé, us dic aquí, no ho sé. Mira, estarem una hora compartint aires i tot això. Maria Àngels Ruiz, bon dia.
6: Bon dia.
3: Ui.
5: que l'has fet sortir del llit abans d'hora.
1: Què passa, Maria Àngels Ruiz?
6: No passa res, que dic bon dia.
1: Ja, ja.
6: Ai. Sobre que estic simpàtica i amable, que també aquí, que ja més
3: voleu. Ai. Ja ens tocarà el crostó a tots.
1: Sí, sí. Molt. T'has aixecat bé, eh? Contenta i alegre.
6: Encara no m'ho he plantejat com aixecar.
1: Ja està. Ah, ja està.
6: Ho he intentat.
1: Ho has intentat. Qui aixeca aquest programa, a part de la Pamela Martínez, d'un servidor Toni Bravo, és el José Malagón, que és el que està al control tècnic, al comandament tècnic d'aquesta tertúlia de tot el programa Rubí al dia, de 9 a 12, que us agafarà el telèfon perquè entreu al directe. 93-588-5960. 93-588-5960.
7: La tertúlia de Rubí al dia, de dilluns a divendres, de 10 a 11, a Ràdio Rubí.
1: Que el pallasso director teatral Leandre Rivera Rubinenc, Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura, ha estat guardonat aquest dimecres amb aquest premi que concedeix el Ministeri. Destaca que és un gran referent del clown, del teatre gestual, a escala internacional, amb una trajectòria transversal entre el circ clàssic, el contemporani, el del carrer, i el jurat ha decidit concedir-li aquest guardó, corresponent a l'any 2026, per la seva generositat a l'hora de compartir els seus coneixements amb les noves generacions d'artistes. Leandre, nascut a Barcelona el 66, aporta, segons el jurat, una mirada única, sensible a l'escena, cristal·litzada en espectacles del 2025 com Gota, Triplete, Buf, Ufa, i el jurat celebren l'excel·lència de l'humor gestual i fan visible la importància de la mirada dramàtica del circ. Hi ha pallassos que juguen amb una sensibilitat i una tendresa que és preciosa a l'hora de fer, i no els hi cal per res tampoc la paraula, i fan espectacles increïbles.
5: És el cas del Leandre, però més que pallasso és clown.
1: Clown.
6: No, clown, sí.
5: Jo estic contenta, penso que és una persona que s'ho mereix perfectament i té tota una trajectòria al darrere, i a més és veritat que està donant el que ell sap. Jo he vist aquests últims espectacles que s'han anat, i per exemple Gota, de Xema, és una meravella. Aquí a Rubí el vam tenir, el Xema, i estava dirigit, i està dirigit per Leandre. Vull dir que molt bé, i a més és de Rubí, quilòmetre zero, vull dir que ens agrada, no?, que sigui així, vull dir que per la nostra part li donem l'enhorabona, perquè penso que s'ho mereix realment.
1: Saps que se m'ha passat pel cap ara? Imagina't, pel pregó de festes, el Leandre fent un pregó amb gestualitat, tu imagina't.
5: Oi.
1: En una part.
6: Com ho veiem des de baix.
1: Ja bueno, amb gestualitat és xulo.
6: Sí, clar, però bueno.
4: No, primer es tindria que preguntar si vol... Si
1: vol ser algú visible. Sí,
4: si vol venir.
6: Ha de ser algú visible.
5: Això t'ho va dir un ocellet, oi?
1: Clar, no ho sé. A veure.
5: Home.
1: Que, a veure.
5: Perquè no sé, seria una mica complicat. Ara van sense bromes. Estaria bé, perquè altres persones que s'hi han donat premis i si se'ls ha concedit aquest honor, que ser pregoner és un honor, ser pregoner de les festes, però la veritat que en el seu cas no sé com s'ho faria.
1: Clar,
5: no
1: ho sé. Ha estat la darrera vegada que ha actuat aquí a Rubí fa molt poc, perquè estava dintre de les activitats de l'AEUR,
5: sí,
1: de l'Aula d'Extensió Universitària de Rubí, que vam intentar contactar amb ell, però no va ser possible, sí.
6: Jo vaig anar a l'espectacle.
1: Què tal?
6: Bé, sí.
1: Què destacaries?
6: Bueno, a mi em va agradar. El que passa que entenc que hi ha gent, doncs, que això no li acaba d'arribar. No... Hi havia crítiques de tota mena, eh? Va estar bé, és un altre tipus d'humor, és molt diferent, però que has d'estar molt al tanto i molt...
5: Sí, no molt no bé, pots perdre petjada, eh?
6: Sí. Perquè si no, vull dir... Però, bueno, molt bé, a mi em va agradar, ja et dic.
1: Bueno, perquè juga molt amb l'imaginari, no?
6: Sí.
1: I per tant, has d'entrar en aquest imaginari i has de... No?
6: Sí.
1: L'has de sentir d'una altra forma.
6: Exacte.
1: No el pots veure només.
6: És un altre tipus d'humor. I no tothom probablement l'entenem, aquest
5: tipus d'humor. Si no estàs molt acostumat...
6: És el que diem, és un tipus d'humor que s'ha de saber.
5: S'ha d'educar també, no?, el públic amb altres tipus d'humor, d'espectacles i tal. Jo el vaig veure a la Fira de Tàrrega, la Fira de Titelles de Lleida, però no amb aquest espectacle que venia a Rubí. I també la gent, i això que allà la majoria, el 90% són programadors, deien, ostres, et costa entrar, un cop has entrat, és una meravella.
1: Tu el vas conèixer de petit, no?
5: Quan era jove, quan va començar aquí, van començar amb la companyia letal, sí.
1: I explica'ns una miqueta.
5: No, vull dir això. Quan nosaltres teníem la sort que Xarxa organitzava, en aquell moment érem rialles, tota la part de festa major infantil la portàvem nosaltres. Llavors ens havíem de reunir moltes vegades amb ells. En aquell moment estàvem començant la companyia letal. I un d'ells era el Leandre. Després l'Andrea es va anar separant i ja va fer la seva vida com a clown diferent, no? I altres, la companyia letal, el Jordi i l'Enric van continuar aquí, i altres membres es van anar separant, però això és normal, és l'evolució de la vida i del teatre, no? Però jo me'n recordo d'ell quan estava per aquí, i havíem fet coses al carrer, sempre al carrer.
1: Sempre. I de quines coses, actuacions, et recordes del carrer
5: ara,
1: aquí?
5: Ara no me'n recordo, fa molts anys d'això, i una ja té una edat. No me'n recordo, però sé que eren unes coses meravelloses, això també us ho puc dir, i nosaltres fèiem molt circ al carrer, molt circ, començant a la plaça de l'estació,
1: sí,
5: i acabàvem a la plaça aquí de l'Ajuntament, i hi havia diferents espais, encara no hi havia illa peatonal, però es feia per baix, i era fantàstic.
1: Línia oberta, 93-588-59-60, 93-588-59-60, perquè ens pugueu també trucar. Quins espectacles feia, Leandra? Feia espectacles per a nens?
5: Al tipus? Principi era per públic familiar, després ja no. Ja els seus espectacles, ells diuen que és per tot públic. Jo penso que, pel que tu explicaves, Àngels, és per públic una miqueta més adult.
6: Exacte. Per entendre'l...
5: Ara, per veure l'espectacle i per tenir la poesia i l'emotivitat, doncs, a partir de 7 anys, jo crec.
1: Mm. Què és el que explica Nem Impact Quack?
5: No sé si l'he dit. Jo no l'he vist, aquesta
1: no l'has vista. No. Però tu sí. Mm. Què és el que tu vas percebre? Perquè, clar, el que tu vas interpretar...
6: A veure, jo vaig interpretar... què expliquen? No li vaig buscar al fons, eh? Vull dir, és distreure't. Vull dir, veure això, que està... a veure, l'obra estava molt ben muntada i molt ben seguida, la veritat és aquesta, i el muntatge és xapó. Vull dir, llavors, explica... Pues, bueno, rius molt amb ells a estones, no?, però perquè els veus... Però és el que et dic, que hi havia la part, doncs, que quan vam sortir, la part crítica, de que deien, no sé què, clar, has d'estar molt, primer, molt atent, perquè és un tipus d'espectacle que s'ha d'estar molt atent. Llavors, doncs això, clar, i a més, jo l'únic que vaig, el que més vaig valorar va ser la interpretació de tots plegats, i la coordinació, i de veritat que l'obra era complicada.
1: Però era complicada perquè, a veure, però hi hauria un fil.
5: Perdona, aquest espectacle ha agafat els 5-4 clowns que en aquest moment ho peten,
6: Els millors.
1: Qui ho feia?
5: Ho feia el Pere Osta, la Cris, sí. I els altres dos ara no me'n recordo com es deien.
6: Busca-ho. No me'n recordo els noms tampoc.
5: De lo millor que hi ha. Sí, sí. Un de Triplet.
6: La veritat és que ho van fer molt bé.
5: És el millor en aquests moments que tenim aquí. Mm. Dic que l'espectacle... Jo no vaig poder anar. I el faran un altre dia o un altre lloc. Bueno, li donem l'enhorabona i ens agradaria veure la Rubí.
1: A veure, que estic buscant, els altres tres clowns.
5: Un era el Pere Osta, segur.
1: A veure aquí,
5: que havia de venir diumenge a Rubí, però que va ploure, no el vam tenir.
1: Anem un poc.
5: I la Cristina, no recordo com es diu, que aquesta... Estan amb la Bu.
6: Ho va fer molt bé, també.
5: Sí, aquella
6: és que
5: està moltíssim.
1: Aquí tinc la fitxa artística. Andreu Sanz, Cristina Soler, Laura Miralbés, Leandra Rivera i Pere Osta. I llavors, un espectáculo de teatro gestual, sin palabras, sin límites, sin orden, desbordante de tonterías, todo es posible, en la calle llueven llaves, això, bueno. 5 payasos llaman al timbre, la soledad se escapa por el ojo de la cerradura, el humor y la poesía se cruzan en el umbral de la puerta, y una invasión de absurda intimidad, de locura y de risas. Les portes abiertes i bailen.
6: Anava tot d'això, xou, portaven amb les portes, que de veritat, a més, la coordinació i tot, espectacular. Això requereix hores d'assaig,
5: Oh, i tant.
6: Perquè de veritat és que...
5: I que els que tinguis davant en sàpiguen,
6: clar,
5: i acceptin,
6: clar,
5: com a director, el que tu els estàs dient, perquè tots aquests...
6: Clar.
5: També tenen espectacles sols. I llavors unir-se tots, jo ho trobo complicat.
6: Sí, la veritat és que jo vaig pensar, quina obra més complicada, la veritat, el muntatge.
1: Però t'ho vas passar bé, vas gaudir. Arribava aquell punt de poesia, de tendresa.
6: Sí, i tant, i tant. No, i a part de tot és el que et dic, que, a veure, la gent estava pendent, a veure, ara quina porta s'obrirà, ara no sé què, vull dir... O sigui, si realment ho volies gaudir, havies d'estar molt pendent, perquè és que... I buscar-li això, no? Un rerefons de la situació. A mi em va agradar.
1: Per tant, aquest clown rubinenc, Leandra Rivera, que rep el Premi Nacional de Circ, si podeu, doncs, aneu a veure'l.
5: Sí, perquè segur que tindrà més... bastants més bolos del que estigui fent ell ara últimament, que no ho sé, m'he perdut, no ho sé.
1: Sí.
5: Segur, seguríssim.
1: Segur que si busquem, doncs, o si busqueu, doncs, trobareu els següents bolos que ara on està, pues, no us puc dir, perquè ara
5: bueno,
1: mateix
5: si
1: no els trobo,
5: ja,
1: però
5: ja,
1: si busqueu...
6: Suposo que sortiran.
1: Per tant, bé, per la nostra ciutat que dona, doncs, aquests artistes
5: per una molt bona cosa.
1: De gran nivell.
6: Exacte.
1: Leandra, si ens vols trucar, 93-588-59-60, 93-588-59-60, que estarem aquí fins a les 11. Ja que estem, ja que he començat amb temes culturals... Carme, què destacaries també per aquest cap de setmana que hi hagués per poder anar a veure a Rubí I per aquí al voltant?
3: Al voltant no ho sé, però a Rubí diumenge al teatre, al casino, a la sala de la càmera, també fan un espectacle que està molt bé. El sí. Bueno, el Feu i el Malo.
1: Vam parlar amb tots tres ahir, a les 11
3: i
1: 20.
3: I què? Amb els tres actors. Hi ha moltes entrades, perquè suposo que no ens hem enterat o ens ha semblat pel títol que no... I està molt bé, és un espectacle que val la pena. Mm. I a més, a la sala de la càmera els tindrem... així, un davant de l'altre, vull dir que es podrà gaudir.
1: Els vam trucar ahir, mentre estaven al local d'assaig, i històries que són tres històries independents que parlen de la mort, però amb humor.
3: Ja està.
1: O sigui que són tres històries que poden ser molt divertides i ell ja se'ls veia també doncs, amb moltes ganes de fer-ho.
3: Pues ja està. A veure si omplim la càmera.
1: La sala a la càmera. Una estoneta molt divertida amb el Bueno, el Feu i el Malo.
3: El Malo. És que es diu així.
1: Que els serveis municipals que s'impliquen ja en l'organització de la... Això s'ha posat en marxa, de la jornada electoral, ja sabeu. Doncs que toquen eleccions el 29 de novembre. No sé com us va agafar a vosaltres aquest tema.
5: Bueno, no va ser cap sorpresa.
3: Ja. És que ja ho sabíem, no?
1: Ja sabíem
5: estar la data i tot, fixa't. És que s'estava cantat. No és, oi?
3: Són uns dies i no hi ha tutia, que digui, no? Aquests dies s'ha de convocar. I ja estava previst, ja es veia. Llavors...
8: No tenien cap altra sortida.
3: Ara. És que li anava, tot anava abocant això. Doncs bueno, ja està. Mm-hmm. Ja ens ho trobarem.
1: Mm-hmm. Que... De la vaga. Això, us esperàveu, la vaga? La vaga també tenia...
3: havia de ser
1: abans del període electoral, justament és dos dies abans que comenci, l'11 de novembre.
4: Jo l'11 de novembre estaré a Madrid.
1: Veus tu? Manifestant-te.
3: Fent altres coses.
5: Te'n vas a Madrid a manifestar-te?
4: No, em faria gràcia, si puc, hi seré, per això. Però ja ho veurem.
8: Home, jo penso que jo estic contenta que s'hagi convocat i veig cert... no em surt la paraula. Que els sindicats majoritaris s'hi hagin afegit és, evidentment, perquè no els hi quedava un altre, perquè fins avui hi ha hagut, els últims 15 anys, molts motius per convocar una vaga, ni que fos de dues hores. I no s'ha fet, però clar, és que si no es quedaven molt enrere. Però jo estic veient que tot el moviment social que està ben, les associacions, els sindicats de llogaters i llogateres, el sindicat d'inquilines, tot això, o sigui, estan movent molta gent, i molta gent jove, vale? I està bé, no? Perquè jo era de les primeres que deia, però escolta, amb tot el que està passant, ja fa anys, no ara, amb tot el que està passant, com és que el jovent bàsicament no es mou, no... I bueno, aquí estan, espero que sigui un èxit i estic contenta. I que, bueno, que els sindicats s'hi hagin afegit està bé, però que penso que és d'un oportunisme. O sigui, més que oportunisme, una mica rentada de cara, penso jo. Però jo estic contenta que s'hagi convocat i espero que sigui un èxit, i jo la faré. Evidentment no treballo ja, però jo no aniré a consumir, no aniré... O sigui, jo m'hi afegiré, evidentment. La situació està molt complicada. Està molt malament. No sé si d'això se'n trobarà alguna cosa. D'això sol, no. D'un dia puntual, no. Però si això porta continuïtat després més de la mort d'aquesta senyora, que no és ella sola. A més, ells se'n recorden de dir també que hi ha hagut suïcidis, que hi ha hagut... Passa que és un símbol, no?, de com han anat les crítiques que li han arribat a fer a aquesta dona. Ha sigut brutal com l'han destrossat. O sigui, tenint en compte l'edat que tenia, que portava 6 anys ja ficada en aquest procés.
1: S'havia de desacreditar, no?
8: Home, si va sortir un... O sigui, és que és molt fort, que si anava el bingo. Jo què sé, o sigui, llavors la gent està molt enfadada. Molt enfadada. I a més, ha mort, evidentment, quan és una senyora gran, però aquests últims 15 dies es veu que han sigut molt, molt terribles per ella. Vull dir...
3: És que...
8: I és una situació tan... no sé on està la humanitat, no? Gent fent cachondeo, programes de televisió que acabaven el programa dient hasta luego, Mari Carmen. O sigui, és que és tan fort que la gent està tan enfadada que crec que per això també s'hi han tingut d'afegir els sindicats, perquè és que si no s'haguessin quedat... Ja estan prou desprestigiats els sindicats majoritaris. I, bueno, espero que sigui que amb això, amb que s'han afegit els sindicats, espero que sigui un èxit. Espero que sigui un èxit. Ojalà.
1: La resta de la taula, què, Carme? No,
5: pensava això d'aquesta senyora que em sembla fatal. Però que sempre penso que si passen coses a Madrid ressonen més que si passen a altres llocs, no? Aquí hem tingut molts morts, molta gent, i no ha sortit el reste d'Espanya. Sí. Això és el que a mi em dol això. Aquesta senyora, tot el meu respecte, jo penso que la seva edat, tot aquest trasbals, té que haver sigut mortal sí. De necessitat, perquè a casa meva va passar amb els meus pares, no els van fer fora ni de bon tros, que passa que el llogater, tampoc no els arreglava la casa i no reunia condicions. I els haver-la de marxar de la seva casa de tota la vida...
1: Però què els feia? Què passava?
5: Bueno, que aquella casa s'havia d'arreglar, tenia humitats, l'escala no anava bé... En fi, tota una sèrie de problemàtiques de cases antigues, però bé, els hi van trobar un pis, i vivien com a reis, perquè a més tenien ascensor... mai havien estat tan bé, no? Tot a mà, una casa molt petita... Però jo vaig veure que els meus pares es van deteriorar, perquè aquest trasbals... de deixar la teva casa de tota la vida, tot i que us asseguro que en el seu cas, va ser per millorar, va millorar moltíssim, al 100%, els hi va costar molt. Jo crec que des d'aquell moment, tant el meu pare com la meva mare van fer una baixada molt gran. Jo no sé si l'Alzheimer ja havia començat abans, però que va començar en aquell moment, seguríssim, seguríssim.
8: És que és dur,
1: clar,
5: és que no deixes,
1: allà no deixes quatre parets,
5: que aquesta senyora,
1: només,
5: doncs, deixes tota la vida, records, tot això, exacte,
1: deixes
5: el
1: teu hogar.
5: A més, en el cas que jo explico, que em va tocar directament, de passar a una casa molt gran amb un piset, les coses es van anar perdent, no? Es van anar deixant.
8: Clar, perquè
5: què agafo? Clar, què deixo?
8: Bueno, aquesta senyora, l'alternativa que li oferien era amb una residència.
5: Ja, ja.
8: Una senyora que no era, diguéssim, dependent d'estar vivint en una residència.
5: Ja.
8: Sí, no, i amb això que dius de per què ha passat a Madrid, jo et dono la raó. El que passa que us...
5: És un símbol.
8: O sigui, està bé que s'hagi agafat com a símbol el decreto
5: medical. Sí, no, jo dic això només, que penso que sempre a Madrid... passen coses.
8: Bueno, perquè el centralisme hi és, ens agradi o no ens agradi. I em fot ràbia, clar que em fot ràbia. Però,
5: bueno... El trasbals ningú li ha tret i segurament s'ha cobrat la seva vida, perquè és així.
8: Sí.
1: Joan Manel, no sé si voleu dir alguna cosa, Maria Àngels.
4: No, jo estava en la línia de la Carme Lul. Òbviament estic d'acord amb tot el que està fent. El que passa que tinc aquell dubte de per què amb aquesta senyora, no? Hi ha desnonaments...
5: No, això ha estat oportunisme total. A mi el que em revela és això.
8: Això no és oportunisme. Ja fa 6 anys que l'estaven acompanyant aquesta senyora i s'ha vist entrevistes de fa anys.
5: En aquest moment s'ha parlat d'aquesta senyora i s'ha convocat una vaga quan portem molt temps que haguéssim hagut de convocar vagues per moltes coses.
8: Sí.
5: Perquè, a veure, el que estàvem parlant abans, la cistella de la compra, per exemple, però, no? De la pobresa, però, de la gent que treballa i no pot anar a comprar.
8: Ja, però jo, que porto molts anys en l'activisme, sempre hi ha un detonant, que fa aixecar la gent.
5: I vols dir que era el més indicat?
4: I quin és?
8: Sí.
5: O sigui, era el més exemplar, segons tu, aquest detonant?
8: Per què no?
5: Pues per què no? Perquè hi ha gent en situació molt més feble que aquesta senyora i bueno, aquesta senyora es donen una sèrie de dades i circumstàncies, doncs, que probablement no és una de les grans afectades.
8: Com quines? Que vivia en una zona que ja era més, que era molt, pagava molt poc per viure en aquella zona,
5: no,
8: per exemple.
5: No, aquesta senyora tenia ja una ordre de que havia de marxar de la casa feia anys.
8: Aquesta senyora... El problema va ser que els contractes de subrogament, vale? O sigui, la subrogació... A veure, és que això ja ve... Ens hauríem de remuntar molt lluny.
5: Sí, sí.
8: Quan els seus pares, que van ser els que van llogar el pis, era l'època de Franco, i una senyora, la seva mare, el pis només el va poder llogar el pare... Perquè la mare, o sigui, no, per llei, no podia ser titular d'un contracte de lloguer. Vale? Llavors, quan es va morir el pare, el pis es va subrogar a la mare. Segons la llei, només podia haver-hi una subrogació. Però aquesta senyora, el jutjat, a primera instància, va guanyar. Va guanyar. O sigui, la prova està... O sigui, que a ells els importava 3 pitos als propietaris, el preu del lloguer, els importava 3 pitos, perquè ha sortit gent... L'altre dia vaig veure el James Rhodes, aquest, el músic, que explicava, perquè l'empresa va dir que aquest senyor no havia fet cap oferta en film, m'entens?
3: l'havia fet. O sigui, el que volien... Aquesta senyora, o sigui, li pot passar a qualsevol el que li va passar amb ella. Hi ha lloguers encara de renda antiga. N'hi ha. Però trobo que... O sigui, és inhumà. És inhumà tots els desnonaments. O sigui, tots. Però és inhumà una senyora de 87 anys que... Què li podia quedar a aquesta senyora? Els últims 6 anys viure amb aquesta pressió de que no saps si demà viuràs a casa teva. Sí, sí. I això és així. Passat, i jo ja no vaig més enllà. Ja no vaig més enllà.
4: Ha passat amb més gent d'aquesta edat anteriorment. Exacte. I quan parlem de la canalla que foten...
6: I els crio, i els crio de fills.
1: Anem un per un, perquè si no... Anem per un per un, perquè si no, no s'entén. Un moment, un per un.
4: És que jo no trobo el quid de la diferència que ha hagut entre... És l'únic, eh? De tot el més estem d'acord, però em fa gràcia dir... Per què amb aquesta senyora ha pecat?
3: Bueno, és el que dic, sempre es busca un... O sigui, saps allò que diuen els castellans? No sé com es diu en català. La gota que vessa el got. Bueno,
6: és el mateix.
3: La gota que vessa el got, doncs jo penso que ha sigut una mica això, perquè com que el sindicat de Sindicato de Inquilines de Madrid ja ha estat molt a sobre, doncs...
6: Ha explotat una bomba.
3: Sí, sí. Com podia haver explotat amb una altra família, eh?
4: Sí, és així. Sí.
3: Vull dir, és així.
5: És tal qual. Ja està. Sí, sí. Llavors ens hem enganxat i ja està.
6: No, i a més
5: i
6: a més,
5: tots els respectes,
6: ahir es parlava d'aquella altra senyora que era la propietària de Jaén, em sembla que era, no? Que tenia una, sí, tenia una família que portaven, em sembla, devien 20.000 euros, portaven 5 anys sense pagar.
3: Però és que aquesta senyora no portava ni un mes sense pagar.
6: No.
3: Aquesta senyora no és el mateix.
6: Que, no, ja ho sé, però que ahir van sortir també els mitjans de comunicació atacant aquest tema, quan aquesta gent, vull dir, realment no podien, segons deia,

0: Hi ha altres mitjans, inverteix a borsa, inverteix... però això estem parlant, és com si algú es posés a especular amb el preu de l'aigua. La vivenda és un bé, és un bé.
1: Jo, em sembla que ho he explicat aquí diverses vegades, ho he viscut en pròpia carn. Val? El pis heredat de la meva mare, el vaig llogar, el van destrossar i a sobre no pagaven. Val? I qui em defenia a mi? Ningú, oi?
0: Home.
1: No, perdona, ningú. Estic partint que jo no he cobrat i ningú m'ha fet cap solució. I que fa un any vaig posar el pis en venda, evidentment, no volia més problemes. Llavors, clar, aquesta part, o sigui, el petit tenidor, qui el protegeix?
0: És que ningú
1: amb aquesta
0: qüestiona,
1: llei ningú el
0: ningú
1: protegeix.
0: Qüestiona, o sigui, ningú qüestiona els petits tenidors.
1: Perdona, aquí s'ha fet tot a dintre d'una saca, eh? Les lleis són per tothom
0: igual. No. Si mires el decret, parla de grans tenidors, que grans tenidors són a partir de 10 propietats. Sigui fons voltor, siguin propietaris. No és un bé especulatiu, la vivenda. És que és un dret bàsic. Que no tenim prou de vivenda social, és evident.
1: I qui l'ha de fer, evident, aquesta vivenda? Nosaltres? Nosaltres hem de...
0: Jo no t'estic dient això.
1: Sí.
0: Jo no t'estic dient això,
1: no,
0: jo estic dient
1: jo.
0: Que s'ha fet molt malament, vale. Però ha començat la conversa dient si era legítim que tota aquesta moguda per aquesta senyora. Jo penso que sí.
1: En aquest cas s'està recolzant el govern, perquè diuen que ha sigut ell el que...
0: No, el govern s'ha afegit al carro també, perquè el govern fa 8 anys que està en el govern.
1: Aquí està.
0: Jo no estic dient això, però vull dir, jo estic d'acord amb que la gent es manifesti i surti al carrer, i que si hi ha hagut aquest tutonet,
1: sí.
0: Però que si ahir va sortir una enquesta, crec, del CIS, que deia que el 87% de la gent, el seu diguéssim, el problema més important per ells és la vivenda. Doncs llavors has tallat amb la vivenda. Però bueno, la gent està sortint al carrer. Els mestres, quants mesos fa que estan en lluita?
1: Els metges, vull dir que... Al carrer.
0: Bueno, però ho estan fent.
1: Jo el que em referia, que aquest cas probablement, per mi, no ha estat tan important com d'altres coses que vivim el dia a dia, per convocar
0: la vaga.
1: Home,
0: que desnonin una senyora de 87 anys i acabi morint no és important.
1: A veure, hi ha molt rerefons. Jo tampoc, aquesta senyora devia estar delicada, i ha sigut una bufetada per ella, jo no dic que no.
2: El decret d'habitatge que el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar aquest dimecres, els dos decrets d'habitatge, els textos inclouen canvis respecte als decrets que el Congrés va tombar la setmana passada amb els vots de PP, Vox i Junts. Com a novetat, el primer decret inclou préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar un primer pis. Mecanisme anomenat Casa Teva, dotat amb 10.000 milions d'euros, que vol ajudar les persones amb ingressos estables, però que no tenen estalvis.
3: Perdona, una cosa.
2: Digues.
3: Aquest préstec ja entrarà també allò, però si no té una nòmina de tant, no.
0: No ho sabem, no està desenvolupat.
1: Com passa amb els pisos de protecció?
3: No es diu res d'això.
1: Si vostè no té una nòmina tant, i si
4: tant. Si no tens una nòmina, no tant.
2: Són els que tinguin persones amb ingressos estables, però no hi ha especificat si hi ha un tope mínim, un tope màxim.
3: Hem d'agafar el model de Marina Ledam.
2: Després, pròrroga
0: dels
2: contractes de lloguer fins al 2028 que estiguin al corrent de pagament. Per tant, totes aquelles persones que tinguin un contracte de lloguer se'ls prorroga fins al 2028. Suspensió de desnonaments a persones vulnerables sense alternativa habitacional fins al 31 de desembre del 2030. I quan una família no pugui pagar el lloguer i no tingui alternativa habitacional, el decret preveu que serà l'administració qui sufragarà el deute i els costos processals del judici per evitar el desnonament. I després, limita la compra especulativa d'habitatge, els anomenats fons voltors, sense anomenar-los així, els grans tenidors, més de 10 pisos, quan es vulgui adquirir un immoble per un valor inferior al 70% del mercat, i és una mesura que s'amplia fins a 2030. I a més.
0: Jo que assumeixin, els deutes i així, aquí no ho posa, però jo ho limitaria també a veure què estàs cobrant tu pel lloguer d'aquell pis. Perquè, clar, si tu estàs cobrant 1.500 euros, diguéssim, una mica com funciona la borsa d'habitatges de lloguer d'aquí, de qualsevol ajuntament. Que vull dir que es fan...
4: Has de presentar una nòmina.
0: Sí, però vull dir que això d'assumir les despeses del propietari, si resulta que tu has estat 3 anys cobrant 1.500 euros al mes, Pues jo què vols que et digui?

0: o sigui, amb un top, m'entens? Si tu cobres un lloguer raonable, doncs em sembla bé. De tota manera, s'ha de veure la lletra petita. Amb aquestes coses, jo aquí he treballat molts anys a l'administració, s'ha de veure molt la lletra petita.
1: Sí. Que és on però, està la part important.
0: Que és on està la part important.
2: Aquí, per exemple,
0: i que una persona...
2: Es fan càrrec?
1: Digues?
2: Parles que la institució o institucions es faran càrrec del deute.
0: Els que tenen delegades les competències. Suposo que la comunitat, la comunitat autònoma, suposo.
3: Sí, sí.
2: Sí, sí, sí.
3: Però bueno, la gent que accedia també a vivendes de... Quan s'han fet vivendes així de... la protecció oficial i tal, segons el tipus de nòmina que tenia, ja consideraven que és que guanyaven massa. Tu ho deus saber millor que jo.
0: Sí. Bueno, jo, diguéssim, habitatge és dels pocs no, que no he treballat.
3: Jo,
0: que...
3: jo ho sé, perquè jo...
0: Sí, no, no, hi ha uns mínims. Hi ha uns mínims.
3: Llavors, clar, és que tot això, tot, i a part tot el que ha passat fins ara, vull dir que no... Aquí...
0: Hi ha uns mínims.
3: I a més, a mi, amb tots els meus respectes, els fons voltor i totes aquestes històries, el que parlàvem aquell dia de la Caixa, per exemple. Bueno, la Caixa i bancs, nosaltres els hem rescatat, eh, que sí?
0: Sí?
3: I tenen un munt de pisos.
0: Mm-hmm.
2: Sí.
3: Perquè no fa el govern una llei que els obliga que ja que no tornen al rescat, doncs que deixin els pisos per...
0: No, no, no, això ho tinc. Això hi atono tota la raó. I no sols, aquests.
3: És que seria l'ideal.
0: Tots els que té la Sareb, el banc dolent, es posen al mercat.
3: Clar.
0: Es posen al mercat.
3: Clar.
0: I el que deies tu abans de Marina Leda, allò és un sistema d'autoconstrucció. Construcció,
2: sí, sí,
0: i jo
2: sí.
0: Ho compro, eh? I jo t'ho compro. Vull dir, si ells ho poden fer...
2: Euros al mes.
0: Sí, sí, sí, es pot, sí, es pot. Almenys no es pot extrapolar en una ciutat de...
3: que és aquest d'habitants. Això depèn però... d'aquests llocs, és una mica inviable.
0: Eh? Això què?
3: Segons aquests llocs és inviable.
0: Sí, però que vull dir que està molt bé el que, està, el que fan,
3: sí,
0: perquè
3: sí, sí.
0: Allà s'hi posen tots una, fan una... Ara estan fent una altra, sí, una altra sí. Promoció de sí. Cases. La gent els tatxa de... O sigui, fer això, no, sí, els tatxes de bojos. No, si es pot no. Fer, si hi ha terreny públic i es pot fer, i et posen el material, tu poses la mà a dalt, tu et fas la teva casa i pagues... És això. Em sembla que sí. Els màxims són 25, eh? Sí. Tu has dit 50, sí. Però jo crec sí, sí, que els màxims 40, són 25.
3: No sé, 40
2: i els... Si tu vius en una gran ciutat i no pots, doncs te'n vas a un poblet d'aquest i ja està.
3: També és una solució.
2: Passa que has de portar dos
0: sí.
2: Anys de...
0: Sí. No pots arribar allà i...
4: Però
3: és que és llàstic. No arribaré jo ara ja.
0: Però que sempre han dit, aquells estan bojos, aquells estan bojos. Però no, es pot fer.
2: Doncs
0: perquè hi ha molts pobles també que tenen problemes d'habitatge. Vull dir, hi ha molts pobles, i ja no et parlo dels pobles on són zones que els 80% són zones, residències. La gent que viu als poblets de la Cerdanya, la gent que viu... Tots aquests poblets tenen un gran problema, la gent que són d'allà, perquè tenen un 80% de segones residències que estan buides 10 mesos l'any
5: i el jovent ha de marxar.
0: Sí, sí,
5: seguríssim.
0: És que és molt greu, el problema de la vivenda, o sigui, no tenir on anar a dormir a la nit... o que quan els teus nens surtin del col·legi no tinguin on poder anar a sentar-se a fer els deures o a jugar, és molt greu, és molt greu.
4: Mm. 38 minuts que passen de les 10 del matí. Recordeu que podeu participar en aquesta tertúlia explicant el vostre cas, el cas que coneixeu, estem parlant d'habitatge, hem començat parlant també d'art, de circ, gràcies a aquest Premi Nacional que li han donat a Leandra. Si esteu en una problemàtica, coneixeu alguna problemàtica o esteu vivint alguna problemàtica de l'habitatge, ens podeu trucar al 93-588-59-60. 93-588-59-60. Cobrirem els micros per escoltar-vos o qualsevol altre tema que creieu que és important i que vulgueu compartir justament amb nosaltres. El Banc d'Aliments, que va presentar aquest dijous la 18a edició del Gran Recapte, que per primera vegada està dedicada a una temàtica que és bastant concreta, eh? Les noves pobreses, és a dir, aquelles persones que treballen però que no arriben a final de mes i que segur que té molt a veure el que han de pagar de lloguer, que probablement no representi aquell 30%, que seria com a màxim ideal, sinó pot ser un 60, un 60, un 70%,
0: o un 100,
4: el que sigui.
0: Amb els sous que hi ha, o un 100 si són dues persones, la totalitat del sou d'un.
4: Uh-huh. I de joves, per exemple, que treballen també de dilluns a divendres i els caps de setmana treballen en un altre lloc, perquè justament intentar doncs, que els hi pugui arribar també no? a poder pagar. Clar, a més ja aquesta edició arriba en un període que hi ha hagut un augment sostingut de preus. Crec que han pujat, ara si ho trobo, prop d'un 32% a Catalunya des del 2020. I llavors es fa una crida per intentar trobar 17.000 persones voluntàries per a la recollida, que se celebrarà dies 13 i 14 de novembre, a més de 2.000 punts de venda, 8 d'ells a Rubí. Doncs aquestes inscripcions s'han obert avui al web granrecapta.org, granrecapta.org, i segons el Banc d'Aliments, cada mes 170.000 persones necessiten el seu suport a Catalunya. Cada mes 170.000 persones. I aquesta setmana nosaltres vam parlar amb Frater Nadal. Cada mes Frater Nadal, només Frater Nadal, eren cada mes 700 persones i unes 300 famílies. I d'aquestes persones, persones que tenien feina.
6: Mira, si tu tens una feina o tens, per exemple, una pensió normal, has de pagar el lloguer i a més a la casa tens algun familiar amb alguna malaltia mental greu, has d'anar a Càritas, segur. No pots pagar res més. És així. Si tens això a casa, ja no et dic si tens més nens petits, però parlant de malalties mentals, que això no està contemplat, perquè la gent es pensa que una malaltia mental, va, és igual, li dones un lorazepam i passa que t'hi vist. No, hi ha malalties mentals gravíssimes. No pots, no arribes. Has d'anar a la cua de Càritas. O confiar en algun familiar que et pugui donar un cop de mà. I si aquests familiars no et poden donar un cop de mà perquè també les seves nòmines o pensions són normals, no arribes.
3: És impossible. No tothom està tampoc en situació de poder... A veure, jo he estat voluntària diverses vegades, del recapte d'aliments. Però llavors, jo me'n recordo un dia que vam acabar i ho comentàvem nosaltres, no? A veure, estem fent una feina que l'hauria de fer l'administració.
6: Sí.
3: Estem solucionant el problema nosaltres d'una cosa que realment, perquè som solidaris i tal, però és que realment tornem a lo mateix. L'administració es renta les mans i la gent, doncs, que tothom té problemes per arribar a final de mes, perquè sabem com està la cistella a la compra.
6: Sí, llavors, per tots.
3: Perquè el ciutadà normal és el que ha d'ajudar amb coses d'aquestes. Jo ja et dic, sóc la primera, i ho faig, i col·laboro i tal. Però com moltes vegades penso això també. Els estem fent la feina amb ells. Vull dir, és que...
0: Amb això hi ha molt altres coses.
3: Exacte.
0: Perquè si no hi hauria gent que les passaria canisses. I llavors, com que som humans, tenim
3: aquí
0: humanitat
3: està,
0: i tal...
3: Està.
0: Però jo tinc un dubte, potser vosaltres m'ho podeu dir. Perquè jo ho he preguntat més d'una vegada en el gran recapte, en els supermercats que d'allòs, i ningú m'ha dit el què. Els supermercats que posen el lloc perquè la gent hi vagi a comprar i tal, amb què col·laboren? En posar l'espai només o amb què col·laboren?
3: No, ells posen l'espai i donen producte.
0: Vale, no, sí. Perquè anava a dir... No. És que a mi ningú m'ho havia sabut dir, perquè dic, clar, vull dir, és un dia que venen, potser tres vegades més del que venen normalment.
3: És la producte.
0: Vale.
3: Bueno, quan hi havia...
0: Vale.
3: Quan hi havia, saps que l'Església Evangèlica també feia recull d'aliments? Mm-hmm. Bueno, doncs nosaltres vam anar, quan jo estava treballant en una revista, vam anar a entrevistar-los i tal, i ens deien doncs, que teníem molts supers i molts centres que col·laboren.
0: O sigui, no... És que ho vaig preguntar, i ningú m'ho sabia dir, que, a veure, vull dir, perquè
3: vulguis
0: que no, ells venen molt més.
3: Clar, no, i col·laboren.
0: Vale.
3: Mm-hmm. Però col·laboren habitualment, a més, no solament aquell dia.
0: Sí. Vale. Home, jo estic d'acord també amb el que diu la Maria Àngels, vull dir, evidentment és trist que tinguem de fer nosaltres el que ens li correspon a l'administració. Mm. Però és que ara per ara no hi ha... És com lo de la Marató de TV3, per dir-te d'alguna manera,
3: també,
0: no?
3: També.
0: Que dius, ostres, sí, és que...
2: Això ja és una mica més diferent,
0: No, diferent, no? O sigui, la investigació, pel que sigui, és una cosa primordial.
2: No, que això no sigui primordial, sinó el que es fa servir. Bueno, per portar a terme això.
0: Sí, no, i a més, i bueno, i també les despeses que suposa fer un dia de programació de tot això, tot també m'agradaria sí. veure-ho, eh? Però que vull dir que sí que tinguem de substituir nosaltres això quan hi ha diners per altres moltíssims... Bueno, quan hi ha diners, milions d'euros per... Mils de milions d'euros per armament i per coses així, és molt... La veritat és que és bastant hipòcrita sí. que hi hagi diners per això i no hi hagi diners per les necessitats bàsiques, que siguin el menjar, és que el menjar i la vivenda, és que va lligat, va lligat.
2: Però el problema per mi no són les administracions, no són els que governen, el problema per mi són cada un de nosaltres. Vull dir, estem veient que tot això està malament perquè no es canvia. No, bueno. no esperem que l'administració de tot
3: ho
2: canviï.
3: Que ara
0: no, però s'ha canviat el sistema de dalt a baix.
2: Sí, sí, però a fons, això és el que anava a dir, amb un repartiment de la riquesa molt més equitatiu del que ara.
0: Evidentment.
2: I tenint en compte que el repartiment de la riquesa no té que ser a través d'una revolució comunista judeo-maçònica,
3: ni molt
2: menys.
3: En absolut.
6: Que no, és, hi ha maneres... Judeo-maçònica, això.
0: Hi ha maneres...
6: Temps que no ho sentíem, eh?
0: Hi ha maneres viables de poder-ho fer.
2: Sí.
0: Per exemple, contenint el, o sigui, si tu contens el, és que va tot lligat, tu contens el preu del lloguer, aquella persona podrà disposar de més diners per, o sigui, és una roda, és un cercle, vull dir, si tu contens el preu del lloguer i aquella persona disposa de més diners per poder comprar el que necessiti i tal, es mou el diner. Vale? Si tu puges sous, és que una altra gent, si tu puges els sous, aquella persona tindrà més recursos per gastar-los, per gastar-los i per estalviar una mica. Vull dir que és que és el
4: que més
0: que es menja la cua.
4: Clar, que des del 2020, el que hem dit, han pujat els aliments de mitjana 30%.
3: Clar, és que és una bestiesa.
4: Més el que ha pujat la benzina, més el que ha pujat...
3: Així el gas.
0: Aixecar una economia no es fa amb sous baixos, lloguers alts. Això te'n vas anava a dir una paraula... però ja m'enteneu. O sigui, no és així i no cal el que diu ell, no cal fer... Hi ha coses que són viables, si els hi donés la gana, però això sí que ho ha de fer l'administració, o el que dic, o carregant-se el sistema com sigui. ¿Vale? És que és així, és un sistema capitalista que et devora, que et va...
2: Si ens posem tots d'acord, que té que... El mateix que es parla tant de que un salari mínim, amb uns mínims sempre, perquè no ens posem d'acord amb un màxim.
0: Amb uns màxims.
2: I això no vol dir que no una persona no pugui tenir 3 Ferraris o 4. El que no pot tenir són 20 Ferraris i hi hagi gent que es mori de gana.
0: Clar.
2: És això.
0: Sí, sí,
2: és
0: sí.
2: que no és anar en contra de res. Sinó que té que ser equitatiu. No pot ser que la gent, no aquí a Catalunya, a Espanya, en el món, es mori de gana. No és normal que no tingui un medicament, no és normal que no tinguin res a portar-se a la boca.
3: Ah, però jo, Manel, comencem a mirar també el tema del que parlàvem, de que el que més guanya és el que més hauria de portar. Sí, i tu saps que amb
2: sí,
3: això...
0: Sí, home, està muntat al revés.
3: Exacte.
0: Està muntat al
3: revés. Per tant, ja comencem per aquí.
2: O coses com aquestes que estaven comentant del banc, hòstia, es va rescatar el banc, hòstia, enrotlleu-se ara com a mínim. Ja no demanem que donguin més del que els hi toca.
4: Si fixeu-vos que estem parlant d'aquest deute que es va prestar als bancs, aquests 60.000 milions d'euros que només han retornat una part, i tenim les vagues d'educació.
3: I quants immobles tenen ells?
4: Tenim les vagues de l'educació, tenim les vagues, per exemple, els metges catalans, a partir del 28 d'octubre. Tot el tema d'habitatge, clar, amb 60.000 milions d'euros, són molts diners per resoldre molts temes i probablement amb una quantitat de recursos d'aquest tipus, seure's en una taula per educació, doncs, revertiria de forma molt positiva amb una part d'aquests diners, seure en una taula per justament tot el que està reivindicant els metges, doncs també hi hauria, i s'encararia de forma molt diferent i a més amb una mirada més llarga, no?
0: Això...
4: Per tant, com és possible que s'estigui permetent que aquests diners prestats que haurien de retornar no s'estiguin?
0: Per això dèiem que no cal una gran revolució. Hi ha coses que les tens a la vista, que els que no hi entenem, per dir d'alguna manera, ho veiem evident. Que no em vinguin a dir, oh, és que com que no hi enteneu, és més complicat. No, això és molt fàcil. Això i els 70.000 milions que es van petar al PP... De la guardiola de les pensions.
3: Exacte.
0: Que es van petar 70.000 milions. O sigui, anem afegint. Els altres països, jo, per exemple, treballo, no vull fer propaganda, treballo en un banc que no és d'aquí, que és, bueno, ING, ho dic així. Sí, no, no,
4: no,
0: d'allò... No,
4: no,
0: ho dic, és igual, perquè és d'Holanda, és holandès. Nosaltres vam rebre un, els clients vam rebre una carta, una circular d'ING en el moment, i ens van enviar tots els números de com havien tornat els diners que se'ls hi va, deixar en el moment del rescat, vale? I ens ho van comunicar en els clients, perquè és l'únic país que la banca no torna els diners. I estan forrant, perquè els últims 5-10 anys estan triplicant i quadriplicant beneficis. Sí, sí. Mira, o sigui, a veure, ja et dic, jo no hi entendré.
2: Per ells no hi ha pandèmies ni hòsties.
0: No, no, no, no, al contrari. Al contrari. Sí, sí. Vale? Llavors, això, el que diu ella, la distribució de la riquesa passa també per la càrrega dels impostos. Mm. Els impostos són molt necessaris. Això, són necessaris, i que el qui té més pagui més, no com ara. Mm. Amb la CICAP, amb totes aquestes argúcies que hi ha, de que els hi surt a pagar un 3%, els hi surt... Bueno, el que deia jo l'altre dia d'un propietari que té un pis, el lloga, cobra l'any 20.000 euros de lloguer del seu pis, i em sembla que paga un 12 o 13%. Si tu cobres 20.000 euros de sou, pagues més, eh? Perquè una cosa és el que retenen, però després el que ve de la declaració de la renda. És que, clar, ara, què no es vol, per què no es vol tocar? Home, mira les declaracions de patrimoni dels que hi han sentats allà al Congrés. I veuràs tu quants hi ha que tenen bastantes propietats, començant pel senyor Feijó i la dona, que a més té una empresa immobiliària. Vull dir que dius, mira tu, i els ajunts que van votar que no, com vols que votin que sí?
4: No sé si, aprofitant ara que tenim un cap de setmana llarg, no, 12 d'octubre, vosaltres aprofitareu, perquè comença aquesta operació sortida, aprofitareu, perquè avui la carretera ja estarà, i ja veuràs a veure què, perquè a més tenim totes aquestes afectacions, no? Els trens, els segons quins ponts... continuen a haver-hi infraestructures que tenen problemes dies després, ja us ho dic jo, que
6: ens facin riure, Toni,
4: sortir, no, no, us ho dic jo, que intentava sortir a les 5 i quart d'on surto del meu poble, i quan passes, perquè és l'únic pont que hi ha, estava tot tallat, i això és una cosa increïble, te trobes que està tot absolutament tallat, vale, per anar cap a Vilanova del Vallès o Gran Ullés, sí, vale, perquè s'havia enfonsat, vale. Llavors no hi ha cap senyal de res.
0: Tu trobes allà.
4: Tu trobes. I allà són urbanitzacions que ni el GPS s'aclara. Llavors tu li dius a l'home, sí, però on estan les indicacions? Ah, nosotros no sabemos. Llavors truco a la policia municipal. Escolta, on estan les indicacions? No, nosotros no, que no sabemos nada. Estos son Mossos. Tia, però és que Mossos no està. Llavors, després de donar moltes voltes, he hagut d'anar cap a Mataró. Tu imagineu-vos, o sigui, surtes de Vallromanes, tires cap enrere, cap al mar, tires cap a l'illa, baixes pel Masnou, tires cap a Mataró per poder encarar de nou cap a l'AP7, cap a Cardedeu. O sigui, fas una volta, i això és perquè, òbviament, a lo millor hi ha alguna zona per allà que es pugui fer un itinerari més curt, però allò és bastant complicat, de malament que estan fent les coses. O sigui, ni respon Policia Nacional, ni estan Mossos, està allà allò, no se senyalitza per cap lloc, busquen la vida. O sigui, el caos que hi havia en aquell moment, en aquella carretera, tothom donant voltes, a més, els que era molt fàcil veure els que anaven donant voltes també per les urbanitzacions,
0: perquè, si no,
4: perquè arribes, perquè no saps on vans, i jo he arribat a dues vegades a un camí que estava tancat, tampoc estava senyalitzat, ja no hi havia més.
0: I això que eres de la
4: mitja
0: zona.
4: Volta. Sí, però allà hi ha 14 urbanitzacions i és cap a dalt, no? I tu dius, va, això és... Però clar, les coses es fan de vegades molt malament. I en aquest cas, per exemple, allà ho estan fent malament, no, el següent.
6: Pues espera't,
4: no?
6: Aquesta tarda.
4: Sí. O sigui que jo pensava, bueno, les jubilades operació
0: tenim,
4: tornada.
0: Les jubilades tenim l'avantatge que podem marxar el dimarts a la tarda,
4: bueno,
0: i tornar el divendres, saps?
6: Si no tens cap obligació, aquella, sí. Però clar,
4: aquella època daurada. Sí.
3: Avui mateix les escoles de Rubí també fan festa.
4: Sí.
0: Ja, sí.
3: Les instituts fan
0: home,
3: festa.
0: Home, a veure, jo tinc un dia que tinc que m'he de... Però vull dir que tenim la llibertat de combinar-ho.
3: Sí,
0: quan vulguem,
6: Que tampoc s'entén
3: massa, oi?
6: No. Però bé, és així.
3: Venim d'una vaga,
0: lliure disposició,
4: totes
3: les històries.
2: Què està malament?
3: Bueno, perquè a veure, lliure disposició, que hem de començar el curs, venim d'una vaga. Ala,
0: és igual, però és que si ells tenen de fer una jornada laboral anual, bueno, i tenen, però... per llei, 5 dies de lliure disposició, pues es posen d'acord tots els col·les, perquè s'han posat tots els col·les per això.
4: Jo per tenir 4 dies, divendres, dissabte, diumenge,
6: després del carnaval.
3: Sí, sí.
6: I la segona Pasqua.
0: Sí, són 5 dies l'any.
6: Sí, la segona Pasqua, ja està, i els tenim tots.
2: Les escoles bressol no, eh?
6: No.
3: No, home,
0: no.
3: Ja, és diferent. No. Però instituts i escoles...
0: Em sembla que per tots Sants també
6: sí,
0: n'hi ha
6: també
0: un.
6: Per tots també Sants.
3: Hi ha un, sí. Sí. S'ha dit que aprofiten els ponts. Sí.
0: Bueno, aquests dies jo els tinc guardats, per si de cas... Bueno. Vull dir, com que m'és igual marxar un dia que l'altre, doncs aquests els tinc apuntats.
6: Quedeu-vos a Rubí, aneu al teatre...
0: Ara a les 11 la tindré, vull dir.
4: Hi ha portes obertes, també, al Patrimoni de Catalunya, aquest cap de setmana. Clar. Hi ha del 9 a l'11 d'octubre 270 equipaments i entitats de 190 municipis organitzen 450 activitats gratuïtes per a tots els públics. Això és moltíssim, perquè hi ha visites guiades, teatralitzades, tallers, passejades, conferències, concerts...
6: Sí, no cal marxar, per si exemple, tens a prop.
4: Sí.
2: I si no hi ha, a mi no m'agrada gens el festival de cine de fantàstic i de terror. Sí. Vaig llegir, ahir em sembla que passaven 400 i pico de pel·lícules.
3: Sí, moltes.
2: Mare, sí.
6: I també per arribar...
0: I dic jo, el jurat les veu totes, perquè sí. Pot tornar-se boig, eh?
3: Bueno, jo no
2: totes hem d'anar a concurs, suposo.
0: Però bueno, només que en vagin a concurs,
3: no m'hi tant. Moltes. Són moltíssimes.
0: A mi tampoc és un estil que m'agradi. A mi m'agrada, per exemple, l'Infest d'aquí Rubí sí que disfruto molt, m'agrada molt, però el Festival de Sitges, alguna vegada he anat a mirar algo així molt determinat, però no és el meu estil.
4: No, és molt divertit. Jo, no, heu anat o no?
0: Jo he anat alguna vegada a veure alguna pel·lícula puntual, però no és el meu estil.
6: Tampoc m'hi trobareu.
4: Però és molt divertit perquè la gent està, jo diria que està sobreexcitada. És a dir, l'expectació és la forma ja de veure una pel·lícula de cinema de terror de forma diferent.
2: Si estan excitades,
0: jo ja entraria espantada. Vols que et digui?
2: És perillós anar-hi, no? Si estan excitades...
4: No. És que ja comença els primers títols i va sortint un nom i la gent ja comença...
6: Perquè ja ho saben, perquè són fans d'això.
0: Bueno, perquè coneixen els actors, coneixen els directors, coneixen...
4: Es viu d'una forma molt diferent, la pel·lícula.
0: Sí, segur.
4: És una sinergia que hi ha...
0: Jo ja entraria espantada, ja t'ho dic ara.
4: No passa res. O sigui, tu vas allà i és molt xulo, tal com
0: va estar. Sí. Jo ja et dic que jo hi he anat alguna vegada.
4: Les sessions...
0: Però veure molt...
4: Les ganes de la gent... Són cinèfils? Cinèfils, la majoria que... Almenys les sessions...
2: Cinèfils terrorífics.
4: I llavors...
0: Sí, que a tu t'agrada tot aquest cinema fantàstic.
4: Jo quan vaig anar, m'ho vaig passar molt bé. I l'ambient és brutal, i la gent dic, uala, quines ganes, és com si estiguessin veient un espectacle. No,
0: i a vegades tot el que s'organitza a l'entorn, el que és pròpiament la projecció de les pel·lícules, aquí sí que hi ha anat més d'una vegada, a veure tot l'ambient de l'entorn, que...
4: També, si voleu, si marxeu a l'Alt Pirineu, hi ha una visita teatralitzada a la farmàcia Esteve de Llívia, que no sé si hi heu anat, però és preciosa, és molt antiga. A l'Hospitalet de Llobregat, activitats sobre la memòria de les bugaderes i els safaregos. A Barcelona, visita guiada a l'edifici portuari a Museu d'Història de Catalunya.
0: I aquí a Rubí, concert Vermut de Blues, a Can Ramoneda, el diumenge a les 12.
4: Vam parlar ahir amb el Carles
0: Fugent. Ho sé, però jo ho torno a repetir.
6: No, anava a dir que si sortiu, si aneu fins a Llimiana, que està a sobre del pantà, hi ha la Fira del Mostillo.
4: Si no
6: sabeu el que és, hi heu d'anar-ho per provar-lo.
4: Què és el mostillo? Del mosto?
0: No ens ho diu.
4: Sí. És del mosto.
6: Està molt bé. A més, hi ha una fira de forjadors, vull dir que si podeu anar és... Està molt bé.
0: A Llimiana.
6: A Llimiana, allà dalt de la muntanya. Aire fresc en tindreu.
4: Mira, oportunitat per visitar també. Els claustres que han estat restaurats del monestir de Santes Creus i d'Escornalbou. Això a Tarragona també, o sigui que és gratuït.
6: Sí, pot ser moltes coses.
4: Per tant, podeu fer moltes coses, aprofiteu-les i nosaltres continuem ara amb les notícies i la tercera hora de Rubí al dia.
3: També podeu...

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. L'Ajuntament de Rubí ha activat el dispositiu administratiu i logístic perquè les eleccions generals del 29 de novembre es puguin desenvolupar amb normalitat a la ciutat. El primer pas que ha de fer la ciutadania és consultar el cens electoral. L'Ajuntament publica aquestes llistes i és important consultar-les en casos com ara un canvi de domicili. Es pot fer amb certificat digital o bé a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania i en cas de voler fer alguna modificació, s'ha de fer l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania entre el 12 i el 19 d'aquest mes d'octubre. I després, el 2 de novembre, se celebrarà el ple municipal extraordinari que serveix per fer el sorteig de les persones que hauran de formar part de les 90 meses electorals disposades a la ciutat. L'organització d'unes eleccions, en aquest cas les espanyoles, recau en gairebé tots els serveis municipals, és a dir, informàtica, brigada, educació, policia, secretaria o comunicació, entre altres. Prèviament es fa una selecció de personal municipal que actuarà com a representants de l'administració i com a pont entre les persones que estan a les meses electorals i l'equip de coordinació de tota la jornada. El Banc dels Aliments de Catalunya ha presentat la 18a edició del Gran Recapte, que es farà el 13 i el 14 de novembre en més de 2.000 punts de venda. Aquí a Rubí aquest any s'hi sumaran 8 supermercats, el Condis Mariona, el del Mercat, i el dels carrers Duran i Bas i Sabadell, els Bonària de Narcís Manat i Lluís Ribas i l'Aldi de l'Avinguda de l'Estatut. Enguany, la campanya solidària se centra per primera vegada en les anomenades noves pobreses. Aquest fenomen afecta aquelles persones que tenen feina però que no arriben a final de mes. L'edició d'enguany arriba en un context, a més d'encariment sostingut dels productes de primera necessitat. De fet, el preu dels aliments ha pujat prop d'un 32% a Catalunya des de l'any 2020. Segons les entitats socials, cada mes unes 170.000 persones necessiten aquest tipus d'ajuda a tot el país.
3: I en esports, la cita de diumenge al migdia de la Unió Esportiva Rubí serà davant de la Unió Atlètica d'Horta, primer partit en aquesta temporada que juguen en el seu horari habitual, en contra que podran seguir en directe en aquesta casa, Ràdio Rubí, en un diumenge en el qual també tenim cita per a l'Olímpic de Can Fatjó, en el seu cas, a 7:15 de la tarda i davant de l'Atlètic Sant Just, al seu terreny de joc. Pel que fa al Joventut 25 de setembre, llarg viatge, dissabte a les 4 de la tarda jugarà la quarta jornada de la Primera Catalana Grup 2 a la seu d'Urgell.
2: De moment això és tot, tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: 4 minuts que passen de les 11. Aprofitem també per saludar tota aquesta gent que m'escriu i que s'està connectant des de Granollers, des de Cardedeu, a través de radiorubí.cat, perquè volen escoltar quines són les pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana. I anem a fer aquesta paradeta en el món del cinema. Recordeu que després podreu veure aquesta secció en el YouTube de la nostra ràdio, de radiorubí.cat. Allà podreu veure justament els tràilers que posarem i també el Jacint Fornols comentant aquestes pel·lícules. Jacint, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estem, Jacint?
1: Molt bé. Mira, i a més, molt enfeinats. Ahir va començar Sitges,
0: sí.
1: Amb una edició que està molt bé. Ens arriben pel·lícules precisament molt indicades pel que els agradi el cinema de terror, sí. I el fantàstic. O sigui que estem... I altres pel·lícules que marquen l'actualitat també dintre les estrenes d'aquesta setmana.
0: Vols començar destacant alguna cosa de Sitges?
1: Home, jo diria que aquest any hi ha una edició molt bona i tornem a recuperar, jo diria que recuperem una d'aquelles edicions en el que trobarem molt bona pel·lícula. Hi ha anys en què el fantàstic és més difícil de trobar, va més en comptagotes al cinema de terror, però aquest any hi ha una llau de pel·lícules que penso que poden ser... molt de gust per tots els seguidors del gènere i el que els agradi el bon cine. Però hi ha un problema, que trobeu l'entrada, perquè hi ha moltes entrades, moltes sessions que estan esgotades. És el problema que cada any ens trobem en Sitges. És que, a veure, és el referent mundial del cinema fantàstic i de terror, el de gènere, que li diuen. Mm. I clar, i trobar entrades ja es complica la cosa. O sigui, que si no heu estat a la White, algunes sessions ja estan plenes.
0: Per què aconsellaries a una persona que no hagi anat mai al Festival de Cinema de Sitges, abans ens ha passat a la tertúlia, estaven xerrant, no? Mm-hmm. Que hi anés aquest Festival de Cinema Fantàstic i de Terror, perquè sí que hi ha pel·lícules de terror, però el gènere del fantàstic engloba moltes altres pel·lícules i que te poden arribar des de pel·lícules d'anime a qualsevol altra pel·lícula que tingui qualsevol missatge i que pot anar més amb tu del que pots creure.
1: Efectivament, i a més és un ambient únic. A veure, si t'agrada el cinema, gaudiràs d'aquest festival. Tot Sitges viu el festival. És que és diferent. És una... Mira, jo m'he trobat allà molts anys, cada any hi vaig, m'acredito pel festival, i ja puc dir-te que et trobes a gent d'arreu d'Espanya i de fora. O sigui, gent que ve de França, gent que ve del sud-est asiàtic, que és una cosa que em va sorprendre molt, i trobes de totes allà. Trobaràs la parada zombi, aquella famosa que es fa, trobaràs parades per vendre objectes i trobar coses que no trobaries a cap més lloc, i a més, tens el marc incomparable de Sitges. És que ho tens tot. I, la programació està feta de manera que tu puguis gaudir de molt tipus de cinema en diferents seccions. Per exemple, hi ha la secció dedicada al cinema d'animació, hi ha diferents seccions a l'extrem, per exemple, que trobaràs pel·lícules d'aquelles que són més només indicades per determinat tipus d'amants del cinema de terror, i altres seccions, com tu has dit molt bé, com el fantàstic, que Sitges brilla. A més, es donen premis molt importants. Jo crec que és una d'aquelles trobades que si tu tens la sort de viure aquí a Catalunya i a Barcelona o a les Rodalies, pots gaudir molt. Penso que és una cita ineludible per tot el que li agradi el cinema, i encara que no siguis un fan del cinema, gaudiràs de l'ambient i de tot el que ja et proposa Sitges.
0: Exacte, l'ambient i l'ambient de la sala, perquè veure una pel·lícula
1: és
0: com, de vegades surten els crèdits i és com si sortís l'actor en directe, que la gent comença a aplaudir, sí. A estar i a seguir...
1: He estat a sessions, Toni, he estat a sessions en què quan es produeix un fet determinat, la gent comença, per exemple, al Retiro, comença a picar de peus a terra, que el terra era com si fos de fusta,
0: sí.
1: I tu sents com retrona tot allò,
0: sí,
1: és que és al·lucinant. Jo n'he vist, és com si anessis a fer, jo què et diria jo, un aconteixement diferent. És que tothom viu les pel·lícules, a més, tothom crida en un determinat moment, hi ha aplaudiments, és que és una cosa increïble,
0: si
1: és veure la pel·lícula.
0: Sí, si estiguessis en un espectacle, no diré de futbol, però és molta comunicació amb la pantalla clar, si no estàs acostumat, et sorprèn, no? I a més, és una cosa que no destorba, eh? És a dir, és com una sinergia positiva que se suma al que està succeint en la pel·lícula i que hi ha un feedback que se retroalimenta entre la pantalla i el públic.
1: Sí, sí. Hi ha una comunió amb l'espectador, amb tota la gent que viu les sessions, i això és molt maco. Poques vegades es veu al cinema, perquè tu vas al cinema, algunes vegades s'aplaudeix, perquè jo he vist sessions que s'ha aplaudit, però és el màxim que tu pots veure en una pel·lícula. En canvi, aquí es viu la pel·lícula d'una manera brutal, brutal. No hi ha, per dir-ho d'una manera, no hi ha aquella distància que tu t'estàs mirant la pel·lícula tranquil·lament assentat i que em menjaràs crispetes. Aquí res de crispetes. Aquí es va gaudir de la pel·lícula a tot trap.
0: Sí, sí. I que ajuda a sentir-la, eh? O sigui, aclarim que no és una cosa que l'estorbi, sinó que estem parlant de sentiments que sumen, que no és que estiguin xerrant i no res, sinó que és com un 4D, podríem dir-ho així.
1: Exacte.
0: Doncs, has portat tres propostes, no?, de pel·lícules d'aquestes d'estrenes. Quines són?
1: Mira, hi ha una pel·lícula que trobo molt interessant, que és El precio de la red. Recordem l'any 2010, David Fincher va dirigir La red social.
0: Sí.
1: Aaron Sorkin va ser el seu guionista, recordem. Aaron Sorkin és un home molt conegut també al món de la televisió per sèries com Newsroom o L'ala oeste de la Casa Blanca. També ha fet El juicio de los siete de Chicago o Molly's Game. I amb aquesta pel·lícula és com si 16 anys després veiessis com s'ha transformat Facebook, perquè ens explica la història d'una enginyera de Facebook que es posa en contacte amb algun periodista d'investigació del Wall Street Journal perquè ha descobert, ho ha viscut en la seva pròpia pell, que s'estan utilitzant uns algoritmes que estan, per dir-ho d'una manera, condicionant els adolescents i provocant una determinada situació.
0: Anem a escoltar uns segons del tràiler i continues.
2: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
3: ¿Y?
2: Nosotros. Facebook te quiere en la plataforma el mayor tiempo posible. Y hace 2 años el algoritmo cambió.
4: Espera, Mark. ¿Intentamos abordar el discurso de odio y tú vas a amplificarlo y a superpotenciarlo?
5: El debate ha terminado.
2: ¿Por qué no la ha publicado?
5: Porque tú no me diste una historia, me contaste una.
2: Es un inútil.
5: No eres la primera que me lo dice.
0: Quiero los dos. Mare meva, el que hi ha de fons aquí, eh? El Mark era Mark Zuckerberg, eh? Referien. Sí, sí.
1: Efectivament, però és que el Jeremy Strong, que per exemple interpreta Mark Zuckerberg, ho fa molt bé, i tenim un repartiment de luxe, perquè tenim ni més ni més la Mike Madison, recordem, guanyadora d'un Òscar pel seu paper a Nora,
0: sí,
1: a la millor actriu. També tenim el Jeremy Allen White, que és l'investigador aquest que dona vida a aquest periodista que va destapar això l'any 2021, perquè això està basat en fets reals, eh? Es diuen Los Archivos, va ser el cas que es deia Los Archivos de Facebook, els arxius de Facebook, i realment es va denunciar. I ara ja sabem que fa poc, el 2000, fa un parell de mesos, que hi ha hagut una sentència que condena a Meta a pagar més de 14.000 milions de dòlars. Que no sé si és la solució. No. La solució seria fer-los i treure els algoritmes aquests.
0: Clar, perquè si els beneficis són molt més grans.
1: Instagram, per exemple, Instagram, tu saps que té l'escroll aquell que no para, no para d'enviar coses. Clar, la gent queda enganxada allà, perquè allò és com addictiu. És com una droga, és com el tabac, com l'alcohol, com qualsevol cosa d'aquestes drogues. I aquest és el problema que tenim. Els senyors de la tecnologia ens estan imposant un ritme de vida. I aquesta pel·lícula explica una mica una part del que ens està succeint, dels problemes que tenim actualment amb la tecnologia. Ja no parlem de la IA, que això seria un altre tema, que ja també es vindran onades de pel·lícules que ens parlen de la IA, de la intel·ligència artificial i del que pot provocar. Per tant, aquesta pel·lícula és molt adient. Jo diria, a més, té molt de ritme. L'Aaron Sorkin és un gran guionista i com a director funciona molt bé amb aquesta pel·lícula.
0: Per tant, El precio de la red, per anar-la a veure. Et vaig fer cas, vaig anar a veure Bola Negra.
1: I què et va semblar?
0: Em va encantar. O sigui, quan, a mesura que anava passant i anava pujant d'argument les trames cap a un clímax i les diferents trames que hi havia, els diferents temes que es tractaven, em va semblar meravellosa.
1: Saps què passa? Que jo trobo, considero que té un guió molt bo perquè entrellaça tres històries i al final queda com tot molt ben explicat. A més, ens parla de la llibertat, ens parla de la memòria, de tota una sèrie de qüestions que a vegades, no sé si perquè molta gent ignora, sobretot la gent més jove, perquè jo no sé si no han accedit a la història o no els han explicat o no sé. I les seves opinions a internet són una mica, per dir-ho d'una manera, a vegades et frepen. Mm. Jo el que va quedar sorprendre del públic que anava a veure aquesta pel·lícula, que vaig veure molta, molta gent, jo. O sigui, no és només una pel·lícula per una determinada edat, sinó que traspassa des de gent. Mira, inclús em vaig dir que em va sorprendre molt unes persones que inclús els van acompanyar treballadors del cinema perquè tenien molts problemes de mobilitat, però per l'edat que tenien vaig deduir jo que possiblement havien estat o havien viscut el que va ser la Guerra Civil i anaven a veure aquella pel·lícula.
0: Genial. Anem a escoltar la següent pel·lícula que ens proposes. Digue'ns el nom i nosaltres posem el tràiler.
1: La otra madre.
3: Hola, cielo. ¿Estás en casa?
6: Tenía unas horas libres y he venido a casa a comer con vosotros. ¿Y papá?
7: Se ha quedado dormido en el despacho. Voy a por él.
6: Déjalo dormir. Necesita descansar. ¡Oh! ¿Y vas a tomar helado de cookies para comer? ¿Qué clase de madre sería yo? ¿Qué tal huevos revueltos?
7: Hemos desayunado eso.
6: Es verdad, qué despiste. Mejor pasta. Tu favorita. ¿Quieres que te cuente una cosilla?
7: Sí.
6: A veces pienso en cuando tú y yo éramos una sola persona. ¿Tú te acuerdas de eso?
7: ¿Cuando era un bebé dentro de tu tripita?
0: La otra madre. Això comença a sonar interessant.
1: A veure, és una pel·lícula ideal, perquè ha començat Sitges, i és una pel·lícula de terror paranormal, que ens explica la història d'una nena, la Bella, aquesta jove actriu, la Bella, Olivia Clarke, que per cert és una passada, que ens explica, ni més ni menys, que un bon dia hi ha té una presència malèvola al seu armari, descobreix que hi ha un nen, i, curiosament, té la presència, o sigui, el físic, de la seva mare real. I això està interpretat per la Jessica Chastain, que dona vida a les dos personatges. Una pel·lícula molt interessant, perquè ens parla de que aquesta nena veu tot això, però el matrimoni està passant una situació molt delicada, hi ha molta tensió a la casa, i una cosa molt curiosa, i és que això comença a passar-li a través de la situació que viu la nena. Comença a passar tot això. És una pel·lícula interessant. Jo penso que el que li agradi el terror i els efectes aquests del món paranormal, penso que li pot interessar molt la pel·lícula. Jo la vaig trobar molt, molt entretinguda i, a més, em va sorprendre la gran interpretació de la Jessica Chastain, que últimament és capaç, ens ofereix un repertori de capacitat d'interpretar diferents papers molt ample. És una de les actrius que suposo que amb el temps se li acabarà reconeixent el seu enorme talent.
0: Te quedes enganxat, eh? Hi ha molta tensió en el tràiler que hem vist. Te quedes enganxat amb el que està passant, perquè a més està molt ben dirigida i va pujant l'atenció, per exemple, les escenes que hem vist i que t'estan portant cap a algo que saps que no serà gens bo, però que t'estan fent caminar sentimentalment, emocionalment cap allà.
1: Efectivament, tu estàs a la butaca i això és una de les grans pel·lícules de terror o de suspens, i és que tu tens que estar tot el rato pendent del que està passant, i és aquella sensació de que ai, què passarà a la següent seqüència.
0: Jo tinc tot això. Anem a la darrera pel·lícula, digues el nom i posem el tràiler, va.
1: Naza.
8: Так, так, так, так. וזה הבניין של נציחתקוף. הנאזה של תקיפה הזאת הוא 4.
9: מה זה נאזה?
8: נזק אגבי. כמות האנשים שהולכים למות
0: נאזה, no tenim aquesta versió doblada amb entrevistes 24 soldats israelians que van participar en les matances civils de palestins a Gaza.
1: Efectivament.
8: האמירה שהייתה כבר בקונסנזוס בימים שאחרי השביעי באוקטובר, שאין בלתי מעורבים, מאוד חלחלה.
10: אוקיי, לא משנה מה אנחנו נעשה.
0: ספיקנס ונמיקטה.
1: A veure, Naza és un documental del Yuval Abraham i la Rachel Sor que varen guanyar l'Oscar en Not Other Land, un documental en què explicava com els israelians s'estan ocupant les terres a Cisjordània, val? Assentaments d'aquells il·legals, sí. I que està propiciant, això ho està afavorint el govern de Netanyahu. I aquesta pel·lícula ens explica ni més ni menys com l'exèrcit israelià utilitza uns determinats protocols per carregar-se a persones que consideren que són de Hamas o poden ser persones que estiguin vinculades directament a aquest moviment. Però és que, esclar, el sistema que fan servir és molt fàcil. Per exemple, com que interfereixen tots els telèfons, si un senyor diu vinc a casa, vinc a sopar i tal, truca a la família, automàticament hi ha un dron que aniquilarà, si volen carregar-se aquell senyor, que arriba a casa, aniquilaran també la família. I això n'hi diuen danys col·laterals. I la paraula que es fa servir és Naza. O sigui, la manera d'exterminar sistemàticament a tota una sèrie de persones, de palestins, i això, bé, ho veus a través del testimoni de diferents persones vinculades a l'exèrcit i als serveis secrets d'Israel. Això es va rodar als terrats de Tel Aviv a la nit i, esclar, evidentment es va distorsionar les veus i no pots veure les cares perquè estan en servei actiu. Però es constata que hi ha una matança planificada de palestins a Gaza. Per part del govern de Netanyahu. I tot això ha provocat que el govern, que el ministre de Cultura israelià els hi vulgui prendre la nacionalitat a aquests dos directors, el Yuval Abraham i la Rachel Sor. Jo crec que és una pel·lícula imprescindible. Us puc dir que no sortireu contents després d'haver vist el documental, però sí que és imprescindible veure'l. Per què? A veure, si tu critiques una cosa que s'utilitzen mitjans d'extermini, si tu dius això et diuen antisemita, però el curiós és que ho diuen dos israelians. Això està dirigit per dos directors israelians. Què vol dir? Que dintre Israel hi ha persones que veuen que s'estan fent les coses malament i que s'està subvertint la democràcia, s'està destruint la democràcia. És molt interessant de que un país com Israel tingui veus dintre en què expliqui que s'està fent les coses malament. I no és allò que per criticar determinades situacions la defensa sempre és que ets antisemita, o la que fa servir el govern de Netanyahu és que ets antisemita.
0: Jacint Fornols, moltíssimes gràcies per portar-nos aquestes tres estrenes de cinema, El Precio de la Red, La Otra Madre, Naza, i per parlar-nos també del Festival de Sitges Fantàstic i de Cinema de Terror. Moltíssimes gràcies, molt bon cap de setmana.
1: Vosaltres. Igualment, adeu-siau.
0: Adeu.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: 1993, tal dia com avui, Nirvana va aconseguir el número 1 de la llista americana d'àlbums amb In Utero. Serà el seu darrer disc i darrer número 1. Kurt Cobain, volia dir-ho amb el títol, m'ho diu a mi mateix i vull morir. Escoltem, All Apologize.

0: Anem a parlar de històries i després de coses que fer amb el Centre Excursionista de Rubí. Però comencem perquè aquí i a Catalunya hi ha edificis pels quals passem cada dia sense preguntar-nos quanta història amaguen. Una església, una ermita, una pedra, un carrer... Poden explicar-nos molt més del que sembla, això sí, si sabem mirar-los, si ens parem a mirar-los, si tenim aquell moment de connectar. Gabriel Sánchez va estudiar Història de l'Art, és un jove divulgador rubinenc i ho fa a través de les xarxes socials. Si aneu a buscar, per exemple, a Instagram, el compte Medievalismes, és un projecte que acosta la història i el patrimoni de Catalunya a les xarxes socials, i atenció, perquè supera els 17.000 seguidors. I estem parlant de història i de patrimoni de Catalunya. Doncs avui volem descobrir com es pot convertir la història en una aventura que ens faci mirar el nostre entorn d'una altra manera. Gabriel, ja vas somrient, bon
1: sí,
0: dia.
1: Sí, bon dia. Què tal? Bueno, jo molt content d'estar aquí, a casa, a Rubí, i que m'hàgiu convidat.
0: Clar, a més que... tu has gravat en el teu Instagram, hi ha dos monuments, hi ha
1: sí.
0: D'aquí, de Rubí, no?
1: Mm.
0: Però abans d'anar-hi
1: sí.
0: Al que hi ha i que podreu trobar, abans de parlar de medievalismes, com neix aquesta afició per la història i el patrimoni? En quin moment decideixes que aquesta passió doncs, també pot convertir-se en una manera de comunicar i, a més, d'arribar a molta gent?
1: Sí, doncs una cosa també des de petit, no? Des de petit que t'interessen... en un cas és la història de l'art, òbviament a través de la història, però sobretot a través dels objectes i a través de les peces, no? Des d'un museu, jo que també fa això molt, la família en la que creixes, no? I si et porten a un lloc a un altre, doncs et va cultivant. I m'ha passat bastant això, que ha estat una cosa increixent, no? I abans et comentava que jo venia aquí a fer també art, bueno, fèiem plàstic aquí a l'Estadíbul. Sí, i són com petites coses que et van com modelant, no? I van fer-te veure el que t'agrada. I m'ha passat això com un descobriment amb l'art, especialment amb l'arquitectura, ja de gran, i de fet el meu perfil està més centrat en el patrimoni físic, no? En els edificis. I sí, una cosa de... Pues, de mica en mica, també de conèixer el teu entorn i interessar-te, sí. No crec que hi hagi un moment en concret, però sí.
0: Però no et sobta que estiguis parlant de monuments, d'història i de patrimoni i que a través d'Instagram i que interessi a tantes persones?
1: Sí, també és una cosa que depèn molt de com ho fas. Jo crec que a vegades hi ha coses molt interessants i que la gent no clica o no s'ho mira, i a vegades si aconsegueixes connectar, ni que sigui amb el llenguatge, en aquest cas de les xarxes socials, ja pots crear com el teu petit públic i la teva petita comunitat, que és el que m'ha passat a mi. No? Sí. Jo he intentat fer-ho no des de les frases fàcils o des de... aquestes grans expectatives que es fan dels edificis, no? Un supermonument que podeu veure a Rubí. No, potser no tenim un supermonument, però tenim un monument que és molt interessant per algun motiu.

0: història, l'edifici i el context històric en el que es va crear aquella obra, no? Que a vegades ho veiem com una cosa molt totxa, molt com, no? És com obrir un llibre d'història, no? O anar a un museu, que és una cosa que a molta gent li costa, però a través del llenguatge del vídeo i a través del llenguatge estètic de les fotografies i intentar fer-ho atractiu, connecta, en el meu cas, amb molta gent jove, també. Jo tinc dos grans tipus de seguidors, la gent pues, ja de 60 cap amunt, però després també molta gent de la meva edat, que més enllà de la gent que ha estudiat història, història de l'art, arqueologia, també hi ha gent que sempre l'ha interessat això i vol també que algú de la mateixa edat pues, li expliqui o li vagi fent saber. Vull dir que jo supercontent també de tocar tots els pals i de que té èxit.
1: Té èxit. Tu creus, Gabriel, que part d'aquesta màgia pot ser en el que parlaves ara, sí, no? Que aparegui la màgia quan et fixes en detalls que passen desapercebuts o en petits detalls i que llavors els poses de relleu, que expliques una història i que llavors la mirada s'amplia i que allà està la màgia.
0: Sí, jo crec que això és la clau, no? De tot, la posada en valor. Vull dir que les obres, els monuments ja els tenim. I això em passa molt quan faig vídeos en algunes ciutats de l'àrea metropolitana, que jo crec que tenim molt aquesta concepció de que som ciutats de segona, perquè també que ens ho hem ficat així al cap. I realment tot el patrimoni que tenim, el que a vegades, no hem posat el focus. I llavors, pues, sí, estem molt acostumats a veure tal façana o tal altra, però és important per on que es va construir, per l'arquitecte que va col·laborar, pels materials que van fer servir. Llavors, a vegades trobava, com et deia, no?, a través de l'anècdota, l'interès, no? Per exemple, l'altre dia vaig fer un vídeo a Parets, que ha anat bastant bé aquest vídeo, sobre l'església de Sant Esteve, que és una església neoromànica, t'hi fica, no?, que agafa l'estil que teníem abans, el segle XI i el segle XII, i el que fa és, en ple segle XX, reconstruir-ho i fer com una fantasia, com una mena de PortAventura, recreant el que podria haver estat l'edifici. I és un edifici que és molt interessant per aquest motiu, i és l'exemple més espectacular que hi ha del neoromànic, i molta gent del Vallès mateix o de Parets no ho havia vist d'aquesta manera. Estan acostumats a veure aquell edifici, però no saben el perquè de les seves formes o el perquè de perquè es va construir. Llavors, com agafar aquest interès mínim i ampliar-ho i fer un vídeo que sigui bonic sobre el tema és el que m'apassiona i el que més m'agrada fer.
1: Clar, el que és molt interessant que tens aquell edifici sempre al davant, sí, i que amb el speech que fas, amb les explicacions, amb els detalls, amb el fixar-se, aquell pensament canvia i aquella forma de mirar canvia, llavors es percep de forma diferent.
0: Exacte, és això, és aquest clic. I la quantitat de gent que diu, ostres, aquest edifici el tenim a la ciutat? O aquest monument està a tan sols 5 minuts de casa meva? Vull dir que això, en els comentaris també t'ho trobes molt, I la gent, ostres, gràcies per descobrir-m'ho, perquè mira, o també com de donar idees, no?, pel cap de setmana, per fer excursions per aquí prop, vull dir, sí, que a vegades això tendim a anar sempre superlluny per veure coses i aquí hi ha coses molt interessants.
1: Medievalismes. Escolta, què hi ha al darrere d'un reportatge? Hi ha molta documentació, llibres, arxius, com t'ho prepares, això?
0: Primer, a vegades són els monuments que jo per si tenia formació, o que els havia estudiat a la carrera, o que ja m'interessaven, no?, especialment els de l'edat mitjana, que per això jo faig coses més enllà de l'edat mitjana, però sí que aquest nom s'ha quedat i mira, el mantinc, no?, com a nom d'usuari. I el que faig és recerca d'informació, però sobretot a través d'internet també, tot el que pots trobar, a través d'Enciclopèdia Catalana, a través de... hi ha una web que sé que molts divulgadors culturals també la fan servir i és superbàsica, però és molt útil, que és la Pobles de Catalunya, i que també allà hi ha tot han desplegat cada un dels monuments de tots els pobles i ciutats de Catalunya. I llavors, d'aquella informació més pues, acadèmica, també en molts casos, agafar i extreure les coses que singularitzen aquest lloc. Perquè a vegades un edifici del segle XII pues, té les mateixes característiques, no? Pues, un absis, l'arc de mig punt, i sempre sembla que tots els edificis d'un determinat període s'assemblen, no? Llavors, buscar el component diferent de cada un, no? Aquest, per exemple, pues, mira, té aquesta finestra està girada, i en comptes està ubicada aquí i aquí, per remarcar-ho. I agafar això com a punt de partida en el vídeo, no? Sabies que en aquesta església hi ha la finestra girada per aquest tal motiu, no? Llavors això crea l'interès i pots explicar llavors l'edifici amb tranquil·litat i que la gent...
1: Et proposo jugar un joc, va.
0: Va, bueno, vinga, som-hi.
1: Vinga, som-hi.
0: Ja m'apunto.
1: Ja que deies que tenim coses molt a prop i xules de veure, jo et dic poblacions i què hem d'anar a veure al voltant.
0: Uau, vale. Vale, no?
1: M'acabo de treure ara mateix, vale, o sigui, fora d'aquí, vale?
0: Vale. Són del Vallès, almenys.
1: Sí,
0: vale, vale, no, Vallès que no diguis Oriental, que sé, Vallès Occidental. Un poble del Penedès que no conec, potser m'has pillat. Va, no, juguem.
1: No.
0: Va, del Vallès ho tinc
1: vallesos. Dominat. Sí. Anem als dos vallesos?
0: Sí, només hi ha un. El Vallès és un.
1: El Vallès és un, però bueno, va, Oriental, però sí, Occidental. El Vallès només n'hi ha un. Va, comencem per Rubí, perquè hem de començar per Rubí, tu vas fer un reportatge

0: sobre l'església de, perdó, sobre l'ermita de Sant Mus i sobre l'església protestant.
1: Sí. Dos temples, justament, no?, de dedicacions diferents, però que tenen components molt interessants. Un és el fet de l'historicisme, que és aquest moviment que repeteix les coses del passat, com és el neogòtic. I llavors la façana de l'església protestant és bàsicament un edifici neogòtic enmig del carrer Colom, aquí al centre de la ciutat, no? I llavors això és una raresa perquè no, normalment els edificis protestants, els que trobem a Catalunya d'aquella època, que aquests és dels més antics, perquè estem parlant d'aquest canvi entre finals del segle XIX i principis del segle XX, o sigui, és molt raro, es veu per fora que és una església, que això no passa. Les esglésies protestants normalment per fora estan dissimulades, o a vegades estan actualment ja polígons, allunyat del centre. Llavors és un exemple molt interessant de veure com des de l'exterior se significa el fet de ser un temple, no? I després Sant Mus, que és una passada, un projecte també molt maco que estan fent ara al centre d'estudis rubinencs, dinamitzant-ho, donant-ho a conèixer, perquè realment l'interior és super espectacular, totes les pintures explicant el martiri de Sant Mus. És un lloc que jo sempre hi he passat molts cops per davant i realment em va agradar molt tenir l'oportunitat d'entrar-hi i de, també de donar-ho a conèixer, i el Quico m'ho explica superbé. I això ha animat a la gent, que hi ha molta gent que t'interès, a anar a les jornades de portes obertes que es fan el primer diumenge de cada mes, i tant de bo això es pugui fer més i després té tant d'interès que haguem d'ampliar l'horari, no? Sí. I que sigui una cosa més habitual poder accedir.
0: I es fan concerts, per exemple s'ha fet el concert de Conturbat Mi.
1: Fan moltes coses i
0: per tant,
1: raons hi ha per anar-hi.
0: Recordeu que a Instagram podeu trobar aquest compte de medievalismes parlant d'aquests llocs. Anem a Granollers, va.
1: A Granollers? Jo he viscut a Granollers.
0: Vinga, va.
1: Vull dir que a Granollers, bueno, tenim el gran símbol que és la Porxada, sí, que és un edifici increïble perquè és l'únic d'aquella època que es conserva, o sigui, l'únic del segle XVI que té una funció cívica. En aquest cas era com a mercat de gra. Llavors, com trobar aquest edifici, que de fet és molt típic del sud de França, aquest tipus de porxades, així com neoclàssiques amb aquestes columnes, allò és, ja per si, ja val la pena la visita a Granollers. Després també allà hi ha l'Adoberia, que és un centre d'interpretació, però és un museu, pròpiament, del Granollers medieval. Hi ha totes unes restes d'una adoberia on s'elaboraven on es preparaven les pells, en sí, concret allà es feien sabates, i és també d'aquella època, del segle XVI, és un excavament arqueològic, una troballa que van trobar-se allà a la plaça de l'Església, i que és increïble. També és un museu gratuït que està obert els caps de setmana. Vull dir, mira, si hagués de dir un parell de llocs, serien aquests.
0: Mm-hmm. De la zona de Sabadell-Terrassa.
1: Ui. Buah, clar, és que a Terrassa tenen tantes coses. Sí. O sigui, Terrassa realment és increïble, tot el conjunt de la seu d'Ègara, que les esglésies de Sant Pere, no? Que són aquest conjunt d'època visigòtica, però que també hi ha elements del segle XI i segle XII, que tenen un museu molt xulo i que permet entrar també a cada una de les esglésies, es veien les seves diferències. La de Sant Miquel, a mi m'agrada molt, que és la que està al mig, que és quadrada, que té moltes, que ens recorda molt els edificis àrabs, pels seus arcs i tot. I què més? Bueno, després tot el modernisme que hi ha a Terrassa, o sigui, la Masia Freixa, la casa Alegre de Sagrera, que es diu que ho he dit bé, que està allà també al centre. Sí, ara de fet també fan aquestes jornades del patrimoni cultural a tot Catalunya, i moltes d'aquests edificis estan també a portes obertes, i és una bona oportunitat aquest cap de setmana, aquest pont, per anar a aquests llocs.
0: Anem al Vallès Oriental, va. Al corredor del Montnegre, per allà.
1: Ostres, doncs allà al santuari.
0: El santuari,
1: i també, clar, és que tot allò és increïble, perquè vas amb l'excusa de, vaig a veure un santuari, vaig a veure un edifici, i després em faig una excursió.
0: Ja era una excursió, és que vas a esmorzar també. Clar, esmorzar de collera en el santuari, pels
1: abans de la bici, per passar-te tot el dia, realment. A més, crec que farà bon temps, però no sé. Dissabte crec que fa bon temps, bonic.
0: Sí, però... doncs... que moltíssimes felicitats per mantenir, doncs, justament aquest compte amb totes aquestes històries, amb tot aquest patrimoni, amb tots aquests monuments, i que interessi tant a joves com a grans.
1: Exacte.
0: Gabriel Rubinenc, o sigui, molta sort, i ja sabem que anirem tirant de tu, doncs també, si podem, perquè ens vagis explicant com, de la forma tan amena que ho fas, doncs, totes aquestes històries, i que sapigueu, medievalismes, podeu trobar llocs què visitar, què veure en uns vídeos que són molt curtets i que us donen ganes, doncs, d'anar a veure aquelles coses que ha explicat Gabriel. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser redifosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
2: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
1: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal. Gent normal com tu.
3: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
4: ¿Vols publicitar la teva empresa a Radio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
5: Ai, què passa? Ya es para Nicta López. Todas las noches del miércoles a las 22 horas tenéis Jazz del Bueno, grabaciones raras, conciertos súper inéditos que solamente podréis escuchar aquí y cachondeo peculiar, pintoresco por doquier. Todo eso, pues, las noches del miércoles en Radio Rubí, la mejor emisora de Rubí, de la comarca, del Vallés, del país, del mundo.
6: Jazz para Nicta López, con Enrique Heredia.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Si us agrada caminar, descobrir nous paisatges, posar-vos reptes, Centre Excursionista de Rubí, que té propostes per a vosaltres. Des d'una fira de muntanya per acostar l'aventura als més petits fins a un nou grup de travesses per excursionistes que busquen recorreguts més exigents. A més, el grup d'alta muntanya tanca les activitats especials dels seus 10 anys de reactivació. Avui posem al dia l'activitat del Centre Excursionista de Rubí amb el seu president Jordi Puig.
1: Hola, bon dia.
0: I el seu membre d'honor, Jaume Serra.
2: Bon dia. Bueno, membre del centre d'honor.
0: Jo t'he posat d'honor.
2: Molt bé, perfecte.
0: A mi em sembla...
2: Perfecte.
0: Ho dic perquè sempre és un honor quan un organitza doncs, la travessa Rubí-Montserrat. Ara, com tot el tema de restriccions queda molt, però jo no sé com tenim aquestes històries amb les restriccions i tot.
2: Bé, dir-te que jo sóc un dels organitzadors, col·laborem, som un grup, vull dir que no sóc jo sol. Generalment en aquestes dates ja ho teníem gairebé tot, gairebé perfilat, i encara estem valorant què passarà. Però sembla ser que, malauradament, això de les restriccions semblaria que costarà treure'ns-ho del damunt. I, bueno, de moment estem començant els preparatius, però molt pendents de què podrem passar. O sigui, estem valorant alternatives, si n'hi ha, si no n'hi ha, però tot és molt embrionari encara, tampoc no...
0: Això t'anava a preguntar, perquè hi ha alguna forma d'evitar aquesta zona per anar-hi?
2: Home, llavors ja no tindria... Primer, per anar-hi hauríem d'anar sortir fora de Rubí, perquè Rubí està dintre de la zona de restriccions. Clar, ja no seria la Rubí-Montserrat, però bueno, estem...
0: El Tour de França a vegades comença a Barcelona. A veure.
2: Bueno, però que aquesta gent, això són per molts diners i nosaltres encara no hem arribat. Ja hi arribarem, vull dir, ja hi arribarem, però de moment
0: això
2: encara...
0: Això el president ara preguntaré si...
2: De moment encara no hi ha tants drets ni televisius ni fent pagar per entrar, o sigui, per fer sortides o arribades, però bueno... Estamos en ellos, una mica... Aquest any ja la vam haver de suspendre directament i, doncs, ara estem pendents de si podria haver-hi un canvi en el calendari, perquè és que, a més, la RM doncs, fa 3-4 anys que estem en el circuit de caminades de resistència de Catalunya que organitza la federació, val? I, clar, moure dates és difícil, però... Si la mous de data, però si continuen les restriccions, ja, és complicadet.
0: De quin tram estem parlant? De quants quilòmetres s'atreveixen?
2: Bueno, ara estarien afectats pues, uns gairebé 10 quilòmetres, que és el que va des de Rubí fins a Ullastrell. Ullastrell, de moment, està lliure de restriccions. Aquells... Tot el que és el terme de Rubí, sí. I d'aquí a Ullastrell, pues, bueno, posa-li 8 quilòmetres, més o menys, serien els que estan afectats ara. Però imagina tu que d'aquí 4 dies apareix un senglar infectat a Viladecavalls i llavors també ens ha fotut, perquè passem, sembla que són 12 o 13 termes municipals els que passen, no? Llavors, doncs...
0: És una mica... 12 o 13 estan afectats, també?
2: No. D'afectat només hi ha Rubí, ara. Però, clar, sembla ser que els senglars es belluguen.
0: Sí, i jo pregunto, dintre de la meva ignorància, o sigui, no es pot delimitar per cintes o pel que sigui aquells 10 quilòmetres i quan surten a aquells 10 quilòmetres posar un terra en què trepitgen la gent que va corrent i que elimina el que és el, perquè se suposa que és que se queda pegat a les botes, doncs poses a lo millor 20 metres d'allò perquè vagin trepitjant per allà i després continuen. Pregunto jo en la meva ignorància absoluta.
2: Ens has donat una opció que no havíem contemplat.
1: Sí, aquesta opció sí que l'havíem contemplat amb la marxa infantil, sí. Per exemple, que és ara més aviat, i se'ns ha dit que no, que les restriccions són les que són, les mesures ara mateix són les que marca ja no l'Ajuntament, ja no l'àrea de medi ambient del municipi, sinó qui, doncs no sé qui deu ser, i l'agent rural,
2: sí,
1: o
2: deu venir del Departament d'Agricultura
1: i que són inflexibles ara mateix a qualsevol mesura. Llavors, doncs, aquesta mesura la vam proposar per poder fer la marxa infantil i se'ns va dir que no.
0: Per tant, us queda la fira de muntanya, aquesta alternativa a la marxa infantil. Jordi, comencem per la notícia més destacada. Marxa infantil, no? Una de les cites més tradicionals del calendari de Rubí, però que no es podrà celebrar en el format habitual. Primer, com heu viscut aquesta decisió sumades a les anteriors?
1: Doncs ja teníem aquesta, per una banda, aquest remordiment de dir, ostres, és que portem un any que ho estem suspenent les activitats grans, Estrella, el centre ha continuat amb activitat, inclús han aparegut noves seccions que estan funcionant molt bé, o sigui, això segueix funcionant igualment, el centre segueix fent activitat, però sí que és veritat que aquestes activitats grans, que són potser les que ens donen més visibilitat, doncs les hem hagut d'anar suspenent totes. Clar, arribat a l'última de l'any, que és la marxa infantil, vam dir, no pot ser que estiguem un any sense fer activitat, no pot ser que els infants especialment doncs es quedin sense la marxa, i barrejant-ho tot vam dir, aquí hem de muntar alguna cosa, hem d'adaptar o morir, no? I va sortir aquesta proposta, no? La comissió de la marxa infantil ben valorada, ha dit, doncs no podem fer la caminada, anem a fer doncs algo que se li pugui semblar, que sigui dirigit al públic infantil, i vam pensar doncs amb això, no? En fer una fira de muntanya de Rubí.
0: Mm. 15 de novembre al Pavelló de la Llana, qui trobaran els nens i nenes que s'apuntin?
1: Doncs tot d'activitats relacionades amb el món de la muntanya i l'aventura. Per tant, doncs tindrem el rocòdrom equipat, per tant els nens podran escalar, hi haurà un rocòdrom petit també doncs per infants doncs doncs més petitets, amb un circuit també de ponts de mico, hi haurà tiramarc, hi haurà inflables, hi haurà un circuit d'orientació, per tant els nens trobaran balises, portaran un mapa i hauran de localitzar aquestes balises a l'entorn del pavelló, hi haurà un circuit d'obstacles que organitzarà també el grup de trail del centre excursionista, i per tant doncs, hi ha tot un seguit d'activitats doncs, que esperem que siguin molt interessants i que facin gaudir doncs, d'aquest matí als infants, no? Que malauradament doncs, no podran fer la caminada, però sí que els hem buscat aquestes alternatives.
0: Infants de quines edats?
1: Doncs mira, aquí ampliem el ventall d'edats, perquè normalment la marxa sempre era de 7 a 12, però donada la circumstància, doncs, ampliem de 4 a 12 anys també, per tant doncs, podran participar infants doncs, més petits dels que habitualment ho fan a la marxa infantil.
0: Quants preveieu?
1: Doncs la inscripció està limitada ara mateix a 500 participants, que és el mateix volum de participants que ens marcàvem per la marxa. Després ja veurem doncs, com va el ritme d'inscripció i anirem decidint doncs, si ampliem, si prenem altres decisions. Però ara d'entrada són 500 i seria doncs, això, una gran festa.
0: Clar, aquí obriu una porta, però potser aquesta porta agrada tant que en lloc de ser una excepcionalitat arriba l'any següent i els pares, mares us diuen, escolta, que això que vau fer és molt xulo, l'heu de fer, no podeu fer la fira i la marxa?
1: Això
0: sabeu,
1: serà...
0: sabeu que esteu obrint
1: sí,
0: la porta,
1: estem
0: no?
1: obrint un meló i serà un dilema que evidentment quedarà sobre la taula, depèn de quin sigui el resultat d'aquest any, no? En qualsevol cas, nosaltres, com que ens agrada normalment sempre embolicar-nos, no ens costa gaire, doncs decidirem, veurem si quin resultat té aquesta fira. Evidentment crec que no deixarem de fer la marxa infantil, el que en tot cas podem estudiar és integrar una cosa amb l'altra, enriquir la marxa infantil i donar-li doncs, més cos i fer doncs, encara una millor experiència del que és la marxa, no?
0: Que crec que obriu un grup de, o poseu, ara que deies marxa, poseu en marxa un nou grup de travesses, no? Recorreguts més amplis, crec que són de 13 a 20 quilòmetres, desnivells positius de 600 a 1.000 metres. Per què heu decidit crear aquest grup? Quina necessitat heu detectat?
1: Sí, correcte. Un dels objectius del centre és que la persona que sigui interessada en fer muntanya, en fer esport, doncs pugui trobar un gran ventall d'activitats. Fa uns anys teníem al centre un grup de travesses que funcionava molt bé i que eren això, doncs, sortides de certa exigència i bé, doncs, per la naturalesa del funcionament d'una associació doncs, havia deixat de funcionar aquest grup de travesses. També teníem els senders, els grups de GR, que també feien sortides de certa durada, i això també, doncs, per logística, també s'havia deixat de fer. I, per tant, teníem aquí un buit que calia omplir d'alguna manera. Llavors, doncs, vam articular amb tot un seguit de socis que estaven interessats en fer aquesta proposta, aquesta activitat, i la veritat és que ha fluït, doncs, però molt bé, no? També que de fet, ja tenim un calendari de 5 sortides planificades per tot l'any, des d'ara, de fet... La primera serà el proper cap de setmana, el 18 d'octubre, I després ja tenim una dels pel novembre, el febrer, el març i cap a, i el maig em sembla que tenim la última, correcta.
0: La del 18 d'octubre, on va?
1: Sí, el 18 és el Catllaràs, a la zona que està, si la gent més o menys ubica, és Prepirineu, a la zona de, per sobre de Castellà de Nuc, allà a l'entorn. I la veritat és que és una serra espectacular. I a més que té unes vistes espectaculars, perquè el fet d'estar, diguem, al Prepirineu, doncs et permet veure tant Pirineu, et permet veure el Pedraforca d'una visió imponent, però també tot el que siguin massissos, doncs Montseny, Montserrat, espectacular.
2: Que, si em permets, subscric el que diu el Jordi. Ja, potser és una serra una miqueta oblidada, sí, perquè queda allà entremig de, saps, de, o vas al Pedra o ja te'n vas cap a Pirineu, cap al Puigmal. I el que diu ell, és una serra preciosa, vull dir, els miradors que hi ha, doncs, són espectaculars, els boscos per on... Jo fa poc que hi he estat fent una travessa per allà i, i també ara igual hi ha estabolets i tot.
0: Bueno, hi ha poquets, hi ha molts poquets. Darrera pregunta, que ara entrarà la PAM, reactivació, un altre tema és el grup d'alta muntanya, no?, que estan tancant sortides en commemoració dels 10 anys.
1: Sí, fa 10 anys que van reactivar aquest grup i aquest any, doncs, han fet tot un seguit de sortides commemoratives, doncs, per fer aquesta celebració. I la veritat és que han anat molt bé, perquè han pogut fer la Neto, han pogut fer la Pica d'Estats i ara justament aquest mateix cap de setmana estan fent una travessa espectacular, que és des de Vallter al Canigó i tornar a Vallter, per tant surten molts quilòmetres, wow, molt desnivell, i amb això d'alguna manera tanquen, doncs, aquest aniversari dels 10 anys de la reactivació del grup d'alta muntanya.
0: Uau, uau.
1: Sí, sí, estem a tope.
0: Sí, doncs moltíssimes gràcies a tots dos. Ens tornem a escoltar d'aquí a un mes amb més activitats. I qui fa ara mateix la travessa de Rubí el dia d'avui a demà és la Pamela Martínez. Bon dia.
3: Bon dia. D'avui a demà no, eh?
0: Ah, d'avui a demà no.
3: D'avui a dimarts.
0: D'avui a dimarts.
3: Que recordant que ja pon, eh? Que
0: és veritat,
3: dilluns
0: és
3: no tenim Rubí al dia.
0: Això és una travessa enorme. O sigui, hi ha 4 dies de travessa, explica'ns.
3: 3 dies, Toni.
0: No? Dissabte, diumenge, dilluns, dimarts.
3: No, perquè dimarts sí que estem aquí.
0: Bueno, sí, tens remega. Dissabte, diumenge, dilluns i dimarts som aquí.
3: Ai, ai, ai. Doncs nosaltres dimarts tindrem aquí a la regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica per explicar-nos tota la jornada de la revolució energètica. És un dels pocs actes que no s'han suspès amb la convocatòria de eleccions, i després tindrem una unitat mòbil a la plaça dels Ferrocarrils, que la nostra companya Patri Díaz ens explicarà com estan anant les jornades de sensibilització i formació en reanimació cardiopulmonar que fa CST dimarts, precisament aquí
0: això,
3: a Rubí. Les fan diferents municipis, però a Rubí estarà aquí a la plaça dels Ferrocarrils.
0: Per tant, en directe.
3: Exacte, i ells estaran fent això, aquesta jornada, de 9 del matí a les 6 de la tarda. Després tindrem una entrevista amb Encarna Frías.
0: Sí.
3: Perquè ella és una migrant de Màlaga que va arribar als 8 anys a Rubí i descobrirem Rubí al llarg de la seva vida. M'estic quedant sense veu, eh?
0: Encarna Frías. Molt interessant aquesta entrevista que tindrem a les 11:20.
3: I després també tindrem la secció d'infermeria dels CAPs, que ens faran una radiografia de com està la situació a Rubí.
0: Amb la grip, la Covid i tot el que està passant. Doncs moltíssimes gràcies a Pamela Martínez, José Malagón, Pamela Martínez, un servidor, Toni Bravo. Us desitgem aquest cap de setmana llarg. Us deixem amb les notícies.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. El Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional de Circ 2026 al clown rubinenc Leandre Rivera. El guardó té una dotació de 30.000 euros i reconeix una trajectòria artística de referència internacional. El jurat ha destacat Rivera com un gran referent del clown i del teatre gestual a escala internacional. Segons el veredicte, el creador combina la precisió còmica, el ritme i la poètica dels objectes en el circ clàssic, el contemporani i el de carrer. A més, el jurat també ha valorat la seva generositat a l'hora de compartir coneixement amb les noves generacions d'artistes. Així mateix, els membres del jurat han aplaudit la importància de la seva mirada dramàtica en espectacles com, per exemple, Gota, Guf o Ufa. Leandre Rivera va néixer a Rubí l'any 1966. L'artista va iniciar la seva vocació escènica a la ciutat i el 1986 va fundar la companyia Letal juntament amb Jordi Magdaleno i també amb Enric Caso. El 93, el pallasso rubinenc va marxar a Austràlia i allà va descobrir el teatre de carrer i va començar a perfilar el seu personatge característic, mut i solitari. En Comú Podem i la Sala Neus Català han obert la quarta convocatòria del concurs d'art literari Vivències de Dona amb motiu del 8 de març, Dia de la Dona. Novament, la iniciativa s'adreça a dones a partir de 16 anys que vulguin expressar experiències i sentiments a través de l'escriptura. Les autores poden presentar poemes, cançons, contes, relats o qualsevol altre gènere literari, tant en català com en castellà. El nexe comú serà, com sempre, que es tracti de vivències de dones. Cada participant pot lliurar un sol text amb una extensió màxima de 2.000 paraules o de 64 versos en el cas de la poesia. El termini per presentar les obres acaba el dia 15 de febrer. Els treballs s'han d'enviar per correu electrònic en comupodemrubi@gmail.com, acompanyats d'una breu ressenya biogràfica de 5 línies com a màxim. L'any passat es van presentar 35 relats i una trentena de les autores van formar part d'aquesta lectura col·lectiva.
2: I quant als esports, la Unió Esportiva Rubí juga per primera vegada aquesta temporada en el seu horari habitual de diumenge al migdia el seu partit a casa. Serà davant de la Unió Atlètica d'Horta, en contra que podran seguir en directe en aquesta casa, Ràdio Rubí, i en futbol sala, tarda de dissabte, al pavelló de la Llana, amb una primera cita a les 4 de la tarda de Segona Nacional Grup 2, l'Esportiu Rubí rebrà el Castelló i, a posteriori, a les 6 de la tarda, Esportiu Rubí Pineda. En aquest cas, el partit correspon a la tercera jornada del Grup 1 de la Tercera Nacional Masculina.
1: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro, tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
4: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
3: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal? Com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu, què tenim aquesta setmana? A qui tenim de convidat? Doncs atents, atentes, pareu l'orella.

ressuscitat Frank Sinatra, sinó que tenim amb nosaltres a un concursant de La Voz. Ell és Sam Darris. Fa poc que hi va participar i amb ell doncs parlarem de la seva experiència i dels seus futurs projectes. I és que ho fa bé el noi, Després l'escoltarem. I tindrem, com sempre, amb nosaltres l'Assumpta Vitòria. Amb ella recordarem grans moments de la història de la tele de la nostra estimadíssima Caixa Tonta. I per acabar, com no podia faltar el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu. Sí, senyor, que es vestirà de gala per l'ocasió. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. No us podeu perdre el programa d'avui, eh?

sóc en Quim Masferrer. Una salutació, una abraçada ben forta per tots els amics i amigues de la Caixa Tonta. I res, foteu-li canya i dir-vos que, gent de la Caixa Tonta, sou molt bona gent.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
1: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
3: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltàvem aquest fragment d'aquest gran documental i ara, doncs, Assumpta, explica'ns el següent... Un moment, aquí ho canviarem. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parles tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, en vostre nom, comença nostra història. El títol era molt maco. En vostre nom, comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola a Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que al llarg del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques, per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies. I esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai. Genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i
5: Castejón a Girona. Es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró, pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Han estat entre els 15 i els 20 graus.
5: Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: Meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
2: Ara bé. Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'assumpte, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El Hombre del Tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: I ja el tenim aquí. Fa llàstima i tot parlar sobre d'aquesta música.
1: És que és el millor tema del món, la millor pel·lícula del món. La música que emociona és que té tant aquesta, té tanta força.
0: Tanta veu. Sam Darris, com estàs?
2: Pues
0: benvinguts al programa
1: de nou.
0: Escolta'm, nosaltres encantats que estiguis aquí. Sam Darris va començar fa moltíssims anys en el món de la música.
1: Bueno, tampoc tants, porta... que és molt jove.
0: És jove, és jove.
1: Ai, Joan, què ha passat? Què?
0: Però porta, ho porta des de que va néixer.
1: Això sí, però fa moltíssims anys.
0: Era moltíssims anys, vull dir, des de que va néixer. Vale. Som nosaltres com, som com un matrimoni.
1: Se'm va
0: sí, sí.
2: Ja té molt de ganxo, això, eh?
1: No sé si té ganxo, però és que
0: a la gent li agrada,
1: coses.
0: No sé. La gent, després, quan surt d'aquí, queda...
2: que ens diuen...
1: Home, l'altre dia ens van barallar moltíssim perquè li agradaven unes coses que no són correctes.
0: Bueno, però...
1: No són correctes, com coses de Gran Hermano o de Supervivientes.
0: Clar, perquè aquí parlem de tot.
1: No tiene honor, no tiene honores.
0: Jo li dic, però això fa passar l'estona a la gent, i ella...
1: No m'agrada.
0: Això no m'agrada perquè és soltero, no sé què.
1: Clar. Bueno, és malgastar la tele. La tele ha de tenir aquell puntillo d'elegància.
0: Ha canviat.
1: Com però... aquesta cançó.
0: Home.
1: Això és una cosa impressionant.
0: Quina veu, quina veu.
1: Mira.
0: Apa, aquí. Escolta'm, Sam, quan vas començar a tornar al món de la música? Digue-ho tu, perquè jo ho sé que fa molts anys que portes en el món de la música.
2: Pues sí, fa molts anys, des de sempre, des de l'escola, però precisament ara que presento aquest tema nou en català, un tema original en català...
0: Que el posarem.
2: Sí, en exclusiva, perquè fins al
0: dia... El tenim a punt.
2: Fins al dia 25 no estarà disponible a les botigues digitals. I precisament l'altre dia, començant la promoció a Instagram d'aquest tema, vaig treure a Instagram una de les fotografies del meu primer bolo de tots.
0: Què dius?
1: Wow.
2: Justament amb el que m'ha ajudat a produir, a coproduir aquesta cançó, que és l'Eloi Hortells. I estàvem els dos amb 14 anys...
0: Que fort!
2: Intentant doncs, treure el cap, no, ja? Vull dir que sí que portem més de mitja vida.
1: Em preguntaves a mi quan havia començat i tu deies, oh, que jove, vas començar a la mateixa edat que jo, el que cantaves, i jo anava a la tele agafant el que podia.
2: I, a més,
1: clar,
2: et diré una cosa...
1: Clar, teníem aquesta edat,
2: Assumpte, et diré una cosa... Una cosa que mai he reconegut, però aquell primer bolo, que clar, la foto dius, ai, mira aquests nens jovenets allà intentant-ho, no ens van voler pagar. De lo dolents que érem.
1: O perquè aquella època no pagaven i jo havia anat a fer gales amb el José Luis Moreno, la Mari Sampere, a Lleida, amb el meu cotxe.
0: Escolta, el José Luis Moreno sí que té fama de que alguna vegada no pagava.
1: No em va pagar.
0: No
1: va pagar,
0: no et va pagar
1: ni a la Mari Sampere, que venia amb mi al cotxe, la Mari, i hi havia també una altra vedet que no me'n recordo com es deia, bueno, era bastant guai, un bolo a Lleida, i l'únic que vam treure d'aquest bolo és que ens va dir, quan passeu pels camps de pomes, enceneu les llums, el senyor de l'entoldat o l'embalat, i agafeu les pomes que vulgueu.
0: I això va ser el
1: vostre... I vam parar al cotxe i vam dir, ara que agafem de pomes, no vam agafar res.
0: Mare meva!
1: Sí, sí, perquè no va pagar. Ens va dir, jo els pagaré.
0: Que raro.
1: I no va pagar. José Luis Moreno.
0: No va pagar.
1: Sí, sí, sí.
0: Mare meva.
1: Vam presentar ja ho veus, has vist? Els dos,
0: Has vist? El mundillo... És que el mundillo aquest
1: és... És que no pagaven moltes vegades.
2: És complicat, és molt complicat.
1: Que han fet poca entrada, que no vens, que no vens, i això és molt important, que no vens. Com no vens, ets un nen de 14 anys que has de vendre. Si et demanen experiència, no en tindràs. I aquí està el desastre.
2: No, home, clar.
1: He viscut tant, això, tant, tant.
2: Aviam, també hi ha molts locals que viuen una mica d'això. No? Escolta, porta tota la família, omplem la sala, venem copes...
0: Exacte.
2: I jo et donaré 50 euros.
0: Exacte. Sí.
1: I encara,
2: clar,
1: Sí,
2: sí.
1: Encara, és molt.
2: Bueno, que tots els que ens hem dedicat a això, hi ha una gran part de vocacional... gran part de vocacional, encara que, bueno, que em puc dir que he tingut bastanta sort, la veritat, perquè amb el tema d'orquestres i tal, doncs he anat treballant bastant.
0: On vas començar, tu? Així, a dir, mira, jo és que ara és el moment de fer un pensament i de començar a dedicar-m'hi.
2: A nivell professional?
0: Sí.
2: Sí, a nivell professional vaig començar amb 18 anys amb una orquestra que es deia Aitana, de Castelló. Jo no sabia el que eren els... Jo era d'un noi de ciutat, diguéssim, o de perifèria de ciutat, i no el tema el concepte de les orquestres de ball no l'entenia, no sabia què era.
1: Opa, i tant.
2: I em va contractar aquesta orquestra petiteta, una orquestra de 7 o 8 que estava a Vinaròs, I vaig fer un any amb ells i ja em va contractar la Jani Omarty, que aquella sí que era una orquestra grossa, de les grosses de debò. I amb allò realment vaig poder anar a la universitat i tot, perquè en aquell moment es guanyava bastant per fer aquest tipus de coses. Ara ja els calés els guanyen els grups de 4 o de 5 com a massa. Les formacions de 17 o de 18, com anàvem, són difícils de fer rendibles.
0: Ha canviat.
2: Sí, molt, ha canviat moltíssim, moltíssim.
1: Jo tenia amistats fa mil anys, a lo millor. Ara m'has fet recordar una persona que també va haver de recordar, el Frank Dubé. Sempre anava a totes les orquestres i tenia un saló de música d'orquestra i anava a tot arreu. Sempre l'he trobat a tot arreu, des de que era petita, el Frank Dubé. No sé si algú el recordarà, tu no, oi?
2: Jo no he coincidit amb ell.
1: I encara m'escriu i té un club.
2: El que sí que vaig coincidir és el Jack Carmelo.
1: Amb la Laura Simó.
2: La Laura Simó és una crà.
1: La Laura Simó és la que va amb el Frank Dubé.
2: Ah, no sé qui és
1: la seva dona.
2: Ah, no la conec.
1: Bueno, era. Ei, no digamos. Sempre van junts, la Laura Simó i el Frank Dubé.
2: Home, la Laura Simó és una...
1: Aquí és molt guai.
2: És molt bona, és molt bona.
1: Bueno, és normal, ja he dit alguna cosa.
0: I Sam Darris també el podem trobar amb Del Pino Bros,
2: sí.
0: Que és un conjunt, no? Que,
2: bueno, són dos germans que són productors i llavors hem fet el canal que es diu Sam Darris and Del Pino Bros.
0: I tenen temes com aquest. És brutal, això. Aquesta versió de l'Always on My Mind.
2: Preciosa cançó.
0: Escolteu.
1: Les cançons estan molt ben trobades.

0: aquí hi ha classe.
1: Té una veu molt rodona, eh?
0: Home, per favor, Assumpta.
1: Jo el conec de fa molt de temps. M'agrada molt.
0: I aquesta veu, la primera vegada que la vaig escoltar, ja em va enamorar.
1: És que amb aquests temes, si no t'acompanya l'heu, vols dir que t'agrada, però...
0: Clar, alguna cosa.
1: Canvi amb tu, dius, oh, que maco, que bé la canta.
0: Té una veu càlida,
1: molt,
0: una veu
1: molt,
0: que enganxa,
1: molt.
0: Una veu que...
1: Molt.
0: Que t'agrada.
1: Molt,
0: que és
1: molt,
0: molt. Molt, molt, molt audible.
1: De veritat, posa una mica escolta. Més.

0: És que no té cap pega, aquest sembla assumpte.
1: Sam Darris.
0: Sam Darris, per favor, no us oblideu, samdarris.com.
1: Que té una veu càlida, preciosa.
0: Trobareu molta més informació. També, vaja, té dos canals de YouTube, no? Explica'ns una mica com
2: sí,
0: la gent que ens està escoltant.
2: Tinc un canal que, en solitari, que és Sam Darris, en el qual estic fent un repte de... d'una cançó. Bueno, t'ho puc explicar, eh?
0: No, i tant, per favor.
2: Sí, perquè vaig anar a la voz aquest any.
0: Vas anar a la voz, sí, t'ho anava a comentar.
2: Sí,
0: no vull posar el tall, no vull posar
2: ja,
0: el tall.
2: No, perquè
0: no cal, no fa falta.
2: Em vaig fotre malalt la nit abans i...
1: No m'hi digues.
2: Sí, no vaig estar fi,
1: I ells van estar fins?
2: Bueno,
1: la gent d'allà? Pregunto.
2: No,
1: perquè a vegades m'han dit persones, no tu, ni, que tracten molt durament i la gent la tenen molt angoixada fa que no estiguin molt còmodes.
2: No, simplement és que vaig fotre malalt la nit anterior. La nit anterior em vaig posar malalt i llavors, bueno, tens experiència de molts anys i llavors ho salves en quant a que no és un desastre absolut, però no llueixes, no brilles. I llavors em va fer tanta ràbia, perquè jo sóc una persona sana, no fumo, faig esport i tal, i no és normal que jo em posi malalt, saps? No és normal. I vaig dir, doncs vaig a gravar una cançó en directe cada dia. I llavors en el meu canal, en solitari, estic fent un repte, que és A Song Everyday Challenge, i vaig pel dia 90. O 89. Avui pujaré al 80. Caramba. Al 90, perdó. I bueno, això són gravacions en directe de menor qualitat, i amb els del Pino, que són uns grans productors i músics, doncs allà sí que pugem qualitat. Gravat bé i ben gravat, amb qualitat disco, diguéssim.
1: Interessant, això. Sembla que això també volia fer-ho la Barbra Streisand. En directe sempre gravava un tema per posar-se en prova ella mateixa, perquè té molta por del públic. I un dia que va fer una espècie de cosa estranya, no va voler fer-ho mai més. Perquè també és molt mirada, com tu, no? I dic, comparo, perquè són gent que són molt, com molt mirats, molt meticulosos. I tu dius, però si està molt bé, però tu penses que no.
2: No, bueno, aquell, ja és que el dia de la voz no vaig estar bé. No vaig estar bé perquè tu notes que no és correcte, o sigui, no faig cap error garrafal, però notes que la veu no brilla. O sigui, no estava bé, estava enganxadíssim amb una bronquitis de cavall.
1: Quina ràbia.
2: Sí, la veritat és que em va fer
0: molta ràbia.
2: Mira,
0: per exemple, una d'aquestes cançons de Song Everyday és El reloj, no? Una cançó que perquè escolteu...

0: canvi, ell la canta com amb molt de ritme, no?
1: I amb classe, ja amb classe, sí. Perquè la classe es porta a dintre, eh? Sí.
2: Hosti, m'estic enamorant de vosaltres.
1: Però és que és veritat.
0: No, et diem la veritat, perquè jo no t'havia sentit.
1: I la, llavors, és veritat, jo li vaig passar uns talls a l'Assumpta.
0: Si poquets.
1: I ja està. Sí, i sí. Vaig dir, escolta'm, Assumpta, avui ve el Sam Darris i mira,
2: moltes
1: escolta
2: gràcies,
1: aquesta...
2: Moltes gràcies,
1: aquest parell de coses.
0: No és
1: peloteo coses.
0: Ni res, és sentiment,
1: és
0: no?
1: És que ens agrada. Sí. Bueno, jo perquè ja el conec està. De temps, però és que jo si no m'agradés...
0: no li haguessis fet l'entrevista, tampoc.
1: Exacte, tampoc. Quan m'ho ha
0: que
1: dit...
0: Que diu ell que no
1: el
0: pot
1: tema...
0: fer entrevistes a gent petita.
1: No, exacte.
0: Que està d'un prestigi.
1: I jo vaig dir...
0: Diu, a gent Mendundi no faig entrevistes mai.
1: El Sam Darris, aquí, per favor, al programa.
0: Un dia li vaig dir, volia portar una persona, és igual, i em diu, no, no faig entrevistes a Mendundi, perdoni, eh?
1: I ja està.
0: Ja mai més li he demanat res.
1: Bueno, però alguna n'hem fet, eh? Alguna n'hem fet.
0: Però quasi, quasi no, eh?
1: Bueno, alguna. Doncs ara, què et sembla si posem aquest tema?
0: Vale.
2: És exclusiva. És...
1: Primícia.
0: Primícia de Sam Darris. Ho dic molt perquè
1: Sam
0: la
1: Darris,
0: gent sàpiga.
1: Per favor, busqueu-lo a tot arreu, Darris. Que el trobareu a tot arreu a les xarxes socials. Està omnipresente. O sigui, que el trobareu allà, que en sap molt també de xarxes socials. I el podreu trobar molt fàcilment. Què et sembla? Com es diu el tema? Presenta'ns una mica abans d'escoltar-lo.
2: És el primer tema de 8 que aniré traient més o menys amb un mes de diferència i composaré l'àlbum de 8 singles.
1: Molt bé.
2: Llavors aquest primer tema és un tema que es diu Pensant en tu i que parla parla de la meva vida, parla de la meva història personal i que ha sigut el primer també perquè l'Eloi Ortells, que és el co-compositor i arranjador del tema, li va agradar més de les propostes que tenia i va dir, aquest m'agrada molt, crec que el coro funcionarà. I, bueno, doncs, havíem de començar per un o altre i...
1: I vau començar per aquest.
2: És un tema molt personal i que, bueno, que crec que està bé.
1: Doncs, pensant en tu, Sam Darris...

0: Un tema, com ha pogut, he pogut comprovar, personal, no? Que també parla una mica d'aquesta relació amb la música, no? Sobretot, perquè suposo que parla una mica d'això, no? O no? Què és el que... Una mica l'essència, perquè hi trobem una mica de tot, no? Però sobretot parla d'aquestes maquetes, no? Podem escoltar, no? Com es parla de les maquetes, es parla d'aquesta relació, no?
1: Saps una... És difícil, de posar-hi... De ser... O sigui, a vegades la música et permet una cosa que és que...
0: Ambigüitat.
1: Sí, pot ser ambigu i no t'has de mullar.
0: Està molt bé, està molt bé, perquè tu pots entendre diverses coses. Mm. I fer-te la teva, que això és la màgia de la música, no? Perquè, clar, les grans cançons moltes vegades no saps per què, però t'enganxen, no? Sí. I aquesta, per exemple, té una melodia preciosa, té uns coros molt bonics, la veu, que acompanya perfectament, i que aquest missatge que et transporta et pot donar a entendre, doncs, un moment, no? Tu estàs en un... És una mica el que té la música, no? Que depèn de quin moment l'escoltis, et pot conduir per un costat o per un altre, no?
1: Sí. Bueno, també un... Suposo que al final és

0: una de les pors humanes més doloroses i més devastadores és el desamor.
1: Mm.
0: El que passa que aquest dolor tan profund del desamor, a vegades creiem que és només quan ets abandonat. I a vegades quan ets tu la part, o sigui, és de les dues parts, perquè és d'una manera diferent, però pot marcar-te per sempre, no? I realment aquest deliri obsessiu que és l'amor, quan el pots controlar, com és el cas de la música, és algo meravellós i per sempre.
2: Doncs sí. Sí, sí. És així, que et sembla, Assumpta?
1: Jo estava escoltant-lo i pensava en un músic molt important, que no diré el nom. Vaig dir, per què vas jubilar-te? Per què ho has deixat? M'agradava molt i tal. Diu, perquè m'avorria. Ja no m'agradava. Ja està. I no li trobes un motiu més gran que aquest. Ja no m'agradava, ja no m'avorria, ja no m'agradava.
2: Ja no es sentia...
1: Ja no sentia res.
2: Còmode.
1: Ja no sentia amor.
0: És que la vida és il·lusió.
1: Ja està.
0: La vida és il·lusió. Perquè quan s'acaba l'il·lusió et mores. Te'n tinguis 20 o en tinguis 90.
2: En vida. Sí, sí.
1: I és que la ràdio, per exemple, diu, no, que estàs sola a la ràdio. Jo mai de la vida m'he sentit sola, i a més amb un tècnic i tal, però saps que a l'altre cantó, només que hi hagi una persona que t'escolti i que tu puguis donar-li alguna cosa, ja et serveix, no? I sempre ho has de fer-ho perquè t'està escoltant algú, no perquè estàs sola, si no, no cal parlar. Perquè, clar, el que t'agrada és comunicar el teu sentiment de desamor, d'amor, del que sigui, no?, a l'altra persona. I no estàs sol, ho estàs parlant amb algú, no?
0: Sí, sí, no, per mi la veritat és que és un privilegi poder-te expressar a través de la música, sigui per una o per dos.
1: És una expressió fantàstica.
0: El número de persones és indiferent, perquè moltes d'aquestes cançons les he fet només per una persona, en algunes d'elles, i no esperes que això ho entengui molta gent,
1: no,
0: sinó,
1: per favor,
0: a vegades són missatges dirigits a una sola persona, no?
2: Escolta'm, i tens algun referent o potser algun grup, algun cantant que diguis és per mi un dels meus ídols? Bueno, no ídols, però sí que miralls en algun moment.
0: Jo crec que al final nosaltres aprenem per imitació.
2: Una mica de tot, no?
0: Sí, aprenem per imitació. I llavors quan tu... o sigui, el truco està, és la meva opinió, Clar, jo vaig començar molt amb Elvis. Elvis va ser el primer repertori que jo em vaig aprendre d'un petitet. Era raro que un nen de 14 anys escoltés Elvis i escoltés Sinatra. Però, clar, al principi, quan t'empapes molt d'Elvis, arriba un punt en què et converteixes en un imitador d'Elvis. Després, quan comences a afegir Sinatra, ets un imitador mig d'una cosa i mig d'una altra. I al final vas ficant més i més armes al repertori i al final ets un imitador de tantes coses que no es nota que ets un imitador.
2: Exacte.
1: I no ho ets.
2: Exacte, i no
1: ets.
2: Ets
1: una substància com una flor que ha florit d'una sèrie de llavors que són una cosa.
0: Però al final aprenem per imitació. O sigui...
1: Sí, però per exemple, a mi m'han dit, ai, que tu, és que no puc imitar ni la Shirley MacLaine, ni la Wagner, ni la Pepita Pérez, perquè dius, a mi em surt i ningú ho diu.
0: Agafes coses de tots,
1: clar,
0: i acabes conformant un matís
1: una
0: que és només teu.
1: Una manera que t'agrada, no?
0: Sí, sí, sí. Perquè al final és un compromís, l'estil és un compromís. Tu has de definir l'estil, no? Més enllà de la tècnica està la definició de l'estil. I tu, diguéssim que l'estil, sobretot al cantar, és com allò que deien de la sàbana, no? Que si te tires per arriba te destapes los pies. O sigui, tu no pots cobrir-ho tot. Has de fer un compromís entre unes coses i altres per acabar traient un resultat.
1: I a més pot molt bo que sigui la Bàrbara o que sigui l'altre, tu fas teu. I al fer-t'ho teu, ho sents d'una altra manera i mai pots resultar igual que ell. Encara que copiessis, com diuen, imitar. No imiten, perquè copien, però no té res a veure, perquè cada un té la seva
2: ànima.
1: La seva ànima, sí, sí. I la seva forma de ser, no?
2: Exacte. Aquí està.
1: I tant.
2: Aquí està.
0: Home, sí, jo això me'n vaig donar compte quan jo vaig tenir fonaments clàssics, vaig fer el grau mig de cant al Bruc, i va haver-hi un punt en què m'havia de decidir si volia fer modern, si volia cantar amb micròfon o si volia cantar teatre. També és veritat que l'òpera en els últims 10 o 15 anys ja no és el que era. Abans no. Tu podies fer una carrera, ara l'òpera ha caigut. Jo me'n dono compte que arriba un moment en què la definició d'estil té a veure amb una cosa. Tu fas la partitura i al principi els puristes et diuen... Tu hi fots molt de deje, no? I molt de gorgorito, i molt de glissando, i moltes coses, perquè tu et creus que aquí estàs traient la teva marca, la teva veu. I en realitat és quan realment fas la partitura que surt la teva veu.
1: Clar.
0: És curiós, eh? Clar. Perquè tu intentes ficar les teves morcilles per treure la teva veu. No, no, i és quan realment fas el que has de fer que surt la teva veu.
1: Sí.
2: Que surt perfecte. Sense adonar-te'n.
1: Surt sense adonar-te'n i surt la teva.
2: Aquí està.
1: I ho llegeixes tal com està, sense tons i sense res, llavors et surt natural.
0: Sí,
1: i surt bé.
0: Però
1: i surt
0: això
1: la
0: és dificilíssim,
1: veu.
0: Eh? És dificilíssim. Ja,
2: no és fàcil. Doncs Sam, escolta, m'ha sigut un plaer.
0: El que plaer.
1: Que cool, amb no?
2: Un altre dia l'hem de tornar a convidar quan porti més temes. Està aquí més que convidadíssim per presentar el disc sencer.
1: En quina cançó acabem? Tornant a posar alguna?
2: Ara en posarem. Mira, una així mogudeta, però la posarem al final del programa.
1: Vale, ara, però ara no?
2: Ara hem de fer la teva secció, no?
1: Vale, vale.
2: De la tele.
1: Jo preferia escoltar-lo amb ell.
2: El posarem després per acabar, perquè la gent es quedi encara amb més ganes. Recordem, Sam Darris, el trobareu a la seva web samdarris.com i a YouTube, sobretot, i busqueu-lo a les xarxes perquè allà el trobareu. Sam, un plaer.
0: Moltes gràcies, Joan.
2: Ens veiem a la propera perquè segur que vindràs més vegades.
1: I tant, que vingui, per favor, gràcies. Que parla molt bé.
2: Fins aviat.
1: I canta molt bé.
2: I canta molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Hola, amigues i amics de La Caixa Tonta, de la xarxa de comunicació local. Us saluda la Carla Torres Danés, que sóc l'actriu de doblatge d'un personatge, que a veure si sabeu qui sóc. Mike, los amigos nunca mienten. Espero que gaudiu molt de la sèrie de Stranger Things doblada en castellà i moltíssimes gràcies per incloure'm en el vostre programa. Un abraçada.

Nosaltres acabem així el programa d'aquesta setmana amb aquesta salutació tan bonica de la Carla, perquè fa molt poc que s'acaba d'estrenar ni més ni menys que la segona temporada de la sèrie animada de Stranger Things, Relatos del 85. Gràcies als nostres estimats col·laboradors, gràcies a Assumpta Vitoria i gràcies al Toni Rovira. I com no, el nostre superconvidat que ha participat a tots els talent shows habidos y por haber, que diuen, i que l'hem tingut aquí presentant-nos aquest tema en primícia. Sam Darris, gràcies, com sempre. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. I us deixem amb aquest tema de Stranger Things, un tema que, bé, és conegut per tots, aquest Heroes, del David Bowie, que acompanyava i acompanyarà durant molt de temps, jo diria que per sempre, tots els seguidors d'aquesta mítica sèrie. Tres més, gràcies per ser-hi i fins a la propera. A reveure. Adéu-siau.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí explicarem tot el que passi.
0: A peu de camp. Tots fem esport.

0: Radio Rubí. Radio Rubí, noticias.
1: Bon dia. Els bancs dels aliments de Catalunya han presentat la 18a edició del Gran Recapte. Es farà entre els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 punts de venda. Aquí a Rubí aquest any s'hi sumaran 8 supermercats, el Condis Mariona, el del Mercat i el dels carrers Duran i Bas i Sabadell, els Bonària de Narcís Menart i Lluís Ribes i l'Aldi de l'Avinguda de l'Estatut. Enguany la campanya solidària se centra per primera vegada en les anomenades noves pobreses. Aquest fenomen afecta persones que tenen feina però que no arriben a final de mes. L'edició d'enguany arriba en un context, a més, d'encariment sostingut dels productes de primera necessitat. De fet, el preu dels aliments ha pujat prop d'un 32% a Catalunya des de l'any 2020. Segons les entitats socials, cada mes unes 170.000 persones necessiten aquest tipus d'ajut a tot el país. El centre excursionista no podrà fer enguany la tradicional marxa infantil de regularitat pels boscos de Rubí a causa de les restriccions d'accés al medi natural per la pesta porcina. Lluny de suspendre la cita, que fa gairebé 60 anys que s'organitza, l'entitat ha adaptat el format per crear una fira de muntanya adreçada als més petits. Es farà diumenge 15 de novembre a l'exterior del pavelló de la Llana i a la Masia de Can Serra. La jornada s'adreça a infants de 4 a 12 anys i oferirà una trentena d'estacions d'aventura amb rocòdroms, ponts de mico, circuits orientals, inflables, tiramarc i una vintena de jocs d'habilitat. A més, els bombers hi participaran amb una exhibició i un camió si les necessitats del servei els ho permeten. Cada participant rebrà un plànol i un passaport per anar segellant les proves, a banda d'un refrigeri i un obsequi final quan completin el que és el circuit. Les inscripcions estan obertes fins al dia 12 de novembre i es poden fer al web de l'entitat a rubicert.cat.
2: I quant als esports, la Unió Esportiva Rubí juga per primera vegada aquesta temporada en el seu horari habitual de diumenge al migdia el seu partit a casa. Serà davant de la Unió Atlètica d'Horta, en contra que podran seguir en directe en aquesta casa, Ràdio Rubí, i en futbol sala, tarda de dissabte, al pavelló de la Llana, amb una primera cita a les 4 de la tarda de Segona Nacional Grup 2, l'Esportiu Rubí rebrà el Castelló i, a posteriori, a les 6 de la tarda, Esportiu Rubí Pineda. En aquest cas, el partit correspon a la tercera jornada del Grup 1 de la Tercera Nacional Masculina.
1: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: No, d'octubre de 2026, això és l'enjoc.
0: Joc. Amb Martí González.

Divendres 9 d'octubre, avui programa molt carregadet, com cada divendres, amb la prèvia de tot el que ve aquest cap de setmana, començant pel retorn del futbol de primera divisió masculina. Avui obre la jornada, vuitena, l'Espanyol, que visita el camp del Màlaga, l'actual cué de la Lliga. A les 9 del vespre en farem la prèvia, evidentment. També mirarem d'escoltar ja en directe Hansi Flick a la prèvia del Barça-Getafe de demà a la tarda a l'Spotify Camp Nou. Molt futbol, com dèiem, però també bàsquet, perquè avui també tenim Eurolliga masculina per al Barça, al Palau, rep els Alguiris en la quarta jornada d'Eurolliga masculina, com dèiem. Ahir, en handbol, el Barça va guanyar a la Champions, al Palau, també al Dinamo de Bucarest, i avui obre la jornada de Sobal al Granollers, també el dia en què comencen les prèvies de la Champions, de femenina de waterpolo, en aquest cas, amb Terrassa, Sabadell i Catalunya, i també de la Eurocup masculina, també de waterpolo, amb l'equip masculí del Terrassa. Tot això i més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, Alba, bon dia.
1: Bon dia, Martín.
0: En futbol, avui torna la Lliga a la primera divisió masculina, ho dèiem ara, amb el partit de l'Espanyol.
1: Sí, el conjunt perico visita el camp de l'actual CUE, el Màlaga, per obrir la 8ª jornada de la Lliga. Torna a la convocatòria, després de 9 mesos, el capità Javi Puado, que va passar per quiròfan a principis d'any per operar-se del genoll. El partit serà a les 9 del vespre.
0: Demà serà el torn del Barça, que rebrà l'Spotify Camp Nou al Getafe.
1: Hansi Flick espera poder comptar amb el porter Joan Garcia, a més de Rafinha, que ha fet part de l'entrenament amb el grup. També hi haurà de gestionar l'acumulació de minuts d'alguns internacionals que han anat aquestes dues setmanes amb la seva selecció. El partit, recordem, serà demà a 6:45 de la tarda.
0: De fet, Flick acaba de comunicar, just ara estem escoltant una roda de premsa prèvia, que Rafinha no jugarà ni demà ni tampoc contra el Galatasaray per prevenció, ha dit Flick. El Barça, que avui ha acomiadat també a Pedro Rodríguez.
1: El canari de 39 anys ha protagonitzat aquest matí l'acte de comiat del futbol professional a l'Auditori 1899 de l'Spotify Camp Nou, acompanyat d'excompanys com, per exemple, Carles Puyol, Xavi Hernández i Sergio Busquets, que li han dedicat a parlaments. Pedro ha afirmat la seva voluntat de continuar lligat al futbol. El palmarès del ja exjugador inclou 3 Champions, 5 Lligues, 3 Copes del Rei, 4 Supercopes d'Espanya, 3 Supercopes d'Europa i 2 Mundials de clubs, a més del Mundial i l'Eurocopa amb la selecció espanyola i una Premier League i una Europa League amb el Chelsea.
0: Sí. De passat a futur, el Barça ha fet oficial avui també la renovació de Xavi Espart.
1: I el club ha comunicat que ha arribat a un acord amb el jugador format al planter per ampliar-li el contacte per 2 temporades més, fins al 2030.
0: En bàsquet, avui torna l'Eurolliga masculina per al Barça.
1: Els blaugranes afrontaran el primer dels 4 partits consecutius a casa, al Palau. Per començar, avui toca els Alguiris Lituà, partit corresponent a la 4ª jornada d'Eurolliga, per buscar la tercera victòria i mantenir-se a la part alta de la classificació. El Barça recupera Josh Nebo i Tos Sant Evomuan, però perd a Justin Minaya amb una petita lesió. El partit començarà a 8:45 del vespre.
0: I a la Lliga Femenina de Bàsquet, ahir es va completar la segona jornada.
1: Amb una nova derrota de l'Espart Girona 83-89 a Fontejau contra un Azul Marino Palma, equip construït per lluitar pel títol i que va ser superior en tot moment a les gironines. En canvi, ahir el Cadí La Seu va sumar el primer triomf del curs a l'estrena a casa al Palau d'Esports de La Seu. Les urgellenques van superar el Leganés, un dels equips revelació, 70-60.
0: En handbol, nova victòria del Barça ahir a la Champions masculina.
1: Els blaugranes van superar en un partit un punt irregular per 34-27 al Dinamo de Bucarest i sumant el 3-3 a la competició europea.
0: El Barça, que torna a jugar diumenge, partit de Lliga Sobal a la pista del Via de Aranda, abans de viatjar cap a la capital romanesa, precisament per enfrontar-se dijous que ve de nou al Dinamo. I a l'inici de la segona volta, en aquest cas de la fase de grups de Champions.
1: I també a la Sobal, avui obre la 5ª jornada el partit del Freaking Granollers, que visita la pista de Ciudad Real a partir d'un 8:15 del vespre.
0: En waterpolo, des d'avui fins diumenge, juga la fase prèvia de la Champions femenina, amb 3 equips catalans.
1: El grup D, amb seu a Sabadell, a Can Llong, i tenim l'anfitrió, Sabadell i el Terrassa. Els altres dos equips del grup són el Donc Neerlandès i el Lilla Francès, rivals de Sabadell i Terrassa, avui respectivament en els primers partits. I a les 7 jugarà el Sabadell Donc a 8:45 al Terrassa, Lilla, i el grup C jugarà el C o no C a la màxima competició continental al Catalunya, que debuta aquesta nit contra l'anfitrió, el Glifa de Grec, a partir d'un 9:15 hora catalana.
0: D'altra banda, en categoria masculina, aquest cap de setmana també tenim prèvia d'Eurocup de waterpolo.
1: Amb el Terrassa jugant-se la classificació a Pot Goritxa, a Montenegro. Els ballesans debuten aquest vespre contra el Primorje croat a 7:45 del vespre.
0: També avui, per cert, el Barceloneta recupera un partit de Lliga, la divisió nord masculina de waterpolo, rebent a partir de 8:45 al Cavalla de Ceuta. I acabem amb judo perquè la lleidatana Ai Sunoda, de 24 anys, s'ha proclamat campiona del món a la categoria menys 70 quilos.
1: És el millor èxit de la seva carrera després de superar la final a l'austríaca Micaela Polleres, doble medallista olímpica. Sunoda, que havia estat 5è als Jocs Olímpics de París i també al Mundial de Budapest del 2025, ja havia guanyat 2 ors mundials en categories de formació. És la segona medalla de la delegació catalana al Mundial de Bakú, després de la plata que va aconseguir el lluitador de canonja David García Torné dilluns en la categoria de menys de 66 quilos.

0: I és divendres i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem a l'Enjoc TV futbol, rugbi i natació.
1: Sí, serà des de 8:45 del matí, ben aviat, que es podrà seguir en directe a la Radical Swim 2026. És la 7a edició de la travessia de Llafranc i Calella de la Palafrugell amb les seves 3 distàncies, la de 2, 3 i mig i 7 quilòmetres. I ja a la tarda, el partit de la Unió Esportiva Sant Boiana de la tercera jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Rugbi contra l'Iversus Liceu Francesc Madrileny a les 4. Quan acabi, a les 6, futbol de tercera federació masculina amb l'enfrontament del grup 5 entre el Futbol Club L'Escala i la Unió Esportiva Vilassar de Mar.
0: Tot això demà dissabte, diumenge, més futbol i també hoquei patins.
1: Serà a la 1 del migdia, la xarxa Més, que es retransmetrà a la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins des del pavelló municipal de Can Vedella, Vigues i Riells. I a la tarda, l'habitual cita amb la Lliga Elit de Futbol, a les 4 de la tarda, amb el Sant Mauro, Viladecans. I finalment, ja a les 6, nou duel català de la segona federació masculina de futbol entre la Unió Esportiva Olot i el Terrassa Futbol Club al municipal de la capital de la Garrotxa.

0: Divendres 9 d'octubre, 11 minuts passant ja de la 1, comencem parlant de futbol, perquè avui, després de 20 dies d'aturada, més de 20 dies, de fet, torna la Lliga a la primera divisió masculina i ho fa amb el partit de l'Espanyol, ara en parlem. Abans, però, escoltem en directe l'entrenador del Barça, Hansi Flick, que compareix a aquesta hora a la prèvia del partit contra el Getafe de demà al Camp Nou.
1: Para jugar en esa posición. Si se lo ha planteado y si le ve con condiciones a Bernal para jugar en el futuro en esa posición de central.
2: De vegades juga en aquesta posició a l'entrenament, però no l'hem vist en aquesta posició. Crec que també per un jugador jove amb tant de talent és bo que jugui en una posició, que millori, que agafi confiança, i ho està fent molt bé en els darrers partits i estic molt content que jugui a aquest nivell. És a dir, que no m'ho plantejo, però podria ser una opció per jugar com a central.
0: Hansi Flick en directe parlant sobre la posició de Marc Bernal, tenint en compte que té molts migcampistes i no tants centrals. Per exemple, el Flick ha confirmat que Rafinha no jugarà ni demà contra el Getafe ni tampoc dimarts vinent en la tornada de la Champions contra el Galatasaray a Turquia. El davanter brasiler, que recordem es va lesionar amb la seva selecció en un dels dos amistosos que va jugar a Austràlia. En principi no tenia res, però Flick ha volgut ser prudent i en aquest cas no viatjarà, com dèiem, ni jugarà demà al Camp Nou, ni viatjarà tampoc a Turquia. Aquest Barça-Getafe, com dèiem, demà a 6:45 de la tarda. Avui mateix ja l'Espanyol obre la 8a jornada al camp del Màlaga, l'actual QE i l'únic equip que encara no ha guanyat a primera divisió. Avui, a més, podria reaparèixer el capità Javi Puado, que torna a una convocatòria de més de 9 mesos després. Ahir a la prèvia, si escoltàvem aquí en directe, l'entrenador Perico Manolo González va haver de respondre molt sobre si se sent o no pressionat després de les males sensacions dels dos últims partits.
3: Crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. També sé que el que et dic, que des del primer dia pues, notes aquesta pressió i has de saber conviure amb això. Llavors, bueno, en aquest aspecte jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: En aquest mateix sentit, el tècnic demanava calma a l'entorn, tot i que acceptava les crítiques.
3: Quan un equip perd, com vam perdre el dia a l'Elx, és que és normal que hi hagi crítiques. És que jo mateix estaria empipat siguent aficionat a l'Espanyol. Llavors, has de saber conviure amb això. Igual que quan la cosa va bé, t'agrada que la gent et vingui i et digui que està molt bé, quan va malament has d'estar preparat. El que sí que dic, que torno a dir el mateix, que és aviat que estem molts equips en una situació semblant a nivell classificatori i nosaltres el que volem és que les sensacions de l'equip siguin millors que l'últim dia. Però després que penso que s'ha de tenir una mica de calma i no engegar-ho tot o no fotre-li foc a tot en dos dies.
0: I un últim document de l'entrenador Perico, més a moda d'anècdota, quan li preguntaven per com havien tornat els tres internacionals que han anat amb les seves seleccions aquesta aturada, especialment el davanter andalús Roberto, que ha debutat amb la selecció espanyola absoluta.
3: Bé, ha vingut guapo. A mi m'agradaria, si m'agradessin els homes, m'agradaria i tot, eh? Ha vingut bé. Bé, ha vingut perfecte. Tant ell com Banja, que també ha estat amb la selecció, han vingut els dos en bon estat i perfectes, i Javi Hernández, que va venir tocat, també està en condicions de poder jugar demà. Llavors ja et dic, en principi, contents perquè han vingut els tres en perfecte estat. Javi al principi no, però ara ja està perfecte.
0: Manolo González sent Manolo González un cop més. Avui a les 9 a la Rosaleda aquest Màlaga espanyol. El Barça rebrà, com dèiem, demà 6:45 al Getafe a l'Spotify Camp Nou. La Lliga F, recordem, s'atura aquest cap de setmana pels compromisos de seleccions. Demà juga una amistosa als Estats Units la selecció espanyola amb 6 catalanes i 4 jugadores del Barça a la llista. I a la segona masculina demà obre la 9a jornada el partit del Sabadell a Ceuta. El conjunt requinat que, ja ho explicàvem ahir, haurà de fer front més enllà del rival al llarg viatge amb parades intermitges. Avui fan nit al Jazeera, de fet, i també un virus que ha afectat en els últims dies alguns jugadors. L'enfrontament demà un 4:45. Ràdio Sabadell, Edu Garriga.
4: Atenció, perquè un nou contratemps s'ha interposat en el camí del centre d'esports. Aquest cop en forma de virus, que ha afectat diversos jugadors del vestidor. La llista de baixes, doncs, és incerta. I tot per visitar un equip que, tot i ser penúltim, ha mostrat símptomes de recuperació. Els 5 punts que té els ha sumat en els darrers 3 partits. El tècnic arlequinat, Ferran Costa, ho té clar.
5: Sobretot, hem de competir molt bé, estar dins del partit en tot moment, evitar cometre errades no forçades, intentar que siguin ells els que les puguin cometre i sobretot, doncs, en aquesta línia competitiva, veure on està l'oportunitat per acabar podent fer que el partit caigui de la nostra part.
4: Demà, a 4:45 de la tarda, s'obrirà la 9a jornada de la Lliga Hypermotion a l'Alfonso Muro.
0: Gràcies, Edu. El Girona tancarà aquesta jornada a Tenerife dilluns. Més futbol. A la primera federació masculina, el Nàstic demà visita el camp del CUE, el Juventud Torremolinos, amb l'objectiu de retrobar-se en la victòria després de tres derrotes consecutives. Escoltem el tècnic grana, Xisco Campos.
6: No depèn de nosaltres el que passi allà. Nosaltres hem d'estar pendents de la nostra, d'intentar donar la millor versió nostra i a partir d'aquí serem competitius. El que passi allà no depèn de nosaltres, però està clar que venen d'una setmana difícil i tindran una reacció, i està clar que encara que sigui un equip que està a la part baixa, crec que és un equip que sempre té ocasions, que té un joc molt alegre i que té jugadors als darrers metres que apreten bastant.
0: Demà a 4:45 de la tarda aquest Torremolinos Nàstic, diumenge jugarà a l'Europa, que rebla el Jazires a Can Dragó, i dilluns al Sant Andreu tancarà la jornada al camp de l'Hèrcules. A la segona federació masculina demà hi ha dos partits al grup 2 amb presència catalana. A les 4 juga el líder, el Barça Atlètic, que rep a la Societat Deportiva Logroñés el Johan Cruyff. A les 6 jugarà el Manresa, també a casa, contra el segon classificat, el filial d'Osasuna. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: L'objectiu del conjunt dirigit per Sergi Trullàs és sumar la primera victòria a casa, tot i la complexitat del rival. L'equip arriba amb la moral alta després dels 4 gols i el bon joc mostrat al Baix Camp la jornada anterior. Marc Martínez és el segon entrenador del Centre d'Esports Manresa i avisa de la dificultat del partit.
8: És un equip molt fiable en aquest inici de temporada, dels 5 partits n'ha guanyat 4. Això ens explica una mica el nivell que estan. És un equip bastant complet, amb jugadors de molt bon perfil ofensiu, ben dotats tècnicament. També trobem mancances en altres aspectes, no? Gent molt jove que en aquesta mentalitat tan ofensiva a vegades descuida altres aspectes, i nosaltres ens intentarem agafar aquestes coses per intentar fer-los mal en aquest sentit.
7: El duel serà a les 6 de la tarda, al ser un partit contra un filial de primera divisió. Les entrades seran a 20 euros i els socis les podran obtenir per un valor d'entre 4,5 i 2 euros, ja que el club fa promocions per als seus socis més joves i jubilats.
0: Gràcies, Jordi. Diumenge destaquem dos duels catalans d'aquesta segona federació masculina, el Girona B Espanyol B a les 4 i l'Olot Terrassa, que es podrà seguir a partir de les 6 de la tarda a l'Enjoc TV i a la xarxa Més. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
9: Encara m'espera la resolució d'aquest culebrot entre el Terrassa Futbol Club i el Girona B. El conjunt d'Oriol Alsina visita el camp de l'Olot i amb un important contratemps, la lesió de Max Marcet, que pateix una ruptura muscular al bíceps femoral a la part posterior de la cuixa, que el mantindrà allunyat dels terrenys de joc durant un període estimat d'entre 4 i 5 setmanes. El temps de recuperació estarà condicionat per l'evolució de la lesió. Recordem també que hem de sumar la baixa de Marcos Méndez, que encara ha de complir dos partits de sanció. El Terrassa vol treure's l'espineta i les sensacions dolentes dels dos últims partits, la derrota a Sestao i la derrota també al camp de l'Ebro, i aconseguir 3 punts per continuar en aquesta zona alta de la classificació. A l'Alterrassa, després, partit ajornat, el Terrassa ocupa la 9a posició.
0: Gràcies, Miqui. També es podrà veure a les televisions locals i a la xarxa Més demà el duel de la tercera federació masculina entre l'Escala i la Vilassar de Mar, un dels dos partits del grup 5 que juguen demà. L'altre és el Sant Juan Atlético Moncada, Atlètic Lleida. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
10: L'equip de la capital del Sirià no acaba d'engegar màquines en aquest inici de temporada. L'Atlètic Lleida només ha aconseguit una victòria en els 5 partits disputats i 2 empats. El darrer, el de diumenge passat, al camp d'esports davant la Pobla de Mafumet. Preguntat per si l'equip necessita tornar a sumar de 3, l'entrenador de l'Atlètic Lleida, Juan Carlos Beltrán, respondía eso.
11: Yo creo que esto pasa por intentar sumar 2 victorias seguidas, intentar que el equipo pueda un poco tener 2 alegrías y tener un par de semanas en las que, bueno, sientan que al menos su trabajo pues ha servido para algo, porque realmente ahora mismo el equipo está trabajando muchísimo y realmente está teniendo muy poco premio en general, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues ir creciendo, esto es lo que toca.
10: A davant els lleidatans tindran a un recent ascendit com és el San Juan Atlético de Moncada, un equip que tot i no jugar el passat cap de setmana porta 6 punts al seu compte particular. L'enfrontament a Moncada i Reixac demà a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, avui torna l'Eurolliga masculina per al Barça, que després d'una setmana en què va fer més de 11.000 quilòmetres amb 3 llargs desplaçaments, avui inicia un seguit de 4 partits consecutius a casa, al Palau. Per començar, avui toca el Žalgiris lituà, en partit corresponent a la 4ª jornada d'Eurolliga, per buscar la tercera victòria i mantenir-se a la part alta de la classificació. Escoltem el tècnic blaugrana, Alexander Sekulić.
12: Crec que tots els partits són molt difícils, perquè tots els equips tenen grans jugadors i grans entrenadors. Tots són perillosos, tots són exigents. Els Alguiris, per exemple, aquesta temporada tenen una victòria i dues derrotes, però podrien haver guanyat tots dos partits. Van tenir una mica de mala sort. Van jugar contra un rival molt bo, l'Olympiacos, i el París crec que el podrien haver guanyat. Per tant, van demostrar la seva qualitat i malgrat que tenen un parell de jugadors nous, tenen una plantilla molt bona, un molt bon equip, ben equilibrat tant en el joc interior com en l'exterior, així que serà un gran repte per nosaltres.
0: El Barça recupera Josh Nebo i Tosin Ebomoan, però perd Justin Minaya amb una petita lesió. Aquest Barça Alguiris avui a 8:45 del vespre. I a la Lliga Femenina es va completar la segona jornada amb una nova derrota de l'Espart Girona, que encara no ha guanyat cap dels partits oficials que ha jugat. 4, si comptem la Lliga Catalana, ahir 83-89, a Fontejau contra un Azul Marino Palma, que s'ha construït per lluitar pel títol i que va ser clarament superior. Un enfadat Roberto Íñiguez volia extraure les coses positives, però es queixava i molt, sobretot de les seves interiors i del treball en el rebot.
13: Yo tengo que trabajar, animarles, decir que estoy contento del esfuerzo, positivizar las cosas que hemos hecho bien, y ya está. No hay más. No, aquí no hay recetas mágicas. Recuperarnos porque hay gente que se ha dado una paliza tremenda para el domingo y ya pensar en el domingo y ya está. Y el domingo ahora es el partido importante. El más importante es el que está. Y hemos hecho cosas bien, pero les he dicho en el descanso, con el rebote que tenemos, con la falta de pegarse en el rebote, si nos van a 90 no vamos a ganar. Que es verdad que todos los partidos nos falta un poco el saber competir, pero creo que también viene del esfuerzo, de la falta de final de energía de muchos jugadores.
0: A segona desfeta de l'Unió a la Lliga, en canvi ahir el Cadí la Seu va sumar el primer triomf del curs. En l'estrena a casa, al Palau d'Esports de la Seu, les urgenques van guanyar el Leganés, un dels equips revelació, 70-60. Ràdio Seu, Joan Inés de Cervera.
14: El Cadí va sortir decidit a agafar el control del partit de bon començament i el primer quart ja dominava per 25-15, una tònica que després va saber mantenir la resta del maig sempre amb avantatges al voltant dels 10 punts. L'entrenador Pepe Vázquez, que a la roda de premsa s'estrenava amb el català, es mostra content amb l'equip i agraeix el suport de l'afició.
15: Bueno, estic molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíem esta victòria. Molt content també per el treball del staff. M'agradaria molt donar les gràcies i merci a tothom que vingui al Palau avui. Una victòria molt important endavant d'un equipàs.
14: En aquest partit han destacat Marina Mata amb 12 punts i Marta Morales amb 11. El Cadí la Seu completarà l'intens inici de Lliga amb 3 partits en 8 dies desplaçant-se a les Illes. Diumenge a les 6 de la tarda visitaran el poliesportiu Son Moix per enfrontar-se a l'Azul Marino Mallorca Palma, que ha tingut un inici impactant a la màxima categoria. Victòries contra el vigent campió el València i contra l'Espart Girona i mateix.
0: Gràcies, Joan Ignasi. En handbol, nova victòria del Barça i a la Champions masculina. Els blaugranes van superar en un partit un punt irregular, 34-27, al Dinamo de Bucarest i sumen el 3-3 a la competició europea. Escoltem l'entrenador Carlos Ortega.
16: Yo no sigo un partido con los altibajos. No hemos estado estable todo el partido. El equipo, después de la derrota otro día, todavía no estamos acudiendo. Era importante tenerlo dos juntos, sin duda. Le hemos sacado la diabetes, pero también creo que podemos hacerlo mejor, ¿no? Y en Spanton Ham. Me satisfecho por dos puntos. Hay clara mejoría en algunos jugadores que tienen que apretar mucho, pero hay camino por representar.
0: El Barça torna a jugar diumenge a partit de Lliga Sobal a la pista de la Via de Aranda. També a la Sobal, avui mateix obre la cinquena jornada al partit del Friking Granollers, que visita la pista del Ciudad Real a partir d'un 8:15 del vespre.

0: I acabem amb waterpolo. Des d'avui fins diumenge juga la fase prèvia de la Champions femenina amb tres equips catalans. El grup D hi ha a Seu a Sabadell, a Can Llong, i tenim l'anfitrió al Terrassa i al Sabadell i també al Terrassa. Els dos equips del grup són els altres dos equips són el Dong neerlandès i el Lilla francès, rivals de Sabadell i Terrassa avui respectivament. El grup C jugarà el seu no sé la màxima competició continental al Catalunya, que ha debut aquesta nit contra l'anfitrió del seu grup, el Glifada grec, a partir d'un quart de 2 de la nit hora catalana. D'altra banda, en categoria masculina, aquest cap de setmana també tenim prèvia d'Eurocup, amb el Terrassa jugant-se la classificació a Podgorica a Montenegro. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: Després de sumar 5 victòries en els 5 primers partits de la competició de Lliga, el Club Natació Terrassa masculí, l'equip de Sergi Mora, viatja a la capital de Montenegro, a Podgorica, per disputar la fase de grups d'aquesta competició. El rival seran el Primorje croat, el Budućnost de Montenegro i el Mana hongarès. Un Sergi Mora que parla la motivació amb la qual l'equip afronta aquesta competició.
2: Crec que l'equip arriba bé. Crec que hem gestionat bé els descansos, sobretot, amb una plantilla que al final tenim 14 jugadors. Crec que els descansos és el més important per poder afrontar aquestes fases de tres partits. Però, com has dit abans, el fet de jugar dobles jornades a la Lliga també ens ha permès entrenar, entre cometes, una mica el que ens passarà aquest divendres, dissabte i diumenge.
1: Doncs fase de classificació amb aquests tres partits. Recordem, s'enfrontaran al conjunt del Primorje croat, el Budućnost de Montenegro i el Mana hongarès.
0: Gràcies, Miqui. Fins aquí l'enjoc. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Continguts en xarxa.
4: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
5: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
6: ¿Qué problema hay?
5: Algo cambió.
7: Se ha puesto borde conmigo porque soy blanca.
5: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
6: ¿Y?
5: Nosotros.
4: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
6: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
8: ¡Ya basta!
9: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
10: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
4: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
11: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
12: Bienvenido.
13: Creo que necesita uno más grande.
12: ¿Qué te parece?
14: ¿Mami?
15: ¿Lista para salir?
4: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
14: Intentas engañarme.
12: Bella, soy yo. Soy mamá.
3: Continguts en xarxa.

0: Bon dia i bon divendres 9 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 9 d'octubre, avui torna el futbol a la primera divisió masculina amb un Màlaga espanyol. En farem la prèvia i també escoltarem ja Hansi Flick, l'entrenador del Barça, que ha comparegut en la prèvia del Barça-Getafe, que juga demà a la tarda al Camp Nou. També tindrem bàsquet amb Eurolliga per al Barça, competició europea de waterpolo, judo, rugby i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, Alba, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui torna la Lliga a la primera divisió masculina amb el partit de l'Espanyol.
1: El conjunt pericó visita el camp de l'actual CUE al Màlaga per obrir la vuitena jornada de la Lliga. Torna a la convocatòria després de 9 mesos el capità Javi Puado, que va passar per quiròfan a principis d'any per operar-se del genoll. El partit serà a les 9 del vespre.
0: Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Camp Nou al Getafe.
1: Hansi Flick espera poder comptar amb el porter Joan García i ja ha anunciat en roda de premsa que qui no hi serà, serà

0: del Rei, 4 Supercopes d'Espanya, 3 Supercopes d'Europa i 2 Mundials de Clubs, a més del Mundial i l'Eurocopa amb la selecció espanyola, i una Premier League i una Europa League amb el Chelsea.
1: Palmarès envejable, evidentment, el del jugador canari. De passat a futur, el Barça ha fet oficial avui també la renovació de Xavi Espart.
0: I el club ho ha comunicat, que ha arribat a un acord amb el jugador format al planter per ampliar-li el contracte per 2 temporades més fins al 2030.
1: En bàsquet, avui torna l'Eurolliga masculina per al Barça.
0: Els blaugranes afronten el primer dels 4 partits consecutius a casa, al Palau. Per començar, avui toca els Alguiris Lituans, partit corresponent a la 4ª jornada de l'Eurolliga, per buscar la tercera victòria i mantenir-se a la part alta de la classificació. El Barça recuperarà Josh Nebo i Tosa Nebomuan, propera Justin Minaya amb una petita lesió. El partit començarà 8:45 del vespre.
1: I a la Lliga Femenina de Bàsquet, ahir es va completar la segona jornada.
0: I ho va fer amb una nova derrota, la de l'Espart Girona, 83-89 a Fontejau, contra un Azulmarino Palma, un equip construït per lluitar pel títol i que va ser superior en tot moment a les gironines. En canvi, ahir el Cadí i la Seu va sumar el primer triomf del curs a l'estrena a casa al Palau d'Esports de la Seu. Les urgellenques van superar Leganés, un equip dels equips revelació, per 70-60.
1: En handbol, nova victòria del Barça i també a la Champions masculina.
0: Els blaugranes van superar en un partit un punt irregular per 34-27 al Dinamo de Bucarest i sumen el 3-3 de la competició europea.
1: El Barça que torna a jugar diumenge, partit de Lliga Sobal a la pista del Villa de Aranda, abans de viatjar cap a la capital romanesa per enfrontar-se dijous de la setmana vinent ja de nou al Dinamo a l'inici de la segona volta de la fase de grups de Champions.
0: I també a la Sobal, avui obre la 5ª jornada el partit del Freaking Granollers que visita la pista del Ciudad Real a partir 8:45 del vespre.
1: En waterpolo, des d'avui fins diumenge es juga la fase prèvia de la Champions femenina amb 3 equips catalans.
0: El grup D, amb seu a Sabadell, a Can Llong, i tenim l'anfitrió, el Sabadell i el Terrassa. Els altres dos equips del grup són el Dong neerlandès i l'Illa francès, rivals del Sabadell i Terrassa, avui respectivament en els primers partits. I a la Z jugarà el Sabadell Dong a 8:45 al Terrassa l'Illa, i el grup C es jugarà el seu no sé a la màxima competició continental al Catalunya, que debuta aquesta nit contra l'anfitrió, el Glifada grec, a partir 9:45 hora catalana.
1: D'altra banda, en categoria masculina també de waterpolo, aquest cap de setmana també tenim prèvia d'Eurocup.
0: Amb el Terrassa jugant-se la classificació a Podgorica, a Montenegro, els ballesans debuten aquest vespre contra el Primors croat a 8:45 del vespre.
1: També avui el Barceloneta recupera un partit de Lliga, divisió nord masculina, rebent a partir de 8:45 el Cavalla de Ceuta, a la piscina de Sant Sebastià. I acabem amb judo perquè la lleidatana Aisunoda, de 24 anys, s'ha proclamat campiona del món de la categoria menys 70 quilos.
0: És el millor èxit de la seva carrera després de superar la final a l'austríaca Micaela Polat-Poleres, doble medallista olímpica. Sunoda, que havia estat 5è als Jocs Olímpics de París i també al Mundial de Budapest del 2025, ja havia guanyat 2 ors mundials en categories de formació. És la segona medalla, de fet, de la delegació catalana al Mundial de Bakú, després de la plata que va aconseguir el lluitador de Canonja, David García Tornés, dilluns, en la categoria de menys 66 quilos.

0: I és divendres i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana també amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem a l'Enjoc TV futbol, rugbi i natació.
1: Sí, ens hi podrem posar ben d'hora des de 8:45 del matí, que es podrà seguir en directe a la Ràdio Cal Swim 2026 a la 17a edició de la travessia de Llafranc i Calella de Palafrugell amb les seves tres distàncies, la de 2, 3 i mig i 7 quilòmetres. I passem a la tarda amb el partit de la Unió Esportiva Sant Boiana de la tercera jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Rugbi contra l'Iversus Liceu Francesc Madrileny a les 4. Quan acabi, a les 6, futbol de tercera federació masculina amb un enfrontament del grup 5 entre el Futbol Club L'Escala i la Unió Esportiva Vilassar de Mar.
0: Això dissabte, demà i diumenge més futbol i també hoquei patins.
1: Serà a partir de la 1 del migdia la xarxa Més, que es retransmetrà a la final de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins des del pavelló municipal de Can Vedella, Vigues i Riells. I si anem cap a la tarda, l'habitual cita amb la Lliga Elit de Futbol a les 4 de la tarda amb el Sant Mauro Viladecans. I finalment, a les 6, nou duel català de la segona federació masculina de futbol entre la Unió Esportiva Olot i el Terrassa Futbol Club, al municipal de la capital de la Garrotxa.

0: Minuts passen de dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol, perquè avui, després de 20 dies, de més de 20 dies d'aturada, torna a la Lliga a la primera divisió masculina i ho fa amb el partit de l'Espanyol. El conjunt perico visita el camp del Màlaga, l'actual QE, i l'únic equip de primera que encara no ha guanyat. A més, avui podria reaparèixer el capità Javi Puado, que torna a una convocatòria més de 9 mesos després. Ahir a la prèvia, si l'escoltàvem aquí en directe, l'entrenador blanquiblau Manolo González va haver de respondre molt sobre si se sent o no pressionat després de les males sensacions en els dos últims partits i sobre la confiança del club i del director esportiu Monchi.
1: Bueno, aviam, jo també et diré la veritat. Des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí. No t'he d'enganyar. Amb el que es refereix al soroll de fora, eh? Amb el que és amb el director esportiu, la relació és bona. Al final, que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues confí, pues, bueno, penso que és important, que li estic agraït, li dono molt, molt de valor també. I bueno, a partir d'aquí, l'única cosa que puc fer és treballar el màxim que tinc a dins i intentar donar, buscar solucions i intentar donar-li la volta, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits.
0: En aquest mateix sentit, el tècnic deia això quan li preguntaven sobre el seu futur a la banqueta de l'Espanyol i si se sentia que el partit d'avui era un ultimàtum.
1: El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, no, jo no tinc ni puta idea del que passarà. Però jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també, perquè torno a dir el de sempre, si els jugadors no confien, no foto res aquí, entenc el debat, però tampoc, quan anaven cinquers, tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. No és la primera vegada que aquesta pregunta me la fas, ni me la feu, durant el temps que porto l'Espanyol, i jo ja sé quan agafava el primer equip de l'Espanyol, jo ja sabia que això em passaria. Llavors, no... És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
0: I un últim document de l'entrenador Perico sobre el rival, aquest Màlaga, que, com dèiem, és l'actual QE de primera divisió.
1: Jo intento no analitzar els rivals per si va primer o si va l'últim. Si veus, el Màlaga fa moltes coses bé, és un equip ofensiu que és atrevit i que competeix bé. De fet, l'últim partit a Getafe no mereix perdre, per dir alguna cosa, i acaba perdent. Ha tingut partits que ha merescut més del que té, però bueno, és un equip que fa les coses bé. No és un equip traient amb els grans que els hagin golejat, per dir alguna cosa. Bueno, és un partit complicat com tots a primera edició. De fet, ja avui en dia tots els partits ja comencen a ser complicats a gairebé tots els nivells i sabem que el partit serà exigent.
0: Veurem si torna a ser titular avui el vegenc Roger Hinojo, format al planter blanquiblau i que aquest principi de temporada s'ha guanyat a la confiança de Manolo González. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: El jove jugador de Cabriana s'ha consolidat al primer equip de l'Espanyol després d'una temporada cedit a la Cultural Leonesa, a segona divisió. A més, ho ha fet entomant el repte de portar el dorsal 21 de Dani Jarque, un jugador que va arribar a l'Espanyol en edat benjamí i que ara té l'objectiu de mantenir-se en l'11 titular.
3: Porto més de 12 anys aquí, vaig arribar com un nen. M'he criat amb els valors que envolten la 21, la responsabilitat que suposa portar el 21, però també l'alegria, el sentiment de pertinença i l'orgull de poder-lo portar i d'intentar representar al màxim tot el que significa l'Espanyol, Dani Jarque i la seva gent.
2: Hinojo ha jugat tots els partits de Lliga disputats fins ara a l'11 titular, convertint-se en el segon jugador de camp de la plantilla amb més minuts disputats en el que portem de temporada.
0: Gràcies, Jordi. Com dèiem, avui a les 9 aquest Màlaga Espanyol. El Barça rebrà demà a 6:45 de la tarda al Getafe, a l'Spotify Camp Nou. Aquest mateix migdia ha comparegut a la prèvia l'entrenador Hansi Flick, que ha confirmat que Rafinha no jugarà ni demà ni dimarts vinent al camp del Galatasaray a la Champions.
4: The picture shows something and it's not a big injury, but
5: no, alguna cosa sí que es veu, no és una lesió important. Però sí, és una cosa que hem de reaccionar, que hem de cuidar-nos, perquè l'any passat va tenir moltes lesions, 3 lesions per això mateix, i per això volem cuidar-ho, i no estarà disponible doncs demà ni tampoc a Istanbul contra el Galatasaray.
0: Un Flick que feia aquest balanç de la llarga aturada.
5: Bé, al final és part de la nostra feina, és part del futbol, que hi ha aquestes pauses. Aquesta ha estat una mica més llarga i no és una cosa que m'agradi, però no, tampoc no ho puc canviar. Els altres equips estan igual i ens hem de centrar en el següent partit, com dius. Sí, tenim 5 partits molt importants en les dues properes setmanes i ens hem de preparar. Hem d'estar llestos i ho estarem.
0: aquest Barça-Getafe, com dèiem, el primer d'aquests partits, que té molts partits de l'octubre al Barça, demà 6:45 de la tarda. A la Lliga F, recordem, s'atura aquest cap de setmana pels compromisos de seleccions. Demà juga un amistós als Estats Units de selecció espanyola, amb 6 catalanes i 4 jugadores del Barça a la llista. I a segona masculina, demà obre la novena jornada del partit del Sabadell, a Ceuta, el conjunt arlequinat, que haurà de fer front, més enllà del rival i del llarg viatge, amb parades intermitges, també un virus que ha afectat en els últims dies alguns jugadors. L'enfrontament demà 4:45, el Girona tancarà dilluns a les 9 la jornada a Tenerife. Més futbol. A la primera federació masculina, el Nàstic demà visita el camp del CUE, el Juventud Torremolinos, amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria després de 3 derrotes consecutives. Escoltem el Dani Grana, Xisco Campos.
6: A vegades són dinàmiques i les dinàmiques estan per trencar-se. Crec que nosaltres des del primer dia el que hem dit és que hem de ser competitius, independentment on juguem. Evidentment sabem que tenim, que a casa hem de ser forts, que sempre ha estat un plus el nou estadi, però evidentment hem de ser competitius a qualsevol camp, contra qualsevol rival, i ens hem d'adaptar, hem de ser un equip que es pugui adaptar i que davant l'adversitat doni la cara, i això és un dels objectius que tenim.
0: Demà 4:45 de la tarda, aquest Torremolinos Nàstic. Diumenge jugarà a l'Europa, que rep l'Algeciras a Can Dragó, i dilluns al Sant Andreu tancarà la jornada al camp de l'Hèrcules. A la segona federació masculina, demà hi ha 2 partits. El grup 2, en presència catalana, a les 4 juga el líder, el Barça Atlètic, que rep la Sociedad Deportiva Logroñés, el Johan Cruyff. A les 6 jugarà el Manresa, també a casa, contra el segon classificat, el filial 2-1. Diumenge destaquem també 2 duels catalans, el Girona B, Espanyol B, a les 4, i l'Olot Terrassa, que es podrà seguir a partir de les 6 a l'Enjoc TV i a la xarxa Més. Olot FM, Aniol Puigverd.
7: La Unió Esportiva Olot vol seguir a la part alta de la classificació i l'única manera de fer-ho és seguir sumant punts com a visitant, tal com està fent ara, i aconseguir guanyar partits a casa. El conjunt garrotxí arriba amb una gran dinàmica i forma a la 6a jornada del grup 2 de segona federació. Ara, la tasca pendent és la d'aconseguir la primera victòria a l'estadi municipal. Per fer-ho, tenen l'oportunitat aquest diumenge en el que serà el primer derbi català de l'Olot aquesta temporada contra el Terrassa. El tècnic Roger Vidal explica que l'equip arriba amb la moral a dalt de tot i que guanyar suposaria un pas important per l'equip.
8: De tornar a casa i fer un bon partit, no? A fora hem presentat un bon registre i ara toca a casa, doncs, fer-se forts, treure les males vibracions dels últims partits de casa i ser conscients que ve un gran rival, un dels candidats a l'ascens directe. Aquest equip està fet per quedar primer, però nosaltres tenim la confiança a dalt de tot i creiem que podem competir contra tothom.
7: A principi de temporada, el Terrassa ha construït un equip que nom per nom hauria d'estar a la part alta de la classificació i que, de fet, és un dels màxims candidats a l'ascens. El conjunt terrassenc es troba en una bona situació a nivell de resultats i, tot i que l'últim partit no el va poder jugar per la suspensió de gran part de la jornada per les pluges, ha guanyat 2 partits, n'ha empatat un i n'ha perdut un altre, l'últim precisament al Camp de l'Ebre. Roger Vidal no podrà comptar amb els lesionats Víctor Mafeo, Josep Jaume i Robert Costa, qui recupera després de l'ascensió de Rai Marchand al mig del camp, i el partit es jugarà aquest diumenge a l'estadi municipal a les 6 de la tarda. Es podrà escoltar en directe per Ràdio Olot des de mitja hora abans i també es podrà veure per Olot Televisió i la xarxa Més.
0: Gràcies, Aniol. També es podrà veure a la xarxa Més i a les televisions locals demà, en aquest cas, el duel de la tercera federació masculina entre l'Escala i el Vilassar de Mar, un dels 2 partits del grup 5 que juguen demà. Ràdio L'Escala, Ivan García.
9: Els escalencs arriben a la cita instal·lats a la 8a posició amb 6 punts, mentre que els vilassarencs són coers amb 3 punts menys. Un Vilassar que, per cert, va guanyar la primera jornada i que a partir de llavors ha encaixat 4 derrotes consecutives. L'incògnita és saber com es despertaran després d'haver encaixat 6 gols contra l'Europa B. Abans del partit, l'Escala farà la presentació dels 26 equips que té. David Gurillo, entrenador de l'Escala.
10: Amb moltes ganes, amb molta il·lusió. A més, és la presentació del nostre futbol base, volem donar una molt bona imatge, volem ser valents, volem generar amb el nostre futbol passió i un sentiment de pertinença perquè, doncs, tots els nanos i tots els nens del futbol base vinguin constantment a animar l'Escala, animar l'equip i puguin estar recolzant-nos sempre. Llavors, sabem de la dificultat del partit, sabem que el Vilassar, doncs, ve d'una dinàmica no molt bona i segur que donaran el seu màxim per intentar canviar-ho. Llavors, és un partit davant d'un equip molt perillós, amb jugadors molt contrastats també a la categoria, que tot i ara no està en una bona dinàmica, doncs, sabem del seu potencial i sabem que en qualsevol moment capgiraran la situació i aniran cap amunt. Llavors, nosaltres és important estar concentrats i donar el nostre màxim des del minut 1 que piti l'àrbit.
9: L'Escala té el desig d'encadenar per primera vegada en aquest campionat de la Tercera Federació dues victòries seguides.
0: Gràcies, Ivan. L'altre partit de demà d'aquest grup 5 de Tercera Federació masculina és el Sant Juan Atlético Moncada, Atlètic Lleida, a les 8 del vespre. I a la Lliga Elite demà hi ha dos partits, Argentona-Manlleu a les 5 i Castelldefels Atlètic Sant Just a 6:45. Diumenge a la tarda recordem el Sant Mauro Viladecans a l'Enjoc TV i al migdia jugarà un interessant Valls-Martorell. Creació de Tavalls, Eric Rosique.
11: El rival és un d'aquests equips alegres i que està acostumat a jugar a l'estadi més gran de la categoria, un fet que fa del Vilà un factor diferencial. Amb tot, el Valls no pot confiar-se en un equip que ve d'aconseguir un primer triomf solvent clavant 3-0 a l'Argentona. Així valorava l'enfrontament el tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González.
12: És un equip que el tenim ben vist, ja hem aconseguit alguns partits de l'any passat, també d'enguany, doncs molt bon nivell, el vam veure també al Camp de la Pobla. És un equip que maneja molt bé la pilota, molt dinàmic, amb una estructura molt clara, i bé, doncs esperant poder fer bo el factor Vilà, que és complicat per aquests equips que tenen un camp tan gran, no?, que estan acostumats a jugar molt estructurats, i bueno, intentar portar el partit al nostre terreny més ràpid, més de transicions, més caòtic, no?, si vols dir.
11: Per aquest partit, el conjunt ballenc tindrà baixes sensibles com la de Sasha per una lesió greu que el mantindrà allunyat força temps dels terrenys de joc, ni tampoc Eric Garcia per lesió. El partit entre la Unió Esportiva Valls i el Martorell es disputarà aquest diumenge a les 12 del migdia i es podrà seguir en directe per Ràdio Ciutat de Vall.
0: Gràcies, Eric. En bàsquet, avui torna a l'Eurolliga masculina per al Barça, que després d'una setmana en què va fer més d'11.000 quilòmetres amb 3 llargs desplaçaments, la setmana passada, avui inicia un seguit de 4 partits consecutius a casa, al Palau. Per començar, avui toca el Žalgiris Lituan, un partit corresponent a la quarta jornada d'Eurolliga per buscar la tercera victòria i mantenir-se a la part alta de la classificació. Escoltem el tècnic blaugrana, Aleksandar Sekulić.
13: Volem aprofitar el fet de jugar a casa, especialment després d'aquests 2 o 3 viatges tan llargs. Ha estat físicament molt exigent pels jugadors, ha estat important per nosaltres descansar i preparar aquests 3 dies per les properes setmanes, on bàsicament no podrem entrenar.
0: El Barça recupera Josh Nebo i Tosa Nebomuan, però perd Justin Minaya amb una petita lesió. També hi serà el capità Kevin Panther, que ahir també va comparèixer a la prèvia.
14: Tenen un bon equip. Fa molts anys que jugo contra els Žalgiris i sempre han tingut un equip molt sòlid. Per descomptat, són guanyables, però tenen el talent per lluitar per ser entre els 8 millors equips. Hem de sortir preparats, com en qualsevol partit, i intentar fer-nos forts a casa un altre cop.
0: El Barça als Žalgiris avui a 9:15 del vespre. El conjunt blaugrana tornarà a jugar diumenge per tancar la jornada a la tercera de l'ACB, rebent el vigent campió, el València, que ja va guanyar les semifinals de la Supercopa. Recordem, demà només es juga un dels 5 catalans d'ACB, el Fiat Girona, que visita la pista del Breogán diumenge a banda del Barça. També jugarà la Penya, a Vitòria contra el Baskonia, el Lleida, Santiago de Compostela, a la pista de l'Obradoiro, i el Manresa, la del Madrid, de Pedro Martínez. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Els vegencs encara no coneixen la victòria a la Lliga i visitar el conjunt blanc suposa un repte per un equip que encara té, a més, el dubte per lesió de Pierre Oriola, Eric Vila i Dugo Benítez, que continua la seva recuperació del pneumotòrax fet a Bilbao a la primera jornada de Lliga. Precisament un dels jugadors que està agafant el paper de dirigir l'equip en el lloc del base de la Catalunya Nord és Rafa Villara, el barceloní. Explica que sortiran a totes per enfrontar-se a un dels equips més potents del bàsquet europeu.
15: Bueno, amb les mateixes ganes, igual que afrontem cada partit, no? De treballar, d'anar a guanyar el partit des del minut 1, d'anar a competir els 40 minuts i a partir d'aquí que sigui. Al final una victòria és una victòria, però el que volem és seguir treballant, seguir millorant, seguir creixent com a equip i guanyar més.
2: El joc interior liderat per Tavares serà un dels grans reptes a frenar pel Manresa davant d'aquest Real Madrid. El partit serà diumenge a les 12 del migdia al Palacio de Deportes de la Comunitat de Madrid.
0: Gràcies, Jordi. A la Lliga Femenina i es va completar la segona jornada amb una nova derrota de l'Espart Girona, 83-89 a Fontejau contra un Azul Marino Palma que s'ha construït per lluitar pel títol i que va ser superior. Un enfadat Roberto Íñiguez volia extreure les coses positives, però es queixava, i molt, sobretot la de les seves interiors i del treball del rebot.
16: Muchos jugadores hoy se han dado una paliza tremenda. Y vamos a ver pues sí, cómo llegamos al domingo y cómo estamos, ¿no? Pero es difícil. Pero a trabajar. Hay que trabajar y ver cómo podemos tapar carencias y podemos seguir. Vamos mejorando cosas, vamos poquito a poco, pero tenemos un lastre para competir. Yo creo que ahora mismo nos va a costar ganar a cualquiera. No es un tema de azul marino, es un tema de a cualquiera. Para nosotros cualquier partido ahora es difícil, con este rebote y esta performance.
0: Segona desfeta de l'Unió a la Lliga. En canvi, ahir el Cadí la Seu va sumar el primer triomf. En l'estrena a casa, al Palau d'Esports de la Seu, les usellenques van superar un partit sòlid al Leganés, en un dels equips revelació, 70-60. UA Ull de Ràdio, Sergi Guiu.
17: El missatge que s'enviava aquesta setmana per part del Cedis era el de començar guanyant a casa i davant la seva afició, i per aconseguir superar el Leganés deixaven clar que calia realitzar un partit físic i estar molt atemptes en qüestions com el rebot. Des d'un primer moment, el Cadira Seu va demostrar que volia guanyar el partit i, de fet, va marcar una bona part dels 40 minuts el ritme d'aquest. Les altosillenques van tancar el primer quart amb un bon avantatge de 13 punts, que es va reduir a 10 al descans. Ja a la segona meitat, el Cadira Seu tenia clar que no podia deixar escapar l'avantatge de dos dígits, i tot i que el Leganés va retirar distàncies posant-se a 3 punts dels Cedis, les locals van aconseguir tornar a ampliar la diferència tancant el tercer quart amb el 60-51. L'últim període, amb la concentració per bandera, va permetre el Cadira Seu mantenir l'avantatge i acabar guanyant 70-60. Pepe Vázquez deixava clar que l'equip mereixia aquesta primera victòria a casa i de la temporada. Escoltem l'entrenador del Cadí.
18: Bueno, estic molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíem esta victòria. Molt feliç, molt content també per el treball de l'staff. M'agradaria molt donar les gràcies a tothom que vingui al Palau avui, perquè han sido la sexta jugadora.
17: La setmana d'inici de temporada no acaba aquí. Aquest diumenge el Cadira Seu viatja fins a Mallorca per veure's les cares amb el recent ascendit Mallorca-Palma. El partit donarà el tret de sortida a les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Sergi. En waterpolo, des d'avui fins diumenge, juga la fase prèvia de la Champions femenina amb tres equips catalans, el grup D, amb seu a Sabadell, a Can Llong, i tenim l'anfitrió, el Sabadell, i també el Terrassa. Per començar, avui a les 7 juga el Sabadell contra el Dong neerlandès. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
7: Can Llong acull una fase prèvia en què el club en tindrà prou amb acabar entre els dos millors classificats de la lligueta per aconseguir l'objectiu. A priori, les d'Enric Arnella són favorites per acabar primeres de grup. Els rivals són avui el Dong neerlandès, demà l'Ill francès i diumenge el Terrassa. Paula Crespí, jugadora de l'Astralpool, no se n'amaga.
19: La intenció és acabar primeres i si podem, amb solvència, i sobretot jo crec que serà un cap de setmana que serà molt profitós per l'equip, per créixer, per seguir construint i sobretot amb primer objectiu classificar-nos i, com tu dius, a poder ser la primera plaça i després competir i començar aquesta competició europea d'aquesta temporada.
7: Ràdio Sabadell és l'encarregada d'emetre el senyal internacional per European Aquàtics dels 6 compromisos d'aquesta lligueta que es disputa a la ciutat. Els 3 partits del Natació Sabadell, a més, es podran seguir en directe al canal de Twitch de l'emissora. El d'avui contra el Donc arrenca a les 7.
0: Gràcies, Sergi. Per la banda del Terrassa ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa el Miqui Romagosa.
20: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta 8:45 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Donc de Països Baixos a 2:45 i a 12:45 el diumenge tancarà amb el plat fort, el derbi vallesà, davant el Sabadell. Un Xavi Pérez que destaca la dificultat del grup, però també la il·lusió per afrontar aquesta cita europea.
21: És un equip que està molt ben treballat, que l'any passat va quedar subcampió de la Lliga holandesa, que ha de disputar la Supercopa, encara que no l'ha guanyat, ha fet bon paper, i la veritat és que sabem que aquest és el partit més important.
20: Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
22: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
20: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i estar entre els 16 millors equips del waterpolo europeu. It's Friday then,
0: it's Saturday, Sunday. Gràcies, Miqui. Per cert, el grup C jugarà el seu no sé a la màxima competició continental de aquest cap de setmana al Catalunya, que debuta aquesta nit contra l'anfitrió del seu grup, el Glifada grec, a partir d'un 9:15 de la nit, hora catalana. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dimarts, en aquest cas, a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, bon cap de setmana llarg, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM. Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: A veure, parla'm una mica tu.
3: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
4: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Com allà?
4: Em van a Morgades Valldosera.
2: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
4: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
2: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
6: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
7: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Són les 2 de la tarda.
0: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda. És divendres, és 9 d'octubre i demà és el Dia Mundial de la Salut Mental i des de la ciutat es fan dues reivindicacions bàsiques: la manca de recursos i la pujada de la demanda, especialment entre infants i joves, però també entre les persones grans. De seguida us ho expliquem, així com també les activitats que s'han organitzat per commemorar aquest dia. Abans, però, com fem sempre, repassem altres titulars d'aquest divendres. L'Ajuntament de Rubí ha engegat la maquinària perquè els rubinencs i les rubinenques puguin votar als comicis espanyols del diumenge dia 29 de novembre. I oberta la quarta edició del concurs literari Vivències de Dona, en motiu del 8M del Dia Internacional de la Dona, i poden participar dones de més de 16 anys fins al dia 15 de febrer. I un total de 8 supermercats rubinencs participen enguany en el Gran Recapte organitzat pel Banc d'Aliments de Catalunya. Es farà el 13 i el 14 de novembre i enguany se centra en les noves pobreses. I pel que fa al temps, i a diferència del cap de setmana passat, aquest dissabte i diumenge tindrem molta més tranquil·litat. Ens ho explica Luismi Pérez des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus, i el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura, molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred, i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també, i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
1: Els professionals de la salut mental de Rubí alerten de l'augment de la demanda assistencial, però també de la manca de recursos per atendre-la. Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, el responsable del Centre de Salut Mental per Adults de la ciutat, el doctor Rigobert Triola, reclama més professionals i posa el focus, a més, en dos col·lectius que són especialment vulnerables: els infants i els joves, i les persones grans. Escoltem el doctor Triola.
3: Mai n'hi ha prou de recursos. Estem sempre reivindicant, evidentment, més recursos, i aquests són escassos, i ens trobem en situacions molt complicades quan, doncs, algun professional marxa, o quan un professional diu: he trobat una feina al costat de casa a Barcelona i me'n vaig, no? Llavors dius, bueno, i què fas, no?, amb aquella cartera de clients que aquest professional...
1: Triola explica que les vacants no sempre es poden cobrir, fet que dificulta la continuïtat del seguiment dels pacients. També destaca l'impacte de la soledat, la pèrdua de persones estimades i l'aïllament social en la gent gran, mentre que en infants i joves alerta dels riscos associats a la hiperconnexió i a l'ús de les xarxes socials. El psiquiatre defensa que cal recuperar els vincles presencials i el reforç del suport comunitari. Una reflexió que coincideix, a més, amb el lema del Dia Mundial de la Salut Mental de demà: Catalunya és teixir vincles, és fer salut mental, i està centrat en la soledat no desitjada i també en l'aïllament social.
3: El principal repte, bueno, disposar de recursos, sensibilitzar la població, lluitar contra l'estigma, donar veu a primera persona, és a dir, aquells que pateixen amb si la malaltia mental, donar-los veu, donar-los visibilitat, donar-los un lloc, un espai. Això és molt important, perquè ens hi hem de mirallar.
1: Triola recorda que l'accés als serveis especialitzats es fa habitualment a través dels centres d'assistència primària, que detecten les necessitats i deriven els casos. També insisteix que parlar de salut mental amb naturalitat i donar visibilitat a les persones que conviuen amb trastorns és clau per combatre l'estigma. I seguim parlant encara d'aquest Dia de la Salut Mental de demà, perquè l'Ajuntament ha preparat una programació d'activitats amb el lema Fes Maig a la Salut Mental, que ha començat precisament aquest matí a aquesta casa amb l'entrevista a Rigobert Triola, que acabem d'escoltar aquests fragments. I aquesta tarda la biblioteca acollirà la xerrada Troba la teva força interior, a càrrec del psicòleg Antoni Bolinches. Després, el dimecres, a partir de 9:45 del matí, hi haurà una caminada popular per la salut mental que sortirà des del CAP Anton de Borja, i divendres, que és 16 d'octubre, hi haurà diversos actes amb protagonisme per recursos de salut mental que té la ciutat, per les persones usuàries i també per les entitats de cultura popular. Ens expliquem. A partir de les 6 s'ha preparat una visita de portes obertes al nou centre de salut mental infantil juvenil i també a l'Hospital de Dia, el situat al carrer Apeles Mestres número 9. Una hora més tard es podrà seguir una cercavila amb batucada que sortirà de la plaça del Progrés i finalitzarà al celler. El recorregut estarà amenitzat pel grup Escandalera i comptarà amb l'acompanyament de les Anades d'Oia, els gegants i capgrossos de Can Oriol i els gegants de Rubí. I després, a 8:15 del vespre, el celler acollirà la il·luminació de l'equipament i la lectura del manifest del Dia Mundial de la Salut Mental a càrrec de les persones usuàries de la xarxa de salut mental de Rubí. Tot plegat s'acabarà a 8:15 amb un refrigeri. I per acabar aquest bloc dedicat a la salut, en aquest cas parlem de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, que és un dels dos centres hospitalaris de referència que tenim aquí a la ciutat, perquè ha estat guardonat amb el premi al millor hospital en gestió econòmica en els Best Spanish Hospital Awards celebrats a Madrid. El centre Garenc Mutu a Terrassa, a més, ha quedat finalista en altres tres categories: processos quirúrgics, processos mèdics i processos d'avaluació sanitària basades en el valor de malalties pulmonars obstructives cròniques.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Anem al terreny polític i avui us expliquem que l'Ajuntament de Rubí ja ha activat el dispositiu administratiu i logístic perquè les eleccions generals del dia 29 de novembre es puguin desenvolupar amb normalitat a la ciutat. Un dels primers passos és que la ciutadania pugui consultar el cens electoral, és a dir, les seves dades, i és l'Ajuntament qui publica aquestes llistes. És important consultar la llista en el cas que us hàgiu canviat de domicili aquí mateix a Rubí o que hàgiu vingut a viure a la nostra ciutat. Es pot fer la consulta un certificat digital i també a través de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, i si cal fer alguna modificació es pot fer a la mateixa UAC entre el 12 i el 19 d'aquest mes d'octubre. Després, el 2 de novembre, hi haurà el ple municipal extraordinari que serveix per fer el sorteig de les persones que hauran de formar part de les 90 meses electorals que té la ciutat. L'organització d'unes eleccions, com us podeu imaginar, doncs recau en gairebé tots els serveis municipals. Parlem d'informàtica, de brigada, d'educació, de policia o també d'espai públic, entre altres. A més, també es fa una selecció de personal municipal que actuarà com a representants de l'administració i també com una mena de pont entre les persones que estan a les meses electorals i l'equip de coordinació. Ho explica precisament la Gemma Figuerola, que és la cap de processos electorals.
4: Es fa una selecció de personal municipal que fa de representant de l'administració. Que aquests són els que han de tenir una miqueta la visió de com funciona el procés electoral, perquè que al final és la persona de contacte que tenim entre els que estan a la mesa i coordinació, no? Nosaltres, per exemple, els de coordinació estarem a l'Ajuntament tot el dia per dubtes i tal, i de contacte amb el cens electoral, per el que faci falta. Llavors, aquests representants de l'administració sí que rebran una mitja formació de com funciona una mica tot, donen suport una mica als membres de mesa.
1: La jornada electoral en si, el dia 29 de novembre, dura de les 9 del matí a les 8 del vespre. Un cop es tanquen els col·legis, es procedeix a fer el recompte dels vots, s'omple tota la documentació, és a dir, els actes d'escrutini, i s'envien dues còpies als jutjats i una tercera la recull un funcionari de correus. Un tema molt important també és el vot per correu. Fins al 19 de novembre es pot demanar a qualsevol oficina de correus, en el cas de la nostra ciutat al carrer Terrassa, i Gemma Figuerola ha concretat que els vots per correu s'obren quan es tanca el col·legi electoral, per tant a les 8 del vespre, i també ha remarcat que quan s'inicia el procediment per votar per correu ja no es pot acudir presencialment al dia de les votacions.
0: Tota la informació, cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: Parlem d'altres qüestions. En Comú Podem i la Sala Neus Català han obert la quarta convocatòria del concurs d'art literari Vivències de Dona amb motiu del 8 de març, que és el Dia de la Dona. Novament, la iniciativa s'adreça a dones que tinguin més de 16 anys i que vulguin expressar experiències o sentiments a través de l'escriptura. Les autores poden presentar poemes, cançons, contes, relats o qualsevol altre gènere literari, tant en català com en castellà. Andrea de Pablos, que és membre de la Junta de la Sala Neus Català, ha explicat alguns dels temes recurrents de les edicions anteriors.
5: El que és la maternitat, des de l'acompanyament als pares quan es fa bé, quan es fan grans, el Tetris de la conciliació, problemes laborals, el tema de com és el diagnòstic, aquest diagnòstic tan llarg en les dones. Ja sabem, no?, el que és el tema estructural de la sanitat, no?, que a vegades pel tema de gènere triguem tant en fer un diagnòstic quan es tracta de determinades malalties relacionades amb les dones.
1: El certamen també inclourà una lectura col·lectiva a la Sala Neus Català el dia 2 d'abril a 6:45 de la tarda. Es tracta d'una idea que es va començar a fer en la tercera edició i que les organitzadores consideren un dels moments més especials de la proposta. Débora Vidal també és membre de la Junta de la Sala Neus Català.
6: Va ser molt emotiu, molt emocionant. És part de com una teràpia de poder treure totes aquestes coses que tens arrelades dins teu i poder veure com tothom es treu una miqueta aquesta espina, aquesta tirita a través de l'escriptura i de la lectura.
1: I d'altra banda, el Banc dels Aliments de Catalunya ha presentat la 18a edició del Gran Recapte, que es farà els dies 13 i 14 de novembre. Aquí a Rubí aquest any s'hi sumen 8 supermercats, el Condis Mariona, el del Mercat i el dels carrers Duran i Bas i Sabadell, els Bonària de Narcís Menart i Lluís Ribes i l'Aldi de l'Avinguda de l'Estatut. Enguany, aquesta campanya solidària se centra per primera vegada en les anomenades noves pobreses. Aquest fenomen afecta persones que tenen feina però que no arriben a final de més. L'edició d'enguany arriba en un context, a més d'encariment sostingut dels productes de primera necessitat. De fet, el preu dels aliments ha pujat prop d'un 32% a Catalunya des de l'any 2020. Segons les entitats socials, cada mes unes 170.000 persones necessiten aquest tipus d'ajuda a tot el país. Carme Casacuberta, Lluís Fatxó i Pol Valdemar, responsables dels bancs d'aliments de Girona i Barcelona i també membres de l'entitat Bona Voluntat en Acció, respectivament, adverteixen de l'asfíxia econòmica que pateixen les famílies treballadores.
7: Avui us venim a demanar que us mobilitzeu, que ens ajudeu a fer arribar aquest missatge a tothom. Les noves pobreses són un problema de país i els problemes de país els hem d'afrontar entre tots.
8: La inflació en aquests moments és un impost extra a la pobresa. La capacitat adquisitiva de les famílies està disminuint en relació a lo que és l'evolució dels seus salaris i de la capacitat de despesa que tenia abans.
9: Que al final, perquè una persona pugui deixar de rebre els aliments, però no només, sinó de tindre aquest acompanyament integral, necessita com a mínim dos feines habitualment, o dos o tres feines fins a trobar una feina estable, una feina amb les suficients hores i el suficient salari.
1: Per fer front a aquesta situació, els bancs d'aliments fan una crida per mobilitzar 17.000 voluntaris. Tothom qui vulgui col·laborar ja pot tramitar la inscripció al web granrecapta.org.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I a nivell cultural, el Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional de Circ 2026 al clown rubinenc Leandre Rivera. El guardó té una dotació de 30.000 euros i reconeix una trajectòria artística de referència internacional. El jurat ha destacat Rivera com un gran referent del clown i del teatre gestual a escala internacional. Segons el veredicte, el creador combina la precisió còmica, el ritme i la poètica dels objectes en el circ clàssic, el contemporani i també el de carrer. El jurat ha valorat la seva generositat a l'hora de compartir coneixements amb les noves generacions d'artistes i també els membres del jurat han aplaudit la importància de la seva mirada dramàtica en espectacles tan recents com, per exemple, Gota. Leandre Rivera va néixer aquí a Rubí l'any 1966. El 1986 va fundar la companyia Letal juntament amb Jordi Magdaleno i Enric Casso i a partir d'aquí aquest col·lectiu va començar a donar forma als seus primers espectacles abans d'iniciar nous camins creatius. I el 1993 va marxar cap a Austràlia, on va descobrir precisament el teatre de carrer. Doncs res més per ara. Ja sabeu, la informació torna als butlletins horaris, com sempre, amb el David García Entrena, i us deixem ara amb la informació esportiva del cap de setmana i el Sisco Lara García.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
1: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
10: Som-hi! Benvingudes i benvinguts. Xandall posat després de la informació general en aquests esports de divendres, amb els quals el que fem és mirar cap al cap de setmana del futbol. De Lliga Elit, Unió Esportiva Rubí, Primera Catalana, Juventut, 25 de setembre. Segona Catalana, Olímpic de Can Fatjó, també. Mirem cap al futbol sala i la tarda de demà dissabte plena de futbol de categories nacionals amb l'Esportiu Rubí a les 4 i a les 6 jugant les cites del cap de setmana. A la recta final del programa, com és habitual, farem l'habitual revisió de la resta dels equips de la nostra ciutat i les cites que tindran en un cap de setmana. Diguem-ne que retallat, no tenim waterpolo, hockey patins en línia, tampoc voleibol. Vinga, va, posem-nos en marxa.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
10: I parlem de la Unió Esportiva Rubí, que diumenge a les 12 juga el partit a casa davant de la Unió Atlètica d'Horta. Primer partit com a locals en el seu horari habitual i és la quarta jornada de competició. Recordin que el conjunt de la nostra ciutat encetava el seu camí a domicili. La segona jornada, la que guanyava davant del Martorell, doncs va ser en diumenge tarda arran de la transmissió a través de la xarxa, i ara doncs tornen al seu horari habitual en una cita en la qual doncs intentaran sumar altres 3 punts per seguir el camí que vol tenir el tècnic, el Blai Martí, com és sumar el màxim possible.
11: M'agradaria tenir-la més. A mi m'agradaria tenir-la més. Va ser molt important guanyar Martorell, crec que els desplaçaments són difícils, crec avui a l'autocar donant una dada, que és que el Rubí no ha guanyat a Manlleu des de la 93-94, llavors venir aquí era un partit complicat, m'agradaria sortir aquí amb 6, la veritat, però tenim 4, la setmana que ve anirem pel 7.
10: I la setmana que ve és aquesta, i la setmana que ve és davant de la Unió Atlètica d'Horta, un equip que el Blai Martí també ens indica i ens deixa força clar que és un conjunt difícil i complicat. L'Horta, juntament amb el Baix i la Unió Esportiva Rubí, són els 3 equips que han disputat amb aquesta les 4 temporades en les quals existeix la Lliga Elit. Rival, doncs, que ens revisa d'aquesta manera l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí.
11: Sí, partit complicat amb l'Horta, que és un equip que també ha fet el 6-6 per ara. No ha pogut jugar aquest cap de setmana, però és un equip que ha començat molt bé. Però bé, nosaltres comptem amb el factor Can Rosés, que fins ara ens ha anat molt bé allà. I bé, serà complicat, però nosaltres intentarem tornar a guanyar a casa.
10: Factor, doncs, que és important sempre. A més, la Unió Esportiva Rubí jugava el passat cap de setmana davant d'un Manlleu al seu terreny de joc, que ha començat amb molta força, un equip amb molta empenta, que ho va fer molt bé, i els nostres van poder empatar i fins i tot van tenir opcions també per fer-se amb la victòria, tot i que també podrien haver patit la derrota. En definitiva, que al cap i a la fi a mi em fa la sensació, i ja hem vist 3 jornades, o vaja, 2 en molts casos i 3 en alguns, doncs que serà una temporada 3/4 del mateix del que hem vist fins ara. Encara que hi hagi un líder, no és ni molt menys superior ni tan sols a qui tanca la classificació. Per cert, de moment sorpresiva, la posició amb 0 punts del Vic Unió Esportiva, un equip doncs que sobre el paper se li esperava en altra zona, però és això. En breu segurament que canviarà la seva situació. La Unió Esportiva Rubí va començar perdent a Viladecans, però un empat a domicili el del passat cap de setmana i la victòria que va assolir a casa ara fa gairebé ja doncs 15 dies, doncs l'ha dut a aquesta zona tranquil·la de la classificació amb l'asterisc que hi ha molts equips en aquesta Lliga Elit que hauran de recuperar els partits. 3 encontres es van disputar el passat cap de setmana, 1, 2, 3, 4, 5 encara resten per dur-se a terme. Així que el Rubí ha de continuar pel seu camí, perquè en aquesta Lliga Elit ha quedat comprovat, no passa res per 2-3 jornades en què les coses no funcionin. Diumenge a les 12 del migdia, jornada 4 de la Lliga Elit, la Unió Esportiva Rubí davant de la Unió Atlètica d'Horta, en contra que seguiran en aquesta casa a Ràdio Rubí i que tindrà també aquests altres enfrontaments en la competició.
12: Vic Prat, Argentona Manlleu, Castelldefels Atlètic Sant Just, Sabadell Can Vidalet, Valls Martorell, Sant Mauro Viladecans i Turó Peira Singerlin.
13: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
14: La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
13: A peu de camp. Tots fem esport.
10: A la primera catalana, esperem que sí que jugui un Juventut 25 de setembre que el passat cap de setmana, arran de la pluja, va haver de suspendre la seva cita com a local, ara pendents de conèixer el nou partit, quan es disputarà, quanta data davant de l'Igualada. Qui sap que rebrà aquest cap de setmana, el 20, és la Seu d'Urgell, perquè el conjunt de la nostra ciutat té un d'aquells llargs viatges de l'actual temporada. Dissabte a les 4 de la tarda, la Seu d'Urgell i Juventut 25 de setembre. Un 20 que ha començat amb dos partits disputats, dos empats. Bona imatge, falta de gol, però no han rebut cap, en definitiva, allò de la sensació que en algun moment la balança se n'ha d'anar cap a un costat o cap a l'altre en funció del resultat que vingui, perquè és molt diferent. Si ara es perd, doncs serien tres jornades sense perdre, sense guanyar, amb dos empats i una derrota, com que si es guanya, doncs serien tres partits sense perdre, amb dos empats i una victòria. A veure com li van les coses davant d'un la Seu d'Urgell que, en el seu cas, sí que ha disputat els tres partits. El del passat cap de setmana sí que el va poder jugar al conjunt que en aquesta ocasió rep el Juventut 25 de setembre. Va empatar 0 al terreny de joc del Porreig, que és el primer punt que han sumat en el que portem de temporada. Les dues primeres cites, la Seu d'Urgell havia començat amb derrotes, així les coses, doncs també amb força dubtes, potser menys que el conjunt de la Seu d'Urgell té el Juventut 25 de setembre, a veure si ho reflecteix en el marcador amb gols que li permetin, doncs, fer-se amb la victòria en un partit marcat per aquest llarg viatge, però ja l'any passat feien molts, en el grup 3 de competició d'aquesta mateixa primera catalana, perquè recordin, ara es troben al grup 2. El del cap de setmana és un partit que pertany a la jornada número 4 i els altres enfrontaments seran aquests. David Burillo Sánchez. Ara sí, vinga.
12: Fundació Terrassa Unificació Llafià, Balàfia Joanenc, Castellà Alpicat, Natació Terrassa Porreig, Ripollet Molletense, Igualada Balaguer i Pirinaica Gimnàstic Manresa.
15: www.radiorubí.fm.
16: Tota la informació dels equips rubinencs.
15: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
16: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
15: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
16: Tot l'esport rubinenc a
15: radiorubí.fm.
10: Vinga, que seguim endavant amb més futbol i la cita, en aquest cas, de diumenge a tarda per part de l'Olímpic Can Fatjó. Té tots els detalls el David Burillo.
12: L'Olímpic Can Fatjó buscarà escalar posicions davant el Fundació Atlètic Sant Just. L'equip tancarà l'agenda esportiva rubinenca d'aquest cap de setmana amb visita al camp del Fundació Atlètic Sant Just. El partit es disputarà diumenge a 6:45 de la tarda i servirà als rubinencs per intentar escalar posicions al grup 4 de segona catalana. El conjunt de Can Fatjó arribarà al duel després d'haver vist suspès el partit de la jornada passada contra el Prat per l'episodi de pluges intenses. Al davant tindran un Sant Just que ha començat amb força i ha sumat els 6 punts disputats fins ara, gràcies a dues victòries. L'equip rubinenc buscarà retallar distàncies i aprofitar aquesta jornada per donar un impuls a la seva classificació.
10: A veure com li van les coses al conjunt que entrena el Richard Jiménez en aquesta cita de diumenge a 6:45 de la tarda i a Sant Just d'Esvern. La resta de la jornada, 4, segona catalana, serà aquesta: Gironella, Terlenca Barcelonista, Navàs Corbera, Molins de Rei Sector Montserratina, Pagesià Sallent, Prat B, Planadeu Roureda, Espluguenc Marianao Poblet i Gavà Júnior.
17: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
14: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre, de 10 a 11 del matí.
10: Deixem el terreny de joc a l'aire lliure i gran i anem cap a la pista amb el futbol sala i un dissabte d'aquells ben espectaculars el que ens espera al pavelló de la Llana, perquè tenim les cites tant en categoria masculina com femenina de l'Esportiu Rubí. El conjunt de les noies serà qui obri el foc amb la clara intenció d'oblidar la golejada patida en l'anterior jornada. 5-0 van caure la seva visita al Penya Esplugues. Cal remuntar-se anímicament i ho intentaran fer aquest cap de setmana davant del FEME Castellón. El conjunt rubinenc, recordin que ha sumat 6 dels 9 punts possibles i es veurà les cares en aquesta jornada de competició contra un equip que ha sumat doncs un total de 3 punts en els 9 possibles, és a dir, una victòria i dues derrotes les que ha patit el conjunt valencià per els números inversos per part d'un Esportiu Rubí que ja saben, aquesta temporada doncs vol fer un bon paper, però l'obligació d'estar entre les millors no hi és, únicament la que es poden marcar les jugadores, perquè està havent-hi un relleu generacional, ens ho ha explicat en més d'una ocasió l'entrenador, el Manel Cintas. Estem a l'espera que arribi ja l'Ivan Martín, el que serà el nou tècnic, i d'aquesta manera doncs les nostres que han d'anar amb paciència partit a partit, això sí, donar el màxim espectacle com sempre a fer de la Llana un lloc força espectacular. El partit d'aquest cap de setmana forma part de la quarta jornada al grup 2 de la segona nacional del futbol sala femení i més enllà del partit rubinenc a les 4 també tindrà aquests altres enfrontaments.
12: Linyola-Ripollet, Saragossa-Túria, Mataró-Ex-Hospitalet, Les Corts-La Villa, Sabadell-San Pablo, César Augusta-Les Glòries i Santa Anna-Penyes-Plugues.
1: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
10: Tenen una mica més de ganes, potser, perquè no ho han aconseguit durant molts anys, allò d'arribar a la segona divisió B, a les files del conjunt masculí, que en el seu cas ha començat la temporada en tercera nacional i el grup 1, com se li esperava, o les ganes que es tenien, que era d'estar entre els millors. Dos partits, dues victòries, el conjunt del David Parrilla, que guanyava en un dels pocs partits que es disputaven el passat cap de setmana, 3-6 al terreny de joc del Caldes, i aquest cap de setmana que reben el Pineda. L'equip rubinenc que suma 6 punts, més enllà que hi ha molts altres equips que no han disputat el partit i, per tant, tot queda en un asterisc, i el seu rival que en la jornada que sí que ha pogut disputar una només de dues ha sumat un punt. Es troba a la zona mitja de la classificació, però vaja, de moment, doncs, tot plegat amb l'asterisc de veure cap a on van els equips, sí que és cert que se li estan veient cosetes molt interessants al conjunt de la nostra ciutat, a veure si segueixen, doncs, per aquest camí. A veure què passa en aquesta cita que es jugarà després de les noies, que enceten a les 4 el seu camí, els nois serà a les 18 hores de dissabte a Pavelló de la Llana quan disputin aquesta jornada de competició, la número 3, grup 1, tercera nacional, futbol sala masculí, amb també aquests enfrontaments.
12: Montsant, Olímpic, Floresta, Arenys de Munt, Arrels, Escola Pia, Sabadell, Everest, Sant Joan de Vilassar, Caldes, Sant Quirze del Vallès, Manlleu, Castellà, Mataró i Palafolls, La Unió.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
10: I abans de marxar, anem a conèixer la resta dels equips i els seus partits per al cap de setmana en format més curt, David.
12: Repassem més partits d'aquesta jornada. Estem amb la mirada posada a Asunción, Paraguai, on la selecció espanyola d'hoquei línia està jugant al Mundial d'hoquei. Avui a les 10 de la nit, el rubinenc Pol Olivera juga a la tercera i quarta posició després de caure ahir davant el França per un ajustat 2-3. I pendents estem també de les 7 noies dels 100 patins que juguen al sènior femení de la selecció espanyola. La rubinenca jugarà en la seva quarta final consecutiva a 6:45 de la tarda. Tornem a Rubí perquè els nostres equips continuen amb les seves competicions. En futbol, demà dissabte a les 4 de la tarda, el 20B juga davant l'Abrera i a la mateixa hora la penya blaugrana Ramon Llorenç rep el Ronin a casa. A les 6 de la tarda, partit intens a la Montserrat, el CEP Sant Jordi femení s'enfronta al Blanes. I de cara a diumenge, el 20 d'handbol visita el Martorell a les 12 del matí i aquella hora el Rubí B de futbol buscarà els seus primers 3 punts al camp del Vistalegre. A les 12 del matí i quart, l'Olímpic B s'enfronta al Can Rull Romulo Tronchoni i a les 6 de la tarda, el CEP Sant Jordi masculí rebrà la S.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
10: Apa tu, moltes gràcies al David Burillo Sánchez, que s'acomiada de tots vosaltres. Li agraïm la feina feta. També rebeu una salutació d'un servidor, Siscolar García, en aquest cap de setmana, al qual ja us emplacem cap a diumenge al migdia. Estarem en directe amb el partit de la Unió Esportiva Rubí. Que vagi tot plegat molt bé.

0: Esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
1: Minut de silenci a tot Espanya aquest migdia en recorda Mari Carmen. Abascal, institucions i centres de treball s'han sumat a aquest tribut que va més enllà de la figura que ha catalitzat el descontentament per les dificultats d'accedir a un habitatge. L'homenatge l'han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT. L'objectiu, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general Miguel Tellado demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
4: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
5: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
1: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
6: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
1: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
6: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i a on ha posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
1: Fem doncs un cop d'ull al temps que ens espera de cara avui, però també de cara al cap de setmana llarg que tenim per endavant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus, i el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada, el matí de fet ha despertat fred.

0: i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
1: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
2: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Handy Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
0: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
2: Als esports, Jordi Cervantes, a Itsunoda, fa història.
3: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Poleres a la final.
2: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles abandonin l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest cap de setmana llarg.
0: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i desplegaran més de 1.500 agents.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a Mari Carmen Abascal, erigida ja com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, tot plegat amb l'objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
5: La SEAT, el Metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal. Amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci, aquest s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern, com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
6: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
5: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
2: Un dia més, Mari Carmen ha estat molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel Partit Popular és el PSOE qui està fent precisament això. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
8: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
7: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
9: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
7: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
2: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics, un increment que arribarà al 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 100%.

0: 50% els titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
1: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
2: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot al contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
0: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
3: Notícies en xarxa.
4: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran de les pluges causades pel Harry.
5: A més, ha confirmat que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota normalitat.
4: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
6: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i S'Agaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
7: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua. I, per tant, el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central. Es recolzaran dos estreps laterals.
6: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de S'Agaró.
4: A Barcelona, els operaris municipals continuen també retirant runa i fang del barri de Torre Baró. Aquest és un dels que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
5: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torre Baró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
8: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
5: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i també per netejar l'espai públic.
4: Unes pluges que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. 21 Ebre, Joaquim Domingo.
9: El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors com els cítrics o l'horta.
10: I creiem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant, fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens sortim.
9: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció, una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
4: El El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o també la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
11: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
3: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
4: Moltes poblacions s'han sumat avui a aquests actes commemoratius. Per exemple, Mollet del Vallès s'han adherit al Dia Mundial de la Salut Mental. Recordem que se celebra demà. Enguany el lema és teixir vincles per parlar de la salut mental. Ràdio Mollet, Emma Balea.
12: A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local Suficientment, Belén de la Torre, qui ha fet lectura del manifest.
13: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i, sobretot, a les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament.
12: La regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia la salut mental. Muñoz ha anunciat la celebració d'una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental pel pròxim 13 de novembre.
4: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o bé en aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de voluntaris per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
14: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals.
15: I no se contarà solo a les persones que duermen en la calle, a les que sumamos siempre a las que están en el albergue Bonanit, que es un recurso transitorio, y también sabemos que si esa noche, como el año pasado, duermen allí 14 personas, 18 personas se suman a las que salimos a contar, sino que este año también se contarán las personas que están en tiendas de campaña, en autocaravanas, durmiendo en algún coche o en algún edificio ruinoso o en algún parking, algún aparcament.
14: L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
4: I un apunt internacional, encara en relació als drets humans. La jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
5: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processessin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
4: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer aquest matí a Lleida. Ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes fins a arribar a la capital del Segrià. Ho a Lleida Ràdio, Carla Serrano.
16: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca d'Allà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
17: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
16: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida. Ja està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà Jarc amb els representants de les administracions.
4: Seguim al Segrià. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat, un escape room d'alfabetització mediàtica que està pensat per ajudar l'alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
5: Una iniciativa que està impulsada per la xarxa Aquesta Casa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i que vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
4: M1FM, Maria Lara.
18: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fonts, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
19: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles, institut, gent gran, des de fa molt, molt de temps, i va ser, doncs això, una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
18: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i més endavant poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
4: I tenim encara més actualitat local. Notícies relacionades amb les Jornades Europees del Patrimoni que se celebren a partir d'avui i que ens arriben des de Ràdio Palafolls i Ràdio Falset.
20: A Palafolls aquest cap de setmana s'inaugura la rehabilitació del castell després d'un any i mig d'obres i d'una inversió de gairebé 3 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Els treballs han permès recuperar la sala noble, habilitar un mirador de 360 graus a la Torre de l'Homenatge i també descobrir diverses restes arqueològiques medievals. Aquest vespre es farà la inauguració institucional, mentre que de dissabte a dilluns s'han programat visites guiades amb arqueòlegs al matí i també visites teatralitzades a la tarda. Només queden places per les visites arqueològiques que s'han ampliat al cap de setmana vinent.
21: Falset se suma aquest cap de setmana a les Jornades Europees del Patrimoni amb diverses activitats, entre les quals destaca una visita guiada a les muralles de la vila i a la recentment restaurada Torre del Portal dels Ferrers. Anton Vidal és el president del Centre d'Estudis Falsetans.
22: Ens explicarà la història de l'emmurallament de Falset, des de la fortificació inicial fins a finals del 1700, que es va deixar d'utilitzar les muralles. No?
21: El programa també inclou dues xerrades sobre la mineria medieval al Priorat durant l'edat mitjana i els darrers descobriments al jaciment prehistòric de les coves del Fem d'Ulldemolins.
4: I és moment per la cultura. Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spunberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament s'ha fet aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
23: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts s'han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
24: Pau Casals sempre deia doncs, que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
23: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victòria Spumberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
4: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo.
0: Bon dia, Marta. La judoka es va penjar l'or dels Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Tsunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Polles, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ai Tsunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
1: Quan aconseguir el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós i amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
0: En waterpolo, aquest divendres comença la fase prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Sabadellenques i agrenques juguen al mateix grup a la piscina Can Llong i s'enfrontaran entre elles i també contra el Donc i el Lilla. La prèvia del Sabadell ens la porta Sergi Parc, de Ràdio Sabadell.
2: Can Llong acull una fase prèvia en què el club en tindrà prou amb acabar entre els dos millors classificats de la lligueta per aconseguir l'objectiu. A priori, les d'Enric Arnella són favorites per acabar primeres de grup. El rival són avui el Donc neerlandès, demà el Lill francès i diumenge el Terrassa. Paula Crespí, jugadora de l'Astralpool, no se n'amaga.
6: La intenció és acabar primeres i si podem, amb solvència i sobretot jo crec que serà un cap de setmana que serà molt profitós per l'equip, per créixer, per seguir construint.
2: Ràdio Sabadell és l'encarregada d'emetre el senyal internacional per European Aquatics dels 6 compromisos d'aquesta lligueta que es disputa a la ciutat. Els 3 partits del Natació Sabadell, a més, es podran seguir en directe al canal de Twitch de l'emissora. El d'avui contra el Donc arrenca a les 7.
0: La prèvia de les agarenques ens la porta Miqui Romagosa, de Ràdio Municipal de Terrassa.
7: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta 8:45 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Donc de Països Baixos a 2:45 i a 12:45 el diumenge tancarà amb el plat fort, el derbi vallesà, davant el Sabadell. Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
25: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
7: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i ja està entre els 16 millors equips del waterpolo europeu.
0: En futbol, l'Espanyol, volíem dir, ja és a Màlaga, on aquesta nit reiniciarà la Lliga després d'una llarga aturada de 3 setmanes. Els blanquiblaus obren la 8a jornada a la Rosaleda a partir de les 9 de la nit. A l'Eurolliga masculina, el Barça juga aquest vespre la 4a jornada del Palau Blaugrana, rep els Zalgiris Kaunas a partir de 9:15 del vespre amb l'objectiu de seguir amb el balanç positiu. I en handbol, victòria del Barça ahir a la Champions en l'equador de la primera fase de grups. Els blaugranes van imposar el Dinamo de Bucarest 34-27, tercer triomf en 3 jornades pels de Carlos Ortega, que encaminen la seva classificació cap a la Main Round.
4: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dimarts a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM. Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: A veure, parla'm una mica tu.
3: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
4: Em van a Morgades Valldosera?
2: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldo?
4: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
2: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
6: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
7: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
0: Actualitat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
7: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
8: Era això, sempre volem massa i necessitem...
0: Actualitat. Els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Els professionals de salut mental de Rubí alerten de l'augment de la demanda assistencial i de la manca de recursos per atendre-la. Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, el responsable del Centre de Salut Mental per Adults de la ciutat, el doctor Rigobert Triola, reclama més professionals i posa el focus en dos col·lectius especialment vulnerables, els infants i joves i les persones grans.
2: Mai n'hi ha prou de recursos. Estem sempre reivindicant, evidentment, més recursos, i aquests són escassos, i ens trobem en situacions molt complicades quan, doncs, algun professional marxa o quan un professional diu he trobat una feina al costat de casa a Barcelona i me'n vaig, no? Llavors dius, bueno, i què fas, no?
1: Triola explica també que les vacants no sempre es poden cobrir, fet que dificulta la continuïtat del seguiment dels pacients. L'accés a aquests serveis de salut mental especialitzats es fa habitualment a través del CAP, que són qui detecten les necessitats i deriven els casos.
3: El Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional de Circ 2026 al clown rubinenc Leandre Rivera. El guardó té una dotació de 30.000 euros i reconeix una trajectòria artística de referència internacional. El jurat ha destacat Rivera com un gran referent del clown i del teatre gestual a escala internacional. Segons el veredicte, el creador combina la precisió còmica, el ritme i la poètica dels objectes en el circ clàssic, el contemporani i el de carrer. El jurat també ha valorat la seva generositat a l'hora de compartir coneixement amb les noves generacions d'artistes. Així mateix, els membres del jurat han aplaudit la importància de la seva mirada dramàtica en espectacles més recents com Gota, Triplete, Uf o Ufa. Leandre Rivera va néixer a Rubí l'any 1966. L'artista va iniciar la seva vocació escènica aquí a la ciutat i el 1986 va fundar la companyia Letal juntament amb Jordi Magdaleno i també amb Enric Caso. Amb aquest col·lectiu va començar a donar forma als seus primers espectacles abans d'iniciar nous camins creatius.
4: I en esports, la cita de diumenge al migdia de la Unió Esportiva Rubí serà davant de la Unió Atlètica d'Horta, primer partit en aquesta temporada que juguen en el seu horari habitual. En contra, que podran seguir en directe en aquesta casa, Ràdio Rubí, en un diumenge en el qual també tenim cita per a l'Olímpic de Can Fatjó, en el seu cas, a 7:15 de la tarda i davant de l'Atlètic Sant Just, al seu terreny de joc. Pel que fa al Joventut 25 de setembre, llarg viatge. Dissabte a les 4 de la tarda jugarà la quarta jornada de la Primera Catalana Grup 2 a la Seu d'Urgell.
1: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
5: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
6: Dam de 54. No ho vull dir.
7: Sí, carinyo, ho hem de dir.
6: Anna Morgades.
7: Anna? Com dius? Anna?
6: Anna Morgades.
7: Morgades.
6: Morgades.
7: Morgades. Valdosera.
6: Antocera.

0: Steamboat Willie, el vaixell de vapor Willie, va ser el primer curtmetratge d'animació sonora de Mickey Mouse. Era en blanc i negre i es va estrenar el 18 de novembre de 1928. Li falten 2 anys per fer-ne 100. Quin esglai. Des d'aleshores, Disney ha fet moltes pel·lícules d'animació, moltíssimes. L'Arnau s'ha quedat captivat amb el gall trobador de Robin Hood, cosí del Pota Blava del Prat, que va sonar l'altre dia. Arnau, des d'aquí, una abraçada i millora't. I sabem que a Lleida hi ha un col·leccionista que té més de 3.000 peces del Baratillo, l'Eridano, que vol que no deixin de jugar, exactament com a Toy Story. El que no sé si saps, jo de fet no en tenia ni idea fins que la Sabina Pedrós m'ho va explicar, és que alguns dels personatges de Disney, atenció, s'han dibuixat a casa nostra, concretament al Picat. És una història màgica, com els dibuixos. Sabina, ben tornada al Rambla.
1: Hola, què tal, Anna?
0: Avui, Sabina, ens portes un convidat de luxe.
1: Sí, avui tenim ja aquí als estudis del Picat Ràdio una persona que, com deies, ha dibuixat alguns dels grans clàssics de Disney, com ara el Mickey Mouse o l'Ànec Donald. Ell és el Marçal Abelles, dibuixant professional, il·lustrador i també humorista gràfic. Què tal, Marçal? Benvingut, com estàs?
2: Hola, gràcies, bona tarda.
0: Marçal, encantada de saludar-te, és un honor, de veritat, tenir-te aquí, deixa'm dir-t'ho. I tenim una primera pregunta que vam pensar tots quan la Sabina ens va explicar aquesta història, i és... com va anar això? Com s'arriba a dibuixar amb Mickey o l'Ànec Donald per Disney des del Picat?
2: Bé, jo vivia a Barcelona. Amb 15 anys em vaig presentar a l'editorial Bruguera amb una carpeta sota el braç. Llavors a la Bruguera feien tot allò del Mortadelo i Filemón i tots aquesta sèrie de personatges, les revistes. I bé, em van començar a preparar com a dibuixant i vaig entrar a la plantilla, dintre de la plantilla dels passadors de tinta. Allà passàvem les pàgines de tinta de Mortadelo i Filemón, de Tipitape, tots aquests sèrie de personatges. Allà vaig conèixer molts dibuixants d'aquella època consagrats i evidentment hi teníem companys allà que també dibuixaven, més grans que jo. I ja van comentar, hi ha uns estudis a Barcelona que estan col·laborant amb revistes que fan dibuixos per l'estranger i tal, que algunes són personatges, alguns són de Disney i això. I, bueno, mitjançant tot això em vaig anar tensant en aquest món i, bueno, vaig començar a dibuixar. I vaig dibuixar Disney durant més de 30 anys, els personatges aquests clàssics, i dibuixo des del Picat perquè després vaig vindre a viure al Picat i vaig continuar dibuixant des del Picat, clar.
0: Has dit 15 anys, no? Vas arribar a Bruguera?
2: En 15 anys em presento a Bruguera amb una carpeta sota el braç perquè jo volia ensenyar els meus dibuixos amb algú, a veure, perquè a mi el que m'agrada era dibuixar historietes i dibuixar tot això. I bueno, i amb 15 anys... suposo que els hauria de fer gràcia allò que dibuixava perquè, diguéssim, em van donar moltes indicacions i ajudes per poder després entrar a la plantilla de Bruguera. Quan ja vaig ser una mica més gran, amb 17, vaig entrar a la plantilla de Bruguera. Però en aquella època jo estava estudiant i dibuixant tot el que podia.
0: I els dibuixos de Disney, és clar, quan tu fas un dibuix de Disney no pots simplement dibuixar un ànec o un ratolí, perquè són personatges que tothom reconeix claríssimament i immediatament. Això suposo que deu afegir pressió a la feina, o la fa més senzilla el fet de tenir ja uns models i no haver-se de bellugar d'allà?
2: Bueno, havíem de conèixer molt el personatge, havíem de conèixer com es bellugava, com camina. Amb això l'animació t'ajuda moltíssim, el fet de perquè els veus caminar i això. I llavors amb el còmic sí que és veritat que quan els dibuixàvem en revistes podíem exagerar moltíssim, podíem fer coses molt xules i distorsionar fins i tot el personatge, no? Que de fet amb animació també passa. El que passa que amb animació, com que són microsegons, moltes vegades és una distorsió molt gran, és un moment i no molesta, no? I en el còmic, doncs, certament teníem una llibertat també, hem de dir que teníem una llibertat de que cada dibuixant teníem un estil propi. Partíem tots d'una mateixa base, estudiàvem sobretot, recordo amb l'Anec Donald, que hi havia un dibuixant estadounidenc que es deia Carl Barks, que era un dels creadors, va ser el creador de l'oncle Gilito, per exemple, o els tres nebots de l'Anec Donald, etc. I era una mica la referència, no? Era un dibuixant que va aconseguir marcar un estil en l'Anec Donald. I la referència una mica que teníem tots, però després cadascú va fent una mica el seu estil sense que l'Anec Donald perdi la pròpia essència. No?
1: Uh-huh. Clar, jo ara m'imagino, Marçal, més la logística. Estem parlant dels anys 80, no havia internet, no teníem ordenadors. És a dir, com feies tu per dibuixar un Anec Donald que ara estàs referenciant des d'aquí al Picat i després que s'acabés doncs, això publicant a Alemanya, França, Itàlia?
2: Uh-huh. Bé, amb els segurs, els DHLs i fent paquets amunt i avall. Ens arribaven els guions, ens arribaven per fax, llavors hi havia els fax, i ens arribaven tots els guions escrits i a partir d'aquí nosaltres tot allò ho plasmàvem en les pàgines i bueno, fèiem uns paquets ben grans perquè nosaltres dibuixàvem en el format de dibuix era bastant més gran que el format que es publicava i clar, havíem de fer aquests paquets, portar-los al DHL o al Segur o a l'empresa que sigui i cap al país que sigui, i així anàvem. Sí, sí.
0: I Marçal, una cosa, la Sabina m'ha explicat, i de fet tu ho has mencionat, que també has participat en còmics doncs, del mític oncle Gilito o sí, dels tres nebots, per mi sempre seran Juanito, Jorgito i Jaimito, perquè jo els vaig llegir així. Has treballat amb molts personatges. Dels de Disney, quin és el que més t'agrada, o que potser has gaudit més dibuixant?
2: Sens dubte amb l'Anec Donald. Per mi és el personatge més histriònic, el que podíem fer-li passar totes les malifetes que li podíem fer passar. Per mi és l'Anec Donald, clarament, és un personatge... I després l'Anec Donald i la família que l'envolta, tot el que dèiem abans, el Gilito, els tres nebots, la Daisy... El món aquest del Donald. Jo ho vaig passar molt bé dibuixant-los i al final, tants anys dibuixant l'Anec Donald, al final són, per molt que no són personatges propis, te'ls fas una mica propis. Jo ara mateix l'Anec Donald el dibuixaria fins i tot amb els ulls tancats. Vull dir que per això dic que te'ls fas propis, sí. Després em va agradar molt el Mickey Mouse, també. El Mickey tenia la seva cosa, també, molt xula.
0: I n'hi ha algun que no hagis dibuixat mai i que pensis, ostres, si demà em truquen, doncs em faria il·lusió?
2: Et diria que hi ha una pel·lícula que es diu Los Tres Caballeros, no sé en català com es titula, que hi havia els tres personatges, que un justament era l'Anec Donald. El Donald era un mexicà, un gall mexicà, que era el Panchito.
0: I un lloro carioca,
2: que era el brasiler. Pues aquests tres personatges els trobava divertidíssims. Els trobava que els tres donaven moltíssim joc per fer molta paròdia, molta conya, per dir alguna cosa. No? I no els vaig dibuixar mai, però si m'arribés a arribar a la possibilitat de fer-lo, sí. Els personatges més clàssics, els personatges de la Bella Dorment i tot això, potser m'interessaven menys, si dic la veritat.
1: Ara dius que portes quants 30 anys havies estat dibuixant per...
2: Sí, més de 30 anys.
1: Més de 30 anys. Durant aquests 30 anys, ara et preguntem una mica de xafarderia, quines curiositats o quines anècdotes ens podries explicar que t'hagin pogut passar dibuixant aquests personatges?
2: Ostres, no ho sé, és que ara això de ser anècdotes... Clar, pensa que era una... Jo sempre he dibuixat de manera molt solitària, perquè jo tenia la meva taula de dibuix, excepte una temporada que vam estar en un estudi a Barcelona, que era una colla dibuixant, no era l'únic que feia Donald, o Donald Disney. I allà dibuixaven cada un les seues històries i... I jo recordo d'haver-me quedat allà a l'estudi aquell a altes hores de la nit intentant acabar una espanya. Ens quedàvem tota una colla que ens sopàvem, hasta jugàvem a futbol de dintre l'estudi i tot. Bueno, érem joves, que és el que té el ser jove, no? Llavors, com a anècdotes dibuixants, no, això no sabré dir-te, perquè era jo mateix i la pàgina, com no sigui que esborrar una pàgina perquè repetir-la de nou, que això ha passat més d'una vegada, perquè de vegades he fet una pàgina i la mires, la remires, i de vegades la meva parella venia per allà i diu, bueno, què et sembla? I ella em diu, vols dir que això no ho faries d'aquesta manera? I jo defensant, no, això no, està bé així. Però clar, només falta que et digui això perquè comences a mirar-te la pàgina, i potser sí, i l'acabes esborrant i l'acabes fent de nou. Sí,
0: escolta'm, ja m'ha passat, eh? I la gent aquesta de Disney són molt exigents? Us posaven moltes condicions o us deixaven fer a veure si sortia alguna cosa?
2: Jo vaig tindre bastanta llibertat, tinc que dir. He comentat abans que t'emportaves els personatges al teu estil. Hi havia dibuixants que... per exemple, hi havia un dibuixant xilè, que era el Vícar, que tenia un estil molt proper al Calvars original, però després hi havia un dibuixant argentí que es deia Daniel Branca, que era molt lliure i feia un dibuix molt suelto, molt divertit, no? Bueno, cada un li donava el seu estil. És veritat que de tant en tant et corregien alguna cosa, perquè segurament ja te n'anaves de vegades tant d'estil que et picaves una mica de cresta i dius, escolta, aquest Donald ja està començant a semblar un Mickey que no el Donald. Ho exagero una mica, però de vegades marxàvem fins i tot una mica de l'estil de la llibertat que ens preníem nosaltres a l'hora de dibuixar, no?
1: A banda de treballar per Disney, hem de dir que el Marçal ha fet moltíssimes il·lustracions en diferents editorials i també al Farrús, aquí a La Mañana, que és el diari que tenim a la província de Lleida. Marçal, jo et pregunto, ara que dius d'exigències, que és més complicat treballar per Disney fent un Mickey d'aquests que dius exacte, que no se'n vagi d'aquests estàndards, o fer humor amb els teus dibuixos?
2: L'humor és molt exigent. O sigui, fer humor és molt exigent. M'ho he passat molt bé. Jo vaig arribar a l'humor gràfic una mica de rebot, però és molt exigent, perquè és cada dia. Els Farrús era una tira que feia la contraportada del diari i era més és atemporal, però al diari mateix vaig estar dibuixant altres seccions, com era la Marçalada, i la Marçalada era l'humor d'actualitat diària, l'humor editorial. I era molt exigent, molt exigent. O sigui, diumenges, dissabtes, m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt, i em va costar, sobretot al començament, perquè jo venia del món del Disney, el món del Disney és tot molt rodonet i molt de goma i molt així, i a l'humor gràfic has de ser un dibuix més contundent, més canyero, més... I em va costar molt a nivell d'estil, al començament. Després, poc a poc, vaig anar agafant el tranquillo i anava... Cada vegada que canviava de tema, anava canviant també d'estil. I, bueno, suposo que al començament em feia una mica de lío mental, però després ja ho vaig tindre una mica més per la mà.
0: I a l'hora de fer tires còmiques d'aquestes d'actualitat, sí, hi ha un altre tema delicat, que és que no se t'enfadi ningú, no? T'han dit mai això, no es pot publicar, o el límit de l'humor?
2: Jo, el dia de la mañana teníem bastanta llibertat per... És veritat que tu mateix, quan dibuixes, també veus allà, dius, uf, això potser deixa'm en el tinter, perquè potser m'he passat una mica, no? I... Segurament tots acabem fent una mica d'autocensura, que no sé si està bé o no, però bueno, sé que la fèiem, i en principi no vaig tindre problemes. Sí que alguna vegada, amb alguna cotet, em consta que el director del diari va rebre alguna trucada en queixant-se, però el director em va recolzar sempre. Vaig tindre una sèrie, la contraportada de la revista que es feia, és dominical, el diari La Mañana, que era sobre... vaig fer 80 setmanes seguides un acudit sobre el papa de Roma. Era un acudit d'humor blanc, eh? Però tot i això, em consta que hi va haver va haver un cert rebombori, no, tampoc no massa, a nivell nacional, perquè hi havia algunes publicacions digitals que es queixaven una mica. Era l'època també en el que va haver el problema de les caricatures del Mahoma i bueno, va haver una mica de rebombori amb això perquè feia els acudits sobre el papa. Però bueno, era humor blanc, vull dir que tampoc. Si ho veus avui en dia, dius... Puf, tampoc no n'hi ha per tant.
0: Marçal, i has de saber que la Sabina fa molt bé la seva feina davant i darrere del micro. I m'ha passat un informe sobre tu, de tot el que fas, que escolta'm, jo crec que ni la CIA. M'ha dit que tens un projecte molt bonic que passa per les estacions de Lleida. Una història que comença amb un dibuix a l'estació d'Almacelles. Com
2: sí,
0: va això?
2: Això és un llibre... Que vaig publicar fa 3 anys, segurament, i és un projecte que a mi em va fer moltíssima il·lusió, moltíssima. Jo vaig començar... I, bueno, jo pertany al grup dels Urban Sketchers Lleida, que som els dibuixants urbans que sortim a dibuixar els caps de setmana, i ens ajuntem i dibuixem in situ els llocs. I aquell dia no teníem sortida amb el grup dels Urbans, i vam anar tot sol a dibuixar l'estació d'Almacelles, que és un poble que està aquí a prop del Picat, i em vaig posar a l'andana i el dibuixar la solitud de l'andana, perquè dissortadament moltes estacions estan completament abandonades, no hi paren els trens, fins i tot no hi circulen molt pocs trens, algun de mercaderies i pocs, i allà amb aquella solitud vaig gaudir moltíssim de pensant el que faig, com ho faig, això. I vaig fer aquella primera estació, bueno, la vaig guardar, tal. Després va vindre una segona i una tercera estació. I quan ja en vaig tindre 3 de dibuixades, vaig pensar, ostres, això podria ser una col·lecció xula per tindre-la. I vaig començar fent-ho, no pensant en fer un llibre, sinó pensant en fer una col·lecció pròpia. De, bueno, aniré dibuixant estacions, que m'agrada, m'ho gaudeixo molt, i tinc temps per pensar en mi, per fer introspecció mentre dibuixo i tot això. Però em vaig creuar pel camí amb el Vidal Vidal, que el coneixia abans, és un escriptor d'aquí de Lleida, que és molt aficionat als trens, i ell em va... li vaig explicar el que estava fent, no, pues és molt maco, tal i qual, escolta, et presentaré un col·leccionista d'imatges ferroviàries que era l'Antoni Nebot, que ja dissortadament ja va traspassar, i l'Antoni Nebot tenia una col·lecció brutal de fotografies velles d'estacions, i parlant amb ell em deia, tinc tot això, si mai vols fer alguna cosa, pues tens tota la meva col·lecció a disposició. Llavors em va acudir a fer el llibre. Pensava, ostres, aquí sí que podríem fer un llibre xulo, pues, dibuixant totes les estacions, publicant com eren abans aquestes estacions, fent recerca en biblioteques d'anècdotes i coses que hagin pogut passar a les estacions. I així vaig estar treballant 4 anys pues això, cercant, no només dibuixant, sinó cercant molta informació, i de fet vaig trobar anècdotes força divertides i fets que van passar a les estacions que bon, completament sorprenents moltes vegades, no?
0: Com per exemple?
2: Sempre poso un exemple que a mi em va sorprendre llegint a Castelló de Seana. Castelló de Seana és una estació que hi ha a prop de Mollerussa, entre Mollerussa i Bellpuig, i llavors no hi paraven tots els trens, com ara, que no hi paren tampoc tots els trens, però llavors no hi paraven tots els trens. I passava el ràpido que li deien, que anava cap a Barcelona, i passava a la matinada, a primeres hores del matí. I allà vaig llegir que a Castelló de Seana s'hi feien... algun casament es va fer a la nit, no recordo si les 3 o les 4 de la matinada, casaments amb aquesta hora, perquè així els nuvis ja anaven directament del casori a l'estació per agafar el tren, per anar-se'n cap a Barcelona, bueno, de viatge de nuvis, no? Crec que feien xocolata en xurros, com a celebracions, i cap allà. I aquesta em va sorprendre per això, els casaments a les 4 del matí. I això està documentat en un llibre que vaig trobar, sí, sí.
0: I quantes històries com aquesta has anat trobant durant tots aquests anys de recerca? M'imagino que moltes. Estan totes al llibre o hi haurà una segona edició?
2: Segurament que si segueixo fent recerca en trobaré molt més, no? Em vaig trobar una també de l'estació de Vila... d'Anglesola, que està una estació prop de Tàrrega, no? Que allà els Girona, la família dels Girona, que també van impulsar tot el que era el Castell del Remei, van impulsar que hi hagués una estació en aquest poble i tot això, no? I allà, al final, més que res perquè a Tàrrega, que és on parava el tren per anar cap al Castell del Remei, el Girona era esbroncat cada vegada per qüestions de terres i qüestions per qüestions econòmiques del temps, i les brocaven, i per això va impulsar, dir, escolta, jo aquí jo no vull, era un senyor amb molts diners, i aquí jo no vull parar, vull pujar el tren amb aquesta estació, va impulsar l'altra estació d'Anglesola que estava ben a prop, i era l'estació que utilitzava ell per pujar i baixar del tren. Vull dir que...
1: Estació a demanda, parada sol·licitada. Escolta'm, has dibuixat 73 imatges, sí. És a dir, estan reportades.
2: Estan totes les estacions.
1: Fins i tot algunes que no hi són o que han desaparegut des de que vas publicar el llibre fa uns 3 anys.
2: Exacte, estan totes... El llibre estan totes en color, excepte les que ja no hi són, que estan en blanc i negre. Les que estan dibuixades les vaig fer totes in situ a l'estació, evidentment les que no hi són estan fetes a partir de fotografia, i les vaig fer en blanc i negre. Hi han dues estacions que jo les vaig dibuixar en color, que avui en dia ja estan al terra també. I després també tinc que dir que s'ha fet una estació nova que no està al llibre, que això, si fa una nova edició, ha d'estar a l'estació nova també.
0: L'has de posar al dia per una nova que en tenim, no?
2: Sí, bueno, és un baixador, eh? Tampoc es pensa que és una estació amb edifici, eh? És una andana amb una marquesina, no és gran cosa més, eh? Però bé, sí.
1: Doncs escolta, abans d'acabar, sí que no puc acabar l'entrevista sense parlar d'una altra iniciativa que és molt d'aquí de casa nostra, que és aquesta festa del llibre gegant, i aquí el Marçal té molt a dir, així que jo, si te'n recordes, Anna, del
0: llibre
1: gegant que m'han
0: parlat? Sí, anava a dir, és aquella festa del dibuix que ens vas apuntar quan ens parlaves de la Núria i el Manelic, no?, dels gegants.
2: Són els gegants d'aquí, sí.
1: Marçal, tu ets un dels impulsors, fa 27 edicions ja que s'està fent aquesta festa que apropa la cultura i la il·lustració aquí al poble, i ve gent de tot arreu. Explica'ns què té això del llibre gegant, perquè continuïs participant i tu il·lustrant els llibres també dels més petits després de 27 edicions.
2: Clar, quan jo vaig arribar al Picat, jo arribo al Picat l'any 94. Vaig estar 2 anys vivint a Lleida i jo venia de Sant Cugat i Barcelona, és on vivia abans. I quan vaig arribar al 94, vaig proposar a la regidora de Cultura, no sé si va ser el 94, potser va ser el 96 o el 97, no recordo l'any, li vaig proposar a la regidora de Cultura, l'Alba Roure, que, bueno, que hi havia la possibilitat de fer aquesta festa. Aquesta festa la feien a Sant Cugat i la feien a Mataró, a Barcelona, una festa semblant, i vaig proposar de fer-la aquí. Primer la vaig proposar de fer a Lleida, a la ciutat de Lleida, però no sé si la ciutat de Lleida no la van entendre o no... Bueno, la veritat que no em van fer cas. I la vaig proposar aquí al Picat.
0: Doncs molt mal fet, eh?
2: Bueno.
1: Perquè mira l'èxit, ens l'hem emportat.
0: Sí,
1: exacte. Era el lloc idoni aquí.
2: Sí. I aquí al Picat, la regidora, pues, li va semblar bé la idea. La idea de fer el llibre gegant pels gegants del Picat també és idea de la regidora. I jo crec que va ser un plus que es pogués fer un llibre gegant i li donar un contingut també així molt xulo de cultura popular. I sí, vam començar a dibuixar. Primer vaig tirar dels amics que jo coneixia dibuixants. Escolta, veniu a dibuixar, que farem una festa, tal i qual. I bueno, ara la festa ha crescut moltíssim. Ara encara hi dibuixo, però ja hi vaig de manera més testimonial. És que ja m'he fet gran, 27 anys, ja són molts anys. I tota la tarda dibuixant, jo ara hi vaig més, perquè és una festa que me la sento molt meua. No és meua, però me la sento molt meua perquè sóc un dels impulsors i intento anar-hi sempre, intento almenys que hi hagi un dibuix meu a cada festa.
1: Tu has proposat una festa cultural i l'Anna, en Pic, li va dir que venies aquí al programa, ha estat indagant les teves il·lustracions i està bé, fascinada, li han agradat moltíssim, i hem estat aquí parlant. Ens podries fer una il·lustració del Rambla, perquè fos una mica la portada del programa? Què et sembla, Marçal?
2: Bé, no, no, aquí no hi ha càmeres, però bueno, ja...
1: Et fem l'encàrrec.
2: Ja farem
1: alguna cosa. I quan la tinguis, nosaltres ja li fem arribar a l'Anna o l'enviem en paqueteria, missatgeria, com fes amb els això... dibuixos dels anys 80
2: sí,
1: del Miqui
2: sí, sí,
1: i el Dani
2: Toral. Bueno, avui en dia és molt
0: ràpid, igual,
2: eh?
0: Com, bueno, ara avui en dia amb una foto, amb un per PDF, això. Amb un...
2: Avui, no, avui en dia és que això és molt fàcil, eh? Això ens va passar també, no sé si hem d'acabar ja, amb el diari La Mañana. Jo quan vaig començar La Mañana anava cada dia a la redacció i allà anava i dibuixava la redacció. Quan va començar internet allò va ser una meravella.
0: Sí, i tot és positiu d'aquestes noves tecnologies, t'ho dic per la irrupció de la intel·ligència artificial i aquestes
2: bueno,
0: coses.
2: Això és una altra cosa, això és una altra cosa. Sí. Eh? Jo, amb la intel·ligència artificial aquí les noves generacions no sé si patiran bastant més a nivell d'il·lustració, perquè avui en dia l'intel·ligència artificial està fent molta cosa. Jo que estic de jurat en concursos, normalment em criden per fer de jurat, la veritat és que és molt difícil avui en dia en algun dibuix dir això és l'intel·ligència artificial o no. Vull dir que s'estàs fixant petits detalls i en petites coses i és complicat, sí, sí, per les noves generacions... No, bueno, no ho sé dir, eh? Ja en dibuixant. Suposo que el factor humà encara tindrà un plus i tindrà un... Espero, desitjo. No sé.
0: Esperem que sigui així, perquè si no ens estem fent trampes al solitari nosaltres mateixos, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs, sí, sí, Marçal, moltíssimes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Realment, com et deia, ha estat un luxe. Jo estaré amatent a veure si ens fas algun dibuixet pel Rambla 54, que serà un honor. I gràcies a tu també, Sabina, per descobrir-nos la història del Marçal. Una abraçada immensa a tots dos i fins aviat.
1: Un plaer. Adéu, fins aviat.
2: Gràcies, adéu.

0: Si parlem de gegants a Catalunya, segurament tard o d'hora acabarem parlant dels de Sallent. Va ser un dels primers pobles que als anys 80 va recuperar la tradició gegantera. Les primeres figures del municipi van desaparèixer, però l'any 1978 un grup de joves va decidir recuperar aquesta part de la cultura popular. I per repassar tota la seva història, no hi ha ningú millor per fer-ho que el cap de colla dels gegants i nans de Sallent, el Miquel Gili.
1: Que tenim documentacions de fa més de 100 anys, el que passa que durant tots aquests 100 anys hi han anat passant diverses parelles de gegants i per diversos motius han desaparegut, els han canviat, etc. Fins al moment actual, que això des de l'any 78 ha recuperat la tradició i no s'ha deixat perdre.
0: La recuperació es va fer des de zero i amb recursos propis. El veïnat va construir uns gegants casolans de guix, cosint els vestits i aprofitant materials que tenien a l'abast.
1: Entre dones que sabien cosir, perruques, etc. I llavors tot el que és escultura, que era del Sant Lluís Rubio, eren de guix, pesaven molt. I llavors al cap de 3 anys o així van encarregar ja uns gegants amb un escultor professional com del Casserres de Solsona.
0: L'encàrrec, com diu el Miquel Gili, va ser pel mestre Manel Casserres i va marcar un punt d'inflexió a la colla. Els primers d'arribar van ser el Gaspar i la Mariona, uns noms triats per votació popular entre els veïns del poble. L'any 1981 la família va créixer amb les dues de les figures més representatives de la vila, que són els reis Bernat i Ermessenda, amb uns noms que tenen una mica de vincle amb Sallent.
1: El nom de Bernat prové de recuperar el nom del barri on es van fer els gegants dels anys 50, aquells que deia que havien desaparegut. Com que es coneix que es van fer al barri de Sant Bernat o el carrer Sant Bernat, doncs, el nom de Bernat prové d'aquí, és un homenatge a tots aquells veïns. I Ermessenda porta el nom de la comtessa que va ser propietària del castell de Sallent a l'època medieval.
0: Ara mateix la colla de Sallent té

0: cultura musical i l'activitat també de la colla els va convertir, com dèiem al principi, en pioners. Als anys 80, Sallent va ser clau en el ressorgiment geganter a Catalunya. Van ser dels primers a fer trobades d'intercanvi amb altres pobles i allà es va fundar l'any 1984 l'agrupació de colles de geganters de Catalunya. Dos anys més tard, la Generalitat els va triar per portar la cultura catalana a l'Àsia.
1: Des de la Generalitat de Catalunya i des de l'agrupació, em sembla també, es va celebrar al Japó l'any 86, les primeres jornades de Sant Jordi, i volien una representació gegantera per anar allà, no?, i explicar una mica la cultura i ensenyar com es fan ballar els gegants i fer cercaviles, i Sallent va ser l'escollida per fer aquesta representació.
0: L'imaginari sallantí, però, no es va aturar als anys 80. El 2023 van estrenar una figura totalment diferent dels gegants clàssics. Van construir un gegant amb braços tous dissenyat per interactuar directament amb el públic. És l'Antoñito, un homenatge a l'Antonio Valladolid, un veí d'origen andalús, que va arribar a Sallent ben jove i que al llarg de la seva vida va participar moltíssim en el teixit associatiu, esportiu i festiu del poble.
1: Es va construir el 2023 en homenatge a l'Antonio Valladolid, i aquesta diferència dels altres, que són uns gegants més rígids i més seriosos, aquí el que és el voler és que fossin menotes, que fos un gegant menotes, que tingués interacció amb la gent, i que, bueno, i realment també amb la música que l'acompanya, doncs, ha fet que sigui una figura totalment singular i que traspassi més enllà de Sallent.
0: Tot i aquest impacte social que té en els gegants de Sallent, com ja hem anat comentant, i també els projectes educatius que fan, per exemple, tenen l'Alça't, una festa que fan a finals de març, amb la que volen i la que aconsegueixen realment realçar la cultura gegantera del poble. Tot i això, i tot i l'energia que hi posen, l'entitat s'enfronta a un problema pràctic, que és la falta de voluntaris per moure tota aquesta imatgeria. I això, que com dèiem, tenen molta fama entre el públic sallantí.
1: Falten moltes mans, falten geganters, no? Ara tenim com una bossa de geganters, però que alguns no són propis de Sallent, en el sentit que no són vilatans de Sallent, no? Sinó que venen d'altres pobles a fer ballar els gegants. No? També s'ha creu que la gent pròpia, no? Els hi costi sumar-se.
0: Per tant, l'esforç logístic és alt. Per fer sortir els gegants realment es necessita un equip força ampli, d'unes 25 persones, això per garantir la seguretat. També per fer sonar la música. No serveix només qui porta el gegant, sinó que també cal grallers i timbalers. Aquests segons són figures també bastant essencials per l'entramat geganter de Sallent. De fet, la seva història de bon principi ja és molt especial, la dels grallers. Ho explica el graller, justament, i també director de Ràdio Sallent, Pitu Galobart.
2: Va ser un grup de gralles pioner a la seva època, ja que estava format tot per dones, que es van engrescar a tocar la gralla acompanyant les seves parelles, els seus amics, amb els gegants de Sallent.
0: Per tant, un grup de dones que va aprendre a tocar la gralla perquè els hi venia de gust i que van compondre cançons sense ser músiques. I parlant de músiques, les de Sallent, com també hem anat dient, són molt especials. Les han anat creant diversos sallentins, entre ells el músic il·lustre Jordi Fàbregas, i que fan que els veïns del poble mirin els seus gegants i músics amb moltíssima satisfacció.
2: Hem pogut anar al Tradicionarius a tocar les nostres pròpies cançons i presentar el llibre de les músiques de Sallent, músiques que tenen més de 40 anys, perquè ja dic que les gralleres originals, que encara, algunes d'elles encara toquen amb la colla, doncs és un motiu d'orgull.

Per tant, una tradició gegantera a Sallent que aguanta i aguanta forta gràcies a l'esforç de l'entitat. En l'última dècada han restaurat peces i han fet pastís nous. A banda, altres entitats de Sallent han fet gegants com l'associació Adona't o l'Ateneu Popular Rocaus, que fa uns anys van decidir fer la Joana la Negra i el Maqui. Dos gegants que representen, per una banda, una dona que van penjar per bruixa a Sallent i, per l'altra, un gegant dedicat a la figura dels guerrillers antifranquistes, el primer de tot Catalunya. Per tant, no queda res més que convidar tothom a venir a veure els gegants i nans de Sallent.

0: 54 a la meva ràdio local.
1: Pots dir meua, eh?
0: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
1: Perfecte. Molt bé.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sandvi.
3: El nostre itinerari geganter avui també fa parada a Caldes d'Estrac. Martí Capçada, ben tornat al Rambla.
4: Així és, Anna. Què tal? Com estàs?
3: Molt bé. Martí, a Caldes hi ha dues figures, la Fàtima i el Busquets, que aquest any han fet 45 anys, i una colla gegantera que se n'encarrega i que té una dona al capdavant, visca, que és la Georgina Pou. Georgina, benvinguda al programa.
5: Hola, bona tarda.
3: Georgina, el Martí m'ha dit que sou de les tradicions més top de Caldes. Tant és així que aquest any fins i tot heu fet el pregó de Festa Major.
5: Sí, sí, aquest any, com que fèiem 45 anys, doncs ens van deixar fer el pregó.
3: I com va anar això?
5: Bé, nosaltres, a veure, fa anys que estem a la colla, però així al capdavant fa, res, 5-6 anys, potser. I aleshores el que vam fer per homenatjar a totes les persones que han portat la colla fins a aquests 45 anys, doncs vam demanar a algú que havia sigut membre de la colla, que havia sigut sempre l'speaker de la colla, i li vam demanar a ell que fes aquest pregó.
4: Anna, aquest any, que és de festa grossa, a més d'això del pregó que ens has explicat, també hi ha hagut més novetats. Explica'ns una miqueta, perquè una ha sigut en forma de llibre sobre la història de la colla, oi, Georgina?
5: Sí, aquest any, bueno, els gegants d'aquí Caldes, la Fàtima i en Busquets, tenen una llegenda, com una història d'amor molt xula, i aleshores el que hem fet aquest any és editar-la amb conte infantil, amb un format així de conte infantil, i el vam editar per Sant Jordi i l'estem venent.
3: I una segona novetat són, m'ha explicat el Martí, els vestits nous dels gegants. No sé si s'han restaurat, s'han copiat, són un disseny nou. Explica'ns, Georgina.
5: S'han fet de nou. Després de 10 anys picant pedra, al final hem aconseguit uns vestits nous. Pensa que els vestits tenien ja quasi 40 anys i estaven molt malmesos, s'anaven trencant. A cada vegada que fem una sortida els hem de desmuntar, hem de plegar, i clar, es fa malbé. I hem aconseguit que ens els facin tots nous. Hem intentat mantenir l'estètica que tenien fins ara i els colors característiques de cada gegant. En Busquets i el gegantó no han canviat gaire, sí que són més elegants, ara quan els veus, però ella, la Fàtima, sí que ha canviat molt. El color segueix sent el lila, però és més elegant ara. És nou, brilla més, molt maca de carat.
4: Dono jo raó a la Georgina, que de fet des de Ràdio Sambi vam estar el dia de la Festa Major, el dia de l'estrena, i fan molt goig, aquests vestits, així que animem a tothom que els vagi a veure. Georgina, anem a parlar una miqueta de la història dels gegants. Per què diries que són tan importants per Caldes d'Estrac?
5: Bueno, perquè representen una història, representen la llegenda de Caldes. Parla sobretot de les aigües termals que tenim aquí a Caldes, també, i la llegenda va lligada a això, i a més és una història d'amor.
4: I a més que, a part d'aquesta història, 45 anys donen per molt. Imaginem que darrere d'aquests gegants hi ha moltes generacions de persones que han format part d'aquesta colla. Però tu, Georgina, com diries que ha anat evolucionant durant tot aquest temps la colla? Heu vist algun canvi? Les noves generacions venen amb ganes? O com ho veus?
5: A veure, les noves generacions costa, eh? Sí que abans, clar, hi havia menys coses potser a fer, era com... Sempre ha sigut molt familiar, eh? Famílies que entraven, doncs, un portava el gegant, l'altre tocava la gralla, els nens, clar, tots entrem pels nens. Ara mateix estem en un moment que noves generacions n'hi ha poques. Tots els que estem a la colla tenim fills petits, i gent jove n'hi ha molt poqueta. I també, com ara escoltava a la colla de Sallent, que si fan falta mans, nosaltres també ens falten mans. Clar, es necessiten molta gent per moure els gegants, per tocar, per cada sortida. I abans era molt nombrosa la colla i ara, bueno, també hi ha més estímuls externs, el jovent és diferent i costa trobar gent jove que vingui.
3: Georgina, i jo tinc una darrera pregunta mentre fem una crida, perquè, si us plau, gent, aneu a portar els gegants de Caldes. Jo deia visca... Sí, exacte. Jo deia visca quan he dit el teu nom, perquè nosaltres estem fent una tornada gegantera i encara no havia parlat mai amb cap de colla dona. És una impressió equivocada o en aquest camp encara hem de picar molta pedra? No sé, com dirien els oques grasses, com està el pati?
5: No, el pati no està malament, eh? Hi ha moltes caps de colla, sí. Quan parlem entre nosaltres, n'hi ha moltes. Sí que és veritat que tradicionalment sempre eren homes i a vegades a mi em passa que quan parlo per telèfon així, per WhatsApp o per correu amb algú, sempre em diuen gràcies, company. Sempre es pensen que sóc un home, eh? Jo hi ha moments que no hi entro, ja està, segueixo el rotllo i ja està. Però sí que he vist que hi ha aquest canvi, sí que l'he vist. Hi ha moltes dones al capdavant de colles geganteres.
3: Doncs escolta, me n'alegro molt d'aquesta resposta perquè realment doncs, ha estat simplement mala sort que encara no ens havíem topat amb alguna dona, però celebro que em diguis això. Georgina, Martí, moltíssimes gràcies a tots dos per portar la història d'aquests gegants de Caldes, la Fàtima i el Busquets, fins al Rambla 54, feta la crida perquè vingui la gent a participar de la colla gegantera. Una superabraçada i fins aviat.
5: Moltes gràcies, fins aviat.

0: Vale, la primera, aquesta.
1: Vale. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
0: Ara aquesta.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: I ara l'última.
1: Quedem a la Rambla 54.

0: Al costat del port de Tarragona hi ha un barri que durant generacions ha viscut mirant al mar. El Serrallo és pesca, és gastronomia, és port, però sobretot és memòria, una memòria construïda entre barques, carrers i famílies que han fet d'aquest racó de Tarragona una comunitat amb una identitat pròpia. Avui recorrerem el barri i ho farem a través de les històries úniques de tres protagonistes amb perspectives ben diferents, però que a la vegada s'uneixen per teixir la unió que sempre ha caracteritzat el Serrallo. Per entendre el Serrallo d'avui, primer cal mirar enrere. El barri va créixer estretament lligat al port i, sobretot, a l'activitat pesquera. Una comunitat on les famílies, els oficis i la vida quotidiana estaven profundament connectats. Carme Pedrol, expresidenta de l'Associació de Veïns, ha viscut bona part d'aquesta evolució.
1: Abans ja hi havia una associació de veïns que lluitava pel barri. Llavors, quan van canviar les lleis i les normes, quan va pujar la Generalitat, que no hi havia Generalitat, llavors se van fer una sèrie de passos per legalitzar-ho que aquí no es van fer. I llavors es va perdre l'associació de veïns que en aquell moment hi havia. I llavors es va fer com una plataforma que es titulava Salvem el Serrallo. A què vol dir això, Salvem el Serrallo? Perquè el Serrallo anava més com a part industrial, com a zona industrial, que no pas com una zona d'habitable per la gent, de lleure, era diferent. Llavors, clar, el que no volíem és que es perdés aquesta essència que tenia el barri com a barri en si i que no es convertigués en una zona industrialitzada.
0: El seu relat és el d'un barri que ha canviat però que ha mantingut una manera molt particular de relacionar-se i a partir d'aquí comencem a lligar caps, com es diu precisament en l'argot pescador. Durant anys pràcticament tot passava al voltant del mateix lloc, el port, i si hi havia una activitat que marcava el ritme de la vida al Serrallo era la pesca. Ara la Carme demana que això no es perdi.
1: S'ha de salvar d'alguna manera o altra. No sé què ho ha de fer, no ho sé, però s'ha de salvar. Però la pesquera és que s'ha de conservar perquè el barri és la pesquera. Si el barri està viu és perquè hi ha pescadors. Si això es perd, s'ha perd, no et diré tota la identitat, però molta part de la identitat s'ha perd. I la pesquera no s'ha de perdre mai la vida, perquè el pescador està lluitant i té ganes de que continuï. Però, esclar, avui en dia es posen molts entrebancs. També el relleu no hi és. El pescador jove busca una altra manera de viure, però jo diria que això és el que s'ha de mantindre, que no es pot perdre mai la vida. Perquè, torno a dir, el Serrallo és el que és gràcies als pescadors.

0: La pesca no és només un ofici al Serrallo, sinó que és l'ofici del Serrallo. Una tradició que ha passat de generació en generació i que encara avui es manté com la senyal d'identitat del barri. Pere Josep Núñez, o més conegut al barri com a Peret, és un dels pescadors més reconeguts del Serrallo i la seva història permet entendre què significa viure de la mar.
1: Ser pescador és una manera de viure i per mi s'hi neix. Hi ha molta gent que va per necessitat, però la majoria de pescadors s'hi neix. S'hi neix. És una manera de viure en tot. Tot, la manera de fer, en tot. Companyerisme, és... No sé com explicar-ho, això. No ho sé. Jo és que és la meva vida. Vull dir que... I ara amb el meu fill, que és pescador, doncs, també encara més que més. No sé com explicar-ho, això.
0: Sortir a pescar implica molt més que una jornada laboral. És llevar-se de matinada, dependre del temps i tornar sense saber exactament què hi haurà a les xarxes i adaptar-se a tots els canvis pràcticament per no desaparèixer. Per sort, el que no canvia és el component emocional. Així ens ho descobreix el Peret.
1: A les 5 del matí, per dir-te alguna cosa, anaves a vora mar i havia una gentada. I ara se m'ho m'ha robat. Que et facis una idea. Perquè no en quedem. Perquè no quedem pescadors. I igual que abans, el companyerisme que hi ha. Perquè els quatre que quedem, doncs mira, intentes ajudar. Trobo que hi ha bastant més companyerisme que abans. Perquè com que ja estem prou fotuts, només falta que entrenar-nos se la fem. Vull dir, penso... Per buscar una cosa bona, penso que és això.
0: I de tot el que surt de la mar a tot el que acaba arribant a la taula per descobrir l'altre puntal del Serrallo, la restauració i la gastronomia de quilòmetre zero. Avui els restaurants són un dels principals reclams del barri i han convertit el Serrallo en un punt de trobada també per a persones que venen de fora. Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, és una de les figures que encapçala des de fa molts anys el teixit gastronòmic del barri.
2: El negoci neix des de fa més d'uns 60 anys, quan el pare va fer cap al Serrallo, perquè antigament no hi havia les tecnologies actuals, i dir, no hi havia mòbils, no hi havia maneres, llavors tothom feia cap al port quan viatjava de qualsevol ciutat, i d'allí s'anava als hotels, anava als restaurants i demés. Era un punt de concentració d'arribada de gent de fora, i així va començar l'Àncora.
0: La restauració ha fet encara més visible el Serrallo, però també ha canviat la manera com el barri es relaciona amb l'exterior i l'imatge que transmet a qualsevol persona que hi arriba per primera vegada, tal com ho explica el Gerard.
2: És el lloc, l'espai, la mar que tens davant. És un punt a Tarragona, gràcies a Déu, molt creat. Anem a dir pels romans, perquè una mica de broma, però és un punt que te sentes, gaudeixes, tens la mar al costat, que no habitualment s'hi té, i això és un gran ganxo comercial, perquè hi ha molta gent de dins, que doncs, el fet d'estar al costat vora mar i passejar per allà, a veure les barques, doncs això els hi fa una sensació, ja t'omple l'àpat, ja gaudeixes, a més el Serrallo remodelat ha quedat molt xulo. Jo també sóc de la vieja escuela i el Serrallo d'abans a mi m'agradava també perquè era el nostre barri pesquer, de les xarxes per allà en terra, però clar, això tot evoluciona i s'ha de millorar.
0: Per a qui ve de fora, el Serrallo pot ser un lloc on menjar peix, passejar pel bord o descobrir un dels barris més característics de Tarragona. Per a qui viu, però, és molt més que això i és aquí on les tres històries es troben. Una expresidenta veient com el barri es transforma, un pescador mantenint viu un ofici que ha definit diverses generacions i un restaurador que ha vist com el Serrallo s'obria cada vegada més, però sense perdre la seva essència. Tres mirades diferents sobre un mateix lloc, però al mateix temps, tres formes de viure al i pel Serrallo.
3: Jo, clar, com a serrallenca, és que només te puc dir grandeses del barri. És un barri que és molt viu, molt. Té moltes entitats que fan moltíssimes coses. Evidentment, per la gent que som, repetim sí, d'altres entitats. I llavors, home, també potser perquè és el barri marítim que dona cara al mar, la gent són molt oberts. O sigui, el barri és molt obert.
1: Jo, per mi, és la meva vida. És el que m'ha donat tot. La meva dona és del Serrallo, perquè jo ben bé del Serrallo no ho soc. Qui és del Serrallo és els meus avis i el meu pare. Tinc molta família del Serrallo. Però al començar de pescador, doncs vaig començar a la barca amb el meu tiet i bueno, tot porta una sèrie de coses. Vaig conèixer la meva dona, fa 32 anys que estic casat. El Serrallo és la meva vida. El meu fill s'ha fet pescador i tot tinc aquí els meus amics. Donaria la vida pel Serrallo, el que convingués.
2: tot, és que no... Tot, perquè d'allí m'he fet gran, d'allí estic i suposo que allí acabaré, perquè per l'edat que tinc ja acabaré allà, al meu barri. I el meu contorn de la gent del barri, que són collonuts. És un sentiment, és un sentiment. Jo sempre faig la broma que pel barri tan petitet que som, només ens falta ajuntament, ho tenim tot.
0: El Serrallo, un barri que ha canviat i ha evolucionat, però que continua reconeixent-se en les seves històries, amb els veïns, amb les barques o en una taula on el que acaba d'arribar es converteix en part de la cultura del barri. Perquè el Serrallo va començar al mar i ara el mar ja no és només davant del barri, el mar és dins del barri, amb la seva història i en la manera com encara avui s'explica què és aquest racó únic de Tarragona.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Solució al nostre repte. La manera directa de resoldre el repte que havia proposat el mestre de Gauss era anar sumant. 1 + 2 donava 3. 3 + 3, 6. 6 + 4, 10. 10 + 5, 15. 15 + 6, 21. I així successivament, acumulant la suma, fins a arribar a sumar el 100. Déu-n'hi-do la feinada. Gauss, en lloc de sumar directament de manera consecutiva, com ara descrivíem, va adonar-se que podia sumar d'una altra manera. Podia agafar el primer número més l'últim, 1 + 100, i donava 101. Llavors agafava el segon número més el penúltim, 2 + 99, i també li donava 101. Després, 3 + 98, i donava 101. 4 + 97, i donava 101. 5 + 96, i donava 101. Fins a 50 + 51, i donava 101. És a dir, amb els 100 números formava 50 parelles, cadascuna de les quals sumava 101. Així doncs, tan sols havia de calcular 50 multiplicat per 101, que dona 5.050, que és el resultat correcte. Genial, no? Propi d'en Gauss.
6: La xarxa de comunicació local. Porto

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. Els bancs d'aliments de Catalunya han presentat la 18a edició del Gran Recapte, que tindrà lloc els dies 13 i 14 de novembre a més de 2.000 punts de venda. Aquí a Rubí, aquest any s'hi sumaran 8 supermercats. Els Condis, Mariona, el del Mercat i els dels carrers Duram i Bas i Sabadell, els Bonària de Narcís Menard i Lluís Ribas i l'Aldi de l'Avinguda de l'Estatut. Enguany la campanya solidària se centra per primera vegada en les anomenades noves pobreses, aquest fenomen que afecta persones que tenen feina però que no arriben a finals de mes. L'edició d'enguany arriba en un context d'encariment sostingut dels productes de primera necessitat que dificulta encara més la situació. Sentim Carme Casacoberta, responsable del Banc d'Aliments de Girona.
3: Avui us venim a demanar que us mobilitzeu, que ens ajudeu a fer arribar aquest missatge a tothom. Les noves pobreses són un problema de país i els problemes de país els hem d'afrontar entre tots.
2: Els bancs d'aliments busquen mobilitzar 17.000 voluntaris per aquest gran recapte. Tothom que hi vulgui col·laborar ja pot tramitar la seva inscripció al web granrecapte.org.
4: El Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional de Circ 2026 al clown rubinenc Leandre Rivera. El guardó té una dotació de 30.000 euros i reconeix una trajectòria artística de referència internacional. El jurat ha destacat Rivera com un gran referent del clown i del teatre gestual a escala internacional. Segons el veredicte, el creador combina la precisió còmica, el ritme i la poètica dels objectes en el circ clàssic, el contemporani i el de carrer. El jurat també ha valorat la seva generositat a l'hora de compartir coneixement amb les noves generacions d'artistes. Així mateix, els membres del jurat han aplaudit la importància de la seva mirada dramàtica en espectacles més recents com Gota, Triplete, Uf o Ufa. Leandre Rivera va néixer a Rubí l'any 1966. L'artista va iniciar la seva vocació escènica aquí a la ciutat i el 1986 va fundar la companyia Letal juntament amb Jordi Magdaleno i també amb Enric Caso. Amb aquest col·lectiu va començar a donar forma als seus primers espectacles abans d'iniciar nous camins creatius.
5: I quant als esports, la Unió Esportiva Rubí juga per primera vegada aquesta temporada en el seu horari habitual de diumenge al migdia el seu partit a casa. Serà davant de la Unió Atlètica d'Horta, en contra que podran seguir en directe en aquesta casa, Ràdio Rubí, i en futbol sala, tarda de dissabte, al pavelló de la Llana, amb una primera cita a les 4 de la tarda de Segona Nacional Grup 2, l'Esportiu Rubí rebrà el Castelló i, a posteriori, a les 6 de la tarda, Esportiu Rubí Pineda. En aquest cas, el partit correspon a la tercera jornada del Grup 1 de la Tercera Nacional Masculina.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts. Un divendres més al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Programa que podeu seguir i que fem a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres 9 d'octubre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem ràpidament al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs estem en plena operació sortida. La veritat és que hi ha molt moviment en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona, entrades, sortides, les rondes, per exemple, la ronda de dalt, ronda litoral, molt carregades, amb trams d'aturades destacades. Ara mateix hi ha, a més, en tots els dos sentits de la marxa. Però, si et sembla, repassem, per exemple, l'autopista AP7, que segurament és la via que va més carregada i, a més, a la zona del Vallès. Mira, en sentit nord, en sentit Girona, hi ha dos trams d'aturades de més de 4 quilòmetres entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès a causa d'un vehicle avariat que talla carril i més endavant 4 quilòmetres més entre Mollet i Parets del Vallès, també a causa d'un vehicle avariat que també talla carril, tot plegat en sentit nord, com et deia, en sentit Girona. En direcció sud, sentit Tarragona, també hi ha aturades en aquesta autopista AP7 de més de 7 quilòmetres entre Santa Perpètua i Cerdanyola del Vallès i ja més endavant 5-6 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. En fi, que l'AP7 és segurament la via més carregada a aquesta hora de la tarda. De la resta de la xarxa viària, deixa'm destacar-te la C-17, unes obres encara amb aturades, 4-5 quilòmetres entre Canovelles i Granollers, però en sentit Barcelona. I de la resta de vies, ens quedem amb la C-58 d'autopista del Vallès, avui sortint de Barcelona, força plena. Pensa que parlem d'aturades de més de 6-7 quilòmetres entre el nus de la Trinitat i Ripollet. Per tant, moviment, força trànsit ara mateix, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i també, sobretot, a la zona del Vallès. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies, Roger. Bona tarda. Avui al Connectats parlarem d'una de les activitats organitzades pel Centre d'Estudis Castellà, les Jornades Europees de Patrimoni. Parlarem amb el president de l'entitat, Llorenç Genescà. Continuarem amb el repàs de la cartellera cinematogràfica de la setmana per conèixer les estrenes. Ho farem amb Jordi Guillem i Sergi Estapé. I marxarem de cap de setmana llarg amb l'agenda del Connectats. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: A aquesta hora de la tarda és moment de conèixer el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats. I avui comencem per Sant Cugat. Eva Garrido, bona tarda.
1: Bona tarda. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic, que acaba de presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que recull aquest indicador des del 2016. Més del 77% dels enquestats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania.
0: Gràcies, Eva. Seguim el repàs ara per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
3: Bona tarda. Aquesta setmana han començat les obres de millora del paviment asfàltic de l'Avinguda de Portugal. Per aquest motiu, el trànsit estarà tallat en horari nocturn de 8:15 a 6 hores del matí en el tram comprès entre la carretera de Matadepera i l'Avinguda del Vallès. Les obres de millora afectaran el tram de la calçada del costat sud. Els treballs inclouen el ramal d'accés a la rotonda i la connexió amb la calçada nord. L'actuació té com a objectiu millorar la qualitat del ferm i augmentar la seguretat de la circulació. Els vehicles que hagin de creuar la riera hauran d'utilitzar la carretera de Matadepera, continuar per l'avinguda de Béjar i creuar la riera pel pont de Béjar. Des d'allà podran dirigir-se al seu destí. L'avinguda de Portugal és estratègica per al funcionament del polígon industrial nord i per a l'accés a la ciutat. Aquesta intervenció forma part del projecte de millora del paviment en diferents carrers de Terrassa amb una inversió superior als 554.000 euros.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Sabadell es convertirà en una de les seus de referència d'ABB Robotics amb la construcció d'un nou centre tecnològic i d'operacions a Can Guiart, al polígon de Sant Pau de Riusec. El projecte presentat per la companyia Sant Quirze del Vallès preveu aixecar un edifici d'uns 15.000 metres quadrats i posar-lo en funcionament l'any 2028. El nou equipament concentrarà a la ciutat les operacions d'ABB Robotics per a Espanya i Portugal i reunirà equips d'enginyeria, visió artificial, programari i robots mòbils autònoms. El centre desenvoluparà també solucions destinades a sectors com l'automoció, la logística, l'electrònica i els béns de consum. Una de les àrees destacades serà la visió artificial impulsada per la pròpia intel·ligència artificial. El projecte també inclou laboratoris, un centre de formació, un espai d'experiència per a clients, un showroom tecnològic i zones per desenvolupar i muntar solucions robòtiques.
0: Gràcies, Pol. I a Badalona, avui què és notícia? Martí Villegas, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Badalona iniciarà la setmana vinent, a través de l'empresa municipal Engestur, la construcció de la primera promoció pública de pisos al barri de la Pau. Seran 16 habitatges en règim de venda amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i els 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir de dilluns al web habitatgebadalona2027.cat. La promoció de pisos de protecció oficial, ubicada al carrer List 77, consta de 16 habitatges de 2 i 3 habitacions d'entre 70 i 100 metres quadrats. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
6: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
5: Seguidament s'iniciarà una segona promoció pública construïda també per Engestur al carrer de Richard Strauss, al barri de la Salut.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
7: Bona tarda. El Cèntric Espai Cultural ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora dissabte. La jornada ha posat el focus en com el benestar es nutreix dels vincles i dels sentiments de comunitat. Ha estat a través d'una conversa amb la periodista Txell Feixas, que hi ha narrat casos concrets que s'ha trobat en les seves cobertures a l'Orient Mitjà, com el de la palestina Manal Tamimi.
8: Jo estic connectada a la meva casa, a Nabi Saleh, que és el meu poble de Cisjordània ocupada, però estic connectada als meus veïns. I si els meus veïns necessiten a ser defensats pel poblat, doncs ho farem, no? I per mi era com per començar una primera foto, no?, d'aquest nosaltres, no?, de tot un poble agafat de les mans per protegir els seus davant d'atacs externs, no?
7: La jornada també ha comptat amb una taula rodona que ha servit per exemplificar l'objectiu de la pròpia jornada. 5 persones de diferents àmbits que han explicat en primera persona la seva experiència sobre la importància que té per elles la comunitat.
0: Continuem, gràcies Lluís. Continuem ara per Castellà del Vallès. Oriol Ferran, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. La formació d'esquerres de Castellà del Vallès, Poble Viu, denuncia les càrregues policials en la protesta per l'habitatge. El grup antifeixista expressa la seva solidaritat amb les persones mobilitzades i amb les castellarenques que participen en l'acampada pel dret a l'habitatge de Barcelona i carrega també contra la Conselleria d'Interior. Des de Poble Viu consideren que la resposta a la crisi de l'habitatge mai pot ser la violència policial, sinó que ha de ser política. Segons apunta la formació en una nota de premsa, les imatges que els han fet arribar castellarenques que participen en l'acampada són especialment colpidores. Des de Poble Viu remarquen que no es pot normalitzar que persones que es mobilitzen per defensar un dret bàsic siguin objecte de càrregues policials. Poble Viu apunta també que cal assenyalar la responsabilitat política i carreguen durament contra la gestió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: Gràcies, Oriol. Acabarem avui amb la crònica que ens arriba des de Rubí, Mariona Jerez. Bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. A Rubí, En Comú Podem i la Sala Neus Català han obert la quarta convocatòria del concurs d'art literari Vivències de Dona, amb motiu del 8 de març. Novament, la iniciativa s'adreça a dones a partir de 16 anys que vulguin expressar experiències i sentiments a través de l'escriptura. Les autores poden presentar poemes, cançons, contes, relats o qualsevol altre gènere literari tant en català com en castellà. El nexe comú serà, com sempre, que es tractin de vivències de dona. Andrea Pablos, membre de la Junta de la Sala Neus Català, explica alguns dels temes recurrents en les edicions anteriors.
11: El que és la maternitat, des de l'acompanyament als pares quan es fa bé, quan es fan grans, el Tetris de la conciliació, problemes laborals, el tema de com és el diagnòstic, aquest diagnòstic tan llarg en les dones. Ja sabem, no?, el que és el tema estructural de la sanitat, no?, que a vegades pel tema de gènere triguem tant en fer un diagnòstic quan es tracta de determinades malalties relacionades amb les dones.
10: Cada participant pot lliurar un sol text amb una extensió màxima de 2.000 paraules o de 64 versos en el cas de poesia. El termini per presentar les obres acaba el 15 de febrer.
1: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Estem a tocar del cap de setmana, un cap de setmana on a Castellà precisament se celebren aquestes jornades europees de patrimoni arreu del territori també. Però a Castellà ja fa anys que organitza l'entitat Centre d'Estudis Castellà, l'Arxiu d'Història. Enguany s'ha previst un itinerari guiat que es durà a terme els dies 10 en doble sessió i l'11 al matí. Es recorrerà al poble per conèixer algunes de les fotografies del fons Ramon Llinares. Unes imatges que s'han fet en gran format i que s'han col·locat sempre que ha estat possible al lloc mateix on havien estat preses. La Marina Antúnez en parla amb el president del Centre d'Estudis, Llorenç Genescà. Molt bona tarda, Marina.
1: Bona tarda. Ara és moment de parlar de patrimoni i de fer-ho per tornar a recuperar aquestes jornades europees de patrimoni que se celebren doncs, cada any i que aquí a Castellà també organitza des de ja fa força temps el Centre d'Estudis Castellà Arxiu d'Història. Aquesta vegada tindrà lloc els dies 10 i 11 d'octubre, dissabte i diumenge. Dissabte amb doble sessió, ara en parlarem, i diumenge amb una sessió matinal. Avui hem convidat el president del Centre d'Estudis Castellà, el Llorenç Genescà. Bona tarda.
2: Bona tarda, Marina.
1: Per fer-nos 5 cèntims d'aquesta proposta que enguany s'emmarca o té a veure amb un fotògraf castellarenc, ja desaparegut, no?, amb aquesta col·laboració que feu amb l'arxiu Ramon Llinares, però de tot plegat explica'ns, endreça'ns una miqueta la temàtica d'aquest any de les Jornades Europees de Patrimoni.
2: Bueno, sempre... Bona tarda. Bon dia tot el dia, que diuen, oi?
1: Sí.
2: És una mica una feinada cada any a l'organitzar, com bé saps, les jornades de patrimoni europees de patrimoni, buscar una mica un leitmotiv diferent, elements diferents, que evidentment n'hi ha, però en aquest cas vam tenir, com sempre, les coses que passen en un moment donat, és interessant doncs, aprofitar-les, i en aquest cas doncs sabíem que hi havia l'arxiu Ramon Llinares i l'Ajuntament de Castellà que estaven treballant en aquest cas amb una exposició de carrer que suposo que els oients de Castellà i els que no sou de Castellà us convido enormement a veure doncs a partir de la Festa Major el cap de setmana de l'11, 12, 13 de setembre. Els castellarencs, els castellarenques van poder veure aparèixer a l'espai públic un seguit de 14, ara ja 15 fotografies, perquè en faltava una, que va trigar un palet més a ser instal·lada. 15 fotografies que conformen un itinerari urbà, que són 15 fotografies del fons fotogràfic del Ramon Llinares Humbert, i col·locades pràcticament totes, en excepció d'una, col·locades al lloc on aquesta fotografia aproximadament, a vegades amb més aproximació, a vegades amb una mica menys, però al lloc on s'havia pres la fotografia, fotografies fetes totes entre els anys 60 i començaments dels 70, n'hi ha alguna, la majoria són de la dècada dels 60. Amb la qual cosa no, tenim dos elements que una la deixarem de banda i la deixarem per més endavant, perquè això ja serà feina de l'arxiu Ramon Llinares i de l'Ajuntament, que és el donar a conèixer la vàlua com a fotògraf de Ramon Llinares, que hi ha altres accions que ja aniran
1: sí, no?
2: apareixent.
1: Que de moment encara no
2: nosaltres,
1: desvalem. Però...
2: Nosaltres no ens pertoca parlar de la qualitat fotogràfica, no és la feina que ha de fer el centre d'estudis, hi ha experts en art que se n'han de cuidar d'això, però el que sí ens interessava era aquest doble vessant d'una banda... Una, descobrir un patrimoni fotogràfic que forma part, moltes vegades entenem el patrimoni com a pedra, i el patrimoni va molt més enllà, parlem de fa molts anys, de patrimoni immaterial, parlem de patrimoni de caire artístic, humà, etc etc. I per tant, en aquest cas, la fotografia també forma part d'aquest patrimoni del nostre municipi, un patrimoni, a més, que era molt desconegut, perquè aquest fons fotogràfic doncs, es coneix molt poc, un fons fotogràfic és enorme, però que, a més, el que fa és documentar el castellà d'aquell moment, amb la qual cosa també hi ha un interès per part nostra que és documentar des d'espais, tradicions, personatges, festes, elements patrimonials que avui en dia han desaparegut i que en Ramon va captar amb les seves fotografies. Llavors el que farem serà precisament amb aquestes tres sessions, de moment tres sessions, no estan plenes encara, hi ha encara places disponibles, hem fet grups molt grans, s'ha de dir, grups de 40 persones, que esperem que no siguin 40 persones, perquè a vegades 40 persones és una mica complexa de moure, però no estan plens, encara hi ha opció, i si aquests grups s'omplissin encara hi hauria possibilitat de fer algun altre torn, però de fer una mica, segurament no es podran fer totes les fotografies, perquè això seria una caminada de 3 hores, clar. I una caminada de 3 hores potser és una mica complicat, estalviarem alguns elements, alguns punts que queden una mica més distants en el recorregut, però sí que és cert que comencem des de l'espai Tolrà, que és el punt de partida.
1: On ja hi ha una fotografia.
2: On ja hi ha la primera de les fotografies, en aquest cas concret, una fotografia d'un campament gitano dels anys 60, cosa que era molt habitual en el seu moment, i allà precisament parlarem de la vida dels gitanos del moment i d'altres elements de la vida gitana, i aprofitarem seguir aquest recorregut, doncs les fotografies serviran per explicar històries de castellà, històries de país, però sobretot històries de castellà.
1: Històries del castellà contemporani, no?
2: Pràcticament, històries del castellà 60. Contemporani, certament, però històries ja desaparegudes. Una, per mi, juntament amb altres persones, però per mi la fotografia més espectacular i una de les que té... No, la que té les dimensions juntament amb una altra més grans, que són 3 metres per 3 metres, està instal·lada just a l'aparcament que hi ha al davant de l'escola Bonavista, sota el carrer del Forn del Raig, i és una fotografia precisament d'un treballador empenyent una vagoneta en el Forn del Raig. El Forn del Raig és un element de la història contemporània de castellà que avui en dia no existeix. I que té la seva història, va tenir el seu funcionament i després va tenir altres utilitzacions derivades, per exemple, va ser un lloc on a partir dels anys mitjans dels 50, quan arriba la primera migració, especialment de la Higuera d'Arjona, de la província de Jaén, diverses famílies s'instal·len a malviure al Forn del Raig amb barraques. Molts pintors de castellà han utilitzat la vista des del Forn del Raig o a la vora del Forn del Raig per retratar castellà des de la falda del Puig de la Creu en direcció avall, no? Per tant, serà un element, són elements contemporanis, com bé tu dius, són elements, no hi ha elements que ens parlin de coses extraordinàries, n'hi ha, eh? Hi ha una fotografia de la masia de Can Casamada, de l'entrada de la masia de Can Casamada, situada just al començament del camí de Can Casamada, a la Ronda, la cantonada just amb les piscines, amb les noves piscines de Colobrers. Per tant, podríem parlar doncs, des del segle XIII, que es té notícia de la masia de Can Casamada, però la majoria d'aquestes fotografies ens parlen d'elements molt més contemporanis, però són elements o que han desaparegut o elements que han canviat. A banda de poder gaudir també una mica de la pròpia fotografia i d'una passejada que esperem que el bon temps ens hi acompanyi.
1: Sí, no? Encara falten dies, acompanyarà de ben segur. Ara que deies que no recorreu molts quilòmetres, però si sortiu de l'espai Tolrà i aneu a parar a la Font del Raig, Déu-n'hi-duret, quanta estona preveieu de sortida?
2: 2 hores i mitja, segur.
1: També és cert que serà amb tranquil·litat, eh?
2: Sí, amb tranquil·litat, tot serà pujada des de l'espai Tolrà. Ens anirem després cap a la plaça Catalunya i després ja enfilarem més la part al voltant de la plaça Major, plaça El Mirador, Cal Alberola, i pujar fins a la foto a la fotografia del Forn del Raig per després baixar pel carrer Sant Llorenç i l'església i baixar fins al Calissó i les piscines, que seria aproximadament allà on acabarem. Sí, no podrem estar un quart d'hora cada fotografia, perquè si no, evidentment,
1: no
2: les farem totes. Eh? Però sí que es tracta una mica de fer aquest visionat del conjunt o de bona part del conjunt, i les que quedin per veure, la gent tindrà la possibilitat, és a dir, aquests elements en el casc urbà, si es preveu que es mantindran durant... almenys si continuen en bon estat, que esperem que sí, doncs fins que...
1: Com a material, no?, és sofert per suportar, doncs, pluja i sol i tot
2: i
1: el
2: vent,
1: que faci falta.
2: I el que faci falta, s'ha encullat amb molta energia. A més, la majoria estan situades a una certa alçada, també, amb parets, totes elles públiques, però a una certa alçada, que també, doncs, això les fa... Doncs, les manté una mica més protegides.
1: La salvaguarda també d'actes, podríem dir, vandàlics o similars.
2: Per tant, la gent també, a tots els que vindran, els hi donarem el fulletó on hi ha referència a totes les fotografies. Hi ha un QR que acompanyarà les fotografies, que porta un espai de la pàgina web municipal on s'explica també, o hi ha informació al respecte de cada una d'aquestes fotografies, i la possibilitat, doncs, i la ubicació en un mapa, i la possibilitat, doncs, que tu mateix vagis resseguint aquest itinerari sense la necessitat tampoc de que t'algú t'expliqui res o t'acompanyi.
1: Dèiem, s'organitzen tres sessions, expliquem a quina hora i què ha de fer la gent que vulgui apuntar-s'hi.
2: La gent que s'hi vulgui apuntar, el que ha de fer, com sempre repeteixo, malgrat que a vegades ens descuidem de dir-ho, o malgrat a vegades no pugui aparèixer o el que sigui, sempre que des del centre d'estudis fem una activitat, una ruta, un tomb per la història, o les jornades de patrimoni, o una visita, sempre hi ha inscripció. Com es fa aquesta inscripció? Aquesta inscripció es fa anant a la pàgina web del centre d'estudis, d'acord? El centre d'estudis castellà.cat, entreu allà, veureu que hi ha l'apartat de les jornades, entreu en allà, i just a quan entreu a les jornades de patrimoni veureu el cartell, i una mica avall teniu quatre lligams per anar a un formulari. Trieu, que corresponen als dies que farem l'activitat, dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. El dissabte 10 a les 10 del matí, i el dissabte 10 també a les 5:45 de la tarda, i el diumenge, de moment, a les 10 del matí. Entreu en allà i us demanarà que poseu el nom, el cognom, el telèfon i un correu electrònic. No rebreu, també una cosa que ens pregunta moltíssima gent, no he rebut cap resposta de confirmació. No som tan sofisticats encara, no tenim, no és una pàgina de compra d'entrades que et dona el comprovant de la teva compra. Quedeu en una llista, i si no us diem res és que tranquils que esteu inscrits. Si us inquieta alguna cosa, si us preocupa, escriviu un correu i us respondrem en el vostre correu, si ens escriviu al centre d'estudis, d'acord? En aquests moments, et repeteixo, encara queden places, d'acord?
1: Són places gratuïtes?
2: Són places gratuïtes. Els toms per la història en general són gratuïts sempre pels nostres socis, però són de pagament per aquelles persones que no són sòcies, excepte dues activitats. Una és la de Festa Major, el tomb que fem per Festa Major, les jornades europees de patrimoni, que com que l'Ajuntament també hi col·labora, doncs són gratuïtes per tothom, i el tomb que fem sempre per Castellà Vell, que aquest també és gratuït. La resta sí que són de pagament, excepte si sou socis, i aprofito també, com sempre, per fer una campanya de socis. Si us voleu fer socis del centre d'estudis, no heu de fer res més que escriure'ns un correu. Són 25 euros l'any, i amb això que teniu, doncs, la possibilitat de venir gratuïtament a tots els toms per la història que fem des del setembre fins al juny, un cop al mes, i de rebre, a més, la informació abans, una setmana abans que la resta de la població, amb la qual cosa sempre els socis tenen preferència per inscriure's o per participar de les nostres activitats, i a més de rebre gratuïtament a casa la revista Plaça Vella, que és la revista que surt un cop l'any, editada, escrita, pensada i reflexionada pel centre d'estudis, que aquest any comptarà amb una novetat, que és que refem tota l'edició de la Plaça Vella, i tindrà una forma completament
1: nova. Un disseny actualitzat, més de...
2: Actualitzat totalment, té molt poc... És a dir, busca veure en les fonts de les primeres places velles, però canvia molt, sí. Canvia molt, esperem que per bé, que és el que l'objectiu que teníem. Era una revista un pèl feixuga, també fins ara, feixugota sí. de llegir per la gent. Tenim molta gent gran com a socis, gent que s'interessa per la història i que ens manifestava una mica una certa dificultat. I és cert que era una edició una mica un pèl monòtona de l'hora de llegir.
1: Sí, sí, que al final és renovar-se o morir i per arribar més bé a la població.
2: El paper imprès ja sabem que és important això, que revisqui, perquè si no desapareixerà.
1: Molt bé, doncs Llorenç Genescà, el president del Centre d'Estudis de Castellà, que ens ha vingut a parlar de les Jornades Europees de Patrimoni que tenen lloc els propers dies 10-11 d'octubre aquest any. Ja ho sabeu, ja us ho ha dit, que us podeu inscriure, no us ho perdeu perquè valdran molt la pena. Llorenç, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu, que vagi molt bé.

0: llarg, doncs, a conèixer quines són les novetats. Com sempre, consultem els nostres experts, Jordi Guillem i Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda. Tornem amb el cinema aquí al Connectats, com cada divendres. I com sempre ho fem amb el Jordi Guillem, que és un periodista de Diari de Terrassa, però també és un reconegut cinèfil aquí a la ciutat.
2: Bon dia.

0: Doncs farem l'habitual repàs a 5 de les pel·lícules que ha triat el mateix Jordi, sobre les que s'estrenen avui, que déu-n'hi-do, aquesta setmana anem granadets i després parlarem del Festival de Sitges, que ja va començar ahir, però no parlarem en si de les pel·lícules i tal, sinó que avui el Jordi, que és un expert en aquest festival, i ha anat molts anys, ens explicarà cosetes, intríngulis, coses que ha viscut, i una mica, perdonant-se, una mica posar llum a la foscor, que diria aquell. Jordi, comencem amb una pel·lícula, un thriller, fet aquí a Espanya. Em sembla que és, bueno, més aviat està... Bueno, Espanya, però està...
1: Basca, una pel·li basca, sí.
0: Que es diu Les ciegas hormigas. Què m'expliques?
1: És una pel·li dirigida per Igor Legarreta, basada en la novel·la de Ramiro Pinilla, i protagonitzada per actors bascos, com, per exemple, Urko Lazabal, Itziar Ituño o Miren Gazteniaga. Està ambientada a Biscaia el 1930. Apareix un vaixell després d'un temporal, un vaixell anglès que porta tonelades de carbó a dins, i durant la nit els veïns del poble d'Algorta aniran a la costa aviam què fan amb aquest or negre. Al final hi ha un personatge, el Sabas Jauregui, que decideix emportar-se'l per tenir carbó durant tot l'hivern. La seva dona creu que això serà un mal presagi i aviam què passarà amb aquest robatori de carbó. És una pel·li que es va presentar al Festival de Locarno i que ha tingut força bones crítiques.
0: Doncs no sé què et sembla, però el millor que podem fer és escoltar un tastet d'aquesta Les ciegas hormigas.
1: Vinga.
2: Es una locura ir a por carbón con este temporal.
3: Tú no sabes lo que es pasar tanto frío a mi edad. Se siente la muerte en los huesos.
4: Hay que coger cuanto podamos antes de que lleguen los carabineros. Porque esta noche todo el pueblo irá por carbón.
0: Doncs aquesta Les ciegas hormigas, sobre aquesta història d'aquest vaixell amb carbó que apareix a una costa de Biscaia. Ens en anem als Estats Units per la quota de terror que es diu La otra madre, que es veu que després de Frankenstein i L'exorcista després ve aquesta pel·lícula com a les millors de la història.
1: No, bona pel·li, no? Dirigida per Rob Savage, un habitual del gènere, i protagonitzada per l'arxiconeguda Jessica Chastain, amb Jay Duplass i ara ve l'Olivia Clarke, que debuta fent el paper d'aquesta nena de 8 anys que viu en una llar on hi ha certa tensió, perquè el matrimoni té problemes, diguéssim, discussions, i la nena veu que es trastorna la seva vida quan descobreix una presència malèvola que surt del seu armari i li pregunta: puc entrar al teu cor? La Bella, que és el nom de la protagonista, diu que no, però la seva altra mare, la otra mamà del títol, Other Mommy, es va manifestant cada cop més. Si mireu el tràiler, és absolutament esfereïdor.
0: Sí, sí.
1: I veurem aquesta pel·li basada en una novel·la, també. Avui en tenim 3 de les 5 basades en novel·les, en aquest cas de Josh Malerman. Other Mommy...
0: No,
1: l'he llegit. I, en fi, veurem, sobretot l'atractiu està en veure Jessica Chastain.
0: I tant. I una presència de...
1: I una presència demoníaca que fa de mare.
0: Que és nou, això, eh? Bueno. Molt bé, doncs vinga, va, passem pàgina d'aquest subgènere lamentable i ens anem amb una seqüela, un drama fet als Estats Units, que seria una mica la seqüela de La red social, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: En aquest cas, El precio de la red.
1: Sí, aquí s'ha dit El precio de la red, en anglès de Social Reckoning, no és ben bé el mateix, però en fi, va per aquí. És una pel·li dirigida per el conegut Aaron Sorkin, amb guió d'ell mateix i de Jeff Orbitz, que el mateix Jeff Orbitz és un dels protagonistes d'aquesta història, perquè és el...
0: El senyor dels xiclets, no?
1: No, és el periodista, el reporter del Wall Street Journal, que va començar aquest perillós viatge de destapar els secrets més amagats de Facebook. Ho va fer juntament amb Frances Haugen, el personatge que interpreta Mickey Madison, la protagonista de Nora, entre d'altres, i el periodista l'interpreta, que és alhora co-guionista, l'interpreta Jeremy Allen White, el famós cuiner de la sèrie de televisió de Beer, i també hi surt Jeremy Strong, un actor prou conegut també a través de sèries, i

0: doncs això, és una mica la peça complementària de La Red Social, la pel·li de fa ja més de 20 anys, que explica, doncs, allà explicava com es va formar Facebook, i aquí és com aquestes demandes que hi ha contra Facebook, doncs perquè l'acusen de tenir efectes nocius sobre els adolescents especialment, i fer proliferar la desinformació, etc. Si us interessa Facebook...
1: Facebook, doncs... tu tens Facebook?
0: Sí, però hi entro molt poc.
1: Ha caigut una mica en decliu,
0: sí,
1: no?
0: Tot i que hi ha alguns països, a França, per exemple, que Facebook és la principal xarxa,
1: és curiós, fins
0: i tot, sí, per informar-se.
1: Ara sembla que Instagram...
0: Aquí Instagram passaria per davant, i Twitter encara
1: TikTok X. I aquesta,
0: sí.
1: Molt bé, doncs el que podem fer, doncs, com sempre, és escoltar una miqueta de El Precio de la Red.
2: Oye, antes de seguir, quiero dejar clara una cosa.
3: Vale.
2: Me da que tú no eres fan de Facebook. Pero yo sí. Estoy aquí para ayudar a Facebook, no para hacerle daño, ¿vale?
3: Tú me mandaste un mensaje. ¿De quién querías hablar?
4: El presidente abre la sesión. Leerá su alegato inicial...
1: Doncs aquesta pel·lícula sobre la xarxa Facebook ens dona pas a anar cap a Anglaterra. Ara ja marxem definitivament dels Estats Units i ens parem a Gran Bretanya més aviat per saber cosetes d'un documental que es diu NASA, N-A-Z-A.
0: Sí, NASA és la paraula que utilitza l'exèrcit israelià per denominar les víctimes civils com a danys col·laterals, d'aquí ve el títol. És un documental del mateix equip de No Man's Land, produït pel cineasta Jonathan Glazer i el seu productor James Wilson, els dos responsables d'aquella pel·li sobre l'Holocaust que es diu La Zona d'Interès, i és una pel·li molt necessària, que dura 80 minuts, és curteta, i es va poder veure al Festival de Venècia, i explica una mica la història, com a documental, de les nits de la ciutat israeliana de Tel Aviv, a les teulades, on s'explica amb tot detall els mecanismes que hi ha darrere de l'assassinat massiu i deliberat de civils palestins a Gaza per part de les tropes israelianes. És una pel·li realment colpidora, els que l'han vist, i si us interessen els documentals, i en fi, tothom està interessat, suposo, i apel·lat per aquesta realitat que és el genocidi del govern de Netanyahu, doncs aquí teniu un bon document sobre la història.
1: Molt bé, doncs marxem de Gran Bretanya, tornem al continent americà, per aquest cop per quedar-nos a Mèxic, d'on sabrem cosetes d'un drama, em sembla que també transcorre per Barcelona, que es diu Ceniza en la Boca.
0: Sí, està basada en la novel·la de Brenda Navarro, és un... No crec que no és el debut, però és una de les primeres pel·lis del cineasta, de l'actor mexicà Diego Luna, que en aquest cas s'ha posat rere la càmera, i en aquest Ceniza en la Boca ens explica la història de la Lucila, que viatja amb el seu germà Diego des de Mèxic per retrobar-se amb la seva mare a Madrid, que porta 8 anys treballant il·legalment a la capital espanyola, i a partir d'aquí, doncs, com sempre passa en aquestes pel·lis de drama social d'immigració, descobriran que la realitat que s'imaginaven Europa no és la mateixa que es troben.
1: Tot i que el trailer, ara l'escoltarem, fa menció a Barcelona, per això comentava que pensava que anava a Barcelona. Escoltem, doncs, una miqueta d'aquest Ceniza en la Boca.
0: Molt bé.
5: No vienes a Barcelona porque no quieres. Donde acaben una, acaben dos.
6: Sabes que no me puedo ir.
7: No, a la policía, ¿por qué? No hace falta. Yo estoy yendo para allá.
8: Doña Claudia, ¿le puedo llevar a Nico?
9: Mi mamá trabaja todo el día.
10: No vamos a permitir que siga pegando a sus compañeros, ¿vale?
11: No vuelvas a dejar a mi hijo con nadie sin avisarme antes. ¿Te ha quedado claro?
12: ¿Tú qué querías, que no me iba a enterar o qué?
13: ¡Oye, dale conmigo, carajo!
12: Quiero que me ayudes.
13: ¡Que te ayude!
12: Quiero.
1: Doncs aquest drama, aquesta història d'aquesta noia, doncs, que amb el seu germà van a buscar la mare i es troben el que es troben. Aquest Ceniza en la Boca. També s'estrena aquest cap de setmana Queen Budapest, el concert de la mítica banda britànica. Recen por mi, la història de Francisco, un documental fet al Vaticà.
0: Que, del papa Francesc.
1: Òbviament, sembla que va del papa Francesc, no de Pius XI, sinó d'ell. L'Árbol muy lejano, eh? No és
0: dos
1: que
0: muy,
1: jo,
0: sí.
1: Jo el repeteixi, sinó que és L'Árbol muy lejano, una d'aventures feta a Gran Bretanya, una pel·lícula que al Jordi li agradarà molt, Doraemon, Aventures en el mundo de l'arte, una d'animació del Japó, Su propio infierno, un thriller fet a Dinamarca, Escape Room 2... una pel·lícula, una comèdia feta aquí.
0: Amb Joan?
1: L'altre dia vaig anar un tros de la U.
0: I... la van fer per TV3,
1: sí,
0: em penso.
1: Tampoc em va apassionar gaire. La vida d'una mujer, un drama fet a França, Mascotes al rescate, animació també feta a França, La deriva, un drama fet a Taiwan, i Perla, un drama fet a Puerto Rico, dos cinemes, Taiwan i Puerto Rico, que no n'acostumem a parlar gaire. Doncs ahir, dijous, dia 8...
0: Es va estrenar la 59a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, conegut també com a Sitges.
1: Festival de Sitges. Acaba el 18 d'octubre i m'ha fet molta gràcia perquè, a part de que fan una sèrie d'homenatges, per exemple, a Peter Jackson, fan un homenatge a Bàrbara Rey. Escolta, com és?
0: Ah, sí? No ho sabia, mira.
1: A Bàrbara Rey, però per què? Per la presumpta afer amb el senyor Joan Carles?
0: No crec que sigui per això, deu haver fet alguna pel·li. Hi ha d'altres presències.
1: Presumpta,
0: sempre. Sí. Hi ha d'altres presències. Deixa'm dir ràpidament unes quantes. Rick Baker, Peter Jackson, Michael Ironside.
1: Peter Jackson ja l'havia dit jo, eh?
0: Danny DeVito, és que no. Mark Lester, Alejandro Amenábar, Eduardo Noriega, Chou Gras-Moretz, Casey Affleck i Takashi Miike, que és un habitual del festival, a banda de Kevin Bacon, atenció.
1: Molt bé, dona'ls-hi records. Escolta'm una cosa, va, tu no sé si tens quantificat quantes vegades has estat al...
0: Sí, mira, la primera va ser l'any 93 i des de llavors he estat a totes, menys a les 9 anteriors. Per tant, si fem números, unes 28 vegades.
1: Déu-n'hi-do, se'n pot considerar, doncs, un expert,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Què tal? És a dir, jo suposo que des del 93 que comences fins a l'última que has estat... Una evolució, no? No cal dir, és un festival consolidat. Òbviament que és un festival consolidat.
0: Sí, en quant a qualitat, sí. L'evolució, per exemple, l'època d'Àlex Gorina com a director, es va obrir altres gèneres, en altres seccions paral·leles, però jo recordo haver vist Sleepless in Seattle, la pel·li de Meg Ryan i Tom Hanks allà amb una premiere. Ara és fantàstic, i el que s'ha vist en l'evolució del temps en els últims anys és que cada cop hi ha més pel·lícules, és a dir, sempre diem que és impossible abarcar-ho tot, ja gairebé és impossible abarcar la secció oficial, que són gairebé uns 30 títols, i si contem les altres, crec que l'any passat ho vaig comptar, sortien 280 pel·lícules repartides en 4 o 5 sales. Aquest any al Retiro encara estan fent obres i fins la temporada vinent no s'obrirà. L'Auditori, el Prado, en fi, és una sessió inabastable. Jo el màxim que he fet són 7, el meu rècord són 7 pel·lícules.
1: En un dia?
0: En un dia, sí, que vaig acabar amb aquesta magnífica...
1: Vas acabar així com estàs ara, no?
0: Sí, vaig acabar tocat. Que es diu Les Enfants du Marais, la pel·lícula de Jacques Becker, La fortuna de vivir, que és una de les meravelles que he vist allà, i a banda d'això, una altra meravella és Jean Lapucelle, la pel·lícula de Jacques Rivette, 6 hores. Ens van anunciar a l'entrada que no estava subtitulada la pel·lícula.
1: Però paràvem per anar al lavabo, no?
0: Sí, vam parar per anar... Recordo perfectament que va començar, va ser el cinema Prado, i va començar a les 9 del matí, vam parar a les 12 per anar al lavabo, però literalment, 3 minuts, i va continuar la pel·li a les 12 fins a les 3.
1: Sí,
0: a les 3
1: i poc vam sortir.
0: Sí.
1: Però, bueno, de totes formes, si no estava subtitulat, el francès el domini.
0: Sí, però s'escapen moltes coses.
1: Clar, és obvi que s'escapen. Però va, explica'm anècdotes. Suposo que has pogut saludar allà, conocido y saludó.
0: Vaig saludar la Judy Foster, que presentava una pel·li que es diu, igual l'heu vist, es diu Plan de Vuelo Desaparecida.
1: Sí, l'he vist. Tampoc és la millor pel·lícula de la Judy Foster.
0: No, però està entretinguda. Li vaig fer un gimme five, allò, passant pel passadís.
1: Bueno, però ja està bé, home.
0: George Romero, per exemple, que va venir a presentar un passi especial de La Noche de los Muertos Vivientes, i va fer un col·loqui posterior molt interessant sobre el cinema del subgènere de zombies i tal. Nicolas Cage, aquest el vam veure passar, també Antonio Banderas, Elsa Pataki, Quentin Tarantino, que és potser el que ha vingut més vegades, ha vingut 3 vegades, crec. Una d'elles a presentar Kill Bill, que no va concursar al festival, però va venir a presentar la peli. Recordo especialment les estrenes de Rec, per exemple, amb Jaume Balagueró, Paco Plaza...
1: Va ser tot un impacte.
0: Sí, va ser una cosa potent. Henry Thomas, el nen d'ET, que va venir, va fer molta gràcia, molts assistents a la roda de premsa li portaven fotos d'ET per firmar, i ell es va negar, va dir que no firmava, no sé si té algun problema amb la peli, la peli que el va donar a conèixer.
1: I alguna anècdota, això que digui, recordis així...
0: Sí, mira, per exemple, crec que va ser la primera edició l'any 93, quan un cineasta de l'Hospitalet, que es diu Òscar Aibar, va presentar un western apocalíptic que es diu Atolladero. El protagonista era Iggy Pop, el conegut músic, i l'equip, durant la roda de premsa, quan encara no es feien el Melià, sinó que es feien a baix al costat del Retiro, hi havia un personatge molt semblant a Oscar Aibar, però que no ho era. Era un tècnic de la pel·lícula, un senyor amb els cabells llargs i tal, i una periodista, que sempre ho comentem, quan el va veure va aixecar la mà per preguntar i va dir, esta és per a Iggy, i no era Iggy. Però bueno.
1: Va, escolta'm una cosa, tenint en compte que l'has protagonitzat personalment aquest últim tram, sempre acabem una cançó, t'he demanat, tria una cançó, Jordi, que et recordi les teves estades...
0: Deixa'm dir, perdona, que m'he deixat una batalleta.
1: Ja hi som, no pleguem tard.
0: Vam sopar una vegada al costat, a la taula del costat, teníem, sopant, a Freddy Krueger.
1: Jo una vegada Englund estava al costat dels mojinos escocins.
0: Ah, veus? Sopant, veus? Vull dir que... Robert Englund és un impacte superclar. El home, senyor no el van deixar menjar, estava tota l'estona filmant coses.
1: Va, quina cançó marxem, va.
0: Mira, una, com he dit, una de les pel·lis que més m'apassiona és la primera, l'experiència viscuda a la sala, amb aquella sala enorme, amb aquella pantalla, a veure Kill Bill, la primera de les dues parts, que ara han fet una pel·li que està tota sencera, amb les dues i escenes noves. I doncs això, la Kill Bill, em quedo amb aquesta cançó de Nancy Sinatra.
1: Que es diu Bang Bang, Bang My Bang. Baby Shoot Me Down.
0: Exacte. Absolutament atmosfèrica, amb Uma Thurman en aquella carretera, aquell cotxe, en fi.
1: Kill Bill 1 de l'any 2003, de, com deies, Quentin Tarantino. Jordi, va, aviam si la setmana vinent, si no tenim res, podem continuar parlant, perquè encara estarà
0: sí, sí, el festival s'acabarà el diumenge vinent.
1: Quatre cosetes. Moltes gràcies. Tornem la setmana vinent.
0: Que vagi bé, bon cinema.

0: És moment també, abans de marxar, de repassar totes aquelles propostes que us fem des dels diferents municipis del Connectats. I comencem amb les propostes de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda a Terrassa, dissabte a les 10 de la nit. La banda terrassenca Eva Dirce celebra el llançament del seu primer disc, Vivir Lento, a la sala Rasa 64. I diumenge, a 1:15, i també amb una segona funció a les 6 de la tarda, el gran show del Rei León, un muntatge que reuneix a 22 artistes a la FAC.
0: Gràcies, Sergi. Què destaca a l'agenda per aquest cap de setmana de Sabadell? Pol Peiró, bona tarda.
2: Si us quedeu a Sabadell, aquí hi van algunes propostes culturals per gaudir aquest cap de setmana sense sortir de la ciutat. Comencem pel teatre. Aquest diumenge el Teatre Sant Vicenç ofereix una doble sessió de Jerónimo Stilton a les 11 del matí i a les 6 de la tarda. L'espectacle, pensat pel públic familiar, permet acompanyar el popular ratolí periodista en una nova aventura sobre l'escenari. L'obra es podrà veure cada diumenge al Teatre Sant Vicenç fins al 9 de novembre. Aquest diumenge també, a les 11 del matí, hi haurà el taller Diumenge La Granja en Família, una proposta que permetrà conèixer de prop els animals de la granja tradicional. Els participants podran tocar-los i alimentar-los acompanyats d'un guia per descobrir les principals característiques. Es podrà entrar en contacte amb l'euga, el ruc, les ovelles i cabres, els porcs, els conills, els ànecs i també les gallines. I acabem amb una proposta pels amants de l'astronomia. Sabadell acull aquest cap de setmana un congrés que convertirà la ciutat en un punt de trobada d'aficionats i professionals d'aquesta disciplina.
0: Gràcies, Pol. Anem a conèixer quina és la proposta que ens arriba des de Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda de nou, Carme. Aquí a Badalona us recomanem dues propostes. Dissabte us proposem una visita guiada al refugi antiaeri de la Torre Valldovina, un espai museïtzat per apropar els visitants als temps de la Guerra Civil i, en concret, de la guerra a Gramenet del Besòs. I de cara a diumenge, a les 7 i dilluns 12 d'octubre, també festiu, a les 6, arriba una nova obra de la dramàtica del Círcul. Es tracta de la Rambla de les Floristes de Josep Maria de Sagarra sota la direcció d'Adrià Soler, actual president del Círcul.
0: Gràcies, Martí. I al Prat de Llobregat, que hi trobarem Sara Vecino. Bona tarda.
4: Bona tarda. Arriba el primer cap de setmana de la 19a edició del Quinto Etapa Kilòmetre Zero, la ruta gastronòmica que s'ha convertit en una cita habitual de la tardor al Prat. Fins a l'1 de novembre, 33 establiments oferiran un total de 60 etapes elaborades amb productes de proximitat i de temporada. En prop de la meitat s'hi trobarà el Pota Blava i cada etapa anirà acompanyada d'un Quinto Estella d'Am celebrant el 150è aniversari de la cervesera. A més, les persones que participin podran valorar de l'1 al 5 cada etapa per optar al sorteig de dues experiències que inclouran una visita a la fàbrica Estrella d'Am del Prat i un xec regal de 100 euros per consumir als establiments participants.
0: Gràcies, Sara. I pel que fa a Castellà del Vallès, Guillem Plans, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. Doncs aquest dissabte teniu un bon motiu per venir a Castellà. És el concert del duet A Contrallum, que presentaran El Viatge. A Contrallum és un duet format per Mari Teixidor a la veu i Jordi Domingo a la guitarra. Aquest dissabte a l'Alcabot, a les 8, ens convidaran a emprendre un viatge oníric a través de la música, com un Ulisses contemporani.
0: Gràcies, Guillem. Anem amb les propostes de Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Aquest cap de setmana, Rubí es suma a la Setmana Bio per tercer any consecutiu. Comença demà, 10 d'octubre, i s'allarga fins al 18 d'octubre. Entre les activitats de dissabte hi haurà degustació de tes i infusions i també visites a l'Hort Ecobòdum per part de l'Associació Agroecològica Can Feliu de Rubí. També el diumenge a les 11 del matí, el Centre d'Estudis Rubinencs ens portarà a fer una ruta per al Rubí desaparegut, un conjunt d'edificis que formen part del patrimoni perdut de Rubí. Un parell d'activitats gratuïtes que es poden gaudir a Rubí aquest cap de setmana.
0: Gràcies, Mariona. I des de Sant Cugat comencem avui divendres, perquè d'aquí uns minuts, a les 7 de la tarda i en el marc del Festival de Poesia, s'inaugurarà l'exposició Lletres Il·lustrades a Blai Bonet a la Casa de Cultura, organitzat per Cugat Foto. A les 8 del vespre, també avui, al Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat. Després de l'èxit de Perfil Sol, Carles Sans torna als escenaris amb Perfil Me'n Vaig, l'espectacle amb què posa punt final a la seva trajectòria teatral. El preu de l'entrada general és de 28 euros. I acabem amb la proposta per dissabte a partir de les 10 durant tot el dia a la plaça de l'1 d'octubre i al matí a la plaça de Barcelona dels Trabucaires de Sant Cugat. Arribem al final. Gràcies, que tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau, fins dimarts.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Els professionals de salut mental de Rubí alerten de l'augment de la demanda assistencial i de la manca de recursos per atendre-la. Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, el responsable del Centre de Salut Mental per Adults de la ciutat, el doctor Rigobert Triola, reclama més professionals i posa el focus en dos col·lectius especialment vulnerables, els infants i joves i les persones grans.
2: Mai n'hi ha prou de recursos. Estem sempre reivindicant, evidentment, més recursos, i aquests són escassos, i ens trobem en situacions molt complicades quan, doncs, algun professional marxa o quan un professional diu he trobat una feina al costat de casa a Barcelona i me'n vaig, no? Llavors dius, bueno, i què fas, no?
1: Triola explica també que les vacants no sempre es poden cobrir, fet que dificulta la continuïtat del seguiment dels pacients. L'accés a aquests serveis de salut mental especialitzats es fa habitualment a través del CAP, que són qui detecten les necessitats i deriven els casos.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: El Banc dels Aliments de Catalunya ha presentat la 18a edició del Gran Recapte, que es farà el 13 i el 14 de novembre en més de 2.000 punts de venda. Aquí a Rubí aquest any s'hi sumaran 8 supermercats, el Condis Mariona, el del Mercat i el dels carrers Duran i Bas i Sabadell, els Bonària de Narcís Manat i Lluís Ribas i l'Aldi de l'Avinguda de l'Estatut. Enguany, la campanya solidària se centra per primera vegada en les anomenades noves pobreses. Aquest fenomen afecta aquelles persones que tenen feina però que no arriben a final de mes. L'edició d'enguany arriba en un context, a més d'encariment sostingut dels productes de primera necessitat. De fet, el preu dels aliments ha pujat prop d'un 32% a Catalunya des de l'any 2020. Segons les entitats socials, cada mes unes 170.000 persones necessiten aquest tipus d'ajuda a tot el país.
4: I en esports, la cita de diumenge al migdia de la Unió Esportiva a Rubí serà davant de la Unió Atlètica d'Horta, primer partit en aquesta temporada que juguen en el seu horari habitual, en contra que podran seguir en directe en aquesta casa, Ràdio Rubí, en un diumenge en el qual també tenim cita per a l'Olímpic de Can Fatjó, en el seu cas, a 7:15 de la tarda i davant de l'Atlètic Sant Just, al seu terreny de joc. Pel que fa al Joventut 25 de setembre, llarg viatge, dissabte a les 4 de la tarda jugarà la quarta jornada de la primera catalana grup 2 a la Seu d'Urgell.
1: Això és tot per ara, més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: Continguts en xarxa. Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, amb les col·laboracions de Roberta Fernández a l'agenda i la Pamela Martínez a les efemèrides. També tindrem notícies, novetats discogràfiques i una entrevista. Avui serà amb l'Eufòrica, i diem Eufòrica perquè va ser la guanyadora de la primera edició del concurs de talents Eufòria de TV3, Mariona Escoda. Ens ve a presentar de manera especial el seu darrer disc que porta per títol En Acústic. Comencem.
3: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
4: Començam un 12 d'octubre ben carregat de grans fites per a la nostra cultura musical. Sabíeu que el 12 d'octubre de 1989 es va inaugurar la primera edició del Mercat de Música Viva de Vic? A més, un dia com avui, del 1995, obria les portes la mítica sala Elio Gabal de Barcelona, un autèntic temple de la música en directe i la poesia de la ciutat. També el 12 d'octubre, però de 2013, s'estrenava l'espectacle Boig per tu, el musical, a l'Atlàntida de Vic. I finalment, recordem en nostàlgic que el 12 d'octubre de 2023 vam dir adeu a la cantautora Remei Margarit, una de les veus fundadores dels 16 jutges. Continuem el repàs, arribant al 13 d'octubre. Recordem que el 13 d'octubre de 1959 va néixer Josep Maria Llongueras, més conegut com a Llonga, cantant i guitarrista i fundador de la recordada banda de rock La Madame. I en l'àmbit discogràfic, el 13 d'octubre de 1966 es presentava oficialment el disc col·lectiu Audiència Pública dels 16 jutges a la Cova del Drac de Barcelona. Ens endinsam en el 14 d'octubre en connexions internacionals i grans treballs discogràfics. El 14 d'octubre de 1975 va néixer a Sofia, Bulgària, el violinista Vasil Lambrinov, una de les peces claus del so inconfusible de Blaumut. I si xerram de discos imprescindibles, el 14 d'octubre de 2016 veia la llum l'aclamat disc Malalts de Cel de Jaume Sisa.

Arribam al 15 d'octubre amb una jornada ben nodrida de naixements i presentacions sonores. El 15 d'octubre de 1970 va néixer Cristian Gómez, guitarrista de Lats en Busto, i també el 15 d'octubre de 1982 va néixer el cantautor valencià Daniel Rossell, així com la cantautora Laura Sagarra, nascuda el 15 d'octubre de 1983. A més, el 15 d'octubre, però de 2002, Adrià Puntí presentava en Societat el seu tercer disc en solitari titulat Maria. El 16 d'octubre ens arriba amb molta personalitat damunt dels escenaris. El 16 d'octubre de 1963 va néixer Lluís Costabella, fundador i ànima de la banda Quix. Més tard, el 16 d'octubre de 2015, el mateix Adrià Puntí va tornar a sacsejar el panorama musical publicant una autèntica obra maestra en solitari, La clau de girar el taller. I tancam el 16 d'octubre amb un premi internacional. El 16 d'octubre de 2021, Pere Camps, director del festival Barna Sants, va ser reconegut a San Remo, Itàlia, amb el prestigiós Premi Operador Cultural Tenco. Ens plantem ara en el 17 d'octubre, una data clau per a la indústria independent del país, ja que aquest dia, el 17 d'octubre de 1996, es creava el segell discogràfic Propaganda pel Fet. I recordem també que el mateix dia, el 17 d'octubre, però de 2022, es va publicar el disc pòstum On es desborda el sol, un vell recull per homenatjar l'obra del gran mestre Francesc Burrull.

es colpiren en una terra aspra oliveres, vinyes, garrigues, vi blanc, pintaren un sostre de blau intens i entre cel i terra un mar verdós com la pell d'un sauri. Amb suculent convit ompliren de desig i sensualitat un vestiment alat, avinences, mort, travessies sense fi, carrers estrets, empujada, mediterrani.

0: I finalitzem el nostre repàs d'avui en un 18 d'octubre ple de figures cabdals. El 18 d'octubre de 1936 va néixer l'estimat actor, cantant i presentador valencià Joan Monleón. I el 18 d'octubre, però de 1938, va néixer el genial pianista i arranjador de jazz i cançó Francesc Burrull. Malauradament, el 18 d'octubre de 1990 també ens va deixar a Caldes de Montbui el músic Gato Pérez, l'argentí més català que va revolucionar i enamorar tothom amb el gènere de la rumba catalana. Fins aquí les efemèrides musicals del 12 al 18 d'octubre. Tornem a connectar la propera setmana.
1: Notícies a Actualicat.
2: Gossos iniciarà les escales de la Catedral de Girona dins la programació del Festival Estrenes 2027, la seva gira de retorn per celebrar els 20 anys de Corren, un dels himnes més emblemàtics de la música en català i una cançó que ha traspassat fronteres i ha emocionat diverses generacions. La mítica banda de Manresa hi actuarà el dia 30 d'abril, recordeu, de 2027, amb un doble concert a 8:15 del vespre i a 10:00 de la nit. Les entrades ja estan a la venda al web del festival. Nacho Tarrés ens comenta el perquè d'aquest retorn ara.
3: Sens dubte, el Corren és un dels pilars fonamentals de la nostra carrera, la carrera de gossos, i que marca també un punt molt bonic, que va ser aquell disc tan rodó que es deia Oxigen. Per això creiem que valia la pena celebrar aquests 20 anys amb totes aquelles generacions que, d'alguna manera, gràcies a aquesta cançó, hem anat cosint pel camí.
2: El retrobament de gossos amb el públic serà un esdeveniment excepcional amb una gira de només 12 concerts exclusius a Catalunya durant el 2027. Serà una gira commemorativa que celebra no només l'aniversari de la cançó, sinó també la trajectòria artística d'una banda referent del pop català. Nacho Tarrés ens comenta el perquè de cançó emblemàtica amb aquest tema. Corren, recordeu, publicat dins del disc del 2007, Oxigen.
3: Si algun motiu hi havia per tornar-nos a reunir els gossos, jo crec que tots teníem molt clar que celebrar els 20 anys de la cançó Corren, també d'aquell disc rodó que es va dir Oxigen, doncs creiem que era un bon moment. Sobretot perquè el Corren simbolitza moltes coses i sobretot perquè ha sigut aquell eix conductor, allò que ha anat cosint diferents generacions al voltant d'aquesta cançó.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Repassem l'agenda musical del cap de setmana arreu del territori. Posem el focus en els concerts i festivals que trepitgen escenaris de parla catalana aquests pròxims dies. Comencem el repàs a Catalunya amb propostes ben variades. A Manresa, al Teatre Cursal, podrem gaudir de l'espectacle Llac i Gener 76 amb Gemma Homet, Joan Reig i Manel Camp el divendres 9 a les 5 de la tarda. Si sou a Barcelona, atents perquè OK10 actuarà el divendres 9 a les 8 del vespre amb reserva prèvia i a la mateixa hora i dia a Granollers, al casino, el cicle L'Hora de Jazz Memòria Tete Montpeliu ens porta a Camarades. També el divendres 9 a les 8 del vespre a l'Hospitalet del Llobregat, al Pomarejo, gaudirem de l'Ariadna Tubau i Plinio. I molta expectació a Barcelona, a l'Estadi Olímpic, amb l'últim concert i el comiat de Oques Grasses el divendres 9 a les 9 de la nit, tot i que les entrades ja estan exaurides.

0: sí. Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots. Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
1: La música continua trepitjant fort arreu del país. A Santa Maria de Palautordera, al Parc del Reguisol, dins de la seva festa major, actuen els Catarres el dissabte tocant a la mitjanit. Dins del cicle Bas Prades Girona, Oriol Tonietti serà a Boadella i les Escaules a la Unió Escaulenca el dissabte 10 a les 12 del migdia. I Aluet actuarà a Sant Feliu de Pallerols a la sala Ca les Hermanes el dissabte 10 a les 7 de la tarda. I el mateix dia i hora a Mas Llorenç, al carrer Nou, el Perifèria Cultural reuneix Juanjo Bosch, Judith Nederman i el trio Fortuny. Per tancar el cap de setmana a Lleida, a l'Espai Orfeo Lleidatà, el cicle de jazz compta amb Carola Ortiz el dissabte 10 a 8:45. A l'Esquirol se celebra el concurs de música al carrer El Corral, amb una desena de propostes com Alexander Arios, Cotxe Groc o Tito Martí el diumenge a les 11 del migdia. I a Bonastre, a la societat, el Perifèria Cultural continua amb Jonathan Penalba i Montse Castellà el diumenge 11 a la 1 del migdia.
2: Precarietat castiga sempre els de baix, malmet esperances

0: I acabem al País Valencià, on trobem una cita assenyalada a Pego. Al recinte Sebi s'hi aplega l'última aquelarre, un esdeveniment amb les actuacions d'Abril, DJ Bada Rock, La Gossa Sorda, Quinto, Romàntic Dimoni i Sugar DJ, el dissabte 10 a les 7 de la tarda. Fins aquí l'agenda musical d'avui. Gaudiu dels concerts i de la música en directe.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra. Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Aquestes són algunes de les novetats discogràfiques que han aparegut en aquests darrers dies. Comencem per el tema Mai va ser, que és el segon avançament del nou àlbum de Sequoia i que obre una nova porta a l'univers sonor de la banda.

Vivim un moment d'ofec i ràbia col·lectiva i és exactament d'aquesta tensió d'on brolla Castigat, el nou i contundent senzill

Quinto ens demostra que la nova fornada de música urbana valenciana també serveix per a posar el dit a l'ull. I continuem amb més novetats. Ara és el temps per a l'Arana. Estrena aquests dies nou tema. El tema porta per títol Tanta mar per tan poca illa. Amb aquesta cançó, el duet eivissenc català posa damunt la taula el greu problema de l'habitatge. Si no puc...

l'univers musical de Mara Pujol no hi ha lloc per a les presses, fins i tot quan el món que l'envolta avança a tota velocitat, ella sap aturar-se, reflexionar i buscar al seu voltant un punt de suport on seure a observar i entendre. Mitja vida, la seva nova cançó, exemplifica d'una manera molt poètica aquest impuls que la caracteritza.

0: partido.
1: Mitja vida és l'única peça que la cantautora de Prats de Lluçanès, Mar Pujol, avançarà del seu segon disc, D'aquesta aigua no en veuré, que estarà disponible a partir del pròxim dia 16. I acabem, i ho fem amb Violeta Tello, la cantant, compositora i poeta barcelonina, ha publicat el senzill Ets una platja, amb la col·laboració d'Helena Miquel de la Fe i Les Flores Azules. En aquesta cançó hi ha un diàleg intern del pensament en el qual una part de la ment parla amb una altra com si fossin dues persones.

0: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Fa 2 anys vam voler donar una nova vida a aquestes cançons amb un projecte en acústic. I aquest disc és la manera d'immortalitzar com entenem la música, de la manera més nua i artesana.

0: Després de l'èxit del disc D'una altra manera i també d'una gira intensa per tot el territori, ara ens sorprèn amb un projecte molt diferent. Acaba de publicar el disc en acústic, Mariona Escoda. Mariona, benvinguda, i primer de tot, què trobarà el públic en aquest nou treball?
1: Hola, bona. Bueno, gràcies per convidar-me, primer de tot. Mira, el públic en aquest nou treball trobarà cançons meves, tant del primer EP com del disc que va sortir després d'Eufòria, que es diu D'una altra manera, que hi ha algunes versions en el format en què les estem interpretant ara en el directe, que és un directe en acústic, a guitarra, piano i veu, i com que vam fer una feinada d'arranjaments i d'adaptació d'aquestes cançons a format trio, volíem immortalitzar-ho i ho vam fer d'aquesta manera, gravant-les en estudi, en directe, els tres junts dins l'estudi, i publicant-ho com a disc en acústic.
0: I per què has sentit la necessitat de despullar així les teves cançons?
1: Perquè jo vaig començar així. Jo vaig començar fent concerts en acústic, amb un guitarrista, amb un pianista, en formats molt petits, cantant amb la veu nua, i és la meva essència. Llavors, jo sempre escric també les cançons d'aquesta manera, molt despullades, i vaig tenir la necessitat de sempre tinc la necessitat de portar-ho tot a l'essència, de portar-ho tot a l'origen. I també de que em venia molt de gust immortalitzar aquesta feinada que havíem fet.
0: Com vas escollir aquestes 13 cançons del disc?
1: Doncs, mira, la majoria, evidentment, són cançons que fem en el directe. Les meves hi són quasi totes, excepte alguna que potser ja ha sigut molt escoltada, o alguna que tinc guardada per més endavant, una versió en acústic, i les versions bàsicament les vaig triar perquè són cançons que d'alguna manera han marcat la meva vida. Totes les cançons que trio és perquè tenen algun tipus de significat emocional per mi, o que simplement, doncs, m'ha vingut de gust cantar-la, com ara Maniac, que a mi em feia molta il·lusió versionar Maniac en acústic. Trobo que és una cosa inèdita i molt xula de fer.
0: Com deies, en aquest projecte t'acompanyes de piano i guitarra, el piano de l'Andreu Deixeus i la guitarra del José Madrid, els mateixos músics amb qui has estat trepitjant escenaris en aquests darrers anys. Mariona, com es nota aquesta complicitat a l'hora de gravar gairebé a calaix tancat i en directe? Es respira molta més complicitat i improvisació?
1: Crec molta complicitat, evidentment, molta entesa, en el sentit de que a vegades amb una sola mirada ja sabem què està volent dir l'altre, no? I això és molt útil a l'escenari o gravant, perquè no et pots comunicar parlant durant una cançó. Llavors ja hi ha molta entesa sense paraules, i hi ha molta capacitat també d'espai com d'improvisació per part dels tres, de portar coses noves, de que hi hagi la confiança i la seguretat de poder fer canvis i aportar coses noves sempre que es vulgui.
0: Amb aquest format en trio esteu recorrent teatres i auditoris de Catalunya, com dèiem. Canvia molt la connexió amb el públic en respecte als festivals de gran format? Podríem dir, es nota més la respiració de la gent?
1: Home, sí, jo ho noto molt. Jo noto molt quan és un concert petitonet, un teatre, no?, que tens el públic aquí super a prop, festival de gran format, tens el públic més lluny, pot ser que el públic també estigui com que està més lluny i estan de festival, doncs parlaran o estaran també per altres coses, i sí, canvia molt l'energia. De sobte, quan estàs en un... A mi m'agraden molt els concerts petitons perquè veus les mirades del públic, veus les cares d'expressió del públic, veus les seves reaccions, els pots mirar mentre cantes, que és una cosa que m'encanta, i hi ha una connexió bastant més profunda, bastant més intensa.
0: Després hem de guanyar Eufòria, publicar el teu primer disc de pop-rock i ara aquest àlbum tan orgànic i íntim, cap a on evoluciona la brúixola musical de la Mariona Escoda?
1: Doncs mira, ara mateix estic ja preparant música per l'any vinent, música nova, i la brúixola crec que se'n va cap a un tipus d'estil musical que crec que és el que m'identifica, amb un tipus de producció i instrumentació que crec que és el que m'identifica també. I he volgut anar com a... Què és el que jo... Què és el que m'identifica més? No? Què és amb el que jo em sento més segura i com més jo... a l'hora d'explicar històries, a l'hora de produir música, a l'hora de fer aquestes cançons. I vaig decidir anar per aquí, que no donaré cap pista, perquè encara el projecte està en un estadi que no puc donar pistes, però és com que primer vull fer això i després, si convé, ja em permetré explorar i provar coses noves i sortir de la zona de confort. Però primer volia treure com algo que fos, mira, això sóc jo, o sigui, jo vinc d'aquí, i amb aquest disc entendreu el que sóc, no? És una mica aquesta idea.
0: Mariona, ja gairebé per acabar, si et sembla un test, un ràpid i fàcil, per exemple, un disc o artista català que no falta mai a la teva llista de reproducció.
1: Judith Nederman.
0: I un racó de Catalunya ideal per posar aquest disc en acústic de fons?
1: A la Cerdanya, a la muntanya mirant la posta de sol.
0: I vinga, va, l'última. Defineix aquest nou treball en una sola paraula.
1: Puresa.
0: Mariona, on podrem veure a la Mariona Escoda aviat en directe?
1: Mira, podrem veure la Mariona Escoda el 17 d'octubre al Teatre Principal de Valls. I després ja ens anem a Sant Pol, al Tardor Cultural, el 7 de novembre, i al Sona Bé, el 8 de novembre, també.
0: Recordeu que aquest nou disc de la Mariona Escoda en directe ja el podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals. Mariona, gràcies per haver-hi estat amb nosaltres durant aquests minuts i et desitgem el millor amb aquest nou treball.
1: Moltes gràcies, un plaer.

0: Notícies a Actualicat.
1: Joan Dausà ho ha tornat a fer. El cantant ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades dels 8 concerts de Nadal que oferirà a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre. Les entrades s'han exhaurit gairebé 3 mesos abans de la celebració dels concerts. Joan Dausà ha convertit en tradició els seus concerts a la Basílica de Santa Maria del Mar. A veu i piano, com en els seus inicis, el cantant repassarà el seu cançoner més popular des d'una vessant més espiritual en un entorn ideal per la seva bellesa, serenor i harmonia. Una oportunitat única de gaudir d'un dels grans artistes de casa nostra en una de les obres mestres del gòtic català. Ell mateix, Joan Dausà, ens comenta què significa per ell el fet de tornar pel Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar.
2: Aquí hi ha dues coses importants. Una, el fet de que ho fem allà, perquè per nosaltres és un dels llocs més especials de casa nostra, un lloc ple d'història, però també d'energia, d'espiritualitat i d'aquesta energia que ens agrada reviure els dies de Nadal. I justament per això també, no?, el segon punt, que siguin concerts de Nadal, perquè són dies en què, pel que sigui, ens obrim més d'acord, estem més disposats a connectar amb els altres i amb nosaltres mateixos, inclús doncs, fer presents als que no hi són, i per tant, aquells dies passen coses molt boniques, tant per l'espai com per la data.

Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de música en català i en directe. Adeu-siau.

0: Continguts en xarxa. Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre, davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: A Radio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
6: Here comes the sun. Here comes the sun.
5: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
7: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
0: Radio Rubí, fes la teva. Ràdio Rubí, notícies.
8: Bona tarda. Els bancs d'aliments de Catalunya han presentat la 18a edició del Gran Recapte, que tindrà lloc els dies 13 i 14 de novembre a més de 2.000 punts de venda. Aquí a Rubí, aquest any s'hi sumaran 8 supermercats. Els Condis, Mariona, el del Mercat i els dels carrers Duram i Bas i Sabadell, els Bonària de Narcís Menard i Lluís Ribas i l'Aldi de l'Avinguda de l'Estatut. Enguany la campanya solidària se centra per primera vegada en les anomenades noves pobreses, aquest fenomen que afecta persones que tenen feina però que no arriben a finals de mes. L'edició d'enguany arriba en un context d'encariment sostingut dels productes de primera necessitat que dificulta encara més la situació. Sentim Carme Casacoberta, responsable del Banc d'Aliments de Girona.
9: Avui us venim a demanar que us mobilitzeu, que ens ajudeu a fer arribar aquest missatge a tothom. Les noves pobreses són un problema de país i els problemes de país els hem d'afrontar entre tots.
8: Els bancs d'aliments busquen mobilitzar 17.000 voluntaris per aquest gran recapte. Tothom que hi vulgui col·laborar ja pot tramitar la seva inscripció al web granrecapte.org.
1: El Fred Aragonès de Rubí ja ha començat a celebrar les festes del Pilar de 2026. El cap de setmana passat ja es va fer el pregó de les festes del Pilar, que es va haver de posposar de dissabte a diumenge a causa de les pluges. Van a càrrec de l'artista de la restauració i conservació d'antiguitat, Sebastián Moreno, i també es va fer llavors la imposició de bandes. Els actes principals continuen, per exemple, diumenge, al local del Centre Aragonès de Rubí, a partir de les 5 de la tarda, hi haurà l'ofrena floral a la Virgen del Pilar, i a partir de les 9, el sopar del Forja, que és una trobada de germano on cada soci porta el seu propi menjar per compartir amb la comunitat. I dilluns, que és 12 d'octubre, que és el dia del Pilar, es farà la missa baturra a l'església de Sant Pere de Rubí amb cants tradicionals i una altra ofrena floral. I per acabar amb aquesta programació, l'entitat celebrarà el Festival de Jotes dissabte 17 d'octubre, que porta més de 40 anys celebrant-se i que comptarà amb el grup de tambors d'arrel creat recentment.
10: I quant als esports, la Unió Esportiva Rubí juga per primera vegada aquesta temporada en el seu horari habitual de diumenge al migdia el seu partit a casa. Serà davant de la Unió Atlètica d'Horta, en contra que podran seguir en directe en aquesta casa, Ràdio Rubí, i en futbol sala, tarda de dissabte, al pavelló de la Llana, amb una primera cita a les 4 de la tarda de Segona Nacional Grup 2, l'Esportiu Rubí rebrà el Castelló i, a posteriori, a les 6 de la tarda, Esportiu Rubí Pineda. En aquest cas, el partit correspon a la tercera jornada del Grup 1 de la Tercera Nacional Masculina.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Rubí Sound amb Robert Fernández.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts una vegada més a l'únic programa radiofònic destinat íntegrament a promoure tota l'escena musical rubinenca. Això torna a ser...
0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Tot just quan comencen a arribar les flaires de grans esdeveniments vinculats al Rubí Sound és el moment de retrobar-nos amb el format magazine. Una miscel·lània musical que abarca moltíssims gèneres musicals i que ens ajuda a redimensionar la importància de l'escena musical rubinenca. Pop, rock, blues, melòdica, ritmes urbans, electro swing i molt més. Eclecticisme musical a Dojo només és possible gràcies a l'especial magazine del vostre programa. També obrirem la nostra agenda per fer-vos, recomanacions musicals en viu i en directe. De nou, els amics de la CGT mitjançant l'entitat de l'Aurora continuen programant grans propostes a l'espai de la plaça Ansel Clavé. Cites ineludibles com, per exemple, la dels amics de la Societat de Blues de Rubí i la seva programació a la Masia Can Ramoneda. L'agenda de recomanacions. No us podeu perdre aquestes recomanacions que us donarem. Ho tenim tot preparat, com sempre. Aquí estem de nou, rebentant el tòpic de que no hi ha música Rubí, que no hi ha música Rubí. Qui ho diu? Doncs qui ho digui, que s'ho faci mirar. O millor dit, que escolti un nou capítol de l'autèntic i genuí...
0: Rubí Sound.

0: Que jove, eh? Com passen els anys, com passa el temps. És que ja ha plogut una mica, i més últimament, tal com ploure, tant com plou i tant com fa el temps que fa avui en dia, eh? Estem escoltant el tema del Roger Margarit, Ves per on. I és que la notícia ja és totalment pública. Sí, si sou fidels seguidors de la ràdio, sabreu que el passat dimarts, en el Rubí al dia, al matinal de Ràdio Rubí, varen avançar quelcom més important, molt important per nosaltres. I també molt important, jo crec, que per tota l'escena musical rubinenca. Sí, Ruby Sound està organitzant una gran gala on els cantautors i cantautores seran els protagonistes de l'esdeveniment. Serà el proper 28 de novembre al Teatre Musical, al Casino de Rubí, on podreu gaudir de l'espectacle, d'un espectacle molt i molt especial. Un esdeveniment on comptarem, per exemple, amb la presència escènica d'aquest senyor que ara mateix estem escoltant i veient en el videoclip, si esteu connectats a radiorubí.cat. Estem parlant del Roger Margarit, que no només farà una actuació musical, sinó que la notícia és que portarà la direcció artística i la direcció musical d'aquest esdeveniment que serà, doncs, protagonista el 28 de novembre al Casino de Rubí. Una gran gala amb grans cantautors, amb un fil que conduirà aquesta gala i, sobretot, amb la intenció de deixar ben palès el fet de que tenim uns músics magnífics, espectaculars, i que també es mereixien un Ruby Sound en un format molt i molt especial, eh? El casino, amb cadires, tothom tranquil, tothom gaudint d'una gala que, bé, tindrà molts noms, eh? Un cartell que encara és una sorpresa per vosaltres, per nosaltres no, perquè ja el tenim tancat, però us prometo que no decebrà a ningú. Això sí, ja ho sabeu, eh? Implícitament, doncs, el primer d'aquest cartell que ja han revelat, doncs, és evidentment el senyor Roger Margarit, que no només tocarà, actuarà en viu, sinó que ja han dit que la notícia és tal i com vam penjar i com vam publicar i vam fer en ràdio en directe el passat dimarts en el Rubí al dia, la notícia és que també portarà la direcció artística i musical d'aquest esdeveniment, d'aquesta gala, perquè serà una gala. Esperem que sigui per la història i tothom s'ho passi molt i molt bé. I ja que hem començat amb el Roger Margarit i aquest Ves per on, que ens portava molt enrere, ara veureu com ha evolucionat com a artista i també com a persona. Ja no és aquell nen molt jovenet que sortia en el videoclip que hem vist, sinó que és el senyor de Mapatge Gris. Aquest és el seu projecte actual. Escoltem una versió gravada en live del K-pop.
1: Mapache Gris en tu pueblo.
0: Mapache Gris en tu pueblo, a Rubí. Gala Rubí Sound el proper 28 de novembre amb artistes com en Roger Margarit.
1: En tu

0: Quina meravella, eh? Quina col·laboració d'Autèntic Luxe per un tema clàssic de la cantautora rubinenca Carolina Lavau en companyia de la Mariona Escoda, coneguda per tothom, evidentment, per la seva intervenció en l'Eufòria de TV3, però que ja és una de les veus destacades de l'escena. Aquest tema Moviment està rescatat d'una actuació en directe de la presentació de que va fer la senyoreta Carolina Lavau, ni més ni menys que a la Sala Apolo. Quin gran moment!
1: Mariona Escoda!
0: A Mariona Escoda!
1: I la Carolina
0: Lavau, evidentment. Atenció, perquè la cantautora rubinenca Carolina Lavau està d'enhorabona perquè acaba d'estrenar un nou single. Ho va fer el passat 2 d'octubre i porta per nom Làgrimes Negres. Tal com ella va compartir per les xarxes socials, va dir: amb moltíssima il·lusió us comparteixo el nou single, una col·laboració al costat de Dairamir González. He après tant d'ell, el seu sabor, de la seva manera d'entendre aquest bolero i arreglar-ho específicament per l'ocasió, que tinc mil ganes que escolteu. Doncs no només l'escoltarem, sinó que a més a més, el gaudirem, el veurem en imatges, especialment si esteu, evidentment, escoltant el Ruby Sound en el moment de la seva estrena, que és els divendres a les 7 de la tarda, i esteu connectats a radiorubi.cat, on teniu la versió visual per gaudir d'aquest videoclip, d'aquesta magnífica reinterpretació d'un tema mític que es va repopularitzar gràcies a la versió de Diego Alcigala i Chucho Valdés. Doncs, atenció, aquest és el Làgrimes Negres, amb Carolina Alabau i Dairamir González. Quin luxe, gaudiu-lo. Després continuem amb més protagonistes al Ruby Sound. Com swinga, com sona aquest tema, amb tocs de bolero clàssic i amb tocs de jazz que ara gaudiràs amb Carolina Alabau.

Què us sembla? Un autèntic luxe. Aquesta col·laboració amb el músic i artista cubà Dairamir González, Làgrimes Negres, un clàssic, un bolero reinterpretat amb clau de jazz també. En aquest cas, per la Carolina Labau, en companyia d'aquesta col·laboració de Superlujo, d'Autèntic Luxe. Hem començat amb tocs de pop, amb tocs lírics al Ruby Sound. I continuem també amb propostes cantades per artistes femenines, cosa que també ens alegrem moltíssim, eh? Ara escoltant a la Joana Kras, que va en companyia de Zaza.

0: Aquesta és la Joana Kras. La coneixereu perquè, de fet, aquí en aquesta emissora l'hem entrevistat unes quantes vegades. Per començar, aquí en el Ruby Sound l'han tingut com a protagonista perquè és una dona que ja fa temps que circula per l'escena musical rubinenca i ens n'alegrem que hi hagin artistes d'aquesta qualitat i amb aquesta repercussió, perquè hem de dir que és una de les dones que a nivell nacional, a nivell de tot Espanya, doncs té moltíssims seguidors, eh? Tenir 140.000 seguidors mensuals a l'Spotify no està a l'abast de qualsevol persona i és el cas de la Joana Kras. Una Joana Kras que acaba d'estrenar aquesta cançó que porta per nom Desconocida i que va en companyia de Saza. Segons diuen, aborda la temàtica del desamor, les ruptures i, doncs, del col·lectiu LGTBIQ+, que està especialment etiquetat i vinculat en aquest senzill. Ella, volent o sense voler, per pròpia inèrcia artística i per tendències personals, doncs s'ha convertit en un referent d'aquest col·lectiu i la Joana Kras és una superartistassa que tant de bo tinguem l'oportunitat de veure-la en directe per aquí, per dintre de poca, per Rubí, com tots els artistes que avui estan sonant i d'altres que n'hi han sonant les properes setmanes. Ai, què us sembla si rescatem un altre senzill de la Joana Kras, en aquest cas del seu darrer treball anomenat Vértigo, que va venir aquí al programa a presentar-ho, doncs, amb tranquil·litat i vam navegar pel seu projecte ple de grans temes i d'una producció excel·lent. I de temes com aquest que ara mateix escoltareu, que porta per nom Nublado. Us deixo amb Joana Kras i després no fem un crash, fem un crash. Canviarem de ritme, canviarem d'estil i deixarem que l'escena musical rubinenca supereclèctica sigui protagonista. Però abans gaudirem d'aquest Nublado.
1: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.

0: plou amb una dosi...
1: Això que escolteu porta per nom Anades i Tornades i és el nou senzill de la banda ballesana amb integrants rubinencs dels Indubio. Uns altres que també estan molt vinculats en aquesta emissora i també a Rubí, perquè, de fet, per exemple, han participat en diferents esdeveniments, com, per exemple, el festival Rubí Sound, i van ser, doncs, un dels descobriments dels últims anys, joveníssims, plens d'energia, de màgia, de musicalitat, i nois molt assenyats, que trenquen els tòpics dels artistes, que són una mica aixelebrats. No, són gent molt assenyada, molt ben educada, i que ho peten amb un nou senzill. Sí, amb aquest senzill que porta per nom Anades i Tornades. Som idees, som històries i som emoció, però a tu no t'importen les nostres cançons, no ho fan de veritat fins que no les fas teves. Així que som els que ens facis ser currar. Literalment. És comentaris directes d'aquest treball, d'aquest Anades i Tornades. Però fes-ho amb el cor. Comentaris des de les xarxes socials. Aquí teniu Anades i Tornades, una cançó per normalitzar el desamor, sorgida de la despreocupada reunió d'uns col·legues que fan per viure a ritme de ball, una fugida cap endavant de relacions tòxiques i musicades a base de ritmes de samba, ukeleles i bombo filtrat. Això que us he explicat abans, allò que us he llegit a l'inici, formava part de l'explicació dels Indubio a la seva pàgina web. Era una referència, Diuen que per primer cop experimenten amb el pop amb més dansaire per pensar poc i deixar-se anar. I ho han aconseguit, els Indubio. No em busquis més perquè sap que pres massa... Anades i Tornades. Esteu preparats per més Anades i Tornades en el Rubí Sound, en aquest Rubí Sound format magazine? Millor que ho estigueu, perquè... Agafeu-vos que venen curves, Venen emocions fortes i directes. No marxeu perquè de seguida us sorprendrem. I a més també obrirem la nostra agenda de recomanacions. Què heu de fer? Doncs no tocar el punt del dial ni moure-us de la pàgina web de radiorubi.cat i gaudir del Rubí Sound. I del Indubio, per exemple. O del canvi de ritme que farem de seguida. Què és el Rubí Sound? No em diguis que encara no ho saps. Bé, per si hi ha algun perdut que ara mateix acaba de connectar i no ens coneix... Allà va això.
2: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Rubí Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
1: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres, a partir de les 7 de la tarda, podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
2: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
1: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
2: ¿Estás seguro?
1: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
2: Jejejeje.

Qui diu que el Robinson no és eclèctic? Oh, i tant que sí. Aquí tens un bon exemple. És Dre, un altre dels artistes artistes que han passat per aquest programa. A ritme de reggaeton, a ritme de músiques urbanes. Fa un parell de temporades va ser gran protagonista també d'un dels programes i ens vam endinsar en el seu rotllo, amb el seu flow, i la veritat és que es va deixar tots sorpresos i ens va agradar moltíssim allò que fa. Allò que fa i allò que estrena, per exemple. Això, que és nou, en companyia de DJ Salva i porta per nom Veneno. Per xarxes deia, gracias a todos los que estáis apoyando este movimiento. Nos estamos inspirando en la mejor época del reggaetón y por fin está volviendo. Pronto os enseño lo siguiente, pero de moment aquí tenéis este nuevo sencillo. Este octubre viene completo, mucho amor. També està anunciant diversos concerts i actuacions que té preparats pel futur imminent. El senyor Drake, protagonista també del Ruby Sound. Canviant de ritme, ja que estem amb aquesta tessitura, amb aquest rotllo de música urbana,

És que van vinculada a aquest clip, a aquest projecte que porta per nom Ultravioleta. Deixem que els rhythms, que el rotllo, que el flow propi del Plo Canvia arribi fins a vosaltres amb aquest tema que compta amb moltes col·laboracions i continuarem a ritme del Robinson canviant de registre de nou, perquè som així, som eclèctics, dinàmics i de seguida obrirem la nostra agenda d'actuacions. Actuacions en viu en directe per els propers dies a Rubí i des de Rubí. Us deixo en companyia d'Ultravioleta.

És el projecte Ultravioleta, en aquest cas Ultravioleta 1. És el títol d'aquesta col·laboració musical que ja té totalment donant voltes per les plataformes des del canal d'Hermes a YouTube o també des de la referència La Baby, La Baby, com moltes i gregues al final, aquestes modernitats dels artistes que també doncs, agafen diferents noms per les diferents plataformes. En tot cas, aquí al darrere trobem a Mauro Pérez.

Ruby Sound. Preparats per canviar de nou de ritme, eh? Jo sé que sou gent eclèctica i que us adapteu ràpidament a aquestes modificacions. Doncs prepareu-vos, eh? Perquè radicalment canviem. Deixem el toc més urban, més electrònic, i ens deixem emportar per ritmes clàssics de sempre i per sempre. Només és possible això aquí, al Ruby Sound.

Què us sembla? Aquí hi ha rotllo, eh? Aquí hi ha un rotllo molt i molt especial. Atenció, perquè estem escoltant a Kim Pach. Per què estem escoltant a Kim Pach? De fet, ho vam escoltar la passada setmana, que vam anunciar que actuarien el dia 3 a l'espai de la CGT. Doncs aquests companys de la CGT, encapçalats pel seu programador, el Santi Úrsul, han reprogramat el concert que estava previst pel passat dia 3 d'octubre i que, degut a les mogudes meteorològiques, doncs es va cancel·lar. Doncs bé, en aquest cas, tindreu l'oportunitat demà, dissabte 10 d'octubre, a les 21 hores, per gaudir de Kim Pach, el duet indie blues nascut a Anglaterra amb aquest so cru i visceral, combinant riffs de guitarra intensos amb una base rítmica contundent i plena de groove. Les seves cançons amb segell propi veuen del blues amb un caràcter britànic molt marcat. El directe destaca, diuen, per una energia autèntica i una connexió immediata amb el públic. Amb aquest rotllazo, amb aquest bon feeling, no m'estranyaria gens i mica que connectin ràpidament amb el públic. La veu i les composicions de Wilkinson, sumades a la llarga trajectòria dels dos músics com a intèrprets de sessió, configuren una proposta sòlida i plena de personalitat. Quin bon rotllo, quin bon feeling. King Pack. I ara us deixo acompanyar d'aquest tamarro que m'encanta. Lipstick on a Snake. Arrima de King Pack demà.

Quin bon rotllo, quin bon feeling, quina meravella, aquest so de King Pac. Atenció, recordeu, demà, l'Espai Sociocultural de l'Aurora, l'espai de la CGT que tothom coneix, a la plaça del Sant Claver, actuant en directe per vosaltres. I ja que estem repassant la programació magnífica que tenen els companys i companyes de l'Aurora, què us sembla si també ens traslladem literalment directament cap al dia 25 d'octubre? Sí, 25 d'octubre a les 12:30 per gaudir de la música de Love Songs. Un trio nascut al 2020 integrat per l'Anna Canals a la veu, el Pepe Cachazo i el Toni Pedrola a les guitarres. Els tres músics compten amb una dilatada experiència en altres formacions i fan versions tan i tan especials com aquesta, que ara mateix escoltareu.

Lapsons. La idea conceptual d'aquest trio és la reinterpretació d'aquelles músiques que els apassionen. Se les fan seves i miren de portar-hi la seva personalitat. Eclèctics i inquiets seguidors de sons afroamericans, doncs no s'han tancat mai a un estil en concret. Fan jazz, blues, soul, funk, rock and roll americana i el que faci falta. Quin bon rotllo, no? Vermut i música el dia 25 d'octubre a 1:15, 12:30. La nit anterior, atenció, no us perdeu The Best of Foo, un concert d'una banda tribut als Foo Fighters que serà a partir de les 21 hores. Amb l'Àlex a la guitarra, el José a la guitarra i veu, el David al baix, el Virgil a la veu principal i l'Albert a la bateria. Best of Foo el dia 24, la nit anterior d'aquesta actuació que us estem recomanant de Love Songs. You were always on my mind. Déu-n'hi-do, eh? Afortunadament no em dedico a cantar, sinó a presentar música. I ja em va prou justet, com imagina't, per dedicar-me només a cantar. I no ho faria tan bé, també, de ben segur, com l'Anna Canals, eh? Xulo, això, eh? Lapsons, dia 25 d'octubre, 12:30, 12:15.

No cal que aneu tan lluny, eh? Per buscar bona música. Aquest mateix diumenge, els companys i companyes de la Societat de Blues de Rubí us tenen preparat una magnífica actuació. The Rhythm Treasures. Això que esteu escoltant i que esteu veient en aquesta imatge tan xula, tan especial, amb aquest punt retro 60s, és doncs el resultat d'una formació, una banda que actuarà a la Masia Can Ramoneda. Entrades de socis a 5 euros, amb reserva 8 euros, sense reserva 10 euros. Tot és barat per gaudir d'un concertàs, d'una autèntica meravella musical que, sense cap mena de dubtes, doncs, protagonitzarà aquestes matinals de la Societat de Blues a la Masia Can Ramoneda. Segons diuen, una banda de rhythm and blues i rock and roll salvatge nascuda a Barcelona. El grup s'inspira profundament en la tradició de la cultura de clubs de finals dels anys 50 i principi dels 60, oferint un repertori energètic i potent, liderat per la carismàtica vocalista Miriam Swanson. The Rhythm Treasures. Ni més ni menys que és això que esteu escoltant i gaudint des de Ràdio Rubí, des del Rubí Sound. Proposta per gaudir del blues a la Masia Can Ramoneda. Ladies and gentlemen, que el temps passa volant i això està a punt de finalitzar. Encara sonen per aquí els lapsons. Prou, eh? Lapsons. Ja tenim prou de vosaltres, ja sabem que ho fareu molt bé el dia 25, però és que vull acabar a ritme de... Iepa! A ritme de Rosantí. Per què sona Rosantí? És una molt bona pregunta. Perquè crec que la tindrem de nou a Rubí. No ho crec, sinó que ho sé. I no sé si estic rebentant la sorpresa o no, però vindrà la Fira del Vi de Rubí!

com una bàmbola. A ritme de l'electroswing de l'arròs antic, encara està per confirmar oficialment, però ja us ho puc dir, que molt probablement la tindrem a la Fira del Vi. Doncs, a més, sona i està aquí i li posa la cirereta al pastís del Rubisson d'avui, perquè la propera setmana, ladies and gentlemen, senyora i senyorina, vindrà aquí al Rubisson la Rosa Antic. La tindrem com a prota del proper Rubisson i ens permetrà, doncs, això, tot un luxe, navegar a la seva trajectòria artística. És una DJ cotitzadíssima. Per donar una referència, cada vegada que Ferrari presenta una nova temporada, un nou model, a la gran festa d'inici de la temporada, ella està com a convidada amb el seu set de electro swing, cantant i fent l'espectacle propi Made in Rosa Antic, una dona molt vinculada a Rubí, que ara ja no viu aquí a Rubí, però que continua a estar vinculat i, evidentment, la tindrem a la Fira del Vi dintre de molt poc aquí a Rubí en un parell de setmanetes. Amb la seva bàmbola us diem ciao, ciao, arrivederci, fins la propera, porteu-vos bé, sigueu bons minyons, bones minyones, que no ho aconseguiu, doncs apa, dissimuleu!

Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Informatiu vespre.

0: David García.
1: Bon vespre. Cada vegada hi ha més demanda pels serveis públics de salut mental, però menys recursos per oferir-los. En motiu de la commemoració demà dissabte del Dia de la Salut Mental, ens posem al dia amb els encarregats d'oferir els serveis públics de psicologia, psiquiatria, addiccions i altres especialitats aquí a Rubí. La creixent sensibilització i el trencament de l'estigma, a banda de problemàtiques dels nostres dies com les pantalles i les xarxes socials, fan que cada vegada es reclamin més uns serveis que ja de per si estan prou saturats. Com tots vosaltres heu de saber ja, el diumenge 29 de novembre els espanyols estem cridats a les urnes per votar en unes eleccions generals anticipades. L'organització dels comicis té un component municipal molt important i l'Ajuntament ja ha engegat la maquinària electoral per organitzar les votacions a Rubí. Pel que fa als votants, es recomana aquests dies revisar el cens electoral, sobretot si heu canviat de domicili, i també especialment tenir molt clars el termini i el procediment si heu de votar per correu. Som a les portes d'un pont perquè dilluns 12 d'octubre es commemora el Dia de la Hispanitat, però és també el Dia del Pilar, les festes de tot aquell que té arrels aragoneses. I com cada any, el Centro de Rubí ha organitzat un complet programa que va començar diumenge amb el pregó, però que els pròxims 3 dies tindrà el gruix de les seves activitats, que acabaran dissabte vinent amb l'esperat Festival de Jotes. 3 dies de festa, doncs, que tenim al davant i per als quals molts ens estem preguntant quin temps ens farà, sobretot després dels xàfecs forts que hem estat patint fins ahir mateix. Des del seu observatori de la xarxa, el nostre meteoròleg de referència, el rubinenc Luismi Pérez, ens aclareix si podrem marxar o no a la platja aquest pont.
2: Bona tarda, s'han acabat les pluges, però ens ha quedat l'ambient contrastat de temperatura. El matí ha despertat més fred que no pas ahir i la tarda ha acabat sent agradable, per bé que ja amb unes temperatures com toquen per les dates. Sempre acompanyant el dia amb pocs núvols. Alguns de prims es van passejant pel cel i també destacar que el vent no se'n va d'alguns racons de Girona, sobretot de l'Alt Empordà, el vent que hi bufava cap a les Terres de l'Ebre ha anat a menys. De fet, el cap de setmana, també el dilluns, festiu per a molta gent, vindran amb molta calma i molta tranquil·litat al nostre país. De fet, el que hem de destacar sobretot és que ja no tindrem pluges, que els núvols han de ser molt escassos, començant per demà, i que la temperatura tornarà a ser dual. Matins ben frescos. De fet, les primeres hores del dissabte tornaran a ser de força fred i, en canvi, les tardes s'aniran fent molt suaus, començant per la de demà mateix. N'estem pendents a la xarxa.
1: Els professionals de salut mental de Rubí alerten de l'augment de la demanda assistencial i de la manca de recursos per atendre-la. Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, el 10 d'octubre, demà, el responsable del Centre de Salut Mental per Adults de la ciutat, el doctor Rigobert Triola, reclama més professionals i posa el focus en dos col·lectius especialment vulnerables, els infants i joves i les persones grans.
3: Mai n'hi ha prou de recursos. Estem sempre reivindicant, evidentment, més recursos i aquests són escassos i ens trobem en situacions molt complicades quan doncs, algun professional marxa o quan un professional diu he trobat una feina al costat de casa a Barcelona i me'n vaig, no? Llavors dius, bueno, i què fas, no?, amb aquella cartera de clients que aquest professional...
1: I a banda d'això, les vacants no sempre es poden cobrir, fet que dificulta la continuïtat del seguiment dels pacients. També destaca a Triola l'impacte de la soledat, la pèrdua de les persones estimades i l'aïllament social en la gent gran, mentre que en infants i joves alerta de riscos associats a la hiperconnexió i a l'ús de les xarxes. El psiquiatre defensa que cal recuperar els vincles presencials i reforçar el suport comunitari. Una reflexió que coincideix amb el lema del Dia Mundial de la Salut Mental aquest any a Catalunya. Teixir vincles és fer salut mental, centrat en la soledat no desitjada i l'aïllament social.
3: El principal repte, bueno, disposar de recursos, sensibilitzar la població, lluitar contra l'estigma, donar veu a primera persona, és a dir, aquells que pateixen amb si la malaltia mental, donar-los veu, donar-los visibilitat, donar-los un lloc, un espai. Això és molt important, perquè ens hi hem de mirar allà.
1: Triola recorda que l'accés als serveis especialitzats es fa habitualment a través dels CAP, que detecten les necessitats i deriven els casos. També insisteix que parlar de salut mental amb naturalitat i donar visibilitat a les persones que conviuen amb trastorns és clau per combatre l'estigma. Seguim parlant d'aquest dia de la salut mental, perquè l'Ajuntament ha preparat una programació d'activitats amb el lema Fes maig a la salut mental. Una programació que ha començat aquest matí en aquesta casa, precisament amb l'entrevista al Rigobert Triola que sentíem. A dimecres vinent, dia 14, a partir de 2:15 del matí, es farà una caminada popular per la salut mental que sortirà del CAP Anton de Borja. Però divendres 16 d'octubre serà quan hi hagi el gruix del programa. Així, a les 6 de la tarda s'ha preparat una visita de portes obertes al nou centre de salut mental infantil juvenil del barri del Progrés, al carrer Apel·les Mestres. Una hora més tard es podrà seguir una cercavila amb batucada que sortirà de la plaça del Progrés fins al celler. El recorregut estarà amenitzat pel grup Escandalera i comptarà amb l'acompanyament de les anades d'olla, els gegants i capgrossos de Can Oriol i els gegants de Rubí. A 8:15 del vespre, el celler acollirà la il·luminació de l'equipament i la lectura del manifest del Dia Mundial de la Salut Mental, a càrrec de les persones usuàries de la xarxa de salut mental de Rubí. La programació es tancarà a 8:15 amb una actuació final i un refrigeri. I un últim apunt de salut, perquè l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, un dels dos centres hospitalaris de referència aquí a Rubí, ha estat guardonat amb el Premi al Millor Hospital en Gestió Econòmica en els Best Spanish Hospital Awards celebrats a Madrid. En aquest guardó, organitzat per la consultora IGA Benchmarking, poden entrar tant hospitals públics o privats. L'any passat va haver-hi prop de 150 participants de tot Espanya i en aquesta edició més recent el premi ha superat els 200 hospitals participants. El Centre Grenc Mútua Terrassa, a més, ha quedat finalista en tres altres categories: processos quirúrgics, processos mèdics i processos d'avaluació sanitària basades en el valor de malalties pulmonars obstructives cròniques.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'Ajuntament ja ha activat el dispositiu administratiu i logístic perquè les eleccions generals del dia 29 de novembre es puguin desenvolupar amb normalitat a la ciutat, després que aquest dimarts s'hagi publicat la convocatòria electoral al butlletí oficial de l'Estat. Un primer pas que ha de fer la ciutadania és consultar el cens electoral. L'Ajuntament el publica. És molt important en casos com, per exemple, un canvi de domicili a la ciutat o per aquells que hagin vingut a viure a Rubí. Es pot fer la consulta del cens amb certificat digital i també de manera presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. En cas de voler fer-hi alguna modificació, hem d'anar també a aquesta Oficina d'Atenció a la Ciutadania entre els dies 12 i 19 d'aquest octubre. I el 2 de novembre se celebrarà el ple municipal extraordinari que servirà per fer el sorteig de les persones que hauran de formar part de les 90 meses electorals que hi haurà a Rubí. L'organització d'unes eleccions, en aquest cas de les espanyoles, recau en gairebé tots els serveis municipals, és a dir, informàtica, brigada, educació, policia, secretaria o comunicació, a banda de mobilitat personal o espai públic, entre altres. A més, prèviament es fa una selecció de personal municipal que actuarà com a representants de l'administració i com a pont entre les persones de les meses i la coordinació de la jornada, que està tot el dia a l'Ajuntament. Gemma Figuerola és la cap de processos electorals del consistori.
4: Es fa una selecció de personal municipal que fa de representant de l'administració, que aquests són els que han de tenir una miqueta la visió de com funciona el procés electoral, perquè al final és la persona de contacte que tenim entre els que estan a la mesa i coordinació, no? Nosaltres, per exemple, els de coordinació estarem a l'Ajuntament tot el dia per dubtes i tal, i de contacte amb el cens electoral per el que faci falta. Llavors, aquests representants de l'administració sí que rebran una mitja formació de com funciona una mica tot, donen suport una mica als membres de mesa.
1: La jornada electoral durarà de les 9 del matí fins les 8 del vespre i un cop es tanquin els col·legis es procedirà a fer el recompte de vots, s'omplirà tota la documentació, és a dir, els actes d'escrutini, i s'enviaran dues còpies als jutjats i una tercera la recollirà un funcionari de correus. Una de les qüestions més importants, sens dubte, és el vot per correu. Fins al 19 de novembre es pot demanar aquesta modalitat a qualsevol de les oficines de correus, aquí al Rubí, al carrer Terrassa. Gemma Figuerola ha concretat que els vots per correu s'obren quan es tanca el col·legi a electoral, per tant, a les 8 del vespre del dia de les eleccions. També ha remarcat que quan s'inicia el procediment de votar per correu ja no es pot acudir presencialment al dia de les votacions.
4: Per començar, quan tu inicies un vot per correu, ja no pots fer-ho a la mesa, perquè ja les llistes ja estan marcades aquelles persones que han iniciat el procediment. Si no l'han acabat, és igual, no podran votar igualment. Per exemple, dir, va, doncs demà no començo a demanar per correu, et donen tota la documentació. Després tens un segon pas que has de portar el teu vot, no?, per dir-ho d'alguna manera, perquè això es procedeix. Si no fan això i diuen, bueno, ja votaré el dia de les eleccions, no. Tenim el problema de que la gent diu, és que vota per dos lots, no.
1: La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27. El 23 de novembre serà l'últim dia en què es podran publicar, difondre o reproduir sondejos electorals. Les noves Corts es constituiran el 23 de desembre i a partir d'aquí s'obrirà el procés i la negociació per una possible investidura. El Centro Aragonès de Rubí ja ha començat a celebrar les festes del Pilar 2026. El cap de setmana passat es va fer el pregó de les festes del Pilar, que es va haver de posposar de dissabte a diumenge a causa de l'alerta per pluges. Van a càrrec de l'artista de la restauració i conservació d'antiguitats, Sebastián Moreno, i la imposició de bandes. L'acte va comptar amb mostra de vestits tradicionals de la comarca del Matarranya, que ara estan exposats a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Taulí. Els actes principals, però, continuaran al voltant de la festivitat del Pilar aquests pròxims dies. Diumenge, per exemple, i al local del centre, a les 5 de la tarda hi haurà l'ofrena floral a la Virgen del Pilar i a partir de les 9 de la nit el sopar del Forja, que és una trobada de germanor on cada soci porta el seu propi menjar per compartir amb la comunitat. Ja dilluns, al mateix dia del Pilar, el 12 d'octubre, es farà la missa baturra a l'església de Sant Pere de Rubí, amb cants tradicionals i ofrena floral. El president del Centro Aragonès, Francisco Gracia, n'ha parlat al magazín Rubí al dia.
5: La misa es también el 12 de octubre, misa mayor, que en costumbre como en Zaragoza y tal, que siempre se ha hecho, los aragoneses, los que han podido, siempre se han acercado a Zaragoza. Este puente, como es un puente, también Rubí va a perder bastantes vecinos y van a marchar a Zaragoza. Y la verdad es eso, ¿no? Que es un día importante, es muy importante.
1: Per acabar amb aquesta programació, l'entitat celebrarà el Festival de Jotes el dissabte 17 d'octubre, un acte que porta més de 40 anys celebrant-se i que comptarà amb el grup de tambors d'arrel calandina creat recentment. D'altra banda, però encara parlant de cases regionals de Rubí, la Hermandad de Galega ofereix cada dissabte al migdia sessions de cinema documental acompanyades de vermut a la seva seu social, situada al carrer Monturiol. El cicle continuarà més endavant amb projeccions de llargmetratges a l'Ateneu Municipal. A banda del vessant cinematogràfic, l'entitat manté també una estreta col·laboració amb el teixit associatiu local, especialment amb Oncolliga. L'entitat gallega farà un acompanyament musical a la plaça de l'Ajuntament amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama. I de cara al dissabte 24 d'octubre han organitzat una masterclass de munyeires a l'esplanada del Castell. I més plans per aquest cap de setmana, perquè el Centre d'Estudis Rubinencs organitza la ruta Rubí Desaparegut per reivindicar el patrimoni perdut. L'activitat gratuïta, emmarcada a les Jornades Europees de Patrimoni, recorrerà aquest diumenge 11 d'octubre edificis emblemàtics derrocats o en risc de desaparició. Jordi Vilalta, membre del Centre d'Estudis Rubinencs, ha explicat en una entrevista a Ràdio Rubí que la ruta neix per analitzar les transformacions urbanístiques més recents de la ciutat.
6: Llavors nosaltres hem proposat fer una ruta pel patrimoni arquitectònic de Rubí que està en perill de desaparició o bé ha desaparegut ja, però durant els últims 40 anys. És a dir, va haver una època als anys 70-60 que es va fer molta expansió urbanística a Rubí i van desaparèixer molts elements emblemàtics. Però també entre els anys 80 i fins i tot a principis del segle XXI també han desaparegut edificis que tenien el seu interès històric i arquitectònic.
1: El recorregut, guiat pel Sergi Cano, també membre del Centre d'Estudis, començarà a les 11 del matí de diumenge a la plaça Pere Aguilera i combinarà explicacions històriques amb fotografies de l'època. Més enllà del repàs històric, la proposta del Centre d'Estudis pretén reivindicar la necessitat de protegir el llegat arquitectònic que encara es manté dempeus.
6: Reivindicant una mica, aviam si podem conservar tots aquests elements i manifestant també que no... que la conservació del patrimoni arquitectònic no té, és compatible totalment amb el tema del progrés i d'avançar cap endavant. No? Vull dir, sempre hem de tenir unes arrels clavades al terra, conservar el nostre patrimoni, la nostra identitat, però projectant-nos al futur. No?
1: La ruta és gratuïta, però amb inscripció prèvia, i com diem, començarà a la plaça Pere Aguilera davant de l'Ajuntament. Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 9 d'octubre, l'últim abans d'aquest pont del Pilar, que, per cert, estem en plena operació sortida, amb més de 500.000 de vehicles previstos que surtin de l'àrea metropolitana, prop de 200.000, però ja ho haurien fet, segons informa el Servei de Trànsit, però hi ha retencions importants a vies com l'AP7, especialment a la nostra zona, al Vallès Occidental, o també a Cambrils. Així que molta precaució i molt atents a les últimes informacions si agafeu el cotxe per anar a algun lloc a aquest pont. Ara, com sempre, la programació de Ràdio Rubí continua amb els esports del Siscu Lara García i les prèvies del futbol d'aquest cap de setmana. No us ho perdeu.
0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat.

0: Som-hi! Benvingudes i benvinguts. Xandall posat després de la informació general en aquests esports de divendres, amb els quals el que fem és mirar cap al cap de setmana del futbol. De Lliga Elit, Unió Esportiva Rubí, Primera Catalana, Juventut, 25 de setembre. Segona Catalana, Olímpic de Can Fatjó, també. Mirem cap al futbol sala i la tarda de demà dissabte plena de futbol de categories nacionals amb l'Esportiu Rubí a les 4 i a les 6 jugant les cites del cap de setmana. A la recta final del programa, com és habitual, farem l'habitual revisió de la resta dels equips de la nostra ciutat i les cites que tindran en un cap de setmana. Diguem-ne que retallat, no tenim waterpolo, hockey patins en línia, tampoc voleibol. Vinga, va, posem-nos en marxa.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
0: I parlem de la Unió Esportiva Rubí, que diumenge a les 12 juga el partit a casa davant de la Unió Atlètica d'Horta. Primer partit com a locals en el seu horari habitual i és la quarta jornada de competició. Recordin que el conjunt de la nostra ciutat encetava el seu camí a domicili. La segona jornada, la que guanyava davant del Martorell, doncs va ser en diumenge tarda arran de la transmissió a través de la xarxa i ara doncs tornen al seu horari habitual en una cita en la qual doncs intentaran sumar altres 3 punts per seguir el camí que vol tenir el tècnic, el Blai Martí, com és sumar el màxim possible.
2: M'agradaria tenir-la més. A mi m'agradaria tenir-la més. Va ser molt important guanyar Martorell, crec que els desplaçaments són difícils, crec avui a l'autocar donant una dada que és que el Rubí no ha guanyat a Manlleu des de la 93-94, llavors venir aquí era un partit complicat, m'agradaria sortir aquí amb 6, la veritat, però en tenim 4, la setmana que ve anirem pel 7.
0: I la setmana que ve és aquesta, i la setmana que ve és davant de la Unió Atlètica d'Horta, un equip que el Blai Martí també ens indica i ens deixa força clar que és un conjunt difícil i complicat. L'Horta, juntament amb el Baix i la Unió Esportiva Rubí, són els 3 equips que han disputat amb aquesta les 4 temporades en les quals existeix la Lliga Elit. Rival, doncs, que ens revisa d'aquesta manera l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí.
2: Sí, partit complicat amb l'Horta, que és un equip que també ha fet el 6 de 6 per ara, no ha pogut jugar aquest cap de setmana, però és un equip que ha començat molt bé. Però bé, nosaltres comptem amb el factor Can Rosés, que fins ara ens ha anat molt bé allà, i bé, serà complicat, però nosaltres intentarem tornar a guanyar a casa.
0: Factor, doncs, que és important sempre. A més, la Unió Esportiva Rubí jugava el passat cap de setmana davant d'un Manlleu al seu terreny de joc que ha començat amb molta força, un equip amb molta empenta que ho va fer molt bé i els nostres van poder empatar i fins i tot van tenir opcions també per fer-se amb la victòria, tot i que també podrien haver patit la derrota. En definitiva, que al cap i a la fi a mi em fa la sensació, i ja hem vist 3 jornades, o vaja, 2 en molts casos i 3 en alguns, doncs que serà una temporada 3/4 del mateix del que hem vist fins ara. Encara que hi hagi un líder, no és ni molt menys superior ni tan sols a qui tanca la classificació. Per cert, de moment sorpresiva, la posició amb 0 punts del Vic Unió Esportiva, un equip doncs, que sobre el paper se li esperava en altra zona, però és això. En breu segurament que canviarà la seva situació. La Unió Esportiva Rubí va començar perdent a Viladecans, però un empat a domicili el del passat cap de setmana i la victòria que va assolir a casa ara fa gairebé ja doncs, 15 dies, doncs l'ha dut a aquesta zona tranquil·la de la classificació amb l'asterisc que hi ha molts equips en aquesta Lliga Elit que hauran de recuperar els partits. 3 en contra es van disputar el passat cap de setmana, 1, 2, 3, 4, 5 encara resten per dur-se a terme. Així que el Rubí ha de continuar pel seu camí perquè en aquesta Lliga Elit ha quedat comprovat, no passa res per 2-3 jornades en què les coses no funcionin. Diumenge a les 12 del migdia, jornada 4 de la Lliga Elit, la Unió Esportiva Rubí davant de la Unió Atlètica d'Horta, en contra que seguiran en aquesta casa a Ràdio Rubí i que tindrà també aquests altres enfrontaments en la competició.
3: Vic Prat, Argentona Manlleu, Castelldefels Atlètic Sant Just, Sabadell Can Vidalet, Valls Martorell, Sant Mauro Viladecans i Turó Peira Singerlin.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
4: Oh, what a finish! La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
1: A peu de camp. Tots fem esport.
0: A la primera catalana, esperem que sí que jugui un Juventut 25 de setembre que el passat cap de setmana, arran de la pluja, va haver de suspendre la seva cita com a local, ara pendents de conèixer el nou partit, quan es disputarà, quanta data davant de l'Igualada. Qui sap que rebrà aquest doncs, cap de setmana, el 20, és la Seu d'Urgell, perquè el conjunt de la nostra ciutat té un d'aquells llargs viatges de l'actual temporada. Dissabte a les 4 de la tarda, la Seu d'Urgell Juventut 25 de setembre. Un 20 que ha començat amb dos partits disputats, dos empats. Bona imatge, falta de gol, però no han rebut cap, en definitiva, allò de la sensació que en algun moment la balança se n'ha d'anar cap a un costat o cap a l'altre en funció del resultat que vingui, perquè és molt diferent. Si ara es perd, doncs serien tres jornades sense perdre, sense guanyar, amb dos empats i una derrota, com que si es guanya, doncs serien tres partits sense perdre, amb dos empats i una victòria. A veure com li van les coses davant d'un La Seu d'Urgell, que en el seu cas sí que ha disputat els tres partits. El del passat cap de setmana sí que el va poder jugar al conjunt que en aquesta ocasió rep el Juventut 25 de setembre. Va empatar 0 al terreny de joc del Porreig, que és el primer punt que han sumat en el que portem de temporada. Les dues primeres cites, la Seu d'Urgell havia començat amb derrotes, així les coses, doncs també amb força dubtes, potser menys que el conjunt de la Seu d'Urgell té el Juventut 25 de setembre, a veure si ho reflecteix en el marcador amb gols que li permetin doncs, fer-se amb la victòria en un partit marcat per aquest llarg viatge, però ja l'any passat feien molts, en el grup 3 de competició d'aquesta mateixa primera catalana, perquè recordin, ara es troben al grup 2, el del cap de setmana és un partit que pertany a la jornada número 4 i els altres enfrontaments seran aquests. David Burillo Sánchez. Ara sí, vinga.
3: Fundació Terrassa Unificació Llafia, Balàfia Joanenc, Castellà Alpicat, Natació Terrassa Porreig, Ripollet Molletense, Igualada Balaguer i Pirinaica Gimnàstic Manresa.
5: www.radiorubí.fm.
6: Tota la informació dels equips rubinencs.
5: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
6: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
5: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
6: Tot l'esport rubinenc a
5: radiorubí.fm.
0: Vinga, que seguim endavant amb més futbol i la cita, en aquest cas, de diumenge a tarda per part de l'Olímpic Can Fatjó. Té tots els detalls el David Burillo.
3: L'Olímpic Can Fatjó buscarà escalar posicions davant el Fundació Atlètic Sant Just. L'equip tancarà l'agenda esportiva rubinenca d'aquest cap de setmana amb visita al camp del Fundació Atlètic Sant Just. El partit es disputarà diumenge a 6:45 de la tarda i servirà als rubinencs per intentar escalar posicions al grup 4 de segona catalana. El conjunt de Can Fatjó arribarà al duel després d'haver vist suspès el partit de la jornada passada contra el Prat per l'episodi de pluges intenses. Al davant tindran un Sant Just que ha començat amb força i ha sumat els 6 punts disputats fins ara, gràcies a dues victòries. L'equip rubinenc buscarà retallar distàncies i aprofitar aquesta jornada per donar un impuls a la seva classificació.
0: A veure com li van les coses al conjunt que entrena el Richard Jiménez en aquesta cita de diumenge a 6:45 de la tarda i a Sant Just d'Esvern. La resta de la jornada, 4, segona catalana, serà aquesta: Gironella, Terlenca Barcelonista, Navàs Corbera, Molins de Reis Sector, Montserratina, Pagejà, Sallent, Prat B, Planadeu, Roureda, Espluguenc, Marianao Poblet i Gavà Júnior.
7: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
8: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza ara i sempre de 10 a 11 del matí.
0: Deixem el terreny de joc a l'aire lliure i gran i anem cap a la pista amb el futbol sala i un dissabte d'aquells ben espectaculars el que ens espera al pavelló de la Llana, perquè tenim les cites tant en categoria masculina com femenina de l'esportiu Rubí. El conjunt de les noies serà qui obri el foc amb la clara intenció d'oblidar la golejada patida en l'anterior jornada. 5-0 van caure la seva visita al Penya Esplugues. Cal remuntar-se anímicament i ho intentaran fer aquest cap de setmana davant del Feme Castellón. El conjunt rubinenc, recordin que ha sumat 6 dels 9 punts possibles i es veurà les cares en aquesta jornada de competició contra un equip que ha sumat doncs, un total de 3 punts en els 9 possibles, és a dir, una victòria i dues derrotes les que ha patit el conjunt valencià per els números inversos per part d'un esportiu rubí que ja saben, aquesta temporada doncs vol fer un bon paper, però l'obligació d'estar entre les millors no hi és, únicament la que es poden marcar les jugadores, perquè està havent-hi un relleu generacional, ens ho ha explicat en més d'una ocasió l'entrenador, el Manel Cintas, estem a l'espera que arribi ja l'Ivan Martín, el que serà el nou tècnic, i d'aquesta manera doncs les nostres que han d'anar amb paciència partit a partit, això sí, donar el màxim espectacle com sempre fer de la Llana un lloc força espectacular. El partit d'aquest cap de setmana forma part de la quarta jornada al grup 2 de la segona nacional del futbol sala femení i més enllà del partit rubinenc a les 4 també tindrà aquests altres enfrontaments.
3: Linyola-Ripollet, Saragossa-Túria, Mataró-Ex-Hospitalet, Les Corts-La-Villa, Sabadell-Sant Pablo, César Augusta-Les Glòries i Santa Anna-Penyes-Plugues.
1: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
0: Tenen una mica més de ganes, potser, perquè no ho han aconseguit durant molts anys, allò d'arribar a la segona divisió B, a les files del conjunt masculí, que en el seu cas ha començat la temporada en tercera nacional i el grup 1, com se li esperava, o les ganes que es tenien, que era d'estar entre els millors. 2 partits, 2 victòries, el conjunt del David Parrilla, que guanyava en un dels pocs partits que es disputaven el passat cap de setmana, 3-6 al terreny de joc del Caldes, i aquest cap de setmana que reben el Pineda. L'equip rubinenc que suma 6 punts, més enllà que hi ha molts altres equips que no han disputat el partit i, per tant, tot queda en un asterisc, i el seu rival que en la jornada que sí que ha pogut disputar una només de 2 ha sumat un punt. Es troba en la zona mitja de la classificació, però vaja, de moment, doncs, tot plegat amb l'asterisc de veure cap a on van els equips. Sí que és cert que se li estan veient cosetes molt interessants al conjunt de la nostra ciutat, a veure si segueixen, doncs, per aquest camí. A veure què passa en aquesta cita, que es jugarà després de les noies, que enceten a les 4 el seu camí. Els nois serà a les 18 hores de dissabte a Pavelló de la Llana, quan disputin aquesta jornada de competició, la número 3. Grup 1, tercera nacional, futbol sala masculí, amb també aquests enfrontaments.
3: Montsant, Olímpic, Floresta, Arenys de Munt, Arrels, Escola Pia, Sabadell, Everest, Sant Joan de Vilassar, Caldes, Sant Quirze del Vallès, Manlleu, Castellà, Mataró i Palafolls, La Unió.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
0: I abans de marxar, anem a conèixer la resta dels equips i els seus partits per al cap de setmana en format més curt, David.
3: Repassem més partits d'aquesta jornada. Estem amb la mirada posada a Asunción, Paraguai, on la selecció espanyola d'hoquei línia està jugant al Mundial d'hoquei. Avui a les 10 de la nit, el rubinenc Pol Olivera juga a la tercera i quarta posició després de caure ahir davant el França per un ajustat 2-3. I pendents estem també de les 7 noies dels 100 patins que juguen al sènior femení de la selecció espanyola. La rubinenca jugaran la seva quarta final consecutiva a 6:45 de la tarda. Tornem a Rubí perquè els nostres equips continuen amb les seves competicions. En futbol, demà dissabte a les 4 de la tarda, el 20B juga davant l'Abrera i a la mateixa hora la penya blaugrana Ramon Llorenç rep el Ronin a casa. A les 6 de la tarda, partit intens a la Montserrat, el CEP Sant Jordi femení s'enfronta al Blanes. I de cara a diumenge, el 20 d'handbol visita el Martorell a les 12 del matí i aquella hora el Rubí B de futbol buscarà els seus primers 3 punts al camp del Vistalegre. A les 12 del matí i quart, l'Olímpic B s'enfronta al Can Rull Romulo Tronchoni i a les 6 de la tarda, el CEP Sant Jordi masculí rebrà la S.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
0: Apa tu, moltes gràcies al David Burillo Sánchez, que s'acomiada de tots vosaltres, li agraïm la feina feta, també rebeu una salutació d'un servidor, Siscolar García, en aquest cap de setmana, el qual ja us emplacem cap a diumenge al migdia, estarem en directe amb el partit de la Unió Esportiva Rubí. Que vagi tot plegat molt bé.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues senderistes, excursionistes i viatgers. Es diu sovint que el més important no és arribar a destí, sinó gaudir del trajecte. En aquest programa, els Sendes, ens ho prenem fil per randa. Nosaltres preferim fer camí i gaudir-lo, tot fent tres parades. Capítol 578 d'aquest programa que fem des de Ràdio Martorell per les emissores de la xarxa. El comencem amb el sumari. Sant Pere de Vilamajor és una petita raconada a les faldes meridionals del Montseny. Al seu nucli antic, anomenat La Força, hi ha una església parroquial batejada com la Catedral del Vallès. I al costat, la romànica Torre Roja. Al seu davant hi ha el Centre d'Informació La Mongia, que en fa visites guiades. En parlem amb el seu coordinador, l'Higini Herrero. Aires de Pirineu Aragonès a la secció senderista. Iniciem un cicle que volta el Monte Perdido passant per valls com Pineta, Ordesa, Escuain o Añisclo. És la travessa de les Feixes, un integral de 9 etapes. El Xavi Tió proposa una variant de 5 dies, les Valles. Avui, primera etapa entre Bielsa i Lamiana. I el viatger Tomàs García del blog Viajero Crónico va quedar frapat de Talussac, un petit poble del Quebec, primer assentament francès permanent a l'Amèrica del Nord cap al 1600, enmig d'una badia idílica i d'aigües plenes de balenes i molt a prop d'un fiord espectacular. Tot això forma part dels Sendes. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Un raconet de pau a les faldes del Montseny. Un turonet situat en un cul de sac, ben a prop d'on el mític massís hi aboca el seu rostre més mediterrani. Una catifa boscosa d'alzines i de pins, que quan comencen a arribar a la plana ja s'alternen amb camps i urbanitzacions. Aquest petit promontori el corona una imponent torre romànica, sòlida, de tons vermellosos. I al seu costat, un no menys robust i massís temple, desproporcionat respecte al seu lloc. Fixeu-vos si és així que durant segles s'ha conegut com la Catedral del Vallès. Dues edificacions que sobresurten del petit i recollit nucli antic de Sant Pere de Vilamajor, conegut com La Força. Som oficialment al Vallès Oriental, paisatgísticament al Baix Montseny. Posem-los nom, la Torre Roja d'una banda i l'Església de Sant Pere de l'altra. Dues majestuoses construccions que presideixen l'indret, custodiat a la mateixa plaça per la Mongia, centre d'informació que hi fa visites guiades. El seu coordinador, l'Higini Herrero, explica que el visitant s'hi sent atret no només per un conjunt monumental important, sinó també per un bonic i arreglat nucli antic, un parc amb escultures de ferro i un entorn natural digne de ser caminat.
2: Un dels encants que té és que no hi ha molta gent, perquè Sant Pere Vilamajor és final de carretera, per tant, o hi vens expressament, o és perquè t'has perdut, o ara ja recentment pel boca a orella. La gent ve, li agrada i recomana. I clar, pots venir, deixar el cotxe, passejar pel parc, a visitar el centre històric, o fer una desena de rutes senyalitzades que tenim, que ja s'endinsen tant per la plana d'aquí aquest Alt Vallès o pel Baix Montseny.
1: Però centrem-nos en aquestes dues construccions. Comencem per l'església de Sant Pere. L'edifici es va finalitzar cap al 1610 i es va construir fet amb les pedres d'un antic palau d'estiuets dels comtes de Barcelona. Una construcció que, junt amb una antiga església adjacent i la resta de cases del poble, es van ensorrar en el gran terratrèmol del Vallès de l'any 1448. I, per tant, calia fer una església nova.
2: Com que els comtes no tornen a reconstruir el palau, tot el material de construcció es dedica a la construcció de la nova església, i com que ja tenen tot el material, doncs poden fer aquesta església desproporcionada pel que és la mida del poble, molt més gran del que és habitual, i dediquen tots els diners de l'obra no en compra de material, sinó a l'interior. La van omplir d'or, van buscar els millors pintors de retaules, van comprar relíquies, tant que es va conèixer com la Catedral del Vallès. I van haver de contractar 12 homes armats que la vigilessin dia i nit.
1: I tan gran van fer l'edifici religiós als comtes de Barcelona que, ja ho heu sentit, se'l va conèixer durant segles com la Catedral del Vallès. Fins que la Guerra Civil, com no, ho esguerra absolutament tot.
2: A la Guerra Civil Espanyola, el 1976, un comitè revolucionari de la FAI la crema i no va quedar res. Sí que alguns quants feligresos van intentar abans de que vinguessin per protegir totes aquelles peces d'or, se les van endur a casa per protegir-les, el que passa que es van descuidar de tornar-les i tampoc n'hem tornat a saber res, per tant, entre uns i altres, ens van deixar l'església ben buida.
1: L'església de Sant Pere ressorgeix a les darreries del segle passat i recupera part del seu esplendor, sobretot a l'interior, que torna a omplir-se d'escultures i altres elements artístics i de culte. I ho fa, com explica l'Higini, gràcies a l'aportació d'artistes internacionals.
2: La rectoria de Sant Pere i Vilamajor és una gran masia que tenim aquí al costat, que ara s'ha fet un parc nou al voltant, i el que de buida, una fundació privada la va reconvertir en un centre d'art internacional. Es donen beques a artistes de tot el món perquè vinguin a viure aquí, en habitacions, i en tallers fan la seva obra i sales d'exposicions. I quan acaben, exposen l'obra que han fet. Però una peça sempre queda pel poble, per això està tot el poble ple d'escultures, els parcs, per tot arreu, granes forjades, i són aquests artistes els que ens han restaurat l'església per dins. Per tant, quan es visita l'església, és com una espècie de museu d'art modern a dintre d'una església. Tot i així, si continuen fent misses

0: es va acabar l'església, perquè trigava gairebé 80 anys a acabar-la, doncs ja té elements barrocs a la portada i és com una mica com el que és ara per dintre. Trobes tots els estils amb molt poc tros.
1: I molt poc tros, de fet, un metre i mig mal comptat, separa aquesta església o catedral del Vallès de l'altra gran construcció, que és força més antiga, la Torre Roja. D'origen romànic, del segle XI, va ser l'única que va resistir al gran terratrèmol. Va ser una qüestió de gruixos.
0: Té un sistema constructiu que es fa a base de molt material, és única. Es construeix cap a l'any 1060, i una de les diferències que el diferencia de la resta de romànic català és que té uns murs excessivament gruixuts, és 170 centímetres de mur massís. Això fa que l'interior sigui molt petit, gairebé tot és mur, i a dintre no hi cap ni l'escala. Però com que el mur és tan ample, l'escala és intramurs. Quan es fa la visita, doncs és molt interessant de pujar per una escala de gairebé 1.000 anys, de grons ben gastats, que passa, és com una càmera d'aire per dintre del mur fins a pujar a la primera planta.
1: Campanar de l'antiga església ensulciada, la Torre Roja i l'actual església de Sant Pere fan un dos en un. I quan el nom, aquí sí que no hi trobem orígens medievals. De fet, aviat farà 100 anys que se la va començar a anomenar d'aquesta manera. El motiu el trobem gratant una mica les parets.
0: Aquesta torre està separada de l'església actual, però no estava separada de la seva església. Aquesta torre ja no té església perquè es desmunta per fer la nova i la nova no té campanar perquè aprofita el campanar romànic antic. Originàriament no tenia aquest aspecte, tenia una capa de morter de calç al voltant amb rellotges de sol, però el 1929 es creu que quedarà més maca si es treu tota aquesta capa. I al treure-la surt a la vista aquest color de pedra rogenca, aquesta arenisca vermella molt pròpia de la Calma, i va fer que el sortir aquest color tan vermellós, doncs, que se la comencés a conèixer com la Torre Roja.
1: Catedral del Vallès, Torre Roja, Catedral del Vallès, un dos en un amb una història oficial i amb un munt d'altres històries paral·leles per descobrir a la visita guiada. Una interpel·la a Pompeu Fabra i a les campanes.
0: Amb la Guerra Civil venen el Comitè Revolucionari de la FAI de Granollers a cremar l'església, però també es venen a endur les campanes. I amagat a una de les cases noucentistes d'aquí sota la plaça, hi havia amagat en Pompeu Fabra. El 36 hi era president de l'Institut d'Estudis Catalans i era una persona reconeguda i és l'únic del poble que s'atreveix a enfrontar-se. I els diuen que no l'església, que és un patrimoni, no li fan cas perquè la cremen, però sí que els convenç que de les quatre campanes del campanar en deixin dues amb l'argument que eren per fer tocs civils i no religiosos, els quarts i les hores. I per això encara conservem la campana gran de les hores i la campana petita dels quarts. Les altres sí que se les van emportar. Em van deixar un batall, que el tenim exposat en el punt d'informació, i també com a anècdota, en el punt d'informació també tenim la campana vella, que és una de les poques campanes romàniques que queden a Europa, deuen quedar una vintena com a molt, i tenim aquesta, la vella, que és la campana més antiga de Catalunya, que està datada entre l'any 1200 i 1250.
1: Si visiteu el Centre d'Informació La Bongia, veureu aquesta campana romànica, com dèiem, la més antiga de Catalunya i una de les més antigues d'Europa. També descobrireu altres atractius de Sant Pere de Vilamajor.
0: La Bongia és l'antiga casa del monjo, el que passa que l'edifici ja no hi és, només conservem un tram de muralla de l'antic castell, i ara és un edifici nou, és un centre d'informació del Parc Natural del Montseny, però també és un centre d'interpretació de la història de Vilamajor. Aquí et proposem rutes senyalitzades, fem les visites guiades, i a la planta de dalt tenim una sala d'exposicions, que són itinerants, les anem canviant, i parlen tant del patrimoni del Montseny, la història local, la història natural, vull dir que anem fent una mica de tot. També tenim algunes exposicions permanents, com els capgrossos o les campanes, l'antic rellotge del campanar, i anem fent publicacions.
1: Entreu al web vilamajor.cat i busqueu la Mongia o visiteu-los dissabtes i diumenges de 10 a 2 del migdia i podreu fer la visita guiada a Sant Pere i a la Torre Roja. Si sou d'acció, podeu participar a El Passaport, una divertida gincana que recorre indrets, proposa activitats i fa resoldre enigmes i preguntes. O des d'aquí bé podreu començar alguna de la desena de rutes turístiques senyalitzades per aquests encara plàcids entorns del Baix Montseny.
2: Sendes.
1: Doncs vinga, anem a fer una mica de senderisme, anem a caminar amb el Xavi Tió, que ja el tenim aquí preparat als estudis. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Avui anem cap a una zona que ens agrada moltíssim en el programa, i no ens n'hem d'amagar. Tenim un Pirineu català fantàstic, però és que el Pirineu

0: Aragonès és, podríem dir, una de les nostres debilitats, també, eh?
1: Ah, això mateix. Doncs mira, us explico que el 2022 l'equip que va muntar la travessa 3.000 Ibones, que ja la vam comentar en el seu dia, es va treure de la màniga una altra travessa espectacular recorrent les valls d'Escoaín, Anyiscló, Ordesa, Pineta, els circs francesos d'Estauvé i Tromús i les valls de Riumajor i Xistau. La van batejar com a Les Feixes i la travessa integral consta de 9 etapes i té diverses variants en funció dels dies disponibles que tinguem. I el que farem és avui iniciar una d'aquestes variants, en concret de 5 dies, que es diu Les Valles. És una variant que recorre les 4 primeres etapes de la travessa integral i que després tanca el cercle baixant per la vall de Pineta fins a Bielsa. I el que farem bàsicament és, a la primera etapa anirem de Bielsa a l'Amiena, saltant pel Portillo de Tella. A la segona etapa de l'Amiena ens arribarem a Bestué, passant per Escoaín i el Collado Raton. A la tercera, després de fer un transfer fins a Plana Canal, anirem a Nerín després de baixar bona part del canyó d'Anyiscló. A la quarta etapa, després de pujar en bus fins a Sierra Cils, anirem fins al refugi de Pineta, passant pel Collado de Arrablo, la Faja de las Olas i el Collado de Anyiscló, i a la cinquena etapa ens durà de nou a Bielsa, baixant per la vall de Pineta.
0: Prometedor, prometedor. Anem ràpidament a començar amb aquesta primera etapa. Una primera etapa que la comencem, em sembla, al poble de Bielsa.
1: Ah, això mateix. Anem a començar la primera etapa ben bé a Bielsa, a l'entrada sud del poble, just al costat del pont sobre el Cinca, arrenca el GR19.1, que és una variant del GR19, conegut com a Sendero del Sobrarbe. El camí s'enfila des del primer moment per dins d'una pineda espessa, de pi negre, per la falda del Cerro del Puntal, passa pel mirador de Bielsa, coincideix un petit tram amb un PR que ens portaria a l'embalse de Pineta i continua amunt fins a sortir en una pista al costat d'una borda. Nosaltres agafem aquesta pista que ens dona un petit descans planer per dins d'un preciós i humit bosc d'avets fins a deixar-la per agafar un sender que torna a remuntar per entre blocs de pedres i trams herbats per arribar al refugi lliure de Montinier, una cabana enmig d'un prat obert sota les blanques i verticals parets calcàries de la Penya Altura a la cara nord de la Sierra de les Suques. Al poc passem per un abeurador, per el bestiar, i tornem a entrar al bosc, i quan en sortim tenim al davant el Forato la Penya, un ample canal on podrem trobar flors de neu, és una canal pedregosa al primer tram i terrosa després, que ens permetrà arribar dalt del Portillo de Tella, alçada màxima de l'etapa d'avui, poc més de 1.000 metres per sobre de Bielsa. Deixem enrere la vall de Pineta i saltem cap a la d'Escoaín. Se'ns obre una ampla panoràmica cap a sud i el primer que ens crida l'atenció és la muralla vertical de la paret nord del Castillo Mayor, una serra allargassada sobre Escoaín que sobresurt del bosc, talment un castell calcari dolomític. D'aquí comencem a baixar per lloms torrosos, amb vistes també cap a la penya muntanyesa, al costat d'Insa. Alternem trams d'herba amb trams de rascler i arribem a la font de Trutxo, on els ramats de vaques tenen aigua assegurada en un abeurador. Continuem baixant encara, tallant trams d'una pista pedregosa i un bon tros avall tornem a trobar vegetació de boixos i pins i agafem un antic camí empedrat que ens acaba de baixar fins al Plan de Feners, on enllacem de nou amb la pista. La variant del GR que anàvem resseguint s'ajunta amb el GR19 i per un tram planer ens acosta a la carretera que puja a Tella. Aquí deixem el GR19, que se'n va cap al poble, i agafem el GR15, que ens du en un no-res el Dolmen de Tella. Rectangular, petit, però força sencer, del 3.000 abans de Crist, el neolític. Reprenem la ruta per entre pins i un darrer tram de baixada ens porta a sortir a la carretera de Revilla a l'alçada d'Arinzué, un poble petitonet, i d'aquí ja veiem el final d'etapa. L'Amiena, 500 metres enllà per la carretera, on trobem un hostal-restaurant amb allotjament també en un petit alberg. És un racó de món tranquil amb vistes fantàstiques del Castillo Mayor, de les gargantes d'Escoaín, de les Tres Maries al costat del Collado d'Anyiscló i dels cims de més de 3.000 metres que acompanyen el Mont Perdut.
0: Una de les imatges més impactants i espectaculars del Pirineu, sens dubte la podem trobar des d'aquest punt, amb el Mont Perdut, amb les Tres Sorores, vaja, amb tot el que s'arriba a veure en aquest, aquest muntanyam espectacular. Anem a fer la fitxa tècnica, distància recorreguda.
1: Doncs estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
0: Desnivell.
1: 1.050 metres de desnivell positiu i 920 de desnivell negatiu, acumulats tant l'un com l'altre.
0: En quant de temps la farem?
1: Posem-hi unes 7 horetes perquè hi ha força desnivell.
0: Grau de dificultat?
1: 2,5 sobre 5.
0: Cartografia?
1: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que es diu Les Feixes, escala 1,25.000, amb dos fulls perquè hi ha dos trams de tota aquesta integral.
0: I a internet, on ho trobarem?
1: A internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Travessia Les Feixes, entre parèntesi, Les Valles, primera etapa, Bielsa, Portillo de Tella, Dolmen de Tella, Lamiana, d'un company que va fer la ruta amb nosaltres que es diu Lluís López, amb majúscules i tot junt.
0: I un suggeriment final. Com que passeu pel Dolmen de Tella, si voleu allargar una miqueta més, potser val la pena fins i tot apropar-se al poble de Tella, fer una visita a aquest bonic poble encimbellat i també amb unes vistes espectaculars. Gràcies, Xavi. Fins la propera ruta, la segona.
1: Salut i república.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
0: Moltes vegades, quan parlem d'un racó de món excepcional, el nom de l'indret ens acostuma a resultar conegut. Avui segurament no serà el cas, perquè si us diem el nom de Tadoussac, probablement no el sabreu ubicar. Tadoussac és una petita població del Quebec amb un entorn natural espectacular i també una història al darrere. I sobretot és un lloc turístic no massificat perquè, entre d'altres coses, no és de fàcil ni ràpid accés. Un espectacular badia i fiord, un aiguabarreig de grans rius, balenes, muntanyes, miradors i cases de fusta al poble. Ingredients que fan que pel Tomàs García, autor del blog Viajero Crónico, Tadoussac sigui un dels indrets que més l'ha marcat. El coneixem tot seguit.
3: Tadoussac és un punt geogràfic espectacular perquè és justament on està el fiord del Saguenay, del riu Saguenay, que desemboca al riu de Sant Llorenç, un riu immens. És un paisatge màgic i molt especial. El poble, que és minúscul, és conegut perquè és un dels millors llocs del món per observar balenes. De fet, les aigües d'aquesta zona formen part del parc natural marí del Saguenay-Saint-Laurent, i és una gran àrea protegida. Són més de 1.200 quilòmetres quadrats dels dos rius i del fiord, i és realment espectacular. Tadoussac és especial perquè combina moltes coses en un espai molt petit. D'una banda, tens un poble tranquil·líssim, envoltat de boscos, cases de fusta i una badia preciosa. I de l'altra, tens el fiord de Saguenay i l'immens riu Sant Llorenç. Pràcticament està a tocar. En definitiva, pura exuberància natural. Abans d'anar-hi, una part de mi pensava el típic, no? Que podia ser un d'aquests jocs que acabava de saber una mica perquè tens expectatives molt altes. Però bueno, ja us avanço que no. Evidentment, el gran reclam són les balenes. Existeixen pocs jocs al món que permetin veure balenes des de la mateixa costa i Tadoussac és un d'ells. Aquí es poden veure fins a 13 espècies de cetacis, entre ells les belugues, diversos tipus de rorquals i fins i tot la immensa balena blava, el mamífer més gran del món. I sí, es veuen des de la mateixa costa, però si vols pots sortir des del poble embarcant-te en una zodiac molt petita i en poca estona està navegant literalment rodejat de balenes. L'experiència, us asseguro que és brutal. És una badia molt recollida, gairebé en forma d'amfiteatre natural, que està envoltada de muntanyes, boscos, llacs... Un paisatge, en definitiva, molt, molt maco i molt natural. Aquí, a la natura, Tadoussac és un lloc on gaudir molt d'ella. El poble queda repartit com suaument així al voltant de l'aigua. A primera línia hi ha una petita platja, està el petit port també, que és molt petitó, és molt maco, d'on surten allà les embarcacions que serveixen per fer les excursions per veure balenes. D'allà també ja surten els vaixells de pesca, hi ha casetes de fusta molt petitones i, bueno, i també està el centre d'interpretació especialitzat en cetacis, que és un dels més importants del Canadà. És petitó, però és realment molt mac i molt didàctic. La badia de Tadoussac la pots veure des de diferents punts de vista. Tens la platja, tens el passeig marítim i després tens una part que a mi em va agradar molt, també perquè m'agrada molt caminar, que és pujar els miradors que envolten el poble. Allà la perspectiva va canviant completament. Val molt la pena fer alguna d'aquestes rutes, són curtetes. És veritat que molt inclinades en algun cas, però són molt curtetes. I alguns dels miradors que donen al poble són realment espectaculars, perquè veus a baix el poble, tota la badia, l'aigua, que és d'un riu que sembla de vegades perds la vista i sembla que estiguis a l'oceà, i de tant en tant veus balenes passar. A mi em va semblar de les coses més maques que he vist en la meva vida. I això de dir que és una de les badies més boniques del món no és només un eslògan turístic. S'ha de dir que hi ha un club que jo el vaig descobrir un cop vaig estar buscant informació sobre Talusac, que és el club de les badies més boniques del món, crec que es diu així literalment. Ha triat unes 40 badies excepcionals a més de 25 països i té l'objectiu com de fomentar la seva preservació, protegir el patrimoni ambiental, paisatgístic, dels litorals que han triat, i Talusac forma part del club i és una de les principals. Tadoussac es va fundar el 1600 i el que sí que és veritat és que aquesta població, Tadoussac, està considerada un dels primers assentaments francesos permanents d'Amèrica del Nord i, sobretot, el primer lloc comercial francès establert al Canadà, a la Nova França. De fet, al centre del poble es pot veure com el post de tret, sí que seria com el punt de tracte, que era el lloc d'intercanvi comercial entre europeus i pobles indígenes. Allà, al 1600, és on va quedar fundada oficialment Tadoussac i està reconeguda com la població permanent més antiga d'Amèrica del Nord per part de França. És molt petit. Oficialment té poc més de 800 habitants i el centre es pot recórrer perfectament a peu. És petitó, encantador, molt maco i molt agradable de caminar per allà. Estàs com a un poble costaner, envoltat de natura, i sí que és una destinació turística i famosa allà al Canadà, però és que realment no hi ha molta gent. Respecte a les construccions així singulars, és veritat que té les casetes de fusta allà de per si, que són molt maques, la construcció de fusta que hi ha a tot el poble, i té sobretot dos edificis peculiars que val la pena visitar i destacar. Primer, la Petite Chapelle de Tadoussac, una petita capilla que és del 1747 i que està considerada, segons diu allà el cartell que tenen posat, l'església de fusta més antiga que es conserva en peu a Amèrica del Nord. I el segon lloc singular és l'Hotel Tadoussac, la imatge icònica del poble amb la seva enorme façana blanca i la teulada vermella. El fiord de Saguenay és espectacular perquè sembla gairebé un tros de Noruega traslladat allà, al Quebec. És un enorme vall glacial encaixada entre parets de roca i bosc que s'estén durant aproximadament 100 quilòmetres i té habitualment en el gran part del recorregut entre 2 i 3 quilòmetres d'amplada. A nivell visual és una barbaritat, és que és realment impressionant veure la magnitud d'aquest fiord. Paisatgísticament és un dels millors llocs que jo he vist en la meva vida, un dels llocs més macos a nivell visual. Fins i tot a nivell de fiord és encara més maco que els fiords de Noruega, per mi. Hi ha un altre detall molt interessant, i és que dins del fiord conviuen aigua dolça i aigua salada. L'aigua és molt profunda. Parlem de més de 300 metres de profunditat en punts molt propers a la costa. Per exemple, per on passa el ferri i que va impedir la construcció d'un pont. Això què passa? Que permet que hi hagi una barreja d'aigües. A la superfície circula principalment aigua dolça procedent de la conca del llac Saint-Jean, que està més al nord, i altres llacs propers. Mentre que, a més profunditat, entra l'aigua salada de l'oceà Atlàntic, que arriba després de recórrer tota la conca del riu Sant Llorenç. Aquesta barreja d'aigües i els corrents contribueixen a crear com un ecosistema extraordinàriament ric. I precisament a la desembocadura del Saguenay, davant de Tadoussac, de la població, hi ha una de les zones més importants per a les belugues de tot el món durant tot l'any. I com us deia, gràcies a tots aquests factors, tot Tadoussac és un dels millors llocs del món per veure balenes.
0: I fins aquí el programa d'avui. La setmana vinent, entre d'altres continguts, anirem fins al Pallars Jussà per descobrir un estany càrstic ple de fòssils vegetals, els estanys de Basturs. Als botons hi ha estat l'Andreu Ortega, a la redacció el Xavi Tió i a l'edició i presentació qui us ha parlat, en Jaume Monés. Ens emplacem per la setmana vinent i mentrestant seguiu-nos al podcast que trobareu al web martorelldigital.cat/ràdio, apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
4: Continguts en xarxa.

0: Continguts en xarxa.
1: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Hola, què tal? Com estan? Després de la cantada de l'escala, és el moment de fer el programa d'aniversari. Faig el resum del que ha estat la temporada número 17 de Sons a cau d'orella i ja començar la propera, la 18. Pels que no saben com va començar tot, els hi recordaré que va ser l'estiu del 2008, quan vaig fer uns programes d'havaneres a Ràdio L'Escala, com a prèvia de la cantada, i la cosa havia d'acabar aquí. Degut a la bona acollida, l'emissora em va demanar de fer un programa setmanal amb el nom de Cau d'Orella. Degut a que aquest nom estava registrat per mitjans de comunicació, el vaig canviar el 2014 per l'actual, afegint al començament la paraula sons, i fins a l'actualitat amb la mateixa il·lusió i ganes de portar el meu granet de sorra envers aquest gènere musical i a la vegada agrair a les més de 40 emissores del territori català que el programen i a tots els oients que el segueixen, ja que sense ells això no tindria sentit. Moltes gràcies a tots. Ara és el moment de fer el repàs del que ha donat de si Sons a cau d'orella des del setembre del 2025 fins al juliol del 2026. I si em volen acompanyar, comencem.
3: Havaneres i cants de taverna a Sons a cau d'orella.
2: I ho fem pel mes de setembre. En el primer programa d'aquest mes vaig fer un tastet del que va ser la 47a cantada d'havaneres de l'Escala. El següent va ser un altre tastet, però en aquest cas de la cantada d'havaneres de Sant Feliu de Guíxols. Per continuar amb un repàs a les cantades d'estiu en format d'havassetari. I per acabar el mes, el magazín, on destacava una petita entrevista a Neus Mar que ens parlava dels seus espectacles. I un dels seus espectacles és a la Neus Mar amb les joves veus del mar. I escoltarem un tema preciós de la Clara Bonfill que en fan una gran versió. La Neus Mar acompanyada d'aquests nois, aquests nois joves, que varen començar a la cantadeta i es varen engrescar a fer un treball discogràfic. Què t'ha dit el mar?

0: mar m'ha dit que quan algú canta una havanera, els peixos ballen i la lluna somriu. Les veus il·luminen l'horitzó i les onades es gronxen al compàs. Perquè les havaneres et toquen el cor i et mouen l'ànima.
1: I jo li he dit al mar que cada vegada que canti una havanera tindré un pensament per a tu, que volarà fins més enllà de les estrelles.

M'emociona sentir aquestes joves veus i esperant que tinguin continuïtat i algun dia doncs, tinguem algun d'aquests components formant part d'un grup d'havaneres o, per què no, formant ells mateixos un grup per donar-li la continuïtat. Hem escoltat què t'ha dit el mar. Passem al mes d'octubre i obrir aquest mes un disc de llegenda del grup cubà Veus d'Ultramar i el seu treball discogràfic Luz que Brilles. Un abecedari servia per continuar i dedicat a grups d'havaneres començant per la A amb Argeu i acabant amb la R amb Roca Grossa. De la sèrie que un canten, li tocava el torn al grup Xató de Vilafranca del Penedès. I en el magazín d'octubre, entre d'altres, els hi vaig parlar d'un grup de recent creació com va ser Aigua Clara, liderat pel cantautor Lluís Lozano. I d'un dels primers enregistraments que va fer aquest grup Aigua Clara per donar-se a conèixer a les xarxes socials va ser dos temes. Un, Canta'm una havanera, del mateix Lluís Lozano, i l'altre, l'havanera del nàufrag, de la Clara Bonfill. Els escoltem un rere l'altre.

hem escoltat, no tot sencers, sinó en format de popurri, com ho podíem dir-ho, aquest cant amb una havanera i l'havanera del nàufrag d'un grup de recent creació com és Aigua Clara. Canviem de mes i passem al novembre. Les versions o adaptacions de temes en català o al castellà i viceversa era el programa que encetava el mes. Continuava amb un dedicat als grups que feien aniversari i que la Fundació Ernest Morató els va premiar amb un acte al Teatre Municipal de Palafrugell. Un disc de llegenda del grup Mar i Vent amb el títol L'Una Llena. Començava una nova sèrie, abecedari a dues bandes, i els primers varen ser Els Pescadors de l'Escala i Portbó, alternant una lletra cada un. El magazín tancava el mes destacant l'acte de reconeixement als grups que feien aniversari i es lliuraven el premi 2x4, tot això organitzat per la Fundació Ernest Morató. I escoltarem un tema del grup Portbó, d'aquesta bassetària dues bandes, com és La Gaviota, és a dir, La Gavina, als seus inicis abans de traduir-la al català. L'escoltem pel grup Portbó.

escoltat La Gaviota, l'actual Gavina, però tal com es va escriure i tal com se va interpretar, fins que més endavant es va fer la traducció al català per el mateix Frederic Sirés i la Marina Rossell li va donar la popularitat. Anem ja amb l'últim mes de l'any, el desembre, i per començar aquest últim mes ho feia amb la cantada de presentació del grup Aigua Clara Palafrugell. Seguia amb un programa on les habaneres ens parlen per explicar-nos històries. Continuant amb el magazín, aquesta vegada no sient l'últim programa del mes, on destacava que l'Espai Ter de Torroella de Montgrí tindria una sessió de la cantadeta i de la participació d'Arjau a l'espectacle Mare Mundi. Volia acabar l'any amb un programa que tenia ganes de fer, els Sons de Sardanes, i que vaig comptar amb la col·laboració de l'amic Jordi Gallegos, especialista en el món sardanista. I escoltarem una d'aquelles cançons que varen formar part del programa i que en Jordi Gallegos ens les comentava. És Cançons que tornen dels pescadors de l'Escala.

escoltat aquestes cançons que tornen del grup Els Pescadors de l'Escala, que va formar part d'aquest programa Sons de Sardanes, amb la col·laboració, com els deia, de Jordi Gallegos, actual president de l'agrupació sardanista escalenca Abixaxo, i també de les agrupacions sardanistes de les comarques gironines. Passem ja al 2026 i ho fem amb el mes de gener. Començava un any nou i una nova sèrie, Tornada a Port, on recuperava alguns dels programes més destacats i que mereixien tornar a ser escoltats. Recordava el grup A Cau d'Orella en el seu primer CD, El mateix mar. Aquest grup es va fundar el mateix any en què vaig començar aquest programa. Un altre de la sèrie Abecedari a dues bandes, aquesta vegada protagonitzat pels grups que ja no estaven en actiu, com Bergantí i Gavina. I en el magazín donava a conèixer les bases del 18è concurs de composició Josep Bastons de Sant Pol de Mar. I d'aquest treball discogràfic que els hi parlava del grup A Cau d'Orella, escoltarem la cançó que hi dona títol, El mateix mar.

portat aquest el mateix marc, cançó que donava títol al primer treball discogràfic del grup que fa anys ja va deixar els escenaris, com és A Cau d'Orella. Passem al mes de febrer. Els Cremats protagonitzaven el programa de la sèrie Com canten. Com és habitual, cada mes de febrer dedico un espai a les novetats discogràfiques publicades l'any anterior. Un total de 9 enregistraments són els que es varen publicar el passat 2025, almenys els que jo tinc controlats. Una altra de la sèrie tornada a port amb el grup Mar Endins, tot recordant l'abecedari que els hi vaig fer d'aquest grup i que va decidir plegar després de 47 anys en actiu. El magazín no va ser l'últim programa del mes, ho vaig deixar pel següent, degut a que el dia 1 de maig queia en diumenge. Vaig tancar el mes amb una secció de cançons que ens parlaven del mar. I escoltarem una de les cançons més destacades del treball discogràfic de la Clara Bonfill, que el vàrem poder escoltar en aquest que vaig fer dels enregistraments del 2025, com és A Tramuntanada, a ritme de rumba.

0: Home, garnatxa.
1: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
2: A ritme del que anomenem rumba marinera, la Clara Bofill ens ha interpretat A Tramuntanada. Toca el mes de març. No és habitual, però va passar que comencés el mes amb el magazín del mes anterior, on parlava de les novetats de grups de veneres com el Peix Fregit amb la nova incorporació de Pau Vilà, substituint a Pere Molina. Un dels habituals d'aquest mes és el dedicat al Dia de la Dona, aquesta vegada en grups i cantants femenines. Tornava l'abecedari a dues bandes amb Peix Fregit i Llops de Mar. Orells de Mar protagonitzava el de la sèrie Com canten, i acabàvem el magazín del mes destacant la participació del grup Arjau a l'espectacle d'aniversari del cantant Lo Pau de Pons. Un mes, com hem vist, amb dos magazins. El primer, que era el del mes de febrer, i l'últim, el que tocava, el mes de març. Escoltarem una de les cançons que es va poder escoltar en el programa del Dia de la Dona. Elles són Gemma 4 i ens porten La Rosa Oriental.

Hem escoltat i també hem recordat el grup GMA4, que malauradament ja fa temps que deixava de cantar, tot i que ha tingut unes substitutes com han estat les Habaname, totes dues cubano-catalanes, la Rosa Oriental, el que ens han interpretat d'aquests temes que sempre conviden a ballar. Continuem i ho farem ara amb el mes d'abril. Els explicaré que vaig fer un disc de llegenda doble del grup Mar d'Amunt per començar el mes, un altre de la sèrie Tornada a Port, tot recordant un programa que vaig fer, un rànquing segons la revista Enderrock de les habaneres més populars. Feia el primer programa de dos de les cançons pròpies de grups i per acabar el mes, el magazín on explicava el llibre que varen publicar el grup Les Anxovetes i que es titulava Cànon a la mar. I una de les cançons que es va poder escoltar en aquesta sèrie de dos programes de cançons pròpies és aquesta del grup Boira i que porta per títol Quan ella em mira.

Acabem d'escoltar aquest Quan ella em mira, del grup Boira, un tema de producció pròpia dels de Lleida. I anem ara al mes de maig, amb el segon programa sobre cançons pròpies dels grups Començava el mes, continuant amb un nou lliurament de la sèrie Abecedària dues bandes entre Mar i Vent i Mar Brava, una nova sèrie de tres programes sobre cançons no gaire habituals en aquest gènere musical. El següent també formava part d'aquesta sèrie de temes poc habituals, i en el magazín els hi parlava que la Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. I escoltarem una d'aquestes cançons que no són gaire habituals en aquest gènere, però els aporten els grups dins el seu repertori, com és Els Cremats, amb aquest tema de Paret, el mig amic.

aquest tema de paret al mig amic. I passem al mes de juny. En quedava un de la sèrie de peces poc habituals i va ser el primer d'aquest mes. Després que feia temps de no fer-ho, varen tornar els de la sèrie unes quantes per escoltar i temes sobre mariners el van protagonitzar. El següent, dins de la mateixa sèrie, va ser dedicada als pescadors i el magazín per tancar el mes on destacava l'èxit d'una nova edició, la cinquena, de la cantadeta organitzada per la Fundació Ernest Morató amb una sessió a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí i dues a l'Auditori de Girona, on es va estrenar l'himne que escoltarem a continuació. Va ser una composició de les Anxovetes i que es va interpretar totes les tres cantades amb el grup que era el protagonista d'aquesta cinquena edició, les Anxovetes, juntament amb els participants de la cantadeta. El títol, Som el futur.

preciós aquest tema himne de la Cantadeta, que esperem que el anem escoltant en el futur. El futur són tots aquests nens que participen a la Cantadeta. Esperem que sigui així i esperem, com els deia abans amb la Neus Mar i les Veus del Mar, que alguna vegada parlem d'un dels cantants d'un grup, cantants, cantantes, que varen començar amb la Cantadeta. Estaria molt i molt bé. I anem ja al mes de juliol. Tot i que per circumstàncies que tots coneixem no es va poder dur a terme la cantada d'Havaneres de Calella, els hi vaig dedicar un programa abecedari de grups que varen participar. Començaven els tastets, el primer amb la cantada de Foment de Girona, que enguany celebrava la segona edició, i el segon amb la tradicional cantada de Platja d'Aro, la número 43. I el magazín, per acabar, destacava una nova secció dedicada als primers discs que varen enregistrar els diferents grups que formen part d'aquest gènere musical. I escoltarem un tema del segon grup que ha participat més vegades a la cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell. És el grup Peix Fregit amb aquest tema No Volveré.

Acabem d'escoltar el grup Peix Fregit interpretant aquest vals mexicà No Volveré. I al mes d'agost, de moment, unes quantes d'altres indrets per escoltar, que era una selecció de temes d'altres llocs de l'estat espanyol on es poden escoltar i on es canten havaneres. I també un abecedari musical de grups que han participat a la cantada d'Havaneres de l'Escala. I escoltarem aquest tema d'aquests altres indrets per escoltar del Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda, que la primera vegada que el vaig escoltar em va impressionar, perquè el mare vull ser pescador, traduït al castellà per Madre voy a ser pescador.

0: I amb aquesta cançó acabem aquest programa especial del 18è aniversari, agraint a totes i a tots els oients i emissores que confien en aquest espai. Moltes gràcies i Sons a Cau d'Orella continua amb una nova temporada fent camí ja cap al 19è aniversari. Recordin que ens poden seguir a Facebook, a Twitter, ara X, a Instagram, a Spotify i a les plataformes iVoox i Audio.cat. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Continguts en xarxa.

0: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
1: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
2: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
1: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa. A foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i gent normal.
3: Ràdio Rubí, la primera en informació local.

0: Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu, què tenim aquesta setmana? A qui tenim de convidat? Doncs atents, atentes, pareu l'orella.

ressuscitat Frank Sinatra, sinó que tenim amb nosaltres a un concursant de La Voz. Ell és Sam Darris. New York, New York. Fa poc que hi va participar i amb ell doncs parlarem de la seva experiència i dels seus futurs projectes. I és que ho fa bé el noi, eh? Keep brand new sort of it in all New York. Després l'escoltarem. I tindrem, com sempre, amb nosaltres l'Assumpta Vitori. Amb ella recordarem grans moments de la història de la tele de la nostra estimadíssima Caixa Tonta. I per acabar, com no podia faltar, nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu. Sí, senyor, que es vestirà de gala per l'ocasió. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. No us podeu perdre el programa d'avui, eh?

sóc en Quim Masferrer. Una salutació, una abraçada ben forta per tots els amics i amigues de la Caixa Tonta. I res, foteu-li canya i dir-vos que, gent de la Caixa Tonta, sou molt bona gent.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
1: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
3: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental i ara, doncs, Assumpta, explica'ns el següent... Un moment, aquí ho canviarem. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parlaràs tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, en vostre nom, comença nostra història. El títol era molt maco. En vostre nom, comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola a Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que enllà del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques. Per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies. I esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai. Genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes, que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i a Girona.
5: Castejón es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró-pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Han estat entre els 15 i els 20
5: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: Meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
2: Ara bé... Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El hombre del tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: I ja el tenim aquí. Fa llàstima i tot parlar sobre d'aquesta música.
1: És que és el millor tema del món, la millor pel·lícula del món. La música que emociona és que té tant aquesta, té tanta força.
0: Tanta veu. Sam Darris, com estàs? Benvinguts al programa de nou. Escolta'm, nosaltres encantats que estiguis aquí. Sam Darris va començar fa moltíssims anys en el món de la música.
1: Bueno, tampoc tants, porta... que és molt jove.
0: És jove, és jove.
1: Ai, Joan, que ha passat què?
0: Però porta, ho porta des de que va néixer.
1: Això sí, però fa moltíssims anys.
0: Era moltíssims anys, vull dir, des de que va néixer. Som nosaltres com, som com un matrimoni.
1: Se'm encarallem.
0: Sí, sí.
2: Té molt de ganxo, això, eh?
1: No sé si té ganxo, però és que
0: a la gent li agrada,
1: coses.
0: No sé. La gent, després, quan surt d'aquí, queda... que ens diuen...
1: Home, l'altre dia ens vam barallar moltíssim perquè li agradaven unes coses que no són correctes.
0: Sí, sí. Bueno, però...
1: No són correctes, com coses de Gran Hermano o de Supervivientes.
0: Clar, perquè aquí parlem de tot.
1: Por favor, no tiene honor, no tiene honores.
0: Jo li dic, però això fa passar l'estona a la gent, i ella...
1: No m'agrada. Això
0: no m'agrada perquè és soltero, no sé què.
1: Clar. Bueno, és malgastar la tele. La tele ha de tenir aquell puntillo de l'elegància.
0: Ha canviat.
1: Com aquesta cançó.
0: Home.
1: Això és una cosa impressionant.
0: Quina veu, quina veu. Aquí. Escolta'm, Sam, quan vas començar tu en el món de la música? Digue-ho tu, perquè jo ho sé que fa molts anys que portes en el món de la música.
2: Pues sí, fa molts anys, des de sempre, des de l'escola, però precisament ara que presento aquest tema nou en català, un tema original en català...
0: Que el posarem.
2: Sí, en exclusiva, perquè fins
0: al dia... El tenim a punt.
2: Fins al dia 25 no estarà disponible a les botigues digitals. I precisament l'altre dia, començant la promoció a Instagram d'aquest tema, vaig treure a Instagram una de les fotografies del meu primer bolo de tots.
0: Què dius?
1: Wow.
2: Justament amb el que m'ha ajudat a produir, a coproduir aquesta cançó, que és l'Eloi Hortells, i estàvem els dos amb 14 anys...
0: Que fort!
2: Intentant, doncs, treure el cap, no, ja? Vull dir que sí que portem més
1: de
2: mitja
1: vida. Preguntaves a mi quan havia començat i tu deies, oh, que jove, vas començar a la mateixa edat que jo, el que cantaves, i jo anava a la tele agafant el que podia.
2: I, a més,
1: clar,
2: et diré una cosa...
1: teníem aquesta edat,
2: Assumpte,
1: eh?
2: Et diré una cosa... Una cosa que mai he reconegut, però aquell primer bolo, que clar, la foto dius, ai, mira aquests nens jovenets allà intentant-ho, no ens van voler pagar. De lo dolents que érem.
1: O perquè aquella època no pagaven. Jo havia anat a fer gales amb el José Luis Moreno, la Mari Sampere, a Lleida. A Lleida. Amb el meu cotxe.
0: Escolta, el José Luis Moreno sí que té fama de
1: sí,
0: que alguna vegada no pagava.
1: No em va pagar.
0: Eh?
1: No em va pagar.
0: No et va pagar, tampoc?
1: Ni a la Mari Sampere, que venia amb mi al
0: tampoc?
1: Cotxe, la Mari, i hi havia també una altra vedet que no me'n recordo com es deia, bueno, era bastant guai, un bolo a Lleida, i el únic que vam treure d'aquest bolo és que ens va dir, quan passeu pels camps de pomes, enceneu les llums, el senyor de l'entoldat o l'embalat, i agafeu les pomes que vulgueu.
0: I això va ser el vostre...
1: I vam parar el cotxe i vam dir, ara que agafem de pomes, no vam agafar res.
0: Mare meva!
1: Sí, sí, perquè no va pagar. Ens va dir, os pagaré.
0: Que raro.
1: I no va pagar. José Luis Moreno.
0: No va pagar.
1: Sí, sí, sí.
0: Mare meva.
1: Ja ho veus, has vist? Els dos,
0: Has vist? El mundillo. És que el mundillo aquest
1: és... És que no pagaven moltes vegades.
2: És complicat, és molt complicat.
1: Que han fet poca entrada, que no vens, que no vens, i això és molt important, que no vens. Com no vens, ets un nen de 14 anys que has de vendre. Si et demanen experiència, no en tindràs. I aquí està el desastre.
2: No, home, clar.
1: He viscut tant, això, tant.
2: Aviam, també hi ha molts locals que viuen una mica d'això. No? Escolta, porta tota la família, omplem la sala, venem copes...
0: Exacte.
2: I jo et donaré 50 euros.
0: Exacte. Sí.
1: I encara,
2: clar,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Encara.
2: Bueno, que tots els que ens hem dedicat a això, sabeu, hi ha una gran part de vocacional... gran part de vocacional, encara que, bueno, que em puc dir que he tingut bastanta sort, la veritat, perquè amb el tema d'orquestres i tal, doncs he anat treballant bastant.
0: On vas començar, tu? Així, a dir, mira, jo és que ara és el moment de fer un pensament i de començar a dedicar-m'hi.
2: A nivell professional?
0: Sí.
2: Sí, a nivell professional vaig començar amb 18 anys amb una orquestra que es deia Aitana, de Castelló. Jo no sabia el que eren els... Jo era d'un noi de ciutat, diguéssim, o de perifèria de ciutat, i no el tema de el concepte de les orquestres de ball no l'entenia, no sabia què era.
1: Opa, i tant.
2: I em va contractar aquesta orquestra petiteta, una orquestra de 7 o 8 que estava a Vinaròs, I vaig fer un any amb ells i ja em va contractar la Jani Omarty, que aquella sí que era una orquestra grossa, de les grosses de debò. I amb allò realment vaig poder anar a la universitat i tot, perquè en aquell moment es guanyava bastant per fer aquest tipus de coses. Ara ja els calés els guanyen els grups de 4 o de 5 com a massa. Les formacions de 17 o de 18, com anàvem, són difícils de fer rendibles.
0: Ha canviat.
2: Sí, molt, ha canviat moltíssim, moltíssim.
1: Jo tenia amistats amb mil anys, potser. Ara m'has fet recordar una persona que també va haver de recordar, el Frank Dubé. Sempre anava a totes les orquestres i tenia un saló de música d'orquestra i anava a tot arreu. Sempre l'he trobat a tot arreu, des de que era petita, el Frank Dubé. No sé si algú el recordarà, tu no, oi?
2: Jo no he coincidit amb ell.
1: I encara m'escriu i té un club.
2: El que sí que vaig coincidir és el Jack Carmelo.
1: Amb la Laura Simó.
2: La Laura Simó és una crac.
1: Doncs la Laura Simó és la que va amb el Frank Dubé.
2: Ah, no sé qui és
1: la seva dona.
2: Ah, no la conec
1: amb
2: ella.
1: Bueno, era. Ei, no diguem. Sempre van junts, la Laura Simó i el Frank Dubé.
2: Home, la Laura Simó és
1: molt guai.
2: És molt bona, és molt bona.
1: Bueno, és normal, ja he dit algú bo.
0: I Sam Darris també el podem trobar amb Del Pino Bros,
2: sí.
0: Que és un conjunt, no?
2: Són dos germans que són productors i llavors hem fet el canal que es diu Sam Darris and Del Pino Bros.
0: I tenen temes com aquest. És brutal, això. Aquesta versió de l'Always on My Mind.
2: Preciosa cançó.
0: Escolteu.
1: Les cançons estan molt ben trobades.

0: havia classe.
1: Té una veu molt rodona, eh?
0: Home,
1: maca.
0: Per favor, Assumpta. Jo el conec de fa molt de temps.
1: M'agrada molt.
0: I aquesta veu, la primera vegada que la vaig escoltar, ja em va enamorar.
1: És que amb aquests temes, si no t'acompanya l'Eva, vols dir que t'agrada, però...
0: Clar,
1: no saps com
0: alguna cosa.
1: Canvia amb tu, dius, oh, que maco, que bé la canta.
0: Té una veu càlida,
1: molt,
0: una veu
1: molt,
0: que enganxa,
1: molt.
0: Una veu que...
1: Molt.
0: Que t'agrada.
1: Molt,
0: que
1: molt,
0: molt. Molt, molt, molt audible.
1: De veritat, posa una mica escolta. Més.

0: que no té cap pega, aquest sembla assumptar.
1: Sam Darris.
0: Sam Darris, per
1: no
0: favor.
1: Oblidem,
0: no us oblideu, samdarris.com.
1: Que té una veu càlida, preciosa.
0: Trobareu molta més informació. També, vaja, té dos canals de YouTube, no? Explica'ns una mica com
2: sí,
0: la gent que ens està escoltant.
2: Tinc un canal en solitari, que és Sam Darris, en el qual estic fent un repte de... d'una cançó. Bueno, t'ho puc explicar, eh?
0: No, i tant, per favor.
2: Sí, perquè vaig anar a La Voz aquest any.
0: Vas anar a La Voz, sí, t'ho anava a comentar.
2: Sí,
0: no vull posar el tall, no vull posar
2: ja,
0: el tall.
2: No, perquè
0: no cal, no fa falta.
2: Em vaig fotre malalt la nit abans i...
1: No m'hi
2: digues. Sí, no vaig estar fi, no vaig estar fi.
1: I ells van estar fins?
2: Bueno,
1: la gent d'allà? Pregunto.
2: No,
1: perquè a vegades m'han dit persones, no tu, ni, que tracten molt durament i la gent la tenen molt angoixada i fa que no estiguin molt còmodes.
2: No, simplement és que vaig fotre malalt la nit anterior. Mm. La nit anterior em vaig posar malalt i llavors, bueno, tens experiència de molts anys i llavors ho salves en quant a que no és un desastre absolut, però no llueixes, no brilles. I llavors em va fer tanta ràbia perquè jo, hòstia, soc una persona sana, no fumo, faig esport i tal, i no és normal que jo em posi malalt, saps? No és normal. I vaig dir, doncs vaig a gravar una cançó en directe cada dia. I llavors en el meu canal, en solitari, estic fent un repte, que és A Song Everyday Challenge, i vaig pel dia 90. O 89. Avui pujaré al 80. Caramba. Al 90, perdó. I bueno, això són gravacions en directe de menor qualitat, i amb els Del Pino, que són uns grans productors i músics, doncs allà sí que pugem qualitat. Gravat bé i ben gravat, amb qualitat disco, diguéssim.
1: Interessant, això. Sembla que això també volia fer-ho la Barbra Streisand. En directe sempre gravava un tema per posar-se en prova ella mateixa, perquè té molta por del públic. I un dia que va fer una espècie de cosa estranya no va voler fer-ho mai més, perquè també és molt mirada, com tu, no? I dic, comparo, perquè són gent que són molt, com molt mirats, molt meticulosos, i tu dius, però si està molt bé, però tu penses que no.
2: No, bueno, aquell, és que el dia de La Voz no vaig estar bé. No vaig estar bé perquè tu notes que no és correcte, o sigui, no faig cap error garrafal, però notes que la veu no brilla. O sigui, no estava bé, estava enganxadíssim amb una bronquitis de cavall.
1: Quina ràbia.
2: Sí, la veritat és que em va fer
0: molta
2: ràbia.
0: Mira, per exemple, una d'aquestes cançons de Song Everyday és El Reloj, no? Una cançó que perquè escolteu...

0: això, el mèrit que té és que està cantat a pelo. És una passada.
1: Fantàstic, eh?
0: Això no ho fa... Això, és que no ho fa molta gent, això, eh?
2: No, és que al final jo... És la meva vida, saps? O sigui, és... Jo això no ho faig. Ho faig perquè no podria viure sense això.
0: I els comentaris, bueno, fantástico, no sé què... Bueno, és que clar, la
1: gent... Està molt ben cantada, eh?
0: És que no és fàcil cantar aquesta cançó,
1: eh? És que la fan la gent i dius, ui, quin rotllo. Canvia, ell la canta com amb molt de ritme, no?
0: I amb classe, i amb classe, sí. Perquè la classe es porta a dintre, eh? Sí.
2: Hosti, m'estic enamorant de vosaltres.
0: Però és que és veritat.
1: No, et diem la veritat, perquè jo no t'havia sentit.
0: I la, llavors, és veritat, jo li vaig passar uns talls a l'Assumpta.
1: Sí, poquets.
0: I ja està. Sí, i sí. Vaig dir, escolta'm, Assumpta, avui ve el Sam Darris i mira,
2: moltes
0: escolta
2: gràcies,
0: aquesta...
2: Moltes gràcies,
0: aquest parell de coses.
1: No és
0: coses.
1: Peloteo ni res, és sentiment,
0: és
1: no?
0: Que ens agrada. Sí. Bueno, jo perquè ja el conec està. De temps, però és que jo si no m'agradés...
1: No li haguessis fet l'entrevista, tampoc.
0: Exacte, tampoc. Però quan m'ho va dir...
1: Que diu ell que no pot fer entrevistes a gent petita.
0: No, exacte.
1: El Joan Bosch està d'un prestigi.
0: I jo vaig dir...
1: Diu, a gent Mendundi no faig entrevistes mai,
0: jo. El Sam Darris aquí, per favor,
1: un dia li vaig dir, volia portar una persona, és igual, i em diu, noi, no faig entrevistes a Mendundi, perdoni, eh?
0: I ja està.
1: I ja mai més li he demanat res.
0: Bueno, però alguna n'hem fet, eh? Alguna n'hem fet.
1: Però quasi, quasi no, eh?
0: Bueno, alguna. Doncs ara, què et sembla si posem aquest tema?
1: Vale.
2: És exclusiva. És...
0: Primícia.
1: Primícia de Sam Darris. Ho dic molt perquè
0: Sam
1: la
0: Darris,
1: gent sàpiga.
0: Per favor, busqueu-lo a tot arreu, Darris. Que el trobareu a tot arreu a les xarxes socials. Està omnipresente. O sigui, el trobareu allà, que en sap molt també de xarxes socials. I el podeu trobar molt fàcilment. Què et sembla? Com es diu el tema? Presenta'ns una mica abans d'escoltar-lo.
2: És el primer tema de 8 que aniré traient més o menys amb un mes de diferència i composaré l'àlbum de 8 singles.
0: Molt bé.
2: Llavors, aquest primer tema és un tema que es diu Pensant en tu i que parla de la meva vida, parla de la meva història personal i que ha sigut el primer també perquè l'Eloi Ortells, que és el co-compositor i arranjador del tema, li va agradar més de les propostes que tenia i va dir, aquest m'agrada molt, crec que el coro funcionarà. I, bueno, doncs, havíem de començar per un o altre i...
0: I vau començar per aquest.
2: És un tema molt personal i que, bueno, que crec que està bé.
0: Doncs, Pensant en tu, Sam Darris...

0: Un tema com heu pogut comprovar personal, no? Que també parla una mica d'aquesta relació amb la música, no? Sobretot, perquè suposo que parla una mica d'això, no? O no? Què és el que... Una mica l'essència, perquè hi trobem una mica de tot, no? Però sobretot parla d'aquestes maquetes, no? Podem escoltar, no? Com es parla de les maquetes, es parla d'aquesta relació, no?
1: Saps una... És difícil, de posar-hi... De ser... O sigui, a vegades la música et permet una cosa que és que...
0: Ambigüitat.
1: Sí, pot ser ambigu i no t'has de mullar.
0: Està molt bé, està molt bé, perquè tu pots entendre diverses coses. Mm. I fer-te la teva, que això és la màgia de la música, no? Perquè, clar, les grans cançons moltes vegades no saps per què, però t'enganxen, no? Sí. I aquesta, per exemple, té una melodia preciosa, té uns coros molt bonics, la veu, que acompanya perfectament, i que aquest missatge que transporta et pot donar a entendre, doncs, un moment, no? Tu estàs en un... És una mica el que té la música, no? Que depèn de quin moment l'escoltis, et pot conduir per un costat o per un altre, no?
1: Sí. Bueno, suposo que al final és una de les pors humanes més doloroses i més devastadores és el desamor.
2: Mm.
1: El que passa que aquest dolor tan profund del desamor, a vegades creiem que és només quan ets abandonat. Mm. I a vegades quan ets tu la part, o sigui, és de les dues parts, perquè és d'una manera diferent, però pot marcar-te per sempre, no? I realment aquest deliri obsessiu que és l'amor, quan el pots controlar, com és el cas de la música, és algo meravellós i per sempre.
0: Doncs sí. Sí, sí. És així, que et sembla, Assumpta?
2: Jo estava escoltant-lo i pensava en un músic molt important, que no diré el nom. Vaig dir, per què vas jubilar-te? Per què ho has deixat? M'agradava molt i tal. Diu, perquè m'avorria. Ja no m'agradava. Ja està. I no li trobes un motiu més gran que aquest. Ja no m'agradava, ja no m'avorria, ja no m'agradava.
0: Ja no es sentia...
2: Ja no sentia res.
0: Còmode.
2: Ja no sentia amor.
1: És que la vida és,
2: no sentia
1: és
2: amor,
1: il·lusió.
2: Ja està.
1: La vida és il·lusió. Perquè quan s'acaba l'il·lusió et mores. Te'n tinguis 20 o en tinguis 90.
0: En vida. Sí, sí.
2: I és que la ràdio, per exemple, diu, no, que estàs sola a la ràdio. Jo mai de la vida m'he sentit sola, i a més amb un tècnic i tal, però saps que a l'altre cantó, només que hi hagi una persona que t'escolti i que tu puguis donar-li alguna cosa, ja et serveix, no? I sempre ho has de fer-ho perquè t'està escoltant algú, no perquè estàs sola, si no, no cal parlar. Perquè, clar, el que t'agrada és comunicar el teu sentiment de desamor, d'amor, del que sigui, no?, a l'altra persona. I no estàs sol, ho estàs parlant amb algú, no?
1: Sí, no, per mi la veritat és que és un privilegi poder-te expressar a través de la música, sigui per una o per dos.
2: És una expressió fantàstica.
1: El número de persones és indiferent, perquè moltes d'aquestes cançons les he fet només per una persona, en algunes d'elles, i no esperes que això ho entengui molta gent,
2: sinó, no, per favor.
1: A vegades són missatges dirigits a una sola persona, no?
0: Escolta, mi tens algun referent o potser algun grup, algun cantant que diguis és per mi un dels meus ídols? Bueno, no ídols, però sí que miralls en algun moment.
1: Jo crec que al final nosaltres aprenem per imitació.
0: Una mica de tot, no?
1: Sí, aprenem per imitació. I llavors quan tu... o sigui, el truc està, és la meva opinió, Clar, jo vaig començar molt amb Elvis. Elvis va ser el primer repertori que jo em vaig aprendre d'un petitet. Era raro que un nen de 14 anys escoltés Elvis i escoltés Sinatra. Però, clar, al principi, quan t'empapes molt d'Elvis, arriba un punt en què et converteixes en un imitador d'Elvis. Després, quan comences a afegir Sinatra, ets un imitador mig d'una cosa i mig d'una altra. I al final vas ficant més i més armes al repertori i al final ets un imitador de tantes coses que no es nota que ets un imitador.
0: Exacte.
2: I no ho ets.
0: Exacte, i no
2: ho
0: ets.
2: És una substància com una flor que ha florit d'una sèrie de llavors que, sí, sí, que són una cosa.
1: Però al final aprenem per imitació. O sigui...
2: Sí, però per exemple, a mi m'han dit ai, que tu, és que no puc imitar ni la Shirley MacLaine, ni la Wagner, ni la Pepita Pérez, perquè dius, a mi em surt i ningú ho diu.
1: Agafes coses de tots, clar, i acabes conformant un matís que és només teu.
2: Una manera que a tu t'agrada, no?
1: Sí, sí, sí. Perquè al final és un compromís, l'estil és un compromís. Tu has de definir l'estil, no? Més enllà de la tècnica està la definició de l'estil. I tu, diguéssim que l'estil, sobretot al cantar, és com allò que deien de la sàbana, no? Que si te tires per arriba te destapes los pies. O sigui, tu no pots cobrir-ho tot. Has de fer un compromís entre unes coses i altres per acabar traient un resultat.
2: I a més pot molt bo que sigui la Bàrbara o que sigui l'altre, tu fas teu. I al fer-t'ho teu... ho sents d'una altra manera i mai pot, i és que mai pots resultar igual que ell, encara que copiessis, com diuen, imitar, no imiten, perquè copien però no té res a veure, perquè cada un té la seva ànima, sí, sí, i la seva forma de ser, no?
0: Exacte. Aquí està.
2: I tant.
0: Aquí està.
1: Home, sí. Jo això me'n vaig donar compte quan jo vaig tenir fonaments clàssics, vaig fer el grau mig de cant al Bruc, i va haver-hi un punt en què m'havia de decidir si volia fer modern, si volia cantar amb micròfon o si

0: realment fas
1: aquí està.
0: El que has de fer, que surt la teva veu.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Que surt sense adonar-te'n.
2: Surt sense adonar-te'n i surt la teva.
1: Aquí està.
2: I ho, fa, ho llegeixes tal com està, sense tons i sense res, llavors et surt natural. Mm, sí, i surt bé.
0: Però
2: i surt
0: això
2: la
0: és dificilíssim, eh? És dificilíssim. Ja,
1: no és fàcil. Mm. Doncs, Sam, escolta, m'ha sigut un plaer.
0: El que plaer.
2: Que cool, amb no? Nosaltres.
1: Un altre dia l'hem de tornar a convidar quan porti més temes. Està aquí més que convidadíssim per presentar el disc sencer.
2: Jo, en quina cançó acabem? Tornem a posar alguna?
1: Ara en posarem. Mira, una així mogudeta, però la posarem al final del programa.
2: Vale, ara, però ara no?
1: Ara hem de fer la teva secció, no?
2: Vale, vale.
1: De la tele.
2: Jo preferia escoltar-lo amb ell.
1: El posarem després per acabar, perquè la gent es quedi amb cara més ganes. Recordem, Sam Darris, el trobareu a la seva web samdarris.com i a YouTube, sobretot, i busqueu-lo a les xarxes perquè allà el trobareu. Sam, un plaer.
0: Moltes gràcies, Joan.
1: Ens veiem a la propera perquè segur que vindràs més vegades.
2: I tant, que moltíssimes vingui, per favor, gràcies. Que parla molt bé.
1: Fins aviat.
2: I canta molt bé.
1: I canta molt bé.
0: Moltíssimes gràcies. Mm.

0: La gent el senyala, el critica a les espatlles, però això amb ell, com sempre, li importa un bledo. I ja sabeu qui és. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb ell a veure què ens explica a través del nostre tele dels encants. Toni! Toni, que estàs per aquí! Toni Rovira! Ai, ai, això no el veig. Ara sembla que surt. Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? Sóc en Toni Rovira, un cop més aquí amb vosaltres per parlar de la vida, dels artistes, del que passa en el plató. Mira, aquí m'has imprimit o no, això?
2: No.
1: I per què?
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, com estàs?
2: Molt bé.
1: Aquí el becari, el Mateo, que està preparant la informació del Christian Conde.
2: Exactament.
1: Totes les preguntes.
2: Totes, totes. No falta ni una.
1: Va, pues va, segueix. Ja m'ho tens que imprimir, eh? Qui no se'n recorda d'una cançó que va ser molt famosa, que es deia La Dolce Vita? Doncs mira quina coincidència, que aquí que tenim el Sergi Soler, el noi que fa les xarxes socials, resulta que el teu pare és el productor d'aquesta cançó, no?
3: Sí, que fort, eh? Que fort. I jo encara...
1: Et veig sense ànimos, avui.
3: Escolta, no, perquè estic escoltant el bé que parles, Toni. Em quedo en una edat. Escolta, no, que aquesta cançó, a més, la van fer que jo tenia 4 anys. Imagina't.
1: 4 anyets.
3: 4 anyets. I ara tinc 12.
1: Però si jo el Christian Conde el veig molt jove.
3: Jo crec que cada vegada va més jove. Sí, a més està superàgil i tot. A veure si es puja en el trapeci avui, sí o no?
1: Bueno, no sé, és que aquest senyor també li van dir una vegada al Conde Draco, eh? Cuidado,
3: bueno, avui
1: va
3: amb unes fandilles, eh? Vull dir que a veure si es pot pujar o no, perquè a veure si tindrem un meme que podrem pujar a les xarxes.
1: Escolta'm una cosa, però és que aquesta cançó era molt guai, no?
3: Aquesta cançó va estar durant molts anys amb primers números 1 de los 40 principales i va superar a la Dolce Vita, la versió italiana, que ara no me'n recordo de qui era, però aquesta va superar, però molt. I va estar molts anys. Després va fer alguna cançó més, va parar, i ara torna per totes. I que se'n va a Colòmbia i tot, m'ha dit.
1: Electropop. Música electrònica.
3: Exacte.
1: Mira el senyor Barragán, és la música que li agrada i que pot ballar vostè, senyor Barragán.
4: Home, buenas noches. ¿Cómo está? ¿No me hablas o qué? Yo estoy muy cansado, porque como hemos hecho la película...
1: ¿Y por qué estás tan cansado? Ah, por la película.
4: Pues la película, el torrente presidente, ¿qué le parece, Yo no sé si le voy a poner la imitación como la voz, ¿que me entiende? Claro, hombre, aquí estamos así, un poco parados, ¡ay, qué alegría, hay que meter cachorro!
1: Cualquier día Barragán serás presidente, vete pensando un chiste, que luego vengo. Prepárate un chiste. Por aquí está el Christian Conde, por favor. Christian Conde, ¿qué tal?
5: Buenas tardes, familia, ¿cómo estamos?
1: Intocable es tu último tema.
5: Intocable y el Dolce Vita, ¿eh? ¿Os acordáis del Dolce Vita?
1: ¿Quién no se va a acordar del Dolce Vita?
5: Bueno, eso fue un bombazo y aquí estamos de nuevo en el 2026 a bailar.
1: A bailar. ¿Cómo hacía Dolce Vita?
5: ¡Hey!

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Hola, amigues i amics de La Caixa Tonta, de la xarxa de comunicació local. Us saluda la Carla Torres Danés, que sóc l'actriu de doblatge d'un personatge, que a veure si sabeu qui sóc. Mike, los amigos nunca mienten. Espero que gaudiu molt de la sèrie de Stranger Things doblada en castellà i moltíssimes gràcies per incloure'm en el vostre programa. Un abraçada.

Doncs nosaltres acabem així el programa d'aquesta setmana amb aquesta salutació tan bonica de la Carla, perquè fa molt poc que s'acaba d'estrenar ni més ni menys que la segona temporada de la sèrie animada de Stranger Things, Relatos del 85. Gràcies als nostres estimats col·laboradors, gràcies a Assumpta Vitoria i gràcies al Toni Rovira. I com no, el nostre superconvidat que ha participat a tots els talent shows habidos y por haber, que diuen, i que l'hem tingut aquí presentant-nos aquest tema en primícia. Sam Darris, gràcies, com sempre. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. I us deixem amb aquest tema de Stranger Things, un tema que, bé, és conegut per tots, aquest Heroes, del David Bowie, que acompanyava i acompanyarà durant molt de temps, jo diria que per sempre, tots els seguidors d'aquesta mítica sèrie. Res més, gràcies per ser-hi i fins a la propera. A reveure. Adéu-siau.

0: Passen uns segons de les 9 i un minut del dematí. Avui és divendres 9 d'octubre. Bon dia, Rubí. Tancam la setmana del Rubí al dia amb una mirada posada en l'actualitat informativa amb les notícies més destacades d'aquest matí i també en la salut mental. Demà se'n commemora el Dia Mundial i avui en xerrarem amb el doctor Rigobert Triola per reflexionar sobre la importància de cuidar la salut emocional. I abans, com dèiem, repassarem aquestes notícies de la jornada. Bon dia, Toni.
1: Bon dia. També tindrem l'escàner setmanal amb l'Albert Soler, la seva paraula que ens fa de fil conductor del resum informatiu de la setmana. La recomanació musical del Robert Fernández, la tertúlia avui amb Joan Manel Fernández, Carme Pumareda, Maria Àngels Ruiz i Rosa Latorre.
0: I si ja estàveu pensant en els plans del cap de setmana, Jacint Fornols ens durà les seves propostes a la secció de cinema.
1: Avui també descobrirem com les xarxes poden ajudar-nos a conèixer millor el nostre patrimoni. Parlarem amb Gabriel Sánchez, influencer rubinenc, creador de Medievalismes, un projecte que ja té més de 17.000 seguidors que divulga la història romana medieval de Catalunya. Recentment ha publicat reportatges sobre l'església evangèlica i l'ermita de Sant Mús.
0: I continuarem connectats amb el territori, amb el centre excursionista de Rubí, de ben segur que ens xerraran de la Fira de Muntanya, del nou grup de travesses i del calendari excursionista d'aquest mes d'octubre.
1: Salut, actualitat, cinema, patrimoni, muntanya, per arribar al cap de setmana amb noves idees i propostes.
0: Benvinguts a les pròximes 3 hores de Rubí al dia. Comencem.
2: Rubí al dia.

0: L'Ajuntament de Rubí ja prepara les eleccions generals del 29 de novembre. La ciutadania pot consultar el cens electoral i corregir possibles errors entre el 12 i el 19 d'octubre. El sorteig de les 90 meses electorals es farà el 2 de novembre en un ple municipal extraordinari.
1: I 8 supermercats a Rubí participaran els dies 13 i 14 de novembre a una nova edició del Gran Recapte del Banc dels Aliments. La campanya se centra per primera vegada en les anomenades noves pobreses, persones que tenen feina però no arriben a final de mes. Els organitzadors fan una crida per mobilitzar 17.000 voluntaris arreu de Catalunya, on unes 170.000 persones necessiten mensualment aquest ajut.
0: I el clown rubinenc Leandre Rivera ha guanyat el Premi Nacional de CIR 2026, que concedeix al Ministeri de Cultura i està dotat amb 30.000 euros. El jurat n'ha destacat la trajectòria internacional, la combinació d'humor i poesia visual i la contribució a les noves generacions d'artistes.

0: Abans d'entrar en matèria, com sempre, volem conèixer primer quina és la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. S'acaben els ruixats que ahir una altra vegada descarregaven amb ràbia en alguns indrets metropolitans. On més va ploure va ser en alguns municipis del Vallès Occidental i també del Maresme. Tota aquesta pluja marxa i en el seu lloc el que ens ha quedat és un ambient molt més fred. I de fet, a hores d'ara tenim moltes temperatures que, sobretot el Penedès i el Vallès, es mouen entre els 7 i els 10 graus. Per tant, si encara no heu sortit al carrer, a hores d'ara hem d'agafar una bona jaqueta per sortir a l'exterior. Després, la tarda acabarà sent agradable, de 19 a 22 graus. Per tant, el sol s'hi estarà prou bé. Un sol que serà ben present avui. 4 nuvolets prims i prou. També una miqueta de vent aquest matí cap al Baix Llobregat o al Penedès i al Garraf. I poca cosa més els propers dies. Per tant, cap de setmana llarg. No s'espera tampoc que hi plogui. Matins bastant frescos, sobretot el de demà. I tardes que ja s'aniran espavilant pel que fa a la temperatura. Més suau. N'estem pendents a la xarxa.
0: I ara és moment de saber com estan les carreteres i per això connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant que pel que fa a retencions, doncs a hores d'ara tenim força tranquil·litat. Es preveu que ja es comenci amb més intensitat aquesta operació sortida del cap de setmana llarg a partir del migdia o també primera hora de la tarda. A hores d'ara tenim alguna retenció, les vies habituals, però en direcció Barcelona. I hem de destacar que tenim dos accidents, un a la C25 a Rajadell en direcció Lleida i el segon a la AP7 a Sant Feliu de Buixalleu en direcció Girona amb els vehicles al voral. Tot i així hem de destacar que tenim dues avaries actives. Una a la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta en sentit nord, en direcció al Nus de la Trinitat, on es talla un carril de circulació i es provoca 2 quilòmetres de retencions. També tenim, en aquest cas, una avaria a la AP7 a Cerdanyola del Vallès, que en direcció a Tarragona doncs talla un carril de circulació i provoca poc menys d'1 quilòmetre de retencions. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia!

0: Començam el repàs a les notícies d'aquest dematí i ho fem, com sempre, amb la Patri Díaz. Bon dia, Patri.
1: Molt bon dia.
0: L'Ajuntament de Rubí ja ha posat en marxa el dispositiu administratiu i logístic per garantir el bon funcionament de les eleccions generals del 29 de novembre. La convocatòria s'ha publicat aquest dimarts al butlletí oficial de l'Estat. Un dels primers passos és comprovar el cens electoral. L'Ajuntament posa les llistes a disposició de la ciutadania, especialment de les persones que han canviat de domicili dins de la ciutat o que s'hi han instal·lat recentment. La consulta es pot fer amb certificat digital o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, a l'OAC. Si cal corregir alguna dada, es podrà fer del 12 al 19 d'octubre. Un altre dels passos clau serà el sorteig de les persones que hauran de formar part de les 90 meses electorals de Rubí. Es farà un ple municipal extraordinari previst per al 2 de novembre.
1: Organitzar unes eleccions implica la participació de bona part dels serveis municipals, des d'informàtica, brigada i la policia, fins a educació, secretaria, comunicació, mobilitat i espai públic, entre altres. A més, l'Ajuntament selecciona personal municipal que fa de representant de l'administració als col·legis electorals i actua d'enllaç entre les meses i l'equip de coordinació que segueix tota la jornada des de l'Ajuntament. Gemma Figuerola és la cap de processos electorals.
2: Es fa una selecció de personal municipal que fa de representant de l'administració. Que aquests són els que han de tenir una miqueta la visió de com funciona el procés electoral, perquè al final és la persona de contacte que tenim entre els que estan a la mesa i coordinació, no? Nosaltres, per exemple, els de coordinació estarem a l'Ajuntament tot el dia per dubtes i tal, i de contacte amb el cens electoral per lo que faci falta. Llavors, aquests representants de l'administració sí que rebran una mitja formació de com funciona una mica tot, donen suport una mica als membres de mesa.
1: La jornada electoral, en aquest cas el dia 29 de novembre, començarà a les 9 del matí i s'allargarà fins a les 8 del vespre. Un cop tanquin els col·legis, començarà el recompte dels vots i s'emplenarà la documentació oficial de l'escrutini. Se'n faran arribar dues còpies als jutjats, mentre que una tercera la recollirà un funcionari de Correus. Pel que fa al vot per correu, es podrà sol·licitar fins al 19 de novembre a qualsevol oficina de Correus. Gemma Figuerola recorda que els vots per correu s'incorporen al recompte un cop tanquen els col·legis electorals, és a dir, a les 8 del vespre. També adverteix que un cop iniciat el procediment per votar per correu, ja no es pot votar presencialment el dia de les eleccions.
2: Per començar, quan tu inicies un vot per correu, ja no pots fer-ho a la mesa, perquè ja les llistes ja estan marcades aquelles persones que han iniciat el procediment. Si no l'han acabat, és igual, no podran votar igualment. Per exemple, dir, va, doncs demano, començo a demanar per correu, et donen tota la documentació. Després tens un segon pas que has de portar el teu vot, no?, per dir-ho d'alguna manera, perquè això es procede. Si no fan això i diuen, bueno, ja votaré el dia de les eleccions, no. Tenim el problema de que la gent diu, és que vota per dos lados, no.
1: La campanya electoral començarà el 13 de novembre, acabarà el dia 27. El 23 de novembre serà l'últim dia per publicar, difondre o reproduir sondejos electorals. Finalment, les noves Corts es constituiran el dia 23 de desembre i a partir d'aquell moment s'obrirà el procés d'investidura.
0: I a la plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 27 anys per un presumpte delicte contra la salut pública. La detenció s'ha produït després d'escorcollar un local on els agents van trobar 40 grans de cocaïna i petites quantitats de haixís i marihuana. També han localitzat diners en metàl·lic, bàscules i bosses de monodosi.
1: En el marc d'aquesta mateixa actuació s'han escorcollat altres domicilis. Segons la nota de premsa dels Mossos d'Esquadra, la droga es venia en un bar rubinenc, concretament al carrer Verge de Fàtima. Les detencions s'han produït després que la policia portava temps investigant aquest cas. La dona ha estat detinguda a més en dues ocasions anteriors durant el mes de setembre, per part en aquest cas de la policia local de Rubí. En tots dos casos, el motiu de la detenció ha estat el mateix, delicte de tràfic de drogues. La investigació continua oberta i, per tant, les actuacions encara no s'han donat per concloses.
0: I el Banc d'Aliments de Catalunya va presentar ahir la 18a edició del Gran Recapte, que tindrà lloc els dies 13 i 14 de novembre amb més de 2.000 punts de venda. Aquí a Rubí, aquest any, se sumaran 8 supermercats, el Condis Mariona, el del Mercat i el dels carrers Duran i Bas i Sabadell, els Bon Àrea de Narcís Menard i Lluís Ribas i l'Aldi de l'Avinguda de l'Estatut. Enguany, la campanya Solidari se centra per primera vegada en les anomenades noves pobreses. Aquest fenomen afecta persones que tenen feina però que no arriben a final de mes.
1: L'edició d'enguany arriba en un context d'encariment sostingut dels productes de primera necessitat. De fet, el preu dels aliments han pujat prop d'un 32% a Catalunya des del 2020. Segons les entitats socials, cada mes unes 170.000 persones necessiten aquest ajut a tot el país. Carme Casacuberta, Lluís Fatxó i Pol Valdemà, responsables dels bancs d'aliments de Girona i Barcelona i membre de l'entitat Bona Voluntat en Acció, respectivament, adverteixen de l'asfíxia econòmica que pateixen les famílies treballadores i demanen una resposta comunitària.
3: Avui us venim a demanar que us mobilitzeu, que ens ajudeu a fer arribar aquest missatge a tothom. Les noves pobreses són un problema de país i els problemes de país els hem d'afrontar entre tots.
4: La inflació en aquests moments és un impost extra a la pobresa. La capacitat adquisitiva de les famílies està disminuint en relació a lo que és l'evolució dels seus salaris i de la capacitat de despesa que tenia abans.
5: Que al final, perquè una persona pugui deixar de rebre els aliments, però no només, sinó de tindre aquest acompanyament integral, necessita com a mínim dos feines habitualment, o dos o tres feines fins a trobar una feina estable, una feina amb les suficients hores i el suficient salari.
1: Per fer front a aquesta situació, els bancs d'aliments fan una crida per mobilitzar 17.000 voluntaris. Tothom qui vulgui col·laborar ja pot tramitar la inscripció al web granrecapte.org. L'objectiu principal dels organitzadors és cobrir tots els establiments col·laboradors durant les dues jornades de recollida. D'aquesta manera, les entitats volen assegurar tant el subministrament d'aliments com també l'atenció continuada a les persones ateses.
0: I en la plana cultural, el Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional de Circ 2026 al clown rubinenc Leandre Rivera. El guardó té una dotació de 30.000 euros i reconeix una trajectòria artística de referència internacional. El jurat ha destacat Rivera com un gran referent del clown i del teatre gestual a escala internacional. Segons el veredicte, el creador combina la precisió còmica, el ritme i la poètica dels objectes en el circ clàssic, el contemporani i el de carrer. El jurat també ha valorat la seva generositat a l'hora de compartir coneixement amb les noves generacions d'artistes. Així mateix, els membres del jurat han aplaudit la importància de la seva mirada dramàtica en espectacles recents com Gota, Triplete, Guf o Ufa.
1: Leandre Rivera va néixer a Rubí l'any 1966. L'artista va iniciar la seva vocació escènica a la ciutat i l'any 1986 va fundar la companyia Letal, juntament amb Jordi Magdaleno i Enric Casso. Amb aquest col·lectiu va començar a donar forma als seus primers espectacles abans d'iniciar nous camins creatius. L'any 1993, el pallasso rubinenc va marxar cap a Austràlia. Allà va descobrir el teatre de carrer i va començar a perfilar el seu personatge característic, mut i solitari. Poc després, Rivera va presentar a la Fira de Tàrrega el seu primer muntatge en solitari, Street Tis, amb el qual va fer gires per Europa, Àsia i el continent austral. Al llarg de més de 40 anys de trajectòria, el creador ha impulsat projectes reconeguts al capdavant de la companyia Leandre Clown, amb obres com N'importe quo, Chess Leandre o Fràgil. Aquest reconeixement del govern espanyol s'afegeix a altres guardons de prestigi, com ara el Premi Nacional de Catalunya de Circ 2006, el Premi Ciutat de Barcelona 2014 i el Premi FETEN de l'any 2023. Per cert, que tot just divendres passat, Leandre representava al Teatre Municipal a Sala la seva última obra, N'importe quo.
0: I el Centre Aragonès de Rubí ja celebra les festes del Pilar de 2026. El cap de setmana passat va tenir lloc el pregó, ajornat de dissabte a diumenge per l'alerta de pluja. L'artista especialitzat en restauració i conservació d'antiguitats, Sebastián Moreno, va ser l'encarregat de pronunciar-lo. L'acte també va incloure la imposició de bandes i una mostra de vestits tradicionals del Matarranya exposats a la Biblioteca Mestre Martí Tauler.
1: I la programació continua diumenge amb l'ofrena floral a la Virgen del Pilar i també un sopar de germano, i dilluns, que és 12 d'octubre, se celebrarà la tradicional missa baturra a l'església de Sant Pere. El president de l'entitat, Francisco Gracia, n'ha donat més detalls a Rubí al dia.
6: La missa és també el 12 d'octubre, missa major, que en costumbre com en Zaragoza i tal, que sempre s'ha hecho, los aragoneses, los que han podido, siempre se han acercado a Zaragoza. Este puente, como es un puente, también Rubí va a perder bastantes vecinos y van a marchar a Zaragoza. Y la verdad es eso, ¿no? Que es un día importante, es muy importante.
1: Les celebracions culminaran dissabte 17 d'octubre amb el tradicional Festival de Jotas, que fa més de 40 anys que se celebra. D'altra banda, l'Hermandad de Galega manté en aquest mes d'octubre les sessions de cinema documental en vermut, cada dissabte al migdia, i prepara noves activitats, com per exemple una actuació musical pel Dia Mundial contra el Càncer de Mama i una masterclass de muñeires el dia 24 d'octubre a l'esplanada del Castell.

0: I just abans que arribi el cap de setmana, arriben els esports amb Sisco Lara García. Bon dia, Sisco.
1: Què tal? Molt bon dia. Doncs cap de setmana en què bona part dels equips tornaran a la competició després de l'aturada arran de la pluja del passat cap de setmana. Qui sí que jugarà, com va fer la setmana passada, va ser la Unió Esportiva Rubí, que diumenge a les 12 del migdia rep a la Unió Atlètica d'Horta, equip que ha començat pel bon camí. A la Lliga Elit, la Unió Esportiva Rubí, 4 de 9 punts possibles, bon camí amb l'empat a Manlleu el passat cap de setmana. Un equip al rubinenc que doncs, podran seguir el partit en directe i en aquesta casa. Quan faltin 5 minuts abans de les 12 del migdia, que arrencarem per aquest partit entre Unió Esportiva Rubí i Unió Atlètica d'Horta. Encara en futbol, i a la Primera Catalana serà dissabte, quan jugui el Joventut 25 de setembre. Llarg desplaçament el que li toca, perquè se'n va fins a la Seu d'Urgell per disputar la quarta jornada al grup 2 de la Primera Catalana del futbol. De moment, 2 empats i el partit ajornat del passat cap de setmana. L'Olímpic de Can Fatjó, de la seva banda, també se'n va de Rubí, però més a prop se'n va al Baix Llobregat per visitar la Fundació Atlètic Sant Just. Serà diumenge, a 6:45 de la tarda, quan s'enfrontin en la quarta jornada al grup 4 de la Segona Catalana. I anotem també les cites pel que fa al futbol sala del cap de setmana, amb 2 partits, un a les 4 i l'altre a les 6 de la tarda al Pavelló de la Llana. Les noies en Segona Nacional grup 2, que disputaran el seu encontre amb un Esportiu Rubí, que rebrà el Castelló per mirar de sumar 3 punts després d'haver rebut la primera derrota en el passat cap de setmana en Lliga. Els nois, de la seva banda, es veuran les cares amb el Pineda. De moment, 2 partits, 2 victòries. El conjunt del David Parrilla, que va pel bon camí i vol continuar per aquí en aquesta lluita per estar entre els millors a la Tercera Nacional i al grup 1 de competició. Tercera jornada, dissabte, a les 6 de la tarda, en un divendres en el que també estem pendents d'aquestes finals i posicions en el Mundial World Roller Games, en què hi ha participat tant la selecció absoluta femenina, en presència de moltes jugadores de l'Hockey Club Rubí Sempatins, com el júnior masculí, amb el Pol Olivera, rubinenc.

0: Aquest dissabte 10 d'octubre se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que ens convida a xerrar de benestar emocional, de trastorns mentals, però també de persones que conviuen amb aquestes situacions i de professionals, dels professionals que les acompanyen. Cada vegada xerrem més de salut mental, però encara hi ha moltes preguntes sobre com estem, quins problemes detectem, quan hem de demanar ajuda, de tot això en xerram amb el doctor Rigobert Triola, psiquiatre i responsable del Centre de Salut Mental per Adults de Rubí. Doctor Triola, bon dia i benvingut al Rubí al Dia.
1: Bon dia i moltes gràcies.
0: Per començar i per situar-nos, per fer una primera mirada, si haguéssim de fer una radiografia de la salut mental de la població adulta de la nostra ciutat, quina fotografia, quina imatge tindríem actualment, a dia d'avui?
1: Bueno, és una imatge, és una foto que no està allunyada d'altres espais, localitzacions, població adulta. Clar, què n'hi diem, població adulta, aquí?
0: Això és interessant.
1: Cada cop l'adolescència es va allargant més i arribem ja fins als 35 anys que som adolescents, a partir d'aquí.
0: No,
1: és que aquestes són les dades, Fins a 35 encara es considera adolescència. Tardana, però adolescència. Foto, és una població Rubí, que sabem que és classe mitja, treballadora fonamentalment, i evidentment viu una mica de les conseqüències o de les situacions que es donen, per exemple, els factors socioeconòmics i laborals, les xarxes socials i la hiperconnexió, són dades que jo penso que les hem de tenir molt en compte. També en població adulta o en població juvenil o infantil que acabarà sent adulta, compta amb el tema de la hiperconnexió i xarxes, aïllament social, l'impacte de la pandèmia del Covid-19.
0: Esteu veient l'impacte de
1: la
0: pandèmia?
1: Sí, tot això és important. Es calcula que s'ha doblat, almenys en població juvenil, s'ha doblat la patologia o els trastorns mentals des del 2018 fins al 2022, ben bé al mig de la pandèmia. Es va fer un estudi pre i un estudi post i s'ha doblat els trastorns. Doblat, Això és molt important. Uh-huh. A veure, també és important tenir en compte això, Hi ha més demanda, també hi ha més consciència, també estem treballant la reducció de l'estigma, la gent cada cop li fa també menys impacte poder parlar de la salut mental, això vol dir que s'aproxima també als dispositius assistencials, això és bona cosa.
0: Per això també potser
1: augmenta la demanda, tant en població infantil juvenil com en població adulta. Però vaja, si tinguéssim que fer una fotografia no ens allunyaríem de lo que seria la població dels nostres entorns. Però hi ha un fet que és destacable, que és que hi ha un increment molt notable de la patologia, del trastorn que estem atenent. I no sempre hi ha els recursos suficients per poder-ho atendre. Això també s'ha de dir.
0: Uh-huh. Ara en xerrarem de tot això, però abans volia preguntar-li, hi ha algun col·lectiu que ens preocupi més que d'altre?
1: Sí, clar, hauríem de posar l'èmfasi a població infantil i juvenil i també la població de majors, de persones grans, Ho dic perquè són els dos extrems i, per tant, són els extrems més vulnerables, Per tant, aquests dos col·lectius fa que ens preocupin. La població gran o major viu més anys, no sempre viu bé, És a dir, no vivim bé pels anys que vivim, a vegades vivim malament. Aquest viure malament vol dir soledat, vol dir pèrdua de persones estimades, aquest aïllament. Lògicament, les famílies ja no són com eren abans, els fills marxen, els fills no tenen aquell vincle. Hi ha més soledat amb les persones grans i aquest és un dels elements molt importants. I la banda, lògicament, d'infància i joventut. Aquesta ens preocupa especialment.
0: ara ens apuntava algunes causes que podien provocar això. Quan xerrem de salut mental, sovint pensam en ansietat, en depressió, però potser no són les problemàtiques més habituals que teniu, o sí, no sé.
1: Sí, són les més prevalents. Ansietat, depressió, però esclar, no hem de descuidar trastorns de la conducta alimentària, no hem de descuidar els TDAHs, i un emergent que està sorgint amb molta força ara són els trastorns de l'espectre autista. Eh? Això parlant d'aquestes franges d'infància i joventut. Eh? Però deixa'm fer un incís, perquè quan diem salut mental, no, què estem dient, no?
0: Això és important, també.
1: Salut mental.
0: És com molt ampli, eh?
1: Sí. Deixa'm que et faci una referència. En realitat, la salut mental és com pensem, com sentim i com actuem quan ens enfrontem a les diferents situacions de la vida. Pensar, sentir i actuar en funció del que ens passa a la vida. Tu pots actuar d'una manera, jo d'una altra. Podríem dir que és l'estat d'equilibri, salut mental, entre una persona i el seu entorn. Sí? Allò que garantitza la seva participació laboral, intel·lectual i de relacions amb els demés, per tal d'assolir allò que en diríem un benestar i una qualitat de vida. Això, que és una mica enrevessat, vol dir salut mental, però no deixa de ser el com pensem i com sentim i com actuem en aquest dia a dia. Hi haurà gent que s'entrebancarà, que tindrà dificultats, que no se'n sortirà, n'hi haurà que sí, dependrà també de la xarxa social que tingui de suport, dependrà de com ha sigut la seva evolució biogràfica, en quin entorn ha nascut, en quines circumstàncies ha viscut. És a dir, que hi ha tot un seguit d'elements que condicionen. Evidentment, abans comentàvem, no?, que hi ha uns factors, no?, com els socioeconòmics i laborals, com aquelles poblacions en les que el nivell de renda o de recursos és més baix també patirà més patologia mental, això està demostrat. O bé, com la intensitat de l'ús en les pantalles i les xarxes socials incrementa aquella pressió sobre la imatge corporal, la compareixença constant amb els altres, la sensació d'observació. És a dir, compte amb aquesta hiperconnexió i com això afecta els nostres joves, els nostres infants. Atenció als pares, atenció als adults, han d'estar vigilants.
0: Aquestes pantalles afecten més els joves que els adults? Perquè els adults, n'hi ha algun adult molt enganxat,
1: sí, esclar.
0: Eh?
1: El que passa que l'adult ja té un sistema nerviós ja més madurat, eh? Amb la qual cosa el d'infant encara està per fer. I si el que està per fer, el que està per desenvolupar, està mediatitzat, no?, per aquests elements que estem dient, això pot modificar molt i molt la seva manera d'estar. L'aïllament social, no?, la pèrdua de xarxes de suport, aquest suport comunitari, aquest cara a cara, aquest contacte físic que cada cop anem perdent menys perquè ens anem aïllant més, cada cop som més individuals, cada cop vivim més, no?, amb els cascos, amb les xarxes, i poca connexió presencial, de contacte. Estem perdent això i era molt important. L'impacte, com us deia, del Covid, no?, això ha sigut molt important. Per tant, tots aquests elements estan també condicionant.
0: Expliqui'ns com funciona un centre de salut mental per adults. Qui pot anar? Com s'hi accedeix? Perquè de vegades la gent no sap com arribar-hi.
1: Sí, si et sembla, començaré per dalt. Nosaltres som unes estructures, uns dispositius assistencials de salut mental que depenem del Consorci Sanitari de Terrassa, sí? I, per tant, nosaltres disposem en aquests moments per la població de Rubí i Castellbisbal i Sant Cugat amb un dispositiu que és el Servei de Rehabilitació Comunitària. Això és específic, amb Sant Cugat i Rubí. Per la resta, Castellbisbal i Rubí, estem ofertant salut mental infantil i juvenil, salut mental adults, a partir dels 18 anys, sí? Ofertem un centre d'atenció i seguiment a les drogodependències, sí? I també ofertem el que se'n diu un CDIAP, no? Que és un centre de desenvolupament integral, infància i l'adolescència, sí? De 0 a 3 anys, aproximadament.
0: No és de 0 a 5?
1: 0 a 3, 0 a 5, varia... Hi ha poblacions, eh? Potser
0: depèn
1: sí.
0: De la població. Bueno, ah, igual, això no ho sabia.
1: Abans, és que ara fa temps que no ho reviso, eren, no sé si eren fins als 3 o als 4, potser han allargat fins als 5, eh? Compte. Això potser ho tens tu més clar que jo. Però sí que és aquesta franja, no?, primerenca. I d'aquests dispositius no hem de perdre de vista un dels elements capdals, que són els CAPs. Els metges de capçalera, els equips d'atenció primària, amb l'infermeria, amb el metge, amb treball social, tot això que està en els CAPs. Perquè acostumen a ser ells els que fan les derivacions cap a aquests dispositius. Dir-vos que hi ha un entremig, que és que cada un dels CAPs disposa d'un equip d'un psiquiatre, un psicòleg i una infermera en salut mental especialitzada que dona suport un cop a la setmana en aquests metges de capçalera, en aquests equips d'atenció primària. És el que se'n diu el programa de col·laboració en primària. Sí? És un primer filtre, és una primera derivació en el que el metge detecta, recull una demanda o ell és capaç d'identificar una problemàtica i deriva primer en aquests equips, i aquests equips atenen o deriven en el centre de salut mental adults o centre de salut mental infantil i juvenil. En el cas del CAS, Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències, s'hi pot accedir de manera lliure, voluntària, sempre, sense necessitat de derivació.
0: Els professionals de salut mental sou essencials per ajudar en aquestes persones, però teniu prou recursos per atendre les necessitats de salut mental de la població?
1: No, mai n'hi ha prou de recursos. Estem sempre reivindicant, evidentment, més recursos, i aquests són escassos, i ens trobem en situacions molt complicades quan, doncs, algun professional marxa o quan un professional diu he trobat una feina al costat de casa a Barcelona i me'n vaig, no? Llavors dius, bueno, i què fas, no?, amb aquella cartera de clients que aquest professional porta, saps? Ha de venir un reemplaç, però aquests reemplaços no sempre venen. No sempre es troben, i per això dificulta molt la gestió, el maneig d'aquests equipaments. Per tant, és important. Parlem de metges, però també parlem de psicòlegs, també parlem d'infermeria.
0: Quan un pacient arriba fins a vosaltres, fins al centre de salut mental, què és el que feu? Quins són els primers passos que et segueixen?
1: El primer pas que fas, lògicament, és fer una entrevista on t'avalues, no?, la situació d'aquest pacient, i a partir d'aquí és el que tu determines, fas un diagnòstic de presumpció i a partir d'aquest diagnòstic fas un tractament. Aquest tractament pot ser farmacològic, psiquiatria, pot ser psicològic, psicoteràpia, pot ser control i seguiment d'infermeria o pot ser un mixte. És a dir, el pot veure el psiquiatre, el pot veure el psicòleg i també el pot veure infermeria. Això des de lo que seria l'equip de salut mental adults. En el cas dels metges, psiquiatres, psicòlegs i infermers que estan en els CAPs, aquests fan una atenció més concreta, més de curta durada. És una mica fer triatge. És a dir, aquest és un pacient que jo el puc veure una o dues vegades, retoco i retorno al capçalera, o aquest és un pacient que requereix un tractament més continuat, més intensiu, i per tant el derivo al centre de salut mental adults. Dues coses que m'he oblidat de dir-vos. Salut mental infantil i juvenil. Sabeu, o ja us ho dic, es va traslladar a l'equip de salut mental infantil i juvenil del carrer Nou, a l'Apeles Mestres, a prop de la plaça Pitàgores de Rubí, en un local, no?, del que lloga el Consorci Sanitari de Terrassa, però que s'ha fet amb suficient amplitud per inquibir-hi també un hospital de dia, d'acord? Per infància i joventut. Per tant, hem guanyat un dispositiu molt important i molt demandat en aquesta població des de fa molts anys. Per tant, aquesta és una molt bona notícia que no faig més que acompanyar i dir: estem en el Dia Mundial de la Salut Mental. Dia Mundial de la Salut Mental són unes dades, són unes dates, uns dies, no només és el dia 10, fem activitats, i el dia 16 tota la població de Rubí està convidada a un portes obertes d'aquest hospital de dia i nou centre de salut mental infantil i juvenil al carrer Apeles Mestres, situar-vos a la plaça Pitàgores. Allà ja sentireu sorolls de batucades i grups d'animació. A les 6 de la tarda us acompanyaran a tot el que és la visita a les instal·lacions noves. Aquesta és una cosa. L'altra cosa que us volia dir és, a nivell ambulatori, aquesta és la nostra oferta, però no hem de descuidar que quan hi ha una situació d'urgència, aquesta urgència s'ha d'atendre des de l'hospital. L'Hospital de Terrassa ofereix una atenció les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, per qualsevol urgència psiquiàtrica. I, a més, també ofertem hospitalització psiquiàtrica. Val? També un hospital de dia per adults, que està situat a Terrassa, però que acull la població de Rubí.
0: Doncs quedem sense temps ja per acabar. Quin considera que és el principal repte de la salut mental a Rubí?

0: l'estigma i aconseguir tenir més recursos perquè sempre són insuficients. Doctor Triola, moltíssimes gràcies per ser-hi aquí avui per explicar-nos com funcionen els professionals i com està la situació de la salut mental a Rubí.
1: Gràcies a vosaltres perquè heu obert un espai que ens ajuda a donar un sentit i una visió a la salut mental. Gràcies.
2: Què passa a la ciutat? T'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
3: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
4: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
5: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
6: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
7: Here comes the sun. Here comes the sun.
6: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.

0: És moment de fer el repàs de setmanal a l'escàner setmanal. Jo ara escoltava aquesta cançó i me'n recordava d'algú que no li agrada gens.
1: Sí, exacte. Tenim un company que és una mica radical amb els gustos musicals.
0: Sí, sí, sí. Però a banda d'això, bon dia, Albert.
1: Molt bon dia,
0: Pam. Comencem amb aquest repàs, explica'ns.
1: Vinga. Doncs mira, jo crec que aquesta setmana, mira, la setmana, sembla que va ser la setmana passada, no?, que vaig també escollir una... No, fa dues setmanes, la paraula que era molt evident, que és la de la setmana, i avui també
0: he
1: escollit una molt evident, que crec que, vaja, està protagonitzat per la paraula elecció.
0: I tant. És evident, i a més ja la tenim, els periodistes, la tenim marcada a la front i ja començam a estar nerviosos i tot. Va, primera elecció de la setmana.

0: Doncs aquesta setmana, a més és que va ser dilluns, 9 del matí, posem la televisió i escoltem això.
1: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
0: Doncs apa, com tens el diumenge 29 de novembre?
2: Malament.
0: Malament. No et va bé? No et va bé treballar?
2: No em va bé.
0: José, tu què tal? No pots, no? Bueno, ja m'espavilaré, ja farem alguna cosa. Doncs ja s'havia insinuat el divendres, quan Junts va tombar els decrets Mari Carmen, per cert, descansi en pau, que Pedro Sánchez podia avançar les eleccions i dilluns es va confirmar, es va agafar aquells cap de setmanes de reflexió que li agraden i dilluns es va confirmar, va sortir davant el Palau de la Moncloa, allà en aquell porxo, faristol, etc. I el 29 de novembre tots els ciutadans espanyols estem cridats a les urnes per escollir els nous 350 diputats del Congrés. Que no escollim un nou president o presidenta, eh? Tu que has fet polítiques, bé que ho saps, que no som França,

0: No som als Estats Units. Mira, apunta-t'ho per la propera secció amb l'Adrián, que expliquem que no escollim el president.
1: Mm-hmm. Això no ho té clar la gent, eh?
0: No,
1: perquè fet, voten en funció d'això, que
0: clar,
1: és...
0: Clar. I de fet és que les campanyes estan enfocades així, tots els partits, sobretot els que poden ser presidents, juguen amb això. Per tant, és evident que es pugui generar aquesta confusió, però llavors passa el que passa. Fa 3 anys, no 4, 3 anys, va guanyar Feijó, i ha governat Sánchez. Per tant, no es vota el president.
1: Jo torno a fer la meva reivindicació que faig sempre, a totes hores, de, per favor, incorporem cultura política a les escoles.
0: Correcte.
1: No donar-los ideologia. No, cultura política perquè sàpiguen per on van les coses.
0: Totalment.
1: Els grans ja els hem perdut. Comencem amb els petits.
0: Amb els més petits. I per culpa d'aquest avançament electoral, perquè aquestes eleccions tocarien al voltant de l'estiu de l'any que ve, que és com faria 4 anys de les últimes, doncs molts municipis s'han vist obligats a canviar els seus plans, no? La llei electoral, la LOREC, no permet que les institucions facin actes que puguin ser interpretats com a campanya o promoció de mèrits polítics, etc. Per tant, l'Ajuntament de Rubí, per exemple, ha hagut d'anul·lar el Parlem d'Habitatge, una sèrie d'actes per parlar d'aquest problema de la societat. I és curiós, perquè dimarts, o sigui, aquesta convocatòria es va fer dilluns, dimarts va venir Jordi Arnaiz, el regidor d'Habitatge, a parlar-ne, i em sembla que va ser dijous, no?, que es va donar l'ordre de la suspensió. Entenc que alguns van haver de fer consultes per dir, escolta, això com pot ser considerat? Perquè hi ha un altre acte, que és la revolució energètica, que es manté. Per tant, això consideren que és menys política i el Parlem d'Habitatge, sí. A més, clar, és que ha donat la casualitat que l'habitatge serà un dels temes de campanya.
1: Exacte.
0: És l'esperó, diríem, que ha fet convocar les eleccions i serà un dels temes de campanya. Per tant, en aquest cas era bastant evident que segurament s'havia d'anul·lar.
1: I fins i tot a nosaltres, el Rubí al Dia, també ens ha afectat molt aquesta convocatòria d'eleccions.
0: Exacte, com bé saps, hem hagut d'anul·lar les entrevistes mensuals amb l'alcaldessa i les entrevistes setmanals amb els portaveus dels grups municipals, doncs pel mateix motiu, no? Perquè durant el període electoral, del 6 d'octubre al 29 de novembre, els partits no poden fer servir aquests espais a la ràdio per fer campanya per a les eleccions generals ni fer crides al vot.
1: Millor així, doncs. Segona notícia.
0: Aquesta setmana també hem conegut que els sindicats majoritaris han convocat una vaga general per a l'11 de novembre. El motiu de la vaga té a veure amb les eleccions, ja que el motiu és l'habitatge, com deia abans, l'argument que va fer servir Pedro Sánchez per avançar les eleccions. A més, la data escollida també l'ha condicionat al calendari electoral, ja que l'11 de novembre és 24 hores, una mica més, abans que arrenqui la campanya electoral, que arrenca, ja sabem sempre, no? la nit del, a les 12 de la nit, del 12 al 13 de novembre, en aquest cas, doncs arrenca la campanya. Doncs la vaga s'ha convocat per just el dia abans, que és dimecres 11.
1: Mm-hmm. Sí que s'ha vist condicionat moltes coses, aquest avançament electoral, i les que no sabem, que segurament que hauran condicionat i que nosaltres no sabem perquè no s'havien arribat a convocar. Tercera elecció de la setmana.
0: Doncs el centre excursionista de Rubí no ha tingut elecció i s'ha vist obligat a suspendre també la marxa infantil després que ja hagués de suspendre la caminada nocturna. La culpa és la pesta porcina africana. En parlem menys ara, però continuen vigents les restriccions d'accés a l'entorn natural. Ara, segons m'expliquen, perquè jo ja no hi vaig, el torrent dels Alous i l'antic camp de golf és una rambla absoluta, però oficialment està prohibit organitzar-hi res. Llavors, per tant, no poden. Escoltem Jordi Puig, president del Centre Excursionista.
2: Llavors, la primera opció que vam fer va ser endarrerir la data de la marxa. En lloc de fer-la a finals d'octubre, vam passar-la al 15 de novembre amb la intenció de si les restriccions d'alguna manera es tiraven enrere, però no ha estat així, no? Però tampoc ens hem resignat a no fer l'activitat, no? Per tant, doncs, amb la comissió de la marxa i a través també de la Junta del Centre, doncs vam valorar d'adaptar, no? Adaptar-nos a aquesta realitat.
0: I l'adaptació ha sigut, doncs, traslladar l'esperit de la marxa infantil a una nova fira de muntanya que tindrà lloc a fora del pavelló de la Llana i també a l'exterior de la Masia de Can Serra, el 15 de novembre, farà que al voltant d'un mig miler d'infants gaudeixin d'un matí de jocs d'aventura, activitats, de tot tipus, sense moure's, allà a la Llana, però en tot cas, intentar emportar aquest esperit. No serà el mateix, evidentment, que la marxa, però segur que els infants i joves de Rubí s'ho passaran bé igualment.
1: El manco, això no ha estat per culpa de les eleccions.
0: Ah, això no.
1: Quarta notícia.
0: Doncs l'elecció del doctor Eduard Estivill, el doctor de la Son, ha sigut tancar la seva carrera de conferenciant i divulgador sobre temes de la Son a Rubí, concretament en una conferència de l'Aula d'Extensió Universitària a la Biblioteca de Rubí. Després de 784 conferències arreu del món, ha posat punt i final, com dèiem, a la nostra ciutat. Escoltem el doctor Estivill.
3: Bueno, perquè sóc molt gran, ja, bueno, molt gran, faig moltes coses i aleshores ja n'he fet més de 700 d'entrevistes o de xerrades com aquesta. I aleshores espero que hi hagi relleu i tinc la meva filla, que també fa aquest tipus de feina i potser més endavant vindrà ella.
0: Tot i això, el doctor Estivill no es jubila encara, eh? Ja que seguirà en actiu en la seva consulta mèdica i a través de fent pedagogia de la Son a les xarxes socials i en podcast.
1: Quin personatge, el doctor Estivill. O l'estimes o l'odies. Jo no vos diré de quina banda estic. Última elecció de la setmana.
0: Pam, els teus fills ara mateix estan a l'escola?
1: Sí, els meus fills han anat de cap avui a l'escola.
0: Molt bé, doncs els meus no.
1: Ah!
0: Els meus no.
1: Però
0: no.
1: Te diré una cosa, els meus no varen anar dijous i divendres passat, O sigui, està
0: amigo.
1: Compensat.
0: Molt bé, doncs ara explicarem per què passa això. Tu no vius a Rubí, per tant, això és diferent. Però a Rubí, els alumnes dels centres públics, avui, 9 d'octubre, no tenen escola. Totes les escoles i instituts públics tenen dies de lliure elecció o lliure disposició perquè, en funció de com cauen els dies festius i les vacances, facin els dies lectius que han de fer, que són 175. Ni un de més, ni un de menys. Per tant, arriba un moment que vens al calendari, poses els festius, les vacances, tal, i dius, ostres, hi ha 6 dies en què no ha d'haver-hi classe i són dies laborables. Doncs són aquests dies de lliure elecció o disposició.
1: Que ens venen meravellosos, eh?
0: Exacte, clar, els pares... Clar, no són dies festius, per tant, els pares no tenim festa, etc. En el meu cas, jo ja tinc els nens grans i no és un problema, però clar, quan érem petits era allò, la dona o tu, un dels dos havia d'agafar festa, o els avis, o el que fos, perquè evidentment no es podien quedar sols a casa.
1: Complica la vida, complica la vida, sí.
0: Fem un recordatori molt ràpid. Quins són els 6 dies de lliure disposició que hi ha a Rubí, en les escoles de Rubí, que faran aquest curs? Avui, 9 d'octubre, amb el qual sumen 4 dies des de amb el dilluns 12 d'octubre, fan un bonic pont els nens.
1: Déu-n'hi-do, sí.
0: Nosaltres són 3, però ells en fan 4. També serà lliure de disposició el 2 de novembre, val? Perquè l'1 de novembre, festiu, la castanyada, cau en diumenge aquest any.
1: Doncs, i el passam a dilluns, meravellós.
0: Veus que bé? Llavors sí, el pont, el 7 de desembre. Mm-hmm. Normalment aquests dies de lliure disposició es fan servir pels ponts. Però clar, aquest any, aquest curs, només hi ha un de pont. Tal com han caigut, doncs han hagut de fer això. Llavors, el 8 de febrer, que és el dia després de Carnaval, del cap de setmana de Carnaval, el 30 d'abril, pel mateix motiu que l'1 de novembre, perquè l'1 de maig, en aquest cas, cau en dissabte, doncs el divendres 30 d'abril també és lliure disposició.
1: Però l'1 de maig és laborable.
0: Sí, però no a l'escola.
1: Ja,
0: a l'escola.
1: Bueno,
0: han de buscar una excusa. Vull dir, aquests dies
1: ja
0: s'han de posar en algun dia.
1: Sí, ja veig.
0: I llavors el 17 de maig, que és la segona Pasqua, que era un dia habitual de festa de Rubí, era una de la festa local de Rubí, que es feien els xatos, doncs aquest any, per segon any seguit, no és festiu local a la segona Pasqua, però els nens, també, l'any passat va passar, sí que tindran festa aquell dia.
1: Déu-n'hi-do. M'hauré de mirar els dies de festa a Mata de Pere,
0: Tot ja els tens tots clars? Saps que la setmana passada en vas tenir, però els que venen no els tens clars?
1: Els de la setmana passada no els tenia ubicats i va ser una sorpresa, va ser, i ara què faig? I els pròxims els hauré de mirar perquè no tinc ni idea. O sigui que gràcies pel recordatori. Albert, moltíssimes gràcies per dur-nos a aquest repàs de les notícies de la setmana.
0: Gràcies
1: Fins la setmana vinent.
0: I bon cap de setmana llarg a tothom.
1: Igualment.

Molt bon dia, què tal? Com esteu? Recomanacions musicals. Us podríem parlar, per exemple, avui dels Oques Grasses i els seus concerts a l'Estadi Olímpic i les mogudes que han tingut amb el temps, no? Podríem parlar també de la programació del Primavera Sound que s'ha presentat, però no ho farem. No farem pas això. Parlarem de... com us ho diria? De música de qualitat de proximitat, gairebé de quilòmetre zero. Sí, sí, perquè el Centre de Rubí, l'Espai Sociocultural de l'Aurora, els amics i amigues de l'Aurora tenen una programació magnífica amb actuacions de formacions i de bandes com aquesta que estem escoltant, King Pack. Diuen que són un duet d'indie blues nascut a Anglaterra amb un so cru i visceral que combinen riffs de guitarra intensos amb una base rítmica contundent i plena de groove. Les seves cançons, amb segell propi, beuen del blues amb un caràcter britànic marcat. El directe destaca per una energia autèntica i una connexió immediata amb el públic. Aquests són els King Pack? I havien d'haver actuat el passat cap de setmana, el dia 3 d'octubre, a l'Espai Sociocultural de la CGT, aquí a la plaça en Cel Claver, però no va poder ser degut a les inclemències meteorològiques i ja sabeu tot el que succeeix. Doncs la bona notícia és que demà, dissabte, a les 21 hores, tindreu l'opció, sí, de gaudir dels King Pack reprogramats perquè interpretin temes com aquest que hem escoltat o aquest altre que és senzillament meravellós. Recordeu, demà a partir de les 9 de la nit, King Pack, amb temes com aquest, Lipstick on a Snake. You can't hide. Oh, quin bon rotllo. I a Rubí, no us ho perdeu. Per cert, si voleu saber més coses de l'escena musical rubinenca, aquesta nit a partir, aquesta nit a partir de les 7 de la tarda, us espero al Rubí Sound, on sonarà música dels King Pack i moltes més coses. Gaudiu de l'escena musical rubinenca i de bona música a Rubí com la de...

0: A veure, parla'm una mica tu.
1: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
2: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
2: Em van a Morgades Valldosera.
0: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
0: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry, I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.

0: Ràdio Rubí.
1: És la una de la matinada.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Bravo.
1: Com deia la cançó, nosaltres també busquem tenir-vos ben a prop, molt ben a prop. 3 minuts que passen de les 10 del matí, encetem aquesta segona hora de Rubí al dia, un programa que ha començat amb la Pamela Martínez a les 9 amb la informació de la nostra ciutat i que ara anem a desgranar, anem a escorxar. Pam, bon dia.
2: Bon dia, una altra vegada.
1: Una altra vegada. Què és que anem a escorxar, va?
2: Doncs mira, ara teníem un debat interessant aquí fora de micro i jo vos proposaré el tema que el clown rubinenc Leandre Rivera rep el Premi Nacional de Circ, a veure què vos pareix, perquè és una persona que, com deia la Carme Pomareda, va néixer aquí i el van veure néixer com a artista aquí a Rubí, per tant... el coneixen i el coneixen molt bé els nostres tertulians. A banda d'això, també volia proposar que ahir ja es va presentar el Gran Recapte, el tradicional Gran Recapte, que es farà el 13, si no vaig malament, el 13 i el 14 de novembre. El 13 segur, ara no sé si...
1: 13 i 14 de novembre.
2: 13 i 14 de novembre.
1: En 8 supermercats d'aquí, de Rubí.
2: Exacte. I se centra per primera vegada en les noves pobreses. S'estan demanant voluntaris, per si voleu presentar-vos.
1: Noves pobreses, que encara que treballis tu, que no treus cap.
3: Sí, sí, és veritat, això. No. Caralla, que treballis, sí, no arribes.
1: No arribes.
3: Hi ha molts pobres treballadors, o sigui, molts treballadors pobres, millor dit, molts.
2: I
1: perdoneu, sí. És curiós perquè vam tenir l'entrevista a Frater Nadal aquesta setmana i justament la gent de la que està en les cues són gent que treballa, que no arriba i que per tant ha d'anar a Frater Nadal a buscar aliments, a buscar roba perquè no arriba.
2: Ja duim uns anys que passa això i la veritat és que és bastant greu. A banda d'això, el tema de la setmana, la repercussió social que ha tingut la mort de Mari Carmen, que ha provocat les mobilitzacions que ha provocat i les mobilitzacions que seguiran venint, també demanar-vos la vostra opinió sobre això.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Som, a vosaltres.
1: Són temes que debatrem en aquesta taula que hem pogut ja escoltar amb la Carme Pomareda. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Bon dia.
1: Joan Manuel Fernández, bon dia.
4: Bon dia.
1: Jo estic tenint problemes ja de veu, perquè aquest matí, bueno, no sé si vosaltres també ja al nas, Rosa La Torre.
3: Hola, bon dia.
1: Han baixat les temperatures
3: sí,
1: de tal forma.
3: Jo encara ni m'he tret la jaqueta.
1: Sí, que ja, saps quan estàs moquejant, ja notes allò una mica la gola inflada, dius, aix, aix.
5: Escolta'm, que ens posarem un altre cop la...
1: El
5: morrió aquell, si estàs acostipat,
1: no, bueno, no ho sé, no ho sé. Us dic aquí, no ho sé. Mira, estarem una hora compartint aires i tot això. Maria Àngels Ruiz, bon dia.
6: Bon dia.
3: Ui.
5: que l'has fet sortir del llit abans d'hora.
1: Què passa, Maria Àngels Ruiz?
6: No passa res, que dic bon dia.
1: Ja, ja.
6: Ai. Sobre que estic simpàtica i amable, que també aquí, que
1: ja
6: m'hi
1: voleu.
3: Ai, ai, ai, ja ai. Ens tocarà el crostó a tots.
1: Sí, sí. Molt, molt. T'has aixecat bé, eh? Contenta i alegre.
6: Encara no m'ho he plantejat com aixecar.
1: Ja s'està. Ah, ja està.
6: Ho he intentat.
1: Ho has intentat. Que qui aixeca aquest programa, a part de la Pamela Martínez, d'un servidor Toni Bravo, és el José Malagón, que és el que està al control tècnic, al comandament tècnic d'aquesta tertúlia de tot el programa Rubí al dia, de 9 a 12, que us agafarà el telèfon perquè entreu al directe. 93-588-5960. 93-588-5960.
7: La tertúlia de Rubí al dia, de dilluns a divendres, de 10 a 11, a Ràdio Rubí.
1: Que el pallasso i director teatral Leandre Rivera Rubinenc, Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura, ha estat guardonat aquest dimecres amb aquest premi que concedeix el Ministeri. Destaca que és un gran referent del clown, del teatre gestual, a escala internacional, amb una trajectòria transversal entre el circ clàssic, el contemporani, el del carrer, i el jurat ha decidit concedir-li aquest guardó, corresponent a l'any 2026, per la seva generositat a l'hora de compartir els seus coneixements amb les noves generacions d'artistes. Leandre, nascut a Barcelona el 66, aporta, segons el jurat, una mirada única, sensible a l'escena, cristal·litzada en espectacles del 2025 com Gota, Triplete, Buf, Ufa, i el jurat celebren l'excel·lència de l'humor gestual i fan visible la importància de la mirada dramàtica del circ. Hi ha pallassos que juguen amb una sensibilitat i una tendresa que és preciosa a l'hora de fer, i no els hi cal per res tampoc la paraula, i fan espectacles increïbles.
3: És el cas del Leandre, però més que pallasso és clown.
1: Clown.
6: Un clown, sí.
3: Jo estic contenta, penso que és una persona que s'ho mereix perfectament i té tota una trajectòria al darrere, i a més és veritat que està donant el que ell sap. Jo he vist aquests últims espectacles que s'han anat, i per exemple Gota, de Xema, és una meravella. Aquí a Rubí el vam tenir, el Xema, i estava dirigit, i està dirigit per Leandre. Vull dir que molt bé. I a més és de Rubí, quilòmetre zero, vull dir que ens agrada, no?, que sigui així. Vull dir que, per la nostra part, li donem l'enhorabona, perquè penso que s'ho mereix, realment.
1: Mm. Saps què se m'ha passat pel cap, ara? Imagina't, pel pregó de festes, el Leandre fent un pregó amb gestualitat. Tu imagina't.
3: Oi.
1: En una part.
6: I com ho veiem des de baix.
1: Ja bueno, amb gestualitat és xulo.
6: Sí, clar, però bueno.
4: No, primer es tindria que preguntar si vol... Si...
6: Ha de ser algú visible.
3: Això t'ho va dir un ocellet, oi?
1: Clar, no sé. A veure. Home. Que, a veure.
3: Perquè no sé, seria una mica complicat. Ara van sense bromes. Estaria bé, perquè altres persones que s'hi han donat premis i si se'ls ha concedit aquest honor, que ser pregoner és un honor, ser pregoner de les festes. Però la veritat, que en el seu cas no sé com s'ho faria.
1: Clar,
3: no
1: ho sé. Ha estat la darrera vegada que ha actuat aquí a Rubí fa molt poc, perquè estava dintre de les activitats de l'AEUR,
3: sí,
1: de l'Aula d'Extensió Universitària de Rubí, que vam intentar contactar amb ell, però no va ser possible. Sí.
6: Jo vaig anar a l'espectacle.
1: Què tal?
6: Bé, sí.
1: Què destacaries?
6: Bueno, a mi em va agradar. El que passa és que entenc que hi ha gent, doncs, que això no li acaba d'arribar. Que no... hi havia crítiques de tota mena, eh? Va estar bé, és un altre tipus d'humor, és molt diferent, però que has d'estar molt al tanto i molt...
3: Sí, no pots perdre petjada, eh?
6: Sí. Perquè si no, vull dir... Però, bueno, molt bé, a mi m'agrada, ja et dic.
1: Bueno, perquè juga molt amb l'imaginari, no?
6: Sí.
1: I per tant, has d'entrar en aquest imaginari i has de... No?
6: Sí.
1: L'has de sentir d'una altra forma, no? Exacte. No el pots veure només...
6: És un altre tipus d'humor. I no tothom probablement l'entenem, aquest tipus d'humor.
3: Si no estàs molt acostumat...
6: És el que diem, és un tipus d'humor que s'ha de saber.
3: Bueno, s'ha d'educar també, no?, el públic amb altres tipus d'humor, d'espectacles i tal. Jo el vaig veure a la Fira de Tàrrega, la Fira de Titelles de Lleida, però no amb aquest espectacle que venia a Rubí. I també la gent, i això que allà la majoria, el 90% són programadors, deien, ostres, és... Et costa entrar, un cop has entrat, és una meravella.
1: Tu el vas conèixer, de petit, no?
3: Quan era jove, quan va començar aquí, van començar amb la companyia Letal, sí.
1: I explica'ns una miqueta.
3: No, doncs això, quan nosaltres teníem la sort que Xarxa organitzava, en aquell moment érem Rialles, tota la part de Festa Major Infantil la portàvem nosaltres. Llavors ens havíem de reunir moltes vegades amb ells, en aquell moment estàvem començant la companyia Letal. I un d'ells era el Leandre. Després l'Andrea es va anar separant i ja va fer la seva vida com a clown diferent, no? I altres, la companya Letal, el Jordi i l'Enric van continuar aquí, i altres membres es van anar separant, però això és normal, és l'evolució de la vida i del teatre, no? Però jo me'n recordo d'ell quan estava per aquí, bueno, i havien fet coses al carrer, sempre al carrer.
1: Sempre. I quines coses, actuacions, et recordes de la carrer
3: no,
1: aquí?
3: Ara no me'n recordo, fa molts anys d'això, i una ja té una edat. No me'n recordo. Però sé que eren unes coses meravelloses, això també us ho puc dir, i nosaltres fèiem molt circ al carrer, molt circ, començant a la plaça de l'estació,
1: sí,
3: i acabàvem a la plaça aquí de l'Ajuntament, i hi havia diferents espais... encara no hi havia illa peatonal, però es feia per baix, i era fantàstic.
1: Línia oberta, 93 588 59 60, 93 588 59 60, perquè ens pugueu també trucar. Quins espectacles feia, Leandra? Feia espectacles per a nens?
8: Al tipus? Principi era per públic familiar, després ja no. Ja els seus espectacles, ells diuen que és per tot públic. Jo penso que, pel que tu explicaves, Àngels, és per públic una miqueta més adult.
6: Exacte. Per entendre'l...
8: Ara, per veure l'espectacle i per tenir la poesia i l'emotivitat, doncs, a partir de 7 anys, jo crec.
1: Mm. Què és el que explica Nemim Poctuqua?
8: No sé si l'he dit. Jo no l'he vista, aquesta justament.
1: No l'has vista. No. Però tu sí. Mm. Què és el que tu vas percebre? Perquè, clar, el que tu vas interpretar...
6: A veure, jo vaig interpretar... què expliquen? No li vaig buscar al fons, eh? Vull dir, és distreure't. Vull dir, veure això, que està... l'obra estava molt ben muntada i molt ben seguida, la veritat és aquesta, i el muntatge és xapó. I llavors explica, pues, bueno, rius molt amb ells a estones, no?, però perquè els veus. Però és el que et dic, que hi havia la part, doncs, que quan vam sortir, la part crítica de que deien, ai, no sé què, clar, has d'estar molt, primer, molt atent, perquè és un tipus d'espectacle que s'ha d'estar molt atent. Llavors, doncs això, clar, i a més, jo l'únic que vaig, el que més vaig valorar va ser la interpretació de tots plegats, i la coordinació, i de veritat que l'obra era complicada.
1: Complicada perquè, a veure, però hi hauria un fil.
8: Perdona, aquest espectacle ha agafat els 5-4 clowns que en aquest moment ho peten,
6: Els millors.
1: Qui ho feia?
8: Ho feia el Pere Osta, la Cris,
6: sí.
8: I els altres dos ara no me'n recordo com es deien.
6: Busca-ho. No me'n recordo els noms tampoc.
8: De lo millor que hi ha.
6: Sí, sí.
8: A un de triplet.
6: La veritat és que ho van fer molt bé.
8: És el millor en aquests moments que tenim aquí. Dic que l'espectacle... Jo no vaig voler anar. I el faran un altre dia o un altre lloc. Bueno, li donem l'enhorabona i ens agradaria veure la Rubí.
1: A veure, que estic buscant, els altres tres clowns.
8: Un era el Pere Osta, segur.
1: A veure, aquí,
8: que havia de venir diumenge a Rubí, però que va ploure, no el vam tenir.
1: Anem un poc.
8: I la Cristina, no recordo com es diu, que aquesta... Estan amb la Bú.
6: Ho va fer molt bé, també.
8: Sí,
6: moltíssim.
1: Aquí tinc la fitxa artística. Andreu Sanz, Cristina Soler, Laura Miralbés, Leandra Rivera i Pere Osta. I llavors, un espectáculo de teatro gestual, sin palabras, sin límites, sin orden, desbordante de tonterías, todo es posible, en la calle llueven llaves, això, bueno. 5 payasos llaman al timbre, la soledad se escapa por el ojo de la cerradura, el humor y la poesía se cruzan en el umbral de la puerta y una invasión de absurda intimidad, de locura y de risas. Les portes abiertes i baila.
6: Anava tot d'això. Això ho portaven amb les portes, que de veritat, a més la coordinació i tot, espectacular. Això requereix hores d'assaig,
8: Oh, i tant.
6: Perquè de veritat és que...
8: I que els que tinguis davant en sàpiguen i acceptin com a director el que tu els estàs dient, perquè tots aquests també tenen espectacles sols, i llavors unir-se tots, jo ho trobo complicat.
6: Sí, la veritat és que jo vaig pensar quina obra més complicada, la veritat, el muntatge.
1: Però tu vas passar bé, vas gaudir. Arribava aquell punt de poesia, de tendresa.
6: Sí, i tant, i tant. Sí. No, i a part de tot és el que et dic, que la gent estava pendent, ara quina porta s'obrirà, ara no sé què, vull dir, o sigui, si realment ho volies gaudir, havies d'estar molt pendent, perquè és que, i buscar-li això, no?, un rerefons de la situació. A mi em va agradar, et dic.
1: Per tant, aquest clown rubinenc, Leandra Rivera, que rep el Premi Nacional de Circ, si podeu, doncs, aneu a veure'l.
8: Sí, perquè segur que tindrà més... bastants més bolos del que estigui fent ell ara últimament, que no ho sé, m'he perdut, no ho sé.
1: Sí.
8: Segur, seguríssim.
1: Segur que si busquem, doncs, o si busqueu, doncs, trobareu els següents bolos que ara on està, doncs no us puc dir. No us puc dir, perquè ara mateix no els trobo,
8: però ja sortiran.
1: Si busqueu...
6: Suposo que sortiran.
1: Per tant, per la nostra ciutat que dona, doncs, aquests artistes
8: per una molt bona cosa.
1: De gran nivell.
6: Exacte.
1: Leandra, si ens vols trucar, 93-588-59-60, 93-588-59-60, que estarem aquí fins a les 11. Ja que estem, ja que he començat amb temes culturals... Carme, què destacaries també per aquest cap de setmana que hi hagués per poder anar a veure a Rubí I per aquí al voltant?
8: Al voltant no ho sé, però a Rubí diumenge al teatre, al casino, a la sala de la càmera, també fan un espectacle que està molt bé. El sí. Bueno, el Feu i el Malo.
1: Vam parlar amb tots tres ahir, a les 11:20.
8: I què? Amb els tres actors. Hi ha moltes entrades, perquè suposo que no ens hem enterat o ens ha semblat pel títol que no... I està molt bé, és un espectacle que val la pena. Mm. I a més, a la sala de la càmera els tindrem... així, un davant de l'altre, vull dir que es podrà gaudir.
1: Els vam trucar ahir mentre estaven al local d'assaig i històries que són tres històries independents que parlen de la mort però amb humor.
8: Ja està.
1: O sigui que són tres històries que poden ser molt divertides i ell ja se'ls veia també doncs, amb moltes ganes de fer-ho.
8: Pues ja està. A veure si omplim la càmera. La sala a la càmera.
1: La sala a la càmera. Una estoneta molt divertida amb el Bueno, el Feu i el Malo.
8: I el Malo.
1: El Malo. El Malo.
8: És que es diu així.
1: Que els serveis municipals que s'impliquen ja en l'organització de la... Això s'ha posat en marxa, de la jornada electoral, ja sabeu. Doncs que toquen eleccions el 29 de novembre. No sé com us va agafar a vosaltres aquest tema.
6: Bueno, no va ser cap sorpresa.
8: Ja. És que ja ho sabíem, no?
4: Ja sabíem
6: estar la data i tot, fixa't. És que s'està encantat. No és, oi?
8: Són uns dies i no hi ha tutia, que digui, no? Aquests dies no. S'ha de convocar. I ja estava previst, ja es veia. Llavors...
3: No tenien cap altra sortida.
8: Ara. És que li anava, tot anava abocant això. Doncs bueno, ja està. Mm-hmm. Ja ens ho trobarem.
1: Mm-hmm. Que... de la vaga. Això, us esperàveu, la vaga? La vaga també tenia...
6: No, ser, vaga
1: havia de ser abans del període electoral, justament és dos dies abans que comenci, l'11 de novembre.
4: Jo l'11 de novembre estaré a Madrid.
1: Veus tu? Manifestant-te.
8: Fent altres coses.
6: Te'n vas no a Madrid a manifestar-te?
4: No, em faria gràcia, si puc, hi seré, per això. Però ja ho veurem.
3: Home, jo penso que jo estic contenta que s'hagi convocat i veig cert... no em surt la paraula. Que els sindicats majoritaris s'hi hagin afegit és, evidentment, perquè no els hi quedava un altre, perquè fins avui hi ha hagut, els últims 15 anys, molts motius per convocar una vaga, ni que fos de dues hores. I no s'ha fet, però clar, és que si no es quedaven molt enrere. Però jo estic veient que tot el moviment social que està bé, les associacions, els sindicats de llogaters i llogateres, el sindicat d'inquilines, tot això, o sigui, estan movent molta gent, i molta gent jove, vale? I està bé, no? Perquè jo era de les primeres que deia, però escolta, amb tot el que està passant, ja fa anys, no ara, amb tot el que està passant, com és que el jovent bàsicament no es mou, no... I bueno, aquí estan, esperem, jo espero... que sigui un èxit i estic contenta. I que, bueno, que els sindicats s'hi hagin afegit està bé, però que penso que és d'un oportunisme. O sigui, més que oportunisme, una mica rentada de cara, penso jo. Però jo estic contenta que s'hagi convocat i espero que sigui un èxit. I jo la faré. Evidentment, no treballo ja, però jo no aniré a consumir, no aniré... O sigui, jo m'hi afegiré, evidentment. La situació està molt complicada. Està molt malament. No sé si d'això se'n trobarà alguna cosa. D'això, sol, no. D'un dia puntual, no. Però si això porta continuïtat després més de la mort d'aquesta senyora, que no és ella sola. A més, ells se'n recorden de dir també que hi ha hagut suïcidis, que hi ha hagut... Passa que és un símbol, no?, de com han anat les crítiques que li han arribat a fer a aquesta dona. Ha sigut brutal com l'han destrossat. O sigui, tenint en compte l'edat que tenia, que portava 6 anys ja ficada en aquest procés.
1: Clar, que... s'havia de desacreditar, no?
3: Home, si va sortir un... O sigui, és que molt fort, que si anava el bingo. Jo què sé, o sigui, llavors la gent està molt enfadada. Molt enfadada. I a més, ha mort, evidentment, quan, o sigui, és una senyora gran, però aquests últims 15 dies es veu que han sigut molt, molt terribles per ella. Vull dir...
8: És que...
3: I és una situació tan... no sé, vull dir, no sé on està la humanitat, no? Gent fent cachondeo, programes de televisió que acabaven el programa dient hasta luego, Mari Carmen. O sigui, és que és tan fort que la gent està tan enfadada que crec que per això també s'hi han tingut d'afegir els sindicats, perquè és que si no s'haguessin quedat... Ja estan prou desprestigiats els sindicats majoritaris. I, bueno, espero que sigui que amb això, amb que s'han afegit els sindicats, espero que sigui un èxit. Espero que sigui un èxit. Ojalà.
1: La resta de la taula, què, Carme?
8: No, pensava això d'aquesta senyora que em sembla fatal. Però que sempre penso que si passen coses a Madrid ressonen més que si passen a altres llocs, no? Aquí hem tingut molts morts, molta gent, i no ha sortit el reste d'Espanya. Sí. Això és el que a mi em dol això. Aquesta senyora, tot el meu respecte, jo penso que a la seva edat, tot aquest trasbals té que haver sigut mortal sí. De necessitat, perquè a casa meva va passar amb els meus pares, no els van fer fora ni de bon tros, que passa que el llogater, tampoc no els arreglava la casa i no reunia condicions. I els haver-la de marxar de la seva casa de tota
1: però,
8: la vida...
1: Però què els feia? Què passava?
8: Bueno, que aquella casa s'havia d'arreglar, tenia humitats, l'escala no anava bé... En fi, tota una sèrie de problemàtiques de cases antigues, però bé, els hi van trobar un pis, i vivien com a reis, perquè a més tenien ascensor, mai havien estat tan bé, no? Tot a mà, una casa molt petita, però jo vaig veure que els meus pares es van deteriorar perquè aquest trasbals... de deixar la teva casa de tota la vida, tot i que us asseguro que en el seu cas, va ser per millorar, va millorar moltíssim, al 100%, els hi va costar molt. Jo crec que des d'aquell moment, tant el meu pare com la meva mare van fer una baixada molt gran. Jo no sé si l'Alzheimer ja havia començat abans, però que va començar en aquell moment, seguríssim, seguríssim.
3: És que és dur.
8: Clar, vull dir,
1: és que no deixes,
8: als 80
1: allà no
8: anys,
1: deixes quatre pues, parets només.
8: Aquesta senyora,
1: no,
8: doncs, segurament,
1: tota la vida, records,
8: tot això, exacte.
1: Deixes
8: el
1: teu hogar.
8: A més, en el cas que jo explico, que em va tocar directament, de passar una casa molt gran amb un piset, les coses es van anar perdent, no? Es van anar deixant.
3: Clar, perquè
8: què agafo? Què deixo?
3: Bueno, aquesta senyora, l'alternativa que li oferien era en una residència.
8: Ja, ja.
3: Una senyora que no era, diguéssim, dependent d'estar vivint en una residència.
8: Ja.
3: Sí, no, i amb això que dius de que perquè ha passat a Madrid, jo et dono la raó. El que passa que us...
8: És un símbol.
3: O sigui, està bé que s'hagi agafat com a símbol, el decreto
8: sí, no, jo dic això només, que penso que sempre a Madrid... passen coses.
3: Bueno,
8: és
3: perquè,
8: passen coses
3: perquè el centralisme ja, bueno, hi és, ens agradi o no ens agradi. I em fot ràbia, clar que em fot ràbia. Però,
8: bueno... El trasbals ningú dir... li ha tret i segurament bueno, s'ha cobrat la seva vida. Perquè,
3: sí.
8: Perquè és així.
3: Sí.
1: Jo, Manel, no sé si voleu dir alguna cosa. Maria Àngels.
4: No, i estava en la línia de la Carme. Òbviament estic d'acord amb tot el que està fent. El que passa que tinc aquell dubte de per què amb aquesta senyora, no? Hi ha desnonaments...
8: No, això ha estat oportunisme total. Vull dir, a mi el que em revela és això.
3: Això no és oportunisme. Ja, fa 6 anys que l'estaven acompanyant, bueno, aquesta senyora,
8: igual.
3: I s'han vist entrevistes de fa anys.
8: En aquest s'ha parlat d'aquesta senyora i s'ha convocat una vaga quan portem molt temps que haguéssim hagut de convocar vagues per moltes coses.
3: Sí. Sí.
8: Perquè, a veure, el que estàvem parlant abans, la cistella de la compra, per exemple,
3: però,
8: no? De la pobresa,
3: però,
8: de la gent que treballa i no pot anar a comprar.
3: Ja, però jo, que porto molts anys en l'activisme,
8: ja.
3: Sempre hi ha un detonant, que fa aixecar la gent.
8: I vols
3: dir
8: que era el més indicat?
4: I quin és?
3: Sí.
8: O sigui, era el més exemplar, segons tu, aquest detonant?
3: Per què no?
8: Pues per què no? Perquè hi ha gent en situació molt més feble que aquesta senyora i bueno, aquesta senyora es donen una sèrie de dades i circumstàncies, doncs, que probablement no és una de les grans afectades.
3: Com quines? Que vivia en una zona que ja era més, que era molt, pagava molt poc per viure en aquella zona,
8: no,
3: per exemple.
8: No, aquesta senyora tenia ja una ordre de que havia de marxar de la casa feia anys.
3: Aquesta senyora... El problema va ser que els contractes de subrogament, vale? O sigui, la subrogació... A veure, és que això ja ve... Ens hauríem de remuntar molt lluny.
8: Sí, sí.
3: Quan els seus pares, que van ser els que van llogar el pis, era l'època de Franco, i una senyora, la seva mare, el pis només el va poder llogar el pare... Perquè la mare, o sigui, no, per llei, no podia ser titular d'un contracte de lloguer. Vale? Llavors, quan es va morir el pare, el pis es va subrogar la mare. Segons la llei, només podia haver-hi una subrogació. Però aquesta senyora, el jutjat, a primera instància, va guanyar. Va guanyar. O sigui, la prova està, o sigui, que a ells els importava tres pitos als propietaris, el preu del lloguer, els importava tres pitos, perquè ha sortit gent. L'altre dia vaig veure el James Rhodes, aquest, el músic, que explicava, perquè l'empresa va dir que aquest senyor no havia fet cap oferta en film, m'entens? l'havia fet. O sigui, el que volien... Aquesta senyora, o sigui, li pot passar a qualsevol el que li va passar amb ella. Hi ha lloguers encara de renda antiga. N'hi ha. Però trobo que... O sigui, és inhumà. És inhumà tots els desnonaments. O sigui, tots. Però és inhumà una senyora de 87 anys que... Què li podia quedar a aquesta senyora? Els últims 6 anys viure amb aquesta pressió de que no saps si demà viuràs a casa teva. Sí, sí. I això és així. Passat, i jo ja no vaig més enllà. Ja no vaig més enllà.
4: Ha passat amb més gent d'aquesta edat anteriorment. Exacte. I quan parlem de la canalla que foten...
8: I els crio, i els crien fills.
1: Anem un per un, perquè si no... Anem per un per un, perquè si no no s'entén. Un moment, un per un.
4: És que jo no trobo el quid de la diferència que ha hagut entre... És l'únic, eh? De tot el més estem d'acord, però em fa gràcia dir... Per què amb aquesta senyora ha petat?
3: Bueno, és el que dic, sempre es busca un... O sigui... saps allò que diuen els castellans? No sé com es diu en català. La gota que vessa el got... Bueno,
8: és el mateix.
3: La gota que vessa el got, doncs jo penso que ha sigut una mica això, perquè com que el sindicat de Sindicato de Inquilines de Madrid ja ha estat molt a sobre, doncs...
8: ha explotat una
3: bomba. Sí, sí. Com podria haver explotat amb una altra família, eh?
4: Sí, és així.
3: Vull dir, és així.
8: És tal qual. Ja està. Sí. Llavors ens hem enganxat i ja està.
6: No, i a més
8: a
6: més...
8: tots els respectes...
6: Ahir es parlava d'aquella altra senyora que era la propietària de Jaén, em sembla que era, no? Que tenia una, sí, tenia una família que portaven... em sembla, devien 20.000 euros, portaven 5 anys sense pagar.
3: Però és que aquesta senyora no portava ni un mes sense pagar.
6: No.
3: Aquesta senyora no és el mateix.
6: Dic que, no, ja ho sé, però que ahir van sortir també els mitjans de comunicació atacant aquest tema, quan aquesta gent, vull dir, realment no podien, segons deien, no podien, van tenir un fill després aquest any i portaven 5 anys sense pagar. Vull dir, ja, i era, el pis era d'una senyora tenidora, que era també pensionista, i... que va haver de pagar totes les despeses. Vull dir, és que s'hauria de mirar una mica tot. I han anat a fer una llei per tothom igual. Jo és amb el que no estic conforme. Vull dir, hi ha tenidors que ho està passant malament.
3: Jo penso...
6: O que els ajuda a la seva pensió, qualsevol història.
3: Jo penso que la vivenda és un dret reconegut a la Constitució, sí, però com... i no pot ser un bé especulable. O sigui, per especular. No. Un bé d'inversió. Jo penso que hi ha altres mitjans, si tu vols que complementar la teva nòmina. Hi ha altres mitjans. Inverteix a borsa, inverteix... Però això estem parlant... És com si algú es posés a especular amb el preu de l'aigua. La vivenda és un bé, és un bé.
6: Jo, em sembla que ho he explicat aquí diverses vegades, ho he viscut en pròpia carn. Val? El pis heredat de la meva mare, el vaig llogar, el van destrossar i a sobre no pagaven. Val? I qui em defenia a mi? Ningú, oi?
3: Home.
6: No, perdona, ningú. Estic per dir-te que jo no he cobrat i ningú m'ha fet cap solució. I que fa un any vaig posar el pis en venda, evidentment, no volia més problemes. Llavors, clar, aquesta part, o sigui, el petit tenidor, qui el protegeix?
3: És que ningú
6: amb aquesta
3: qüestiona,
6: llei ningú el
3: ningú
6: protegeix.
3: Qüestiona, o sigui, ningú qüestiona els petits tenidors.
6: Perdona, aquí s'ha fet tot a dintre d'una saca, eh? Les lleis són per tothom
3: igual. No. Si mires el decret, parla de grans tenidors, que grans tenidors són a partir de 10 propietats. Sigui fons voltor, siguin propietaris. No és un bé especulatiu, la vivenda. És que és un dret bàsic. Que no tenim prou de vivenda social, és evident.
6: I qui l'ha de fer, evident, aquesta vivenda? Nosaltres? Nosaltres hem de...
3: Jo no t'estic dient això. Jo no t'estic dient això.
6: No,
3: jo estic dient que s'ha fet molt malament, però ha començat la conversa dient si era legítim que tota aquesta moguda per aquesta senyora. Jo penso que sí.
6: En aquest cas s'està recolzant el govern, perquè diuen que ha sigut ell el que...
3: No, el govern s'ha afegit al carro també, perquè el govern fa 8 anys que està en el govern.
6: Aquí està.
3: Jo no estic dient això, però vull dir, jo estic d'acord amb que la gent es manifesti i surti al carrer, i que si hi ha hagut aquest tutanet...
6: Sí.
3: Però que si... Ahir va sortir una enquesta, crec, del CIS, que deia que el 87% de la gent, el seu diguéssim, el problema més important per ells és la vivenda. Doncs llavors has tallat amb la vivenda. Però, bueno, la gent està sortint al carrer. Els mestres, quants mesos fa que estan en lluita?
6: Els metges, vull dir que...
3: Bueno, però ho estan fent.
6: Jo el que em referia, que aquest cas, probablement, per mi, no ha estat tan important com d'altres coses que vivim el dia a dia. Per convocar
3: home,
6: la
3: que desnonin una senyora de 87 anys i acabi morint, no és important.
6: A veure, hi ha molt rerefons. Jo tampoc, aquesta senyora devia estar delicada, li devia, i ha sigut una bufetada per ella, jo no dic que no.
1: El decret d'habitatge que el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar aquest dimecres, els dos decrets d'habitatge, els textos inclouen canvis respecte als decrets que el Congrés va tombar la setmana passada amb els vots de PP, Vox i Junts. Com a novetat, el primer decret inclou préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar un primer pis. Mecanisme anomenat Casa Teva, dotat amb 10.000 milions d'euros, que vol ajudar les persones amb ingressos estables, però que no tenen estalvis.
4: Perdona, una cosa. Aquest préstec ja entrarà també allò, però si no té una nòmina de tant, no.
3: No ho sabem, no està desenvolupat.
6: Com passa amb els pisos de protecció.
4: No es diu res d'això.
6: Si vostè no té una nòmina tant, i si vostè no...
8: Si no tens una nòmina, no tant.
1: Són els que tinguin persones amb ingressos estables, però no hi ha especificat si hi ha un tope mínim, un tope màxim.
4: Hem d'agafar el model de Marina Ledam.
1: Després, pròrroga dels contractes de lloguer fins al 2028 que estiguin al corrent de pagament. Per tant, totes aquelles persones que tinguin un contracte de lloguer se'ls prorroga fins al 2028. Suspensió de desnonaments a persones vulnerables sense alternativa habitacional fins al 31 de desembre del 2030. I quan una família no pugui pagar el lloguer i no tingui alternativa habitacional, el decret preveu que serà l'administració qui sufragarà el deute i els costos processals del judici per evitar el desnonament. I després, limita la compra especulativa d'habitatge, els anomenats fons voltors, sense anomenar-los així, els grans tenidors, més de 10 pisos, quan es vulgui adquirir un immoble per un valor inferior al 70% del mercat, i és una mesura que s'amplia fins al 2030. I a més...
3: Jo que assumeixin, els deutes i així, aquí no ho posa, però jo ho limitaria també a veure què estàs cobrant tu pel lloguer d'aquell pis. Perquè, clar, si tu estàs cobrant 1.500 euros, diguéssim, una mica com funciona la borsa d'habitatges de lloguer d'aquí, de qualsevol ajuntament, que vull dir que es fan...
8: Has de presentar una nòmina.
3: Sí, però vull dir que això d'assumir les despeses del propietari, si resulta que tu has estat 3 anys cobrant 1.500 euros al mes, pues jo què vol que et digui? O sigui, amb un top, m'entens? Si tu cobres un lloguer raonable, pues em sembla bé. De tota manera, s'ha de veure la lletra petita. Amb aquestes coses, jo aquí he treballat molts anys a l'administració, s'ha de veure molt la lletra petita.
1: Sí. Que és on però, està la part important.
3: Que és on està la part important.
4: No entra, per exemple,
3: i que una persona...
4: Es fan càrrec. Digues? Parles que la institució o institucions es faran càrrec del deute.
3: Els que tenen delegades les competències. Quines? Suposo que la comunitat autònoma, clar. Suposo.
6: En aquest cas, sí.
4: Sí, sí, sí, sí.
6: Però bueno, la gent que accedia també a vivendes de quan s'han fet vivendes així de protecció oficial i tal, segons el tipus de nòmina que tenia, ja consideraven que és que guanyaven massa. Tu ho deus saber millor que jo.
3: Sí. Bueno, jo, diguéssim, habitatge és dels pocs no, que no he treballat.
6: Jo, que jo ho sé, perquè jo...
3: Sí, no, hi ha uns mínims. Hi ha uns mínims.
6: Llavors, clar, és que tot això, i a part tot el que ha passat fins ara, vull dir que no... Aquí...
3: Hi ha uns mínims.
6: I a més, a mi, amb tots els meus respectes, els fons voltor i totes aquestes històries, el que parlàvem aquell dia de la Caixa, per exemple. Bueno, la Caixa i bancs, nosaltres els hem rescatat, que sí? Sí. I tenen un munt de pisos.
3: Uh-huh.
4: Sí.
6: Perquè no fa el govern una llei que els obliga que ja que no tornen al rescat, doncs que deixin els pisos per...
3: No, això ho tinc. Això i et dono tota la raó. I no sols aquests.
6: És que seria l'ideal.
3: Tots els que té la Sareb, el banc dolent, es posen al mercat.
6: Clar.
3: Es posen al mercat. Clar. I el que deies tu abans de Marina Leda, allò és un sistema d'autoconstrucció. Construcció, sí, i jo ho compro, I jo t'ho compro. Vull dir, si ells ho poden fer...
4: Euros al mes.
3: Sí, es pot. Almenys no es pot extrapolar en una ciutat de 100.000 habitants.
6: Però... En aquests llocs és una mica inviable.
3: Això què?
6: Segons aquests llocs és inviable.
3: Sí, però que vull dir que està molt bé el que fan, perquè allà s'hi posen tots una, fan una... Ara estan fent una altra promoció de cases. La gent els tatxa de... O sigui, fer això, els tatxes de bojos. No, si es pot fer, si hi ha terreny públic i es pot fer, i et posen el material, tu poses la mà a dalt, tu et fas la teva casa i pagues... Això és això. Em sembla que els màxims són 25, Sí. T'ho has dit 50, però jo crec que els màxims són 25.
6: No sé, 40.
4: De tota manera, si tu vius en una gran ciutat i no pots, doncs te'n vas a un poblet d'aquest i ja està.
6: També és una solució.
4: Passa que has de portar dos
3: sí.
4: anys de...
3: Sí, sí. No pots arribar allà
1: i fer-ho, no?
6: Dos anys. No arribaré jo ara, ja...
3: Però que sempre han dit, aquells estan bojos, aquells estan bojos. Pues no, es pot fer. Doncs perquè hi ha molts pobles també que tenen problemes d'habitatge. Vull dir, hi ha molts pobles, ja no et parlo dels pobles on són zones que
4: els habitants
3: són zones, residències, la gent que viu als poblets de la Cerdanya, la gent que viu a... tots aquests poblets tenen un gran problema, la gent que són d'allà, perquè tenen un 80% de segones residències que estan buides 10 mesos l'any
8: i
3: el jovent ha de marxar.
8: Sí, sí, seguríssim. Sí.
3: És que és molt greu, el problema de la vivenda, o sigui, no tenir on anar a dormir a la nit... o que quan els teus nens surtin del col·legi no tinguin on poder anar a sentar-se a fer els deures o a jugar, és molt greu, és molt greu. Mm.
1: 38 minuts que passen de les 10 del matí. Recordeu que podeu participar en aquesta tertúlia explicant el vostre cas, el cas que coneixeu, estem parlant d'habitatge, hem començat parlant també d'art, de circ, gràcies a aquest Premi Nacional que li han donat a Leandra. Si esteu en una problemàtica, coneixeu alguna problemàtica o esteu vivint alguna problemàtica de l'habitatge, ens podeu trucar al 93 588 59 60. 93 588 59 60. Cobrirem els micros per escoltar-vos o qualsevol altre tema que creieu que és important i que vulgueu compartir justament amb nosaltres. El Banc d'Aliments, que va presentar aquest dijous la 18a edició del Gran Recapte, que per primera vegada està dedicada a una temàtica que és bastant concreta, les noves pobreses, és a dir, aquelles persones que treballen però que no arriben a final de mes i que segur que té molt a veure el que han de pagar de lloguer, que probablement no representi aquell 30%, que seria com a màxim ideal, sinó pot ser un 60, un 60, un 70%,
3: o un 100,
1: o el que sigui.
3: Amb els sous que hi han, o un 100 si són dues persones, i... la totalitat del sou d'un.
1: Uh-huh. I de joves, per exemple, que treballen també de dilluns a divendres, i els caps de setmana treballen en un altre lloc, perquè justament intentar doncs, que els hi pugui arribar també, no?, a poder pagar. Clar, a més ja aquesta edició arriba en un període que hi ha hagut un augment sostingut de preus. Crec que han pujat, ara si ho trobo, prop d'un 32% a Catalunya des del 2020. I llavors es fa una crida per intentar trobar 17.000 persones voluntàries per a la recollida, que se celebrarà dies 13 i 14 de novembre. Més de 2.000 punts de venda, 8 d'ells a Rubí. Doncs aquestes inscripcions s'han obert avui al web granrecapte.org, granrecapte.org, i segons el Banc d'Aliments, cada mes 170.000 persones necessiten el seu suport a Catalunya. Cada mes 170.000 persones. I aquesta setmana nosaltres vam parlar amb Frater Nadal. Cada mes Frater Nadal, només Frater Nadal, eren cada mes 700 persones i unes 300 famílies. I d'aquestes persones, persones que tenien feina.
8: Mm-hmm. Mira, si tu tens una feina o tens, per exemple, una pensió normal, has de pagar el lloguer i, a més, a la casa tens algun familiar amb alguna malaltia mental greu, has d'anar a Càritas, segur. No pots pagar res més. És així. És així. Si tens això a casa, ja no et dic si tens més nens petits, doncs, però parlant de malalties mentals, que això no està contemplat, perquè la gent es pensa que una malaltia mental, va, és igual, li dones un lorazepam i passa que t'hi vist. No, hi ha malalties mentals gravíssimes. No pots, no arribes. Has d'anar a la cua de Càritas. O confiar en algun familiar que et pugui donar un cop de mà. I si aquests familiars no et poden donar un cop de mà perquè també les seves nòmines o pensions són normals, no arribes. No arribes, és impossible.
6: No tothom està tampoc en situació de poder... A veure, jo he estat voluntària diverses vegades, del recapte d'aliments. Però llavors, jo me'n recordo un dia que vam acabar i ho comentàvem nosaltres.

0: vivíem més que...
1: Home, això hi ha molt altres coses.
0: Exacte. Per
1: perquè, és que, perquè si no, és que si no hi hauria gent que les passaria canutes. I llavors, com que som humans, tenim
0: aquí
1: humanitat
0: està,
1: i tal... Però jo tinc un dubte, potser vosaltres m'ho podeu dir, perquè jo ho he preguntat més d'una vegada en el gran recapte, en els supermercats que d'allòs, i ningú m'ha dit el què. Els supermercats que posen el lloc perquè la gent hi vagi a comprar i tal, amb què col·laboren? En posar l'espai només o amb què col·laboren?
0: No, ells posen l'espai i donen producte.
1: Vale, no, sí. Perquè anava a dir... No. És que a mi ningú m'ho havia sabut dir, perquè he dit, clar, vull dir, és un dia que venen, potser tres vegades més del que venen normalment.
0: És la producte.
1: Vale.
0: Bueno, quan hi havia...
1: Vale.
0: Quan hi havia, saps que l'Església Evangèlica també feia recull d'aliments? Mm-hmm. Bueno, doncs nosaltres vam anar, quan jo estava treballant en una revista, vam anar a entrevistar-los i tal, i ens deien doncs, que tenien molts supers i molts centres que col·laboren.
1: O sigui, no... És que ho vaig preguntar, sí. I ningú, sí. Ningú m'ho sabia dir, dic, a veure, vull dir, perquè
0: ells
1: vulguis que no,
0: ells
1: venen molt més.
0: Clar, no, i col·laboren.
1: Vale.
0: Mm-hmm. Però col·laboren habitualment, a més, no solament aquell
1: dia. Sí. Vale. Home, jo estic d'acord també amb el que diu la Maria Àngels, vull dir, evidentment és trist que tinguem de fer nosaltres el que ens li correspon a l'administració. Mm. Però és que ara per ara no hi ha, és com lo de la marató de TV3, per dir-te d'alguna manera,
0: també,
1: no?
0: També.
1: Que dius, ostres, sí, és que...
2: Això ja és una mica més diferent,
1: No, diferent no, o sigui, la investigació, sí. Pel que sigui, és una cosa primordial.
2: No que això no sigui primordial, sinó el que es fa servir.
1: Bueno,
2: per portar a terme això.
1: Sí, no, i a més i també les despeses que suposa fer un dia de programació de tot això,
0: tot
1: també m'agradaria veure-ho, eh? Però que vull dir que sí que tinguem de substituir nosaltres això quan hi ha diners per altres moltíssims, bueno, quan hi ha diners, milions d'euros per, mils de milions d'euros per armament i per coses així, és molt... La veritat és que és bastant hipòcrita,
0: sí.
1: Que hi hagi diners per això i no hi hagi diners per les necessitats bàsiques, que siguin el menjar, és que el menjar i la vivenda, és que va lligat.
2: Però el problema per mi no són les administracions, no són els que governen, el problema per mi són cada un de nosaltres. Vull dir, estem veient que tot això està malament perquè no es canvia. No esperem que l'administració de tot
0: no que diem,
2: ho canviï.
0: Que ara
1: no, però s'ha de canviar el sistema de dalt a baix.
2: Sí, però a fons, això és el que anava a dir, amb un repartiment de la riquesa molt més equitatiu del que hi ha ara.
1: Evidentment.
2: I tenint en compte que el repartiment de la riquesa no té que ser a través d'una revolució comunista judeo-maçònica,
0: ni molt
2: menys.
0: En absolut.
1: Que no,
0: és,
1: no, hi ha maneres...
0: Judeo-maçònica, això.
1: Hi ha maneres...
0: Temps que no ho sentíem,
1: Hi ha maneres, viables de poder-ho fer.
2: Sí.
1: Per exemple, contenint el, o sigui, si tu contens el, és que va tot lligat, tu contens el preu del lloguer, aquella persona podrà disposar de més diners per, o sigui, és
2: sí,
1: que
2: és
1: tot, és una roda, és un cercle, vull dir, si tu contens el preu del lloguer i aquella persona disposa de més diners per poder comprar el que necessiti i tal, es mou el diner. Vale? Si tu puges sous, és que una altra gent, si tu poses els sous, aquella persona tindrà més recursos per gastar-los, per gastar-los i per restalviar una mica. Vull dir que és que és el
3: més
1: que es menja la cua.
3: Hem de tenir clar que des del 2020, el que hem dit, han pujat els aliments de mitjana
0: 30%. Clar, és que és un...
3: Més
0: clar,
3: el que ha pujat la benzina, més el que ha pujat...
0: Així el gas.
1: Aixecar una economia no es fa amb sous baixos, lloguers alts. Això te'n vas bueno, anava a dir una paraula... Però ja m'enteneu. O sigui, no és així i no cal el que diu ell, no cal fer... Hi ha coses que són viables, si els hi donés la gana, però això sí que ho ha de fer l'administració, o el que dic, o carregant-se el sistema com sigui. ¿Vale? És que és així.
0: És
1: un sistema capitalista que et devora, que et va...
2: Sí, ens posem tots d'acord, que el mateix que es parla tant de que un salari mínim, amb uns mínims sempre, perquè no ens posem d'acord amb un màxim.
1: Amb uns màxims.
2: I això no vol dir que no una persona no pugui tenir 3 Ferraris o 4. El que no pot tenir són 20 Ferraris i hi hagi gent que es mori de gana.
1: Clar.
2: És això.
1: Sí.
2: És que no és anar en contra de res, sinó que té que ser equitatiu. No pot ser que la gent, no aquí a Catalunya, a Espanya, en el món, es mori de gana. No és normal que no tingui un medicament, no és normal que no tinguin res a portar-se a la boca.
0: Però jo, Manel, comencem a mirar també el tema del que parlàvem, de que el que més guanya és el que més hauria de portar. I tu saps que amb això...
2: Sí, sí,

0: està muntat al revés. Està muntat al revés.
1: Tant, ja comencem per aquí.
2: O coses com aquestes que estaven comentant del banc, hòstia, es va rescatar el banc, hòstia, enrotlleu-se ara com a mínim. Ja no demanem que donguin més del que els hi toca.
3: Si fixeu-vos que estem parlant d'aquest deute que es va prestar als bancs, aquests 60.000 milions d'euros que només han retornat una part, i tenim les vagues d'educació.
1: I quants immobles tenen ells?
3: Tenim les vagues de l'educació, tenim les vagues, per exemple, els metges catalans, a partir del 28 d'octubre. Tot el tema d'habitatge, clar, amb 60.000 milions d'euros, són molts diners per resoldre molts temes i probablement amb una quantitat de recursos d'aquest tipus, seure's en una taula per educació, doncs, revertiria de forma molt positiva amb una part d'aquests diners, seure en una taula per justament tot el que està reivindicant els metges, doncs també hi hauria, i s'encararia de forma molt diferent i a més amb una mirada més llarga, no?
1: Això...
3: Per tant, com és possible que s'estigui permetent que aquests diners prestats que haurien de retornar no s'estiguin?
0: Per això dèiem que no cal una gran revolució. Hi ha coses que les tens a la vista, que els que no hi entenem, per dir d'alguna manera, ho veiem evident. Que no em vinguin a dir, oh, és que com que no hi enteneu, és més complicat. No, això és molt fàcil. Això i els 70.000 milions que es van petar al PP de la guardiola de les pensions.
1: Exacte.
0: Que es van petar 70.000 milions. O sigui, anem afegint. Els altres països, jo per exemple treballo, no vull fer propaganda, treballo en un banc que no és d'aquí, que és, bueno, ING, ho dic així. Sí, no
3: vull fer propaganda,
0: no,
3: ING,
0: ho dic, és igual, perquè és d'Holanda, és holandès. Nosaltres vam rebre els clients vam rebre una carta, una circular d'ING en el moment, i ens van enviar tots els números de com havien tornat els diners que se'ls hi va deixar en el moment del rescat, vale? I ens ho van comunicar en els clients, perquè és l'únic país que la banca no torna els diners. I estan forrant, perquè els últims 5-10 anys estan triplicant i quadriplicant beneficis. Sí. Mira, o sigui, veure, ja et dic, jo no hi entendré.
2: Per ells no hi ha pandèmies ni hòsties.
0: No, al contrari. Al contrari. Sí. Vale? Llavors, això, el que diu ella, la distribució de la riquesa passa també per la càrrega dels impostos. Mm. Els impostos són molt necessaris. Són necessaris, i que el qui té més pagui més, no com ara. Mm. Amb la SICAP, amb totes aquestes argúcies que hi ha de que els hi surt a pagar un 3%, els hi surt... Bueno, el que deia jo l'altre dia d'un propietari que té un pis, el lloga, cobra l'any 20.000 euros de lloguer del seu pis, i em sembla que paga un 12 o 13%. Si tu cobres 20.000 euros de sou, pagues més, eh? Perquè una cosa és el que retenen, però després el que ve de la declaració de la renda. És que, clar, ara, què no es vol, per què no es vol tocar? Home, mira les declaracions de patrimoni dels que hi ha sentats allà al Congrés. I veuràs tu quants hi ha que tenen bastantes propietats, començant pel senyor Feijó i la dona, que a més a més té una empresa immobiliària. Vull dir que dius, mira tu, i els junts que van votar que no, com vols que votin que sí?
3: No sé si, aprofitant ara que tenim un cap de setmana llarg, no, 12 d'octubre, vosaltres aprofitareu perquè comença aquesta operació sortida, aprofitareu perquè avui la carretera ja estarà, i ja veuràs a veure què, perquè a més tenim totes aquestes afectacions, no? Els trens, segons quins ponts... Continuen a haver-hi infraestructures que tenen problemes dies després, ja us ho dic jo, que
1: aquest matí
3: intentava sortir... us ho dic jo, que intentava sortir a les 5:15 d'on surto del meu poble, i quan passes, perquè és l'únic pont que hi ha, estava tot tallat, i això és una cosa increïble. Te trobes que està tot absolutament tallat, vale, per anar cap a Vilanova del Vallès o Granollers,
0: sí,
3: vale, perquè s'havia enfonsat. Vale. Llavors, no hi ha cap senyal de res.
0: Tu trobes allà.
3: Tu trobes. I allà són urbanitzacions que ni el GPS s'aclara. Llavors tu li dius a l'home, però on estan les indicacions? Ah, nosotros no sabemos. Llavors truco a la policia municipal. Escolta, on estan les indicacions? No, nosotros no sabemos nada. Estos son Mossos. Tia, però és que Mossos no està. Llavors, després de donar moltes voltes, he hagut d'anar cap a Mataró. Tu imagineu-vos, o sigui, surtes de Vallromanes, tires cap enrere, cap al mar, tires cap a l'illa, baixes pel Masnou, tires cap a Mataró per poder encarar de nou cap a l'AP7, cap a Cardedeu. O sigui, fas una volta, i això és, perquè òbviament a lo millor hi ha alguna zona per allà que es pugui fer un itinerari més curt, però allò és bastant complicat, de malament que estan fent les coses. O sigui, ni respon Policia Nacional, ni estan Mossos, està allà allò, no se senyalitza per cap lloc, busquen la vida. O sigui, el caos que hi havia en aquell moment, en aquella carretera, tothom donant voltes, a més, els que estaven, era molt fàcil veure els que anaven donant voltes també per les urbanitzacions,
0: perquè, si
3: perquè,
0: no, saps arribes,
3: perquè no saps on vans, i jo he arribat a dues vegades a un camí que tenia, estava tancat, tampoc estava senyalitzat, ja no hi havia més.
0: I això que eres de la
3: mitja
0: zona.
3: Volta. Sí, però allà hi ha 14 urbanitzacions i és cap a dalt, no? I tu dius, va, això és... Però clar, les coses es fan de vegades molt malament. I en aquest cas, per exemple, allà ho estan fent malament, no, el següent.
4: Pues espera't,
3: no?
4: Aquesta tarda.
3: Sí. O sigui que jo pensava, bueno, la jubilada operació
0: tenim,
3: tornada.
0: Les jubilades tenim l'avantatge que podem marxar el dimarts a la tarda,
3: bueno,
0: i tornar el divendres, saps?
1: Home, si no tens cap obligació,
3: aquella,
1: sí. Però clar,
3: aquella època daurada. Sí.
1: Avui mateix les escoles de Rubí també fan festa.
3: Sí.
0: Ja, sí.
1: Les instituts fan
0: home,
1: festa.
0: Home, a veure, jo tinc un dia que tinc que m'he de... Però vull dir que tenim la llibertat de combinar-ho.
1: Sí,
0: quan vulguem,
1: eh? Tampoc s'entén massa, oi? No.
0: Però bé, és així.
1: Venim d'una vaga...
0: Lliure disposició.
2: Què està malament?
1: Bueno, perquè, a veure, lliure disposició, que acabem de començar el curs, venim d'una vaga. Ala,
0: és igual, però és ja. Que si ells tenen de fer una jornada laboral anual, bueno, i tenen però... per llei 5 dies de lliure disposició... Pues es posen d'acord tots els col·les, perquè s'han posat tots els col·les dels col·les per això. Jo
3: per tenir 4 dies, divendres, dissabte, diumenge.
4: Després del Carnaval.
1: Sí, sí.
4: I la segona Pasqua.
0: Sí, són 5 dies l'any.
4: Sí, la segona Pasqua, ja està. I els tenim tots.
2: Les escoles bressol, no, eh?
4: No.
1: No, home.
0: No.
1: Ja, és diferent. No. Però instituts i escoles...
0: Em sembla que per tots Sants també n'hi ha un.
1: També hi ha un, sí. S'ha de dir que aprofiten els ponts.
0: Bueno, aquests dies jo els tinc guardats, per si de cas... Vull dir, com que m'és igual marxar un dia que l'altre, doncs aquests els tinc apuntats.
4: Quedeu-vos a Rubí, aneu al teatre...
0: Ara a les 11 la tindré, vull dir.
3: Hi ha portes obertes, també, al Patrimoni de Catalunya, aquest cap de setmana. Clar. Hi ha del 9 a l'11 d'octubre 270 equipaments i entitats de 190 municipis organitzen 450 activitats gratuïtes per a tots els públics. Això és moltíssim, perquè hi ha visites guiades, teatralitzades, tallers, passejades, conferències... concerts...
4: Sí, no cal marxar,
3: per
4: si
3: exemple,
4: a prop...
3: Sí.
2: I si no hi ha, a mi no m'agrada gens, el festival de cine de fantàstic i de terror.
4: Sí. Ah.
2: Vaig llegir, ahir em sembla que passaven 400 i pico de pel·lícules.
1: Sí, moltes.
3: Mare, sí.
4: I també per arribar...
0: I dic jo, el jurat les veu totes, perquè pot tornar-se boig, eh?
1: Bueno,
2: no totes hem d'anar a concurs, suposo.
0: Però bueno, només que en vagin a concurs,
2: no m'hi tant.
1: Moltes. Són moltíssimes.
0: A mi tampoc és un estil que m'agradi. A mi m'agrada, per exemple, l'Infest d'aquí Rubí sí que disfruto molt, m'agrada molt, però el Festival de Sitges, alguna vegada he anat a mirar algo així molt determinat, però no és el meu, no és el meu estil.
3: No, és molt divertit. Jo, no, heu anat o no?
0: Jo he anat alguna vegada a veure alguna pel·lícula puntual, però no és el meu estil.
4: Tampoc m'hi trobareu.
3: Però és molt divertit perquè la gent, clar, la gent està, jo diria que està sobreexcitada, és a dir, l'expectació és la forma ja de veure una pel·lícula de cinema de terror de forma diferent.
0: Jo ja entraria espantada. Vols que et digui?
2: És perillós anar-hi, no? Si estan excitades...
3: No. És que ja comença els primers títols i va sortint un nom i la gent ja comença...
4: Perquè ja ho saben, perquè són fans d'això.
0: Bueno, perquè coneixen els actors, coneixen els directors, coneixen...
3: Es viu d'una forma molt diferent, la pel·lícula.
0: Sí, segur, segur.
3: És una sinergia que hi ha...
0: Jo ja entraria espantada, ja.
3: No passa res, o sigui, tu vas allà i no però ja és molt xulo tal com
0: sí,
3: com
0: sí,
3: està.
0: Sí, jo ja et dic que jo hi he anat alguna vegada,
3: sessions,
0: però veure molt...
3: Les ganes de la gent, són cinèfils, la majoria que almenys sí, les
2: cinèfils
3: sessions...
2: terrorífics.
3: I llavors...
0: Sí, que a tu t'agrada tot aquest cinema fantàstic.
3: Jo quan vaig anar, m'ho vaig passar molt bé, i l'ambient és brutal, i la gent diu, uala, quines ganes, és com si estiguessin veient un espectacle. No,
0: i a vegades tot el que s'organitza a l'entorn, el que és pròpiament la projecció de les pel·lícules, aquí sí que hi ha anat
1: més
0: d'una vegada, a veure tot l'ambient de l'entorn, que...
3: També, si voleu, si marxeu al Pirineu, hi ha una visita teatralitzada a la farmàcia Esteve de Llívia, que no sé si hi heu anat, però és preciosa, és molt
1: antiga. Parlaven, sí.
3: A l'Hospitalet de Llobregat, activitats sobre la memòria de les bugaderes i els safarejos. A Barcelona, visita guiada a l'edifici portuari a Museu d'Història de Catalunya.
0: I aquí a Rubí, concert vermut de blues a Can Ramoneda, el diumenge a les 12.
3: Vam parlar ahir amb el
0: Carles
3: Cofet.
0: Ho sé, però jo ho torno a repetir.
4: No, anava a dir que si sortiu, si aneu fins a Llimiana, que està a sobre del pantà, hi ha la Fira del Mustillo. Si no sabeu el que és, hi heu d'anar-ho per provar-lo.
3: Què és el mustillo? Del mosto?
0: No ens ho diu.
3: Sí. És del mosto.
1: Sí. Del mosto.
4: Està molt bé. A més, hi ha una fira de forjadors, vull dir que si podeu anar és... Està molt bé.
0: A Llimiana.
4: A Llimiana, allà dalt de la muntanya. Aire fresc en tindreu.
3: Mira, oportunitat per visitar també els claustres que han estat restaurats del monestir de Santes Creus i d'Escornalbou. Això a Tarragona també, o sigui que és gratuït.
4: Sí, sí, pot ser moltes coses.
3: Per tant, podeu fer moltes coses, aprofiteu-les. I nosaltres continuem ara amb les notícies i la tercera hora de Rubí al dia.
1: També podeu...

0: Ràdio Rubí.
1: Són les dues de la matinada.